0: Han trobat el crani, però on és la resta del cos?
1: Clar.
0: Podria ser que tinguéssim un tronc sense cap corrents per Barcelona? Demanant un tematge per emportar al carrer Balmes?
2: Com se'l veu?
0: Eh?
2: Com se'l veu?
3: Això hi ha un xiste de l'Eugenio, molt bo, que diu que és un esqueleto que entra en un bar i demana un whisky i una fragona.
4: Sí, ja, ja està.
3: I diu...
4: No, no, és que...
2: Tornat a explicar-ho al revés.
3: L'esqueleto entra, eh?
4: Entra...
3: Ojo lo que demanarà. Bueno, ja us ho he dit, demana un whisky. Però aquest no és el xiste.
4: No, el xiste ja, és que ja l'ha explicat.
3: El xiste diu, doni'm un whisky, diguéssim, no?
4: És un esquelet que entra en un bar i demana.
3: Un whisky i una fragona.
4: És el to, també, i la dinàmica de l'acudit el que fa el riure, no?
3: Es pren el whisky.
4: No,
3: i després la fragona primer.
4: Farem una cosa.
3: El whisky primer, després la fragona.
4: Tornem demà a la competència. Moltes gràcies.
3: Està al sort.
4: Moltes gràcies.
3: Està al sort. Ja el sabíeu?
5: La competència.
6: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
3: Hola, i a Gorina.
5: Un programa basat en fets reals.
7: Malafarira.
5: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: RAC1 presenta Els Taloners, amb Guillem Estadella i Alba Segarra en directe des del passeig marítim de la Nova Icària al restaurant Xiroi. El dimarts 7 de juliol, de 3 a 4 de la tarda, Els Taloners se'n van a la platja. Un programa ben especial al Xiroi, un dels restaurants de la família Nuri a tocar de la sorra.
1: Guillem!
2: Però mira què faig, mira com vola!
1: Va! Que l'arròs és a taula, ja, nen, i si es cove això no valdrà res.
2: Però has vist que he fet un forat sencer i que hi quepo a dins?
1: Sí, que et veig, però vine, home, va, que ha vingut el Mar Llibre i el públic, que han vingut tots en banyador perquè després mos banyarem junts al mar.
2: Ja vinc, un moment, que acabo de mirar i vinc, que hi ha un munt de peixets per aquí.
0: El dimarts 7 de juliol, a les 3 de la tarda, Els Taloners us esperen al restaurant Xiroi del passeig marítim de la Nova Icària de Barcelona.
1: Guillem, surt de l'aigua! Ràpid, que hi ha un taula!
2: On és Ferran Torres? On? Treu-me'l, treu-me'l!
0: RAC 1. Tots som un milió.
1: Era l'única manera que tenia que sortís de l'aigua.
0: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
3: Marc!
4: Què?
3: Hem de repetir el programa!
4: I una merda!
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
4: Home, amb el Joel Fortuny. Joel Fortuny, per cert, èxit aclaparador del Canet Rock. Increïble, mireu les imatges per xarxes. Sort dels que van al... Sort antiindependentisme dels que van al Canet Rock, que hi ha quantitat de gent jove que va al Canet
3: Rock. Molta gent jove.
4: Diguéssim, és un reducte on encara un espai de confortable, diguéssim. Molta estelada, fantàsticament. Mm. Doncs, bueno, el Joel Fortuny el tenim aquí. L'Ester Romagosa, què tal estàs?
3: Bon dia.
4: Avui ens acompanya el Víctor Valero, el realitzador, genial. I tenim a Neus Cáceres.
5: Bon dia.
4: Que avui ens explicaràs sortir de l'armari als anys 80, que tu no vas sortir, tu ets bollera total, no?
5: Clar.
4: Ja ho eres de petita.
5: No,
4: i, bueno,
5: no vaig sortir, però no
4: m'hi
5: vaig ficar.
4: No t'hi vas ficar mai, perquè és impossible tu ficar-te a cap armari. O sigui, no hi havia armari prou contundent.
5: Exacte.
4: Com per aixoplugar-te. Llavors parlarem del que seria sexe, droga i rock and roll bullero als anys 80. Sí. Podríem fer tu anys 80, anys 90, anys 2000, anys tal i qual.
5: Després hem anat més de cap a baix.
4: Serà, les altres hem anat de cap a caiguda, però tu has anat, sempre has mantingut el ritme, eh?
5: Sí.
4: Les coses com són.
5: Les coses com siguin.
4: Ens acompanya l'Arnau Voces, la Isabel Bassas i el Víctor Pérez Pallarès, eh que sí, Víctor?
6: Sí.
4: Que ells formen part del col·lectiu Amaga, que estan completament esgotades. Us heu de... porta'ls-hi una ratlleta de cocaïna. Perquè s'han d'arribar, perquè això és ràdio, Isabel, eh? Esteu aclaparades,
6: sí, sí,
4: estem,
6: no?
3: Estem aclaparades, sí, i esgotades perquè portem molts dies d'assajos.
4: Sí, com perquè després us surti malament, no?
3: Exacte, com perquè ens surti malament.
4: Que ens surti malament, eh?
3: Quin patir.
4: És en el marc de la cosa aquesta del grec, del festival grec, feu una obra de teatre que, amb l'especialeta, com es diu, Víctor?
6: Kia.
4: Què?
6: Kia.
4: Kia. Ah, Kia. No Kia, com els cotxes. Kia.
6: Kia. Sense interrogant.
3: Exacte.
4: Kia. Mare de Déu, aneu super, esteu super baixos d'energia. Clar, l'Arnau Voces acaba d'arribar de l'òpera de Tres Rals del Grec, deu estar destrossadi.
6: Sí.
4: Totalment.
6: Jo no puc més.
4: La Isabel Bassas fa el bastó i el Caral Show, treballa amb mi, estàs destrossada també perquè deu ser esgotador, no? Treballa amb mi. I el Víctor Pérez, el teu és de natural, no? Perquè no tens excusa, tu, per estar destrossat.
6: Sí, unes quantes excuses.
4: Però quines tens, sí, sí. A veure, per exemple?
6: La feina...
4: Quina feina?
6: Soc dissenyador.
4: De què?
6: De tot.
3: Imatge. Gràfic, dissenyador gràfic.
6: Sí, audiovisual.
4: Crec que estem davant de l'entrevista més complicada que tindrem mai, eh?
6: Millor.
4: Porta'm la pastilleta aquella que tenim per convidats, que no està... Mira, la Isabel. Bueno, mentre es van prenent la pastilla de l'alegria, amb tots vostès, Mireia Juli, la representació.
3: El Tour de França triomfa a Catalunya.
6: Ué!
3: Avui es fa la tercera etapa de Granollers fins a França. I, bueno, que el Tour finalment arribi a França, el Tour de França arribi a França.
4: Perdona que et talli, eh?
3: Sí.
4: Jo no sabia si podia creuar Aragó o no, i finalment ja vaig dir... No sabia
3: el
4: si
3: carrer Aragó, eh? No Aragó.
4: No Aragó, no a peu. Perquè havia d'anar a un dinar, llavors havia de creuar Aragó, no sabia si podia donar a casa meva, bueno, em vaig atabalar. I li vaig anar a preguntar a uns senyors...
3: Sí.
4: Que jo pensava que eren guàrdies Mossos. No, i eren guàrdies urbanos.
3: Sí.
4: De dir, cavallero, perdona, tot en català, perfecte. Cavallero.
3: Cavallero, amb vestits diferents,
4: eh? Sí. Hòstia, estan boníssims, eh, els guàrdies urbanos. O sigui,
3: tots els uniformats.
4: Urbanos, Sí, sí.
7: En general, no?
4: Però abans... No, però ara estan com... O sigui, dic, hòstia, els Guàrdies Urbanos, que bons estan. I m'ho va explicar tot perfecte, aquell senyor.
7: Vas poder creuar?
4: Ja m'era igual, perquè clar, jo, saps? Vull dir que jo...
7: Va volar, es va posar a volar i va creuar.
4: Exacte, em va fer volar. És que et feia volar, la Guàrdia Urbana et feia volar amb la mirada.
7: T'agafaven
4: així...
7: Bé, no?
4: Que genial, perdona, que t'he tallat el tour.
7: No, jo no t'ho vaig tenir tanta sort aquell dia, que també vaig anar al mateix dinar, perquè l'aplicació de TMB Transports Metropolitans de Barcelona, el dia del Gran Depart va funcionar com l'anus i era negacionista, o sigui, tu posaves i et deia com si no passés res, com jo si també. Barcelona no estigués col·lapsada, però parada, passeig a Gràcia, Mallorca, en un minut passa el 24.
4: Sí, sí.
7: Mentida, ja estava cancel·lat.
4: Allò estava cancel·lat, ja estava trotinat tot.
7: O sigui que, en fi... va ser com... Ella passava de tot, l'aplicació.
4: És que ja va el seu rotllo.
7: Doncs això, bueno, que el Tour de França arribi ja a França i es faci a França, a mi em deixa una mica més tranquil·la.
4: Sí, home, sí, perquè ja...
7: Jo no vull aixafar guitarres perquè sé que el Tour és una cursa ciclista més important i famosa del món i que molts catalans l'han rebuda amb molt d'entusiasme, il·lusió, jo ho entenc perfectament. De fet, jo vaig anar dissabte a treure el cap per allí i empatitzo amb l'emoció de veure el Tour de prova per la teva ciutat, etc etc. Però també cal que, jo crec, que cal deixar l'emoció de banda uns moments i reflexionar sobre com ens han tornat a colar un macroesdeveniment a Barcelona.
4: Mare de Déu. A més, diuen que...
7: Amb el sobreturisme i els preus d'habitatge que tenim.
4: I jo he sentit declaracions d'aquest esdeveniment ha estat el més important des de les Olimpiades. Però això ja ho van dir, allò de la sagrada, de la inauguració de la Sagrada Família. Vull dir que, és, a veure si les Olimpiades...
7: I del
4: Vela,
7: i del... Com era allò? El Mundial de Vela.
4: No, però vull dir que allò del Vela va ser l'any passat.
7: Com es deia? Club,
4: no sap ni
7: com
4: es deia. Club Vela, Club.
7: Això, com?
4: Però, què? Senyora,
5: Ryder Cup.
4: Ryder Cup, bueno, però vull dir-te que això va ser l'any passat, doncs, quan va ser.
7: L'estiu passat.
4: Però aquesta, va fa dues setmanes.
7: Fórmula 1, la Fórmula 1.
4: La Fórmula 1, ara la, això, vull dir que, a veure si les Olimpíades van, eren una merda, no? Bueno, digues.
7: Diuen que el Tour li ha costat a Barcelona i Catalunya uns 25 milions,
4: xavalla.
7: Però que és un gran aparador, ja que el Tour es retransmet a 190 països, té milions d'espectadors, i que el retorn econòmic per Catalunya-Barcelona s'acostarà als 130 milions, entre els diners directes obtinguts en aquests 3 dies per hotels, restaurants, transports i recaptació fiscal, i també en beneficis indirectes, que són doncs, els futurs turistes que han vist a Barcelona com a escenari...
4: I que voldran venir.
7: I que voldran venir. I també faran congressos, més congressos i tal.
4: Clar,
5: I també t'he de dir que ens han arreglat les carreteres al Ripollès, perquè avui van a Planoles. Mm. Mm. No aneu al Ripollès. Llavors, no, allà on hi havia anys que hi havia sots,
4: mira,
5: ara
4: veus?
5: Està asfaltadet,
7: han
5: escombrat tots els vorals de les carreteres...
7: No,
5: magnífic, tu. T'han demostrat que sí que es pot fer.
4: Exacte, es podia fer, eh? Estaria en dubtes, es podia fer.
7: Ah, doncs mira, tu, perquè jo he estat buscant i el benefici directe que obtenim els ciutadans de tot això i no he trobat els euros que ens ingressaran al compte, no els he trobat, ni tampoc si ens rebaixaran els impostos o el lloguer, no sé, o també si hi ha alguns diners que aniran a frenar el canvi climàtic, a protegir els boscos, això tampoc ho he trobat.
6: Exacte, que es guanya la seva manera.
7: Potser sí, això que diu, potser han arreglat la carretera i aniran una mica més...
5: Sí, algun sotet han arreglat.
7: Algun bosc, no sé.

0: carrers de Barcelona i bicicletades, coses així.
1: Ah, sí?
0: No sé, si no ho has vist és que no eres tan protagonista.
1: Ja t'entenc, estava...
0: També fa de voler ser protagonista.
1: Clar, també és veritat, és que jo soc una persona molt discreta, no, no m'agrada mai estar a primera línia.
2: Has pogut parlar amb un urbano.
1: Sí. Jo estava parlant amb l'urbano, hòstia,
0: això,
1: que bo estava.
0: Això, veus? Has estat
1: però
0: protagonista.
1: Però ell i els tres que hi havia, molt bé...
0: Molt bé,
1: doncs. Molt bé.
0: Això és un
1: servei. Això és un servei. Sense ànims de crucificar el cos dels guàrdies urbans de Barcelona, però vull dir-te que... Digues, digues, perdona.
0: Bueno, doncs això, que s'han fomentat la mobilitat sostenible i l'esport, bueno, que totes aquestes frases doncs, no volen dir res, perquè quan no pots pagar el lloguer i la ciutat perd identitat a causa del sobreturisme, i a més, tot això ho diu el consistori que menys ha invertit en carrils bici i foment de la bicicleta, dius, home, què m'esteu explicant aquí? I, bé, doncs, res, tot això, vinga, jo que visca l'esport, Visca l'esport i visca el tour. I que consti que estic a favor, però que tampoc cal tragar amb tot tota l'estona. Perquè això ja ho vaig deixar de fer-ho, de tragar amb tot. Ai, per cert, l'equip israelià Premier Tech ha canviat de nom, ja és suís, i es diu NSN Cycling Team, per si us interessa saber-ho. Vale, que està instal·lat entre Barcelona i Girona i un dels seus socis fundadors és Andrés Iniesta.
1: Carai,
0: això
1: noi.
0: És informació que es pot saber.
1: Això és informació que tenim
0: de... I parlant de promocionar Barcelona al món, se sap que s'ha rodat una sèrie tipus Emily en París, però a Barcelona, que es diu La vida a Barcelona.
1: La vida
0: a
1: Barcelona.
0: Que el nom ja fa por, a mi m'està fent por. I que segur que sumat al tour doncs farà que encara vinguin més turistes i expats aquí.
1: I això és
0: fantàstic.
1: Així, és veritat.
0: Això és així. I va d'una noia holandesa que va a la ciutat comtal a trobar-se a si mateixa.
1: Hòstia.
0: Que només et pots trobar tu mateixa a Barcelona si ets holandesa, perquè si ets catalana, jo us dic jo des d'aquí que és impossible trobar-te tu mateixa perquè només et trobes als altres.
1: Tota l'estona dels altres, és impossible.
0: És impossible. Llavors m'han passat el guió...
1: Però és idiota, és una noia holandesa que és idiota de saque, no? Perquè aquí, qui va a Barcelona a trobar-se a si mateixa?
0: Jo he anat a molts llocs també a trobar-me a mi mateixa.
1: I què tal?
0: Sí, m'he trobat.
1: Trobat i ja... has tornat. M'ho has deixat allà, no? T'has deixat allà i has tornat.
0: I he tornat.
1: Clar.
0: A mi m'han passat el guió confidencialment.
1: Perquè
0: tinc
1: per
0: poder.
1: Al nivell, que bé.
0: Al nivell. I us en faré un resum, val?
1: Vinga, va.
0: La noia holandesa es diu Lotte i arriba forrada de pasta i es pot llogar un pis a Gràcia per 1.500 euros.
1: Molt bé.
0: Desnonant la família monomarental que hi vivia des de feia 10 anys, que han hagut d'anar a viure sota el pont de Vallcarca i ocupar unes barraques.
1: Molt bé.
0: La noia es passa el dia passejant pel Born, bevent té matcha, menjant pokeballs al parc de la Ciutadella i participant a correfocs que sorgeixen del no-res al mig del carrer, perquè com tothom sap, aquí cada dos per tres et trobes un correfoc.
1: Sí, que és molt, sí, tant.
0: És el que és més normal. Sí. També s'apunta a un curset de sevillanes.
1: Per descomptat.
0: Típic. Va veure el Museu Dalí de Figueres com si fos a Barcelona i va pel Raval amb la bossa oberta i parlant pel mòbil i no li passa mai res. I, evidentment, doncs va a festivals de música, al Fòrum, on lliga amb un noi català de la Costa Brava, com si fos un lloc concret. Es diu Paco i parla espanyol amb accent mexicà.
1: Sí, molt bé.
0: I només parla català per dir adéu. Allò, al final de la frase, diu adéu i també que guapa, però en realitat el que guapa el diu en castellà.
1: Sí, sí, perquè l'actor ho acaba de tirar endavant.
0: Llavors, la Lotte es dona el Lotte amb el Paco i ell, a canvi, li ensenya a beure amb porró, a menjar pa amb tomàquet i a esquivar carteristes al metro. Però tot això, la Lotte no l'omple prou i la noia flirteja al mateix temps amb el seu veí, que és un noi de Carolina del Nord que treballa a una empresa internacional d'enviaments de paquets que comença a parar i acaba per on. I bé, la noia aconsegueix una feina a l'Ajuntament de muntar
1: de
0: Barcelona, macroesdeveniments, en la qual doncs, pot parlar en anglès tranquil·lament perquè tothom li canvia l'idioma a les reunions, i també muntar una empresa porroning, i patenta el porró, beure amb porró. De manera que, a partir d'ella, doncs, cada cop que un català begui amb porró ha de pagar un cànon.
1: Llista, clar.
0: Llavors es forra. I després de molt i estira i arronsa, finalment es casa amb el de Carolina del Nord, a la Sagrada Família.
1: Tu diràs.
0: Assetgen els veïns de l'edifici, aconsegueixen desnonar-los i munten un co-living amb habitacions de 650 euros cadascuna. I bueno, ja està, s'acaba així, no? Final feliç, no està mal. Jo la miraré, sincerament. La miraré. Bravo.
1: I, bravo, Lotte.
0: Lotte. Taylor Swift i el jugador de futbol americà Travis Kelce, que és del Kansas City Chiefs, es van casar el 3 de juliol. Van escollir el Madison Square Garden de Nova York, que això és un pavelló, val? O sigui, és l'equivalent al Palau Sant Jordi per casar-se. Es van casar allí. Es van gastar 3 milions de dòlars per llogar-lo. I, bueno, això és el somni de qualsevol noia que vol ser una princesa de Disney, no? Casar-se a un pavelló esportiu com si fos la Telecogresca. I, bueno, espero que això no es posi de moda, fer casaments als estais de...

0: futbol, perquè ja ho trobo cutríssim.
1: Home, doncs espera't.
0: O pavellons de bàsquet, o pistes d'atletisme. Llavors, el menú segurament va ser crispetes, frankfurts amb ketchup i patates fregides. I jo, doncs, no sé, jo trobo que ja que decideixes casar-te i tens tants diners, doncs, no sé, lloga't una vila, un mas, un castell.
2: Això ja va fer la Dua Lipa.
0: Ja va fer la Dua Lipa.
2: La Dua Lipa va fer fora un poble italià, es va caminar un poble italià, com si ara et llogues Berga per casar-te.
3: Oh, Albertos, Venècia.
2: Com Venècia.
0: Però sí, però els veïns es veu que van acabar farts, els de Sicília.
2: Home, no, no, joder, imagina't. Ara, totes aquestes senyores que després són tan empoderades, no sé si són l'escenari, després acaben totes casades, que la reina Victòria d'Anglaterra, al segle XIX, o sigui, era més moderna, es va casar de forma més moderna. La meva àvia es va casar de forma més moderna que totes aquestes senyores.
0: No, és que
2: no sabia que tot aquest camí, tota tanta alforja per aquest camí.
0: Ai, no, la frase? No ho sé, no, quina frase?
2: No ho sé, a la frase hi ha alforges, un camí i alguna altra cosa més, però no sé quina frase. No, sí, per aquest camí no feia falta tanta alforja.
0: Ah, mira, doncs, exacte, perquè ens van fotre la tabarra sobre...
2: L'alliberament
0: femení, no sé què. No sé,
2: si t'acabes casant al Madison Square Garden de blanc, vestida de Dior, amb un senyor catxes. És que això què és?
0: És horrible.
2: Això és feixisme, perdona. Això, la Taylor Swift és feixista, perdona.
0: Bueno, és marketing, és marketing. Era tot mentida, era tot mentida.
2: Joder.
0: I a més ens ho havien cregut.
2: I la Dua Lipa també vol explicar-nos bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, i s'acaba casant amb un senyor... Vinga, home, per favor, és que jo flipo.
0: Amb una mica tòtil. Bueno, total, que no sé, jo m'hagués llogat, pues, ja que tens els diners a Manhattan, Guggenheim, l'Empire State Building, la Biblioteca Pública de Nova York, que és on es va casar la... Bueno, on no es va casar la Carrie Bradshaw.
2: Ja.
0: I això, doncs pues no, la tia en un pavelló, no? I a més el van omplir d'herbes i flors inspirades en el Mac 2 i Alicia al País de les Meravelles, que és horrible, que són dues històries de terror infantil.
2: És veritat, és veritat.
0: Però clar, jo també...
2: Escrita per pederastes, a més, quasi, no?
0: És que clar.
2: És increïble.
0: Mil convidats, clar, amb mil convidats, doncs és millor també posar-los en un estadi...
2: És que mil convidats us et surten, pululant. Mil convidats, però és que...
0: Clar, imagina com organitzes les taules per mil convidats. Perquè hi ha gent que, amb 50 invitats, doncs hi ha hagut nuvis que han cancel·lat la boda perquè s'han posat molt nerviosos organitzant taules.
2: I s'han divorciat.
0: Doncs això és millor posar-los allí en un estadi.
2: Sí.
0: I llavors, bueno, jo a partir d'ara oferiria Barcelona com a seu. Home, per fer bodes de famosos, perquè ja hi veig una nova via de negoci, promoció de la ciutat, per aconseguir uns 3 milions més de turistes l'any, perquè on hi caben 16 milions, però on hi caben 19, tu.
2: Tant,
0: ja no ens ve d'aquí, tu, i l'aplicació TMB pot patar, però ja hi estem acostumats.
2: Molt bé, escolta, molt bé. Sí, senyora, no deixin d'aplaudir tots vostès, Neus Càceres.
3: Anem a fer una miqueta de Remember When.
2: Sí.
3: Encara no hi havia les Olimpíades. Estem parlant dels anys 80.
2: Estem parlant dels anys 80 i de la teva vida.
3: I de la meva vida.
2: Bueno, perquè anem a dir que tu ens vas proposar un tema, que era quin tema volies fer tu abans de venir.
3: Bueno, amb la calor fa una miqueta el cervell et bullida, que tenia unes idees meravelloses.
2: Sí.
3: Un estudi anglès que van fer uns científics.
2: Sí, clar, que anava.
3: Que volien veure com... es comporten els animals a la natura i quines necessitats tenen.
2: Yeah.
3: Llavors els van entrenar com una nútria, com un cuc, com un ocellet.
2: Els científics s'entrenaven com nútries.
3: Sí, com
2: I per
3: nútries.
2: Què? A fi de què?
3: Doncs per viure, diguem-ne, en primera pell, en segons quins espais, els animals reben l'impacte humà, ja sigui de ciutats, d'allò... Jo em moria de ganes de saber
0: no
3: com
0: que...
3: van entrenar el que feia de
0: però això no és l'argument de la pel·lícula Hopper o infantil, una pel·lícula infantil que
2: Hopper,
0: es diu...
2: No ho sé.
0: Hoppers.
2: Sí. Hoppers. Ah, sí.
0: Que és d'un castor.
3: Ah, doncs
0: d'uns castors robots.
4: Com? Mireu-la.
2: Hoppers. I un senyor que fa de castor.
0: Bueno,
4: un grup
0: robot
4: de científics que dissenyen uns animals i s'introdueixen com a la fauna.
2: Ostres. Ah, mira.
0: Però llavors una nena es transforma en castor.
4: Sí.
0: A través d'aquest mecanisme.
2: Ja t'entenc.
4: Llavors,
0: s'assembla molt a això, eh? Potser no és un estudi real, sinó que
3: no,
0: és una pel·lícula.
3: No, perquè és un estudi real. Després et volia parlar de com el paisatge...
2: Aquest era un tema per una secció.
3: Per una secció.
2: Que vaig dir, hòstia, vaya rotllo patatero.
3: Vaya rotllo patatero.
2: Per què no hagués anat això?
3: Doncs a tenir una mica més de consciència i a cagar-me amb els pixapins.
2: Ja.
3: Volia aprofitar la benentesa.
2: Ja t'entenc. Però haver-te cagat amb els pixapins directament, sense l'excusa.
3: Ja, també. Per això vam dir, fora. Després l'altre. El paisatge sonor dels ocells, com ha canviat en 30 anys.
2: Ah.
3: I també hem fet un...
2: Aquest era un altre tema que tenies tu, fixa't tu, com li va al cap.
3: Preciós.
0: Bàsicament s'estan morint, no?
3: Sí, tu pots escoltar al principi, a tope, tope, i a mesura que...
2: Perdona, a veure com és. A principi com és. Tot
4: Això ho ella, ho fa.
0: És increïble, eh?
2: Va. I ara com seria? Aquest era un altre tema que tu tenies entre mans,
3: o sigui, us juro, és un paisatge sonor de tots els ocells, tots els ocells, pam, pam, a mesura que anem passant, pam, pam, i se senten quatre per dalt.
2: I això no vas treure aquesta informació? Per exemple?
3: Del The Guardian.
2: Del The Guardian, clar.
3: Jo em nodreixo molt de...
2: De la premsa estrangera.
3: Bueno, el The Guardian és una mica com El País fa 74.000 anys, però bueno, també té tela, i allà es troben realment articles molt interessants que vas trobar...
2: Però aquests dos temes no te vam comprar ni l'un ni l'altre.
3: Ni l'un ni l'altre. I
2: jo vaig dir, parla de tu, parla de quan vas començar a ser bullera, bueno, quan vas començar a sortir de ser bullera als anys 80.
3: Exacte.
2: No? I aquest és el tema.
1: Ho troben bé, no? Entre els ocells aquests que desapareixen.
0: Sí, els
2: científics aquests que fan de cuques.
3: Exacte.
2: I bueno, llavors... de cuc, perdona, no sé si veu aquests els tres actors aquí emmarmolats. Vosaltres que sou actors...
0: Haig de dir que ho he pensat, eh? Dic, és una cosa que podríem fer amaga, que sortís algú fent de cuc.
2: Sí, però de vegades a l'Institut del Teatre i al... Vinga, ara...
5: Ah, això és de primer.
2: És de primer d'Institut del Teatre. El fer de cuc, no? Heu hagut de fer de cucs?
5: I de més coses, també.
2: Per exemple, de què has fet tu, Arnau?
5: Jo he fet de girafa, d'elefant... de conill, de, bueno, de tot una mica. Això per escalfar, només.
2: Només per escalfar. I després, què? I Ricard
5: III. Després et fiques aquí, exacte.
2: I tu,
4: Saps, el que passa és que ell és l'únic que és actor.
2: Ah, val. Ah, clar, clar, clar.
0: Ningú més és actor.
2: I els altres, sou una farsa, els altres.
5: Totalment.
2: És una farsa total,
4: totalment,
2: eh?
4: Totalment mentida.
2: Bueno, llavors, a veure...
3: Llavors vas trobar més interessant que, o sigui, jo passaré, o sigui, sense especificar coses de la meva vida, perquè això ja seria una preu, diguem-ne.
2: Ja t'entenc.
3: Us explicaré...
2: Sí. Quines coses, per exemple, quines no vols especificar?
3: Vull dir, el que li veu fer en el David Balaguer l'altre dia, no, aquella rostida...
2: Se la mereix, se la mereix. No, perdona,
3: té un altre preu.
2: Vam ajustar-nos a la realitat.
3: Va ser genial.
2: Si el David Balaguer es va hemorrajar amb la Lorena Vázquez, la Lorena Vázquez va quedar totalment insatisfeta, i a més, mentre se l'hemorrajava, li va tocar una teta i va fer... I l'altra va sortir despavorida, després de caminar 600 quilòmetres
0: per Barcelona.
2: Que la van tenir, que aquesta dona no en tenia res, però això és una cosa que la gent l'ha de saber. I és més, aquest tema el seguirem tractant tantes vegades com faci falta, que es pot comprovar.
3: Va, llavors... Jo no t'explicaré amb tota la gent famosa que m'he allitat.
2: Però t'has allitat amb molta famosa?
0: Ui, digues unes sigles.
3: Moltes. No. Wow. No, però, moltes, però bueno, molts oficis, actrius, cantants, presentadors de televisió...
2: Presentadors de tele?
3: Sí, i llavors...
2: Presentadors de tele, t'has
3: En els anys 80, per què era interessant?
2: T'has barrejat amb una presentadora de tele?
3: Per què era interessant? No teníem mòbils...
2: A veure, als anys 80,
3: si volguera. Tot era cash, tot era amb efectiu...
2: Ja, i tant.
3: O sigui, o et trucaves una vegada i t'espavilaves, o... ja no hi havia contacte possible.
2: Clar, seria quedar...
3: Els bars eren llocs de trobada de veritat.
2: Clar.
3: Interclasse, allà hi havia des de la més pija fins a la més pobra.
2: T'has enrotllat amb pijas?
3: I amb pobres.
2: També.
3: Amb tot el ventall que hi ha. Vull dir, les coses s'han d'aprendre empíricament. Llavors, a mi, els meus amics, perquè vosaltres heu vist la sèrie Pose,
2: sí.
3: Aquella americana que va de com el col·lectiu gay i lesbià ens organitzàvem com famílies, verdaderament famílies. Jo pertanyia a la família Vallès Terremoto. Jo era José Guillermo Vallès Terremoto. Tenia la meva tieta, que es deia Tita Lupe, que era el Javier, la mama Maruja, que era el Diego, la tita Percy, i nosaltres organitzàvem realment la nostra vida com una família triada.
2: Les llavors, altres famílies? Quines famílies hi havia?
3: Vull dir, tots érem... O sigui, nosaltres conformàvem... Nosaltres érem molt estranyets, també t'he de dir, eh?
2: Ja, no,
3: aquestes
2: sí.
3: Eren, sí. En el pis que teníem a Sabadell, bueno, dic teníem, jo tenia 16 anys,
2: ja.
3: Ells pagaven el lloguer, jo hi vivia gairebé dins,
2: sí.
3: Em van donar una clau i
0: gairebé dins,
3: I sí, perquè encara vivia amb els meus pares. Llavors, en aquell pis jo vaig aprendre de la vida, realment.
2: Com et vas posar amb la Pepi, la Dulci, la Pupi, la Tuti, la Tata, totes aquestes?
3: Jo quan... tenia 16 anys, vaig anar a excavar a Orce, a Granada, i el dia de Santa Carme, no sé què vaig dir, dic, bueno, jo no tinc nòvia, dic, no tinc nòvio, tinc nòvia. I la tita Lupe em va dir, i esta, i este, i este, i de cop i volta, mitja excavació, érem gais i lesbianes, era boníssim,
2: perdona,
3: any 82.
2: Perdona. A veure, tu vas anar a l'any 82 a escarbar, és que...
3: Escarbar
2: Orce, pensava que era una cosa, una festa.
3: Les excavacions arqueològiques.
2: Vam anar a escarbar Orce, un poble, no, vas anar a escarbar...
3: Les excavacions arqueològiques que hi havia a Orce, a Granada.
2: Per què vas anar?
3: Perquè estava deprimida perquè m'havia deixat el meu amor.
2: Ja.
3: Llavors li vaig preguntar a una professora de literatura, que el seu marit era arqueòleg, i dic, què puc fer aquest estiu? Diu, vés a escavar. mà. Primer. Llavors, tenia 16 anys i tots els cursos, totes aquestes excavacions eren per majors. Llavors jo vaig anar allà al Museu de Prehistòria de Sabadell i els vaig dir, mira, escolti, jo ja sé que no vaig a la universitat, però jo li excavaré molt fort. Clar, jo sempre he anat amb gent molt més gran que jo. I clar, tots sí, eren sí. universitaris sí. i així és
2: I
3: on
2: vaig.
3: I te'n vas
2: anar cap a Granada a excavar a Orce.
3: A Granada a excavar. I, la
2: I Orce lia. Què és?
3: A Granada. Està a Granada, és l'home d'Orce,
2: ah, val.
3: Que és aquelles famoses excavacions
2: sí, sí.
3: que després van...
2: Tu les coneixies, Esther?
0: No.
2: No, estàs desperta, perdona, si t'has de morir... No, ho dic perquè, Joel, porta una cosa d'aquestes de la pressió per veure si està viva o morta. Quin dilluns, no?
0: No, m'ho ha explicat abans i ja m'ho sé tot.
2: O sigui, estàs farta d'ella, no? T'està dient que t'estàs repetint.
3: Que m'atengués.
2: Llavors, no, te'n vas a excavar a Orce i estava ple de maricons i de bulleres.
3: Ple de maricons i de bulleres. I llavors ens vam fer amics.
2: Sí, vas anar per un desencant amorós,
3: eh? Desencant amorós.
2: Quantes vegades estàs desencantat, l'amor?
3: O sigui, tots els meus amors m'han deixat. És la història de la meva vida.
0: No, Neus, algun ha sigut tu.
2: I trobes que...
0: Algun tu.
3: T'he dit els amors de la meva vida.
2: Ella ha deixat els que no... Perdona, perdona. I trobes que hi ha algun fil conductor? Diguéssim, t'han deixat sempre per la mateixa raó?
3: És que soc molt intensa. Deixem-ho aquí. La meva intensitat, no sé, col·lapsa. I bueno, és igual.
2: Llavors estaves a Granada, a Orce...
3: I ens vam fer molt amigues.
2: Amb la Pupuri.
3: Amb la Tita Lupe, la Percy, la Maruja, tots.
2: Doncs jo eren tres
3: la
2: mariques.
3: La Lita Andamio, totes eren mariques. Jo era José Guillermo, era la Niño.
2: La Niño.
3: A mi em deien la Niño. Perquè jo aquest pentinat curtet que porto ara, ja el porto des de fot, i és quan et miraven i t'escopien. Bueno, ara us explicaré qui ens escopia.
2: Sí.
3: Llavors, total, no se'ls hi va ocórrer una altra cosa que pel meu 18è aniversari,
2: sí.
3: jo vaig néixer el 67, calculeu, jo he tingut que anar a calcular, em van regalar la primera sortida de l'ambient a Barcelona.
2: Carai, perquè mentre estava on sortíeu, si no?
3: Bueno, sent menor d'edat, tu no podies entrar segons quins...
2: Però jo, de menor d'edat, vaig entrar tot arreu, eh?
3: Perquè tu eres alta
2: perquè
3: i
2: era
3: home.
2: Alta.
0: Perquè era home, sí, exacte.
3: Sí. Alta i home, ah, sí. clar. Clar.
0: Bueno, no, no, però no semblava que tinguessis l'edat, llavors et deixava passar.
3: Clar, jo soc
2: bueno, i era mona, i van dir, vinga.
0: Era mona, i van dir, vinga. No t'ho volia dir, però també.
2: No, perdona, que no ho dic perquè... Bueno, però és una cosa que salta a la vista, és evident, ara no, perquè ja estic atrotinadíssima. T'ha de dir que en aquella època de sobte apareixia un tio de metro 85, 80, no sé quants faig, el ros amb els ulls blaus
3: per no deixar l'altre.
2: Diu, vinga, doncs un twink, com es diu això?
5: Twink.
2: Un twink total, i estaves a la discoteca, doncs necessitaves, doncs això. Molt bé.
3: Però llavors aquí,
2: l'obrit Respingón, etcètera, ara ja no, però...
3: El que m'agrada recordar en aquella època és...
2: I tant que deixen entrar un xaval de 16 anys.
0: Que sí, que sí, que sí, que ho sabem, ja.
2: No, és que clar,
0: Esther,
2: és
0: que... Però no s'hauria de fer, eh?
2: No s'hauria de fer, però bueno, si es fa...
3: I menys amb les coses que passaven allà dins. Recordeu que no hi havia mòbils, llavors no hi ha proves gràfiques, o sigui, la gent se'n guardaria ben prou de fer totes les coses que vam fer nosaltres, perquè no hi havia proves gràfiques.
2: A veure, llavors, tu et regalen aquesta baixada a Barcelona.
3: Et regalen la baixada a Barcelona. Ens deixa tirats el cotxe a la Meridiana, ja començant per aquí.
2: Per aquí.
3: No importa, continuem la nit.
2: Val.
3: Vaig conèixer el Quique Bar, que hi havia amb la Paca a la Tomate.
2: Això va ser la primera nit,
3: sí,
2: eh?
3: Jo vaig començar la nit amb la boca oberta i o sigui, no la vaig poder tancar fins a les 5 de la matinada que vaig haver de tornar a casa meva. Em van portar el...
2: Això passa molt també, quan ets marica, que acabes obrint la boca i no la tanques mai fins a la...
3: Llavors vaig tenir un recorregut per l'ambient gay, recordeu, no turistes...
2: Clar.
3: No Barcelona Olímpica.
2: Clar, foscor, hi havia foscor, foscor perquè hi havia molt tòlim a tot arreu.
3: Podies agafar taxis, o sigui, agafàvem taxis. Podies aforar un taxi.
2: Sí, sí.
3: Podies anar al restaurant, o sigui, era al·lucinant. Llavors em van fer tot un recorregut.
2: Què consistia? Quines locals eren?
3: O sigui, vaig anar al Quique, al Daniels, al Members, al Bahia, al Ramses.
2: Tot
3: amb
2: la mateixa nit.
3: Vam anar com uns 7 o 8 bars.
2: Devíeu acabar finat,
3: d'ambient de dones. Només hi havia dos.
2: Yeah.
3: Només hi havia dos, perquè la majoria...
2: Era el Daniels i el Members.
3: Sí. Però ells van pensar que em faria moltíssima gràcia saber el que era un quarto fosc.
2: Ja, yeah, i tant, home, i què?
3: El Martins, que estava allà dalt.
2: Sí, davant, sí, de jardiners. Ara és una clínica d'estètica, quina pena.
3: Exacte, vam entrar i vaig veure un cartell. Xotxos 1000.
2: Xotxos 1000?
3: Xotxos 1000. O sigui, les dones, els homes entraven gratis i les dones pagàvem 1000
2: pavos.
3: 1000 pessetes.
2: I tu què vas dir?
3: Era el meu aniversari i m'ho van pagar. Bueno, el quarto fosc i diu, bueno...
2: O sigui,
0: tu ara, perdona, els homes no pagaven?
3: No, perquè era un bar d'ambient d'homes. al Martins.
0: Ah, vale.
3: Allà vam passar, bueno, ja et dic, llàstima de càmeres, perquè allà...
2: I llavors què?
3: Vam casar, bueno, fa molt, bueno, en fi. Llavors em van dir, tu ara entraràs en un lloc, tu camina, no, intenta mirar el menys possible i vigila no rellisquis.
2: I vigila no rellisquis, això t'anava a dir. Hi havia les dues opcions, o el cor d'escú no pots o relliscar, o pots quedar atrapada, o sigui, perquè el terra enganxat, eh? Sí,
3: era horrorós, o sigui, va ser, de veure no es veia res, com el seu nom indica, estava fosc, però l'experiència...
2: I el del Martins era dur, de cor d'escú.
3: Era molt heavy.
2: I en aquella època, els anys 80, eren durs, eh?
3: Crec que el vaig recórrer en 15 segons, vaig dir fora. O sigui, les olors... Bueno, va, pum.
2: I l'olor?
3: L'olor. Ai, que olor.
2: L'olor dels quartos oscuros.
3: Sí. Bueno, sí, sí. Bueno, clar, vull dir, entens? Bueno, llavors...
0: 18 anys.
3: Jo tenia 18 anys. Llavors, clar, jo, com que em sentia major d'edat, sentia ja totalment, ja... I quan vaig arribar a un quart de sis del matí a casa... El meu pare i la meva mare m'estaven esperant, jo pensava ja que era major d'edat, i el meu pare em va dir que què feia tornant aquelles hores que pel carrer només hi havien putes i maricons.
2: I vas dir, exacte.
3: I jo vaig pensar,
2: exacte.
3: Una mullona també.
2: Exacte, bé.
3: Ja no em van poder castigar, però a partir d'aquí ja era, o sigui, Barcelona era realment llibertat. Ja, i ara, fora bromes, el que era molt interessant era això, era interclass, o sigui, hi havia gent de tota mena, perquè és que no tenies, tenia molta consciència política. Penseu que durant l'epidèmia de la sida, durant 20 anys, no van fer res.
6: No
3: va
6: haver res.
3: Poseu per comparació amb el Covid, que en menys d'un any ho van resoldre, doncs nosaltres vam estar 20 anys que els amics i amigues se't morien literalment, sense d'allò. I nosaltres vam crear una solidaritat que penso que no hi ha hagut mai més aquesta situació de desgràcia. Gais i lesbianes ens vam unir bastant. Llavors era molt divertit. Fins que...
2: I després també tu no trobes que els locals eren més sincers? És a dir, que tot i que eren negocis, eren negocis més sincers, diguéssim.
3: Totalment. Era una aposta, clar. Pensa que... Jo no me'n recordo fins a quin any van treure que et podien fotre una multa per vagos i maleantes. O sigui, no sé quan ho van treure del tallós, però...
2: Tard.
3: Bastant tard. Llavors, clar, sí que era una aposta... Bueno, era una aposta gairebé política, perquè com a negoci...
2: Què bevíeu i amb què us drogàveu?
3: Mira, a mi la beguda que sempre em va... Era la cervesa, però després els gin tònics, que quedava molt xic.
2: Jo també.
3: I més allà del gin tònic, tothom fumant, imagineu. Els bars
2: eren... Es fumava abans
3: els bars. Que tu arribaves a casa, o sigui...
2: I tant.
3: És veritat,
2: abans foties una peste.
3: No te'n recordes?
2: Home, perfectament.
3: La pell de tabac, el
2: Sandré. Ho havia de deixar fora de casa.
3: Però què passa? Com lligaves molt? Hola. Tens foc?
2: Ja t'entenc.
3: Hola, tens foc.
2: Tu eres de lligar molt, lligaves molt i fàcil?
3: Aviam, jo sempre he lligat per simpàtica.
2: Ja, però tu eres molt bona, ets molt bona.
3: Va. Sí, simpàtica, deixem-ho aquí. I a més, clar, tu anaves amb un grup de gent i la gent... No hi havia mòbils. La gent, tot era molt real.
2: Perdona, entra tu i lligau tu. Joel, entra.
3: Què diu?
2: No, va, que m'està taladrant els cascos. Entra, que em diu, ara es lliga i no l'entenc, perquè com que entra el xiclet, l'Invisalign, que no vocalitza natural, no entenc una puta merda. A veure, ara jo m'he quedat, ara es lliga, què?
3: Com es lliga?
7: No, no, està dient de la publicitat.
2: No. Tu lligaves abans dient, tens foc. Ara com es lliga?
6: Tens popper.
2: Aquesta frase era de publicitat. Moltíssima gràcia, bravo.

0: l'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
1: Melons Brutal!
2: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
3: 5, 6, 7, 8,
4: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
5: en España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
7: Sona bé.
6: 4,3 litres de consum al 100.
7: Sona Qashqai e-Power.
6: I el 0% TAE.
7: Sona que estreno un Nissan.
6: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
10: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
12: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
13: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
14: RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya. El divendres 10 de juliol, a la una del migdia, un programa des del principal referent cinematogràfic de Catalunya amb motiu de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
15: Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana. No.
14: El divendres 10 de juliol, d'una a dues, Vostè Primer des de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona.
16: Va, Joel, anem tirant.
17: Sí, marxem ja, perquè aquest final de temporada està sent...
14: Amb el suport del comissionat per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat.
18: RAC 1.
14: Tots som un milió. Us hi esperem.
19: Em descollono. Li pregunto al Víctor, que és el nostre realitzador d'avui, el Víctor Valero, aniré en blanc i després presentaré els nostres convidats i llavors la música. I li pregunto per cascos. La música és animada? I em diu, és elegant. Anem a comprovar-ho. Exacte. Senyores i senyors, amb tots vostès, tres dels membres del col·lectiu Amaga. Ui, no, no, aquesta música no. M'has de posar, és una mica de chill-out dels 90. Seria qüestió que em busquis una cosa una mica més animada.
16: Però saber com ho té classificat a l'Ernest, saps què vull dir-te?
19: Aquesta. Exacte. Bé, bueno, a veure, tenim aquí l'Arnau Bocet, la Isabel Bassas i el Víctor Pérez Pallarès. Llavors, vosaltres dos sou de Lleida, vau estudiar junts?
20: Vam estudiar junts.
21: Al batxillerat.
19: I vosaltres vau conèixer amb la Isabel Bassas a una galeria d'art. Filla meva, sembla també una mica la sèrie de la Lotte, eh? De la Lotte, la holandesa que ve a trobar-se a Barcelona.
20: Sí, una mica de fàstic, no?
16: És veritat.
19: No, no, no.
16: No, però en realitat vam anar a menjar jamón canario i allà és on vam fer
19: el jamón canario, on on es menja, perquè això no sabia que
16: havia... Plaça Letamendi, al Bagoa.
19: Però per què sabeu? És famós? És famós?
16: Sí.
20: O sigui, és un restaurant... Bueno, no ho sé si és de tota la vida, perquè jo fa 8 anys que estic aquí a Barcelona, però ara porten uns xinesos que, a més, són divertidíssims.
19: Molt bé. Una família xinesa que són divertides.
20: Totalment mediterranis.
19: I fan jamón... Han mantingut el jamón canario. El jamón canario, de què es distingeix dels altres? Ara parlem de l'obra, eh?
20: Ni idea.
16: Veus, tu saps això,
1: com un lacón, com un lacón.
18: Sí, és una manera de que amb espècies...
1: I t'hi posen salseta, a l'entrepà t'hi posen salseta, el tallen allà i t'hi posen salseta i menges l'entrepà aquest. És com el plat del...
21: I no pots menjar res més, quasi bé, no? No hi ha collons de menjar res més.
16: Sí, més coses, pimientos de padrón.
21: Però si està al costat de casa meva, això.
1: Sí, exactament.
21: I va molt a Guàrdia Urbana, em dius, no? Ah, doncs mira, ja aniré.
18: I la Policia Nacional.
16: Ah, però això abans no era així, eh? Abans no era així.
21: Sí, què dius? No facis gestos, no facis gestos.
18: Que estava ple de Policia Nacional.
21: I què vols dir?
18: Que perquè hi ha una...
21: Una comissaria. Bueno, hi ha la comissaria Enric Granados.
18: Ai,
21: a Hisenda també i tal. Ah, bueno, mira, que animat, que animat. Arriba a Espanya, eh?
1: Doncs en aquell context ens vam...
21: Que no hi vagi jo avui al Bagoa, Pacoa, com es diu?
20: Bagoa.
21: Que no hi vagi jo avui a mirar a l'Espanya-Portugal en aquest bar. Policia Nacional, Guàrdia Urbana, els d'Hisenda...
1: Del CCCB al Bagoa.
21: Jamón Canario d'aquest, això sí que és plurinacionalitat i de vegades és tonteries. Un moment. L'Arnau Bocelles, el Bassas i el Víctor Pérez, formeu part d'aquest col·lectiu que es diu Amaga. Què és, Arnau, el col·lectiu Amaga?
22: Amaga és un col·lectiu d'art, sobretot ara estem enfocats a les arts escèniques, arts en viu, i neix d'un grup d'estudi de màgia, de l'il·lusionisme. Dos dels membres, l'Àlex i jo, érem mags, i quan no estàvem fent comunions, doncs ens reuníem i vam decidir com... Vam tenir una crisi molt forta amb el format clàssic de la màgia.
21: No m'estranya, eh?
22: No t'estranya, òbviament. Està bé, estem en la taula adequada, doncs.
20: I... Ens estem reconciliant, eh? O sigui,
21: tu també feies màgia o no?
22: No, ells han sigut com els canalitzadors perquè nosaltres ens podem reconciliar.
21: Reconciliar el vostre passat. Sí. Clar, vosaltres fèieu, perdona, tu i el teu col·lega, Arnau, fèieu màgia. Venga, niño!
22: Fèiem de tot, fèiem bodes, bateixos, comunions...
21: I fer globus d'aquest...
22: No, això no.
21: Això no, eh? Només màgia.
22: No érem tan hàbils.
21: Hi havia molta feina d'això? Hi ha feina d'això?
22: Sí, molta. A Lleida et podies fer tota una temporada de comunions i viure bé 6 mesos.
21: Carai. Sí. O sigui, però llavors vau entrar en crisi.
22: Però no ens agradava. A nivell artístic no ens convencia i també va arribar un punt en el que tampoc ens sentíem còmodes fent-ho.
21: Ja t'entenc.
22: Sí.
21: Perquè és un públic dificilíssim, el dels nens.
22: És un públic difícil, molt agraït.
21: Amb el sucre pujat de Fanta, això, és millor estar entre borratxos o un cabaret.
22: Exacte. Sí, a més, jo me'n recordo fer sopars d'empresa quan jo tenia 13 anys o així. I
21: tu fent de mag amb 13 anys, ja?
22: Sí.
16: Amb sopars d'empresa.
22: Amb sopars d'empresa. Llavors vaig començar a entendre el que era la gent beguda en aquell moment.
21: Clar. És que no hi ha res pitjor que un públic beguda.
22: Però bueno, els trucos funcionaven millor perquè ningú...
21: Diga. Con un 6 i un 4 aquí tengo tu retrato. Magia! Vale. Llavors, bueno, com passa?
22: Ens van ratllar amb això, que és lo important, és que ens van ratllar i vam dir no. I vam dir, hem de fer una altra cosa totalment diferent. Llavors, què fem? Llavors vam començar a reunir-nos i a poc, doncs, va anar naixent Amaga, perquè ens vam anar trobant amb la gent...
21: Quants sou?
22: Som cinc.
21: Llavors, a veure, Víctor, aquest espectacle que tenim entre mans, que ara no sé com es diu...
22: Qui hi ha?
21: Clar, de què va?
20: Bona pregunta.
16: S'ha de veure.
20: Mira, a nivell de context, passa durant la nit de Cap d'Any a dins del pis d'una persona que viu sola o aparentment sola i que té com certes relacions parasocials a través d'internet amb una persona que idolatre, perquè és una relació que només té una direcció, que és d'ell cap a aquesta persona d'internet. L'altra persona no el coneix.
21: Ah, està flipada l'altra persona, clar.
20: L'altra persona és un streamer.
21: Un streamer.
20: Sí.
21: Vale. I llavors què passa? Perquè vosaltres feu màgia.
20: Si s'hagués d'integrar dins d'un gènere artístic... Nosaltres l'incloiem dins del subgènere del home invasion. Són aquest tipus de pel·lícules, tipus Los Otros o Funny Games, per exemple.
1: Pel·lícules de terror.
20: Pel·lícules de terror en les que algú o... Sí, algú t'entra a casa.
21: Home invasion.
1: Invasió de la llar.
21: Isabel, llavors, vosaltres què va? On ho feu, això?
1: Doncs nosaltres això ho fem a la Fundació Brossa, que crec que... el que és, treballem és el millor lloc per fer-ho.
0: Sí,
1: sí, home, Joan Brossa per nosaltres és un superreferent.
0: Clar.
1: I a la vegada era un gran amant de la màgia.
0: Sí.
1: Llavors, ho fem a la Brossa del 13 de juliol al 22 de juliol.
0: Val.
1: 10 dies que estarem allà amb presentant...
0: I esteu satisfets? Sí. Esteu esgotats dels assajos, noto.
1: Sí, perquè sí. La màgia, jo crec que, a part del que suposa aixecar una peça escènica, la màgia vol molta tècnica, perquè hi ha tota una sèrie de trucs que s'han d'organitzar darrere d'escena, que volen politges, que volen fils, que volen coses que l'espectador no veu, i que s'han de provar moltes vegades per intentar evitar l'error.
22: Pots estar 5 hores per 30 segons.
1: Clar.
16: Quanta gent sou dalt de l'escenari?
1: 5. Som els 5 membres de MAGA.
20: Tots sortim.
16: Tots sortim.
1: Sí,
20: tots sortim.
16: Però vosaltres no sou actors,
20: Som actors, però sortim a escena.
0: I què fareu?
20: D'actors.
1: D'actors, d'intèrprets. Sí, nosaltres tenim el nostre actor fetitxe, que és...
0: No, també.
1: Hi ha moments que hi som, hi ha moments que no hi som.
0: Ah, val.
1: Llavors... hi ha moments que potser hi ha dos personatges en escena.
0: I el nostre actor fetitxe qui és?
1: L'Arnau Bocés.
0: Ah, clar, com és clar.
1: I els altres fem el que podem.
22: Jo estic allà i així no estic fent politges.
0: Clar, una cosa...
16: Però és molt estrany veure Max o que diguin politges i trucs, no?
0: Home, perquè...
16: Normalment es diu jocs, no s'anomena...
1: Ah, perdó, perquè jo no soc maga, potser dir-ho a la meva.
22: Nosaltres estem molt a favor de dir-ho. De fet, ens interessa potser més també la trampa que, o l'artefacte que el propi efecte. De fet, la idea una mica és allunyar-nos d'aquest efecte centrisme que té la màgia també.
0: Què vol dir això?
22: Bueno, l'efecte wow, no? Que fas el truc i després ja està buit. Ja. No hi ha res més al voltant.
1: La fi és el truc. No és un mitjà per explicar la història,
22: Exacte, el que ens interessa és agafar aquestes tècniques d'il·lusionisme i aplicar-les a escena d'una manera diferent, igual que aplicaríem el text, la il·luminació...
0: La vostra màgia d'on surt? Vull dir, quins referents teniu? Mira, hi ha trucs de màgia que són nous? Els heu de crear? Tot això
22: sí,
0: clar.
22: Tot és de creació, diguéssim, o de tècniques recuperades i revisitades i aplicades d'alguna manera que ens vagi bé en el camp que estem treballant. Llavors, un dels nostres grans referents, per exemple, és un artista de Finlàndia que es diu Kalle Nio, que hem tingut la sort, per aquest espectacle hem pogut estar treballant amb ell dues setmanes.
0: Kalle Nio?
22: Kalle Nio.
0: Ha vingut?
1: I ara vindrà per
0: quin tipus de màgia fa? Que ho fa amb artefacte? Ho fa amb conills?
22: No, ell utilitza... Depèn de l'espectacle i de la tècnica que vingui. Ell agafa moltes tècniques del segle XIX de la màgia i les revisita, les conceptualitza també, i per tant potser una tècnica només li fa que...
0: No és el del Mago Pop.
22: No.
16: Bueno, però hi ha màgia allunyat d'això.
0: Està allunyat d'això.
16: Sí, de l'efectisme.
22: Però bueno, si el Mago Pop vol finançar de cop una super underground...
1: Exacte,
0: estarem encantats. I la gent jo crec que és el típic espectacle que la gent que no ens agrada la màgia, precisament per aquest efecte wow, a mi és igual la màgia. Pues muy bien, ¿y ahora caballero qué?
1: Exacte.
20: I a la gent que no agrada el teatre, també.
0: Exacte.
20: A la gent que agrada el teatre,
0: és perfecte per mi.
20: Exacte. La gent de plàstiques, que vingui.
0: Tal. Llavors, això, escolta, estic il·lusionat. Del 13 al 20... Jo vindré, Del 13 al 22 de juliol, a l'Espai Brossa, en el marc del Festival Grit del 2026, al col·lectiu Amaga. És el vostre primer espectacle o no?
20: El segon,
0: eh?
20: El segon gran.
0: Gran. Presenta Kia! No t'ho perdis. Fenomenal. Moltíssimes gràcies, eh?
1: Gràcies.
0: Esther Romagosa. Un aplaudiment per Esther Romagosa, que ja s'ha despertat.
16: Molt bé, Marc.
0: Ha sido niña, a seva mare li podem dir avui. Ha sido... Per què has renascut? Què has fet aquest cap de setmana? O sigui, t'has destrossat.
16: Estic molt refredada, els aires m'estan matant per dins i per fora. Tinc molta tos, tinc molt mal de coll.
0: Clar, molt bé.
16: Necessito vacances.
0: Val.
16: Vale, està comprovat que amb el bon temps venen de gust certs plans, prendre el sol, estrenar temporada de platja... Bueno, doncs tota la roba que necessites per aquests plans... a la Roca Village. Ho trobaràs tot perquè tenen un boníssim gust en la moda. I encara més quan ho fas de forma exclusiva. Abans que ningú, amb l'extraordinari sale...
0: Quan arribes ara i t'animes una mica.
16: Mira, igual hi vaig ara quan acabi. Amb descomptes de fins al 70% en les millors marques. La Roca Village, l'emoció
0: que genial
16: de descobrir.
0: I escolta, jo us he de dir que avui a l'Ateneu Barcelonès... és molt demà a l'Ateneu Barcelonès ja és molt interessant la programació que fan el juliol a la fresca. Això no t'ho pots perdre. Això ho farà al jardí de l'Ateneu, que és molt bonic. Llavors us podeu fer socis per 4 xavos. És genial. Demà, dimarts 7 de juliol, a les 8 de la tarda, arriba una proposta d'Oriol Sauleda, el nostre company, un espectacle multidisciplinar, arrel quadrada, amb música, poesia, dansa, humor i performance. I Oriol, molta cosa em sembla aquí, que hi ha moltes capes, veig. Bueno, només tot això per 5 euros. Els socis i les sòcies i 15 al públic general, per favor. La consumició inclosa, o sigui, surts d'allà tajada. O sigui, superbé. Bravo, fins demà, que vagi molt bé. Mira tu quina virgaria que acabem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop, i ara a dormir, a la discoteca.
2: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
3: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
5: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
3: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
23: Per triar i remenar.
5: Amb tot el contingut dels programes.
3: I també els podcasts originals de RAC1.
24: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
3: I som tots.
5: Més fàcil.
3: Més directe.
5: Més intuïtiu.
3: Més RAC1. Tots som un milió.
25: Tres minuts, arribarem a un quart de sis de la tarda. Saludem a aquesta hora el periodista de successos i tribunals de La Vanguardia, col·laborador de RAC1, Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
26: Bona tarda.
25: Benvingut.
26: Gràcies.
25: Bé, abordarem moltes qüestions, com ja és habitual els dilluns. Això és un no parar. I començarem molt ràpidament amb els dos detinguts, aquests dos piròmans en llibertat provisional. Perdó, dos detinguts, dos piròmans, i en llibertat, disculpeu, en provisional, l'operari de les Gavarres. A veure, anem a pams. Primer, aquesta detenció de dos piròmans, que un va ser a Torroella de Montgrí i un altre cap a l'Estartit, no?
26: Exacte. Clar, la policia local de Torroella de Montgrí va detenir el passat dissabte a un presumpte piròman acusat d'encendre diversos focus de foc forestal molt a prop de la Bisbal de l'Empordà, que és on estava cremant aquest gran incendi que encara no estava controlat.
25: No n'hi havia prou que el piròman va creure convenient que havia d'acabar.
26: Es va engrescar quan va veure aquell foc i va encendre petits focs a Torroella de Montgrí. Per sort, doncs, la policia local va poder apagar-los i extingir-los de forma ràpida, però van poder detenir aquest individu el passat dissabte quan aquest incendi estava cremant amb moltíssima virulència. Sembla ser, doncs, que aquesta actuació policial, això ho ha informat avui l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, va partir, diguéssim, d'un avís que van fer un establiment comercial i en el qual, doncs, sembla ser, doncs, que aquest piròman estava mostrant una actitud molt agressiva, estava bastant...
25: Continua detingut nerviós. O no?
26: Va passar a disposició judicial i ha quedat en llibertat.
25: Veus?
0: Molt bé, perquè segueixi cremant.
27: Exacte.
26: I se l'acusa de, en fi, de crear aquest incendi, aquests petits incendis i d'atemptat als agents de l'autoritat, desobediència i resistència. Però, clar, això... doncs és en aquesta situació de màxima alerta per calor, amb aquests incendis forestals cremant de manera simultània, doncs que molt a prop d'allà, Torroella de Montgrí, a 15 quilòmetres de la Bisbal d'Empordà, doncs que detinguessin a un piròman per intentar generar nous focs, doncs la veritat és que ens ha de posar a tots alerta i ens ha de preocupar. Després, també hem sapigut avui, doncs, que els Mossos d'Esquadra han detingut a un home sospitós de provocar també incendis forestals, en aquest cas a Sant Quintí de Mediona, a l'Alt Penedès. El detingut és un home de 50 anys que, doncs, l'acusen de provocar un incendi forestal a les immediacions de Sant Quintí de Mediona el passat 7 de juny. Per tant, és a dir,
25: ja fa
26: uns quants dies, però la detenció es va produir el passat 2 de juliol. Per tant, novament, doncs, hi ha gent que es dedica a
25: fer incendis.
16: No. Quin gust hi troben?
25: Bueno, gent que és, a veure, sí,
16: no.
25: És gent que està malalta.
4: És una malaltia,
25: Que això, evidentment, no és culpa de res, però no. Aquesta és la... Aquest és amb el dibuix en el que ens trobem. De l'origen de l'incendi de les Gavarres, que déu-n'hi-do la polèmica que, sí. que ha portat tot aquest cap de setmana, no sé si en sabem alguna cosa més, a banda que l'operari ja va ser posat en llibertat amb càrrecs.
26: Exacte, va sortir ahir en llibertat amb càrrecs, després d'haver passat dos nits al calabós, després de ser detingut doncs, pels Mossos d'Esquadra el passat divendres, i el que hem sabut ara, doncs, que aquest home treballava per a una unió temporal d'empreses formada per les companyies Aquaterra i Rubau, que és una empresa doncs, subcontractada pel govern per la conservació de les carreteres. Com bé ja s'ha explicat, però recordem, doncs, aquest home estava col·locant un senyal de trànsit al voral de la carretera GI-660 quan sembla ser doncs, que va tenir un descuit mentre feia servir una serra radial. Això va generar una espurna i va encendre la vegetació seca del marge de la carretera i va provocar doncs, aquest gran incendi forestal a les Gavarres. Aquí ara, doncs, la pregunta que tothom s'està fent és... Aquest home va decidir treballar i fer servir aquesta radial de mutu pròpia, iniciativa pròpia, o perquè la seva empresa li va ordenar doncs, que fes aquelles feines. Doncs ara això és el que s'està investigant. Avui hem recuperat doncs, un document de veu de la seva advocada.
25: Marta Besols, que és la seva advocada.
26: Que explicava això.
6: Porta una trajectòria professional molt llarga en aquest sector. En l'empresa que està actualment ja havia estat durant 8 anys a l'anterior empresa que tenia la concessió. Explicant exactament tots els fets des de minut zero fins la finalització de l'incident en concret, així com quines són les seves condicions de treball i tot plegat. Ha sigut una declaració molt llarga.
26: Doncs sí, va estar molta estona declarant davant del jutjat i ara s'haurà de veure de qui és la responsabilitat última, perquè, òbviament, la responsabilitat directa és seva, perquè ell és qui estava manipulant aquest estri, però s'ha de saber si ho va fer obligat per la seva empresa o va ser iniciativa pròpia, doncs que va provocar, diguéssim, aquesta desgràcia, no?
25: Ho seguirem el fil i crec que mai millor dit a on es posarà en pràctica o es tirarà el tallafoc.
26: Sí, exacte.
25: D'aquesta qüestió.
26: Exacte. Eh? A veure on es posa el tallafocs i fins on arribem. No?
25: És el que... Exacte. Mm. Perquè aquí hi és, diguéssim, és una matriusca que vas traient i vas arribar, no? O si més no, una piràmide, vas pujant, i crec que tard o d'hora doncs, es posarà en marxa el tallafoc. I, bueno,
4: què vols venir a dir?
26: No, el que volia dir és que ara el Departament de Territori...
25: El que m'acaba d'entendre el Toni Muñoz i vostè que no les pispa.
26: Clar, no, aquí ara el Departament de Territori de la Generalitat ha obert un expedient informatiu a l'empresa, s'està avaluant això, no?, si l'operari obeïa ordres directes o directrius dels seus superiors.
25: Ui.
26: I també s'ha de tenir en compte una cosa, que és el que comentaves tu ara, Toni, i és que la responsabilitat penal per la negligència pot recaure directament en aquest operari, però el que és la responsabilitat civil subsidiària, és a dir, les indemnitzacions possiblement milionàries pels anys que han provocat l'incendi, doncs pot ser derivada directament cap a les empreses de l'UTI, per tant, en últim lloc, cap a la pròpia Generalitat de Catalunya. Per tant, aquí hem de seguir aquest episodi, a veure com evoluciona, i a veure si li va donar ordres, si complia ordres, o si va actuar, diguéssim, de mutu propi.
4: Però és allò, has de canviar el senyal de trànsit. Ja ho faré. Van passant els dies...
16: Està recreant el moment.
25: Aquesta és la seva teoria.
26: És la seva teoria.
16: Sí, està recreant el moment com va anar.
4: Allò, saps?
26: Josep, la reconstrucció.
4: Que ja has canviat el senyal, que diu, me reclama l'Ajuntament o la Generalitat que havies de canviar el senyal. Sí, no, ara espera't un moment. Ja no se'n recorden que el pla aquest de les alfes...
25: Ara vostè m'està explicant la seqüència del...
4: Sí, la seqüència
25: del... Ja, si no li sap greu, és que tinc altres temes...
4: Però t'ho explico perquè entenguis...
25: Sí, no, però la seva...
4: El que pot haver passat... Sí,
16: no, però això ho ha fabulat vostè, és a dir, tampoc ho sap si va...
4: No, però segur que va així.
25: Sí, segur que va així.
26: No, és veritat que estava en vigor el pla alfa, el nivell 3...
4: Però qui se'n recorda d'això? Aquests de la...
26: Home, doncs la gent que treballa amb aquest tipus de feines hauria de saber...
25: Si més no, el qui els hi hauria de recordar és el seu cap. El seu cap els hi hauria de dir que amb les altes temperatures, amb la situació en la que estem, no poden fer...
4: Però ara tu ets el jefe d'aquest senyor. Bueno, jo truco de l'Ajuntament i dic, escolta, que heu canviat el senyal de trànsit. I llavors dius, no, ara li vaig dir.
25: Si no li sap greu...
16: Però sempre hi ha algú que ho diu, que ho determina. Mira, s'ha de fer o no s'ha de fer. I hi ha un responsable, no?
25: No entrarem l'entrellat. És a dir, que jo ho dono, aquesta qüestió la dono per arxivada. Si no, ja anirem parlant amb el pas del temps. Bé, més coses. Anem amb aquest jove assassinat al parc de la Pegaso que va pel que apunten algunes informacions, Toni, va estar filtrejant amb la banda dels Trinitaris. El noi portava 7 mesos vivint a Barcelona i havia tingut relació amb aquesta banda dels Trinitaris, però sembla ser que l'haurien matat perquè no volia vincular-se'n. Això és ben bé així?
26: Sí, tot apunta que és així. És a dir, anem a recordar una mica com, què és el que va passar. Dijous passat, 11 de la nit, un jove que estava acompanyat de la seva família, que jo crec que aquest és l'element que encara ens faltava. Uh-huh. És a dir, què estava fent aquell noi? Doncs estava amb la seva tieta, amb un parent, amb el seu germà de 8 anys, i ell mateix. Estava al parc de la Pegaso, quan un grup de 4 joves se li va acostar, li va clavar un tret,
7: Jesús,
26: el va deixar estès a terra, i quan ja era un cop estava a terra, se li va acostar un altre noi, va treure un matxet i li va clavar diverses ganivetades. Ah. Estem parlant d'un crim salvatge que es va cometre davant dels seus parents i davant del seu germà de només 8 anys. La víctima tenia 15 anys. 15 anys. Es deia Marlon, era de nacionalitat colombiana, feia 7 mesos, com deies, que havia arribat a Catalunya, i estudiava a l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu. Mm-hmm. Val? Aleshores, després de tot això, doncs, va haver-hi diversos veïns que van anar a socórrer la víctima, van intentar doncs, trucar als serveis d'emergències, que van intentar reanimar-lo, tot i que finalment doncs, no ho van poder aconseguir. I a partir d'aquí es va iniciar, diguéssim, tota una investigació que els Mossos d'Esquadra des del primer moment ja tenien clar que es tractava d'una revenja motivada pel tema dels grups violents juvenils, el que en castellà es coneixen com les pandilles i pandilleros. En aquest cas, tot apunta doncs, que aquest noi havia entrat en contacte amb el grup dels Trinitarios, que és un grup d'origen dominicà, malgrat que ell fos colombià, i que se'n volia desvincular. És a dir, va entrar en contacte, devia començar...
7: Primer hi va entrar.
26: Primer hi devia entrar.
25: Veus? No li va agradar.
26: No li va agradar i va dir, ostres, saps què? Doncs me'n surto. I aleshores, aquests grups, que són...
7: Diu que no, no pot sortir mai més, ja. Això ho diuen a les pel·lícules.
26: Bueno, bueno, doncs és una mica el que es creu que va passar. No te'n pots desvincular. I aquí doncs, s'envia un avís a la resta d'integrants i de membres d'aquests grups juvenils. De dir, si tu te'n vols desvincular, doncs mira el que et pot passar. I això és el que va passar dijous a la nit al parc de la Pegaso, a Sant Andreu, de Barcelona.
7: I sabeu que n'hi ha a Nova York, d'aquests?
26: Sí, clar, estan per tot el món. Són els Trinitaris, que estan enfrontats amb uns altres grups, que són els Nietes, els Dominican Don't Play, i que en els últims anys estan proliferant...
25: Dominican Don't Play.
26: Dominicans Don't Play.
7: No sé, no
26: i que són uns grups que estan proliferant.
25: Veig que tenen com franquícies, no? Vull dir, sí, perquè, clar, estan a Nova York, no? Clar, és el que estem explicant, o sigui, estan repartits per...
7: Tot el món.
25: Per diferents llocs del món.
8: Sí. Ara són molt joves, no? És que aquest noi té 15 anys.
26: Sí, són molt joves, i sobretot, diguéssim, aquest tipus de grups penetren en col·lectius de joves immigrants que no porten gaire temps aquí o que no estan prou arrelats a Barcelona o a Catalunya, i que veuen o se senten atrets per grups de juvenils del seu país d'origen.
7: Pels cèntims, suposo.
26: No, el que sigui, no, per un sentiment de pertinença, no? De dir, jo pertanyo, jo soc colombià o jo soc dominicà, no em sento prou arrelat aquí, i hi ha un grup de dominicans o de colombians o del que sigui que sí que m'acullen. Aleshores, tu comences a formar part d'aquesta banda juvenil. A què es dediquen, bàsicament? Doncs a revenges, a tràfic de drogues, a robatoris violents, a extorsions... És a dir, no deixen de ser grups criminals, amb franquiciats i protagonitzats per gent molt jove. De fet, ja vam tenir un episodi fa uns quants mesos que en vam parlar de diversos aldarulls que es van produir al metro de Barcelona, doncs estaven provocats, diguéssim, per aquests tipus de grups. Els Mossos d'Esquadra han iniciat ja un pla per intentar frenar aquest auge d'aquests grups juvenils i que ja tenen detectats ara mateix, segons publicava la Maica Navarro aquest cap de setmana a La Vanguardia, diu que tenen identificats 400 joves ja que pertanyen a grups juvenils.
7: 400? 400. A l'Oest,
26: que ja n'hi ha 400 que pertanyen a aquest tipus de grups.
25: A tot això, disculpa, Crònica Global també publicava que els Mossos tenen identificat i localitzat el presumpte autor de la mort.
26: Sí, de moment per això encara no l'han detingut, però s'ha d'anar amb molt de tacte i amb molta cura, ens avisen. És a dir, aquí al final s'ha de fer les detencions, òbviament, que toquin, però que s'ha d'intentar evitar represàlies d'algun altre tipus, no sé per si algú doncs, ha explicat o ha dit qui era la persona que els acompanyava, si algú els ha identificat, vull dir que aquí s'ha de protegir també tot un entorn perquè aquests grups, doncs ja hem vist com actuen i pot ser doncs, que puguin actuar i, en fi, i venjar-se per si algú ha dit alguna cosa. No?
25: Bé, passem full, anem amb el col·laborat, podríem dir, d'aquest 2026, sí, que és el cas Antic, perquè Jonathan Antic volia crear un projecte de sastreria i emprendre fora i emprendre aquest projecte de sastreria fora del que és la marca matriu Mango. Les filles d'Isaac Antic van assegurar la setmana passada als jutjats que coneixien les intencions del seu germà. Què en sabem més d'aquesta nova, en fi, d'aquesta nova línia professional que volia tirar endavant el Jonathan Antic?
26: Bé, aquest és un dels arguments que van donar la setmana passada. Recordem que ara ja s'han fet la primera ronda de declaracions testificals, és a dir, testimonis que van intentar posar llum en el context en el qual doncs, va succeir el presumpte homicidi o la caiguda accidental del fundador de Mango, Isaac Andic, i les germanes de Jonathan Andic i filles del fundador de Mango doncs, van declarar la setmana passada que el seu germà no tenia cap interès en ser el cap de la firma, el cap de Mango. Val? Una de les, dels arguments que dona ara mateix la jutgessa i la fiscalia és que Jonathan Andic estava decebut amb el seu pare perquè l'havia rellevat, l'havia tret de la vicepresidència i de les seves funcions executives com a màxim president o màxim líder, diguéssim, de la companyia. Doncs què van explicar les germanes? Que no, que el seu germà no tenia cap interès en presidir la firma Mango i que el seu desig, el que ell volia, era muntar una sastreria. I, de fet, la setmana passada també va transcendir doncs, una
25: suposo una marca, informació... disculpa, que fos de que es dediqués a la sastreria, no?
26: Sí, sí.
25: Una marca res a veure amb Mango.
26: Res a veure, es volia desvincular de l'empresa, val? I aleshores, aquí ho hem d'ajuntar, ho hem de lligar amb una altra informació doncs, que vam publicar la setmana passada també a la Vanguardia, i és que vam explicar que la terapeuta, aquesta famosa o controvertida terapeuta que estava tractant psicològicament Isaac Andic i Jonathan Andic doncs perquè refessin les seves relacions, va amenaçar el pare, a Isaac Andic, de dir, escolta, jo deixaré el tractament al teu fill si no li dones 40 milions d'euros per emprendre els seus projectes professionals. Quins eren els seus projectes professionals? Una sastreria. Aleshores, tots us podeu preguntar, home, però una sastreria vols dir que necessites 40 milions d'euros?
9: Sí. Depèn, no? Depèn com depèn ho vulguis muntar.
26: Depèn de quina envergadura...
25: Bueno, hi ha marques que tenen una línia de sastreria que està sota el paraigües d'una gran marca. Potser ell volia fer-ho fora d'una gran marca, però amb una cadena que fes tres sastreria, no?
26: Exacte. Bé, en qualsevol cas, ell va demanar 40 milions d'euros al seu pare per refer les relacions. Aquesta controvertida terapeuta doncs ja estava d'acord i, de fet, va forçar al màxim perquè el seu pare li donés aquests 40 milions com a gest de bona voluntat i per refer aquestes relacions. I, finalment, el pare va cedir.
25: O sigui, ara el pare li donava els cèntims.
26: Li va donar els cèntims.
25: Ah, ja els hi havia donat.
26: Sí, els 40 milions finalment li va donar. El que hem sapigut ara doncs, és que la terapeuta va forçar al màxim perquè li donés.
9: Com una mica de xantatge, no?
26: Sí.
25: I per què?
26: Bé, doncs perquè ella considerava que seria una bona manera de refer les relacions.
25: Ja.
26: I aquí entra en joc doncs, un altre personatge, que és el psiquiatre. Val? Va haver, Jonathan Andic i Isaac Andic van demanar una segona opinió en un altre professional per veure si realment li havia de donar aquests 40 milions o no. Si realment era una bona via per arreglar les relacions o no.
25: Però la terapeuta ho sabia que anaven a l'altre?
26: Sí, de fet, el que diuen és que la terapeuta va derivar el cas, encara que fos puntualment, aquest psiquiatre. I aquest psiquiatre la setmana passada també va anar a declarar. I què va dir?
25: És el psiquiatre Antonio Bulbena.
26: Exacte. Doncs aquest senyor va explicar doncs, que li havien arribat el pare i el fill Andic i que li havien explicat això, doncs, que la terapeuta estava a favor i els havia dit que la millor manera d'arreglar les coses i que, no sé, com un gest de bona voluntat del pare cap al fill, doncs, que li donés aquests 40 milions d'euros. Què va dir el psiquiatre? Doncs que no li semblava bé. Va dir que estava totalment en contra i que creia que no era una bona manera per arreglar les coses.
25: Fixa.
26: Va dir, vostè no li dongui 40 milions perquè no canviarà res, i amb el fill li va dir, segur que trobaràs el finançament com vulguis, i no depens que el teu pare et dongui 40 milions d'euros. Si vols muntar la sastreria, munta-la, i segur que trobaràs la manera de finançar.
25: I espavila't.
9: Però em sorprèn que un psiquiatre hagi de fer aquesta feina.
26: Bé, Però aquest psiquiatre sí que estava col·legiat,
10: sí, sí,
26: eh?
10: Sí, no com sí, la...
25: Bueno, això és el que va explicar aquest psiquiatre, Antonio, repeteixo, Bulbena, aquest cap de setmana al programa El Suplement de Catalunya Ràdio.
11: Jo vaig tenir ocasió de participar amb una... em van demanar que jo intervingués, jo vaig parlar amb ells, va ser una entrevista que va ser una que va estar molt bé, vam parlar amb el pare i amb el fill, i els vaig fer unes quantes orientacions i em vaig posar a la seva disposició. Després van optar per una solució que era una mica més a prop de les, de la solució econòmica, i per tant va ser només una intervenció, i vaig demà ahir doncs fer la intervenció que va d'informació i de testimoni.
26: Bé, doncs és això, al final van optar per una solució econòmica i jo estava doncs per un altre tipus de solució.
10: Sí, es van creure la terapeuta en lloc del
26: psiquiatre. Sí, al final sembla ser doncs que Jonathan Andy, que estava molt agraït per la intervenció doncs d'aquest psiquiatre, però finalment no van seguir amb la teràpia amb ell i van tornar, diguéssim, a posar-se sota el tractament, diguéssim, d'aquesta controvertida terapeuta que es diu Maria Júlia i que va també declarar dimarts passat.
10: Se sap com posaria de nom el negoci de la sastreria?
26: No,
10: són papaya, kiwi.
26: Ah, diferent, no?
10: Ho dic per fer... Saps?
25: És seu? És de collita pròpia o li han passat?
10: No, m'he imaginat una miqueta jo.
25: És bo, eh?
10: Kiwi o litchi. Que
25: però què té a veure això amb sastreria?
10: Per fer la competència directa a mango.
12: Papaya. Hòstia, que no m'havies entès.
10: Cunyà!
26: No està malament, eh? A mi m'ha agradat, eh?
9: Trobo que... Papaya o kiwi?
26: Però
9: l'itxi és oriental.
26: Kiwi, no?
10: Ah, kiwi, potser kiwi.
9: Us agrada més kiwi?
10: Kiwi gol.
26: Gol?
10: Kiwi gol.
9: Sí, perquè és el groc. És més car el groc que el verd.
10: És el groc.

0: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur?
1: Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat, amb una base sòlida en ciències de la salut.
0: Estudia amb una metodologia pràctica i innovadora. Viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca.
1: La Salle, Universitat Ramon Llull.
0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: 5 anys després. A veure, situem el cas, perquè està, en aquest cas, està explicat en un documental que porta per títol Fugir és delicte, del programa 30 minuts.
3: Doncs avui ha començat a l'Audiència de Girona aquest judici amb jurat popular contra dues persones acusades d'haver atropellat mortalment a la Cristina Vilanova, que era una jove de 35 anys que va morir el 30 d'octubre de l'any 2021. Fixeu-vos, han passat 5 anys perquè arribi a judici un cas relativament senzill, perquè aquestes dues persones doncs, van ser detingudes poques hores després dels fets. La Cristina Vilanova era una noia que feia 2 dies que s'havia comprat una bicicleta, era la segona sortida que feia, va pujar al Santuari dels Àngels de Girona, que tots els que fem ciclisme doncs el coneixem molt, és un de les grans carreteres i dels grans
2: cims
3: de Catalunya.
2: Aquí, el qui no el veu, el Muñoz, riu tant tu, els del Tour, m'ha dit com aquell que no... aquell que no vol la cosa, que fa 100 quilòmetres. Amb bici!
3: Sí.
2: Jo només, quan ja, m'ho ha dit,
4: de nada o de tornada.
2: Ja em feia mal l'entrecuix.
3: No, home, però i els ciclistes de veritat que ens estiguin escoltant diran, home, quin pringat aquest tio amb 100 quilòmetres, és poc. O sigui, soc un principiant encara.
2: Poc, jo, perdona, jo no arribo ni a comprar el pa i a...
5: Però fas pujada o vas recta?
2: No, home, tot,
5: pujades,
2: home, tot, pujades.
3: La gràcia és pujar. La gràcia és
5: pujar.
6: Si puc te dejar el culo duro, esto.
3: Sí, sí. Bé,
4: no,
3: en qualsevol
4: però,
3: cas...
4: Escolta, deus que l'ha encetat...
3: No, home, no, perquè ja estic acostumat. Ja se m'ha fet la durícia.
2: Vigila, no se't faci prostatitis. Bueno, anem a la cosa. Aquest documental que, perdona, podem escoltar part, concretament el seu germà i la seva parella parlaven, disculpa'm, en el documental, com deia, de TV3, Fugir és delicte, d'aquest cas de la Tina.
7: La meva germana feia una setmana que s'havia comprat la bicicleta amb tota la il·lusió del món i va sortir a primera hora i no va tornar mai més a casa. I espero que les persones que la van matar paguin pel que van fer.
8: Alcoholèmia, drogues, omissió de socors, fugida. I no m'entra el... Com deixar, pots deixar tirar d'una persona? Com a mínim, una trucada.
3: Bé, ara aquí ja explicaven una mica el que va passar.
2: La van atropellar?
3: No? La van atropellar i van fugir del lloc dels fets. Eren dues persones doncs, que tornaven de festa, que estaven sota la influència de les drogues i de l'alcohol, que en comptes d'anar-se'n cap a casa o de no agafar el cotxe, van decidir agafar el cotxe i anar a fer un revolts en aquella carretera, justament en el moment en què sortia la Cristina. La van atropellar. L'impacte va ser tan gran doncs que, pel que hem pogut llegir, doncs va quedar inclús penjada d'un arbre a 3 metres. Imagina't com va ser de forta aquesta col·lisió. I després doncs, la van deixar allà tirada i van marxar. També el cotxe doncs, va quedar molt malmès.
2: Durant aquests 5 anys, els que van perpetrar aquesta bestialitat han estat al carrer?
3: Al carrer, des del minut 0.
4: Molt bé.
3: Des del minut 0.
2: No, clar.
3: I bé, ja han pagat una indemnització de 35.000 euros, que, bueno, cadascú ho jutgi, i altres doncs, compensacions que no han estat acceptades per la família perquè el que volen és que es faci justícia. Avui ha començat aquest judici, la Fiscalia demana 8 anys de presó per aquestes dues persones que, recordem, van atropellar mortalment a la Cristina i la van deixar tirada sense auxiliar-la.
2: I per acabar anem amb la curiositat del dia, que d'aquest matí escoltava el Basté que ho explicava, que han trobat un crani, això sí, amb un crani amb unes anotacions en llapis, amb un contenidor de l'esquerra de l'Eixample.
4: Però qui posava el llapis?
3: És un crani humà.
2: Un crani humà amb unes anotacions, no? He sentit, escoltat aquest matí el Basté que ho explicava.
3: Sí, tenia unes anotacions amb llapis, i que sembla ser doncs, que seria d'algun estudiant de medicina o que l'ha extret d'algun lloc, però clar, estem parlant d'un crani humà, i que sembla ser doncs, que la persona que l'ha llançat ha pensat que era doncs, unes restes com qualsevol altra.
2: No, potser han canviat el propietari.
4: Sí.
2: No, vull dir, o el llogater, entre el nou llogater s'ha trobat el crani, perquè l'altre no se'l va
5: emportar. Però vols dir que llogues cranis, tu? Per
2: no, dic el pis. Que l'ha deixat.
5: Ah.
2: Bueno, també pots llogar un crani. No?
4: Bueno, però pot ser al mig.

0: ja s'ha mort.
1: Bueno, en tot cas,
0: hi ha metges que tenen caps
2: de... No, sabem això, simplement que s'ha trobat això i...
1: I va.
2: I ja està. A mi, de fet...
0: Però qui posava el nom de la persona?
1: No, no que posava les parts del, del crani.
3: Era d'un estudiant... Temporal, devia dir-la.
2: A mi la informació que m'han donat és s'ha localitzat una meitat de crani que sembla humà abandonat al costat d'un contenidor. No a dins, al costat.
4: Perquè això és com quan vas a llençar un... Clar, quan vas a llençar un llibre, el deixes al costat, perquè si el vol agafar...
3: Si algú pot aprofitar.
1: Clar. Per si hi havia algun altre alumne de medicina que se'l volgués emportar el crani.
2: I aleshores diuen, té anotacions en llapis per la qual cosa podria ser un esquelet d'estudi per alumnes.
1: Bueno, deixa'm dir una cosa, que a més aquest cap de setmana amb els comentaris a la xarxa X que ho he comprovat, actualment les escombraries n'hi ha més fora que dins. Però no només a Barcelona, sí que he comprovat que a diferents punts de Catalunya...
0: De cranis?
1: De tot, de tot. Hi ha més merda fora que dins. Que entre que els que la posen i després venen uns altres i la treuen, que no sé què esperem a municipis com, per exemple, el de Barcelona, començar a blindar el que seria un contenidor que no es pugui obrir.
3: Home, però si no el pots obrir...
1: No, que no es pugui obrir
0: per
1: tornar a treure tot el que s'hi ha posat. Això hi ha municipis que ho tenen. Fins i tot alguns contenidors a Barcelona em sembla que començaven
0: a operar així.
1: No, i que un cop tu poses a dins la brossa ja no es pot tornar a treure.
0: Sí.
1: Però, bueno, estem pel Tour de França i estem per anar donant voltes per la família amb una
3: campaneta. La gent ho deixa fora per si algú necessita i s'ho emporta.
1: No, la gent no, no. No em facis parlar, perquè no.
4: Ja sé per on vas, no. Llavors ho explicaré.
1: No cal, però és que tu parles amb els escombriaires del barri i n'estan, o sigui, passen tres cops, i diu, cada cop passa, diu, recollim el mateix. I ara estan fins, o sigui, ja pots netejar sobre neteix. I després hi ha una cultura... hi ha una cultura que és la de veure al carrer, la de fer vida al carrer, i en lloc de quan marxes del banc, per exemple, on estàs, recollir les coses, que això és el que et van ensenyar en el seu dia, doncs es queden allà, i aleshores s'acumulen llaunes, i 34 llaunes,
0: i
1: bosses, ampolles de vidre, i tot, i ja vindrà l'escombriaire a recollir-ho. I això també hauria de ser sancionable, això també ho hauria de perseguir, perquè hem arribat a un punt que, malauradament, o sigui, anem cap al, només permanentment al pal, perquè és l'única manera de... I això et fa pensar... que a veure si lo tonto, entre uns i altres se'ns està escapant de les mans la democràcia. Perquè, clar, si tot el dia has d'anar darrere la gent i has d'anar fotent pals, i has d'anar... Et dius, a veure si al final el model serà el xinès, que no pots tirar ni un paper perquè està tothom acollonit. Vull dir, aquí tenim la llibertat i tot un seguit de llibertats que hem guanyat tots, però estem en un moment en què tot és igual. Ho dic pel meu barri, el meu barri és un escàndol. O sigui, passen els escombiaers tres vegades, ni que l'Ajuntament els faci passar sis cops. És igual. Jo ho veig, es prenen les cerveses, el que sigui i tal, i quan acaba la festa o el seu rotllo i tal, s'aixequen i s'han tot fet una una merda.
3: I vidres, que hi pot haver vidres a terra. No,
1: però és que els hi és igual.
4: Estamos dando trabajo y nuestra libertad.
1: Igual. I aleshores, això no és pas... Esclar, és acumulatiu. És impossible fer net, per no parlar dels grafiters, que, per exemple, doncs ara han tingut la gràcia...
0: Què han fet ara?
1: Bueno, han grafitat la porta de l'escala on visc.
0: No!
1: Fa molta gràcia perquè han grafitat el vidre i s'ha de canviar el vidre.
3: Molt bé.
1: Clar, perquè aleshores et preguntes com és que les parades de bus no es pot... No netegen el grafit que hi ha, que és com una mena de sabó que està enganxada, no? Perquè això es fa amb un àcid. Uh-huh. I aquest àcid no se'n va. I aleshores aquest àcid s'ha de canviar tot el vidre.
0: Què dius?
1: Qui ho paga, això?
3: L'escala, clar, els veïns.
1: Bueno, nosaltres sí, clar. En aquest cas, l'assegurança. Però a les parades d'autobús, etcètera, etcètera, qui ho paga? Ho paguem entre tots.
3: Exacte.
1: I així ens anem. I escolta, doncs res, tu, collonut, endavant. I anem de malament en pitjor. Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Ara tornem
4: Estás ladrando ahí con tu mierda.
1: Sí.
4: No nos deja libertad. Vete ahí, cómprate un perro y lo paseas por el bosque.
1: Tots aquests que parleu així, que no us torneu a trobar, que entrem de nou en una dictadura. Mira,
4: una dictadura, que tengo aquí en la...
1: Vale. Sí. Versió RAC.

0: Va, anem a posar la tele, ho farem sí. amb Rocco Eisenhauser. Rocco, bona tarda.
1: Bona tarda, companys. Home, la veritat que el cap de setmana poca cosa ha hagut, perquè sí que és veritat que ha sigut tot incendis. Haig de dir una cosa. Felicitar a TV3 per la cobertura de l'incendi, dels incendis que ha hagut, perquè, de veritat, han aixecat la graella i s'hi han posat, i això s'ha de dir. La 2K també ha fet una programació especial i ha dedicat part de la seva desconnexió amb el tema del foc. Així que,
2: escolta, això és lògic.
1: Bueno, però ho hem de dir. Escolta, quan es queixen a vegades que els fotem canya, doncs TV3 s'ha bolcat al 100% amb el foc.
3: És la meva.
1: I s'ha de dir, Mira, de Televisió Espanyola, dir-te que Dani Martínez, que va a Movistar, ara va a 4, ara qui va per aquí per allà, tota l'estona el van fitxant i va deixant els programes.
2: Però
1: i
2: qui és aquest?
1: No, porta tota la vida a la tele. Farà un programa de Televisió Espanyola que el gravaran des de Sant Cugat. Tot l'estiu preparen un programa que es diu, a mi m'agrada molt el format, es diu Hitster, atenció, i es tracta de fer, és un joc de grans èxits musical, en la que reuneix a tota la família. I el tema és col·locar les cançons per ordre d'any d'èxit. És a dir...
4: Que difícil.
1: No, perdona, Madonna. Music és abans que Like a Prayer?
2: No.
1: És que
4: el Toni
1: té
4: domina,
1: molt de bagatge.
4: El Toni domina. Tu, Toni, podries presentar-te.
2: Like a Prayer és abans que Music.
1: I Like a Prayer és abans que True Blue?
2: Like a Prayer abans que True... No, jo crec que sí.
1: Sí?
2: Bueno, és que m'estan fent senyals de que m'estic equivocant, clar, ja m'he perdut. Ah, no, ara ho sé. Potser sí, no ho sé.
4: És que és difícil.
2: Jo hauria dit que Like a Prayer era abans que Music.
1: Music.
2: Crec jo.
1: Sí. Efectivament, és així. Perquè jo ho conec, recordo que Like a Prayer és de l'any 80...
2: Estaven dient que no.
1: 86, 87, i Music és molt, és molt més tard.
2: Que em diuen que no.
1: Sí. I True Blue...
2: True Blue abans que...
1: Que Like a Prayer...
2: Això no t'ho sé dir.
1: Doncs sí, que... també, perquè també és de l'àlbum aquell del Papa Don
2: Però
1: Prince.
2: Això és el que diu la Marta Gailà, és molt complicat,
1: bueno,
2: això.
1: Això és un concurs.
4: Ja ho dic,
1: és
4: un concurs. Ni boja em presento un concurs d'aquests.
2: Quan ho fan, això?
1: Això ho graven a Sant Cugat al llarg d'aquest mes de juliol. El plató 6, el plató on estava el Marc Giró fent el programa.
4: I
1: abans.
4: S'emet quan?
1: I s'emet, bueno, el tindran a la nevera per emetre quan Televisió Espanyola
2: l'ho
1: digui.
2: Però això està bé,
1: Això està bé.
2: Però això és a 2CAT o és per...
1: No, això està, és la 1. Això és la 1.
2: Per tant, és producció d'àmbit...
1: Nacional. Estatal, nacional. I es grava a Barcelona. No. Per cert, el Ramon Pellicer, que ja tenim notícies, perquè jo estava...
3: Ah, sí? Que fa molt temps que no surt, ara.
1: Ramon, on estàs?
2: No, home, que va fer la marató.
1: Bueno, per l'amor de Déu.
3: Sí, però no surt cada setmana.
2: No, perdona, a veure, la marató s'ha de preparar ben preparada.
1: No, però
4: la preparen durant mesos,
1: Sí, però mesos i mesos. Sí, però ja un cop que s'ha d'acabar la marató ja està.
5: Bueno, però fa entrevistes.
3: Sí que és veritat, les sàvies. Les
1: sàvies. Bé, doncs el Ramon Pellicer li finalment tindrà el seu programa de contingut social, que ja vam avançar la versió que... De fet, vaig estar parlant amb ell el dia de la marató, me'l vaig trobar, a la presentació de la marató me'l vaig trobar i vaig dir, estic preparant un programa que anirà per començar l'any. Res.
3: Oh,
1: per la primavera? Tampoc. Va. Per l'estiu?
3: Va.
1: Tampoc.
6: No.
1: Finalment, li han donat per la tardor. Però, clar, li han donat pels diumenges a la nit. I jo, Ramon, diumenges a la nit, TV3 està una mica fluixa. Jo crec que...
2: Bueno, però per això li donen...
4: Per reclutar-ho.
2: Per dir la resposta.
1: Una injecció.
3: Sabia
1: la teva resposta.
2: Clar.
1: Fluixeta, els diumenges a TV3. La graella del diumenge està fluixeta. Pateixen molt els diumenges. Jo recordo un programa que feia fa molts anys a TV3, que ens van passar diumenge i vaig dir, morirem. Efectivament, vam morir. Diumenge és un dia maleït. No em diguis, no em preguntis
2: perquè
1: la gent de coses socials
2: no,
1: un diumenge perquè, a la nit...
2: No. El diumenge a la nit a TV3 és el 30 minuts
1: sí,
2: i
1: ja
2: un
1: està.
2: Cop s'acaba el 30 minuts la gent ja es prepara la cartera i els dònuts pel dia següent. Hi ha uns nervis
1: i hi ha gent que es dutxa abans, el diumenge a la nit per no dutxar-se pel matí...
2: Per no dutxar-se tota la setmana. Es dutxa el diumenge.
5: Un cop al mes.
2: No, però sí que...
4: Ai, calli.
2: Això és per fer un estudi sociològic. Tu, quan acaba el diumenge al migdia, quan acaba, ja són després de la migdiada, sí. ja hi ha un punt de neguit. Ja veus que hi ha un punt de nerviosisme.
1: Sí.
2: I aquest nerviosisme es va accelerant i aleshores, tan bon punt arriba el TN Vespre, ja el neguit, els nervis a les cases és renten les dents a la canalla, corre, corre, que demà hi ha escola.
4: Corre,
2: corre, corre. I aleshores els adults ens quedem allò, intentant aprofitar al màxim el què, i llavors o et tires per... O sigui, dius, aprofitem les últimes hores del cap de setmana.
1: Sí.
2: O et llences en una sèrie, o poses alguna cosa que t'interessi molt, perquè si no, per veure segons què...
1: Però creus que hi ha una alegria que comença
2: diumenge, el dilluns?
1: Diumenge,
4: no. No, diumenge hi ha més aviat un mal humor.
2: No, hi ha una tristor total. Sí. Per això et dic que el Pellicer no sé què farà, però que faci algú que animi la parròquia.
4: Què farà?
2: Per exemple, una cosa que va animar la parròquia, però que no es va entendre, va ser el programa de la Viviana Vallvé.
1: Home,
3: sí.
1: Toni, per favor.
3: Toni, per favor.
2: El bestiar el va sacsejar i et donava, almenys te n'anaves al llit. No, home, és veritat.
1: El joc de cadires.
2: Alegria.
1: El joc de cadires va ser terrible.
2: Segons quin espessor facis, ara, compte, eh?
4: A veure, sí, perquè... què farà el Pellicer?
1: No, un programa social.
4: Entrevistes o reportatges?
1: Una mica una barreja. Entrevistes, reportatges, serà una mica d'actualitat.
5: Jo estic molt animat.
1: T'ho tinc claríssim. Diumenge, Ramon, estàs per morir.
2: Bueno, però el Ramon, un aplaudiment pel Ramon.
6: Ho aixecarà. Va entrevistar la Marta Passarrodona.
3: Sí, que me la vaig trobar l'altre dia al tren. Al costat meu estava.
4: Vostè, se la va trobar?
3: Sí.
6: És una enamorada d'ell.
4: Va parlar...
3: No li vaig dir res, anava amb una crossa.
2: I també va venir aquí amb el...
3: Amb el Marc Giró.
2: Amb el Marc Giró. A veure, perdoneu, perquè crec que ara hi hauria compareixença del cap de bombers.
4: El David Borrell.
2: Sí, sempre em toca a mi.
7: Llavors, els podem atendre des de terra, els podem atendre. El mitjà aeri sempre va molt bé per donar-nos temps als que estem a terra.
2: O no és aquesta la compareixença.
7: Aquestes coses va de minuts, doncs ara no ho tindrem, però és que tenim ara necessitats com a país, que estan ara fora d'aquí, i aquí estem en una fase bona de l'incendi, per lo que era, però que necessita una mica més, necessita treballar-se una mica més del que podem treballar ara, tot i que estarem treballant tota la nit amb les dotacions i intentant buscar el poder donar aquest incendi per controlar el que us deia, necessitem treure'ns aquest incendi de sobre per atendre el que vingui, doncs ja està aquí el que vingui.
8: A través de simultaneïtat, el que es fa és no anar tan ràpids, però no fa fer passos enrere.
7: No, aquí no hi ha passos enrere mai, o sigui, ja, el que passa que l'incendi té vida pròpia. Un incendi es pot tornar a revifar i donar-te, pues, nova feina. Els incendis tenen entitats, diguéssim, no? Sempre com parlem de tu a tu amb l'incendi, no? Et guanyem on guanyes tu i l'incendi és viu. No, ell també respira i, clar, amb aquestes calorades aquí, per sort, no ens ha fet vent, però fora d'aquí està fent una mica més del compte i això és el que ha fet que, no sé, ara mirava el perímetre del incendi de la Nori, és una línia recta, vol dir que està fent vent. Bueno, doncs hem d'atendre-ho tot.
9: Aquestes represes són represes que salten al perímetre de l'incendi?
7: N'hi ha que sí, n'hi ha que no. Aquí també tingueu en compte que el segon terç del flanc dret va quedar una illa verda molt gran, que és quan gira la marinada, d'alguna manera va deixar cremar un incendi, va fer com dos llengües molt grans, que es van tornar a unir a la nit quan va fer tramuntana, però aquí ha quedat una illa molt i molt gran, que també hem d'atendre la part interior de l'illa. Normalment només mirem perímetre exterior de l'incendi, però aquí hem d'atendre aquesta part interior perquè és tan gran que si això refés segur que els focos secundaris tindrien la capacitat de saltar el que ja està cremat. Per tant, és com una feina doble. Estàs a dintre i a fora. Aquí vam tenir un focus secundari molt gran que ens va donar molt pel sac en les urbanitzacions.
2: De moment, l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, parlant de l'incendi de les Gavarres.
7: Vam tenir aquesta illa que estem treballant. És una mica més de feina.
9: I entenc que a part del cap també es preocupa els altres que ens deies, no?
7: Sí, tot aquell primer terç del flanc esquerre, que ara quan estàvem revisant vehicles per poder enviar vehicles als altres incendis, el cap de sector ens ha dit que no en traieu res d'aquí, que aquí hi ha molta feina, és aquella part inestable, aquella barrancada que us he dit aquest dematí, i estem allà. Però és que jo he parlat de punts i podria haver parlat de zones, perquè són
2: trossos. No estem escoltant a David Borrell, sinó que és Ferran García, sotinspector dels bombers.
9: Dius que avui no el podeu donar per controlat.
7: Demà... Fa greu per la gent que no tindrem el control d'accessos. Seguirem a través de Mossos poguent acompanyar les persones que tenen animals, a persones que tinguin medicació, però és entrar i sortir. No podem garantir, no volem que hi hagi gent a dintre i torni a engegar-se això, vale? Més veient com estan respirant els altres incendis. I per tant mantindrem aquesta estabilització, que és allò que us deia, no? Que amb els que som aquí creiem que ens ho podem fer, però vol dir que l'incendi pot engegar. engegar-se i, per tant, no hem de patir per la gent ni posar més risc a la zona.
9: Però demà tampoc tenim cap seguretat que es pugui donar per controlat.
7: No, o sigui, jo us he dit, els incendis són ells els que ens han de deixar controlar-lo a base de la feina que estem fent, però avui, aquesta tarda, hem tingut moltes represes petites, que les hem anat atenent. Bueno, mentre gratàvem perímetre, també teníem represes. Aquest joc de, si tenim poques represes, podem gratar més perímetre. Llavors, és un equilibri, som els que som. Llavors, en el moment que són represes, allò, ara ens hem d'anar tots a la represa. Vinga, ja està, tornem-hi, vinga, doncs seguim rascant. I aquesta tarda hem tingut moltes represes. No? Una situació de vent, la marinada ha sigut no massa important, hi ha hagut vent, però no perquè patíssim molt, aquí, vale? I en els altres incendis he estat aquí centrat, no tinc idea. Però veient el perímetre d'un d'ells, allà fa vent segur. O sigui, aquell perímetre tan allargassat no el tens si no fa vent.
10: Les temperatures baixaran una mica, no?
7: Baixaran una miqueta, però amb l'idea de pujar fins dijous moltíssim. O sigui, per tant, és allò, una mica d'aigua per tenir molta set demà. Saps què vull dir? Que no... Les temperatures van a l'alça fins dijous. Tenim una onada de calor, que l'única cosa bona que té a casa nostra ara, que a casa nostra vull dir en aquesta regió, és que sembla que no hi haurà tant de vent com sí que està vent en les altres regions, també s'ha de dir. Vale? Llavors hem de mirar això, la meteo és molt capritxosa, aquesta escalfor tan bèstia també provoca moviments d'aire entre zones, i aquests moviments d'aire són els que, si tenim la mala sort que hi hagi una ignició, ens poden fer créixer un incendi. Val?
2: Doncs el que ha succeït és que la roda de premsa de l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, encara no s'ha produït. La que s'ha fet de manera improvisada, i aquí és on ens hem agafat a través del so que ens arribava des del pavelló de la Bisbal de l'Empordà, és de la Bisbal d'Empordà, és la del Ferran García, que és sotinspector dels bombers a la regió d'emergències de Girona, on ha estat, podríem dir, no molt optimista de cara a les properes 24 hores que el foc estigui controlat a les Gavarres. És més, ha parlat de la possibilitat de diferents represes i que moltes de les persones que han estat evacuades a dia d'avui, demà, és a dir, en les properes hores, no hi podran tornar. Per tant, la informació que us hem ofert i que hem escoltat és les explicacions, com dèiem, allò d'una manera improvisada, en un moment, en fi, on ha atès els mitjans, de Ferran García parlant d'aquest incendi de les Gavarres. Seguim esperant la roda de premsa de l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat per parlar dels altres incendis simultanis que tenim ara mateix a Catalunya. A tot això, també tenim roda de premsa del ministre d'Interior francès a la Catalunya Nord. No sé si podem escoltar a través del canal 24 Hores.
11: Un incendi que va començar dissabte. I tenim aquí els diferents representants dels serveis d'emergència. Estem des de dissabte lluitant contra aquest incendi que ja ha recorregut a milers d'hectàrees. Hi ha 800 bombers i la meitat són bombers que venen de la zona local
12: d'altres departaments
11: i altres que venen d'altres departaments. També militars de la seguretat civil i també militars que han vingut a reforçar. Per tant, tenim molts efectius desplegats amb també un contingent de romanesos que també han vingut a reforçar-nos. També tenim mitjans aeris molt importants desplegats. De fet, tenim 7 amb 7 avions i 4 helicòpters, 2 Dash, i tenim també helicòpters que són bombarders d'aigua, 2 que són nacionals i 2 que han estat posats a disposició pel departament. A partir de demà tindrem també el reforç de 8 avions bombarders d'aigua, dels quals 6 provenen del mecanisme de solidaritat i cooperació de la Unió Europea. 6 que vindran de Xipre, de l'estat espanyol i també de Suècia. I també tindrem 2 tractors suplementaris, la qual cosa suposa 3.500 litres, 8 avions, és a dir, 4 Canadair suplementaris. Per tant, aquests són els equips que utilitzarem per lluitar contra l'incendi, perquè l'incendi, ara mateix que estem parlant, no està estabilitzat. És a dir, que és un incendi que continua avançant sobre el flanc, la vessant esquerra i també el flanc dret. El senyor director i el senyor prefecte m'han dit que el flanc dret és el més perillós,

0: ja que amenaça diferents nuclis urbans, sobretot a la zona d'Illa, en francès Île-Sortet. Per tant, al flanc dret, en tot el que seria aquesta zona i aquests municipis, tenim diferents habitatges que estan en risc.
1: Estem escoltant a Laurent Núñez, que és ministre d'Interior francès, que està explicant que el foc tampoc està controlat a la Catalunya Nord i està fent una relació de tots els mitjans que s'incorporen demà per intentar apagar aquest foc.
0: Hem evacuat habitants d'aquesta zona, que es troba fonamentalment al peu del massís dels Aspres. Aquí és on s'han de protegir els habitatges. I nosaltres també desitgem que aquest foc no arribi al massís dels Aspres i acabi desembocant el que ja vam tenir el 1996, és a dir, 7.000 hectàrees que van quedar reduïdes a cendres. Per tant, aquest és el punt de concentració dels bombers i dels mitjans aeris. El que també m'agradaria dir és que m'acompanyen aquí la presidenta del Consell Regional d'Occitània, la presidenta del Consell Regional Departamental. També tenim el senyor senador, la senyora senadora, el senyor...
1: Doncs aquesta és la roda de premsa que està oferint ara mateix en directe al 3CAT Info i a la que ens hem agafat informació sobre, com dèiem, l'incendi de la Catalunya Nord. Per tant, en un moment, Marta Gailà, hem escoltat les reflexions de Ferran García, sotinspector dels bombers a la regió d'emergències de Girona.
2: Sobre les Gavarres.
1: Sobre l'incendi de les Gavarres, que quan apuntava que estava a punt de ser controlat per les revifalles d'aquesta tarda, no ho està, és a dir, que s'ha de mantenir un control estricte i que moltes persones encara hauran de passar la nit fora de casa, i ara escoltàvem també la roda de premsa del ministre d'Interior francès. Com dèiem, ens ha generat un punt de confusió perquè creiem que era la roda de premsa de l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, perquè recordem que tenim de 3 a 4 incendis simultanis.
2: Efectivament.
1: Per tant, que els podem repassar ara mateix, Marta, els que tenim en el territori català.
2: Efectivament, són l'incendi de Sentmenat, Caldes de Montbui, amb 35 hectàrees cremades. Aquí hi ha confinades 7 urbanitzacions i nuclis, així com al nord de Castellar del Vallès, i han hagut de desallotjar el càmping del Pasqualet. Aquí l'incendi hauria començat per una retroexcavadora per causes que es desconeixen. Després hi ha un incendi entre Carme i la Pobla de Claramunt a l'Anoia, que ha començat a 4:45 de la tarda. Allà hi treballen 23 camions i 3 helicòpters i estan concentrant els esforços al flanc esquerre de l'incendi. S'ha enviat una alerta als mòbils pel confinament, una alerta que ha arribat a 4.300 persones de la zona sud-oest de la Pobla de Claramunt, a la urbanització de les Garrigues, la Torre de Claramunt i a la zona oest del nucli de Capellades. I el tercer incendi és el d'Artesa de Segre. L'avís s'ha rebut a prop de 4:45 de la tarda, amb 25 camions i 4 helicòpters. El flanc dret és el motor del foc i el cap de l'incendi ha creat diversos focus secundaris. Per tant, aquests són els 3 focs que cremen, a banda del de les Gavarres.
1: Doncs, amb el permís del que està passant al territori, reprenem el fil que ens està creant. Disculpa, Rocco, però
3: deixa'm comentar-te una cosa.
1: L'actualitat mana i estem, tal com deies, estem explicant als oients tot el que ha anat esdevenint durant aquesta tarda.
3: Deixa'm comentar-te una història que ha passat pel on visc jo. Portem 4 dies que se'n va la llum. De sobte, però no del tot, sinó part de la casa.
4: Llavors hi ha coses...
3: Com part de la casa? Hi ha el frigorífic no funciona, potser la tele funciona, una fase de la casa desapareix.
4: Queda allò com una llum...
3: Exacte.
1: Ho vaig viure fa 4 o 5 mesos.
3: Bueno, doncs, molt bé. Dimecres per la nit, a l'una de matinada, va arribar la llum. I de sobte estaves dormint i tot sencer.
1: Però heu trucat a la companyia?
3: Sí. I dissabte va tornar a passar el mateix. I me'ls trobo a baix, al cantonar, que hi havia allà una caixa. I vaig cap allà i els dic, escolta'm, què cony està passant? Per què se'n va la llum constantment? Diu, què està passant? Doncs estem apagant focs per tot arreu. Tots els possibles van saltant. Perquè hi ha un consum de llum excessiu a tot arreu, la gent s'està comprant aires acondicionats, estan canviant el gas de les cuines per plaques d'inducció, la qual cosa va amb llum, i la inversió del cablejat no s'ha fet en 20-25 anys. i va saltant tot.
4: Ah, i tothom xupa...
3: I es va cremant els fusibles.
4: No arriba, tothom xupa.
3: Es va cremant els fusibles, i així portem, i dic, i això és normal? Dic, no, no és normal. I aquí s'ha d'apretar. La gent ha de trucar i queixar-se a Endesa, i l'Ajuntament també ha de fer la seva feina. Perquè ens trobarem que un dia... Què va passar a Hospitalet fa la setmana passada?
4: Justa.
3: Què va passar?
1: Bueno,
3: us penseu què era?
1: No.
3: Què penses, pensàveu que era?
4: El Franquès es va quedar sense la nevera, res.
1: El Franquès es va quedar... em sembla que van ser 24 hores llargues, però el més gros que va explicar el Xavi Franquès és que va venir el camió...
3: El regenerador.
1: I va petar.
3: Va explotar el generador.
1: Va explotar el generador.
2: A prop de casa seva, vull dir que...
3: Aquests tècnics em van dir, no donarem abast, ara hem d'anar a Hospitalet, ara anem aquí, anem allà, anem canviant fusibles, perquè és un constant... I no s'ha fet la inversió que hauria de fer-se en el cablejat de Barcelona.
5: De Barcelona i de mortalitat de població, que jo també me trobo con problema.
3: Ah, vostè també té problemes?
5: I truco i me diuen que està tot normal. I està el voltatge més alt i me va frevillint els electrodomèstics. Todas las placas electrónicas se me cremen.
4: Tothom xupa.
5: I los d'Endesa me diuen que era tot normal.
1: Què passa d'ell, vostè, i el xupar?
3: Vigila que no t'arribi allà a la Gran Via, que pot arribar.
1: No, sí, em va passar fa 3 o 4, però això em va passar fa 3 o 4 mesos i vaig trucar a la companyia. I tot i que era una mica caòtic l'explicació de la companyia, sí que em van confirmar que hi havia una avaria i l'avaria va durar 2 o 3 dies i era això que deies, que una part del pis hi havia llum, una altra no, una altra feia pampallugues, una altra funcionava, l'altra no funcionava, i era un problema de la, d'un de les caixes aquelles,
3: exacte, els fusibles peten.
1: Vale, pues era un canvi de
3: i jo li vaig dir que toma, i no podeu posar un fusible més fort, diu no, perquè llavors cremem el fil, els cables.
5: Claro, perquè
3: cremem els cables. Total, que lo que s'ha de fer és obrir el carrer i canviar
4: els cables de les cases. Hasta els cables de les cases.
3: Bé, escolta'm, doncs mira, em va molt bé perquè vaig estar repassant el programa de No se n'ha parlat prou, que presenta la Rossell a la 2CAT, i que parlaven sobre la gent que vol fer vacances.
1: La Rossell. És que ara m'has dit Rossell.
3: Ha dit Rossell, no, Rossell, Laura Rossell.
1: Marina Rossell.
3: La Laura Rossell.
4: La gavina al cap.
3: La Rossell. Va fer dijous un programa, home, que és... Fas vacances i et quedes allà on vius, val la pena... Gaudeixes? És a dir, tu quedaries un mes a Barcelona gaudint de les teves vacances?
1: Jo?
3: O diries, no puc, aquí no aguanto, haig de fotre el camp?
1: Depèn.
4: Sí.
3: Tu t'estaries totes les vacances,
1: jo,
3: després d'estar tot l'any vivint a Barcelona?
1: Bueno, per què no? És més, el mes d'agost és quan s'està millor a Barcelona.
3: Bueno, fa 20 anys, sí, però ara, Toni...
1: No, perdona, mira...
3: No, recordo
1: fa calor, te'n vas al cine, te'n vas al teatre...
3: Te'n vas al Corte Inglés...
4: Refugis climàtics.
1: Aneu a les zones d'estiuet. No, és que aquí a l'Àlex... No, Àlex, perdona. Sí. Aneu a la zona... A veure, a quins llocs...
4: Que ja va estar negre...
1: Ves a l'apartament, quin aire condicionat tens? No tens aire condicionat?
2: Els apartaments de la costa no,
1: perdona, els apartaments de la costa, la gran majoria no tenen aire condicionat.
5: Com cada vegada menys, eh?
1: No, però
5: hi ha una humitat.
1: Però és igual. És a dir, aquí tens... vas al restaurant, pots anar al restaurant. No estan plens a vessar.
2: Deu estar més buida la ciutat, clar.
1: Pots aparcar on vulguis.
3: La part alta de Barcelona està més buida, però la part de Gran Via...
1: Bueno, perquè hi ha la zona turística.
3: Aragó, cap a baix...
5: Ai, Rocco, ve d'aigua, que tiene la garganta tonta.
1: Jo, sí, o sigui, el problema que té quedar-te... Què, un debat? Pues posa.
3: Sí, la Patrícia Plaja.
1: És un bon debat.
3: La Laura Fa, estava la Laura Fa, estava el Cristina...
1: La Laura Fa m'extranya.
3: Sí, sí. Va dir
4: no
3: que...
4: No la veig mai.
1: Ara m'has dit sorprès que...
3: La Laura Fa estava en el debat i a més va dir que no aneu a Bali. És horrorós, a Bali. És horrorós.
1: Senyal que hi ha anat.
3: Sí, però la Patrícia Plaja va explicar això.
6: Pensa viatjar.
7: Sí?
6: Jo soc de Begur.
7: Ah, bueno, clar. Si tens
6: clar,
7: un privilegi,
6: no
7: també.
6: Necessites, o molta gent no necessita moure's, al contrari, o sigui, és el lloc paradisíac per fer vacances.
7: Que per molta gent és el seu destí de vacances.
6: El seu destí de vacances, llavors, ostres, el que dèiem, no?, a un ritme absolutament diferent, una època en la que pots aprofitar per fer-ho tot, els dies són més llargs...
7: Aquest
6: també
7: clima
6: és veritat que,
7: tenim... que
6: a vegades, per anar segons a on, de quina manera, a Barcelona, i ja sé que és un tòpic, però què bé si està al mes d'agost, perquè sí que hi ha...
8: És que és així,
6: la moto i dius, mare meva, o sigui, puc fer tot el carrer a goma, els semàfors sincronitzats, sí, perquè no m'aturo, sí. Vaig a llocs que normalment està ple i ara no hi ha gent, llavors ostres, també, això també són vacances, no?
4: al carrer Aragó els semàfors ja no estan sincronitzats.
1: No, ara sí, sí que ho estan.
4: Els han tornat a sincronitzar?
1: Sí, sí, sí. No, no, li he de... Cada cosa, les coses s'han de...
3: S'han sincronitzat.
4: Si ho han tornat a arreglar,
1: perquè jo quan torno els dies que torno de la, sí. de la costa...
4: Ho han arreglat.
1: No, quan arribes, sí. Home, el que passa que potser tenen una durada més curta, però sí que estan sincronitzats.
3: Estan sincronitzats, però, sí.
4: Ho van de sincronitzar fa... quan hi havia la clau.
1: La Colau, és que ara ja no hi ha la Colau, hi ha sí. una altra gent que suposo que té un altre criteri, i aleshores el criteri sí. és el que en el seu dia va marcar l'Ajuntament de Màrrega.
3: Quin és el criteri que del seny, jo crec, bueno, que no pots, si no pots tenir el carrer Aragó constantment
1: no,
3: en vermell.
1: No, aleshores generes més contaminació. Ara. Aquesta discussió, com que ja l'he tingut 300 sí, no, vegades, no, no, i no. sempre hi ha el llastet que vol tenir raó, doncs ja no penso perdre el temps.
3: I en aquest programa em va cridar l'atenció que tu, jo no sabia, però el Cristian Escrivà...
1: Sí.
3: Tenia, en el seu temps passat,
1: sí.
3: molt mala llet.
8: Eh? Mala hòstia, si tenia mala hòstia.
3: Uns crits. I va trobar la solució.
1: Ah?
3: Escolta, Toni.
1: A veure.
9: Jo no diferencio massa el que són vacances de lo que és la feina, perquè al final jo treballo amb el meu hobby. A mi quan em diuen, no, a veure, desconnecta, perquè tinc que desconnectar.
10: Tu passes bé a la feina?
9: Molt, molt. A veure, hi ha moments que no. Hi ha moments que no, perquè el de la creativitat està molt bé quan ningú et pressiona, no? Però quan tens que entregar un disseny, un pressupost, una feina, saps allò, el dia que es casa algú, no li pots dir allò, bueno, ja... M'entens? Llavors, jo, per exemple, el que també faig molt és meditar. O sigui, jo practico molta meditació, no?
10: Ah, sí?
9: Sí. I la meditació t'ajuda a portar un equilibri. És com, saps aquestes barques de pesca que tenen aquest motoret dièsel que van fent?
10: Menorquina, no?
9: Mira, jo abans era una persona que m'enfadava molt, no? M'enfadava molt. Qualsevol cosa sortia d'una manera que jo no preveia i m'enfadava. I a l'enfadar-se crema molta gasolina, és com un cotxe. Jo arribava les dues del migdia i estava fet caldo.
10: Perquè t'havies enfadat moltes vegades.
9: Sí, no, a vegades només amb dues, però intenses, no? Jo, uf.
4: Fixa't.
3: El ioga, tu.
1: Ja m'ho diuen a casa, eh?
8: Sí, la meditació.
1: Sí, ja t'ho diuen, eh? Meditació i com es diu allò?
8: Mindfulness.
1: Mindfulness i funness o funness. I el tai chi. Jo soc més de Luis de Funes, però mindfulness i...
10: No et va tot
1: això. Sí, poder coses. Però sí, són molt pesats amb aquest tipus.
3: Bé, escolta'm, abans que m'acomiadis... I una pregunta per si faig a vostès.
4: Digui'm vostè.
3: Què vols? A veure, es pot... Aquest tema crea polèmica, eh? Pot ser independent, ser independent.
8: Independentista?
3: Sí, sí.
1: Tot això és del programa.
3: Sí, sí. No, ara canviem de programa.
8: Ah, ja.
3: Sí.
8: Ara canviem
3: de
1: programa. Sí que dona el programa.
3: No, ja hem acabat, ja.
10: Quants triguen, no?
3: No, canviem. Pot ser independent, però al mateix temps anar amb la Roja?
4: No.
3: No. Ui, vostè s'ho ha pensat. No.
10: Sí que ha dubtat, eh?
1: A veure, perdoneu, però ara sí que obrim línia amb Bellaterra i amb la consellera Núria Parlon, que atén els mitjans. Està preparada i a punt. Està des de la seu dels bombers del centre operatiu dels bombers de Bellaterra. Està esperant, suposo que li diguin que estem tots connectats.
11: Utilitzem informació des del centre de comandament avançat del centre del complex de bombers aquí a Bellaterra. Estic acompanyada de la directora de la Direcció de Protecció Civil, Extinció d'Incendis i Salvament i del cap de bombers. Venim d'un incendi molt complicat durant tot el cap de setmana que es va produir a la Bisbal d'Empordà, on encara hi estem treballant amb un 6,3, però encara tenim feina i no està encara controlat. I durant tot el dia d'avui, durant la greu onada de calor extrema i risc d'incendi també extrem, estem treballant en tres incendis que estan actius, que ens preocupen, especialment ens preocupa l'incendi de Sentmenat. Com bé sàvem, hem fet diferents ordres de confinament a urbanitzacions que afecten al propi municipi de Sentmenat, també al municipi de Caldes de Montbui i també al municipi de Castellà del Vallès. Llavors hem fet unes ordres de confinament, que és l'eina amb la qual bombers treballa per protegir la població, i llavors es demana que les persones es confinin a les cases, doncs, per evitar danys i riscos sobre les persones. Això pel que fa referència a l'incendi de Sant Manat, que està actiu i ens està donant molta feina. Estem treballant amb un total d'una dotació de 200 bombers aproximadament i un total de 12 vehicles aeris. És un incendi que ara mateix estem treballant sobre 30-40 hectàrees i que té un potencial que supera les 2.000. El següent incendi que també ens preocupa és l'incendi que s'ha donat al municipi de Carme, a l'Anoia, on també estem treballant aproximadament amb un equip de 100 bombers. També s'han fet diferents ordres de confinament que afecten a diferents municipis, si volen els hi dic, per no deixar-me cap: la Pobla de Claramunt, la urbanització de les Garrigues, la Torre de Claramunt, Capellades Oest, Claramunt, al final part del municipi, sud-est d'Igualada, sud-est de Santa Margarida de Montbui, Castellolí i Vilanova del Camí. Tots aquests municipis han rebut la pertinent ESALER per demanar el confinament de la població i permetre doncs també treballar amb més seguretat el conjunt dels dispositius. Aquí el que més preocupa és que faci salt de bruc i per tant que ens pugui saltar la C15. I després estem treballant en un altre incendi a l'Artesa de Segre, al Coll de Comiols, que també té un potencial, pot tenir un potencial de 500 hectàrees. La sort és que ha començat a la part alta del Coll de Comiols i això ens permet doncs treballar amb menys preocupació en relació als altres dos incendis. Ja no vol dir que no estigui actiu no ens preocupi. Tenim també allà doncs desplegats aproximadament 100 bombers i diferents mitjans aeris, però estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs l'activitat i la simultanietat de tres incendis alhora. Ens toca tornar a demanar molta prudència al conjunt de la població. Són moments extremadament complicats pels servidors públics i les servidores públiques que estan en les tasques d'extinció, també pels alcaldes i les alcaldesses. Hem anat mantenint amb ells un contacte, o bé directament nosaltres, tant la directora com jo mateixa, com són diferents municipis, també ho estem fent doncs aquests contactes a través dels directors dels serveis territorials d'interior, i sobretot doncs tranquil·litat, calma i confiança en els servidors públics dels equips de bombers, Protecció Civil activant totes les alertes, i ja us anirem informant al llarg de la tarda. Li passo la paraula al cap de bombers per si considereu que hi ha alguna qüestió que ell pugui aclarir més tècnica, i després doncs atenem les vostres preguntes.
12: Sí, dels incendis que tenim, el que més ens preocupa ara mateix és l'incendi de Sant Manat, sobretot perquè l'impacte és sobre població, amb urbanitzacions. Concretament tenim una urbanització doncs que està molt disgregada, molt disseminada, amb molta, diguéssim, massa forestal entre la urbanització, per tant aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sant Manat, doncs intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem. Després, en segon lloc, ens preocupa també l'incendi de l'Anoia, sobretot per la seva capacitat de generar piroconvecció. Estem a les últimes hores del dia, però encara té capacitat de generar piroconvecció. Té un potencial, com us comentava la consellera, una mica més gran en quant a hectàrees. És veritat que a les zones que impacta són zones molt més compactades, però també diguéssim que tenim urbanitzacions. Per això s'han fet també dues ordres de confinament per protegir la població en direcció nord, que és cap a on avança l'incendi. També en aquest cas prioritzem el flanc dret, que és el que ens evita l'entrada al Bruc, és a dir, es tracta de que no ens entri cap al Bruc. I per últim, el que tindríem a Comiols és un incendi que, dintre de la mala sort amb què és a la pitjor zona en quant a risc teníem avui a Catalunya, hem tingut la sort que ha estat a dalt de tot de Comiols, és a dir, és un incendi que si hagués estat a la part baixa hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tot, molt a prop de, com comentàvem, del Coll de Comiols, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees, i diguéssim dintre d'aquest ordre seria el que ens preocupa en tercer lloc. Penseu que encara ens queda actiu l'incendi de les Gavarres, encara tenim més de més de 100 bombers que estan treballant allà, per tant, tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada, per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
13: Quan has dit piroconvecció, què vol dir?
12: La possibilitat de que generi un pirocúmul com el que hem vist, el que vam veure a les Gavarres el divendres passat.
13: Tenim alguna sospita de què pot haver passat? Si hi ha hagut simultaneïtat, però també de que s'hagin cessat algun foc des de diferents llocs a la vegada?
12: L'origen ara mateix nosaltres no us el podem dir. És una cosa que sobretot són agents rurals qui està darrere i encara no hem pogut, diguéssim, arribar a aquest nivell, diguéssim, de detalls. Suposo que ells ja han començat a treballar, però ara sobretot el que fem és en protegir la població i després doncs en poder fer front a aquests incendis, que com us deia, els tres prioritzem el flanc dret i tenim clar, diguéssim, quina és l'estratègia de contenció i amb això estem.
13: I en el cas del de Sentmenat, ja ha arribat aquesta urbanització que comentaves o és el que...
12: No ha arribat, però és un incendi que el que se'ns fa molt difícil de protegir les cases, se'ns fa impossible de protegir les cases, és a dir, és una urbanització que estan les cases disseminades, algunes des de construcció de fusta, està literalment dins el bosc, això fa impossible, diguéssim, la protecció dels béns i el que hem fixat és la protecció absoluta de les persones i, per tant, tenim establert un sector funcional de protecció a les persones amb vehicles de bombers i un comandament amb la missió d'agrupar-los tots en un lloc segur i els protegirem. Però el que són, diguéssim, les cases, si impacta amb severitat, doncs haurem de una vegada hagi impactat l'incendi, doncs haurem d'anar a fer extinció de les cases.
13: Vale, i no us plantegeu de rellotjar, o sigui, ara mateix?
12: No, i a més, és una possibilitat que quan ha succeït l'incendi hem posat a sobre la taula. Sempre hem dit que quan es fa l'evacuació d'una urbanització ha de ser sobretot amb temps i forma segurs. Justament la carretera, l'única carretera diguéssim, que dona la urbanització, anava amb la mateixa direcció amb què venia l'incendi. Al principi semblava que podia, tal com avançava doncs, les primeres isòcrones de propagació de l'incendi, semblava doncs, que podríem tenir temps, que estàvem parlant d'unes 4 hores. En el moment que s'ha accelerat, de seguida hem vist que podíem estar parlant de molt menys temps, d'un temps aproximadament de 90 minuts, insuficient clarament per exposar a la població amb aquesta vulnerabilitat que significaria doncs, atrevar-se a l'incendi. Això ja ho hem explicat aquests dies, de que en cap cas s'ha de fer sempre amb temps i que l'única opció que teníem en aquest cas era aquesta, que és el que hem fet, sobretot a garantir doncs, que els protegim amb unitats de bombers.
13: Gràcies.
1: Pues... Doncs aquesta ha estat la roda de premsa, com dèiem, del cap dels bombers,
2: David Borrell,
1: que ha informat, com dèiem, en aquesta central operativa, en aquest comandament que està ubicat al complex central dels bombers de la Generalitat. S'ha establert aquest centre de comandament per gestionar els tres, per no afegir-ne els tres més el de les Gavarres del cap
2: quatre,
1: de setmana,
2: sí.
1: Que són quatre del que hem estat del que hem anat vivint durant el cap de setmana i aquests tres afegits en la jornada d'avui.
2: I el que més preocupa el de Sentmenat en aquests moments, sobretot per aquesta urbanització que comentava David Borrell, que està situada en una zona molt boscosa, amb cases molt disseminades, cases de fusta, s'han plantejat fins i tot la possibilitat d'evacuar els habitants d'aquests habitatges, però han vist que l'única carretera per on podien passar, ho acaba d'explicar el cap dels bombers, estava justament la direcció per on avançava el foc i que només tenien 90 minuts per desallotjar totes aquelles persones i han decidit que el més segur era que es mantinguessin a casa seva. Aquest és el que més preocupa en aquests moments.
1: Doncs, Rocco, moltíssimes gràcies.
3: Demà,
1: avui l'actualitat mana. Fem una pausa i muntarem el decorat del temps afegit i, evidentment, estarem pendents d'aquests incendis que són ara mateix marquen l'actualitat a casa nostra. Ara tornem. Marc Serra, bona tarda.
14: Bona tarda.
1: L'incendi de les Gavarres, com dèiem, a banda de cremar amb unes 2.400 hectàrees, ha deixat diverses afectacions a les cases de la zona. Primer es va parlar de 4 o 5 cases. Mm-hmm. Però en concret, segons els bombers, ja es parla de 55 cases que estan intactes, però 14 que tenen danys exteriors a portes, marcs o finestres, i 11 que han patit desperfectes parcials o totals. Aquesta qüestió ha generat força debat, perquè hi ha alguns afectats que asseguraven que si no haguessin marxat s'haurien cremat. I la pregunta que ens hem fet avui és: a veure, en cas d'incendi, tal com apuntava el cap de bombers, és millor quedar-se a casa i tancar-se a casa, o és millor marxar, diríem, unes hores abans de casa i buscar un altre lloc més segur?
14: Aquí tenim un problema, que és que la teoria està molt clara, però la pràctica és allò, troba-t'hi, no? Com dèiem, la versió oficial, i ho hem de deixar molt clar, és contundent. El cap de bombers, David Borrell, ha explicat avui al Món RAC1 que quedar-se a casa sempre serà més segur que sortir, és a dir, que davant d'un incendi forestal no marxeu.
15: Sempre estem insistint molt amb el, amb la mesura del confinament, que és la mesura més segura que hi ha. Fora del confinament, quan la gent es troba, diguéssim, a l'intempèrie, sense el refugi d'una edificació, és quan hem tingut els grans desastres. A Portugal, ho recordava l'altre dia, a Portugal van morir més de 200 persones en una carretera que els va atrapar l'incendi. Llavors, s'ha d'anar molt al tanto, i s'entén, que genera nervis, que genera situacions en les que no estem acostumats, no?, quan tenim l'incendi que arriba a casa nostra, però les edificacions de casa nostra, que a més són d'obra, són de pedra, vull dir, no són edificacions de fusta. Aquestes imatges que es veuen a vegades, no?, a Califòrnia, on ha quedat arrasada una urbanització, aquí l'incendi impacta i passa de llarg, i si tenim les portes, les finestres ben tancades i estem a dintre, és quan estem més segurs. I és molt estrany que estan nosaltres a dintre, l'incendi arribi entre dintre, perquè si comencés, de seguida hi seríem, i amb una galleda d'aigua ho solucionaríem.
14: Aquesta és la teoria dels bombers, i el que en teoria s'ha de seguir.
1: Això ho deia el cap de bombers.
14: Sí, sí.
4: Però això, si t'arriba el foc a casa...
14: Aquest és l'altre tema.
4: Quan t'arriba el foc a casa, els vidres se rebenten, sí, i entren les flamarades.
14: Una cosa és el que diu el cap de bombers, que evidentment són les recomanacions que hem de seguir, per això són bombers i per això ho han...
1: Bueno, a més, ho diu no qualsevol, ho diu el cap de bombers, David Borrell.
14: Però l'altra cosa és que tu t'hi trobis, que et trobis amb el pànic que l'urbanització s'hi està apropant el foc o el fum. En aquesta situació que estem explicant, alguns s'hi han trobat i han decidit deixar-ho tot i marxar per por de les flames. És el cas d'aquestes veïnes de Calonge, que quan es van trobar amb les càmeres de 3CAT, elles ja marxaven, malgrat que els bombers els havien dit que es quedessin.
16: Veiem el foc molt a prop de casa. Pot ser que no arribi, però jo no sóc cap tècnica i no m'arrisco, ja ho veieu com està, no? Ningú no ens ha dit res i tampoc hem rebut cap alerta.
17: Dijeron que o nos encerrábamos en casa porque el aire que estamos respirando es tóxico, ya se lo puede sentir al olor, y que o que nos fuéramos o nos fuéramos al pabellón del ayuntamiento.
14: Aquest és un altre tema. Una cosa és l'incendi, l'altra cosa també és el fum que pugui acabar afectant. Just un altre testimoni de Cruïlles, d'una família que va decidir marxar de casa i que diuen que sort que ho van fer.
18: Ells no sabien res, no han tingut cap avís, ni de l'Ajuntament de Cruïlles, ni d'enlloc els han avisat de res. Sort que ens han fet cas, han desaparegut d'allà, van baixar a Calonge, i absolutament la casa petita cremada, els cotxes que tenien allà, els tractors que tenien allà, tot cremat, no cremat, fos. I, bueno, si haguessin sigut ells allà, no se salven ni a tiros.
14: La recomanació de les autoritats, com hem dit, és molt clara: quedar-se a casa, però no deu ser fàcil de seguir quan veus el foc a tocar, i encara més si tot plegat passa de nit. De tot plegat en parlem amb l'Albert Vilabacardí, que és instructor de supervivència responsable de l'Escola de Supervivència Vila Outdoors. Albert, bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
14: Gràcies per atendre'ns. Hem escoltat el que podíem dir dues versions contradictòries: la versió oficial, que ens diu els bombers del que hem de fer, però l'altra versió és quan t'hi trobes. Tu comprens que la gent s'espanti i vulgui marxar, o això és una irresponsabilitat?
20: Home, la cosa està en que no es pot ser tan simplista com donar una directriu i esperar que tothom ho acati quan et ve el foc i t'està apropant. Sempre amb supervivència el que fem és sentit comú i veure les estadístiques. Està clar que té raó el cap de bombers que estadísticament, si ens quedem a casa, tenim menys probabilitats, sempre parlant d'un foc que tinc a tocar, que estic a 100 metres de casa meva. Sí, està a un quilòmetre, dos quilòmetres, tu marxes, si tens la ruta lliure, però el problema és que al marxar amb el cotxe et pots trobar la ruta tallada o col·lapsada per cotxes i aleshores sí que en el cotxe és molt més perillós. Per tant, en quant a estadística pura i dura, a dintre de casa, sempre i quan sigui una casa de pedra d'aquestes catalanes que tenim nosaltres, serà sempre més segur que sortir si tinc el foc a tocar.
1: En quins casos creus que aquesta advertència, diguem-ne, és massa simplista com dius tu?
20: Clar, la cosa és, aquí entren molts factors en joc. Un cop investiguem totes les variables d'un foc, és si jo tinc la casa més amunt que el foc, per exemple, jo tinc un foc en una vall i està pujant, el foc puja molt més ràpid que baixa. De fet, és bastant difícil que baixi una pendent bastant forta, no sé que hi hagi un vent molt fort en contra. Però si jo tinc la meva casa, per exemple, a dalt d'una muntanya, el més probable és que si jo veig el foc a baix m'acabi arribant. Això és una de les coses. Segona, el vent, perquè si m'arriba el vent amb el fum a vegades arriba molt més ràpid que les flames. Potser jo tinc el foc a 2 quilòmetres, però el fum ja m'està intoxicant tota la zona. Si no tinc una casa molt aïllada, amb tots els marcs de les finestres ben tancats i tot això, tinc una masia de pagès que potser no és tan bona en aquella època, doncs m'entrarà el fum a casa i moriré intoxicat molt més ràpid. Per tant, ja estem veient que hi ha moltes variables possibles que poden fer que en aquell moment el nostre instint de supervivència ens digui no, jo crec que aquí no estaré segur. Però sí que és veritat que si és una casa tancada, ben tractada, amb una pedra gruixuda, una paret de maó, i tot està bastant bé i ben aïllat, la probabilitat, si tinc el foc a 100 metres, és quedar-se a casa, no sortir, perquè si no, aleshores sí que... Ja amb el foc a 100 metres, a més, la calor que desprèn no és només la flama el que crema, sinó que la calor de l'ambient pot arribar a 100 i pico graus en un moment.
1: Aquí, Albert, el problema que tu també apuntaves, amb el tema de voler marxar, és la ruta. Perquè tu dius, jo no ho veig clar, però és que en aquest exemple que ens posava el cap de bombers, és a dir, aquestes persones que van morir a Grècia és perquè la ruta que van agafar amb cotxe van quedar sitiats, és a dir, no hi havia manera de sortir.
2: Volies a Portugal, no?
1: Portugal.
4: Va ser.
1: Sí, perdó. El que anava a dir és, llavors, per tant, si som propietaris i vivim en aquestes cases, hem de tenir estudiades aquestes rutes de sortida?
20: Això és el principal. En supervivència sempre tenim una motxilla preparada, els ensenyem a fer tots els nostres alumnes, la motxilla de 72 hores tan famosa, i la prevenció és l'ideal. Posem un exemple fàcil. Jo visc a la muntanya, visc a dalt. No visc a dalt de tot, però a meitat de muntanya. Si jo tinc una casa de fusta, és molt, molt perillós. És igual que em quedi dintre o em quedi fora, moriré calcinat. Si, per exemple, tinc un camp de gespa tot al voltant de la casa, no tinc arbres a prop, a més tinc aspersors i una casa de pedra, doncs és la situació més segura que pot existir, no? Jo encenc els aspersors, tot el meu jardí, posem que són 30 metres de jardí a la rodona, tot gespa verda i, a més, tinc una piscina o el que sigui, doncs em quedo a casa meva, casa de pedra, i segurament el foc passarà de llarg i a mi em quedaré intacte. Però quan ens movem en aquestes variables, és quan es complica una miqueta la cosa.
1: Escoltàvem abans el cap de bombers dir el foc passarà, però... Clar, aquí tenim el que és la irracionalitat de veure el foc que s'apropa i les ganes que tens tu de marxar i la inseguretat...
4: Clar. I la calor.
1: I la inseguretat de que a casa pot haver-hi materials que no aguantin. Llavors, Digues.
20: Perdó. No, aquí és on venia la teva pregunta una mica de la ruta d'escape.
1: Exacte.
20: Si jo tinc un camí de terra d'entrada i sortida que el foc ja l'ha, diguéssim, acaparat, hi haurà arbres que s'estaran cremant enmig de la carretera. Clar, òbviament, si només tinc una ruta de sortida, anem molt malament, però si estic en una urbanització que és tot asfalt i tinc molts carrers, si jo puc marxar cap a baix, per exemple, cap a la platja i no hi ha incendi allà, no hi haurà cap problema, m'entens?
1: Anava a dir-te si ens posem en el cas contrari, és a dir, el que deia el cap de bombers, el foc passarà, ens quedem a casa, per tant, i a casa què fem?
20: Bueno, a casa el que hem de fer és això, és tancar finestres, tots els marcs de les finestres. Si per lo que sigui alguna porta no està ben aïllada, ficar tovalloles mullades, això és una pràctica que es fa molt. I també s'ha vist en molts incendis a dintre de casa que, per exemple, alguna porta que estigués tancada, una habitació, imaginem una habitació d'uns nens, si està tancada la porta, encara que no hi hagi ningú a casa, que marxin, evacuïn, aquella porta tancada es queda intacta, diguéssim. Dintre de l'habitació es queda intacta, i això hi ha moltes estadístiques que ho han demostrat en fotos i imatges. Per tant, no és incorrecte el que diuen de que a casa és més segur, però no ens oblidem que de 55 cases, després n'hi ha 11 que s'han vist afectades. Per tant, si aquells 11 potser s'haguessin quedat a casa i no haguessin evacuat, sí que haurien hagut algunes víctimes. Per tant, no és una ciència 100% exacta.
0: No. De les recomanacions que fa el Departament d'Interior, que aquí en tinc la llista, també diu: omple d'aigua la banyera i les piques, ruixa d'aigua a les portes i les finestres, i com deies tu també, color

0: Vols convertir els reptes d'avui en les solucions de demà? Estudia un grau en enginyeria a La Salle, Universitat Ramon Llull, i desenvolupa el teu talent en un campus internacional amb una metodologia pràctica i transdisciplinar. Treballa en projectes reals amb empreses líders i prepara't per afrontar els reptes del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
1: Forma't en disseny de moda, gràfic, interiors, producte, transport, màrqueting i comunicació a l'IED, Instituto Europeo di Design de Barcelona. Cursa un grau oficial en ensenyaments artístics de 4 anys en castellà o 100% en anglès. Accedeix-hi amb el teu títol de batxillerat i una prova específica d'accés organitzada per la Generalitat en dues convocatòries, juliol i setembre. Més informació a ied.es.
2: I tota la pinassa que hi ha sota, doncs això agafa moltíssima força.
3: Albert, deixa'm acabar preguntant-te una cosa. Si no tinc mal entès, tu vius al bosc. Estàvem parlant, i és un dels enigmes d'aquests dies, de qui creus que va ser aquesta la responsabilitat del treballador que va venir amb la radial, que s'ha dit que és un treballador que té experiència, 30 anys d'experiència, o de l'empresa que l'envia. I jo no sé si tu parles, veus, tens relació amb aquests treballadors que fan feina al bosc.
2: No és tan relació ni res, però al final el que no pot ser és que parem una obra, per exemple, o una arreglada d'una tanca. Imagina't que hi ha un pagès que té una tanca trencada o s'ha fet malbé alguna instal·lació de l'Ajuntament. Doncs no pararem tampoc 3 mesos seguits per onada de calor de fer el que sigui, no? Diguéssim que tot això són factors, són accidents que passa, i el que hem de fer és una mica de prevenció, doncs tenir un extintor al costat si estem fent feines amb radials i intentar minimitzar. Igual que nosaltres, per exemple, cursos de supervivència, no fem res de foc en temporada de temperatura, perquè, òbviament, respectem la natura i volem que tot estigui bé, doncs si jo treballo amb una radial al costat d'un camp de blat que està tot sec, la probabilitat d'aquest incendi que hi camp de blat és molt alta. Si entenem això, pot ser una negligència o no, però al final al treballador pues, li han dit tu fes aquesta feina perquè potser corre pressa aquesta feina. No podem esperar el setembre o l'octubre a fer una feina simplement per una onada de calor. I quan estàs treballant amb la radial potser no s'ha donat compte que s'ha incendiat rere seu un camp de blat o un camp de gespa seca i no li ha donat temps a apagar-ho. Això passa cada any, sempre hi ha algun accident.
3: Albert Vila Bacardí, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies a vosaltres.
3: És un altre instructor de supervivència, responsable de l'escola de supervivència Vila Outdoors, que ha dit que no és una ciència matemàtica.
4: Recordem que gràcies, Marc.
5: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
6: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
7: És per això que totes les veus de RAC 1,
8: les que sentiu habitualment i les que no,
9: us volem donar les gràcies.
10: Gràcies en nom de tots els departaments.
11: El departament tècnic.
12: La producció de programes.
13: Màrqueting.
14: La recepció.
15: Les xarxes socials.
16: El servei d'assessorament lingüístic.
17: Els estudiants en pràctiques.
5: Gràcies per fer-nos líders una temporada més. RAC 1. Tots som 1 milió. Tu diràs amb Xavi Rocamora.

0: Ara passen 5 minuts d'un quart de 12 de la nit. Acabem de veure la classificació de la selecció espanyola pels quarts de final del Mundial, després de derrotar Portugal per 1-0 amb gol de Merino. Ara també ho repassarem o debatrem amb la nova tertúlia que obrim ara mateix amb el Marc. Guillem, com estàs, Marc? Bona nit.
1: Hola, molt bona nit.
0: Què t'ha semblat això?
1: Bé, doncs que ha anat de poquet. M'ha semblat dos equips apagadots, la veritat. Jo crec que Espanya sí que ha sigut superior a Portugal, o ha sigut a la primera part, o ha sigut a la segona. Ha jugat més, ha tingut més pilota i ha tingut més ocasions. Vull dir que al final la victòria és merescuda, però la veritat és que Espanya tampoc no s'acaba d'enlairar, no acaba de ser aquella Espanya que agradava, que tenia molta profunditat per les bandes, la circulació estones, però sobretot avui Pedri estava molt apagat, molt imprecís, molt estrany en ell que perdi tantes pilotes, i Lamine Yamal no està en plena forma, és evident, i avui, a més, doncs, tenint bons marcadors al davant, no ha acabat de desequilibrar com ell és capaç. Però és que al davant tenia una Portugal que encara ha decepcionat més.
2: Sí,
1: és que Espanya, Portugal ha fet un campionat horrorós i ha seguit seguint Bob Martínez sempre amb el mateix, mantenint a Cristiano fins al final, cosa que és, la veritat és que és molt, molt, molt

0: poc justificable i que en cap moment ha acabat de jugar bé. Això que per plantilla, jo crec que a pes els posa una balança i la de Portugal et segueix donant com a, per mi, millor plantilla. Però al final el joc no hi ha sigut durant tot el campionat i avui doncs podien haver tingut aquella sort, aquell encert de cara a porteria, i es van decidir els partits per l'encert de cara a porteria. Avui no, avui s'ha decidit perquè ha jugat millor i al final ha sigut Espanya.
1: És el suc també que li pugui treure un seleccionador, i realment a Portugal tot el suc que li podies treure, perquè té un equipàs Portugal, de fet molts la situaven com una de les favorites, sí, fins i tot a endur-se el títol, i ha acabat eliminada, no a les primeres de canvi, però pràcticament en aquesta ronda de vuitens de final. Fernando Polo, bona nit.
2: Bona nit.
1: Què dius tu? Què t'ha semblat?
2: Doncs una mica com el Marc, la veritat que són dues seleccions que tu mires nom per nom i home per home i fa patxoca i dius, ostres tu, quin partides em trobaré, i han arribat baixes de forma, baixes de revolucions, amb jugadors destacats fora de forma per motius X. Cristiano és la gran estrella de Portugal, però està per lo que està. Al final és un jugador que et treu més que et dona, perquè ja pràcticament n'intimida. Jo crec que els centrals d'Espanya han viscut més o menys tranquils amb ell. I en el cas d'Espanya, doncs, per exemple, Lamine i Pedri, que són dos jugadors capdals, doncs no estan, o almenys Pedri avui, en altres partits se li ha vist més, avui no se li ha vist bé, i Lamine jo crec que està acusant aquesta inactivitat, perquè fins i tot quan ha marxat Nuno Mendes per lesió, que és una bèstia, tampoc acaba de fer-se a l'home, crec que era Semedo que han posat per allà.
1: Sí, exacte.
2: Tampoc ha acabat de fer-se'l, no? És veritat que Semedo és un tio molt físic, no? I és veritat que aquest Merino té una cosa, que és que té oportunisme. I no oblidem a Ferran, denostadíssim en partits anteriors, en el partit contra Àustria que va sortir al final, no va encertar ni una, i aquí, en canvi, gairebé moltes de les que ha tocat ho ha fet bé, en les descàrregues i donant la pilota als companys, i ha fet la passada de gol a Miquel Merino, que l'ha deixat sol davant d'un porter molt bo, com és aquest Costa, i era molt difícil batre'l, i Merino ho ha fet molt bé. Jo he trobat a faltar, doncs, més desequilibri, òbviament, però fins i tot he trobat a faltar que avui Oyarzábal és un jugador que és veritat que és combinatiu, però no l'he vist al punt de penal, perquè ha hagut alguna pilota posada des de la línia de fons, per exemple, alguna de Pedro Porro, o de Lamine, o d'Olmo, i no hi havia davant de centre, estava molt fora, no? Suposo que és que volien combinar i entrar de darrere per sorprendre, no? Per no fer un embut allà. Però, bueno, crec que el millor que hi ha per Espanya és que guanya temps, perquè crec que no juguen fins divendres.
1: Sí, divendres a les 9.
2: Clar, aquesta gent que no està massa fina, doncs perquè encara agafi una mica més de força, i sí que crec que hauria d'oxigenar l'11 de la Fuente i posar jugadors que per mèrits... Aquest Merino, per exemple, ha de ser titular. Si un tio que fa un gol decisiu no juga el següent partit, doncs crec que seria injust.
1: Va, que anirem cap a Dallas, que connectarem amb el Damià López, pendent de les reaccions postpartit que hi hagi a partir d'ara, sobretot, lògicament, de la selecció espanyola i d'aquests 8 blaugranes, alguns dels quals avui han tingut minuts. Damià, com estàs? Bona nit.
3: Hola, Xavi. Molt bona nit des de la zona mixta.
1: Què has vist tu? Pots parlar ara o et trobo un mal moment o què?
3: A ti, para tu familia, amigos, ¿qué significa?
4: No. Sí, podem parlar, mira, si no anava a escoltar-lo, bueno, que està convergent, anem a escoltar-lo. Mira, escoltem-lo.
3: A valorar las cosas realmente importantes, yo siempre he confiado en mí, siempre, bueno, había un poco de ruido, como es normal, ¿no? Porque uno siempre quiere aspirar a lo que ha visto antes, y yo tenía claro que con tranquilidad las cosas van a salir, con trabajo, y eso es lo que he hecho, el mantenerme tranquilo. Pero para mí lo más importante no es el rendimiento individual mío, para mí lo más importante es la capacidad que ha tenido esta selección de demostrar nuevamente que tenemos la intención de ganar este Mundial, de ganar a los mejores rivales como Portugal, y sobre todo la madurez que ha enseñado la selección ahí.
5: Roy, ¿qué tal? Soy Sari de Marca. Ayer te preguntaba si tu mejor versión estaba todavía por llegar. Hoy MVP, 7 recuperaciones, has fallado 6 pases, la mitad de ellos en campo contrario, 95% de acierto. ¿Qué te dicen todos esos números de tu partido?
3: Bueno, que siempre se puede mejorar. Evidentemente que yo soy una persona, un jugador inconformista. Entiendo muchas veces pues cómo funciona, las críticas, intento siempre... coger lo bueno de ellas y mejorar, y es siempre lo que he hecho desde que empecé mi carrera deportiva. Hoy me he encontrado muy bien a nivel físico, a nivel con balón, así que contento a seguir e intentar seguir creciendo, que creo que es la clave para ganar este torneo.
6: Rodri, aquí Juanfe Sanz. Ha sido una liberación auténtica el gol de Mikel Merino. Del 1 al 10, aquí a tu izquierda. Del 1 al 10, ¿cuánto catalogarías de sufrimiento esta victoria?
7: Bueno, sufrimiento. Si alguien piensa que vamos a ganar el Mundial sin sufrir, está equivocado. Todos los partidos vamos a sufrir. Son las mejores selecciones del mundo y hay momentos en los que te tienes que juntar, hay momentos en los que ellos tienen ocasiones y otros momentos en los que tienes que threat, ¿no? Como se dice en inglés, amenazarles a ellos. Y ya te digo que el equipo ha demostrado para mí una madurez muy importante para ganar este torneo.
8: Rodri, aquí Elena Condis de la COPE.
1: Dices
8: que habéis mostrado una madurez muy importante. Hoy era casi una final, un clásico europeo frente a Portugal. Nos decía ayer Luis de la Fuente que con el nivel mostrado hasta el momento no alcanzaba para ganar la Copa del Mundo. ¿Hoy crees que sí? Y si me permites, ¿qué ha pasado ahí con Bernardo Silva? Gracias.
7: Bueno, en cuanto al nivel, creo que para ganar la Copa del Mundo tienes que ir en línea ascendente y no te puedes conformar, tienes que seguir creciendo. Creo que todavía hay aspectos del juego que podemos mejorar, creo que podemos darle un poquito más de fluidez en algunas situaciones, creo que tenemos jugadores que se giran muy bien y podemos hacer más daño, y bueno, eso se encargan los entrenadores de analizarlo. Y bueno, y con Bernardo, creo que ya lo he dicho anteriormente, me he equivocado porque lo he celebrado cuando él había fallado. Le he pedido disculpas inmediatamente, pero bueno, se queda ahí porque la confianza que tenemos y ya está.
1: Doncs deixem aquí de moment aquestes respostes de Rodri. Recordem, MVP del partit, i sí que se comentava aquesta última acció, pràcticament última o una de les últimes accions en què s'ha encarat amb el seu excompany d'equip, recordem-ho, perquè tots dos eren companys al Manchester City i ara han sabut per què. Ell ha celebrat, potser quan no tocava, que fallés Bernardo Silva, i l'altre, doncs, que estava calent com una moto, doncs, se li ha regirat, evidentment, que és el que acostuma a passar. Deia, o parlava d'aquest moment increixendo d'Espanya, i esteu d'acord? Veieu avui que Espanya ha fet un pas més, per exemple, que el dia d'Àustria, o més o menys el mateix?
0: Home, potser sí. Sempre, jo crec que sempre que passés una fase en un Mundial, en un campionat d'aquests que són curts, els equips van creixent. Es van pujant de confiança, van pujant de cert coneixement. En el fons, tot i que juguin bastants partits, i ara cada vegada més les eliminatòries, els seleccionadors intenten agafar sempre, o gairebé els mateixos jugadors, perquè vagin agafant certs automatismes. En el fons, els jugadors estan molt desconnectats, i en aquests campionats, al principi, doncs els hi costa una mica jugar col·lectivament. A mesura que vas passant batalles, jo crec que hi ha equips que van creixent i van pujant. Van tenint petites certeses, com aquesta mateixa, doncs, de que pugui entrar Merino i Ferran Torres i funcioni. Fins ara no estaven funcionant. Jo mateix, el canvi de Merino, l'hagués discutit, i fins i tot el discuteixo. No he entès per què entrava, però no, el meu camí, per mi, estava sent el millor de l'equip, que estava fluint molt, i se l'estava jugant molt a la rematada. Havia entrat rematadors com Ferran, havia entrat Merino, que també era un rematador, estaves perdent la combinació de Pedri, estaves perdent molta combinació, però li ha sortit bé al seleccionador, i aquestes coses, doncs, vulguis que no, reforcen el grup, els fan créixer, perquè doncs, la propera eliminatòria, si estan en una d'aquestes, saben que poden treure Merino i pujarà amb aquella confiança i el buscaran més en la rematada. A poc a poc sí que van creixent, i especialment jo crec que interpreto el que deia Rodri, perquè ell sí que avui ha crescut. Avui fins ara havia estat, doncs, molt imprecís, molt fred, molt lent, i avui jo crec que hem vist una bona versió de Rodri. Sí que ha recuperat moltes pilotes, ha donat més fluïdesa, n'ha perdut molt poquetes, i jo crec que avui Rodri, doncs, ha començat a agafar una mica de color, i per tant segur que ell, en el fons, individualment, doncs, veu el partit com a molt positiu, no?
1: Tan bona versió de Rodri com no gaire de Pedri, que continua sense donar, ni molt menys sense donar el que ens té acostumats aquí a Can Barça.
2: No, la veritat que Pedri, com que és tan bo, i com que ens té acostumats a exhibicions amb la pilota, habitualment amb el Barça, i ser el tio que domina el partit, el que marca el tempo, i a més, un jugador que s'havia acostumat a ser molt regular en el seu rendiment, ara se l'està veient per sota d'això. Fins i tot amb pèrdua de pilotes d'aquelles senzilles, que dius, és difícil que tingui una imprecisió Pedri en la passada o en el control, però crec que és que també els jugadors acaben la temporada gastats, consumits, i la pressió i la tensió també juga. Jo l'equip d'Espanya el veig que està creixent des de darrere, perquè és veritat que a nivell defensiu se'ls veu molt segurs. Pedro Porro és un jugador que s'ha consolidat al lateral. El porter, que hi havia cert debat amb Joan García, que ho hem parlat aquí, doncs també està segur, i els centrals, la parella de centrals de Laporte i de Cubarsí, tenen una química molt bona, uh-huh. i Cucurella, doncs, al nivell de sempre, defensivament molt bo i amb alguna

0: aparició ofensiva interessant. Rodri ha millorat molt, perquè Rodri, el primer partit aquell de Cabo Verde, jo el vaig veure molt.
1: Sí, bé. Sí, sí.
0: Molt
1: sí,
0: fluix, sí, molt sí. Fluix. I a partir d'aquí, Olmo, per exemple, hi ha gent que el criticava, per mi Olmo coincideix amb el Marc. A mi Olmo pot fallar alguna pilota, perquè arrisca, però és un jugador que en aquella mitja lluna de l'àrea, en aquella zona calenta, és un tio que com li donguis un pam, és perillosíssim. La passada a Oyarzabal, que l'ha deixat sol davant del porter, és d'Olmo, i això és un gol. A veure, pot fallar, no? Però és sol mano a mano davant del porter, i amb la qualitat d'Oyarzabal, el que tothom veia és que aniria dintre, no? Després, Lamin, creixerà a mesura que no tingui cap molèstia i acumuli minuts i confiança. Jo aquella que s'ha fet una, que s'ha fet a Nuno Mendes...
1: A Nuno Mendes, al preva.
0: Que s'ha lesionat. Dic, hòstia, torneu-li, perquè és la forma de que agafi confiança. Torneu-li la bola, perquè ara té un input positiu, no? Però crec que la resta de jugadors estan sense massa espurna. Per això, Miquel Merino, sense ser un jugador combinatiu, perquè és veritat que no és tan combinatiu, és més finalitzador, sí que veig que aquest equip, que en defensa és sòlid, li manca allò pegada, li manca cau davant. Llavors, si acostumes a defensar bé i tens algun jugador que acabi jugades i que les acabi bé, crec que aquesta selecció té opcions, com a mínim, de plantar-se a semis, si el rival és Bèlgica o és Estats Units.
1: Ara parlarem d'aquesta eliminatòria d'avui, de les dues de la matinada, i tot el que la precedeix, perquè l'escàndol que ve d'aquestes últimes 24 hores, amb tot el cas Balogun, doncs, evidentment, ara ens hi aturarem i ho repassarem al detall. Abans, però, torno cap a Dallas amb el Dami, que ens ha enganxat a mitja compareixença de Rodri, i ara així suposo que tindrem uns minutets per poder-ho parlar amb ell calmadament i tranquil·lament. Dami, ets per aquí, oi que sí?
2: Sí, Xavi, què tal? Bona nit de nou.
1: Bé, explica'ns què estàs vivint, quin ambient respira ara mateix a la zona mixta de Dallas després d'aquesta victòria de la selecció espanyola.
2: Bé, doncs hi ha hagut moments de molta tensió al llarg del partit, perquè era la típica situació en un gran torneig, no?, pels dos equips, i en aquest cas doncs, per Espanya, que qualsevol gol, en aquest cas de Portugal, podia decantar la balança i enviar Espanya cap a casa. Ben bé podria haver passat, això és esport, i en aquest cas li ha caigut a Portugal. La sensació aquí és que Espanya ha passat merescudament, eh? O sigui, no ha tingut la seva actuació més brillant dels últims anys, però sí que per tendència en el partit, encara que, com deia el Fernando, no?, li faltava pegada. També és veritat que ni l'Espanya el 2010 era una selecció de pegada, era una selecció de 1-0, 1-0, de molta combinació. Insisteixo, avui tampoc ha estat el seu partit més brillant, li ha faltat espurna a alguns jugadors, el propi Lamin, fins i tot quan Nuno Mendes ha marxat lesionat, doncs tampoc ha acabat de marxar. El propi Pedri, avui ha mostrat un nivell sí que més notable, ha hagut de ser Ferran Torres qui desencallés, però en general la situació és de justícia i de que Espanya doncs continua endavant, que és el que ha vingut mereixent. També una mica el resultat del que hem vist en aquest Mundial, no? Portugal ha vingut rebotada després d'haver estat segona al grup i qui ha mostrat més autoritat, no en tots els partits, però sí el dia d'Aràbia 4-0, el dia d'Àustria 3-0, és Espanya, que a poc es va trobant alguns futbolistes, i digue-li sort, digue-li encert, doncs al final, quan ha marxat Olmo i quan ha marxat Pedri, doncs ja l'ombra de la sospita planava sobre de la Fuente, perquè la sensació que feia en aquell moment és que feia canvis per sobreviure, no? Per d'alguna manera plegar línies a la pròrroga i repensar-se quin seria el plantejament, però perdia talent, però de vegades aquesta flor, no?, que tenen alguns entrenadors, doncs ha posat jugar ciment industrial, per dir-ho així, no?
1: Sí,
2: ficat
1: sí.
2: A Miquel Merino, ficat a Fabián, i l'arribada de Merino, que hem de dir, Xavi, recordaràs, va ser l'home que li va donar el pas a les semifinals de l'Eurocopa 2024, i això que Oyarzabal va fer el gol de la final, però el gol més recordat, a banda del de Lamin, és el de Miquel Merino a la pròrroga contra Alemanya Stuttgart, i avui demostra que bé, hi ha jugadors d'aquestes característiques, que és un home de gols màgics, i potser de vegades en un context molt, molt concret, potser no tant en club, però a nivell de selecció espanyola, Miquel Merino doncs li torna a donar el pas, i bé, doncs ara pendents, molt pendents, doncs ara el viatge a Los Angeles, on Espanya ja va guanyar Àustria, una seu ja coneguda, i molt pendents del que passa, de si els belgues juguen, de si no no juguen. Si Bèlgica guanyés seria la revenja 40 anys després dels quarts de final de Mèxic 86, el penal que falla Eloy Olaya. I si guanya Estats Units, doncs és un duel increïble, un duel gairebé geopolític, no? Sí. Tot el que representa no la rivalitat, sinó l'enfrontament polític, que ara mateix entre Donald Trump i Pedro Sánchez, es pot dir així, entre Estats Units i Espanya, i vés a saber tu el que dirà Donald Trump d'Espanya si ara mateix aquest duel. Però bé, primer pendent de què fan els belgues, si finalment Estats Units alinea a Balogun.
1: Mira, justament ara tornaré cap a Dallas perquè m'expliquis com esteu vivint des dels Estats Units tota aquesta polèmica prèvia a l'enfrontament d'aquesta matinada entre els nord-americans i Bèlgica, però abans faré una petita pausa de 3 minuts i tornem de seguida.
3: Tu digues amb Xavi Rocamora.
1: Ara són 11:45. De seguida expliquem tot l'enrenou generat les últimes 24 hores arran d'aquest perdó de la FIFA a Balogun i la vermella que va veure contra Bòsnia. Ho repassarem amb el Roger Saperes. Roger, com estàs? Bona nit.
4: Bona nit, Rocamora.
1: Abans, però, et volia dir, o advertir,
4: sí,
1: recordar, és la paraula, que ja és aquí l'estiu, això d'una banda.
4: Gràcies.
1: I Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita els Summer Days de Ford Pro, amb condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials, però afanya't, això sí, perquè aquesta promoció només és vàlida fins al 15 de juliol.
4: 15 de juliol?
1: Sí. Només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci, sap, amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper i no deixis escapar aquesta oportunitat. Tens temps només, insisteixo, fins al 15 de juliol. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. I ara sí, anem a una de les polèmiques del dia i del Mundial, el document de Trump i la decisió de la FIFA de permetre el davanter dels Estats Units, Folarin, no sé com pronunciar-ho, perquè Balogun el tinc bastant...
4: Balogun, sí, tot i que també hi ha qui diu que el cognom és d'origen nigerià i que llavors la pronunciació seria...
1: Hauria de ser Balogun.
4: Sí, però vaja, és que no
1: Folarin Balogun.
4: Sí,
1: ja està, ens
4: majoria...
1: entenem.
4: Deia que en la traducció anglosaxona és Balogun.
1: Perfecte, doncs ja està.
4: L'adaptació que s'ha fet del seu cognom.
1: Doncs la polèmica al voltant de Balogun i de jugar el partit contra Bèlgica avui mateix, a les dues de la mitjana de la matinada, aquests 8 anys de final, tot i haver vist la vermella en el partit de 7 anys contra Bòsnia.
4: Sí, és un dels documents de l'any, com deies, amb el president dels Estats Units, Donald Trump, admetent que ha parlat amb Gianni Infantino, el president també de la FIFA, per demanar que el davanter nord-americà pogués jugar aquesta matinada al partit contra Bèlgica.
5: So I saw the play. Vaig veure la jugada i sóc una persona que estima els esports, que va ser un bon atleta i entenc els esports molt, molt bé. I allò no va ser falta, allò ni tan sols va ser falta. Allò van ser dos jugadors corrent a tota velocitat que van xocar l'un contra l'altre. L'àrbitre és una mica sospitós si comproves el seu passat. No vull dir això perquè no m'agrada crear controvèrsia, però molt sospitós. Va prendre una decisió que ningú es podia creure. Fins i tot els rivals deien, no, hem tingut sort. Uau, això és molt interessant. Mostren les imatges a càmera lenta i mai m'havia donat d'això. A càmera lenta és molt diferent perquè agafes un petit quart de segon i veus que una mà toca un coll o veus alguna cosa. Mentre que quan ho veus a velocitat normal, semblen dos nois que van xocar, que és realment el que va passar. No va fer res de dolent i és el nostre millor jugador o un dels nostres millors jugadors, un jugador clau. I li va ensenyar targeta vermella. No sabia què significava, no pensava que signifiqués gran cosa. Després vaig començar a sentir que això vol dir que no pots jugar al pròxim partit. Vaig dir, caram, et treuen el teu millor jugador o gairebé? Et diuen que no pots jugar. Això és molt injust. Una cosa és sancionar algú pel partit, però com el sanciones per un partit que encara no s'ha jugat? És molt injust, això no es pot fer. Així que sí, vaig demanar una revisió a la FIFA.
6: Yes, I asked for a review by FIFA.
4: Doncs déu-n'hi-do amb el resum, eh? Un àrbitre sospitós, molt sospitós, no hi vull entrar, però és un àrbitre sospitós, desconeixement del reglament, que això és una infracció, com pot ser que no puguis jugar en un altre partit, que t'afecti la sanció a un altre partit, i finalment reconeixent, admetent, que va trucar a Gianni Infantino. La FIFA, que s'ha acollit a l'article 27 del seu codi disciplinari per suspendre temporalment la sanció a Balogun, anteriorment s'havia utilitzat per rebaixar una sanció de 3 partits a Cristiano i permetre que precisament pogués jugar els primers d'aquest Mundial, i abans, per trobar un antecedent similar a aquest, hauríem d'anar fins al 1962 per recordar, com deia, una cosa similar, quan la FIFA, quan encara no existien les targetes en els partits, va permetre a Garrincha jugar a la final del Mundial contra Txecoslovàquia després d'haver estat expulsat per l'àrbitre a les semifinals contra Xile. En aquella ocasió, el primer ministre del Brasil, Tancredo Neves, també va fer arribar un telegrama a la FIFA demanant que el davanter pogués disputar la final. Brasil no podia comptar llavors amb Pelé lesionat i va acabar jugant Garrincha aquella final. Però vaja, era un altre futbol, un altre món. Sí. Estem parlant de 1962. S'expulsava els jugadors del terreny de joc per una indicació dels àrbitres i no per una targeta que no va entrar en vigor fins anys després d'aquesta normativa. Tot plegat després que el seleccionador belga Rudi Garcia digués que va haver de mirar el calendari per comprovar que no era el dia dels innocents i que la Federació Belga anunciés la seva intenció d'impugnar la elegibilitat de Balogun si el davanter acaba disputant el partit, com sembla que així serà. Pochettino, no cal dir-ho, s'ha felicitat per aquesta decisió perquè diu el 99% de la gent estava convençuda que no era expulsió del seu davanter. No cal dir que la decisió ha aixecat tanta polseguera que ha obligat també el president de la FIFA, Gianni Infantino, a posicionar-se, a manifestar-se públicament. Infantino ha admès la conversa amb Donald Trump, però com una més, diu, de les que manté amb diferents personalitats polítiques i de l'esport durant el Mundial, però deixant clar també que aquesta conversa no ha influït en la decisió de l'estament responsable de perdonar a Balogun. A tot això, la UEFA també ha fet un comunicat al respecte, denunciant que amb aquesta decisió s'han creuat línies vermelles. Diu al màxim organisme continental que la decisió és inaudita, incomprensible i injustificable, ja que la sanció d'un partit per una expulsió és una decisió que no requereix d'un òrgan per aplicar-se. Ho remata dient, quan la certesa de les regles ja no està garantida pels seus guardians, es posa en perill la integritat del joc. Insisteixo, això, un comunicat de UEFA sobre aquesta decisió de permetre que Balogun pugui jugar. Per acabar-ho d'adobar, el parlamentari laborista Noah Lowe, laborista anglès, ha demanat a la FIFA, a través d'una carta, que si vol promoure la igualtat, faci el mateix amb el jugador de la selecció anglesa, Jarrell Kwanza, expulsat contra Mèxic, perquè pugui estar disponible pel partit de quarts contra Noruega, insistim, en pro de la igualtat. Si ha passat amb un jugador, perquè no pot passar amb aquest de la selecció anglesa? I per rematar-ho, en aquest reguitzell de reaccions, la Confederació Brasilera de Futbol també ha fet un comunicat, en aquest cas defensant la integritat de l'àrbitre Rafael Claus, que és qui va expulsar Balogun en el famós partit contra Bòsnia.
1: Són les reaccions immediates, les directes, les que parlen del fet en si de perdonar un jugador o una expulsió d'un jugador perquè pugui jugar als vuitens de final. Ara caldrà veure les reaccions més a mig termini, és a dir, com queda la figura d'Infantino, que amb aquesta decisió es carrega tot el que podia haver fabricat en els últims anys al capdavant del màxim organisme del futbol mundial. Però això, evidentment, són capítols que no podem veure ara, que haurem d'esperar a veure'ls, però ja veieu per on mal la història, eh? Tothom carrega contra la FIFA, contra Infantino, excepte, evidentment, els agraciats, que són Estats Units, amb Donald Trump al capdavant, seguit a roda pel seleccionador Pochettino en la roda de premsa d'ahir.
7: És una cosa que em sembla que és una vergonya, em sembla inacceptable i em sembla la demostració més grollera del que ve passant des de fa dies. Aquestes aturades que per hidratació, quan són pauses publicitàries, i no s'ha preguntat a ningú si realment es volien fer o no, o si canvia l'esport en si. Un àrbitre que havia d'estar arbitrant i que no ha arbitrat, doncs perquè no el van deixar entrar en el país i la FIFA no hi ha dit res. Una selecció classificada amb ple dret com Iran, doncs que no podia jugar als Estats Units o no el deixaven estar-hi allà ni un dia. No sé, són moltes i moltes coses. I jo estic molt d'acord amb el que diu la UEFA, a mi em sembla molt perillós, perquè en aquest esport, si alguna cosa queda, és la igualtat de condicions un cop comences el partit, i que les normes han de ser per tothom iguals. Sé que moltes vegades jo sento que no és així, que l'àrbitre ve condicionat, que si hi ha trampes, que aquest afavoreix aquest. Jo, si realment comencem a creure'ns això o realment això passa, jo baixo d'aquest esport i plego. Vull dir, me'n vaig a buscar, no sé, alguna altra distracció. I clar, és que avui és palmatori, no? Vull dir, és que ho han explicat.
1: Sí, ho han
7: explicat i Gianni Infantino amb el comunicat ha intentat desmarcar-se d'això i quan no està dient que ja han parlat...
4: És que a vegades ho intuïm, com ara estàs parlant aquí, si intueix o sospitem que ha pogut passar, però és que
7: ens en expliquen alguna...
4: Ha dit que és el que ha passat, el que ha fet i el que ha aconseguit.
7: Sí, sí. però és que, bé, no haurien d'acceptar, o sigui, és que el partit d'avui ja ni s'hauria de jugar, aquest d'Espanya i Portugal, dir, no, nois, amb aquestes normes no, no juguem, és que, i aviam què farà Bèlgica, i suposo que acabarà jugant, i així les anem passant. És, no, no hi ha per on agafar-ho, i em sembla molt gruixut.
0: Bueno, això és gent d'aquesta catadura moral com Trump o com Milei, gent d'aquesta que a sobre de que se senten superiors als altres, els han de fer veure i ho han de escenificar per humiliar. Perquè tu, o sigui, feina de despatxos, d'influències, sempre s'ha fet. Aquest nivell jo no recordo, perquè una targeta vermella, també et dic una cosa, ell que sap tant d'esport, una targeta vermella i que el jugador abandona el camp, has de saber que ha de comportar algun càstig. Eh? Més o menys, no cal ser allò l'inventor de les regles del futbol per saber que això comporta que el següent partit potser te'l perds, ¿vale? Perquè t'han expulsat.
4: No passa des d'aquest Mundial.
0: No, clar, és una cosa que crec que porta temps que està succeint, no? Llavors, aquest senyor que sap de tot i que ha estat atleta i que sap tant del món de l'espectacle, no només es mou per ajudar a la seva selecció i perjudicar a la de Bèlgica de forma indirecta, o directa, perquè és un jugador que podrà ser-hi, sinó que a sobre, després de que li fan cas, ho ha de verbalitzar, ho ha d'explicar per dir, escolta, no només sí que li he demanat, sinó que a sobre m'ha fet cas. Com deixa Infantino? Que ja estava una miqueta a l'alçada del bató,
1: sí,
0: perquè Infantino,
1: sí.
0: Si us en recordeu, es va inventar un succedani del Premi Nobel de la Pau.
1: El Premi FIFA de la Pau.
0: Per regalar-li a la Casa Blanca, quan el va rebre, el Premi FIFA de la Pau, que jo crec que no existeix.
1: No, clar, que no existeix.
0: Existeix des d'ara.
1: Ara. I clar. No, i segurament amb caducitat per ara, també. És a dir, clar, que no es torna a donar.
0: Perquè Trump es vanagloriava que ell havia aturat 8 guerres, crec. El que no diu és que abans les provocava ell, també. Com, per exemple, aquesta que va passar amb Israel, Gaza i això d'Iran, també. La de gent que ha deixat pel camí morta. O sigui, és que aquí s'està parlant ja de vides humanes, no? Doncs aquest senyor amb aquesta catadura moral, doncs t'ha d'humiliar. Llavors jo crec que la reflexió que han de fer els governants o la gent que té poder en les institucions és que si amb aquesta gent tragues el primer cop, ja tragues sempre. I a sobre del que tragues, a sobre se't pixen a sobre, t'humilien. Llavors és una lliçó. És una lliçó. Suposo que tothom vol estar bé amb aquest senyor perquè és un senyor de la guerra, és un dictador, entre cometes, del segle XXI... saps? És un tio que el dia del seu aniversari ho celebra amb una allò, una batllada de UFC amb tios sagnant a l'octògono aquell,
1: sí.
0: Allà, quin espectacle a la Casa Blanca. Bueno, però jo crec que això és un punt d'inflexió, perquè no val tot. No pot ser que una persona, perquè tingui més míssils que ningú, et canviï les regles d'un esport universal en la competició més important que celebra a nivell internacional cada 4 anys. Per molt que sigui l'anfitrió.
4: Al final també és una mica allò de gaudeixin de l'elecció, eh?
1: Sí. No, clar, del que han votat.
4: Els Estats Units, sabent que hi era el senyor Trump, doncs
0: sí,
4: això
0: però,
4: és el que comporta
0: però,
4: una elecció com aquesta.
0: Però ells contents, perquè al final el seu jugador jugarà.
1: En surt amb
0: el problema.
4: Sí, però dic de cara a la FIFA i d'Infantino, és a dir, que no és gratuït.
0: Aquest
4: és el preu a pagar.
0: Si ell ha decidit anar al llit amb aquesta persona...
4: El tema dels registres dels futbolistes a peu d'aeroport...
1: L'àrbitre somalià que va haver de tornar-se cap al seu país...
4: I ara faltava l'aparició triomfal, perquè ella encara no havia aparegut en aquest Mundial, que Trump, pam, quan fa l'aparició, és per dir, mireu el que ha aconseguit, un jugador que no hi havia de ser, ara hi serà.
1: I podem sospitar que no ha acabat, que no és l'última aparició que farà en aquest Mundial, a mida si és que Estats Units va passant rondes.
4: I el més preocupant per mi és imaginar quina és la contrapartida perquè Gianni Infantino s'estigui empassant tot això. Que podries dir, posarà el crit al cel i perquè ell ho vagi justificant cada una d'aquestes situacions.
0: Però
4: i al final crec que també el tema dels calés, perquè evidentment podries pensar, és que Bèlgica, doncs per què no... Segurament és un tema econòmic, de el fet de retirar-te, de plantar-te, la sanció que suposa, també potser és inassumible i t'acaba condicionant també el que ho ha provocat, que són els calés, i els calés frenant, que pugui haver una reacció encara segurament més gran.
0: A mi és el sorprès que aquesta gent, a sobre és que li agrada emmerdar-ho tot. Perquè si ell no diu res, s'hagués protestat, era una injustícia...
4: Però no queda ell com el protagonista i el guanyador de la situació, i és el que vol.
0: I arriba el partit, es juga, potser Bèlgica elimina Estats Units, o al revés, però una polèmica hagués tapat una altra. ell l'ha amplificat.
1: Sí, sí.
0: Ell l'ha amplificat perquè ell volia penjar-se la malla i dir, escolta, aquest senyor l'he fet canviar la regla del joc jo mateix. El vostre president, perquè sapigueu la força que tenim a nivell internacional.
1: Clar, i ara aquí hi ha un senyor que es diu Adam Mahatme, que és l'àrbitre jordà, que avui xiularà al Bèlgic als Estats Units, que té tots els ulls allà posats a sobre seu per veure quin tarannà tindrà l'arbitratge d'aquest partit de matinada. Deixant tornar cap a Dallas, Dami, ets per aquí, que sí?
2: Sí, continuem per aquí pendents de la zona mixta.
1: Explica'm com s'ha viscut aquestes últimes, o com s'han viscut aquestes últimes 24 hores al voltant de tot l'afer Estats Units i la vermella retirada, etcètera, etcètera.
2: Aviam, sorprèn tot el que ha passat, però fins a cert punt també, perquè el Mundial, a mesura que van passant els dies, es va enredant de manera progressiva, vas veient coses, però també una miqueta, tal com està organitzat el Mundial, el Mundial ja va agafant un to que recorda a altres copes del món. Per exemple, a mi, aquest Mundial m'ha anat recordant el de Corea 2002, una miqueta pels favors que va rebre Corea, no? Que me'n recordo a la primera fase del partit contra Portugal, a vuitens de final contra Itàlia i als quarts de final contra Espanya, que van ser robatoris esportius totals, no? Però ja no parlo dels Estats Units, me'n vaig també cap al que ha passat amb Mèxic, que ha tingut uns avantatges pel fet de jugar a l'Azteca, els anglesos han hagut de viatjar, tothom ha hagut de viatjar, o sigui, hi ha hagut uns avantatges que han tingut Estats Units, Mèxic i Canadà perquè ha quedat segona de grup, que tampoc són normals, tenint en compte els desplaçaments, els canvis de fusos horaris, les temperatures, etc. I després això que ha passat és ja no inacceptable, és que és històric, perquè ja no te n'has d'anar a Corea. O sigui, jo ho compararia, mira, el Mundial va començar l'any 1930, jo crec que te n'has d'anar a dictadures dures per trobar un punt de comparació. O sigui, jo crec que te n'has d'anar a Videla, Argentina 78, quan els peruans estaven absolutament amenaçats per deixar-se golejar perquè Argentina arribés a la final, o, i sense exagerar, te n'has d'anar a la Itàlia 34 de Mussolini, quan Mussolini manegava i amenaçava els rivals. I bé, doncs Itàlia va guanyar sota amenaça dels seus propis jugadors i el rival. És que, aviam, per trobar una interferència d'un cap d'estat amb els resultats, amb el fet de poder retirar-li una targeta a un futbolista, és que això és una ingerència total, però ja no, però és que a sobre no es tapa. És que el més meravellós de tot, per dir-ho així, és que no es tapa.
1: Sí, sí.
2: Perquè si s'hagués tapat almenys, doncs el món no se n'hagués assabentat. I clar, i això deixa Xavi els belgues en una posició molt complicada. En una posició horrible, perquè si es retiren, que és el més normal, és a dir, que no surtin a jugar, s'exposen a sancions de la FIFA de no jugar potser al pròxim Mundial o de no disputar les pròximes competicions durant molt temps. Si surten a jugar, d'alguna manera, si Balogun és alineat i surten a jugar, estan acceptant el desenllaç final de tota la trama. Ja per no dir que, evidentment, avui surten a lluitar contra tots els elements i contra l'arbitratge d'aquest àrbitre jordà, que per cert va ser el que va xular l'Espanya Capverd en el debut. No? Per tant,
1: sí,
2: fa molt mala pinta i fa molta farum, i la sensació que tot això s'està enredant molt.
1: Clar, un parell de punts sobre això que deies. El primer, la norma s'ha endurit per aquelles seleccions que decideixin abandonar el terreny de joc arran precisament de la final de la Copa d'Àfrica, en què Senegal va sortir del terreny de joc precisament per protestar contra les decisions arbitrals, va tornar i tots sabem què va passar, que va acabar guanyant la Copa d'Àfrica davant del Marroc. Doncs perquè això no torni a passar, la FIFA ha endurit el càstig per aquelles seleccions que facin coses similars, és a dir, que abandonin el terreny de joc ensenyant la protesta per qualsevol cosa. Entre altres coses, sense deixar-lo competir en edicions futures d'aquesta competició. Ara parlem de...
0: No, i li van returar el trofeig.
1: Sí, sí, que encara...
0: No l'han tornat.
1: Encara és allà, però vaja.
4: Està pendent de la resolució del TAS ara mateix.
7: Bé, per això deia jo abans, que ja sé que és molt utòpic, però que amb aquestes coses, bé, el partit d'ara no s'hauria de jugar del d'Espanya i Portugal, o sigui, amb aquestes coses o t'hi poses tots junts.
1: Exacte.
7: O si et deixes només un sol, clar, Bèlgica no pot fer més que queixar-se una mica. O hi anem tots plegats i diem, nois, és que això no hi ha per agafar-ho, perquè ho deia ara el Sape, els anglesos què? El seu defensa que està expulsat i després serà un altre i després...
4: I la sensació quan jugui als Estats Units de que l'àrbitre...
7: Home...
1: Com tu, clar, és que d'això, és que tu ara vas...
4: Quines condicions xiula ara?
7: Evidentment.
1: I encara que faci un arbitratge més o menys bo, tu sempre vas amb l'ombra de la sospita ja ara per analitzar l'actuació d'aquest senyor d'avui.
7: Sí, jo jugués amb la samarreta dels Estats Units, jo avui sabria, o jo com a mínim tindria la sensació que puc anar una mica més fort del que normalment
4: vaig. Evident,
7: perquè,
4: evident.
7: Perquè l'hauria de fer molt grossa perquè em treguin avui una vermella. Per tant, a la que allò... No,
4: i, si
7: tant,
4: i si te la treuen... Cap problema.
0: Després igual te la retira.
7: Sí, sí, jo crec que seran dues vegades.
4: Sí, sí. Ara, ara estem pendents, també... lògicament, de l'11 d'Estats Units, que el sabrem, suposo, que d'aquí a mitja horeta, aproximadament, és a les dues, per tant, d'aquí mitja hora, tres quarts, ja podrem tenir l'11 de la selecció nord-americana i, per tant, saber si Balogun, que és d'esperar que hi sigui, és efectivament en aquest 11 inicial.
1: Si no hi hagués sobre l'enrenou...
4: No, és que llavors el que potser no comença és Pochettino, el partit, no? Perquè llavors Trump baixarà vestidor i dirà, vine, noi, vine amb mi que tinc una porta per mostrar-te, que és aquella que posa sortida, èxit, concretament aquí posa.
7: I a sobre com marqui, imagina't que marca algun.
0: Tu t'imagines que passa als
4: Estats Units amb un gol seu.
0: Tu t'imagines que passa als Estats Units i li toca contra Espanya, no? I que diu Pedro Sánchez, aniré a veure el partit.
4: No crec que s'atreveixi, mira què et dic.
0: Home, i Trump, com reaccionaria? I l'àrbitre d'aquell partit?
4: Clar, és que
0: tenia calentet, no, l'ambient?
4: Que és l'altra lectura a fer ara. Ara Trump ja ha començat el seu Mundial, és a dir, Trump comença el seu Mundial ara. Vaja, el va començar al principi, quan tota aquella parafernàlia del premi de la FIFA de la Pau i tot plegat. Però ara, ara hem vist que ha caigut en gràcia. Per ell, això és caure en gràcia, és a dir, que li fan cas. Ara Trump té els micròfons del món enfocant a la seva boca. Perfecte, doncs ara aquest senyor és capaç de qualsevol cosa. Deies alguna cosa de mi?
2: No, no, que estava comentant que Pedro Sánchez, per exemple, el rei d'Espanya va ser-hi a Guadalajara, a l'Espanya-Uruguai, però que Pedro Sánchez, doncs, com a president espanyol, pot anar al partit de Los Angeles. Donald Trump ha confirmat la seva presència de moment a la final. Que, escolta, que per tots els que hem d'assistir a aquell partit, és el pitjor que pot passar, perquè els que van ser a la final del Mundial de Clubs van haver d'anar al partit 8 hores abans, i no exagero, perquè, clar, es va aturar tot el trànsit, va ser un autèntic caos, un desastre, la presència de Donald Trump. O sigui, com Trump vagi al partit de Los Angeles, el partit és a les 12, ja et dic jo, Xavi, que a les 5 del matí, com un clau, ja sóc al Sofi Stadium. Però clar, es pot donar perfectament que Trump i Pedro Sánchez coincideixin a l'estadi, la qual cosa li donaria una dimensió absolutament bèstia. Jo ja et dic, per mi és un partit que, si es dona, va molt més enllà del que té a veure amb el vessant esportiu. És un duel geopolític, que també et dic que per això ens agrada tant el futbol de seleccions moltes vegades. En aquest cas, potser és un punt desagradable el duel, però que té a veure molt més amb la política que amb el futbol, i en aquest cas és un duel bèstia. Molt bèstia, perquè clar, aviam que si parla Pedro Sánchez d'aquests dies, aviam què diu, i aviam què passa també avui en l'Estats Units-Bèlgica, perquè jo crec que els belgues, si jugava algun, però ja no és que jugui, és que és si entra a la convocatòria.
4: Clar, clar.
2: Perquè és que condiciona el plantejament, també. És que no està ni a la convocatòria, va algun. Perquè és el millor jugador dels americans. Perquè és el millor jugador dels americans.
4: Sí, i ja estem... ens falla la connexió
2: amb el... en aquest mundial, per tant, sí, estem pendents.
4: Ens falla la connexió amb el Dani, encara l'hem pogut acabar d'entendre, però amb el missatge, de qualsevol manera, són les 12, senyal dels horaris, sentíem de les 12 de la nit, farem una petita pausa. Mentre dura la pausa, aprofiteu per trucar, que és el moment dels capibares, és el moment del pack Wonder Goal, per tant, teniu aquests dos minutets, tres minutets per anar trucant. El primer que truqui, el 902-477-100, primer o primera persona que truqui, doncs s'endurà, si ho fa bé, que ho farà.
1: No pot ser per mi aquest, no?
4: No, no. La col·lecció Wonder Goal, ja saps que és pels oients.
1: No, jo ho intento cada dia.
4: Ja ho sé, ja ho sé. Ara venim. Cinc minuts, passen de les 12 de la nit, ja la sentiu. Ja està aquí la musiqueta dels capibares, que han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Goal, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpresa, un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, és el teu moment. I qui s'endurà avui aquest pack Wonder Goal? Doncs em sembla que es diu Guillem, ja el tenim connectat. Guillem, com estàs? Bona nit.
8: Bona nit, què tal?
4: D'on truques?
8: De Sabadell.
4: Molt bé, doncs ja saps com funciona, no? Perfectament. M'has de dir qui es mereix i qui creus que o no se'l mereix o li hem de robar aquest pack Wonder Goal.
8: Doncs vinga, pues se'l mereix. Hòstia, em va fer molt feliç ahir Haaland.
4: Molt bé.
8: Ostres, vaig gaudir molt del partit i m'agrada que una selecció petita tiri endavant i no se'l mereix. Avui ha perdut l'última ocasió de guanyar un Mundial. Doncs un Cristiano, que és un clàssic també.
4: Bé, ara mira, però també et dic que hi ha gent que s'ha mig reconvertit, no et diré del tot, però sí que s'ha mig reconvertit amb la roda de premsa d'ahir.
1: Marvà,
4: per exemple. Veig que tu no estàs en aquest sac, oi?
8: Estan fent molts anys aguantar-lo.
4: Com perquè per un sol dia ara canviem d'opinió. Exacte. Tota la raó.
1: Perfecte.
8: Si en 41 anys encara has d'estar... Sí, però ja va tard.
1: Perfecte.
8: No té redempció per mi.
1: Queda entès perfectament. Doncs, Guillem, no pengis, que t'agafarem les dades. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i felicitats, que per tu és aquesta col·lecció Wonder Goal. Que vagi molt bé.
8: Fantàstic, moltes gràcies. De bona nit.
1: Doncs el Guillem de Sabadell, aquests capibares, se sap bé, cap a Sabadell.
4: Que és el mateix Mundial on no ha volgut respondre quan li preguntaven per Messi, eh? És el mateix Mundial, eh?
1: Per Messi, a més, aquesta acritud que ha mostrat amb molts periodistes durant bona part de les rodes de premsa o zones mixtes en què ha participat, una mica de tot.
0: Sí, però és veritat que la roda de premsa a mi em va fer gràcia.
1: Tu estàs al sac, doncs, de mama.
0: No, a veure, és com és, no? Però ahir va tenir un dia... Bo, no sé, va tenir un dia que tenia certa gràcia. No ha estat tan xungo com altres cops o tan prepotent, no? Una miqueta més.
4: Un palomo?
1: No és verano. Ara ha sigut Cristiano, avui ha sigut Cristiano, però, o millor dit, ahir van ser dos més, jo crec que dos, sí, perquè un clarament, que ja ho ha anunciat públicament que ho deixarà, que és Neymar Junior, a més amb la plorera postpartit a la gespa, i Casemiro també podríem posar-lo en aquesta bossa, vaja, perquè ja no serà possible un altre Mundial. En tot cas, Brasil, què us va semblar aquesta derrota de Brasil?
0: Avui he llegit, crec que ha estat a X, unes declaracions, no sé si són reals, d'un exjugador brasiler, no me'n recordo el nom, no sé si era Silas, un d'aquells històrics, que diu, escolta'm, això de portar un entrenador italià per entrenar al Brasil és com si per comprar una pizza bona li demanes a un brasiler. Escolta, les pizzas bones te les fan els italians i per jugar bé a futbol, doncs un brasiler.
1: Sí.
0: O sigui, un Brasil, la veritat, que jo va haver moments del partit que el vaig veure al seu propi camp, en un bloc baix d'aquells de mig del camp, de dir, ostres, no sé... Brasil jo crec que triomfa quan arrisca, quan vol el jogo bonito. Potser no té jugadors per fer-ho, però tampoc té jugadors tan dolents. I el vaig veure amb unes prevencions molt bèsties i et diré que amb la pilota em va agradar més Noruega que Brasil. Entre Odegaard, Berg, aquell Oscar Bob i la sortida de pilota que tenien de darrere amb els centrals i el mig centre, clar, les expectatives en Brasil eren més altes que en Noruega, però a mi em va agradar més en pilota Noruega que Brasil, que ja és molt dir això amb una selecció com la brasilera. Llavors, bueno, crec que està en una crisi similar de producció de futbolistes a la que està travessant Alemanya o a la que està travessant Itàlia, que fa que seleccions amb molt de nom, amb molta història i molts campionats, doncs caiguin de forma prematura en els Mundials. Mm-hmm. O no arribin, perquè Itàlia n'hi arriba.
1: Sí, exacte. Tres Mundials porta a Itàlia.
7: Sí, la veritat és que els amants del futbol fa anys que estem morfes del que hauria de ser la gran selecció, aquella selecció que realment encara recordem que era l'alegria dels mundials i que sempre te'n portava doncs, aquells jugadors tan vistosos. Fa anys que els jugadors vistosos queden al davant i cada vegada queden més aïllats, i això va en augment. Cada campionat és segurament pitjor. Sempre té algunes estrelles al davant. Aquesta temporada, o aquest Mundial, també ho era. Segurament menys estrelles, perquè ahir que els davanters centre siguin Cunha i després et surti Hendrik i que et falli aquella que et falla... Clar, pobre, és una jugada només. Però aquell control que fa... Ostres, noi, els grans talents de Brasil, per joves que fossin, sí. Aquell control no te'l feien.
0: Hi ha gent que diu, Ronaldo amb 200 quilos,
7: segur.
0: Te'l fa molt millor i acaba en gol.
7: De les coses més xules que hi ha de veure de futbol, tu posa't els gols de Ronaldo a l'última època, quan se'n va a Brasil, i realment està gordo.
0: He vist un vídeo i fa gols guau.
7: No, és així, que no corre, o sigui, no pot córrer, però marca una de gols, que és al·lucinant. És un espectacle com marca des de fora de l'àrea, fent vaselí, fent de tot. O sigui que el talent que tenien és una altra cosa. Però realment s'han quedat orfes de tot el que fa el joc. O sigui, davanters encara en segueixen tenint. I ara tenen defenses i fins i tot porters, però no tenen migcampistes. Jo no sé si és d'entrenador o no és d'entrenador. Jo crec que un bon entrenador hi ajudaria perquè la proposta col·lectiva tingui algun sentit més enllà de ens defensem, que saben defensar prou bé, i al davant els cracs ja la faran. Ahir no la van fer, van fallar el penal, no van tenir l'encert que sí que va tenir, doncs una Noruega que tampoc és que ho fes molt millor que jo crec que Brasil, però va tenir un davanter centre que sí que les va ficar dins les que va tenir.
1: Quina bèstia és Haaland. De fet, és jo crec un xoc de sensacions ahir entre aquesta deixadesa, decadència, digue-li com vulguis, del Brasil, amb la il·lusió d'un Mundial de Noruega després de fa molts anys, des del 98, que era l'anterior cita mundialista que va jugar la selecció noruega, amb un jugador estrella que està cridat a ser un dels grans dominadors de futbol dels propers anys. Ja ho està sent, però no a nivell de seleccions, perquè encara no havia pogut jugar cap gran competició, ni Eurocopa ni Mundial. I aquesta comunió entre afició i selecció, que amb el tambor amunt i avall, a remar tots a una i endavant.
7: Això també pesa, això és veritat que això també pesa, aquesta efervescència, aquesta alegria enorme, aquesta il·lusió. Sempre s'ha de jugar a futbol amb alegria, i quan ja tens una samarreta que pesa tant com la canarinha i després de tants mals records en els últims anys, jo crec que això ha de pesar, ha de costar arrossegar aquesta samarreta i a la de Brasil. En canvi, la de Noruega, doncs clar, tot era il·lusió, amb un Haaland al davant que la veritat és que és contundència, pura, perquè es passa el partit molta estona que dius, però on és? O sigui, es desmarcarà en algun moment, jugarà, participarà, aquest és el bo. O sigui, si no haguessis vist o no t'haguessin dit qui és Haaland, et passes la majoria del partit pensant, aquest, però si aquest no juga, és molt alt i no fa res més. Ara, noi, quan li arriba davant, és que té una contundència.
1: És una bèstia,
7: és brutal.
0: Jo, un amic avui m'ha dit, escolta, digueu-li al Deco que es deixi de Julián i que...
4: Espereu que n'està parlant.
1: Això està al carrer.
0: Això està al carrer.
4: Fora Julián i Haaland.
0: Fora Julián i Haaland.
1: Que vingui demà.
4: Si hi ha res més maco...
0: Et demanaran 150 quilos, tal.
4: Que voler l'estrella del Mundial.
1: Sí, home,
4: això és l'esport de l'estiu del Mundial.
1: Però aquesta no és de la Mundial, ja. Aquesta ja és una estrella consolidadíssima.
0: Si és cert que el Barça el que vol és un davanter combinatiu, precisament molt combinatiu, Haaland no és que sigui. No. És un rematador, és un martell. El segon gol que fa, perquè el primer és boníssim.
1: Però una pregunta, el portaríeu a Haaland al Barça demà mateix?
0: És que, com sempre, el pot portar el Barça?
1: D'acord, no, ara vaig a la segona part. Clar. La primera part és el portaríeu al
0: Barça? Si el Barça necessita un davanter centre i vens d'un davanter centre de llegenda com Lewandowski, jo crec que el millor davanter centre avui dia... prototípic és Haaland.
1: És Haaland.
0: És Haaland. Ara, crec que cobra comissió el pare, la mare, el germà, sí. El cosí, i per respirar.
1: I els del Rems,
0: a part
1: també.
0: Del Haaland, a part del Haaland, a part de la comissió, i després el traspàs tot, i la fitxa.
1: Aquesta és l'altra part.
0: Tot
1: cobra.
0: Fins i tot alguns que estan morts.
1: Però el tema és que potser tampoc és el davanter que es busca.
0: Exacte.
1: Aquesta és l'altra.
0: En teoria no es busca això. Ara, el que passa que veus el que fa ahir i dius, home, potser has de canviar, no?, de parer. El segon gol que fa, jo et dic, el primer és l'hòstia, però és de Haaland, que fa 1,90 m i pico, no? I supera el central aquell que és de l'Arsenal, no?
7: Sí, que va
0: fer amb una suficiència que dius, hòstia, se l'ha fet, però vamos, com ha volgut. Però el segon gol que fa, a peu parat...
1: És insultant, aquell.
0: M'aturo, miro, pam, i li fot amb una precisió i força...
1: I ni el celebro.
0: I ni el celebro.
1: És un pogatxar, ahir fa un pogatxar.
0: Sí,
1: fa, mira... Sobrat.
0: I m'ha agradat, saps què em va agradar? No sé com serà internament, però sembla que la selecció és un líder d'aquells que està bé, que no és un xulo, que ho sembla, perquè l'abracen molt i el petonegen i tal.
1: I l'escena del tambor és la millor imatge de que és un jugador estimat, i que a més és un líder no silenciós, jo crec que és un líder que porta la veu.
0: Sembla un xungo també, perquè fa por.
7: El camp no s'expressa gaire, però sí que el vestidor em sembla que és molt carinyós, també el City també se l'estimen moltíssim. Evidentment que el portaríem, jo crec que evidentment que el voldríem amb la samarreta al Barça. Ara, si pots escollir, si pots és allò de jugar i escollir el que em doni la gana, jo preferiria algun altre davantercentre, algun que sigui, doncs això, més jugador, més combinatiu, que et pugui portar més passada, més mobilitat. Haaland es passa molts partits i moltes estones que no hi és, que només està allà entre centrals i dius, però que no té ganes de jugar. I s'ha passat partits i partits amb el City sense ser-hi. En grans partits, a la Lliga de Campions, no se l'ha vist. Ara, les xifres estan allà i evidentment que té una contundència que tu no li pots dir que no a Haaland, però si pots escollir, no. Jo crec que pel Barça, si podem, doncs millor un altre.
4: No, sí, si em permet, Rocamora, canviar una mica de terç perquè hi ha un comunicat del president del Comitè de Disciplina de la FIFA donant explicacions del perquè d'aquest canvi de parer.
1: El president que avui cita Infantino en el seu comunicat, dient que no és ni qüestió d'ell.
4: Bàsicament, el que fa, primer hi ha una cronologia de com ha anat tot, de que hi ha la infracció, de que hi ha la sanció d'un partit, que se li aplica, més enllà d'una sanció de $40,000, que es considera que s'haurà de complir en el següent partit, i finalment se li aplica aquest atenuant de l'article 27 per suspendre de moment aquesta sanció. Hi ha, més enllà de tota aquesta explicació, que són molts paràgrafs, hi ha un moment on intenta o comença a explicar una mica el perquè d'aquest gir de guió que hi ha hagut en aquesta sanció. Diu, de conformitat amb l'article 27 del Codi Disciplinari de la FIFA, la Comissió Disciplinària va decidir suspendre per un període de prova d'un any l'execució de la suspensió automàtica d'un partit imposada en virtut de l'article 66.4 del Codi Disciplinari de la FIFA i de l'article 10.5 del reglament. Aquesta suspensió de l'execució es va decidir tenint en compte totes les circumstàncies específiques de l'incident i les proves disponibles. I a partir d'aquí, diu, en virtut de l'article 27 del Codi Disciplinari de la FIFA, la Comissió Disciplinària té la facultat discrecional de suspendre l'execució de qualsevol mesura disciplinària sempre que no estigui relacionada amb la manipulació de partits, circumstància que, per descomptat, no es va presentar en aquest cas. Cal afegir que l'aplicació de l'article 27 del Codi Disciplinari de la FIFA no constitueix un precedent inèdit, ja que decisions similars s'han adoptat anteriorment durant les eliminatòries de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Hem comentat el cas de Cristiano, que se li va imposar una sanció de 3 partits, es va reduir a una,
1: però en va fer un.
4: Es va complir en aquella fase i va arribar a poder disputar des de l'inici aquest Mundial. Hi ha també un paràgraf on respon també a les paraules de la UEFA. Diu, revisar les conseqüències jurídiques de les targetes vermelles al futbol no és una cosa nova al futbol modern. Per exemple, la majoria de les lligues de la màxima categoria pertanyents a associacions membres afiliades a la UEFA, la revocació de targetes vermelles és una mesura disciplinària habitual i això mai ha suscitat preocupació per haver creuat alguna línia vermella. Per tant, referència aquí directa al comunicat de la UEFA. A més, cal reiterar que la decisió objecte d'anàlisi, la targeta vermella, no va ser revocada. Suspendre els efectes d'una targeta vermella sobre la base d'una disposició expressa de la normativa aplicable constitueix una mesura molt més equilibrada. Conclou d'aquesta manera el comunicat.
1: Jo crec que, sincerament, podrien callar tots ja. És a dir, mira, ja està. O dir, ho hem fet perquè efectivament em van trucar i m'ha sortit d'allà i s'ha acabat. I seria molt millor que donar voltes, primer amb Infantino, ara amb el president de la Comissió de Disciplina, ver a saber qui sortirà, si val algun avui marcar un gol i classifica als Estats Units. Vull dir que jo crec que ja és moment de deixar el tema per part de la FIFA o directament presentar una dimissió d'algú altre, de dir, mira, sí, m'he equivocat, m'aixeco la mà, culpa meva, i s'acaba la història.
7: Sí, no, perquè aviam, el Saper ha intentat fer un exercici de síntesi i destacar-nos allà realment on diuen que, per què ho han fet. Moltes paraules, però
1: no,
7: jo no he entès. O sigui, per allò, anem a buscar totes aquelles paraules que no acabin de dir massa res, que simplement que doncs, hem mirat l'acció, no sé què, tal, i, però no acabes d'entendre.
4: Tenim la possibilitat de fer-ho, però per mi la qüestió de fons continua sent quan i per què decideix la FIFA fer servir no?
1: Però no t'ho explicaràs.
4: Aquest punt del reglament. En quines situacions la FIFA
0: hi ha una concreta, que és quan et truca el president dels Estats Units i vés a veure, com diu el Roger, amb què t'amenaça o què t'ofereix.
4: Que tenen la potestat, sí, que el reglament ho diu, sí, però en quin supòsit s'ha de fer servir aquest punt del reglament disciplinari?
7: L'acció no és allò, no és una protesta, no és una cosa massa dubtosa.
4: Mira, l'estem veient ara, mira.
7: Li torça el turmell d'una manera, l'enganxa una trepitjada.
1: Una entrada per darrere, trepitjada.
4: Perfectament, ja està. Perfectament una vermella.
1: Ja està. Però vaja, donarem voltes i voltes i voltes. En qualsevol cas, a les dues veurem quines són les conclusions finals amb aquest partit i com es trasllada també a la gespa de Seattle, que és on es juga avui aquest Estats Units a
4: Bèlgica. Però interessant, perquè ara ja la cosa va FIFA-UEFA.
1: Clar, clar.
4: Ja aquí, els trets ja van...
1: La guerra. És que ara ve la marxa, perquè clar, és que ara venen les conseqüències a mig termini, que és aquest enfrontament Infantino amb tothom, perquè no hi ha una sola persona més enllà dels Estats Units, que el defensin. Parlàvem de Noruega, que és una de les triomfadores d'ahir. L'altra triomfadora, i serà precisament el rival de la selecció nòrdica, és Anglaterra, que es va desfer d'una de les anfitriones de Mèxic, una altra vegada a l'estadi Azteca. Janit Gallut, com estàs? Bona nit.
9: Bona nit, molt bé. Sí, van guanyar 2-3 els anglesos als mexicans, amb una gran versió del blaugrana Gordon, possiblement en el partit més complet que li hem vist en aquest Mundial, perquè Gordon, que venia de ser clau als setzens amb dues assistències, doncs va recuperar la titularitat després de dues suplències consecutives, va disputar els 90 minuts, va forçar un penal que va transformar Harry Kane, va guanyar 10 dels 11 duels en què va participar i va recuperar fins a 4 pilotes, demostrant el potencial en pressió i desplegament físic que té. El marcador el va completar un doblet de Bellingham i per tercer Mundial consecutiu Anglaterra es classifica per uns quarts de final. Per la seva banda, dues errades van deixar fora de la competició a Mèxic després d'haver fet un molt bon Mundial. Fins ahir havien guanyat els 4 partits i no havien encaixat cap gol, un privilegi que, per cert, i amb la victòria d'avui d'Espanya, només manté el combinat de la Fuente. Tot i l'eliminació, Aguirre es desfeia en elogis cap al Mundial que han fet els seus futbolistes.
10: Es muy doloroso porque soñamos, nos ilusionamos y caer de esta manera duele mucho. Yo te diría que los 26 me hicieron muy feliz. Dos meses cumplidos mañana juntos. Deben de irse con la cabeza en alto. Si hay alguna mira, una crítica, tiene que ser al entrenador.

0: Vols convertir els reptes d'avui en les solucions de demà? Estudia un grau en enginyeria a La Salle, Universitat Ramon Llull, i desenvolupa el teu talent en un campus internacional amb una metodologia pràctica i transdisciplinar. Treballa en projectes reals amb empreses líders i prepara't per afrontar els reptes del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
1: Forma't en disseny de moda, gràfic, interiors, producte, transport, màrqueting i comunicació a l'IED, Instituto Europeo di Design de Barcelona. Cursa un grau oficial en ensenyaments artístics de 4 anys en castellà o 100% en anglès. Accedeix-hi amb el teu títol de batxillerat i una prova específica d'accés organitzada per la Generalitat en dues convocatòries, juliol i setembre. Més informació a ied.es.
2: Ell s'anava apartant del micròfon sense poder, amb aquest filet de veu que ara sentíem, amb Harry Kane intentant treure alguna paraula. Què dius, Harry, a veure?
3: We had to find...
2: No.
3: We had to find something.
2: I així, durant ben bé, 3 minutets de conversa.
4: Sí, parlava de com, tot i ser un partit duríssim, l'equip confiava en que arribaria el seu moment gràcies als seguidors i al suport a rebombant.
2: Doncs Anglaterra, déu-n'hi-do, 3 quarts de final consecutius a Mundials. No era conscient. Sí que l'últim el tenia present, que va ser una molt bona selecció anglesa, però no tenia present aquesta ratxa, aquesta... i aquesta vegada potser una miqueta més renqueante, no?, que dirien en castellà.
5: Que té un punt, no?, cada ronda que passa a Anglaterra amb les decisions que va prendre Tuchel, jo crec que el reforcen cada vegada més, no?, de veure que
6: polèmiques.
5: Va deixar fora tants jugadors importants com Foden i d'altres,
6: i Cole Palmer,
5: per exemple, sí. I que la selecció va avançant i que va tenint un bon rendiment, jo crec que reforça també la figura de Tuchel, que va ser valent.
6: Sí, jo crec que estan fent les coses bé, perquè, sí, a més, jugant la final de la darrera Eurocopa, i Espanya li crec que li guanya ja als minuts 80 i pico.
2: Sí.
6: I al final tenen una que crec que treu Olmo sota pals. És a dir, jo crec que han fet una molt bona selecció, tenen jugadors de qualitat, i fins i tot es permeten el luxe de deixar aquests futbolistes fora, com que hem citat. No sé si tenen massa dependència de Harry Kane. I com a mínim vam veure alguna cosa bona del nostre, entre cometes, Gordon.
2: Gordon, ahir va fer un molt bon partit.
6: Sí, sí,
2: va ser partidàs, en general. El Mèxic, Anglaterra, va ser un partidàs de futbol ahir, les coses com són. I Gordon, déu-n'hi-do.
7: Bé, en el que és el que ha fitxat el Barça, que molta gent s'ho pregunta, com a mínim jo me'n trobo molta, però escolta'm, aquest què? Però què? Però de veritat, aquest és bo o no? Bé, doncs és el que va fer ahir, jo crec, no? A desmarcar-se, a ser profund per banda esquerra, sobretot en velocitat, és dretà i per tant li agrada anar sent cap a dins, però també pot centrar amb l'esquerra, té una bona centrada, pressiona i et recupera pilotes. És el que estem veient en aquests dos últims partits. No és el jugador més virtuós, no és el jugador més vistós, però sí que és un jugador que s'arremanga, doncs, i que treballa al davant i al darrere. Quan Anglaterra tenia 10 jugadors i va defensar, doncs ell estava allà, si calia, de carriler, de lateral, i s'hi va deixar fins l'última gota de suor. Jo crec que és un jugador molt, molt competitiu, com ho està sent aquesta Anglaterra, sobretot si té espais. Si jo crec que Anglaterra pateix quan té rivals tancats, si juga contra ara, que jugarà a quarts de final contra Noruega, serà una anada i tornada, jo crec que Anglaterra és favorita, perquè realment jo crec que amb Tuchel ho està treballant molt bé, amb Saka per la dreta, amb Gordon per l'esquerra, amb Kane, que juga de tot, amb Bellingham, que és el Bellingham de rematar, no de jugar, sinó que de rematar, jo crec que Anglaterra és favorita contra Noruega. Després veurem contra un rival tancat, a priori, Argentina, aquí se li pot atrevessar un altre cop, perquè quan té rivals tancats i ella ha de jugar i proposar, aquí és on li costa més.
5: Ens obrirem, joc alegre.
6: Xavi, arran d'això que comenta el Marc, el meu dubte amb Gordon és que a camp obert jo crec que és un tio que dona un rendiment brutal, perquè amb espais crec que ha estat el tio del partit que ha notat la punta de velocitat més elevada, un 35,7 quilòmetres hora.
5: Totalment.
6: Està bé.
2: Sí.
6: Està bé. Clar, el tema és quants partits i quantes situacions el Barça està a camp obert i no té rivals tancats. Potser és que Flick el que vol és també aprofitar aquella transició que quan ataca l'equip rival, tu, en lloc de madurar la jugada, vols sortir ràpid i tens un jugador com aquest, o com el Rafinha, quan està bé i està platòric, per provocar aquest perill, perquè també és veritat que el Barça de Flick, sobretot el primer any, ens va acostumar a situacions d'aquestes del no-res, al camp del Benfica.

0: en recordeu? D'aquells gols de recollir la pilota, ràpid al porter, treure i acabar la jugada amb un gol, o aquella batedora que va sotmetre al Madrid a Montjuïc, que anava perdent 0-2 i en qüestió de amb la pressió avançada va remuntar. Potser vol recuperar aquestes essències, i aquest futbolista, donat que Rafinha està patint físicament, doncs creu que és important per poder tornar a això.
1: Mm-hmm. No, i que segurament Rashford no tenia cap d'aquestes virtuts, en tenia d'altres, també molt bones, però no aquestes.
0: Això que dius, jo crec que és la clau del fitxatge. És a dir, perquè es fa la comparació amb Rashford, perquè no quedes amb Rashford? Perquè és diferent. Diuen que aquest és més ràpid,
2: clar,
0: que pressiona més, i un detall que a mi m'ha sorprès, entre cometes, però diuen que té més capacitat associativa quan s'apropa a la part central de l'àrea. Ell surt de banda, però i em posen l'exemple perquè dona dos passades de gol a Kane contra el Congo. Una és una centrada i una altra és una jugada que va progressant sobre la línia de l'àrea i li dona una pilota. No és que li doni el gol fet, però sí que diuen que és un tio que té bona predisposició per fer combinacions amb els altres companys. I en la línia del que parlàvem del nou, crec que el que busquen és això. Mm. Que sigui un equip que no tingui, jo què sé, com Ferran o Lewandowski, que són més finalitzadors, sinó que tingui jugadors que puguin tornar una mica boig al rival combinant.
1: De Rashford el que explicaven és que tenia problemes per entendre una mica la manera de jugar del Barça, que feia el seu partit, que tenia xut, que tenia coses que evidentment sumaven, però que a l'hora d'entendre la manera de jugar
2: li costava més.
1: Era un futbolista que li costava.
2: Un minut i dos quarts d'una, pausa, i tornem amb alguna veu del Brasil per acabar de escenificar com està sent o com ha estat aquesta matinada passada al Brasil i el que ha de ser el futur de la Carioca, però també per parlar d'Argentina, que juga demà a les 6 de la tarda. Tindrem pocs minuts, ja t'aviso,
1: Sape? No, però anem fins a les 3 avui.
2: No, al final no. I atenció, amb Portugal i Robert Martínez, anunciat que deixa la selecció portuguesa. Ara venim.
3: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
2: 2 minuts, passen de 2:15 de la matinada. Havíem parlat de les triomfadores d'ahir. Anglaterra i Noruega s'enfrontaran en un dels partits de quarts de final. Ara parlem de la gran decepció d'ahir. De fet, ahir abans mig esmentàvem ja el tema, que és l'eliminació del Brasil. Sentim alguna veu. Joan Ferrer, com estàs? Bona nit.
4: Bona nit, Xavi. Sí, la canarinha, que com comentava abans, es va quedar fora del Mundial després de perdre ahir per 1-2 davant la Noruega de Haaland, que amb el seu doblet va certificar la classificació de la seva selecció. El Brasil, doncs, que s'acomiada el Mundial, un Mundial que ha estat l'últim de Neymar, així ho va confirmar l'ex del Barça ahir al final del partit, el jugador del Santos, que va dir que fins aquí havia arribat la seva trajectòria amb la selecció del Brasil. Neymar es retira a la canarinha al MetLife Stadium de Nova Jersey, al mateix estadi que el va veure debutar amb l'absoluta del Brasil un 10 d'agost del 2010, en un amistós contra els Estats Units. Neymar, que va acabar molt afectat, igual que Casemiro. Sentim l'ex del Real Madrid només uns minuts després de l'eliminació.
5: És difícil, això. Són paraules. É difícil achar palavras nesses momentos, né? Porque sempre é um sonho, né?
4: Ja ho veieu, Casemiro sense paraules i absolutament desconsolat després de la derrota d'ahir. Per cert, que tot i l'eliminació de la canarinha, tot apunta que Carlo Ancelotti seguirà sent el seleccionador. De fet, el mateix Carleto, només acabar el partit, va afirmar que això no és la fi, és l'inici d'un nou cicle. Recordem que només un mes abans de l'inici del Mundial, el tècnic italià va renovar fins al 2030 amb la pentacampiona del món, i quedava el dubte de saber si es precipitaria una possible destitució després de caure als vuitens. Doncs bé, sembla que almenys de moment no serà així.
2: De moment continua, que també és una altra de les, no sé, coses inexplicables d'aquesta Confederació Brasilera de
1: també
2: Futbol.
1: També vol ser una partida i a veure si plega, i l'altra no, i de dir jo no plegaré, a veure si els altres...
2: A veure si volen fotre fora.
1: Perquè clar, el contracte però... fins al 2030, la calarada que has de posar...
2: No, és que per mi l'inexplicable és signar aquest contracte just abans del Mundial, amb la incertesa de com anirà tot plegat, no?
6: Sí, en descàrrec d'Ancelotti també, clar, tampoc he tingut tant temps amb la selecció brasilera. O sigui que clar, si has de canviar una mica el to tot plegat, entenc que donguin uns quants anys, potser fins i tot s'hauria esperat, no? Perquè clar, realment un Mundial et crema molt, i després d'haver-te quedat fora els 8 anys serà difícil, no? Els 4 anys següents serà difícil, però bé, Ancelotti en el fons és, bé, té molt cartell, i suposo que potser ho aguantarà, tot i que em sembla que allà a Brasil la pressió és molt bèstia.
0: Però va ser divertit perquè clar, a la que perden, i a més perden bé, no sé, jo, saps? Noruega et posa 0-2, bueno, després maquillen, però va ser divertit perquè jo crec que el Brasil, per lo que mirava xarxa, ja ho estaven cremant tot, rajant tothom a diestro i siniestro, i surt ell i diu, escolta, que jo tinc contracte, eh? Que això no és el final, és l'inici. Tu imagina't aquella gent que estaven cremats que li digui a aquest home tal com van jugar i de dir, escolta, que us queden 4 anys encara, eh? Bueno, sí, sí. Devia ser per cremar la samarreta i la seu de la CBF. Tu pots firmar 2 anys abans d'un Mundial, però 4... Ostres,
7: és una bestiesa. Per mi és una bestiesa.
0: Tal com es viu el futbol en aquests països.
7: Clar, clar. No, i perquè t'exposes a que passi una cosa com la que ha passat, clar. Perquè tu no pots, jo crec, vaja, no pots... D'acord que és donar-li rèdit, tranquil·litat, seguretat al seleccionador. Primera, que no crec que li calgui. Ancelotti, si alguna cosa ha demostrat, és que li rellisca bastant tot, aquestes alçades que està de la seva vida professional. I de l'altra, que tu com a Confederació Brasilera de Futbol, ostres, donar-li 4 anys i posar-te en una possibilitat que podia passar perfectament, i és que Brasil quedi eliminada i, a més, donant molt mala imatge.
6: És molt difícil. Mira, Luis Enrique, no em sembla que hi havia el pacte tàcit, em sembla, ara ho parlo no perquè m'hagi explicat mai res ell, però no em sembla que quan fa l'últim Mundial... No estava signat, però ja estava mig emparaulat, o semblava que seguiria perquè estaven molt contents. Al final, caus aviat, i la pressió mateix, la federació, doncs no renovem, no? I per molt contents que hi estiguessis. Selecció, o entrenadors que estan esperant entrar amb el tema de la selecció, i grans entrenadors, s'esperen a que s'acabi el Mundial. No agafaran ara una selecció per 4 dies, no tindràs temps de treballar res, i saps que un cop s'acabi el Mundial, bé, si t'ha anat bé, sí, perquè si arriba Ancelotti a fer unes semifinals o una final, segur que l'haguessin volgut 4 anys més. Però si no et va bé, quedes molt assenyalat, no?
0: Sí, és un cas com el del Xavi Alonso amb el Madrid l'any passat, que agafa pel Mundial de Clubs...
7: Sí.
0: I no et va bé el Mundial de Clubs, et foten 4 i t'eliminen, ja vas arrossegar tota la temporada. I mira com va acabar, llavors.
6: Ja pots dir, i Xabi Alonso va dir el mateix, eh? No, això és l'inici, eh? No,
7: sí, exacte.
6: No,
0: més o menys va dir el mateix, sí.
7: Doncs, mira, i fèiem conya amb l'Irigoyen, però realment és més o menys així. Brasil eliminat, Argentina té mig Mundial a la butxaca ja, perquè ara, faci el que faci Argentina, no? Vull dir, pitjor que el Brasil no li anirà.
1: Si no estava deslliurada, ben guanyat el de l'any passat.
7: Exacte, ara encara
1: més. A sobre, no tenir Brasil, clar. Encara et dona un punt més de...
7: Per a veure què és capaç de fer Argentina, perquè té una banda del quadre bastant amable, o bastant més amable que la que trobem a la banda esquerra d'aquest quadre, veurem què és capaç de fer i on és capaç d'arribar. Argentina, que juga demà a les 6, recordem-ho.
1: Sí, i amb aires de canvi a l'albiceleste, després de la patida victòria contra Cap Verd a la matinada de divendres, a la roda de premsa Scaloni ja va deixar entreveure que podia fer canvis a l'11, i avui el que tots els mitjans destaquen és una xerrada del tècnic a l'entrenament amb el jugador més importants de la plantilla encara sobre la gespa. Un dels més ben informats sobre tot el que té a veure amb Argentina i l'albiceleste és Gastón Edul, que avui apuntava a 3 possibles canvis a l'11. Tagliafico per Facundo Medina, al lateral esquerre, Almada, que podria sortir per deixar el seu lloc a Nico González o Leandro Paredes, i al davant podria entrar Julián Álvarez per Lautaro. Per tant, un canvi per línia el que podria fer Scaloni, basant-se sobretot en què havia dit després del partit, arribava als 100 partits dirigint l'albiceleste, i que era el partit on havia après més coses d'aquesta etapa, i intueixen que hi ha jugadors que creu que no va estar a l'alçada i que per això podria introduir aquests canvis. Egipte, per la seva part, està pendent de Salah, que en el darrer partit de la fase de grups va tenir problemes disquiotibials i va jugar tot el partit de setzents contra Austràlia. Per tant, fins a quin punt està desgastat el davanter. A més, els faraons tenen els dubtes del central Abdelmonem i al lateral esquerre Fatoum. A nivell de números, Salah és a un gol de convertir-se en el màxim golejador històric d'Egipte, superant Hossam Hassan, que és precisament el seu seleccionador, i Messi, per la seva part, pot superar el rècord d'assistències en un Mundial si arriba a les 11. Recordem que el corna de l'altre dia no va comptar perquè va ser gol en pròpia porta i la FIFA no li va comptar aquesta assistència. Per tant, pendents de si ho aconsegueix en el partit de demà.
7: A les 6, doncs, Argentina-Egipte, qui guanyi s'enfrontarà al vencedor del Suïssa-Colòmbia, que jugarà a les 10 de la nit. Demà, per tant, es tanca tota la ronda de quarts de final, tindrem el quadre ja dibuixat, i a partir de dijous comencen a jugar-se aquests quarts de final
2: El dijous a les 10, el França-Marroc. I divendres, torn de l'Espanya... de l'Espanya...
1: Veurem
2: contra mi, no? Exacte, l'Espanya o els Estats Units o Bèlgica, clar, evidentment. Que és el que falta per tancar-se avui. I, lògicament, estarem pendents del que jo crec que és la banda del quadre més... atractiva, no? Aquesta on hi ha Espanya, França, Marroc, d'aquí possiblement pugui sortir la campiona del món.
6: Això sembla. Realment ara mateix jo crec que la que brilla més, la que més contundent és França. Sí. Té una davantera que és espectacular, que marca moltíssimes diferències i que en el joc col·lectiu amb Deschamps en altres campionats havia deixat molt, molt fred, i aquest any tampoc no és l'alegria del futbol, però és que té jugadors de davant que estan tan, tan endollats i que proposen tant, que la veritat és que costa imaginar qui pot eliminar aquesta França, costa imaginar doncs quin serà el dia que realment se li paguin les llums a tots els jugadors del davant perquè no pugui generar perill. França per mi és la gran favorita. Veurem contra el Marroc, serà divertidíssim, o vaja, Marroc és l'equip potser més apassionant dels que hi ha hagut i dels petits, i després a sobre es trobaria contra, suposo que contra Espanya, vull dir que és una banda del quadre evidentment molt, molt complicada. Per l'altra, doncs Argentina, Anglaterra, sembla que se'n puguin sortir, no?
0: Sí, sí, moltes ganes de veure aquest partit de França amb el Marroc,
2: dijous,
0: Marroc
2: i tant.
0: També proposa, tenen el Saibari lesionat, no? Que és un això és un cop potent, però segur que serà un partit molt, molt maco. I Argentina, jo crec que amb Messi aspiren a la final, però que s'ho facin mirar, perquè van patir molt amb Cap Verd, però molt, molt.
2: Han patit tots, però amb Cap Verd al final, Fernando, perquè han de ser tan incòmodes.
0: Però potser al final Unai Simón, que vam riure d'ell, se'n recordeu el primer dia, que va dir, bueno, escolta, que hem empatat, però estem contents perquè han generat molt poc perill, i era un equip molt perillós davant, i la gent va dir, però aquest tio ha begut alguna cosa, ha fumat alguna cosa, i és veritat que en atac... Al final, els altres partits...
2: Mira, 4 gols, no? En total, han fet...
0: Han anat fent coses i eren un equip que, dintre de tot, tenia un bon tracte de pilota. I sobre el tema de Messi, ho comentava abans el Roger, com li dongui per arribar a la final i no et dic guanyar-la...
2: Buf!
0: Pilota d'on el canto,
2: Sí, sí. I Sape, 3 mesos de vacances, jo crec.
1: Sí, sí.
2: Entre que celebra, es recupera i fa les vacances que li toca, perquè això seria baixa, clar, la celebració.
1: I esperar que arribi el proper Mundial, jugui la final, es jugui al Camp Nou la final i l'acabi aixecant també aquí i guanyi el tercer Mundial al Camp Nou.
0: Llavors, no ha descartat estar al següent Mundial,
2: No. No ho ha dit encara, no ho ha dit.
1: Si però passa això, sí que ja no em veieu més. Ja.
2: Mira, jo et dic una cosa, si hagués de jugar-nos al Mundial, no sé si Messi és capaç d'aguantar 4 anys en competició de clubs abans que arribi aquest Mundial. El Mundial, si fos només pel Mundial, et diria, mira, encara, però aguantar 4 anys fins aleshores a la MLS amb l'Inter... Sí, ostres.
1: Allà a l'Inter anem fent i desfent una mica... No.
2: Ostres, tu.
0: És l'amo, allà.
2: Estires molt. Deixa'm tancar línies ja amb Dallas, amb el Dami. Abans sentíem alguna veu per part de la selecció espanyola. De fet, sentíem Rodri, l'MVP del partit d'avui. Ens falta sentir que han dit des de Portugal. Dami, què destaquem?
8: Xavi, perdona, sobre això que deia de Messi jugant al Mundial 2030, em deixes fer un apunt molt, molt ràpid, que jo crec que alimentarà encara més les ganes del Sape. Tu saps on va jugar Argentina els seus partits l'any 82, no? A quines ciutats els va jugar?
0: A Barcelona, sí, sí.
8: A Barcelona. Sí, sí. T'imagines Messi jugant amb Argentina els seus partits a Barcelona? Bueno. No, no.
1: Va, és que
8: ja m'ho estic imaginant.
1: Que és tard, va. Que un comença
8: a escalfir. Messi a Barcelona amb Argentina.
1: Va.
2: Va, mira, fem una baixada ràpida. Parla Cristiano, oi? Que sí. Dami.
8: Sí, aquest sí que no s'emportarà la pilota d'or.
2: No.
8: Cada dia se'n va una llegenda. Era el Mundial dels Last Dance i efectivament ho està sent. Cada dia se'n va una llegenda.
2: Sí.
8: O com a mínim dels Mundials. Ahir se'n va Neymar, avui Cristiano, que acaba de confirmar fa uns pocs minuts aquí a la zona mixta que aquest ha estat el seu últim Mundial de totes. Ha dit que sobre de deixar el futbol, que encara ha de parlar amb la família i que ha d'acabar de prendre decisions. Però anem a escoltar les últimes paraules de Cristiano Ronaldo aquí a Dallas com a futbolista de la selecció portuguesa. Així s'ha acomiadat.
9: Bueno, fue un partido muy calibrado, podía dar para cualquier uno, en mi opinión. España ha tenido esa puntita de suerte, marcar ahí ya en los momentos finales, pero es el fútbol. Yo creo que no, en el general fue un partido bien disputado.
10: Cristiano, aquí Elena Condis de la cadena COPE en directo para el partidazo. Ha sido tu último mundial, tu last dance. ¿Cómo lo has vivido? Porque te hemos visto muy emocionado al final del partido, que te venían a consolar algunos compañeros. ¿Y cómo estás ahora?
11: Bueno, normal, triste por salir así del mundial. Pero como he dicho ayer en la conferencia de prensa, ha dado todo, pues ha dado mi mejor. Y salgo de conciencia tranquila. No, este es el fútbol, esta es la vida de un futbolista. A veces se gana, a veces se pierde. Y hay que seguir. La verdad que fue mi último mundial, sí. Pero lo demás, tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente. Y seguir la vida.
12: ¿Qué tal, Cristiano? Aquí Pablo Cánovas para Babel. ¿Aquí?
11: Ah.
12: ¿Qué tal? Yo te quería preguntar, está claro que tu carrera es intachable, este mundial realmente podría haber sido un broche de oro para tu carrera, pero tu carrera es intachable, insisto. ¿Cómo se va a levantar mañana Cristiano Ronaldo? Gracias.
11: ¿Cómo me levanté hoy? Igual, con la conciencia tranquila, ha dado mi mejor. Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016. Que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
2: Declaracions, doncs, de Cristiano Ronaldo acomiadant-se de la selecció portuguesa després d'aquests 8 anys de final contra Espanya amb la derrota 1-0, diu, per detalls, una mica de sort, diu Cristiano, que ha tingut la selecció espanyola avui. Vaja, sort o no, que no hi entro, però molt poqueta cosa. L'hem vist a Portugal, com hem anat comentant al llarg de la nit d'avui. Per cert, novetat, tenim ja l'11 inicial de la selecció nord-americana i efectivament juga qui ha de jugar.
0: Balogun.
2: Exacte. Balogun és entre aquests 11 jugadors nord-americans que avui s'enfrontaran a Bèlgica, que no és una sorpresa perquè tothom ho esperava, eh? Vull dir que...
1: Xiulets.
2: Butxerazo. Sí, xiulets a l'estudi de RAC1.
6: Sí, no, li posaven un helicòpter a Pochettino i s'anava ja directament amb l'helicòpter.
2: Sí. Li deien que... Mauricio, ven conmigo un momento, que t'he d'explicar que hi ha una habitació que no has vist encara, de l'estadi de Seattle, que ara te l'ensenyaré jo. Dami, el que també s'ha acomiadat és Robert Martínez, oi? El tècnic de la selecció portuguesa.
13: Sí, era un secret a veus que només podia haver tingut un, diguem, un canvi a aquesta situació si Portugal doncs hagués tingut un gran èxit en aquest Mundial i hagués intentat retenir-lo, però després de la derrota Robert Martínez acaba d'anunciar en roda de premsa que el d'avui ha estat el seu últim partit dirigint a Portugal. Robert Martínez deixa la selecció portuguesa, és la seva segona aventura, el seu segon periple com a seleccionador després d'haver dirigit a Bèlgica, a la qual va portar a la semifinal del Mundial de Rússia. Ha estat campió de la Nations League amb Portugal i bé, doncs no ha pogut avançar més amb la selecció portuguesa en aquest Mundial, però bé, en qualsevol cas notable el pas de Bon Martínez per la selecció de Portugal. Es parla que podrien entrar a la Lliga d'Aràbia, està estudiant diverses ofertes i veurem quin és el futur que li depara el tècnic català. Després d'haver entrenat a Bèlgica i a Portugal, va acabar d'anunciar fa uns minuts en roda de premsa.
2: Perfecte. Dami, doncs moltes gràcies. Demà hi tornem. Demà te'n vas cap a Los Angeles ja o com tens el planning?
13: Sí, demà la situació és que demà marxem tots cap a Los Angeles. Espanya s'entrenarà al matí aquí a Dallas, abans de sortir, entrenament a Dallas, al Cotton Bowl, i a continuació doncs, ja vol cap a Los Angeles, on s'hi quedaran instal·lats, entrenaments dimecres, dijous, el dia de la prèvia, i divendres el partit al SoFi Stadium, a la mateixa hora que l'altre dia, a les 12 del migdia, a les 9 hora local, contra Estats Units o contra Bèlgica, avui ja ho sabran, per poder preparar el partit, sense baixes, tots bé. Bé, ja veníem comentant durant la setmana, però en principi, tot i que Miquel Merino reivindica el lloc amb el gol, però De La Fuente sembla que no té motius per fer canvis, però sí, aquest és el pla. Demà entrenament a Dallas i viatge cap a Los Angeles.
2: Perfecte, Dami. Fins demà, doncs. Abraçada.
13: Igualment, fins demà.
2: 4 minuts passant de 3 quarts d'una, tancarem tertúlia. Marc Guillén, moltíssimes gràcies.
14: A tu.
2: A veure què passa aquesta matinada, és per veure aquest partit, eh?
14: Sí.
2: Avui sí que és per quedar-se i fer l'esforç. Sí, ni que sigui els primers minuts. A veure per on pinta l'arbitratge i tot plegat, no? A veure què fem.
6: Mala pinta té.
2: Gràcies, Marc. I Fernando Polo, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
7: Que vagi molt bé.
0: A veure si arribem desperts a aquella hora.
7: Sí, home, sí. Si és tot... si tens entrenament. Potser no te'n recordes, però entrenament hi és.
0: Sí, sí. Però fa molts anys. Fa molts anys.
7: Sape, gràcies.
1: Que vagi bé, bonit.
7: El que deia, 4 minuts passant de 3 quarts d'una, una petita pausa i parlem altres històries.
14: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
7: Ara són 3:15 d'una de la matinada. De seguida parlem del Tour, però si us digués que l'equilibri perfecte existeix, doncs ara, amb el nou Omoda 5SQS, ja no has de triar, perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites per al teu dia a dia. Un SUV amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. Nou Omoda 5SQS, el millor dels dos mons. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Anem al torn.

0: ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
1: I l'actualitat, com passa sovint en el món del ciclisme, com passa sovint en el Tour de França, doncs es diu Tadej Pogačar, que ja és líder del Tour després de guanyar la tercera etapa en final a la Catalunya del Nord. És cert que és líder empatat amb Jonas Vingegaard, però avui ha demostrat, si hi havia algun dubte, Albert Ferran, que està un graó, com a mínim, per sobre de la resta.
2: Sí, ahir ja va tenir la victòria a l'abast, però podríem dir que la va regalar Del Toro i avui s'han intercanviat els papers. Ha estat el mexicà Del Toro qui ha treballat per Pogačar i l'eslové ha rematat amb la seva habitual explosivitat. En una etapa de mitja muntanya, que ha sortit, recordem-ho, de Granollers i ha acabat als Angles, amb restricció de públic en territori francès, explicàvem que com a conseqüència d'un incendi als Pirineus Orientals, l'organització havia demanat als aficionats que no es desplacessin per veure els últims quilòmetres de l'etapa. És cert que hem vist menys gent, però com que la jornada acabava als Angles, sí que els habitants de la població, que no s'han hagut de desplaçar, han omplert bona part del recorregut final. L'UAE ha controlat en tot moment l'etapa, sense ensurts, deixant-la escapar a una distància prudencial. A l'hora de la veritat ha accelerat el ritme i en l'última pujada, l'últim quilòmetre i mig, diríem que l'UAE s'ha exhibit amb Del Toro llançant a Pogačar, fent la feina bruta, i l'eslové aconseguint la victòria final. Pogačar agraï la feina de l'equip i, sobretot, al mexicà Del Toro.
3: It's because of Isaac today I get some extra power, I think, in the final.
1: Avui és gràcies a l'Isaac, que tenia un extra de potència al final. Ell s'ha entregat més del 100% en l'última pujada. De fet, tot l'equip. A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible guanyar. Estic molt content que hagin començat el Tour així. Gran final avui.
3: Really happy that we start the Tour like this and incredible finish today.
2: 22 victòries de Pogačar al Tour i es va apropant poc a poc a les 35 de Mark Cavendish, que té el rècord. Preguntat per la fam de victòries, de guanyar etapes i més etapes, l'eslové fins i tot feia broma.
3: I'm not so hungry, I eat every 30 minutes one gel, so it's
1: not so... No tinc tanta fam, cada mitja hora menjo un gel. No tinc tanta gana. Fora bromes, si l'equip té bones sensacions i visualitzem que podem guanyar, no hem de deixar perdre l'oportunitat. Ho hem intentat, ens hem esforçat al màxim i hem guanyat.
3: We tried and we give it all and we win.
2: Pogačar ha arribat primer a la línia de meta, ha aconseguit la bonificació i a més ha picat un parell de segons als rivals. Això fa que empati a la general amb Vingegaard, però l'eslové és qui lluirà el mallot groc de líder per la suma de les posicions en aquestes tres primeres etapes. Pogačar i Vingegaard empatats al capdavant de la general, Evenepoel és tercer a 23 segons, Del Toro quart a 24, Ayuso cinquè a 27 i el jove Seixas, l'esperança francesa, a 48 segons.
1: I qui ha perdut el mallot de la muntanya, Albert, és el catalano-neerlandès Alex Molinar.
2: Sí, previsible, era difícil poder-lo mantenir. S'ha fet veure en els primers metres intentant colar-se una altra vegada a l'escapada, no ho ha aconseguit i al final li ha passat factura la fatiga d'ahir diumenge i ha arribat a la meta a més de 36 minuts de Pogačar. Però avui ja ha tingut un premi. Lluir aquest mallot de punts vermells a prop de casa seva, a Dolot, davant de familiars i amics, i és un premi que, evidentment, mai oblidaran el seu tour de debut.
1: I demà, deies, etapa de mitja muntanya,
2: sí,
1: oi?
2: Sí, Carcassona i Foix, de 184 quilòmetres, amb dos ports de segona, un de tercera i un de quarta. Diríem que és la jornada ideal perquè l'escapada pugui arribar a la meta, però ja sabem que amb aquests animals mai se sap.
1: Perfecte, Albert Ferran, moltes gràcies.
2: Bona nit.
0: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
1: I parlant de grans esdeveniments esportius, hem parlat del Tour de França, ara ens fixem també en el tennis, en Wimbledon, com ha acabat la jornada, Janire, avui amb els últims partits a vuitens.
4: Sí, amb l'italià Flavio Cobolli, que ha superat De Mignor en 3-7, 7-5, 7-6 i 6-3, i que s'enfrontarà a l'anglès Arthur Ferri dimecres a la següent ronda. Fritz també ha eliminat Bublik per la via ràpida en 3-7 i s'enfrontarà al guanyador de l'Esberev Lejeca, que s'ha suspès quan l'alemany guanyava per 2-7 a 0 i empataven el tercer a 3 jocs. Demà serà el torn de Yannick Sinner a les 2 de la tarda, que s'enfrontarà a l'alemany Struff per un lloc a les semifinals, i a partir de 3 quarts menys 5 de 4 a la pista central, Auger Aliassim disputarà aquests quarts de final davant ni més ni menys que de Novak Djokovic. I en el quadre femení, amb les 3 caps de sèrie eliminades, a partir de quarts de 3, Jessica Pegula disputarà els quarts contra Coco Gauff, mentre que 3 quarts menys 5 de 4 ho farà Naomi Osaka després d'eliminar Sabalenka contra la txeca Muchova.
1: I ara moment també de posar en ordre la informació del bàsquet, de fet amb el nom que traiem sobre la taula ara fa unes quantes hores, quan començàvem el Tu diràs d'avui, que és el de Paolo Galbiati i aquesta possibilitat en passat d'acabar al Barça, Joan Ferrer.
2: Sí, el Barça li ha comunicat a Paolo Galbiati que a hores d'ara l'opció d'incorporar-lo està descartada i es treballa en altres escenaris. És una informació que ha avançat Catalunya Ràdio i que ha pogut confirmar RAC1 de fons de la negociació. A RAC1 ens consta que l'entorn del tècnic italià hi ha força malestar amb la situació, i ara que el que ens falta per saber és quins són els escenaris que contempla el Barça com a alternativa. Tot això veurem com es desenvolupa en les pròximes hores i els pròxims dies. N'haurem d'estar atents perquè a hores d'ara, a efectes oficials, el Barça no té ni entrenador ni tampoc director esportiu, amb l'operació Xavi Pujol encara sense confirmar-se. I també dia de moviment al Madrid, amb l'anunci oficial de Pedro Martínez, el tècnic badaloní, ha estat anunciat oficialment com a nou entrenador del Real Madrid, firma per les properes 3 temporades després que el club blanc es decidís per destituir Sergio Scariolo. Més marcat, el Joventut de Badalona ha anunciat el seu primer fitxatge oficial per la temporada 26-27, es tracta d'Àlex Reyes, fins aquest últim curs al bàsquet Manresa, firma per 2 anys i un tercer d'opcional. I precisament el Manresa ha anunciat el fitxatge de Nick Ongenda. Es tracta d'un pivot sud-africà de 2,11 i 25 anys que s'incorpora al club del Bages per la propera temporada. Encara en clau dels equips catalans, el Lleida ha anunciat la sortida del pivot hongarès Georgi Goloman després d'una temporada. I un últim apunt a l'NBA, els Miami Heat han fet oficial l'arribada de Giannis Antetokounmpo, el grec, que d'aquesta manera posa el punt final a 13 temporades als Milwaukee Bucks.
1: Gràcies, Joan.
2: A tu.
1: És dilluns, som ja a la recta final del Tu diràs, per tant, és moment de final feliç. David Llorenç, com estàs?
5: En aquests moments... Gelat, perquè teniu...
1: T'entenc.
5: O sigui, teniu a menys 75 graus a l'aire condicionat.
1: És el contrast, és el contrast.
5: Tinc els mugrons que podries penjar al Guernica, ja t'ho dic ara.
1: Perfecte. Gràcies per la imatge, per aquest regal que has decidit donar-me aquesta última hora del dilluns.
5: La molèstia no està en el fred, com que els pingüins m'estan picotejant les pilotes. No entenc com podeu sobreviure, m'estic quedant com Walt
1: Disney. Vaja, doble regal, doble imatge que m'enduca el cervell amb pingüins i mugrons. Dit tot això,
5: a
1: què has tingut a bé portar-nos avui de història?
5: Doncs mira, avui et portaré la història d'un senyor que es deia, perquè ja no està entre nosaltres, Les Costello.
1: Sí.
5: I el primer que vull és posar-te en situació. Tu imagina't l'escena. Tu ets l'entrenador d'un equip professional esportiu, en aquest cas dels Toronto Maple Leafs, de la NHL, de la Lliga Professional d'Hockey Gel Americana, i et ve un jugador de 22 anys, que ja ha guanyat un Stanley Cup, és a dir, ja ha estat campió de la Lliga, i a més és All-Star, 22 anys, insisteixo, i et diu: entrenador, deixo l'esport.
1: Opa!
5: He sentit la trucada del senyor i no puc desatendre-la, i vaig i me'n vaig a fer-me cura.
1: Et ve Pedri.
5: Bueno, sí.
1: Et ve Pedri, 22 anys.
5: Correcte.
1: Més o menys, 23, vaja.
5: Clar, o sigui, el tècnic, amb els ulls ojiplàtico absolutament, però clar, què ha de fer? Doncs escolta, si és el teu camí i el vols seguir, doncs endavant. Doncs això és el que va fer Les Costello, que era un tio que, et dic, havia arribat a la Lliga marcant 30 i pico gols, jugant una final, guanyant-la i sent seleccionat per l'All-Star. I decideix que allò està molt bé, però que no és el seu tema.
1: Opa.
5: I llavors ell, que és un tio, un canadenc, com la majoria dels jugadors de la NHL, que havia estudiat al St. Michael's College de Toronto, que és la pedrera per antonomàcia de la NHL, perquè més de 100 i pico jugadors han acabat sent professionals sortits d'aquest col·legi, i la seva carrera va ser molt efímera, com has vist, i es va apuntar al seminari de Sant Agustí de Toronto.
1: No ho puc creure.
5: I el tio, clar, és un tio que tot s'ha d'entendre, ve d'una localitat canadenca que es diu South Porcupine, és a dir, Puerco Espín del Sur. Entenc que South Porcupine molta activitat lúdica no hi ha.
1: Sí, pel nom no, no fa pinta. Clar, no fa pinta. No,
5: sí, clar, despallajar ossos a l'hivern, i, bueno, però poca cosa més. I arrencar-li les banyes als alces. Clar. I, clar, llavors s'ha d'entendre d'on ve, eh? Vull dir, i el tio sí, sí, està 7 anys en el seminari i surt d'allà ordenat com a sacerdot de l'Església Catòlica. I...
6: És molt bèstia, aquesta.
5: Molt bèstia. I el tio es dedica, bueno, es converteix en el parrac resident de l'església de Sant Alfons, a la ciutat de Schumacher, que no és South Porcupine, però se la deu semblar bastant.
6: Hòstia, tu.
5: I el tio, bueno, es dedica això, però què passa? Que, hòstia, que el tema de no jugar a hoquei, doncs el tio li tocava molt, i deia, hòstia, jo he de buscar una fórmula per poder compaginar la passió que tinc amb l'hoquei gel amb la meva passió per seguir el camí del senyor, no? I... El tio és d'una família de jugadors, eh? El seu germà va jugar 162 partits a l'NHL, que
6: és una família
5: allò ja molt marcada per l'hoquei gel. I el tio, per solucionar-ho, se li acut, juntament amb un altre cura, que es deia Brian McKee, crear l'any 1962 un equip que es diuen els Flying Fathers, els pares voladors.
6: Són
5: cures catòlics, tots, que juguen a hoquei gel.
1: Tots canadencs,
5: i ho fan per bones causes. És a dir, tot això, el detonant és un nen de la parròquia que perd un ull per un accident i la família no pot costejar els serveis mèdics, i els tios diuen, hòstia, hem de fer alguna cosa, i pam. I llavors es dediquen a fer partits benèfics, però això s'acaba convertint en una mena de globetrotters.
1: D'acord, clar. Mira, justament anava a fer-te aquest exemple. Ara,
5: correcte. S'acaba convertint en una mena de globetrotters que acaben girant per Canadà primer, després per als Estats Units, i fins i tot van girar per Europa. O sigui, creats el 1962 i van durar fins a l'any 2009. És a dir...
1: Ostres, doncs, portar... la NHL, o sigui, la NHL no, però sí, l'hoquei gel d'Estats Units a Europa al 62 no està gens malament,
5: no,
1: eh?
5: No està gens malament.
1: Perquè no eren anys en què hi havia aquest tipus de gires, tampoc.
5: Sí, no, evidentment. I els tios ho fan, i ho fan amb molt d'èxit, sí, perquè, sí. Vull dir, van recaptar en tota la seva trajectòria més de 4 milions de dòlars per obres de benèfiques i de caritat, que està molt bé, i a més eren com molt peculiars, és el que et dic, uns globetrotters. O sigui, abans del partit es resava. Després de cada gol es resava també, es posaven tots de genolls i resaven.
1: No m'ho puc veure.
5: Sí, i a l'àrbitre, que estava en el ajo, com els del Globetrotters igual, abans de cada partit preguntava als rivals quina religió professaven, i si deien que no eren catòlics, que eren protestants, els hi treia una targeta.
1: O sigui, que era mitja en conya, clar, evidentment.
5: Bueno, eren uns Globetrotters,
1: exactament. Era una exhibició pura i dura.
5: Si mires el balanç de partits, 900 partits guanyats, un empatat i 6 perduts en tots aquests anys, clar.
1: Contra Washington sempre no, però no, com els Globetrotters sí, no eren sempre el mateix arribar.
5: Washington
1: no?
5: Diplomats, sí, els Globetrotters, correcte. No, aquests anaven fent, però bueno, clar, tot era un show, eh?
1: Clar,
5: que els jugadors eren entre 20 i 74 anys, els jugadors Flying Fathers. Uh-huh. Vull dir que la cosa va estar molt bé.
1: Ell va jugar, de fet... El nom m'agrada molt, eh?
5: Sí, Flying Fathers està molt bé. I ell va jugar allà fins que tenia 74 anys, i de fet entrenant abans d'un partit es va tropeçar amb un puc, va caure de cap en el gel, va jugar aquell partit, però poc després entrava en coma i ja no va sortir d'allà. Va morir el 10 dies després. El seu enterrament va ser multitudinari en el pavelló esportiu del seu poble, i van assistir 2.000 persones, vull dir, era una persona superreconeguda. I hi ha una cosa curiosa, perquè era un tio molt divertit, amb una història personal, moltes anècdotes i tal, i hi ha una anècdota especialment curiosa, que és que ell era caçador, com no si ets de South Porcupine, i a l'any 1979, sortint a caçar, es va perdre i va estar 28 hores perdut en ple hivern a Canadà.
1: Hòstia.
5: No és molt recomanable.
1: No, és com aquí.
5: Correcte.
1: És com estar a la ciutat de RAC1, més o menys.
5: Correcte. A conseqüència d'això, li van haver d'amputar 7 dels 10 dits del peu, i els 3 que li quedaven, ell es referia a ells com el pare, el fill i l'esperit sant. Vull dir que el tio tenia molta conya marinera. Aquesta història, juntament amb la dels Flying Fathers, va arribar a oïdes de Francis Ford Coppola, el director de cinema, i el tio es va entusiasmar i li va comprar els drets per fer una pel·lícula de la seva història per $15,000, que evidentment van anar destinats a caritat, però aquella pel·lícula no es va fer mai, perquè el protagonista havia de ser Wayne Gretzky, que és el millor jugador de la història de l'hoquei gel, també canadenc com ell, però Wayne Gretzky va fer la prova de pantalla però no la va passar, era un tio que sabia patinar molt bé però no era capaç de...
7: I no la pot fer ningú altre.
5: La podien haver fet, però el projecte finalment va quedar guardat en un armari. Però bueno, escolta, ole Les Costello i,
7: no,
5: i ole els Flying Fathers.
7: Està clar, vull dir. Però ostres, però és una gran pel·lícula, és una gran història.
5: Seria una molt bona història, sí, però no la van arribar a fer mai. Sempre i quan la facis bé, però clar, en mans de Coppola,
7: evidentment,
5: ha de sortir bé.
7: És, mira, de fet, que ell ja vulgui fer-la amb qui la vol fer ja és una mica explicació de qui és Coppola. Escolta, en gran història, t'he de dir.
5: Molt xula. Molt. Aquests personatges així que se surten del guió són xulíssims.
7: És un salir por la puerta grande, això que has fet avui, perquè te'n vas a vacances, no ara?
5: No, vacances el dilluns de setmana que ve, si arribo viu, que
7: arribaràs.
5: Que tinc dubtes.
7: No, arribaràs.
5: Entre el Mundial i el fred que fot aquí, no ho tinc molt clar.
7: Primera, d'aquí surts ara. Per tant, això ja t'ho he superat.
5: Aquí el Mundial... Com ho al Disney.
7: Ja no està a les meves mans, el Mundial. David, moltes gràcies.
5: Que vagi bé.
7: Bones vacances.
5: Gràcies.
7: 1:07, anem a l'últim minut. Què ens el porta el Joan Ferrer?
8: El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, ha confirmat que no seguirà al capdavant de la selecció africana. El València ha anunciat la renovació de Carlos Corberán fins al 2028. L'Espanyol femení ha fet oficial el fitxatge de la davantera Yara Lacosta. A la plana poliesportiva, el Barça d'hoquei ha anunciat el fitxatge de Martí Casas, procedent del Reus Deportiu. I en motor, avui s'ha fet oficial que el català Àlex Márquez correrà a Red Bull KTM a partir de 2027.
7: Perfecte, Joan, bona nit.
8: Bona nit.
9: Són 8:99.
10: Això és un fals 9.
9: Amb targeta?
10: Però si no he fet res.
11: A veure si ens movem.
10: Vaja, aquí juguen amb la pressió alta, eh?
12: Cada 4 anys apareixen nous experts mundials. Si tu també n'ets un, vine a Codere i et donem fins a 200 euros. Per experiència, Codere.
13: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
7: És hora avui. 1:08 de la matinada, ho anirem deixant aquí. Anirem acomiadant-nos, com sempre, però agraint a la part tècnica, la Laia Biorrun i també l'Oriol Montfort, que han fet possible el programa juntament amb la redacció d'Esports de RAC1. Demà hi tornem. A partir de 10:45, tu diràs gràcies per ser un dia més. Que vagi bé. Bona nit.
14: Tu diràs.
15: L'aplicació de RAC1, ara...
14: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
15: Escolta'ns al cotxe...
14: Amb l'aplicació connectada a Android Auto...
15: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
14: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
16: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 7 de julio, Sant Fermín, de 2026. Avui esperem un dia de calor molt intensa, amb temperatures que superaran els 40 graus en punts a l'interior i especialment a Ponent. Aquesta calor insuportable encara serà més forta demà. I es mantindrà dijous. Al matí predominarà el sol i a la tarda esperem alguna gota al Pirineu. A aquesta hora, entre la calor i diversos incidents, fan que hi hagi alguns incendis simultanis que estan posant al límit els bombers catalans. Un dels focs és a la comarca de l'Anoia, amb més de 30.000 persones confinades, amb algunes cases cremades i a més de 300 hectàrees calcinades. Un segon foc va començar ahir a Sentmenat, afecta Caldes de Montbui i Castellà del Vallès. Hi ha 7.000 veïns confinats i un tercer incendi crema Artesa de Segre. Però, sortosament, aquest tercer ja està estabilitzat. A banda, els bombers encara no donen per controlar l'incendi que el cap de setmana es va declarar a les Gavarres i mantenen la vigilància per evitar que revifi. I a la Catalunya del Nord, l'incendi a prop de Perpinyà continua absolutament descontrolat, ja ha cremat més de 5.000 hectàrees. Amb aquest panorama, el Departament d'Interior demana molta prudència davant l'episodi d'onada de calor extrema i l'elevat risc d'incendi que posen escac als bombers. De fet, només ahir a Catalunya, només ahir, es van declarar 65 focs. 65. De seguida connectem amb el centre de comandament de Cerdanyola, que aglutina la informació de tots els incendis actius que tenim a Catalunya. També anirem cap a l'Anoia, una de les comarques més afectades, i també anirem fins a França i a la Catalunya al nord per saber com evoluciona aquest foc. També en parlarem a la tertúlia avui amb Toni Aire, amb Lola García Otbou i Joan López Alegre, amb el Pere Mastre mitjant l'ull de poll. El Mundial seran les seleccions d'Espanya i Bèlgica qui disputaran els quarts de final divendres a les 9. La selecció espanyola s'enfrontarà a Bèlgica després d'eliminar Portugal amb un gol a última hora de Miquel Merino, i els belgues s'han desfet d'una de les anfitriones, els nord-americans, als Estats Units, per 1-4, tot i la polèmica alineació, recordeu, de Balogun. Avui es completen els vuitens de final amb els dos últims partits. A les 6 de la tarda, Argentina, Egipte, i a les 10 de la nit, Suïssa, Colòmbia. Parlem cap a quarts d'11 amb el Joan Jopallàs i amb l'enviat especial de Rècord Mundial, el Damià Gómez. De tot això, Begoña Gómez podrà anar a Londres a la graduació de la seva filla, però el jutge li proveeix viatjar a Turquia. La parella de Pedro Sánchez, que té el passaport retirat, havia demanat permís per acompanyar Sánchez a la cimera de l'OTAN encara. I Alberto Núñez Feijóo s'emmiralla en Isabel Díaz Ayuso i anuncia una llei del concebut no nascut si és president. És a dir, que el líder del PP vol impulsar que l'accés a ajudes per maternitat s'apliqui ja a partir de l'embaràs i no del naixement. A la resta dels esports, el Tour s'ha acomiadat de Catalunya amb Tadej Pogacar com a nou líder. L'eslové ha guanyat la tercera etapa i li pren el mallot groc al seu gran rival Jonas Vingegaard. I en bàsquet, Pedro Martínez ja és oficialment el nou entrenador del Real Madrid. Com cada 7 de juliol, recordeu, a Pamplona comencen els Sanfermines i a les 8 del matí hi haurà el primer dels 8 encierros que es faran a la capital navarresa. El dia que a les 11 parlarem de televisió precisament també dels xupinazos, perquè tenen una gran audiència, amb el David Broch i el Víctor Amela, i també s'afegirà Juan Rabonet, presentador del programa Allà tu, i amb el Joan Ferrer i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada.

0: Víctor Cullell, bon dia.
1: Bon dia.
0: Mònica Usart, bon dia.
2: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
3: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
1: Sí, els tres incendis actius que cremen diverses parts de Catalunya i que deixen en total 40.000 persones confinades. Un d'ells crema a l'Anoia, que ha obligat a confinar més de 30.000 veïns del sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Castellolí, la urbanització de les Garrigues, la Torre de Claramunt i també part de Capellades. Els bombers temen que el foc salti a la C15 i arribi fins al Bruc. De fet, la C15 fins fa poca estona hi havia un tram que estava tallada. I els bombers també tenen por que s'acabi formant un pirocúmul, que és un núvol generat pel foc que deixa l'aire a temperatures extremadament altes.
0: Anem cap al centre de comandament de la Torre de Claramunt. Ja hi tenim el Jordi Claret per explicar-nos com està, com s'aixeca aquest matí de dimarts. Jordi, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, doncs a aquesta hora l'incendi continua actiu, l'incendi de l'Anoia continua actiu, tot i que les sensacions són força bones, força optimistes. Les tasques, segons expliquen els bombers, durant aquesta nit han estat molt productives i esperen poder estabilitzar el foc en les properes hores. El tenen ara força perimetrat, especialment aquest flanc dret, que és el que més feia preocupar, el que delimita amb aquesta C15, que, com bé dèieu, ja ha reobert i connecta amb un pulmó verd més extens cap a la zona de Castellolí, el Bruc i, posteriorment, Montserrat. Tot i això, encara hi ha una vora de una centena de dotacions treballant sobre el terreny, també 5 de la UME, que han vingut a donar suport. El que no sabem encara és el grau d'afectació, sobretot d'habitatges i de cases a la zona de la Pobla de Claramunt i de l'urbanització de les Garrigues, la que n'ha sortit més malparada. Els veïns ahir explicaven que van intentar-ho tot, fins i tot fins que van haver-se de confinar o fins i tot fins que van haver de marxar de casa.
5: Sí, hem rebut les alarmes, que ens confinem, hem baixat aquí, no sabíem si remullar una miqueta, però bueno, la veritat és que estem bastant lluny, sembla que se'n va cap a l'altra banda i si ens demanen ajuda, ajudarem i si no, doncs a confinar-se i ja està.
6: El meu marit i algun veí més també del costat estan remullant una mica la zona amb el que poden. Ens remullaven la fusta que tenim a les portes, camins...
4: També hi hauria unes 5 naus industrials afectades del polígon de Plans d'Arau, de la Pobla de Claramunt, on va impactar de pet el cap d'aquest incendi. El que no sabem és l'actualització de la superfície afectada. L'últim que deien els agents rurals són aquestes vora 400 hectàrees i tampoc s'ha aixecat aquest ordre de confinament que afecta unes 30.000 persones de diversos nuclis de la població, de la Pobla, Capellades, la Torre, Igualada, Vilanova del Camí o Montbui, tot i que sí que ens expliquen els bombers que d'aquí unes hores potser ho flexibilitzaran.
0: Esperem que així sigui. Gràcies, Jordi Claret. Un altre incendi és el que crema a prop de Sentmenat, al Vallès Occidental, amb les flames, en aquest cas, a tocar de moltes cases.
1: Sí, un foc que també afecta Caldes de Montbui i Castellà del Vallès, preocupa especialment per la proximitat amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i perquè, com deies, és el que crema més a prop de molts edificis. De fet, l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ja ha donat per fet que no podran salvar alguns dels edificis d'aquesta zona.
7: Se'ns fa impossible de protegir les cases. És una urbanització que estan les cases disseminades, algunes des de construcció de fusta, està literalment dins el bosc i el que hem fixat és la protecció absoluta de les persones i, per tant, amb la missió d'agrupar-los tots en un lloc segur i els protegirem.
1: L'incendi de Sentmenat ha cremat unes 90 hectàrees, però té potencial de cremar-ne 2.000 i ara hi ha 7.000 persones confinades.
0: 7.000.
1: 7.000, 7.000.
0: Per cert, aquí se'm dic que dono una... a tota aquella gent que estigui confinada, que estigui escoltant la ràdio, una abraçada molt forta des d'aquí, que els acompanyarem i que qualsevol cosa que ens vulguin comunicar, doncs que es posin en contacte amb el RAC1, només faltaria. Perquè són moments d'angoixa, perquè diuen, queda't a casa. Hosti, que maco és dir-te quedar-te a casa i tampoc donar-te... Perquè, esclar, no poden donar explicacions pis per pis o casa per casa. Però, esclar, és aquella sensació que tens de buidor, d'aviam què passarà, si em cremarà la casa, què passarà amb mi. Perquè, clar, t'han tancat aquí, jo prefereixo marxar. Ànims i força i tranquil·litat. I anem en directe cap al centre de comandament que els bombers han muntat a Cerdanyola del Vallès. Allà hi tenim l'Eudald Puig. Eudald, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs sí, els bombers segueixen treballant amb els diferents incendis forestals. En aquest cas, de Sentmenat, és un dels que més preocupa pel que comentau, per la proximitat amb les cases i també amb la proximitat amb aquest espai natural i, per tant, amb la capacitat que pot arribar a cremar. Aquí, segons algunes informacions que ens han donat ara mateix els bombers al centre de control, a falta d'ampliar les novetats aquest matí, és que mantenen el mateix desplegament que ahir a la nit, una seixantena de dotacions terrestres en aquest incendi de Sentmenat. L'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, això sí, David Borrell, Martorell destacava que, malgrat les condicions meteorològiques, no són pessimistes, tot i que ja donen per descomptat que es pot haver cremat alguna casa.
7: No podem anunciar si hi ha finestra, doncs, per poder estabilitzar o no, veurem a les properes hores, però en tot cas, diguéssim, com a mínim no són pessimistes davant de les properes hores.
8: Per ara, el que us podem explicar des del centre de comandament aquí ubicat a Bellaterra és que el dia es va despertant amb molta calma aquí en el centre de comandament. Els bombers van arribar mica en mica per tornar a reprendre la jornada. S'escampa una certa olor a fum provinent d'aquest incendi, tot plegat en el que serà un matí el que haurem d'estar ben pendents de les actualitzacions que puguin fer les autoritats per saber com evolucionen els focs.
0: Gràcies, Eudald. Finalment, l'incendi de la Catalunya del Nord, els flames ja han arrasat gairebé 5.000 hectàrees i hi ha més de 10.000 desallotjats que encara no han pogut tornar a casa.
1: Les flames van començar a cremar dissabte al municipi de Trevillac i ara en total hi ha una trentena de municipis afectats. De moment hi ha 16 ferits de diversa consideració, 4 d'ells són bombers i treballen uns 800 agents i avui està previst que s'incorporin a les tasques 8 avions bombarders.
0: Anem cap a França amb la corresponsal de RAC1, la Marta Casagolda. Hola Marta, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs preocupació, perquè l'incendi encara no es dona per controlat i ahir el vespre es va ordenar encara evacuar un altre municipi amb 2.000 veïns més que han hagut de passar la nit fora de casa, que se sumen als 10.000 evacuats que hi ha des de diumenge. El problema fins ara, les condicions meteorològiques desfavorables, amb vent que canvia de direcció constantment, amb temperatures molt altes i amb humitat molt baixa. El foc, com dèieu, ha cremat ja gairebé 5.000 hectàrees i els bombers s'han concentrat a protegir habitatges i evitar que el foc s'enfili cap al massís, perquè això encara podria complicar encara més la situació després de 3 dies d'incendi. Donava els detalls de tot el tema el ministre de l'Interior francès, Laurent Nunez, durant la visita a la zona.
3: El foc no està contingut. Continua avançant per dos flancs principals. El flanc dret és, segons el prefecte, el més preocupant, ja que amenaça les cases dels pobles, particularment del marge dret de l'illa de Tet. Això ha provocat l'evacuació dels residents de més de 20 municipis d'aquest sector, que es troba al peu del massís dels Aspres.
2: Avui s'espera que no faci tan vent i això podria jugar a favor dels bombers. A aquesta hora hi ha 800 efectius que treballen sobre el terreny i a mida que es vagi aixecant el dia s'aniran incorporant els mitjans aeris.
0: Gràcies, Marta. Ahir va ser un dia infernal pels bombers a Catalunya. Es van declarar, atenció, 65 incendis.
1: Sí, el principal problema que s'estan trobant els bombers és la simultaneïtat dels focs, que obliguen a repartir els efectius en diferents fronts. I per això aquesta nit la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat a tothom extremar les precaucions.
9: Que estem en una onada de calor extrema, amb un risc d'incendi molt gran al conjunt del territori, i tota prudència en les activitats tant de treball com mecàniques, de la sega, tota prudència és bona. Evitar, doncs, a determinades hores fer determinades activitats personals, activitats esportives, actives en segons quines zones, activitats motoritzades en zones que són de risc.
1: A banda del de l'Anoia, del de Sant Manat i del de la Catalunya del Nord, els bombers continuen treballant també per controlar l'incendi de les Gavarres, que aquesta hora deixa diverses carreteres tallades, com la G510 a Llers, la GIB-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge, i també la G660 entre Calonge i la Bisbal d'Empordà.
0: La ganga. Aquests focs simultanis arriben... La Ganga, vull dir que és la carretera que uneix a Calonge amb la Bisbal. Més enllà d'aquests incendis que cremen arreu del país, avui hi ha un parell de notícies vinculades al Mundial de Futbol que agafen força. La primera és que Espanya i Bèlgica s'han classificat pels quarts de final i s'enfrontaran entre si. La segona, que és conseqüència de la primera, és que els Estats Units, malgrat tots els esforços de Gianni Infantino, han quedat eliminats.
10: Sí, entre altres coses, això vol dir que la cacicada de Trump no li ha servit per res, més enllà d'aconseguir...
0: No, la cacicada, mira, ell ho ha provat i l'altre ja ha picat. Sí, sí.
10: La ingerència de Trump i la permissivitat d'Infantino no els ha servit per res, més enllà d'aconseguir que el màxim golejador dels Estats Units, Folarin Balogun, hagi pogut jugar gairebé tot el partit, però com dèiem, no li ha servit per res, perquè aquesta matinada Bèlgica ha guanyat 4-1 als Estats Units i s'enfrontarà a Espanya, que hi va derrotar Portugal 1-0 amb gol de Miquel Merino al minut 91. De pas, la victòria de l'equip espanyol suposa el punt final a l'últim mundial de Cristiano Ronaldo, que va marxar emocionat del terreny de joc. Això sí, en acabar, Cristiano va fer de Cristiano i no va deixar escapar l'ocasió per treure pit dels seus èxits en Portugal.
11: Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
0: És el fantasma de la òpera, però t'he de dir que per molts anys poguéssim encara veure Cristiano Ronaldo, però per molts motius. Primer, perquè ha sigut el Salieri del Mozart, Segon, perquè ens ha donat grans tardes de neguit futbolístic, perquè ens ha donat grans tardes amb Messi, amb la lluita permanent. Ha sigut el millor moment de la història del futbol a Espanya, sens dubte, veure aquests dos tios jugant, un amb el Barça i l'altre amb el Real Madrid. 41 anys, i com està de físicament encara? Encara podria jugar, i jo vés a saber si encara podria jugar al pròxim Mundial. Que no, eh? Però és que està. És veritat que ahir no va estar, però tampoc va estar Pedri, per exemple, ahir. I tampoc va estar Pedri, perquè estan, tots els jugadors estan esgotats. Però bueno, estan esgotats. Ahir va sortir bé a Olmo, a Luis de la Fuente, li va sortir a Rodri, Rodri va fer un partidàs ahir. Bueno, vols dir alguna cosa més o no?
10: Sí, que després del partit l'entrenador català Robert Martínez també ha anunciat que plega com a seleccionador portuguès. Mm. I, com dèiem, l'eliminació d'aquesta matinada dels Estats Units ha eclipsat una ingerència històrica de Donald Trump, que hi va confessar haver trucat Gianni Infantino per anul·lar la suspensió del màxim golejador dels Estats Units. Les informacions de la CNN i del New York Times van alimentar el rumor de possibles pressions des de la Casa Blanca, i ell mateix Trump les va confirmar. Segons ell, la vermella de Balogun contra Bosnia i Herzegovina no era ni falta, i per això va decidir aixecar el telèfon.
12: And it's very interesting. They say they don't show them in slow motion.
13: Mostren les imatges a càmera lenta, i mai m'havia donat d'això. A càmera lenta és molt diferent, perquè agafes un petit quart de segon i veus que una mà toca un coll o veus alguna cosa, mentre que quan ho veus a velocitat normal semblen dos nois que van xocar, que és realment el que va passar.
12: Look like two guys collided, which is really what happened.
10: Però això no és tot, perquè el president dels Estats Units va anar un pas més enllà i va acusar l'àrbitre del partit, el brasiler Rafael Claus, de ser sospitós, de ser negligent en el passat. I també va reconèixer que no sabia quines conseqüències tenia una targeta vermella en el futbol, però que quan li van dir que Balogun no podria jugar el proper partit, va decidir intercedir. Més tard a les 8 ampliarem i sentirem totes les estracanades de Trump, perquè encara n'hi va haver més. Sigui com sigui, el cas Balogun ha indignat bona part dels aficionats del món del futbol, però és que també ha creat un precedent perillós, i és que el partit que van jugar Anglaterra i Mèxic, el VAR va haver d'intervenir per expulsar Cuansa, Jarrell Cuansa, jugador de la selecció anglesa, arran de l'indult concedit als Estats Units. Ara diversos membres del Parlament Britànic li han demanat oficialment a Gianni Infantino que també li retiri la vermella a Cuansa. Reprenent el fil esportiu, avui es completen els vuitens de final amb els dos últims partits, a les 6 de la tarda Anglaterra-Egipte i a les 10 de la nit Suïssa-Colòmbia.
0: M'he oblidat el temps, i avui el temps és molt important, però per dir el que dirà, potser fins i tot
14: no et
0: podríem estalviar.
14: Ja ho sé.
0: Farà molta calor,
14: sí.
0: Ni haurà aigua ni res, no?
14: No, pugen molt res, les temperatures. Avui, demà i dijous és quan arriba aquest pic màxim d'aquesta onada de calor. Avui hi ha avisos per calor intensa a pràcticament tot el país.

0: Fins a 575 km d'autonomia urbana, eh?
1: Sona bé.
0: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
1: Sona el nou Micra.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
4: El magistrat Juan Carlos Peinado se n'ha anat de vacances sense mullar-se i ha estat el seu substitut Antonio Viejo qui ho ha decidit.
5: Causaran també aquesta mesura. I mentrestant, Núñez Feijóo ha anunciat que si guanya les eleccions impulsarà la llei del concebut no nascut, que dona ajudes a les famílies quan estan esperant un fill que encara no ha nascut.
4: Per exemple, si s'espera un tercer fill, però encara dura l'embaràs, la família ja podria demanar ser una família nombrosa. Una normativa que Isabel Díaz Ayuso ja va aprovar a l'Assemblea de Madrid la setmana passada. Els partits d'esquerres han criticat la iniciativa perquè consideren que la llei dona un reconeixement legal al fetus que segur que condicionarà el debat sobre el dret a l'avortament.
5: Ai, Déu. I després, recordeu allò del centre per saber del porter, el centre per saber de Pedro Sánchez, llavors, clar, la gent, però venga, algun tipus de central, no sé quantos, doncs ara resulta que ha fet el mateix un caporal dels Mossos d'Esquadra.
4: Sí, tal com ha avançat la periodista Ana Ponsí, els Mossos han obert una investigació interna per aclarir si aquest caporal de l'Arro va cridar Pedro Sánchez, esperant que el públic acabés insultant el president espanyol, durant un acte oficial davant de més de 200 agents. Això hauria estat divendres passat a l'escola de policia de Mollet del Vallès, a la cloenda del curs de l'Arro. Ara la policia investiga si aquesta conducta pot tenir conseqüències disciplinàries, la gent podria rebre una sanció, o fins i tot el podrien apartar del càrrec i retirar-li la condició de caporal.
5: Tinc diversos dubtes. Una, si van cridar els altres.
4: Pel que diu l'Anna Ponsí, un parell o tres de Mossos van cridar,
5: sí.
4: I la resta, que potser eren 200, no.
5: Bueno,
4: silenci incòmode.
5: El caporal del Carajillo. I el judici contra Josep Maria Argimon i Alba Vergés avui declaren dos dels noms propis que formen part de la pandèmia del coronavirus. Quantes trucades vam haver de fer el doctor Daniel Prieto Lambra i la doctora Clara Prats.
4: Sí, avui explicaran a l'Audiència de Barcelona el que consideren que és una obvietat, que les persones grans eren les més vulnerables i que, per tant, havien de tenir prioritat en la vacunació, que és el que ja va defensar ahir la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública de la Generalitat.
6: 126 personas que hubieran muerto ese día, 96% mayores de 60 años. Es decir, la importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos.
4: Tota la resta de testimonis que van declarar asseguren que es van fer tots els esforços i que la voluntat de vacunar tothom el més ràpid possible era molt clara.
5: Són les 6 i 20 minuts i els treballadors de l'empresa Atico fan pinya amb la companyia després que la direcció acomiadés una empleada per mantenir el català.
4: La plantilla dona la seva versió sobre el cas, expliquen que el relat de la seva companya no es correspon amb la realitat de l'empresa, neguen que hi hagi cap veto al català, però ho fan amb un argument que menys té la llengua catalana, literalment escriuen: no és el mateix prohibir el català que demanar parlar una llengua que tots entenem. És a dir, els empleats reconeixen que, tot i que treballen a Barcelona, no entenen el català, i per això demanen que els treballadors de la companyia parlin tots en castellà o en anglès, idiomes que representa que sí que entenen.
5: La llengua que nos une. I com cada any, avui que és dia 7 de juliol, Sant Fermín. El xupinazo d'ahir, a les 8 del matí, era el primer dels 8 encierros que es faran aquests dies a la capital de Navarra. Què has anat una vegada a Sant Fermín, tu?
7: No! Ui, quinc any m'ha sortit, per favor. No, no, no, he fet el xupinazo.
5: Joan Ferrer, bon dia.
8: Bon dia.
5: El xupinazo de la 621.
8: Moltes gràcies.
5: No.
7: No. I vosaltres?
9: Sí.
5: Tu sí.
9: Jo sí.
5: I tu?
10: Jo no.
5: No?
8: No.
5: No.
9: Home.
5: Sí. Sí. Sí, sí. Un amb gent... amb gent que no em vull en recordar. Però van ser 3 dies... Fins i tot vaig acabar veient una corrida de toros de Jesulín Dobrique, que allò va ser de tot, veig corrida de toros. Una cosa tremenda, sí, sí. Quins temps. Quins temps. Tu també vas córrer dalt del toro?
9: No, home, no.
5: Home, no. Sé, tu, jo què sé. Bueno, va, pues això, que sapigueu que avui, avui hi ha hagut el xupinazo, ahir. I això, quin gall, ja has fotut. Sí, encara... sí, sí. Bueno, i en cinema, George Clooney rebrà el Premi d'Honor del Festival de Venècia.
4: Sí, un guardó al Llau d'Or, un guardó que reconeix la seva trajectòria com a actor des dels anys 80 fins a l'actualitat. En un comunicat, George Clooney ha dit que el de Venècia és, sens dubte, el seu festival preferit i que rebre el Llau d'Or és un honor

0: Majúscul. El festival, per cert, es fa del 2 al 12 de setembre.
1: Parlant de festivals, avui al festival de Pedralbes actua Sting. Avui als Jardins del Palau de Pedralbes, en el festival Nits d'Occident, i qui també actua avui a Barcelona és l'actor Keanu Reeves. De Matrix o de Speed torna a la ciutat com a baixista de la seva banda de música Dogstar. Actuen a la sala per a les 62 en tot venut. Pel que fa a la resta dels esports, el Tour, que s'ha acomiadat de Catalunya amb el gran Pogacar com a líder.
2: Sí, l'etapa d'ahir va començar a Granollers, va creuar 5 comarques catalanes i va acabar als Angles, a la Catalunya Nord, on Pogacar va guanyar l'etapa després d'atacar el seu gran rival Jonas Vingegaard. Li va treure 2 segons i ara tots dos estan empatats a temps, tot i que avui Pogacar es va estirar amb el mallot groc en la quarta etapa, que tindrà 4 ports de muntanya, un d'ells de segona categoria.
3: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
1: 6 i 23. Hola, què tal?
4: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
4: Mira, tenim una oient, la Laura, que ens ha xivat un tall. Ah. I que el protagonitza és una vella coneguda, la periodista Beatriz Pérez Aranda, del canal 24 Hores de Televisió Espanyola, que fa uns anys, segur que ho recordeu, va dir que Robert Kubica, pilot de Fórmula 1, anava com un pepino, referint-se a la seva velocitat. En aquest cas, es posen en contacte amb una especialista per parlar del terratrèmol a Venezuela.
5: Vamos a hablar en este punto con Elena Oliver, que es la profesora de tecnología de la arquitectura de la Unión en este de la universidad. De la universidad nos comenta usted, nos dice exactamente de la universidad que es. Por favor.
6: Por tu cojones.
7: Hola, buenos días. Sí, soy Elena Oliver, profesora del Departamento de Tecnología de la Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña.
5: La Universidad Politécnica de Cataluña, para que quede claro para todos nuestros espectadores, profesora de la Unión.
3: La Universitat de l'Enginyeria, l'Arquitectura, les Ciències i la Tecnologia.
5: Como un pepino.
4: No sabia que era la UPC i li diu que ho digui ella mateixa. A veure si al final resultarà que el pepino era ella. Per cert, m'ho he fet venir bé perquè el tall d'un quart de vuit també serà de la Beatriz.
1: Ja estàs dient que ha de tirar el tall d'un quart de vuit. Són les 6 i 25 minuts. Tira, Dani Simón, tira. Per favor, tira, tira. És que sabem que el gran Cristiano Ronaldo plega. I ja estic fart d'aquesta expressió, que quan un es retira diuen, no, no, saps què? Que això és el Last Dance. No, Last Dance és aquesta cançó de la Donna Summer.

0: RAC 1.
1: Cartes d'arreu d'Europa, melodies que viatjaven en les zones, històries que connectaven persones més enllà de les fronteres. Ara, el Cirque du Soleil les transforma en acrobàcies impressionants. Del 3 de juliol al 2 d'agost, Ràdio Andorra, un espectacle exclusiu del Cirque du Soleil. Entrades a visitandorra.com.
2: Arriba el moment de parlar del nou despatxo gastronòmic d'Ametller Origen amb l'Anna Martínez, responsable de millora contínua d'Ametller Origen Obradors. Dóna'ns un titular.
3: El titular és que aquest nou gazpacho agradarà tant als amants del gazpacho com als que fins ara no els hi feia el pes. Això és així perquè hem afegit pastanaga, poma i un toc de gingebre a la seva recepta.
4: Ametller Origen. El gust és nostre.
5: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia. Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
6: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
7: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
8: Verisure.
9: Bon dia. En el sorteig del cupon diario celebrat ahir, el número premiat va ser el
10: 69.233 69233.
9: Sèrie
10: 46046.
9: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
11: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Sapigueu que hi ha 40.000 persones confinades a Catalunya per diversos incendis simultanis, un dels quals a l'Anoia, on els bombers treballen per evitar que el foc entri al massís de Montserrat. Des del centre de comandament dels bombers a la Pobla de Claramunt, Jordi Claret, bon dia.
1: Nit molt productiva dels bombers aquí a l'incendi de l'Anoia, tot i que encara hi ha alguns focus actius, en qüestió de moments el podrien donar per estabilitzat. El flanc dret, el que més perillava, perquè podia expandir el foc cap als peus de Montserrat, està sota control. La C-15 ja està reoberta, però tot i això encara hi ha vora 30.000 persones confinades de diferents nuclis de població. Amb la sortida del sol es començarà a fer un balanç de danys materials, tot i que sabem que les flames haurien afectat 5 naus industrials i algun habitatge de la urbanització de les Garrigues.
0: Hi ha un altre gran incendi també a Sentmenat, en aquest cas el foc amenaça diverses cases i també el parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Anem ara a Cerdanyola del Vallès, a Bellaterra. Més ben dit, Eudald Puig, bon dia.
2: Sí, bon dia. L'incendi de Sentmenat continua actiu, ha anat cremant durant tota la nit i s'ha anat treballant intensament per fer-hi front, i treballen 60 dotacions de bombers. És el mateix desplegament que hi havia ahir a la nit. Avui al matí ja s'hi aniran incorporant noves dotacions. Els bombers ja admeten, però, que es podrien haver cremat cases en un incendi que ha obligat a confinar 7.000 persones.
0: Això mentre el foc de la Catalunya del Nord ja ha calcinat 5.000 hectàrees i en aquest cas encara hi ha més de 10.000 desallotjats. Corresponsal de RAC1 a França, Marta Casagolda, bon dia.
3: Sí, hi ha més de 800 bombers que treballen contra el rellotge per protegir els habitatges de la zona i per evitar que el foc segueixi avançant. S'espera que avui afluixi el vent i s'assumin més mitjans aeris, fet que podria ajudar a controlar-lo.
0: I coincidint amb tots aquests incendis, avui tercer dia d'onada de calor i avui tot Catalunya que està en perill per risc d'incendi. Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia. Sí, les temperatures es disparen i avui tenim avisos per calor intensa pràcticament tot el país, en perill molt alt a la Noguera, al Segrià, al Pla d'Urgell, a les Garrigues i també a la Ribera d'Ebre. En aquestes zones es poden superar els 40 graus de temperatura màxima, per tant, molta precaució amb aquesta calor tan intensa i amb ambient xafogós a la costa. Ara al matí amb sol i a la tarda amb algun ruixat només en punts del Pirineu.
0: Albert Pedrol, Pol Prats, bon dia.
5: Bon dia.
0: Digueu també que la selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial i s'enfrontarà a Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units.
5: L'equip nord-americà ha pogut comptar finalment amb el seu golejador, Folarin Balogun, després de les pressions de Donald Trump a Gianni Infantino, però no li ha servit de res. S'ha perdut 4-1 contra Bèlgica, el proper rival d'Espanya, que hi va guanyar 1-0 Portugal.
0: Mentrestant, el jutge permet que Begoña Gómez viatgi a Londres, però li prohibeix anar a la cimera de l'OTAN a Turquia.
6: Li retorna el passaport per assistir només a la graduació de la seva filla. En canvi, creu que l'OTAN només l'ha convidat per cortesia perquè és la dona del president espanyol.
0: Els Mossos investiguen si un caporal de l'Arro va incitar altres policies a insultar el president espanyol.
6: Segons la periodista Ana Ponsí, va cridar Pedro Sánchez en un acte oficial i un parell d'agents van respondre amb insults.
0: I els treballadors del coworking Ático neguen catalanofòbia en l'acomiadament d'una treballadora.
6: Defensen l'empresa i afirmen que no els imposa un veto al català, però tot i treballar a Barcelona admeten que no entenen la llengua.
0: A la resta dels esports, el Tour de França s'ha acomiadat de Catalunya amb Tadej Pogacar com el nou líder.
5: L'eslové va guanyar la tercera etapa, que va començar a Granollers i va creuar 5 comarques catalanes, va atacar el seu gran rival Vingegaard i ara és el nou líder, per bé que tots dos estan empatats a temps.
0: Pel que fa al trànsit, de moment a causa de l'incendi de l'Anoia, aquesta hora està tallada en els dos sentits la carretera que uneix els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, la BB-2131, i per l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà, que continua estabilitzat encara no controlat, estan tallades la G-510 a Llers, la GB-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge i també la G-660 entre Calonge i la Bisbal d'Empordà. El transport públic, de moment, cap incidència destacable. Passant gairebé 4 minuts de 6:45 del matí, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, 7 de juliol del 2026.
7: RAC 1.
8: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
9: Troba el teu lloc amb ParkClick.
10: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
11: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
7: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
12: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
13: Què tenen en comú les mines de Cercs, el monestir de Sant Llorenç, la Baells, la Via Verda de Pedret i la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou?
14: Tots formen part del Festival Cíclic, el Berguedà, un recorregut que enllaça paisatge, ciclisme i cultura en 18 parades repartides pel territori.
13: Per conèixer la cultura, la història i el paisatge berguedà. I pots participar fins al 31 d'agost.
14: Tota la informació a albergadà.cat.
15: Sota l'encanteri de la lluna que l'Orca va venerar, neix un viatge. Un viatge poètic, musical i de dansa cap al Federico més autèntic.
16: Huye luna, luna, luna, que ya siento sus caballos.
17: Luna, oda a Federico García Lorca de la companyia Rocío Pozo. Dues úniques setmanes, del 8 al 19 de juliol al Teatre Apolo. Entrades a teatreapolo.com.
18: El millor cinema asiàtic arriba a Vic. Arts marcials, comèdies, el Bollywood més exuberant i l'anime més esperat, amb la preestrena de les noves pel·lícules de Shin-chan i Doraemon. Vine a Vic, del 14 al 19 de juliol, Festival Nits de Cinema Oriental.
19: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
20: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
19: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
20: Revés 95. Professionalitat i compromís en cada projecte.
19: Informació a revés95.com.
21: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet, al Teatre Poliorama. Aquest festival grec seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
22: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
23: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
22: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
24: Passi el que passi, ho tens a un clic amb
25: RAC1.cat,
24: el portal de RAC1.
25: Escolta i descobreix
24: tot l'univers RAC1 i RAC més 1 amb detall.
26: El món a RAC1.
0: 6:38, 40.000 persones continuen confinades a diferents punts de Catalunya per diversos incendis que cremen simultàniament arreu del país.

0: A l'incendi de les Gavarres, al Baix Empordà, que encara no està controlat, se n'hi han sumat 3 de nous, un a l'Anoia, un altre a Sant Manat, al Vallès Occidental, i un tercer a Artesa de Segre, tot i que aquest últim l'han pogut controlar aquesta nit. Tots tres van començar ahir i en poques hores s'han agafat molta força. Hi ha 400 bombers desplegats que treballen a contrarrellotge per apagar les flames, i el govern ja ha demanat reforços també a la Unitat Militar d'Emergències per tenir encara més efectius. Un dels que fan a més de corcoll els bombers és a l'Anoia, on el foc ha obligat a confinar més de 30.000 veïns. Són els del sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Castellolí, la urbanització de les Garrigues, també la Torre de Claramunt i, finalment, part del municipi de Capellades. Tot i que durant la nit els bombers han avançat força en les tasques d'extinció, en aquest incendi preocupen dues coses. D'una banda, que el foc salti a la C-15 i arribi fins al Bruc. De fet, fa una estona que la C-15 estava tallada en algun punt i fa pocs minuts que s'ha obert completament. I de l'altra banda també, que el que preocupa també els bombers és que es formi un pirocúmul, un núvol produït pel foc que deixa l'aire a temperatures extremadament altes. Al centre de comandament dels bombers, a la Pobla de Claramunt, hi tenim el Jordi Claret. Jordi, bon dia.
1: Bon dia. Doncs a aquesta hora l'incendi de l'Anoia continua actiu, però la situació ha canviat molt des d'ahir la tarda. Les tasques dels bombers, com bé deies, durant aquesta nit han estat molt productives, sobretot per controlar el flanc dret, el que més feia preocupar perquè podia fer saltar el foc cap als peus de Montserrat. A grans trets, els bombers ens expliquen que encara queda algun focus actiu, però que en qualsevol moment poden estabilitzar el foc i desconfinar part d'aquests 30.000 veïns que ahir van haver de quedar-se a casa seva des d'ahir. De fet, estan dins de casa seva d'aquestes zones més properes al foc. Ahir alguns d'ells ens explicaven que van tenir les flames a tocar.
2: Sí, hem rebut les alarmes, que ens confinem, hem baixat aquí, no sabíem si remullar una miqueta, però bueno, la veritat és que estem bastant lluny, sembla que se'n va cap a l'altra banda, i si ens demanen ajuda, ajudarem, i si no, doncs a confinar-se, ja està.
3: El meu marit i algun veí més també del costat estan remullant una mica la zona amb el que poden. Ens remullaven la fusta que tenim a les portes, camins...
1: Mica en mica es van reduint les dotacions que treballen sobre el terreny. En són ara una trentena dels bombers i 5 de l'UME que reforcen aquest operatiu. La C-15, com bé deies, ja està reoberta, però continua tallada la carretera que uneix la Pobla de Claramunt i Carme, on va començar l'incendi.
0: Tot això pel que fa a l'incendi de l'Anoia. L'altre incendi que preocupa els bombers és el de Sant Manat, que també afecta Caldes de Montbui i Castellà del Vallès, i preocupa especialment per la proximitat amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, i també perquè és el que crema més a prop de les cases on hi viuen diverses persones. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, aquesta nit ja ha donat per fet que no podran salvar alguns dels edificis d'aquesta zona.
4: Se'ns fa impossible de protegir les cases. És una urbanització que estan les cases disseminades, algunes des de construcció de fusta, està literalment dins el bosc, i el que hem fixat és la protecció absoluta de les persones i, per tant, amb la missió d'agrupar-los tots en un lloc segur, i els protegirem.
0: Ara mateix hi ha 200 bombers treballant sobre aquesta zona. Ha cremat unes 90 hectàrees aquest incendi, però té potencial d'arrasar-ne fins a 2.000. I també hi ha 7.000 persones que ara mateix estan confinades. Anem en directe al centre de comandament dels bombers, a Bellaterra, Udal Puig. Bon dia.
5: Sí, bon dia. Durant tota la nit s'ha treballat per fer-hi front amb aquestes 60 dotacions. Els bombers reconeixen que prioritzen les vides. Els danys materials admeten que es podrien haver cremat cases, ho assegurava l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, que a més afegia que no són pessimistes malgrat les males condicions meteorològiques.
4: No podem anunciar si hi ha finestra, doncs, per poder estabilitzar o no. Veurem a les properes hores, però en tot cas, diguéssim, com a mínim no són pessimistes davant de les properes hores.
5: Aquesta nit s'ha anat treballant amb intensitat, no s'ha complicat malgrat que les condicions no acompanyen. El que més preocupa en el cas de Sant Manat, a banda de la proximitat amb algunes urbanitzacions, és la capacitat que pot arribar a cremar de moment, ja que el sinatón és 90 hectàrees, però podria arribar a afectar-ne fins a 2.000.
0: I paral·lelament, els bombers continuen treballant per controlar l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà. Encara no l'han controlat, però confien que ho podran aconseguir durant les properes hores. La bona notícia és que les flames no han anat a més. Per aquest incendi al Baix Empordà, per cert, a aquesta hora estan tallades la G510 a Llers, la GIB-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonja, i també la G660 entre Calonja i la Bisbal d'Empordà. I com dèiem a l'inici, a banda d'aquests focs, ahir se'n va originar un altre que també preocupava a Artesa de Segre, la Noguera, tot i que el van aconseguir controlar al cap de poques hores. I mentrestant, a la Catalunya del Nord, les flames que van començar a cremar dissabte al municipi de Trevillac ja han arrasat gairebé 5.000 hectàrees. L'incendi continua descontrolat. Hi ha més de 10.000 desallotjats d'una trentena de municipis afectats. De moment, hi ha 16 ferits de diversa consideració. 4 d'ells són bombers. En total, hi treballen uns 800 agents sobre el terreny i avui està previst que s'incorporin a les tasques 8 avions bombarders. Corresponsal de RAC1 a França, Marta Casagolda, bon dia.
6: Sí, bon dia. L'incendi continua avançant i se'l defineix com d'una intensitat excepcional. De fet, aquesta nit encara s'ha ordenat evacuar un altre municipi per la proximitat a les flames i pel fum i pels canvis constants també de la direcció del vent. Els 10 veïns evacuats diumenge ara s'han sumat 2.000 més que han hagut de passar la nit fora de casa. El ministre de l'Interior francès visitava ahir la zona i en donava els detalls.
7: El foc no està contingut. Continua avançant per dos flancs principals. El flanc dret és, segons el prefecte, el més preocupant, ja que amenaça les cases dels pobles, particularment del marge dret de l'illa de Tet. Això ha provocat l'evacuació dels residents de més de 20 municipis d'aquest sector, que es troba al peu del massís dels Aspres.
6: Avui s'espera que no faci tan vent i això podria jugar a favor dels bombers. A aquesta hora hi ha 800 efectius que treballen sobre el terreny i a mesura que es vagi aixecant el dia s'aniran incorporant fins a 8 mitjans aeris més.
0: Aquests incendis simultanis que arriben quan avui tot Catalunya està en perill per risc d'incendi, el mapa del Pla Alfa dels agents rurals està pràcticament tot tenyit de vermell, que indica, evidentment, perill molt alt, Pol.
8: Si són 380 municipis, d'aquests n'hi ha 100 que estan en perill extrem, de 4 sobre 4, el més alt que hi ha, i a més s'han tancat 6 espais naturals. Avui no es pot entrar al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, al Montsec d'Ares i al Montsec de Rúbies, a la Noguera, també a la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i al Massís de les Gavarres. I el perill d'incendi sol anar acompanyat de temperatures extremes. Avui, per tercer dia consecutiu, continua aquesta onada de calor i s'esperen temperatures per sobre dels 40 graus en punts de l'interior i especialment a Ponent.
0: Ara són 3:15 del matí, com és lògic, els incendis que cremen arreu del país acaparen tota l'atenció informativa, però avui hi ha un parell de notícies vinculades al Mundial de Futbol que també agafen molta força.
9: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: Per una banda, la selecció espanyola i la de Bèlgica s'han classificat pels quarts de final del Mundial i divendres s'enfrontaran entre si en un partidàs. I per l'altra, la victòria de Bèlgica, aquesta matinada contra els Estats Units, ha provocat l'eliminació de l'equip nord-americà, que no ha pogut fer res, Pedrol, malgrat la ingerència política de Donald Trump.
10: Sí, les pressions del president dels Estats Units de la FIFA han aconseguit que el màxim golejador de l'equip de Pochettino, Folarin Balogun, hagi pogut jugar gairebé tot el partit, però com dèiem, no ha servit de res perquè aquesta matinada els Estats Units han perdut 4-1 contra Bèlgica, que ara s'enfrontarà a Espanya als quarts de final. Ahir l'equip de Luis de la Fuente va guanyar 1-0 Portugal amb un gol de Mikel Merino al minut 91 i de pas l'equip espanyol que va posar el punt final a l'últim Mundial de Cristiano Ronaldo.
0: Enviat especial de RAC1 a Dallas, Damià López, bon dia.
11: Bon dia. Espanya disputarà els quarts de final divendres a Los Angeles contra Bèlgica després de derrotar Portugal 1-0 amb un gol de Mikel Merino en temps de descompte. Merino havia entrat al camp feia uns instants, una victòria patida i treballada per part del conjunt espanyol que va ser superior a la selecció portuguesa. Li va faltar el gol, però va dominar i va tenir les millors ocasions durant el partit. Lamine Yamal va patir amb Nuno Mendes, però gràcies a l'exigència a què Lamine va sotmetre el lateral, aquest va acabar lesionat. Així ho interpretava Luis de la Fuente.
12: Pues mira, para mí hoy Lamine habrá hecho uno de los partidos más importantes de su vida. Al margen de la brillantez o no brillantez, para mí ha sido uno de los partidos que mejor le ha servido para seguir creciendo. Esa lesión de Nuno seguramente sea producto de la exigencia que le ha marcado Lamine. Normalmente cuando a alguien le pasan ese tipo de lesiones es porque estás al límite de tu poder físico. Y Lamine hoy ha hecho un trabajo espectacular.
11: Molt bon partit de Dani Olmo, titular, també de Pau Cubarsí, decisiu perquè Espanya en 5 partits no hagi rebut encara cap gol. Pedri més apagat, però indiscutible, part de la Fuente. Ferran Torres va ser decisiu, va entrar al tram final i va donar l'assistència a Merino. Espanya s'entrena aquest matí a Dallas i posteriorment viatjarà a Los Angeles, on divendres disputarà els quarts de final al SoFi Stadium contra Bèlgica.
0: Precisament la victòria de Bèlgica sobre els Estats Units ha eclipsat una ingerència històrica de Donald Trump, com dèiem, que ahir va confessar haver trucat Gianni Infantino per anul·lar la suspensió del màxim golejador dels Estats Units.
10: Les informacions de la CNN i del New York Times van alimentar el rumor de possibles pressions des de la Casa Blanca i ahir el mateix Trump les va confirmar. Segons ell, la vermella de Balogun contra Bosnia i Herzegovina no era ni falta i per això va decidir aixecar el telèfon.
13: Mostren les imatges a càmera lenta i mai m'havia adonat d'això. A càmera lenta és molt diferent perquè agafes un petit quart de segon i veus que una mà toca un coll o veus alguna cosa, mentre que quan ho veus a velocitat normal semblen dos nois que van xocar, que és realment el que va passar.
10: El cas és que aquest cas Balogun ha indignat bona part dels aficionats del món del futbol, però és que també ha creat un precedent que és molt perillós, perquè el partit que van jugar ahir a Anglaterra i Mèxic, el VAR va haver d'intervenir per expulsar Jarell Cuansa, jugador de la selecció anglesa, i arran de l'indult concedit als Estats Units, ara diversos membres del Parlament Britànic han demanat oficialment a la FIFA i a Gianni Infantino que també li retiri la vermella a Cuansa perquè pugui jugar als quarts de final contra Noruega.
0: Reprenent el fil esportiu, es completen els vuitens de final amb els dos últims partits. A les 6 de la tarda, avui Argentina-Egipte, i a les 10 de la nit Suïssa-Colòmbia. I ja que hi som, Pedrol, el Tour de França s'ha acomiadat de Catalunya amb Tadej Pogacar com el nou líder.
10: Sí, l'etapa d'ahir va començar a Granollers, va creuar 5 comarques catalanes i va acabar als Angles, a la Catalunya Nord, on Pogacar va guanyar l'etapa després d'atacar el seu gran rival Jonas Vingegaard. Li va treure 2 segons a la línia de meta i ara tots dos estan empatats a temps. Tot i que avui Pogacar es va estirar amb el mallot groc de líder en la quarta etapa, que tindrà 4 ports de muntanya, un de segona categoria.
9: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
0: 6:49 a Madrid, la justícia prohibeix que Begoña Gómez pugui viatjar avui a la cimera de l'OTAN que es fa encara a Turquia. En canvi, el jutge sí que ha donat llum verda perquè la dona del president espanyol viatgi a Londres per assistir a la graduació de la seva filla. El jutge que ha pres la decisió, però, no és el mateix que porta el seu cas. El magistrat Juan Carlos Peinado se n'ha anat de vacances sense mullar-se i ha estat el seu substitut, Antonio Viejo, qui ha pres la decisió final. Corresponsal de RACO Madrid, Adrià de les Heres, bon dia.
14: Bon dia, el jutge només accepta una part de la petició de Begoña Gómez. Li permeten a Londres entre demà i divendres. Li entregaran temporalment el passaport i quan torni del viatge haurà de portar el document als jutjats altra vegada. El jutge considera que viatjar a la capital britànica i per veure la graduació de la seva filla és un motiu personal rellevant per fer una excepció. També destaca que Espanya i el Regne Unit mantenen una bona cooperació judicial i això redueix el risc que Gómez fugi de la justícia. En canvi, el jutge rebutja que pugui viatjar encara. Diu que Gómez no hi té cap funció oficial a la cimera de l'OTAN i que l'han convidat per cortesia. També recorda que Turquia és fora de l'espai judicial de la Unió Europea. Això, segons el jutge, faria més complicada la cooperació judicial entre les autoritats si això fos necessari. Aquesta autorització l'ha signat un jutge substitut. Juan Carlos Peinado, que és el magistrat que porta el cas contra la dona del president espanyol, s'ha rentat les mans i ha marxat de vacances sense prendre aquesta decisió.
0: I encara a Madrid, Alberto Núñez Feijóo ha anunciat que si guanya les eleccions impulsarà una norma que l'entorn del PP ha batejat com a llei del concebut no nascut. L'objectiu és que les famílies rebin ajudes quan la criatura encara s'està gestant. Per exemple, si s'espera un tercer fill, però aquest encara no ha nascut, la família ja podria demanar ser una família nombrosa.
8: Isabel Díaz Ayuso li marca l'agenda a Feijóo perquè l'Assemblea de Madrid ja va aprovar aquesta norma la setmana passada. Els partits d'esquerres critiquen la iniciativa, consideren que dona un reconeixement legal al fetus cada segur que condicionarà en el futur el debat sobre el dret a l'avortament.
0: I després que el porter del centre d'esport Sabadell incités a insultar Pedro Sánchez, ara hauria fet el mateix un agent dels Mossos d'Esquadra. La policia ha obert una investigació interna per aclarir si un mosso de l'Arro va incitar els seus companys a insultar el president espanyol. Hauria passat durant un acte oficial davant de més de 200 agents.
8: Segons avança la periodista Anna Ponsí, va ser divendres passat a la cloenda del curs de l'Arro a l'escola de policia de Mollet del Vallès. Durant el seu discurs de cloenda, aquest agent dels Mossos va agafar el micròfon i va cridar Pedro Sánchez. Com a resposta, un parell de policies que eren al públic van contestar amb insults, mentre que tota la resta d'agents, la majoria, van callar. Ara, aquest agent podria enfrontar-se a una sanció o fins i tot el podrien apartar del seu càrrec.
0: Vuit minuts i arribarem a les 7 del matí. Els treballadors de l'empresa Atico, que la setmana passada va despatxar una de les seves empleades perquè mantenia el català, tant amb els clients com amb els companys de feina, han emès un comunicat fent pinya amb la companyia. La plantilla explica que el relat de l'afectada no es correspon amb la realitat de l'empresa. Aquests treballadors, que són una quarantena, neguen que hi hagi cap veto al català, però ho fan menys tenint la llengua catalana i literalment escriuen no és el mateix prohibir el català que demanar parlar una llengua que tots entenem.
8: És a dir, que els empleats reconeixen que tot i que treballen a Barcelona, no entenen el català, tot i que rebaixen aquest acomiadament a un conflicte laboral individual. La carta de l'empresa cap a la treballadora afectada deixava molt clar que la feien fora per haver iniciat converses en català davant de tècnics, de companys o de clients i per no fer cas després que en diverses ocasions li haguessin demanat que canviés el castellà tot plegat, malgrat que l'interlocutor sempre l'entenia en català.
0: 7 minuts i les 7 del matí.
15: RAC 1.
16: M'agrada la meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
17: Com cada estiu, tornaràs a la teva casa de la platja per notar la sorra humida sota els peus. Tornaràs a les passejades de tarda amb un gelat i a dormir amb la finestra oberta sentint el so del mar. Amb el pla Tornar d'Iberdrola, el teu consum de llum al 50% a la casa on sempre tornes. Informa't en el 924 24 24 o a iberdrola.es. Iberdrola, empresa col·laboradora amb el programa Universo Mujer.
18: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a Bonpreuesclat.com.

0: l'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
1: Melons Brutal!
2: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
3: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
4: Verisure. Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
5: 10 d'abril de 1996.
4: I el número de la sort, el...
5: 3.
4: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
6: El món a RAC1.
7: 4 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
8: Resulta que aquest estiu viatjaràs a una ciutat que no coneixes, a una ciutat que tens per descobrir. Ah, es diu turisme. Molt bé, saps a quins barris has d'anar? Ets d'aquells que els hi agrada perdre's per les ciutats? Si aquest és el teu cas, et recomano molt efervescentment una pàgina web que et pots entrar-hi des del mòbil o des de l'ordinador, que es diu hoodmaps.com. Aquí has de buscar la ciutat que tu vulguis, per exemple, Nova York o el que sigui, i et trobaràs el mapa amb zones més calentes, més amigables, menys amigables, amb una sèrie de lletreros a sobre de diferents àrees de la ciutat, amb unes descripcions molt curtes, però molt realistes i de vegades poc políticament correctes. Són descripcions que posa la gent que coneix aquestes zones. Per exemple, aquí no hi vagis de nit, o aquí hi ha taules de ping-pong, o aquí hi ha gent fent running, o aquí només viuen expats, no? Coses d'aquestes. Recorda el nom de la pàgina, hoodmaps.com. Hood com Robin Hood, recorda. Que potser no hi entraràs mai, eh? Però no està de més saber-ho.
7: Hi ha 3 minuts per les 7. Escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimarts.
9: Se cumplen 10 años de la agresión sexual de la llamada manada en Pamplona, que supuso un antes y un después en cuanto a la percepción sobre la violencia sexual contra las mujeres. El documental No estás sola reconstruye lo que sucedió a través del testimonio de la propia víctima en sus declaraciones judiciales, de los policías que investigaron, la fiscal y la trabajadora social que la atendió. También incluye las conversaciones en los chats que compartían los 5 violadores de Sevilla. Y los antecedentes, no era la primera vez. El documental es impecable en el tratamiento, la documentación y la reconstrucción, pero además resulta emocionante para que recordemos cómo salimos a las calles a pedir justicia, a gritar yo sí te creo y sobre todo, como reza el título, no estás sola. Lo puedes encontrar en Netflix.
7: Y al diàling.
10: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
7: Ara sí, Joan Ferrer, bon dia.
11: Bon dia, Víctor Cullell. A la SER Catalunya diuen que suarem com a porcs.
12: Es preveu que serà pitjor que la primera onada, tant pel que fa a la durada com a la intensitat. Per això s'ha activat el pla Procicat.
13: Sí, segur.
12: Procicat. També l'Infocat, en fase d'emergència, davant l'elevat risc d'incendi. Procicat.
14: Porc i cervesa a Manlleu.
11: Ja està, no tenim temps per res més.
7: Porcicat, deia?
11: Censura, sempre.
7: Està molt bé.
11: El Porcicat.
7: El Porcicat. Por si acaso, Porcicat. Està bé.
15: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
6: RAC 1.
16: El Mundial tot just
1: està començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 7 de juliol del 2026, Sant Fermín. Dia de calor molt intensa, amb temperatures més altes que no pas ahir, que sobrepassaran els 40 graus en punts de Ponent i de la Vall de l'Ebre. Demà encara pujarà més el termòmetre i demà passat continuarà l'onada de calor. Ara al matí el sol és protagonista i a la tarda s'escaparà algun ruixat al Pirineu. Els incendis estan devorant Catalunya. Els bombers lluiten ara contra quatre diferents. Una a l'Anoia, amb cases cremades, 30.000 persones confinades i 300 hectàrees arrasades. Un altre a Sentmenat, que ja afecta Caldes de Montbui i Castellar del Vallès, amb 7.000 veïns obligats a quedar-se a casa. Una Artesa de Segre, que ja està controlat, i finalment el de les Gavarres, el protagonista del cap de setmana, que els bombers tenen sortosament estabilitzat. Aquests són els gruixuts, però és que només ahir a Catalunya es van declarar 65 focs diferents. 65. Per acabar-ho de rodonir, a la Catalunya Nord, el que crema a prop de Perpinyà ja ha calcinat més de 5.000 hectàrees i continua completament desbocat. Amb aquest panorama, avui tindrem diversos punts de connexió. El Centre de Comandament dels Bombers de Cerdanyol, que coordina la lluita contra tots els incendis que hi ha actius a Catalunya. També connectarem amb l'Anoia, una de les comarques que avui es lleva amb l'ai al cor, i amb París, que es mira amb preocupació a l'evolució del foc de la Catalunya del Nord. I tot plegat en parlarem amb el Toni Aira, el Joan López Alegre, la Lola García, l'Ot Bou i el Pere Mastre Mitjan, l'Ull de Poll, el dia que, a més, també avui tindrem l'Enric Juliana, per comentar també l'actualitat política en aquest estudi. Més enllà dels incendis, el Mundial Espanya classificada pels quarts de final, després d'eliminar Portugal amb un gol de Miquel Merino sobre la botzina al minut 90. El rival espanyol serà Bèlgica, que aquesta matinada s'ha desfet dels Estats Units per 4-1, tot i que els nord-americans han pogut alinear Balogun gràcies a la ingerència de Donald Trump i a la permissivitat del president de la FIFA, Gianni Infantino. Avui es tanquen els vuitens de final, a les 7 l'Argentina, Egipte i més tard el Suïssa, Colòmbia. Cap a quarts d'11 tocats en parlem amb Joan Jupallàs, amb l'enviat especial de RAC1 al Mundial, Damià López. En plana política, el jutge autoritza Begoña Gómez a viatjar a Londres per assistir a la graduació de la seva filla, però, en canvi, li prohibeix viatjar encara a Turquia a la cimera de l'OTAN. La dona de Pedro Sánchez té el passaport retirat perquè no es fugui ara que l'han de jutjar per malversació. A Madrid també ha aixecat polseguera la decisió de Núñez Feijóo d'anunciar una llei del concebut no nascut calcada a la que ha aprovat Isabel Díaz Ayuso. El líder del PP vol que les famílies puguin accedir a ajudes per maternitat ja a partir de l'embaràs i no del naixement. Avui, que, com cada 7 de juliol, d'aquí a menys d'una hora, a les 8, a Pamplona, comença ja la primera dels encierros dels Sant Fermines. I a la resta dels esports, el Tour s'acomiada de Catalunya amb Tadej Pogacar com a líder. L'eslovè ha guanyat la tercera etapa, que va sortir de Granollers i pren el mallot groc a Jonas Vingegaard. I a les 11, avui parlem de televisió. Ho farem amb el presentador del programa Exitós Allà Tu, el Juan Rabonet, i amb ell David Broc i Víctor Amela. I amb el Joan Ferrer al diàling, com sempre, al migdia. Són les 7 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usart, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
3: Sí, que quatre incendis simultanis a Catalunya fan anar de corcoll els bombers que treballen contra rellotge. N'hi ha dos que estan fora de control. Un afecta la comarca de l'Anoia i manté confinades 30.000 persones de diverses poblacions d'aquesta zona. Són veïns del sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Castellolí i també la urbanització de les Garrigues a Torre de Claramunt i part de Capellades. Ara la principal preocupació és que el foc salti a la C-15 i arribi fins al Bruc.
0: Al centre de comandament de la Torre de Claramunt hi tenim en Jordi Claret. Hola, Jordi, bon dia.
4: Bon dia, doncs les sensacions que arriben aquí són molt positives, tot i que el foc continua actiu al flanc més perillós, aquest que comentàveu de la C-15, que podia expandir i molt la capacitat de creixement de l'incendi cap als Peus de Montserrat, està controlat i de fet aquesta carretera ja ha pogut reobrir, tot i que encara queden alguns focus actius. En qualsevol moment els bombers poden estabilitzar aquest incendi i desconfinar part dels 30.000 veïns que des d'ahir no poden sortir de casa seva. Explicaven ells mateixos al micròfons de RAC1 que van tenir les flames a tocar.
2: Sí, hem rebut les alarmes, que ens confinem, hem baixat aquí, no sabíem si remullar una miqueta, però bueno, la veritat és que estem bastant lluny, sembla que se'n va cap a l'altra banda i si ens demanen ajuda, ajudarem i si no, doncs a confinar-se i ja està.
5: El meu marit i algun veí més també del costat estan remullant una mica la zona amb el que poden. Ens remullaven la fusta que tenim a les portes, camins...
4: Tot just ara els bombers estan fent el relleu, de mica en mica van reduint les dotacions que treballen sobre el terreny. En són ara una trentena i cinc de reforç de la UME, que també treballa aquí en aquest incendi de la Noia. Ara, ja a plena llum del dia, s'està començant a fer un primer balanç de danys materials, tot i que sabem que les flames haurien afectat de diversa manera cinc naus industrials del polígon industrial de Plans d'Arau i algun habitatge de l'urbanització de les Garrigues.
0: I gràcies, Jordi. L'altre foc que fa perdre la sol als bombers és el que crema a prop de Sentmenat, al Vallès Occidental. Ara també afecta els municipis de Caldes de Montbui i de Castellar del Vallès.
3: I és un dels focs que més preocupen, perquè si les flames arriben a la carretera que puja a l'urbanització del Ferrell, a Sentmenat, podria afectar cases de fusta molt disseminades que hi ha dins del bosc. També preocupa que les flames puguin arribar al parc de Sant Llorenç. De moment, el foc ja ha cremat unes 90 hectàrees, però té potencial de cremar-ne 2.000. Hi ha 7.000 persones confinades en aquesta zona, i Artesa de Segre, un altre incendi que es va declarar ahir, també de moment, però ja està controlat.
0: A Cerdanyola hi ha el centre de comandament dels bombers que aglutina tota la informació sobre els focs actius que tenim en aquests moments a Catalunya. Allà hi tenim l'Eudald Puig. Eudald, bon dia i bona hora.
6: Sí, bon dia. L'incendi de Sentmenat continua actiu, però no s'ha complicat. L'última actualització és que ha cremat 90 hectàrees, tot i que, evidentment, a la nit ha seguit cremant i serà una xifra que anirà més. L'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, assegura que no són pessimistes malgrat les males condicions meteorològiques.
7: No podem anunciar si hi ha finestra doncs, per poder estabilitzar o no. Veurem a les properes hores, però en tot cas, diguéssim, com a mínim no són pessimistes davant de les properes hores.
6: Els bombers durant tota la nit i matinada han tingut 56 dotacions i en breu incorporaran mitjans aeris. El perímetre per ara s'ha mantingut estable. L'incendi ha fet confinar 7.000 veïns i fa patir sobretot per la proximitat amb algunes cases, però també per la massa que pot arribar a calcinar si es descontrola.
0: A banda d'aquests incendis, els bombers també mantenen la vigilància. En el foc es va declarar el cap de setmana a les Gavarres, a l'Empordà.
3: Sí, perquè aquest incendi no dona treva i encara no està controlat. Els bombers van detectar ahir a la tarda diverses represes. Una vintena de camions han treballat durant tota la nit i es mantenen també les restriccions d'accés en aquesta zona.
0: I a tot això, la Catalunya del Nord tampoc no respira més tranquils. L'incendi que dissabte es va declarar a prop de Perpinyà continua descontrolat.
3: I ha obligat ja a desallotjar 10.000 persones, ha deixat 16 ferits i de moment ha arrasat 5.000 hectàrees. La situació és molt complicada perquè les temperatures són molt altes, hi ha poca humitat i també bufa marinada. És una barreja que dificulta molt les tasques d'extinció dels bombers i treballen 800 efectius. Hi ha dos costats actius i el que preocupa ara és el dret que amenaça habitatges i també municipis.
0: Anem cap a França amb la corresponsal de RAC1, la Marta Casa Gold. Hola, Marta, bon dia.
8: Hola, bon dia. Sí, els bombers l'han definit com un incendi d'una intensitat excepcional. Continua avançant sense control i es lluita per garantir que no es cremin els habitatges dels municipis de la zona i que el foc no s'enfili cap al massís dels Aspres, perquè si això passés encara podria seguir cremant per dies per la dificultat que té aquell terreny. Hi ha més de 12.000 persones evacuades, algunes d'elles porten ja més de 2 dies fora de casa i per ara no hi ha previsió de quan hi podran tornar. Són d'una vintena de municipis de l'oest de Perpinyà i el balanç és d'unes 50 cases afectades per les flames i hi ha 16 persones ferides. La feina dels bombers s'ha complicat aquests dies perquè el vent ha bufat fort i ha anat canviant de direcció, però avui s'espera que aquest vent afluixi i podria ajudar als més de 800 efectius que hi ha sobre el terreny. També ajudarà que s'incorporaran 8 mitjans aeris més als que ja hi havia aquests dies.
0: Per cert que ahir, només ahir, es van registrar a Catalunya 65 focs. 65, que és una barbaritat. Per cert, hi ha molta gent confinada a casa i jo no em vull imaginar la sensació d'angoixa, d'ansietat que una persona pot tenir quan està tancada a casa, que té por de que les flames li entrin a casa, si ha de sortir, perquè el més normal seria, me'n vaig, foto el camp d'aquí. Però, en canvi, els bombers diuen, no, quedeu-vos a casa, quedeu-vos a casa. Qualsevol cosa, algú que ens vulgui explicar el seu estat, la seva angoixa, la seva preocupació, sense cap tipus de problema, el 669-10-10-10. 669-10-10-10, ara mateix. 669-10-10-10.
9: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Però calcem-nos perquè el pic de calor, Mònica, sí, encara està per arribar, no?
10: Sí, avui, demà i demà passat seran 3 dies de calor molt intensa. De fet, avui avisos a pràcticament tot el país, amb el perill molt alt a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues I també la Ribera d'Ebre. Penseu que ahir ja vam arribar als 42 graus a Vinebre, 41 a Lleida, i avui es poden superar aquests valors, sobretot a les comarques del Pla de Lleida i també la Ribera d'Ebre. Per tant, molta precaució avui amb aquesta calor tan intensa que s'espera a tot el país i també amb un ambient xafogós, sobretot a la línia de la costa. Durant les hores centrals del dia bufarà el vent del sud, més reforçat a la tarda, a Ponent i també a les Terres de l'Ebre, ara al matí amb sol i després a la tarda com a molt amb alguna gota cap al Berguedà, a la Cerdanya o a l'Urgell. Demà puja més aquesta temperatura amb el perill alt o molt alt a tot Catalunya. Hi ha avisos també de calor nocturna al Pla de Lleida i a la costa i prelitoral de Barcelona. Matí de sol i tarda amb alguna gota en punts del Pirineu. Dijous es manté la temperatura alta i després pinta que a partir de divendres afluixa una mica la calor. Podríem dir que baixen 3-4 graus aquestes temperatures. Veurem si perdem ja aquesta categoria d'onada de calor, però fluixaria una mica. Tot i això, encara estaríem uns 5 graus per sobre de la mitjana d'aquesta època de l'any. I després sembla que a principis de la setmana que ve podria tornar a pujar la temperatura.
0: Afluixar?
10: Pujar. Sí. De moment no es veu cap gran baixada del termòmetre ni cap situació de pluja general. Per tant, fins a mitjans de mes, paciència, perquè s'espera calor forta.
0: Com venir una tercera onada, encara o no?
10: Esperem-nos. Jo encara no ho diria.
0: Vale.
11: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Com és lògic, els incendis que cremen avui a Catalunya acaparen tota l'atenció, però és que també hi ha un parell de notícies vinculades al Mundial de Futbol que agafen molta força. La primera és que Espanya i Bèlgica s'han classificat pels quarts de final i s'enfrontaran entre si, i la segona, que és conseqüència de la primera, és que els Estats Units han quedat eliminats pels belgues.
12: Sí, i entre d'altres coses, això vol dir que la ingerència sonada de Donald Trump no li ha servit per res, més enllà d'aconseguir que el màxim golejador dels Estats Units, Folarin Balogun, hagi pogut jugar gairebé tot el partit. Ara bé, la participació del davanter del Mónaco no ha fet ni pas i golles a Bèlgica, que aquesta matinada ha golejat 4-1 als Estats Units. El seu proper rival serà la selecció espanyola, que hi va derrotar 1-0 Portugal amb un gol de Miquel Merino al minut 91. La victòria de l'equip espanyol també suposa l'adeu de Cristiano Ronaldo dels Mundials després de 6 participacions. El portuguès va marxar emocionat del terreny de joc, però quan es va refredar, el davanter no va deixar escapar l'ocasió de treure pit dels seus èxits en Portugal.
13: Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
0: Parla una mica, utilitza la tercera persona al singular com a Idenizer.
12: Sí, és veritat.
0: També una mica Cristiano hace y Cristiano dice. Jo sé, tinc uns...
10: Referents.
0: Uns referents que jo sé. Però és que em fa molta gràcia això. També Luis Aragonés, el que la seleccionada espanyol també ho feia. Però estem parlant d'un grandíssim jugador. Deixem-nos d'història. Serà com serà, tot el que tu vulguis, però és que no va estar bé ahir. Tampoc ho va estar, per exemple, Pedri, ahir no va tenir tampoc el seu dia, en canvi va estar molt bé Olmo, va estar molt bé Rodri ahir, i està fent un Mundial Cobercí, que deixa't estar. Per cert, tot això, la selecció espanyola jugarà contra Bèlgica divendres...
12: A les 9 del vespre.
0: Mentrestant, l'eliminació dels Estats Units ha eclipsat la ingerència de Trump, que ahir va confessar haver trucat a Infantino, el president de la FIFA, per anul·lar la suspensió del màxim golejador de l'equip nord-americà.
12: Sí, les informacions de la CNN i del New York Times van alimentar el rumor de possibles pressions de la Casa Blanca a la FIFA, i ahir el mateix Trump les va confirmar. Segons ell, la vermella de Balogun contra Bosnia i Herzegovina no era ni falta i per això va decidir aixecar el telèfon, però Trump va anar més enllà i també ha acusat l'àrbitre del partit, el brasiler Rafael Claus, de protagonitzar altres negligències en el passat.
14: No va fer res de dolent i és el nostre millor jugador o un dels millors. Li va ensenyar targeta vermella. No pensava que signifiqués gran cosa. Després vaig començar a sentir que això vol dir que no pot jugar el pròxim partit com a mínim.
12: Més tard, a les 8, ampliarem i sentirem totes les estracanades de Donald Trump perquè n'hi ha per donar i per vendre.
0: Repetint el fil esportiu, avui es completen els vuitens de final amb els últims dos partits. A les 6, Argentina-Egipte, i a les 10 de la nit, Suïssa-Colòmbia. I article de Rajoy, el debate. Espanya va a ganar. No parla del Mundial, és trampós. Parla del pràctic contra Bèlgica. Bueno, ell deia contra Bèlgica o Estats Units perquè és un article fet abans del partit, lògicament. De la primera frase és molt, molt reiterativa, fa la història de Portugal, que és molt Cristiano Ronaldo, sigue siendo su jugador más emblemático. Algunos critican su edad, pero ya les gustaría a ellos tener los años de Ronaldo. A mí, desde luego. Pero es això, diu, un expresidente del Govern d'Espanya. Diu, las celebraciones siempre con moderación. Una virtud que hoy el poder ha liquidado. O sigui, està dient que les celebracions, el poder d'ara, no es fan moderades.
10: No.
0: Ja. Esto sucede cuando se busca, más bien cuando se persigue la división y no se intenta sumar, unir a la mayoría en un proyecto para todos. Pero eso es otra historia. En la vida, los momentos buenos hay que disfrutarlos. Hoy no son muchos, así que ya saben, no dimitan de los ratos agradables ni de las vivencias gratas. Y no lo hagan en un país donde la palabra dimisión ha sido expulsada del diccionario. Que dirás, qué puñetas de ver una cosa amb l'altra. Bueno, a partir de les 9, avui a la tertúlia analitzarem aquest article avui de Mariano Rajoy al debate. De la crònica política, el jutge ha autoritzat parcialment una altra, la petició de Begoña Gómez, i li permetrà, pot anar a volar a Londres a veure la filla com es gradua, però no pot anar a la cimera de l'OTAN amb el seu marit encara.
3: Exacte, podrà volar a Londres entre el 8 i el 10 de juliol per assistir a la graduació de la seva filla i, en canvi, li deneguen el permís per desplaçar-se encara, on demà havia d'assistir a la cimera de l'OTAN amb la delegació espanyola. El magistrat li permet recuperar el passaport per fer el viatge fins a Londres, però rebutja el de Turquia argumentant que, com a acompanyant de Pedro Sánchez, hi ha estat convidada per raons de cortesia institucional internacional, però que no hi té cap intervenció activa. El jutge que ha pres la decisió, per cert, no és el mateix que porta el seu cas, el magistrat Juan Carlos Peinado se n'ha anat de vacances i ara ha estat el seu substitut, Antonio Viejo, qui ho ha decidit.
0: I després que el porter del centre d'esport Sabadell, recordeu, va incitar a insultar Pedro Sánchez, allò de Pedro Sánchez, la gent allà, doncs, un agent, ja s'entén, no?, el que vull dir.
3: Sí.
0: Un agent dels Mossos ha fet el mateix.
3: Sí, tal com ha avançat la periodista Ana Ponsí, els Mossos han obert una investigació interna per aclarir si aquest agent de l'Arro va cridar Pedro Sánchez, esperant que el públic acabés insultant el president espanyol durant un acte oficial davant de més de 200 policies. Això hauria estat divendres passat a l'escola de policia de Mollet del Vallès, a la cloenda del curs de l'Arro. Ara la policia investiga si aquesta conducta pot tenir conseqüències disciplinàries. La gent podria rebre una sanció o fins i tot el podria podrien apartar del càrrec i retirar-li la condició de caporal.
0: I per cert que a Barcelona l'Ajuntament

0: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
1: Sona bé.
0: 4,3 litres de consum al 100.
1: Sona Qashqai e-Power.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur?
4: Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat, amb una base sòlida en ciències de la salut.
3: Estudia amb una metodologia pràctica i innovadora. Viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca.
4: La Salle, Universitat Ramon Llull.
5: És el xupinazo d'ahir a les 8, d'aquí a menys de 3 quarts d'hora, hi haurà el primer dels 8 encierros que es faran aquests dies a la capital de Navarra, que és aquells dies que la redacció del món a RAC1, durant 3 minuts, o sigui, el davantal no l'escolta, perquè està veient exactament l'encierro. He de dir que avui Víctor Amela i David Broch en parlaran aquí al món a RAC1, perquè té unes audiències espectaculars, però per un motiu. Deixa't estar. La gent per què mira els encierros? Aviam en què enganxen, deixa't estar, siguem sincers.
6: Alguna cosa, que l'enganxin sense fer mal.
5: No, jo li dic que facin mal, però la gent no mira uns tios corrent davant d'uns toros, només això.
6: No, estaràs sol a les 8, eh? Recorda.
5: És el federal.
6: El Pedrol està fent que vol sang,
5: directament. No, en cine major, Clooney rebrà el Premi d'Honor al Festival de Venècia, el Lleó d'Or.
6: Un guardó que reconeix la seva trajectòria com a actor des dels anys 80 i fins a l'actualitat. En un comunicat, Clooney ha dit que el de Venècia és, sens dubte, el seu festival preferit i que rebre el Lleó d'Or és un honor majúscul. El festival es farà del 2 al 12 de setembre.
5: I ja tenim allò fet que sempre tenim estrelles per Catalunya i tal, no sé què, cantant o el que sigui, però atenció a les dues que tenim aquest dimarts. Aquesta nit actua a Barcelona Sting. I va ser líder de Polis, actua aquesta nit als Jardins del Palau de Pedralbes, i també Keanu Reeves. El protagonista de l'espectacular Speed o de Matrix. Actua com a baixista amb la seva banda Dogstar, a Paral·lel 62, ja està tot sold out. Vols dir alguna cosa ràpidament d'esports?
7: Sí, que el Tour de França s'ha acomiadat de Catalunya amb Tadej Pogacar com el nou líder. L'eslové va avançar a Jonas Vingegaard ahir en la línia de meta de l'etapa que va acabar als Angles. Avui durà el mallot groc a la quarta etapa, que tindrà 4 ports de muntanya, un de segona categoria i que ja recorrerà terres franceses.
8: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
5: I el trànsit.
4: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
5: Això mateix, 7:21, anem a comptar cotxes des del RAC. Ferran Arandiga ens espera. Bon dia, Ferran.
9: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident de fa uns instants a la C58 a l'altura de Ripollet, que en direcció Sabadell deixa fins a 5 quilòmetres d'aturades i el carril de bus va obert per a tots els vehicles. Per altra banda, doncs ja parlem també de retencions habituals amb intensitat en aquest mateix vessant, amb cues arreu del nus de la Trinitat, que deixen força col·lapsades també els primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Llobregat també ja trobem la lentitud habitual per l'A2 i la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà i el Papiol també en direcció Barcelona. Tot plegat, doncs, també es deixa retencions als túnels de Vallvidrera, sobretot en el seu últim tram per la C-16. Pel que fa encara al vessant Vallès, doncs, retencions també habituals a la AP-7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, amb 3 quilòmetres i mig de retencions en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
10: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
11: Kia. Movement that inspires.
5: I el diàling. Vinga, volando hoy, volando vengo, Joan
12: Ferrer. Va, com que avui comencen els Sanfermines, recordem el dia que Beatriz Pérez Aranda, del canal 24 Hores de Televisió Espanyola, feia referència al coet que dona el tret de sortida a l'esdeveniment.
13: Todo lo que ocurre y sucede en estos Sanfermines 2024, de los que queda muy poquito para ese chuminazo.
14: ¡Ay! ¡Marichoso!
13: Para ese chuminazo, ese chupinazo que van a ver aquí en directo, ese chuminazo.

0: bé, noi.
1: És que al final tots dos poden ser l'inici d'una bona festa.
0: Vinga, ala. Deixa'm dir que hauria de ser Beatriz Pérez Aranda, aquí la proposem. Hauríem de parlar amb el president de Ràdio i Televisió Espanyola, amb el José Pablo López, perquè sigui la nova presentadora del Telediario.
2: RAC 1. Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
3: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
4: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare.
5: Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials.
4: Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare.
5: Tots els centres de Gracare estan homologats per CatSalut.
4: Gracare, 93 490 26 29 i gracare.com.
6: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
7: Hora de renovar la roba de la teva llar? No et pots perdre les rebaixes de la Mallorquina. Descomptes de fins un 40% en llençols, tovalloles, coixins, cortines... No ho dubtis, si vols una llar plena d'estil i a uns preus increïbles, gaudeix de les rebaixes de la Mallorquina fins a un 40% de descompte. T'esperem a les nostres botigues de Plaça Universitat i de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
8: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del Temple Romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
9: Tren amb destinació la teva feina. En parada a Deixa els nens al col·le, entrarà a la via... No, espera, que va amb retard, com cada matí.
10: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
11: Ho sents? És l'aigua Sant Aniol, que es filtra entre roques volcàniques mil·lenàries, enriquint-se lentament amb l'equilibri òptim de minerals essencials. Un regal pel teu cos, ara que tant ho necessita. Aigua mineral natural Sant Aniol, l'essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
12: Busques mobiliari i complements per a la teva terrassa, jardí o piscina?
13: Vine a Balliu, la botiga on trobaràs tot el que necessites per gaudir dels espais exteriors.
12: Gandules, parasols, taules, cadires, sofàs d'exterior i molt més.
13: T'ho posem fàcil. Obrim de dilluns a dissabte sense pausa al migdia.
12: Si vols qualitat, disseny i els millors productes per a l'exterior, t'esperem a Balliu, a la carretera de Vidreres a Sant Feliu, sortida en Llagostera, i a balliuexport.com.
13: Balliu Export. Tot per viure a l'exterior.
14: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
15: Tot allò que t'agrada,
2: molt més fàcil de trobar.
16: El que encara no has escoltat
17: i segur que t'agradarà.
15: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
18: Per triar i remenar.
19: Amb tot el contingut dels programes.
20: I també els podcasts originals de RAC 1.
21: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
22: I som tots.
23: Més fàcil.
24: Més directe.
25: Més intuïtiu.
2: Més RAC 1. Tots som un milió. Notícies, contingut exclusiu.
26: Podcast, RAC més 1.
2: Tot RAC 1 és a RAC1.cat.
26: RAC1.cat.
2: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: 7:27.
2: Cada dia, una idea.
0: La del Xavi Puig.
1: Com seria la cançó si Sant Fermín fos el 24 de juliol? 18 de enero, 19 de febrero, 20 de marzo, 21 de abril, 22 de mayo, 23 de junio, 24 de julio, San Fermín.
27: Les vacances d'estiu en família, de Rosa dels Vents, us ofereixen aquest espai.
0: La proposta d'aquest dimarts del Pep Prieto.
3: Obsession ha tornat a ser notícia perquè ha superat els 400 milions de dòlars de recaptació a tot el món. Per aprofundir en el fenomen, paga la pena veure l'anterior obra del seu director. Milk and Cereal ens presenta a dos amics de tota la vida que tenen un canal de YouTube dedicat a les bromes pesades. Quan un d'ells vol regalar a l'altre una broma pel seu aniversari, la cosa s'acaba passant, i molt de frenada. Rodada amb només 800 dòlars de pressupost, aprofita les càmeres domèstiques i els espais casuals per construir un exercici d'atenció molt efectiu. Només necessita una hora per explicar una bona història, que a més està plena d'idees narratives que s'han perfeccionat a Obsession. Trobareu Milk and Cereal a YouTube.

0: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
1: L'aplicació de RAC1, ara fàcil, intuïtiva i renovada.
2: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
1: Escolta'ns al cotxe.
2: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
1: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
2: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
3: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Sapigueu que hi ha 30.000 persones confinades a l'Anoia per un incendi que crema prop de la Serra de Montserrat. Des del municipi de la Torre de Claramunt, informa Jordi Claret.
4: Les tasques durant la nit han estat clau perquè ara aquí es respirin bones sensacions. El flanc de la C15, el més perillós, està controlat i només queden alguns focus secundaris per apagar. Segueixen treballant-hi una trentena de dotacions dels bombers i començaran a enlairar els mitjans aeris. Esperen poder estabilitzar el foc aviat i començar a desconfinar aquests vora 30.000 veïns afectats.
3: També tenim un incendi actiu a Sentmenat, on el foc amenaça diverses cases i també el parc de Sant Llorenç de Munt i l'UBAC. Anem ara al centre de comandaments del Bombers a Bellaterra, o del Puig.
5: L'incendi de Sentmenat continua actiu, però de moment aquesta nit no s'ha complicat malgrat les condicions meteorològiques i s'ha treballat amb intensitat. Ja ha cremat, de moment, 90 hectàrees. Els bombers aquesta matinada han mantingut 56 dotacions i en breu incorporaran mitjans aèris. El que més preocupa en el cas de Sentmenat és la capacitat que pot arribar a cremar.
3: I l'incendi de la Catalunya del Nord ja ha calcinat més de 5.000 hectàrees i encara hi ha més de 10.000 desallotjats. Des de França informa Marta Casagolda.
6: Les previsions dels bombers no són massa optimistes per estabilitzar-lo perquè les temperatures són molt altes i la humitat molt baixa. Les esperances posades en els hidroavions de reforç que s'han de sumar a aquesta hora.
3: Coincidint amb tots aquests focs actius, avui tercer dia d'onada de calor en tot Catalunya, en perill novament per risc d'incendis.
7: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
3: El temps amb Mònica Usar, bon dia.
8: Bon dia. Avui les temperatures encara es disparen més i tenim avisos per calor intensa pràcticament tot el país, en perill molt alt a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues i també la Ribera d'Ebre, on es poden superar els 41 graus de temperatura màxima, amb vent del sud que bufarà sobretot durant les hores centrals del dia i ara al matí amb sol i a la tarda amb algun ruixat al Pirineu. I ara mateix 28 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 19 a Lleida, 17 a Girona, 23 a Banyoles i 28 a Portbou.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
10: I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
11: Molt bé.
10: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
11: Perfecte.
10: Arribarem a tot?
11: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
3: Què més hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol. Bon dia.
13: Bon dia, que la selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial de Futbol i s'enfrontarà a Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units. L'equip nord-americà ha pogut comptar finalment amb el seu golejador, Folarin Balogun, després de les pressions de Donald Trump, però no li ha servit de res. Ha perdut 4-1 contra Bèlgica, el proper rival d'Espanya, que hi va guanyar 1-0 a Portugal.
14: Begoña Gómez podrà anar a la graduació de la seva filla a Londres, però no a la cimera de l'OTAN, que es fa a Turquia. El jutge li prohibeix perquè considera que no tindrà cap paper fonamental en una reunió de caps d'estat.
15: Un agent dels Mossos ha incitat a insultar a Pedro Sánchez, tal com va fer el porter del centre d'esport Sabadell. La periodista Ana Ponsí ha avançat que va passar divendres en un acte oficial davant de més de 200 agents.
13: I el Tour de França s'ha acomiadat de Catalunya amb Tadej Pogacar com el nou líder. L'eslové sortirà avui amb el mallot groc després de guanyar la tercera etapa al seu gran rival Jonas Vingegaard.
3: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
8: Doncs avui tenim semàfors vermells i grocs amb qualitat desfavorable i irregular en punts com Manresa, el Montsec, Tona o Manlleu.
16: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
17: Senyora rentadora, sempre que pot rentar amb aigua freda.
18: I tant, per estalviar.
16: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
18: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
17: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
18: Oh!
16: Torna l'equip estalvi.
19: Troba tots els seus consells a la xarxes socials de Naturgy.
3: I el trànsit.
7: Romauto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
3: Anem a comptar cotxes des del RAC, allà hi tenim com cada dia el Ferran Aràndiga. Bon dia.
9: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts amb un accident des de primera hora del matí a la C58 a l'altura de Ripollet, que en direcció Sabadell continua provocant fins a 5 quilòmetres d'aturades i obliga a obrir la circulació del carril Busbau a tots els vehicles, excepte camions. Per altra banda, també tenim retencions habituals i força col·lapse en tot el vessant del nus de la Trinitat i Besòs, que de retruc doncs també deixa afectacions quilomètriques de mínim 5 quilòmetres de cues a les dues rondes de Barcelona. Al Llobregat també ja trobem l'antitud habitual en direcció a la capital catalana, des del Papiol i Pallejà per la A2 i la B23. Al Vallès destaquem la AP7 amb retencions entre Mollet i Barberà, en sentit sud, i també retencions a la C58 des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
20: És un vehicle híbrid.
21: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
20: Més eficient, és menys consum.
21: Més potent, és més cavalls.
20: Tot a Romauto.
21: Barcelona.
20: Molins de Rei.
21: Mataró.
20: Blanes.
21: I Santa Coloma de Farners.
20: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
21: RomautoNissan.com.
20: Romauto.
1: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
3: Són les 7 i 35 minuts, com sempre aquesta hora obrim el diari del Món a RAC1. I com sempre comencem amb la lectura de la premsa en diagonal. Carles Fernández, bon dia.
22: Bon dia.
3: Marina Arbós, bon dia.
23: Bon dia.
3: Martí Esteban, bon dia.
24: Bon dia.
3: Avui tots els diaris parlen dels diversos incendis que cremen a la vegada a casa nostra i asseguren que som davant d'una situació molt crítica.
22: A La Vanguardia titulen "Els incendis simultanis posen en escac Catalunya". Lamenten que els bombers se'ls estigui multiplicant la feina en plena onada de calor i deixen clar que s'ha fet realitat el pitjor dels escenaris, que cremin diversos focs alhora quan encara no s'ha ni controlat el de les Gavarres.
23: A la portada de l'Ara llegim tres nous incendis simultanis aguditzen una situació crítica. A més, recorden que el principal risc que hi ha quan hi ha més d'un foc alhora és que no hi hagi prou recursos per afrontar-los.
24: I al Punt Avui exclamen "un país en flames" i parlen directament de dia negre per la simultaneïtat d'incendis a Catalunya. Teresa Márquez destaca que la situació encara pot empitjorar, sobretot perquè som enmig d'una onada de calor que no dona treva.
3: I a tot això, més enllà dels incendis, els mitjans d'arreu del món posen el crit al cel amb la ingerència de Donald Trump al Mundial de Futbol. La majoria de diaris critiquen l'acció de retirar la targeta vermella al jugador estrella de la selecció nord-americana, tot i la derrota d'aquesta matinada 4-1 contra Bèlgica. Albert Pedrol, bon dia.
25: Bon dia.
26: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
22: Als Estats Units, al New York Times llegim que és de ximple pensar que amb Gianni Infantino la FIFA seria més transparent, i lamenten que després de donar el Premi de la Pau de l'entitat a Trump, ara es dediqui a satisfer-lo.
27: El Washington Post destaca que la trucada de Trump a la FIFA corre el risc de vincular els Estats Units amb una organització menys preada arreu del món, sobretot per la seva corrupció anys enrere.
23: El diari belga L'Essoir titula en portada "Hola, Donald", i destaca que els Diables Vermells s'han burlat del president dels Estats Units.
24: Al Regne Unit, el The Guardian qualifica de dramàtica la decisió de permetre participar un jugador amb targeta vermella i adverteix que podria tenir implicacions importants pel futur de l'esport.
22: El The Independent refrega en Trump la derrota de la selecció dels Estats Units, titulant "D'això se'n diu mal karma, senyor president". El diari critica que aquesta interferència política sense precedents ha portat un núvol fosc sobre la integritat esportiva d'aquest Mundial i acaben dient que de vegades l'esport té la seva pròpia manera de proporcionar justícia poètica.
27: A França, l'equip titula "Tot per això", en referència a l'estrepitosa derrota dels Estats Units davant Bèlgica per 1-4.
23: A l'Argentina també se'n fan ressò. El diari Olé qualifica la derrota de la selecció dels Estats Units davant de Bèlgica de venjança pel còctel polític que va trastocar el partit, i creuen que tot plegat ha perjudicat el món del futbol.
24: A casa nostra, a La Vanguardia, Jordi Juan titula "Trump ridiculitza la FIFA". Lamenta que el drama no és tant el que ha fet el president dels Estats Units com que la FIFA no tingui prou força per parar-li els peus, i de fet li dedica un semàfor en vermell a Gianni Infantino.
22: I en la mateixa línia, a Madrid, el País titlla l'acció d'Infantino i Trump com a cacicada al seu editorial, tot i que asseguren que venint de Trump no sorprèn. Carreguen a més contra Infantino perquè es presti a desacreditar i qüestionar l'organització del Mundial, i ho rematen: "Trump i Infantino, deixeu-nos tenir la festa en pau".
3: La classificació de la selecció espanyola pel quart de final del Mundial també agafa molt de protagonisme als diaris.
27: Sí, el diari AS, Juan Jiménez celebra que Espanya ha tornat al lloc, diu que li correspon als quarts de final del Mundial Mundial després de les patacades, afegeixen les Copes del Món del Brasil, Rússia i Qatar.
23: El diari Marca Alfredo Relaño escriu que Rodri va fer el seu primer gran partit, cosa que alimenta les esperances de la selecció espanyola per la recta final del Mundial, reforçades també pel gran bloc defensiu de l'equip de Luis de la Fuente.
24: I coincideix Santinolla a Mundo Deportivo, on assegura que Rodri va fer un partidàs. També assegura que Lamine Yamal va ser el davanter més perillós i afegeix que cal reconèixer la grandesa de Cristiano Ronaldo, un dels millors del món que hi va jugar al seu últim Mundial.
22: El diari Esport Joan Bails destaca que la selecció espanyola pot somiar amb el Mundial perquè ha après a patir.
27: I a La Vanguardia, Joan Jupallàs titula Lamine aparca Cristiano i afirma que l'adveniment del català ha coincidit amb el declivi del fenomen portuguès, convertit avui en un llast per la seva selecció.
3: Hombre, i què diu Mariano Rajoy avui al seu article?
23: El titula Espanya guanyarà. Té coll avall que la selecció espanyola passarà a semifinals i celebra el paper de l'equip en el partit contra Portugal. A més, creu que va quedar clar que Cristiano Ronaldo continua sent el seu jugador més emblemàtic. I acaba, no dimitiu dels moments agradables ni de les vivències gratificants. I no ho feu en un país on la paraula dimissió ha quedat expulsada del diccionari i on no sabem quan hi haurà eleccions.
0: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un subpotent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
3: 20 minuts i les 8. Hombre, very, very.
2: Very, very. A Very Sure han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I un altre número 1 els vol acompanyar en aquesta cursa, en aquesta nova cursa. El 9 vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez. Oh. Perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en un líder mundial en alarmes. Very Sure t'ofereix una protecció Sure. millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma amb pany intel·ligent pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Així que truca ara al 900-903-744.
3: 19 minuts i les 8 del matí. Very Sure.
4: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
5: Sí, digui'm.
4: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens, adrenalina i jo, que els hi agradi a tots.
5: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
6: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
10: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bonhill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bonhill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bonhill, el valor real. A les seves mans.
11: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient i evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric és el teu aire.
25: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
28: No ho comparteixo.
25: El que he dit?
28: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada, 0,69 al quilo.
25: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
28: Que poc que costa comprar bé.
29: Gràcies.
30: Per què, mama?
29: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
30: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
31: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
32: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
7: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu, per què no se't desfà?
12: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
9: I se't transmet el fred a la mà?
12: Suposo.
9: Oh.
32: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
3: 3:15 del matí. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC 1. Què se li interessarà aquest matí al Suixum?
27: Aquest matí, els productors de la sèrie La vida a Barcelona, si llegissin l'article que Noelia Ramírez escriu al País, critica durament aquesta nova sèrie, que és una mena d'Emily in Paris, però a casa nostra, i la qualifica de versió d'Ali Express. A més, ho descriu com un refregit de clichés digne de ChatGPT i lamenta que la sèrie, que titlla de gentrificadora, no és tan trista com la realitat. De fet, creu que ja ha superat la ficció.
3: La notícia que fa la volta al món.
23: Les primeres opinions de l'Odissea de Christopher Nolan són molt entusiastes. Després de l'estrena oficial de la pel·lícula a Londres, l'editor de cinema del diari Los Angeles Times qualifica la pel·lícula d'impressionant, terrenal, fantasmal, tocada per l'humor i la grandesa, i afegeix que és cinema pur.
24: I és un entusiasme compartit pel crític de cinema del diari The Guardian, que diu que l'Odissea és una història colossal sobre la desil·lusió de la postguerra i la pèrdua de la innocència.
27: Al portal d'entreteniment Collider parlen de festí cinematogràfic amb interpretacions grandioses i captivadores.
23: I una de les editores de Variety opina que l'Odissea L'Odissea de Nolan és una fita extraordinària i una epopeia espectacular.
3: I Marc Margarit, bon dia.
15: Bon dia.
3: Quina notícia falsa hem trobat avui dimarts?
15: Que els Estats Units han provocat els terratrèmols a Veneçuela. Circula una teoria a xarxes socials que acusa el govern estatunidenc de generar sismes artificialment amb una tecnologia anomenada HARP. És fals. La conspiració fa referència a un experiment de la Universitat d'Alaska per investigar l'atmosfera i que en cap cas pot influir en les plaques tectòniques. Ho llegim a Verificat i a EFE Verifica.
3: Mònica Usar, bon dia.
16: Bon dia.
3: Les temperatures extremadament altes disparen el risc d'ingressos per salut mental dels joves.
16: Sí, segons un estudi fet per investigadors australians, durant els mesos més càlids es duplica el risc que hospitalitzin els joves per un problema de salut mental. Davant de l'escenari d'escalfament global, pronostiquen que a finals de segle hi haurà un augment d'entre un 6 i un 8% d'aquests ingressos.
3: El nord de l'estat té la millor esperma.
23: Sí, aquesta és la conclusió d'un estudi publicat a la revista Human Reproduction que vincula l'exposició a contaminants amb un menor nombre d'espermatozoides. Com que els hàbits de la vida són semblants en els diversos territoris, els experts creuen que cal aprofundir en l'impacte negatiu de la contaminació. Ho llegim al diari Ara.
3: I més enllà de la qualitat de la seva esperma, un de cada tres adults només ha tingut una parella.
24: Sí, segons un estudi del CIS, el 30% només en reconeixen una al llarg de la seva vida i un 22% diuen que n'han tingut dues. Evidentment, entre les generacions més grans, la mitjana de parelles és menor i això afecta la xifra global. Però també crida l'atenció una altra dada de l'enquesta, que el 19% dels joves no han tingut parella ni sexe. Ho explica La Vanguardia.
3: I parlant de mala qualitat del semen i de falta de parelles...
15: Un de cada quatre joves diu que no té amb qui gaudir de lleure i un 22% afirma que passa massa temps sol. Els homes joves són els que més viuen l'aïllament social i part del problema és la falta d'espais comunitaris i d'oferta d'oci a un preu raonable més enllà d'anar al bar. També ho llegim a La Vanguardia.
3: Xbox acomiada 3.200 treballadors.
17: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
27: Això és el 20% de la plantilla que treballa en la famosa marca de la consola. A més, Xbox es desprendrà de diversos dels seus estudis més importants. I això no és tot. Comptant aquests acomiadaments, Microsoft farà fora un total de 4.800 empleats, n'informen mitjans de tot el món.
18: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
19: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
20: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
3: I a les xarxes...
0: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
3: Amb el Guillem Tarrés, bon dia.
2: Bon dia. Avui us vull parlar de la Marina del Moral, una creadora que fa contingut cultural i recomanacions de tota mena.
4: Hola, sóc la Marina i fa temps que dins del meu grup d'amics i família sóc la persona a qui tothom recorre quan necessita idees de plans, recomanacions culturals o propostes d'espectacles.
2: Fa vídeos recomanant llibres, concerts, artistes, festivals i molt més. Ahir, per exemple, publicava un vídeo on recomanava 4 pel·lícules perfectes per veure aquest estiu. A més, des de principis del 2026 escriu un butlletí quinzenal amb recomanacions culturals de Barcelona i de les comarques gironines. És una mena d'agenda cultural que, si us hi subscriviu, cada 15 dies us envia un correu amb idees i propostes per als següents dies. La podeu seguir buscant @marinadelmos amb dues os a Instagram i al seu perfil hi trobareu també l'enllaç per subscriure's al butlletí.
0: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
3: I la notícia fric.
5: L'Onda HRB, de la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya, patrocina aquest espai.
3: Jordi Sommer, bon dia.
6: Bon dia, enxampant el responsable d'una cooperativa de crèdit de Corea del Sud, agafant diners de la caixa i substituint-los amb diners de joguina. L'home ni es va esforçar a reproduir els bitllets reals, va agafar bitllets amb dibuixos d'animals i els va posar a la caixa forta. L'home, que ja l'han acomiadat, es va endur uns 40.000 euros.
3: On ja salmó aquest matí?
6: A Temazeta, que continua traient detalls del casament de Taylor Swift. Divendres passat a Nova York, aquest portal afirma que els serveis de seguretat van recórrer al recinte de l'enllaç amb escàners per comprovar si hi havia convidats amb ulleres intel·ligents, amb càmeres o amb altres dispositius de gravació ocults. Al casament hi havia la política estricta de no fer servir telèfons.
3: I avui que Sant Fermí és l'aniversari de...
6: La cantant i actriu Jedet, Veneno, Paquita Salas, que fa 34 anys, el director de cinema Robert Eggers, la bruja El Faro, 43 anys, i el bateria dels Beatles i cantant Ringo Starr, We All Live in a Yellow Submarine, avui fa 86 anys.
3: Carai...
10: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
11: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
3: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món RQ d'avui dimarts, Marc?
15: Amb la del Periódico, on veiem un dels espectacles de Flock Drone Studio, l'empresa catalana que es va donar a conèixer al món amb la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, una companyia que va néixer amb la idea de tres amics i que no para de créixer. Cada cop hi ha més institucions o empreses que prioritzen els drons, els focs artificials, per motius mediambientals. Ara bé, Fran Arnau, el seu responsable, també apunta que ells no substituiran res. Diu, la pirotècnia és com el vinil a la música.
21: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
22: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
25: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
3: Una bona notícia que hem de dir aquesta hora, que és que s'aixeca l'ordre de confinament a tots els municipis afectats per l'incendi de la Pobla de Claramunt i es mantenen tallats tots els accessos, això sí, al perímetre de l'incendi. Però repetim, s'aixeca el confinament per l'incendi a tots els municipis afectats pels d'aquest incendi de la Pobla de Claramunt. 7:52.
26: Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivian Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
28: Sabies que Endesa, a més d'experts en estalvi de llum i gas, també ho són en entreteniment?
29: En entreteniment?
28: Sí, ara també t'ofereixen el millor d'Orange. Fibra, mòbil i continguts amb el millor cinema, sèries, bàsquet i tot el futbol.
33: Si ets client d'Endesa i contractes Orange, tindràs 6 euros de descompte al mes a les factures de llum i gas. Informa-te'n a endesa.com, al 800-700-700 o als punts Endesa.
34: Ser de Muevego, en cada proveïment, regal segur a la app. Carburant gratis per sempre i molt més. Consulta'n les condicions a mueve.es.
35: Mueve.
1: Compartir una síndria del dia a l'estiu és el millor.
7: No ho comparteixo.
1: El que he dit?
7: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada, 0,69 al quilo.
1: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
8: És l'Espanyola una aceituna como ninguna. Como ninguna.
9: Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
12: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
13: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
14: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: Aquest agost deixa't portar per la màgia del ballet més estimat de tots els temps. El ballet de Kif torna al Teatre Tívoli amb el Llac dels Cignes. Del 18 al 30 d'agost emociona't amb la bellesa i l'encant d'un clàssic universal. El Llac dels Cignes, el Teatre Tívoli. Entrada ja a la venda a balanyaenviu.com.
17: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
23: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
24: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supersucós.
23: A més, té un 98% de carn.
24: És natural que es noti, oi?
23: Doncs sí, natural.
29: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
30: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem un any?
31: Rebobina el moment.
30: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
31: Més immediat que mai.
30: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1 recupera el que vulguis a l'instant.
32: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
3: 4 minuts i les 8. Aquesta hora de la notícia de la qual no es parlarà prou amb el Marc Artigau. Avui el disc dur.
35: He pogut llegir que un home galès ha abandonat, després de 12 anys, la recerca del disc dur que va llançar accidentalment a un abocador i que contenia 8.000 bitcoins, avui valorats en més de 700 milions d'euros. Durant anys va intentar obtenir permisos per excavar-hi, però els tribunals ho van rebutjar pels riscos ambientals i perquè els residus passen a ser propietat de l'abocador. I aquesta notícia m'ha fet pensar en l'home que va trobar un quadre de Sorolla al carrer valorat en milers d'euros. A ell, ho ha deixat ben clar, li interessava el Marc. Tots hem perdut coses insignificants que de cop i volta prenien un valor incalculable. I no parlo de diners, és clar. Parlo d'aquella capsa de sabates, de quan encara escrivíem cartes, la col·lecció de casets que vam fer meticulosament, fotografies amb gent que avui no sabem ni on viuen, o amics que no trucàvem, o parelles que ens van deixar d'interessar. Al capdavall, encara que ho dissimulin, n'hi ha molts pels carrers que només busquen tot allò que van perdre.
3: I a 3 minuts per les 8.
36: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
3: Que ens porta la Isabel Vinaixa.
37: Cruïlla, lloc on s'encreuen dos camins o més. Uns camins que porten a l'art, a la gastronomia, a la dansa, a la comèdia, a la moda i, és clar, a la música. 4 dies per gaudir-ne des de dimecres 8 fins dissabte 11 de juliol. Barcelona dona la benvinguda al Festival Cruïlla. Una bona proposta per descobrir nous talents i vells coneguts, com els bonics Suet amb Beautiful Ones.

0: Soc el Jaume Gallard, responsable de les finques d'en Batller Origen a Cabrera de Mar. Hi ha un moment de l'any en què el tomàquet és simplement espectacular, i aquest moment és ara. Els nostres camps del Maresme, el Baix Llobregat i el Penedès els estem collint en el punt òptim de maduració, plens de gust, aroma i color. Vine a descobrir la temporada del tomàquet en Batller Origen i deixa que sigui el gust qui decideixi.
1: A Batller Origen, el gust és nostre. RAC 1. Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
2: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

Al final, tant de rebombori per no res, ni el poder de Donald Trump ni la submissió permanent de Gianni Infantino han servit de res. Els Estats Units són fora del Mundial després de rebre un contundent 4-1 de Bèlgica aquesta matinada. La justícia esportiva aquest cop ha acabat fent més feina que els despatxos, però que el resultat hagi posat tothom al seu lloc no esborra l'escàndol. Al contrari, el fa encara més grotesc. Hi ha una escena que explica millor que cap altra que és avui la FIFA. Trump truca a Infantino per parlar-li d'una targeta vermella, no perquè sigui un expert en futbol. De fet, hores després, admet tranquil·lament Trump. No sabia que punyetes era una targeta vermella. Però tant li fa, truca igual, i què fa Infantino? Doncs el president de la FIFA, aquell que ahir va dir solemnament que els òrgans judicials de la FIFA són independents, resulta que casualment, després d'aquella conversa, la sessió queda en suspens. Quina coincidència més extraordinària. És el súmum del llepa institucional. El president de la FIFA convertit en una mena de cap de protocol del poder. Sempre disponible, a tot hora al seu servei, sempre somrient, sempre a la foto. Si el poder mundial organitza una inauguració, allà hi ha Infantino. Si hi ha un mundial, un sopar, una cimera o una oportunitat per agradar al líder de torn, allà hi torna a ser. Ja sigui amb Putin, amb l'emir de Qatar, amb Mohammed bin Salman o ara amb Donald Trump. Infantino no té ideologia, té agenda. Però és que ja ni tan sols fa veure que defensa l'autonomia de la FIFA. La seva gran obsessió és agradar el poder. És el president més servil que ha tingut mai l'organisme. No lidera la FIFA, l'acompanya allà on bufa el vent, sempre al costat del poderós de torn. El més grotesc és que ni tan sols calia dissimular gaire. Trump admet que no entén les regles del futbol, però considerava molt injust que un jugador compleixi una sanció en un partit que encara no s'ha jugat. Això deia. Una lògica jurídica que faria plorar qualsevol estudiant de primer de dret. I malgrat això, la FIFA va decidir moure fitxa. I no és un error, és una manera de governar. Quan el màxim dirigent d'un esport global, tan bèstia com el futbol, transmet la sensació que una trucada de la Casa Blanca pesa més que un reglament, el problema no és només una targeta vermella, és la credibilitat sencera de la competició. Per això el debat ja no és si Donald Trump es va equivocar trucant. D'ell podem esperar qualsevol cosa. El problema és que hi hagués algú a l'altra banda del telèfon disposat a fer-li cas. Per molt que Infantino repeteixi que la FIFA és independent, si la seva primera reacció davant una trucada del poder és posar-se ferm i buscar una sortida, ja no és el president de la FIFA, és el majordom. I un president que converteix la independència de la institució en una caricatura grotesca, que transmet al món que el reglament és negociable si qui truca és prou poderós, només hi ha una sortida digna: dimitir. Perquè el futbol pot suportar errors arbitrals. El que no pot suportar és un

0: president disposat a xiular el que li dictin des del despatx més poderós del món. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: La Terra, que és dimarts 7 de juliol del 2026, Sant Fermín.
2: I avui s'intensifica la calor, temperatures que seran més altes que ahir, poden sobrepassar els 40 graus en punts de ponent, amb sol al matí i algun ruixat de tarda al Pirineu.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que continua actiu aquest accident de la C-58 a l'altura de Ripollet, que en direcció Sabadell, en sentit nord, doncs provoca encara fins a 5 quilòmetres d'aturades i que obliga a obrir la circulació del carril Busbau, obert a hores d'ara per a tots els vehicles excepte camions.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Molt bones notícies. Després d'una nit de feina intensíssima i que hem d'aplaudir i ovacionar, els bombers comencen a parar els peus als incendis que fa només unes hores amenaçaven de devorar Catalunya. L'escenari era dantesc, el pitjor malson dels equips d'extinció, el de la temuda simultaneïtat. Des d'ahir a 4:45 de la tarda han hagut de combatre 4 grans incendis forestals. Una Carme a l'Anoia, un altre Sentmenat al Vallès Occidental, una Artesa de Segre a la Noguera i finalment el de les Gavarres al Baix Empordà, que crema, recordem, des de divendres passat. Els que més preocupaven els bombers ara eren els dos primers, el de l'Anoia i el de Sentmenat, que han engolit algunes naus industrials i també algunes cases, i també havien obligat a confinar gairebé 40.000 persones. Però fa només uns minuts, ja ho explicàvem aquí al Món RQ, hem sabut que els centenars d'efectius dels bombers que han treballat tota la matinada a la zona ja gairebé han pogut encerrar foc de l'Anoia, el més aparatós. Com que li tenen el peu al coll, els comandaments dels bombers han decidit aixecar l'ordre de confinament dels més de 30.000 veïns del sud d'Igualada, de la Pobla de Claramunt, de Vilanova del Camí, de Santa Margarida de Montbui, de Castellolí, de la urbanització de les Garrigues, de la Torre de Claramunt i part de Capellades. Un dels municipis que havia vist com l'incendi s'hi acostava molt perillosament és la Torre de Claramunt. Allà hi tenim en Jordi Claret amb l'última hora. Jordi.
4: Doncs sí, aquesta hora del matí el que podem explicar és que la situació ha millorat molt. Acaben de sonar, com bé dèiem, aquestes alarmes dels telèfons mòbils anunciant el desconfinament de gairebé totes aquestes 30.000 persones afectades en diversos nuclis de població, i el cel està tapat, demostra que l'incendi encara és actiu, però el fum està estès sense columnes i gairebé sembla boira, per tant, això és positiu. La intensa feina dels bombers ahir al vespre i al llarg de la nit ha donat fruit perquè han aconseguit eliminar el principal perill que presentava aquest incendi de l'Anoia, era que les flames creuessin per la C-15, per la zona de la Pobla del Claramunt, direcció al Bruc, per on la capacitat d'expansió de l'incendi s'hagués disparat. Aquesta carretera, de fet, ja des de primera hora del matí s'ha pogut reobrir. Ara els efectius treballen en alguns focus secundaris del flanc contrari i també han remullat tot aquest perímetre. Són vora una trentena de dotacions amb suport de 5 unitats de la UME desplaçada fins aquí, i des de fa poc també s'han enlairat alguns mitjans aeris. La intenció és poder donar per estabilitzat l'incendi durant aquest matí, i amb aquesta ordre que s'ha aixecat de confinament es mantindran però els controls en tot el perímetre i es demana a la població que no s'hi acosti. Alguns veïns de la zona ahir ens explicaven que van tenir les flames a tocar.
5: Sí, hem rebut les alarmes, que ens confinem, hem baixat aquí, no sabíem si remullar una miqueta, però bueno, veritat, estem bastant lluny, sembla que se'n va cap a l'altra banda i ens toca fer cas, i si ens demanen ajuda, ajudarem, i si no, doncs a confinar-se i ja està.
6: El meu marit i algun veí més també del costat estan remullant una mica la zona amb el que poden. Ens remullaven la fusta que tenim a les portes, camins...
4: Ara ja de dia s'estan començant a fer el primer balanç de danys materials, que sembla que n'hauria sortit més malparat. Són els veïns de l'urbanització de les Garrigues, que el foc va travessar. Sembla que hi hauria cases afectades i també diverses naus industrials del polígon de Plans d'Arau. La línia R6 de Ferrocarrils encara està tallada entre Igualada i Capellades, i tampoc es pot circular per la carretera que connecta la Pobla de Claramunt i Carme, on va començar aquest incendi.
0: A pamar l'incendi de l'Anoia permetrà redirigir recursos cap al de Sentmenat, al Vallès Occidental, que s'ha estès també a Caldes de Montbui i a Castellar del Vallès després de arrasar 90 hectàrees. I ara s'aproxima al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Uac, com el de l'Anoia. Crema tocada diverses cases que són properes a la muntanya, i ahir els bombers ja admetien que algunes acabaran engolides per les flames. Allà sí que mantenen confinats més de 7.000 veïns. Connectem en directe amb el centre de comandament dels bombers a Bellaterra, allà pendent de l'evolució. I ja hi tenim l'Eudald Puig, perquè ens sembla, Eudald, que està a punt de sortir David Borrell, un dels caps d'aquesta... dels bombers de la Generalitat. És això, oi, Eudald?
7: Sí, bon dia. De fet, David Borrell, el cap d'inspector dels bombers de la Generalitat, ja està compareixent davant dels mitjans. Desconec si el podeu seguir en directe. En qualsevol cas...
0: Sí, permeta, sí. Eudald. Anem endavant, a seguir en directe a la compareixença de David Borrell. No, en aquests moments ja parla sobre aquests incendis. Anem a escoltar-lo.
8: La noia, l'incendi de Carme, tenim relatives bones notícies en el sentit de que l'incendi de la noia donarem per estabilitzat ara mateix. Per tant, fem un pas endavant. Hem aixecat ja les ordres de confinament de pràcticament tot el que és el perímetre de l'incendi. Només queda dins de l'organització de les Garrigues que mantenim confinament perquè està dins el perímetre. L'incendi de Sant Benet encara no el podem donar per estabilitzat. Ha mantingut, diguéssim, certa activitat doncs, de diverses fumaroles, diversa activitat, diguéssim, a dins del perímetre. S'ha treballat molt bé el que era el flanc en potencial, el flanc dret, on ja sí que aquest flanc el podem donar per estabilitzat, però el conjunt de l'incendi no es pot donar per estabilitzat. Tenim un perímetre molt irregular, amb molts focus secundaris, i per tant haurem de ser prudents i fer molt seguiment d'aquest incendi del Vallès.
9: Bé, doncs David Borrell, que...
0: És a través que fàvem el so de TV3, del que comentava David Borrell sobre aquesta situació que s'està vivint en aquests moments a Catalunya. Són bones notícies. Què més podem saber des d'aquest centre de comandament dels bombers a Bellaterra o del Puig?
7: Sí, doncs, a veure, el que sabem per ara, més enllà d'aquesta actualització que està fent el cap, l'inspector en cap dels bombers, és el que, com a mínim, sabíem fins ara. Durant tota la nit ja han estat treballant amb 56 dotacions, tot i que ara al matí ja han incorporat mitjans aeris. L'incendi, com comentava Borrell, continua actiu, però aquesta nit no s'ha complicat gaire, tot i les condicions meteorològiques. Ha cremat unes 90 hectàrees, més enllà d'aquesta actualització que pugui fer, i tot i que això, el que comentava David Borrell és que el flanc dret ja estaria estabilitzat, però l'incendi encara no estaria del tot controlat. Tenim un perímetre molt irregular amb diversos focus secundaris, i el que aniran fent els bombers al llarg del dia d'avui serà un seguiment d'aquest incendi de Sant Benet del Vallès per veure com evoluciona al llarg del dia.
0: Gràcies a Eudald. Continuem escoltant David Borrell.
8: Que fa Sant Benet, el que preocupa és un incendi per la gent del Vallès, ho coneix perfectament, l'incendi que vam tenir el 2003 a Sant Llorenç Savall. Doncs és un incendi que podria reproduir aquell incendi del 2003 de Sant Llorenç Savall. I per tant, sobretot, el que ens preocupa és això, és que amb l'obertura de la marinada, amb aquesta, diguéssim, amb aquest reforç de la marinada durant el dia d'avui, doncs poguéssim tenir un incendi que amb aquesta direcció nord i amb aquest eixamplament del que és el flanc dret, doncs ens pogués créixer considerablement. Penseu que el que ens preocupa sobretot també és perquè el perímetre està molt mal cremat, va propagant molts focus secundaris, i per tant doncs, que això pugui anar pitjor. També ens preocupa molt que el dia d'avui segueixen un dia amb risc molt, molt, molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la Vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepirineu de Lleida. Vull dir que hi ha moltes zones que estan en un estat molt, molt, molt crític. Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Benet. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2. Per tant, fem una desescalada, però també molt a punt doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
0: Hi ha més preguntes per David Borrell, que en aquests moments està contestant.
9: Dels bombers de la Generalitat.
0: Si comenta alguna cosa més sobre el que està passant en aquests moments a aquests incendis a Catalunya. Són les 8 i 12 minuts. L'incendi de Sant Benet hauria pogut començar després que s'incendiés un cotxe. Ho explicava ahir l'alcalde accidental del poble, Jordi Gilgado, en una entrevista al Versió RAC1.
10: sigut una retro que s'ha incendiat en una dels terrenys de les cases a prop d'una zona que li diem Mas d'Encisa. Es veu que el propietari potser no s'ha donat compte. Quan han avisat a la policia nostra doncs, que hi havia aquest incendi, han anat cap allà, però ja no hem sigut a temps de poder-lo sufocar en el moment. Ha començat a escampar cap al verd, cap al camp, i ha sigut a l'inici de l'incendi gran.
0: Per acabar-ho de rodonia, i a la tarda els bombers encara van haver d'enfrontar-se a un altre incendi de grans dimensions a Artesa de Segre, a la Noguera. Va arrencar a prop d'una masia cap a quarts de cinc, gairebé la mateixa hora que els de Noia i Sentmenat, i va créixer molt ràpidament. Per sort, l'orografia del terreny va donar un cop de mà als bombers, que van poder-lo controlar a última hora, a quarts de deu de la nit, després que calcinés una trentena d'hectàrees. El problema és que hi van haver de destinar 25 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris que haurien pogut reforçar la lluita contra el foc que ja cremava la Noia o a Sentmenat. Aquests tres incendis també han obligat els bombers a retirar efectius del que fins ara els preocupava més, el de les Gavarres. Ja fa més de 4 dies que crema, però la gran notícia és que està perimetrat des de dissabte. Tot i que ara l'objectiu és controlar-lo del tot, la falta de mitjans, sobretot aeris, complica la vida als equips d'extinció que han de evitar que cap de les revifades ho engegui tot en orris. Són, per tant, 4 grans incendis que els bombers de la Generalitat han hagut de gestionar simultàniament mentre creuaven els dits perquè no n'aparegués cap altre. El mapa del Pla Alfa dels agents rurals està pràcticament tot tenyit de vermell. Perquè es fa una idea, dels 947 municipis que tenim a Catalunya, 380 dels 947 es troben al nivell 3 de 4, i un centenar directament al 4. És a dir, tenim més de mitja Catalunya en risc molt alt o extrem d'incendi. Evidentment, no hi ajuda gens ni mica que les temperatures continuïn disparades per culpa d'aquesta onada de la calor. Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Perquè en aquesta hora els termòmetres marquen i marcaran temperatures extremes un dia més, no?
2: Sí, a aquesta hora tenim, per exemple, 30 graus a Portbou, hi ha 28 graus en punts de la ciutat de Barcelona, 23 a Tarragona, 20 a Lleida, 18 a Girona, 25 a Banyoles, o 26 a Mataró i també a Montserrat, i avui, de fet, les temperatures es dispararan més que ahir. Ahir ja vam tenir algun valor de 41 graus a Lleida, per exemple, 42 a Vinebre, doncs avui es poden superar aquesta línia dels 40, sobretot en punts del Pla de Lleida i també la Ribera d'Ebre, temperatures més altes que hi ha a tot arreu, i amb aquests avisos per calor intensa pràcticament tot el país, tret de punts de les comarques de Girona i sectors de la costa. El perill molt alt a la Noguera, al Segrià, al Pla d'Urgell, a les Garrigues i també la Ribera d'Ebre. Demà puja més aquesta temperatura, en perill alt o molt alt a tot Catalunya, matí de sol i tarda amb algun ruixat al Pirineu, i avui també amb vent del sud, que bufarà amb força, bueno, sobretot durant les hores centrals del dia, i més reforçat a la tarda a Ponent i a l'Ebre. I demà tenim avisos diurns, però també nocturns. Demà, nit d'aquesta propera nit i matinada, calor nocturna intensa, sobretot en punts del Pla de Lleida i també costa i prelitoral de Barcelona. I fins quan això? Doncs de moment pinta que fins dijous continua igual, i després a partir de divendres podríem baixar 3-4 graus aquestes temperatures. Estem molt amunt, per tant continuaríem per sobre de la mitjana, però tot i això a veure si sortim d'aquesta situació tan extrema d'onada de calor.
0: No hi ha pluges a la vista, eh?
2: De moment una situació general de pluja, no. Sí que es veuen alguns ruixats de tarda al Pirineu, avui, demà, dijous, però en principi una situació que pugui afluixar, com si diguéssim, aquest risc d'incendis, no.
0: I no veus res més enllà, allò que diguis, una bona alegria de baixar temperatures?
2: Una baixada més forta, no, tot el contrari. Veiem una pujada a partir de principis de la setmana que ve, per tant, respiraríem una mica millor entre divendres i dissabte, però després tornarien a pujar les temperatures, i molt.
0: I molt?
2: Sí.
0: Com ara, per entendre.
2: Sí, ja veurem si tenim una nova onada de calor, ens esperem, però sí, tornen a pujar.
0: Que Catalunya és un polvoriu, demostra una altra dada que posa la pell de gallina. Només ahir es van registrar 65 incendis arreu del país. La immensa majoria es van poder sufocar molt ràpidament, però el risc que un es descontroli i obri un altre front als bombers és elevadíssim. Per minimitzar riscos, el Departament d'Interior ha tancat el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies i la Baronia de Rialp a la Noguera, la Ribera Salada, el Solsonès i el Massís de les Gavarres al Baix Empordà. De fet, ahir en una entrevista aquí al Món a RAC1, el president Salvador Illa també es va comprometre a arromangar-se per evitar que cada estiu amenaci de convertir Catalunya en una foguera gegant. Illa creu que cal canviar el xip i assumir que el bosc s'ha de gestionar, si cal, amb tales selectives i tallafocs.
11: Segurament hem de donar ajuts perquè es pugui fer una gestió. Però el més important per mi, fixi's, no és tant els recursos, no és el canvi de mentalitat, que jo reclamava molt l'any passat, si vostè recorda, de la formació, el canvi de mentalitat que hem de fer tots plegats, en què el bosc s'ha de gestionar.
0: però el maldecap majúscul que representen aquests incendis s'estén per tot l'arc mediterrani, a la Catalunya del Nord, i continua cremant el foc de Trevillac a una cinquantena de quilòmetres de Perpinyà. Fins ara els bombers han hagut de desallotjar 12.000 persones i 800 efectius malden per estabilitzar unes flames que ja

0: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
1: Sona bé.
0: 4,3 litres de consum al 100.
1: Sona Qashqai e-Power.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur?
4: Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat, amb una base sòlida en ciències de la salut.
3: Estudia amb una metodologia pràctica i innovadora. Viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca.
4: La Salle, Universitat Ramon Llull.
5: El nombre de veïns desallotjats ha augmentat aquesta nit. Ja en són 12.000 els que estan passant dia i nit en centres cívics i pavellons de municipis. Municipis de fora de la zona de perill de l'incendi, que per cert ja té un perímetre de 40 quilòmetres. Les autoritats franceses estan preocupades perquè hi ha altres focs cremant de forma simultània pel sud del país i el risc d'incendi aquí continua sent molt i molt alt.
6: Gràcies, Marta. D'aquesta onada d'incendis que amenacen els països catalans i de la necessitat de gestionar els boscos, escoltem el comentari que signa la periodista, escriptora i col·laboradora del Món RQ, Marta Alòs.
7: Perdoneu, però no me'n puc estar de comentar les darreres declaracions del president Illa sobre els devastadors incendis que, com cada estiu, flagelen Catalunya. Escolteu amb atenció. Defensa i gestionar els boscos per frenar els incendis. Déu-n'hi-do, com ha suat el molt honorable i els seus assessors per arribar a una conclusió com aquesta, com si hagués inventat la sopa d'all. Encara no saben que prop del 70% de la superfície forestal catalana viu en risc extrem d'incendi, mentre la resta de països europeus el percentatge de boscos abandonats està per sota del total de les masses forestals? Només cal passejar pel bosc per comprovar el menfotisme del que ens governen enmig de la desesperació dels bombers, uns autèntics herois dels propietaris forestals que no poden costejar neteges perquè el preu que cotitza la fusta és baix i l'administració no ajuda gens ni mica. I així anar-hi anant, qui dia passe, any empeny. Entremig de declaracions estèrils, els boscos continuen sense ser una prioritat de país. El foc es menja milers i milers d'hectàrees amb conseqüències de tota mena, ecològiques, econòmiques i sovint vides humanes, i no escarmentem.
6: El més difícil de creure és que encara hi hagi piròmens que intentin aprofitar aquest escenari tan enverinat per desencadenar el caos. L'últim exemple és d'ahir mateix a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Els Mossos van detenir un home que havia provocat fins a 4 focus d'incendi diferents. Tot va començar a la tarda quan els responsables d'una botiga de Torroella van trucar a la policia perquè els havien intentat robar. Els agents van arribar a veure el lladre, però se'ls va escapar. Els Mossos d'Esquadra van muntar un operatiu per enxampar-lo i quan finalment el van poder localitzar, van descobrir que havia aprofitat la fugida per encendre 4 focs més. Ara l'acusen d'atemptat contra agents de l'autoritat, desobediència, resistència, delictes de lesions lleus i presumpta autoria dels intents d'incendi. Hi ha vegades que un recupera aquella cançó del Sau que es diu "Això pot canviar" quan parla dels que cremen els boscos. També hi els Mossos van detenir a Sant Quintí de Mediona, a l'Alt Penedès, un home que hauria provocat un incendi forestal a principis de juny a la zona. L'han identificat pels enregistraments de les càmeres de videovigilància que l'haurien gravat accedint al punt del foc amb material pirotècnic. Ara els agents també investiguen si ell mateix estaria al darrere d'uns altres incendis de l'any passat en una zona propera. Abans ens ho explicava la Mònica, l'onada d'incendis coincideix amb el tercer dia de l'onada de calor. Les altíssimes temperatures també són una amenaça pels treballadors que han de feinejar a ple sol, com ara els paletes o els temporers. Ara, per prevenir aquests cops de calor, el govern català vigilarà amb drons com es treballa a l'aire lliure quan els termòmetres es disparen. De moment s'ha estrenat al Segrià. Ho ha seguit des de Lleida en Rubén Carbonell.
8: Els drons permetran obtenir una visió més àmplia de les condicions en què es desenvolupa l'activitat laboral i reforçaran la tasca preventiva dels inspectors. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, defensa que cal adaptar la normativa de prevenció de riscos a una realitat marcada per l'augment dels episodis de calor extrema.
9: Les conseqüències del canvi climàtic ens estan arribant i encara no hi ha hagut una normativa ni estatal ni nostra. De fet, la competència és estatal, però encara no existeix i és d'esperar que a nivell de prevenció de riscos laborals, en breu, doncs tinguem ja una normativa que ens digui, que ens ordeni com hem de treballar a partir d'ara.
8: La posada en marxa d'aquest dispositiu arriba després que l'estiu passat un temporer morís mentre treballava al camp al Carràs, un cas que va reobrir el debat sobre la protecció dels treballadors davant les temperatures extremes i la necessitat de reforçar les mesures de prevenció.
6: 8 i 23 minuts més enllà dels incendis i d'aquesta calorada. En parlàvem al davantal, avui també estem molt pendents del Mundial de Futbol.

0: Les últimes hores ens deixen dos grans titulars. El primer és que la selecció espanyola i Bèlgica s'enfrontarà als quarts de final divendres a les 9 de la nit després de fer els deures a vuitens. De fet, el segon titular és conseqüència directa del primer. Bèlgica han estat els botxins dels Estats Units que ha quedat eliminada de la Copa del Món que ells organitzen. És a dir, la ingerència sense precedents de Donald Trump no hi ha servit de res, més enllà d'aconseguir que el màxim golejador nord-americà, Folarin Balogun, hagi pogut jugar gairebé tot el partit.
1: El suplement del Mundial de Futbol al món a RAC1.
0: De seguida ampliem la victòria 4-1 de Bèlgica contra els Estats Units, un duel que havia quedat marcat per la confessió fatxenda de Donald Trump, que hi va deixant evidència la FIFA i el seu president, el llepacrestes Gianni Infantino. Però abans d'entrar en detalls, hem de parlar del triomf de la selecció espanyola, que ha eliminat Portugal i s'ha classificat pels quarts de final amb una victòria agònica 1-0. El partit va ser igualadíssim, un partidàs, i va arribar amb empat a 0 al minut 91, però quan semblava que s'aniria a la pròrroga, un gol de Miquel Merino, després d'una gran passada de Ferran Torres, va donar a Espanya l'accés a la següent ronda i va posar el punt final a l'últim mundial de Cristiano Ronaldo, que va marxar plorant del terreny de joc. Ara bé, en acabar, el mateix davanter portuguès, geni figura, no va deixar escapar l'ocasió de treure pit dels seus èxits en Portugal.
2: Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de consciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
0: El cas és que més enllà de la classificació de la selecció d'Espanya, el gran protagonista del partit va ser Cristiano, que ahir no va tenir el seu millor dia. Enviat especial de RAC1 a Dallas, Damià López.
3: Sí, Espanya-Bèlgica serà el duel a quarts de final divendres al SoFi Stadium de Los Angeles a les 9 de la nit. Tot això després que Espanya derrotés ahir Portugal i que Bèlgica superés els Estats Units. Espanya va haver de patir fins al final per derrotar Portugal. Va ser superior en moltes fases del partit, però li va faltar contundència. No va ser fins al temps de descompte, minut 91, quan Miquel Merino va sentenciar aprofitant una assistència de Ferran Torres. Els dos, Merino i Ferran, havien entrat feia pocs minuts al terreny de joc. Una victòria que servia per classificar Espanya als quarts de final, per deixar Portugal fora i per treure de la circulació Cristiano Ronaldo. Després de 6 mundials disputats, Cristiano confirmava que aquesta ha estat la seva última Copa del Món.
2: Triste por salir así del Mundial, pero como ha dicho ayer en la conferencia de prensa, ha dado todo y salgo de conciencia tranquila. No, este es el fútbol, esta es la vida de un futbolista. La verdad que fue mi último Mundial, sí, pero lo demás tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente.
3: Robert Martínez va anunciar també que deixa el càrrec de seleccionador portuguès. El Mundial, doncs, s'acaba per Portugal i continua per Espanya. L'equip de Luis de la Fuente s'entrena a Dallas i després ja viatjarà cap a Los Angeles, on divendres s'enfrontarà als quarts de final del Mundial a Bèlgica, al SoFi Stadium.
0: S'hauria de dir que Dani Olmo va fer un partit magnífic, magnífic, que Pedri no va tenir el seu dia, que Pau Cubarsí està fent un Mundial excepcional i que ahir un dels millors va ser, sens dubte, el jugador del Manchester City, Rodri. Com que segur que ho esperàveu també, regal de bon matí, l'article que Mariano Rajoy escriu al digital El Debate, després de cada partit de la selecció espanyola, el d'avui es diu Espanya ganarà. I com en l'anàlisi de la victòria contra Àustria, l'expresident del govern agafa la coctelera per barrejar esport i política. Per començar, Rajoy té coll avall que Espanya passarà a semifinals i celebra el paper de l'equip ahir. Creu que va quedar clar que Cristiano Ronaldo continua sent el seu jugador més emblemàtic, li ha costat, i acaba: no dimitiu dels moments agradables ni de les vivències gratificants, i no ho feu en un país on la paraula dimissió s'ha expulsat del diccionari i on no sabem quan hi haurà eleccions. Bueno, després d'aquesta fina anàlisi de Mariano Rajoy, sapiguem què pensen de la victòria de la selecció espanyola contra Portugal dos col·laboradors del món a RAC1. El primer el signa el sotsdirector del diari AS, Santi Jiménez.
4: El capotillo de Sant Fermín, que tants miracles farà a partir d'avui als encierros, va aparèixer a nit a Dallas quan semblava que la pròrroga estava cantada i va beneir el pamplonès Miquel Merino, un jugador indetectable com invisible és el capotillo del Sant, que esperem que arribi a temps avui ja a la curva de mercaderes. El gol en el descompte col·loca Espanya a quarts, si és que Donald Trump li sembla bé i no truca al seu gosset Gianni per curar-li el disgust del seu amic Cristiano Ronaldo i canvia el resultat del partit. Per cert, s'ha de donar les gràcies a Robert Martínez Martínez de seguir insistint en fer un Ancelotti i seguir insistint en alinear el madridista, que té molt de mèrit el que ha fet, però que ja no està per aquest nivell. Espanya va superar una prova molt complicada i ara sembla favorita per arribar a les semifinals. Probablement contra França, i serà el 14 de juliol. Festa nacional francesa, però també l'últim dia de Sant Fermín. El pobre de mi. A veure qui pot més.
0: I el segon el posa el periodista, escriptor i col·laborador del Món RQ, Manuel Javois.
5: España gana en la aspereza, que es como se ganó en Sudáfrica y como se ganan generalmente los mundiales. Los partidos difíciles de ver, porque son difíciles de jugar, son los más valiosos en eliminatorias. Se construyen en la resistencia y en el sacrificio. Se levantan los resultados en aguantar y en esperar la rendija que encontró Ferran Torres y que explotó Mikel Merino. España ganó como ganan los campeones, por una suerte de lógica poderosa que consiste en soportar la presión hasta que alguien, al otro lado, cede a ella. Y eso casi siempre pasa en los minutos asesinos, cuando en el rival no solo tiemblan las piernas, sino que también la cabeza. Se abrió un poquito la defensa de Portugal y apareció una linterna y un martillo. Jugar bien siempre está muy bien. Si no se puede jugar bien, lo importante es saber ganar a secas. España también sabe ganar a secas.
0: Com dèiem, el rival d'Espanya als quarts serà Bèlgica, que aquesta matinada ha golejat 4-1 als Estats Units i ha deixat en segon pla una polèmica que ha posat de cap per avall el futbol, la de Folarin Balogun. Finalment, l'equip nord-americà ha pogut fer jugar aquest davanter centre del Mònaco, que al 16 de final va veure la targeta vermella per una trepitjada del turmell que el VAR va revisar. Abans d'ahir, tant la CNN com el New York Times publicaven que Donald Trump havia interferit directament en tot plegat amb una trucada directa al seu bon amic i president de la FIFA, Gianni Infantino. Li hauria reclamat que anul·lés el partit de sanció al futbolista nord-americà. Fins ahir tot eren rumors, però el mateix Donald Trump els va confirmar. Segons ell, la vermella de Balogun contra Bòsnia no era ni falta.
6: And it's very interesting. They say they don't show them in slow motion.
7: Mostren les imatges a càmera lenta i mai m'havia donat d'això. A càmera lenta és molt diferent perquè agafes un petit quart de segon i veus que una mà toca un coll o veus alguna cosa, mentre que quan ho veus a velocitat normal semblen dos nois que van xocar, que és realment el que va passar.
6: Look like two guys collided, which is really what happened.
0: Això deia, però és que segurament aquest és el titular que veureu a tot arreu. Però la intervenció de Donald Trump va donar molt més de sí. Sense venir a tomb de res, el president nord-americà va anar molt més enllà i va acusar l'àrbitre del partit, el brasiler Rafael Claus, de ser, entre cometes, sospitós, no sabem ben bé de què.
6: And I'm a person that loves sports and was a good athlete.
7: Vaig veure la jugada i sóc una persona que estima els esports, que va ser un bon atleta. I allò no va ser falta. L'àrbitre és una mica sospitós si comproves el seu passat. No vull dir això perquè no m'agrada crear controvèrsia, però molt sospitós. Va prendre una decisió que ningú es podia creure. Fins i tot els rivals deien, oh, hem tingut sort, uau.
6: We got lucky, wow.
0: Tampoc es va trobar aquí. Donald Trump, que va definir-se com un gran esportista quan era jove, va reconèixer que no sabia per quines conseqüències tenia una targeta vermella en el futbol. Però quan se'n va assabentar va decidir que era intolerable.
7: No va fer res de dolent i és el nostre millor jugador o un dels millors. Li va ensenyar targeta vermella. No pensava que signifiqués gran cosa. Després vaig començar a sentir que això vol dir que no pot jugar al pròxim partit com a mínim.
0: Per acabar, va posar-se les mans al cap per aquesta norma que regula el futbol, que de tot plegat li sembla un escàndol.
6: It would have been unfair, but when they take your best player or just...
7: Et treuen el teu millor jugador o gairebé. Et diuen que no pot jugar. Això és molt injust. Una cosa és sancionar algú pel partit, però com el sanciones per un partit que encara no s'ha jugat? És molt injust. Això no es pot fer. Així que sí, vaig demanar una revisió a la FIFA.
6: Yes, I asked for a review by FIFA.
0: Com diu la frase? Com es pot no fer-lo jugar un partit que no s'ha jugat? Sí, esclar, per això l'expulses. L'argument de Trump és que tots els equips han de tenir els seus millors jugadors damunt del terreny de joc i creu que sancionar Balogun ho impedia. El president nord-americà el compara amb Messi o amb Cristiano, defensa que seria impensable que aquestes eleccions perdessin les seves estrelles.
7: No ens volien permetre tenir al terreny de joc un jugador de primer nivell. Crec que hauria estat una gran taca en aquest torneig. Com et sentiries si fes fora Messi, per exemple? Ja saps, li va donar una trompada a algú, o Cristiano Ronaldo. No pots fer-ho. Si l'haguéssiu fet fora, crec que realment hauria tacat aquest torneig.
0: És molt bèstia. També crida l'atenció la història d'aquest futbolista de Folarin Balogun, Es tracta d'un jugador que va néixer a Brooklyn, però que no seria nord-americà a l'Amèrica somiada per Donald Trump perquè és fill de pares nigerians i ha viscut tota la vida al Regne Unit. En té més informació el corresponsal de RAC1 als Estats Units, Javier de la Sotilla.
8: Fill de pares nigerians, Balogun va néixer fa 25 anys a Nova York per una coincidència. Mentre feia escala a la ciutat per tornar a Anglaterra, la seva mare li van denegar pujar a l'avió perquè estava a punt de donar llum. Al cap de poques setmanes va néixer Balogun i va adquirir de forma automàtica la ciutadania. El davanter es va beneficiar del dret a la ciutadania per naixement, protegit per la 14a esmena de la Constitució, un dret que Trump va eliminar per decret el primer dia del seu mandat. Malgrat mai va entrar en vigor perquè va ser anul·lada per la justícia, aquesta és una de les polítiques centrals de la agenda migratòria del president. Balogun va viure tota la seva infància a Anglaterra, on va jugar per les categories inferiors de la selecció nacional, però el 2023 el jugador del Mònaco va acceptar la proposta de la Federació dels Estats Units, conscient que ja tindria més possibilitats de jugar. Aquest estiu ha disputat la seva primera Copa del Món gràcies al dret a la ciutadania per naixement i ho ha fet amb grans exhibicions i convertint-se en 3 gols en el màxim golejador de l'equip.
0: Qui també, perquè ho tinguem clar, la cacicada Donald Trump Infantino ha provocat que hi hagi hagut mitjans d'arreu del món posin el crit al cel. La majoria de diaris critiquen que la FIFA retirés la targeta vermella al jugador estrella nord-americà. Se'ls ha llegit l'Albert Pedrol.
9: Als Estats Units, al New York Times, llegim que és de ser ximple pensar que amb Gianni Infantino la FIFA seria més transparent i lamenten que després de donar el Premi de la Pau de l'entitat a Trump, ara es dediqui a satisfer-lo. El diari belga L'Essoir titula a portada Hola, Donald, i destaca que els Diables Vermells de la selecció de Bèlgica s'han burlat del president dels Estats Units. El Regne Unit, el The Guardian, qualifica de dramàtica la decisió de permetre participar a un jugador amb targeta vermella i adverteix que això podria tenir implicacions importants pel futur de l'esport. A França, l'equip titula Tot per això, en referència a l'estrepitosa derrota dels Estats Units davant Bèlgica per 4-1. A l'Argentina també se'n fan ressò. El diari Olé qualifica la derrota de la selecció dels Estats Units davant Bèlgica de venjança pel còctel polític que va trastocar el partit i creuen que tot plegat ha perjudicat el món del futbol. I a Catalunya, a La Vanguardia, Jordi Juan titula Trump ridiculitza la FIFA, lamenta que el drama no és tant el que ha fet el president dels Estats Units com que la FIFA no tingui prou força per parar-li els peus. De fet, li dedica un semàfor vermell a Gianni Infantino.
0: El cas Balogun ha indignat bona part dels aficionats del món del futbol i ha creat un precedent molt perillós. Per exemple, que el partit entre Mèxic i Anglaterra, el VAR va haver d'intervenir per expulsar Jarrell Kwanza, jugador de la selecció anglesa. Doncs bé, ara, arran de l'indult concedit als Estats Units, diversos diputats del Parlament Britànic han demanat oficialment a Infantino que també retiri la vermella al jugador anglès perquè volen que jugui el partit de quarts de final contra Noruega. Davant la llau de crítiques, el president de la FIFA ha aclarit que, tot i que efectivament va rebre una trucada de Trump, la seva conversa no va influir en la decisió del comitè disciplinari, que segons Infantino és independent. Però la gestió d'Infantino està plena de contradiccions. Prova d'això és el que va passar fa pocs dies, quan la FIFA va suspendre indefinidament la Federació de Futbol del Nepal després que el govern nepalí intervingués en procediments interns de la federació. Segons els estatuts de la FIFA, qualsevol interferència governamental o d'una tercera part en els assumptes d'una federació de futbol està completament prohibida i pot implicar suspensions. És a dir, els Estats Units sí, però al Nepal no. De tot aquest escàndol, escoltem el comentari que afirma la periodista La Vanguardia i col·laboradora del món a RAC1, Anaïs Martí.
10: L'escàndol és monumental. Dels creadors de l'Iran només pot entrar als Estats Units durant 24 hores i de com un àrbitre somalí es quedava fora del Mundial perquè les autoritats nord-americanes li van negar l'entrada, arriba un nou capítol, la submissió total d'Infantino al poder polític de Donald Trump, amb genuflexió inclosa amb el cas Balogun. La naturalitat amb la que Trump reconeix públicament que va trucar a Infantino per demanar, per no dir obligar, a rectificar una vermella converteix una decisió disciplinària en un assumpte polític. Costa imaginar després d'això que els òrgans judicials de la FIFA actuïn en plena independència. El precedent és molt més que perillós. L'escàndol Balogun erosiona completament la confiança en un sistema cada cop més dèbil. I encara queden 2 setmanes de Mundial.
0: I reprenent el fil esportiu, avui tenim els dos últims partits dels vuitens, a les 6 de la tarda, hora d'aquí, Argentina-Egipte, i a les 10 de la nit, Colòmbia-Suïssa. Però el Mundial encara ha tingut una altra derivada que barreja política i esport. A les últimes hores és notícia l'emprenyada monumental de Kylian Mbappé amb una senadora del Paraguai, una tal Celeste Amarilla, qui ha qualificat de dona menyspreable. La polèmica va començar després de l'eliminació del Paraguai contra França. En una sèrie de publicacions a xarxes, la parlamentària va qualificar Mbappé de camerunès colonitzat que fingeix ser francès i va afegir que era un ressentit, nou ric, prepotent i lleig. Per lamentar-ho, la senyora senadora li va etzibar el següent. En lloc de llet materna, xuclava cocos i el més instruït que va escoltar eren ximpanzés. Poc després, comprensiblement indignat, Mbappé ha contestat aquesta sotacarro a Twitter, d'entrada l'ha titllat de menyspreable i racista descomplexada que intenta propagar l'odi arreu del món. Però el serial no acaba aquí. Fa unes hores la senadora li ha respost a Twitter, ara Celeste Amarilla ha assegurat que no té cap problema amb França, sinó amb Mbappé. En una carta escrita en castellà i en francès, es queixa que Mbappé va prometre abans del partit que si calia ficar les mans a la merda, ho farien. I tot i que el davanter referia a la necessitat d'igualar el joc dur de Paraguai, la senadora creu que volia dir, ras i curt, que l'equip paraguaià era una merda. També acusa Mbappé d'arrogant, d'haver insultat els jugadors sud-americans i d'haver negat la salutació al seu porter al final del partit. Malgrat tot, es disculpa Mbappé per haver-li dirigit insults racistes i ara li reclama que també li demani perdó amb ella. Una populista de manual. Com cada dia tanquem el suplement del Mundial amb una contracrònica. Avui la fa el periodista i col·laborador del Món RQ, Josep Martí.
11: Avui farem nostra la dita quan fou mort el combregaren. Toca parlar bé de Cristiano Ronaldo, sí, que ahir va dir adeu plorant el futbol de seleccions després de 6 Mundials. Es diu aviat. Als barcelonistes no ens ha caigut mai bé. L'hem maleït del dret i del revés. L'hem blasmat en tots els idiomes. I veiem en ell els valors oposats als de Messi. Una lluita entre el bé representat per l'argentí i el mal que projectàvem en el portuguès. I no hi ha millor combustible per la passió que les batusses entre àngels, els nostres, i dimonis, els altres. Però avui s'escau donar-li les gràcies, agrair-li el seu compromís i talent, i reconèixer que haver-lo vist jugar ha estat un privilegi. No cal que el fem dels nostres, tampoc que li dediquem una plaça, però sí rendir-se a l'evidència que la història del futbol té moltes pàgines inesborrables lligades a la seva figura. Així que gràcies, Cristiano Ronaldo. Per cert, i de cara als malpensats, estic en condicions de jurar que no he fumat ni begut per fer aquest laudatori, que ha estat redactat amb les capacitats mentals d'un servidor inalterades.
12: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
0: 19 minuts i les 9, i d'aquí uns minuts tenim altres temes. Hem de parlar dels Sanfermines, evidentment, que han començat ja els encierros aquest mateix matí. Hem de parlar del judici de la vacunació, que encara del Covid, que s'està fent a Barcelona, i hem de parlar també d'una entrevista que avui escoltarem de Jordi Armenteres, que ha fet amb una persona a Venezuela.
13: En esto siempre hubo silencio. Ahora ya no. Ahora nos recomiendan.
14: Calidad, precio y excelencia.
13: Nos puntúan.
15: Erika, 10 de 10.
13: Nos comparan.
16: Puedes hacerlo a pelo.
17: Aquestes ressenyes són l'exemple de cosificació i de l'ús que es fa del cos de la dona. No són serveis, no són clients, són agressions, són agressors. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
18: Pensa en un cor, en un tomàquet o un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc black. Skoda Kamiq en Black Pact és a 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a Skoda.es.
19: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
20: Vaja, Carles.
19: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que a la ciutat tindria feina fixa.
20: I tu què li vas dir?
19: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
21: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
22: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
23: No ho comparteixo.
22: El que he dit?
23: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada, 0,69 al quilo.
22: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
23: Que poc que costa comprar bé.
24: El confort és fàcil a l'estiu.
1: si és Daikin.
14: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
1: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
14: Si busques el millor, recorda.
1: Només Daikin és Daikin.
15: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
16: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
26: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
27: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
28: Però si aquesta hora la platja està buida.
27: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
28: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
27: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
29: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
28: Val més que en busquem un altre.
30: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
31: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
32: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
33: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
0: 3:15 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Hi ha un cas que, polític que a Madrid és la gran notícia del dia, que és la decisió d'un jutge de prohibir a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que viatgi a Turquia a la cimera de l'OTAN. Antonio Viejo, el magistrat que substitueix el famós Juan Carlos Peinado, que és de vacances, ha denegat el permís a Begoña Gómez perquè considera que no té cap paper a la reunió i que només l'han convidada per cortesia institucional. Viejo tampoc refia que la justícia de Turquia li entregui Gómez si ell intenta fugir perquè el país no pertany a la Unió Europea. És que, esclar, tot plegat. En canvi, el jutge sí que li ha donat l'okay a l'altra petició que li havia traslladat la dona de Pedro Sánchez, que és volar a Londres per assistir a la graduació de la seva filla entre demà i divendres. El magistrat no s'hi oposa perquè té en compte la relació de cooperació judicial entre el Regne Unit i Espanya i, fins i tot, ara, després del Brexit. Ara parlàvem precisament del tema de l'OTAN. En canvi, qui no se la perdrà és Donald Trump, que hi va amb ganes de brega, tot i que ha estat enfeinat intentant influir en el Mundial. El president nord-americà fa gala de la seva hiperactivitat i ell també va tenir temps per carregar tori a dret contra els aliats europeus. Darrerament té al punt de mira la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a qui a les últimes hores ha intentat humiliar amb un fotomuntatge a la seva xarxa social. A la imatge hi apareix Meloni mirant Trump intensament, gairebé com si n'estingués enamorada. La foto, que està manipulada amb IA, està acompanyada d'aquesta frase: necessito una ordre d'allunyament. El fotomuntatge de Donald Trump ha escalfat encara més una cimera que ja amenaçava d'acabar com el rosari de l'aurora. Els Estats Units estan enfurismats perquè consideren que els seus aliats de l'OTAN els han deixat penjats a l'Iran i a sobre no inverteixen prou en defensa. A Pedro Sánchez és un dels que els podria tocar el rebre per la seva negativa a gastar l'equivalent al 5% del PIB en despesa militar. A partir d'avui, encara, a Turquia, tant ell com la resta de socis europeus intentaran convèncer Donald Trump que sí que estan fent els deures. Anem cap encara a Turquia amb l'enviat especial de RAC1, Lluís Tovar.
34: És potser la cimera més delicada per l'OTAN dels últims anys amb uns Estats Units que els últims mesos s'han tret totes les caretes. Ja diuen que volen reduir la seva presència a Europa i que els europeus es treguin sols les castanyes del foc. A banda de la inversió en defensa, la gota que ha fet vas al got els últims mesos ha estat la negativa europea d'ajudar Donald Trump en la seva guerra a l'Iran. Per aquestes dues raons, en les hores prèvies tots intenten minimitzar danys davant d'un possible enfrontament. Per fer-ho, l'Aliança anunciarà aquest matí una pluja de milions per a la indústria de la defensa europea i ahir el secretari general Marc Rutte donava a entendre que els europeus ja estan fent esforços per apujar la despesa en defensa.
2: Després d'anys invertint per sota de les nostres capacitats, estem tornant a invertir. Els aliats europeus i el Canadà estan en camí d'igualar la despesa militar dels Estats Units i no només això, cada cop assumeixen més lideratge en el comandament i en el control de l'OTAN. Tot plegat demostra un veritable canvi de mentalitat.
34: Qui no té por a un possible enfrontament amb Trump és el govern d'Espanya, un dels més assenyalats per la Casa Blanca. Fonts de la Moncloa expliquen que arriben tranquils, que les dades de la pròpia OTAN demostren que estan complint i que qualsevol relat de Donald Trump o del propi Marc Rutte és interessat.
0: Agafeu-vos fort amb la notícia que llegim avui al País. Resulta que el Ministeri d'Igualtat ha detectat que bona part dels fons destinats a la lluita contra la violència masclista s'han malbaratat. Concretament són 12 milions d'euros dels 40 que havia assignat als ajuntaments. Aquests diners s'han d'invertir en activitat per aturar la violència masclista o donar suport a les víctimes, però més de la meitat dels 4.000 ajuntaments subvencionats pel Ministeri d'Igualtat els han dedicat a programar tallers de macramé, zumba o estoig de manicura, entre d'altres. Ara el Ministeri d'Igualtat descomptarà de les subvencions del pròxim any els diners que considera que són malgastats. 11 minuts i les 9 de tornada a Catalunya. Recordeu el cas del porter del Sabadell, Diego Foli, que durant la celebració per l'ascens a segona va animar el públic a insultar Pedro Sánchez. Doncs ara, 15 dies després, la història repeteix, aquest cop amb un agent dels Mossos com a protagonista. Atenta la companyia, la policia ha obert una investigació interna per aclarir si un agent de l'Arro va incitar els seus companys a insultar el president espanyol en un acte oficial amb més de 200 agents dels Mossos. Segons ha avançat la periodista Anna Ponsí, va ser divendres en la cloenda del curs de l'Arro, l'escola de policia de Mollet. Durant el discurs, aquest agent va agafar el micro i va cridar Pedro Sánchez, amb aquella cantarella que fan els que entonen el càntic per insultar-lo. De fet, com a resposta, un parell de policies que eren al públic van respondre. En canvi, la resta d'agents van quedar callats en un silenci incòmode. Ara la policia investiga si la conducta d'aquest agent s'enfronta a conseqüències disciplinàries. Encara en plana de successos, avui fa 10 anys de la violació grupal de la manada dels Sanfermines de Pamplona, un cas previ al Me Too, però que l'estat espanyol va marcar un abans i un després perquè per primera vegada va posar, recordem, el consentiment al centre del debat. Avui, coincidint amb aquesta trista efemèride, fa poc més de mitja hora s'ha celebrat el primer encierro dels Sanfermines a Pamplona. Ha estat força ràpid, ha durat 2 minuts 16 segons, hi ha hagut diverses caigudes, un dels corredors ha estat atrapat per un dels toros, però encara no se sap si n'ha sortit ferit o il·lès. De la crònica judicial, segurament quan sentiu aquests noms fareu un viatge en el temps. Daniel Prieto Alhambra i Clara Prats. Sí, van ser dues de les grans veus que més vam escoltar durant la pandèmia del coronavirus i que ens ajudaven a entendre com funcionava la Covid. Doncs bé, avui explicaran de nou a l'Audiència de Barcelona una obvietat, que les persones grans eren les més vulnerables i que, per tant, havien de tenir prioritat en ser vacunades. Els dos científics són testimonis al judici que té el banc dels acusats, els dos exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Ells dos hi són pel retard de la vacunació de policies espanyols i d'agents de la Guàrdia Civil. Informa Benet Iñigo.
3: Paralitzar la vacunació de policies espanyols i guàrdies civils per dedicar les dosis als més grans de 60 anys era un criteri mèdic, no una discriminació ideològica. Les defenses volen que avui ho diguin els experts, igual que ahir ho ha dit un testimoni clau, la doctora Carmen Cabezas.
4: 126 persones que hubieran muerto ese día, 96% mayores de 60 años. Es decir, la importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos.
3: Ara bé, Cabezas i un dels acusats, Josep Maria Argimon, van mostrar la voluntat de mantenir la vacunació als agents, en part per motius logístics i en part per evitar acusacions com la que ara afronta Argimon.
4: Era una decisió que se podia malinterpretar i de que era important que esa decisió llegara per correu electrònic.
3: Cabezas va voler exculpar de la decisió el seu cap a Salut Pública, deixant clar que la decisió la va prendre la consellera Alba Vergés i el seu equip. Els whatsapps que es van creuar uns i altres són claus en aquest judici.
4: Los whatsapps que estan en la instrucció estan en la instrucció.
3: Tota la resta de testimonis que van declarar i asseguren que la voluntat de vacunar tothom el més ràpid possible era clara.
0: Avui us explicarem una història amb final feliç, gairebé un miracle. Aquest matí el món a RAC1 emetrà una entrevista amb l'últim supervivent del terratrèmol de Veneçuela. Segur que el recordareu perquè en Jordi Armenteres va seguir el cas gairebé minut a minut. És aquell home del pàrquing, l'Hernán Gil, que recupera en un hospital després del rescat agònic i d'haver estat sota la runa 183 hores, pràcticament 8 dies. Com dèiem, l'Armenteres ja ha pogut parlar des de la clínica i relata com va viure aquells dies.
5: Todo se vino abajo, quedé inconsciente y desperté con mucho dolor de cabeza, los ojos, pero sí sabía que era un terremoto porque sentimos la réplica, pues la primera réplica que fue muy, muy corta, pero la segunda fue fuerte.
0: L'Hernán va ser l'últim rescatat en vida. El balanç de morts s'enfila a 3.500 i a la llista de desaparegut n'hi ha més de 40.000 encara. Enviat especial de RAC1 a Caracas, Jordi Armenteres.
6: Sí, són 41.100 desapareguts segons la plataforma ciutadana que s'ha organitzat. El govern de Caracas no vol donar aquesta xifra, també s'assumeix que alguns no els trobaran mai. Veneçuela afronta nova fase per desenrunar edificis, sobretot els que tenen risc de caiguda, i això implica l'ús de maquinària pesada que pot acabar malmetent-ho tot, inclosos els cossos. Els gossos que fins ara s'han utilitzat per detectar vida ara confirmen que no n'hi ha. Jason Aguilar és un dels ensinistradors d'aquests gossos.
7: Pasan perros, pasan primero ellos, después pasan los perros nosotros, y de esa manera se hace una certificación completa de que el área está 100% segura y que las maquinarias no van a generar daños a posibles víctimas vivas. Entonces, en este ámbito, los perros pasan, limpian la zona, verifiquen que no hi ha nadie con vida a través de l'olor.
6: A tota la zona de la Guaira hi ha famílies esperant màquines en edificis per recuperar familiars. La queixa que es continua repetint és que els militars i funcionaris tenen prioritat i tothom es pregunta el per què.
0: A plana internacional, encara avui a França, és un dia clau. Aquest migdia sabrem si Marine Le Pen es podrà presentar o no a les pròximes eleccions presidencials franceses, previstes per l'abril de l'any que ve. A la líder de reagrupament nacional la van condemnar 5 anys d'inhabilitació i a 4 de presó per malversació de fons europeus. A més, ella ho va recórrer i avui el Tribunal d'Apel·lació de París confirmarà si manté o no la sentència. Si finalment no es pot presentar, el seu deixeble, Jordan Bardella, li prendrà el relleu. 6 minuts i les 9 del matí, l'OCDE qüestiona la que ha estat una de les grans demandes del sector educatiu durant les vagues de l'últim curs, la rebaixa de les ràtios. L'organisme diu que és una mesura amb un gran impacte econòmic perquè implica contractar molts professors, però que no sempre és la més adient per millorar l'atenció a l'alumnat. L'organisme ha presentat al Departament d'Educació la seva recepta per millorar els resultats educatius. Eudal Martínez.
8: La rebaixa de ràtios ha estat una de les grans demandes de les protestes dels docents aquest curs. De fet, l'acord de la Conselleria amb els sindicats preveu un calendari de rebaixa pels propers cursos. Ara, però, l'OCDE posa una mica d'aigua al vi i avisa que tenir menys alumnes per aula no sempre implica una millora de l'atenció. Ho apunta un dels coordinadors de l'OCDE, Paulo Santiago.
9: Tener mucho cuidado en la utilización de recursos, cuál es el costo que tiene y si no sería una mejor inversión, por ejemplo, invertir en salarios más altos para atraer profesores de mayor calidad en vez de bajar el tamaño de las clases.
8: L'informe també identifica diversos punts febles del sistema educatiu català, com ara la inestabilitat de les plantilles, poca formació docent per atendre la diversitat o un accés encara desigual als recursos de l'escola inclusiva. Per resoldre-ho, l'OCDE recomana donar més poder a les direccions d'escoles i instituts, crear nous incentius per la formació dels docents o incrementar els recursos pels centres més complexos.
0: Cerca 4 minuts i les 9 en cinema. George Clooney rebrà el Premi d'Honor al Festival de Venècia, el Lleó d'Or. El guardó reconeixerà tota la seva trajectòria. Però si d'alguna cosa està pendent el cinema i molts espectadors, és que divendres que ve, el dia 17, arriba a les sales l'Odissea, l'esperada nova pel·lícula del director Christopher Nolan, amb un càsting que espanta. Avui, després de l'estrena oficial a Londres, les crítiques la deixen pels núvols. Se'ls ha llegit el Marc Margarit.
10: L'editor de cinema del Los Angeles Times qualifica la pel·lícula d'impressionant, terrenal, fantasmal i tocada per l'humor, i considera que és cinema pur. A la revista Variety, una de les editores opina que l'Odissea de Nolan és una fita extraordinària i una epopeia espectacular, i el crític de cinema del diari The Guardian diu que l'Odissea és una història colossal sobre la desil·lusió de la postguerra i la pèrdua de la innocència. El Hollywood Reporter es refereixen a ella com a cinema perfecte i una èpica a l'altura de les expectatives. El portal d'entreteniment Collider parlen d'un festí cinematogràfic que no podria haver dirigit ningú altre que no fos Christopher Nolan, i a IndieWire aplaudeixen la capacitat del director de combinar èpica i intimitat i ja especulen amb una temporada de premis farcida d'estatuetes per Matt Damon, que interpreta Odisseu.
0: A música, avui Sting actua a Barcelona.

0: I va ser líder dels Police. És el cap de cartell d'aquesta nit al Festival Nits Occident, als jardins del Palau de Pedralbes. Qui també actua a Barcelona avui és l'actor Keanu Reeves. Un any i escaig després de passar pel Primavera Sound, el protagonista de Matrix o de la saga de John Wick o de Speed torna a la ciutat com a baixista de la seva banda de música, Dogstar, actuant a Paral·lel 62 amb tot venut. I en teatre, l'Andreu Buenafuente passa el relleu a l'actor David Olivares en el retorn del Tenorio, al Teatre Coliseum de Barcelona. Com ja comença a ser tradició, aquesta comèdia produïda pel Terrat torna a la cartellera per Tots Sants, del 21 d'octubre al 8 de novembre. Però ara la Sílvia Abril canvia de parella escènica. David Olivares substituirà l'Andreu en el paper de Don Juan Tenorio. Amb aquest gag anunciaven el relleu als seus protagonistes.
1: Andreu, si ho estic entenent bé, m'estàs proposant que ho faci amb un altre?
2: Sí.
1: És que això té un perill, perquè em pot agradar.
2: T'ha d'agradar i ho has de disfrutar, eh?
1: Ah, i tu què faràs?
2: Quan un no arriba, ha de fer un pas al costat i ha d'entrar un altre a fer el que tu feies.
1: Ai, entrar.
3: Perdoneu, esteu parlant del Tenorio, oi?
2: Home, naturalment.
3: Que jo faré el Tenorio?
1: Clar. Ah, no ho entenc tot.
2: Quedarà.
0: Doncs això, l'obra la dirigeix el gran imparable Carles Sans, ex del Tricicle. A punt d'arribar a les 9 del matí a la resta dels esports, el nou líder del Tour de França és Tadej Pogacar, el gran favorit per guanyar el seu cinquè títol a la cursa més prestigiosa del calendari ciclista mundial.
4: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: L'estrella eslovena ha deixat petjada en el pas del Tour per Catalunya. La jornada d'ahir va començar a Granollers, va creuar quatre comarques catalanes i va acabar a la Catalunya Nord, on Pogacar va guanyar l'etapa després d'atacar el seu gran rival, Jonas Vingegaard. Li va treure 2 segons i ara els dos estan empatats a temps, tot i que avui Pogacar es vestirà amb el molloc groc de líder en la quarta etapa, que té un port de segona i que es disputarà íntegrament per terres franceses. D'aquesta manera, el Tour deixa enrere 3 dies històrics inoblidables per Catalunya. La cursa ha passat per 2 capitals, Barcelona i Tarragona, i després també ha recorregut altres comarques catalanes, com ara Osona, Cerdanya, el Vallès Oriental, Ripollès, entre d'altres, i per sobre de tot ha demostrat que Catalunya respon, i de quina manera, quan és protagonista de grans esdeveniments. Del pas del Tour per Catalunya, escoltem el comentari que afirma el cap d'Esports de RAC1 i col·laborador del Món a RAC1, el Joan Lluís García.
5: El Tour ja ha passat per Catalunya i definitivament ha quedat ben clar que la ronda francesa no és pas la Copa Amèrica de Vela. Només cal veure la tercera i última etapa correguda en terres catalanes, la que hi enllaçava Granollers i l'estació d'esquí dels Angles. Gentada la sortida, gentada vibrant, amb una generació de ciclistes d'or a la collada de Toses i, com pràcticament sempre, victòria d'aquest autèntic animal que es diu Tadej Pogacar. El Tour ha servit per recordar que si un gran esdeveniment esportiu té ni que sigui un bon arrelament al país, aquest no fa nosa. Sí, hi ha talls de carreteres i no plou a gust a tothom, però és ben cert també que ha estat una molt bona oportunitat per poder veure un esport d'elit a tocar de casa pràcticament de franc i per mostrar al món que més enllà de Barcelona i la majestuosa Sagrada Família hi ha un país que fa goig de veure. Au revoir, Tour! Tant de bo que no haguem d'esperar 15 anys més a retrobar-nos. I, sobretot, que el llegat institucional que deixis no sigui el del postureig d'Instagram, i sí el d'una inversió real als esports de base que practiquen cada cap de setmana centenars de milers de nens i nenes a casa nostra.
0: I un últim apunt breu, era de domini públic, però el Real Madrid de bàsquet ha fet oficial l'esperat fitxatge de Pedro Martínez, el tècnic català firmat per 3 temporades després de la destitució de Sergio Scariolo.
6: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: Anem al trànsit.
7: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Anem al RAC a comptar cotxes, com cada matí ens espera el Ferran Arandiga. Bon dia.
8: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts amb un accident de fa uns instants a la AP7 a l'altura de Mollet del Vallès que talla un carril de circulació en sentit sud i provoca ja fins a 5 quilòmetres d'aturades. També tenim un segon accident a la B10 a l'Hospitalet de Llobregat en sentit nord, doncs que a hores d'ara deixa els vehicles al voral i provoca 2 quilòmetres de retencions. També continua actiu l'accident de la AP7 a l'altura de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit sud també amb un carril de circulació tallat. Pel que fa a les retencions habituals, continuen les cues Rambles, als voltants i accessos de Barcelona. Col·lapsa encara amb tot el nus de la Trinitat i també a les dues rondes de Barcelona, sobretot amb cues en sentit Llobregat. Precisament al Llobregat encara queda l'antitud habitual, sobretot per la A2 des del Papiol en direcció Barcelona. Al Vallès destaquem les cues de la AP7 entre Montornès del Vallès i Barberà en sentit sud i un quilòmetre de cues també a Cerdanyola en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
9: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
10: Sona bé.
9: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
10: Sona el nou Micra.
9: I el 0% TAE.
10: Sona que estreno Nissan.
9: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: I a les 9 i 3 minuts acabem els apunts aquí al món a recuperar de diners perquè a Corea del Sud han enxampat el responsable d'una cooperativa de crèdit per endur-se diners de la caixa perquè no es notés l'home substituir els calés de veritat per diners de mentida. Però no parlem només de bitllets falsos, sinó de bitllets de nyigui-nyogui, literalment diners de fireta. Cada cop que agafava un feix de bitllet de 50.000 wons, uns 28 euros, il·lustrats amb la imatge de la il·lustre poetessa Shim Jae-dang, l'home deixava a la caixa bitllets de mentida de 50.000 wons, però amb dibuixets d'adorables ànecs i ossos, i així va arribar a endur-se 40.000 euros. Frau o fantasia? Perquè quants de vosaltres no veu tenir de petits l'impuls de fer el mateix amb els diners del Monopoli?
12: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
13: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
12: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Són les 9 i 4.
14: Salut!
15: Però brindes amb aigua?
14: Amb Font Vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
16: Salut! Salut!
14: Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
17: Font Vella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
18: Amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aire i Ot Bou. A l'ull de poll, Pere Mas.
0: Són les 9 i 5. Hola, Toni Aire, bon
19: molt
0: dia.
19: Molt bon dia.
0: Hola, Joan López Alegre, com estàs?
20: Què tal?
0: Bon dia. Què tal, Ot Bou?
21: Molt bé.
0: Bon dia. I veiem arribar des de la llunyania.
20: Amb un vestit estupendo.
0: Vestida de blau cel.
21: Azul puríssima.
0: Azul, no, em diu que no és blau cel. No, em diu que no és blau cel.
20: És blau claret.
0: Ara començarem ja amb les tonalitats de... dels colors. Aviam. Hola, Pere Mas, què tal? Bon dia.
22: Bon dia.
0: Home, sí que és blau cel, no fotis.
20: Ella diu que és blau infermera.
0: Que és blau...
20: Sí, sembla la doctora García.
0: No, no, està, no pots arribar tard, efectivament. No pots arribar tard perquè...
22: És blau piscina, una mica. Bueno, no, blau de la piscina,
21: sí, manera menys poètica,
22: no, no, no, serà poètica, però el cel és més fosc, el blau de la...
20: Depèn del dia.
22: Lola, no?
0: No. Ja escolta'm una cosa.
20: Digue'm.
23: Bon dia.
0: Us he de dir que... Mariano Rajoy ha fet l'article que ara llegirem. Per si deixen les audiències, per allò que diuen és que sempre esteu parlant de futbol i del Mundial... És veritat que moltes vegades parlem massa de futbol, és veritat. Mm. Però esclar, és que ahir, en el conjunt d'Espanya, només per televisió espanyola, aquí hem d'afegir la gent que va mirar el partit, perquè hi ha molta gent que li agrada molt mirar el partit per DAZN.
20: Sí. Mm.
0: Perquè tu mires per DAZN, sí, Joan, sí. Els comentaristes són molt bons.
20: Sí, jo crec que la retransmissió...
0: Sí, és molt bona, sí. És molt bona. Però només per la 1 va fer pràcticament 10 milions d'espectadors, 9.700.000 concretament, amb un 61,2% de quota de pantalla. Això vol dir que és una barbaritat, Pere, tu que...
22: Hòstia, és molt, 61.
20: Era,
22: és vuitens, això.
20: Com no? L'Hombre la Tierra i el Hombre Estrés, vuitens, quan hi havia...
22: Vuitens, no, un canal. No, és
0: moltíssim. Però, i un moment, a Catalunya, sense sumar DAZN, sumant la 1 i la 2CAT, que per ser la 2CAT cada vegada està fent audiències més bones respecte al futbol en català, va fer un 59,7. És a dir, si fa o no fa...
3: Les catades van cat a Telecinco, a Catalunya.
0: Sí.
16: Doncs atenció, perquè normalment hi ha un diferencial gairebé d'uns 10 punts entre el conjunt d'Espanya i Catalunya quan hi ha un partit de la selecció. Vol dir que en aquest cas, el rellevant d'aquesta xifra és que pràcticament és la mateixa.
0: Sí.
16: No és habitual, això.
0: Sempre 61-2, 59-7, és a dir, un punt i mig menys.
22: Mm. Important no inferir, però, que els seguidors del partit en directe són seguidors també, o sigui,
16: no, jo no ho he dit, això.
22: Espanyola,
16: home, jo ahir, per exemple, jo anava molt amb Espanya. Oh. Havia dit abans el... Sí, home, sí.
3: Sí, sí.
0: No, calla, que ara hi ha unes audiències noves, perdona.
16: Ah, cuidao.
0: Clar, cuidao. No, perquè m'havia fet el Ramos, que clar, evidentment... amb les audiències d'Eurovisió toca més. És a dir, m'ha sumat el partit més al post. Només el partit? Només el partit, eh? Només el partit. Espanya, el 65%.
16: A tot l'estat, eh?
0: Sí, a tot l'estat.
16: Dos terços, és barbaritat.
0: Gairebé 11 milions de persones.
16: Exageració, és molt.
0: I sumant la U més la 2CAT, a Catalunya, pràcticament 1.800.000 persones, que estem parlant del 63,5%. Després... O sigui, pràcticament empat.
16: Pràcticament, sí, pràcticament és el mateix.
0: Repeteixo, i aquí els hi has de sumar, no sé, ho ignoro, quants clics va haver-hi veient de Zon. Veient de Zon. Per tant, repeteixo.
16: Ara ho consultarem, ara farem la consulta.
0: La de Zon, per
19: fer-ho? Tres cada quatre persones estaven veient el partit.
0: Correcte, pràcticament sí. Que és una autèntica
16: barbaritat. No, més, dos de cada tres. Un 66 a Espanya és dos de cada tres.
0: Sí, sí.
19: Ja, però si afegim Dazón, encara més.
0: Un segon, perquè aquí...
16: Ara investigo, ja.
0: Investiga, amic.
16: Bueno, li pregunto al Quim Domènech, directament.
3: Ara, imagina't divendres.
0: Fonts públiques.
3: Divendres i a les 9 del vespre l'audiència que pots arribar fent.
23: Manera al cine.
0: Pot tenir un problema l'audiència aquest dia? Que és que molta gent veurà el partit des de fora de casa i no tindrà... Saps? Aquest pot ser un problema, si estàs fora. El que serà altíssim serà, si arriba a Espanya a les semifinals, doncs imagina't, pots sumar-li 10 punts. Suposo, eh? Per cert, un moment que aviam si el tinc per aquí, que si és que me l'han passat abans i el vull mirar, perquè me l'ha passat l'Albert Pedrol i no me'n puc estar. Sí. Sí.
16: El tinc.
0: No. Es diu Espanya va a ganar.
23: Vaja.
0: Aviam, Joan, m'agradaria que féssim, que fessis tu el comentari d'opinió.
19: Truca el Trump i diu, sí. Espanya no.
0: Estamos en cuartos de final. És veritat.
3: Una obvietat.
0: Todo apuntaba a que no iba a ser fácil y no lo fue. Portugal es una gran selección. Tiene un palmarés más que respetable. Especialmente a partir de principios de siglo... Aunque ya en 1966, en la época de Eusebio, alcanzó la tercera plaza en el Mundial de Inglaterra. Bueno, fa la Wikipedia.
3: Lo va bé quan comença a fer comparacions amb la política. Mm.
0: Son muchos los futbolistas portugueses que juegan en los grandes equipos europeos. Pues, bueno. Cristiano Ronaldo sigue siendo su jugador más emblemático. Hombre, muchas gracias.
19: Es una sucesión de obviedades.
0: Sí, de momento sí. Este fue su sexto mundial. Muy bien. Y ha marcado en todos. Nadie más lo ha conseguido. Muy bien. Algunos critican su edad, pero ya les gustará a ellos tener los años de Ronaldo. A mí, desde luego. Sí, está muy bien. Eso es humor de Antonio Zores. Además, conviene olvidar que no está solo. Parro de otros jugadores, Vitiña y tal. Pero eso, por eso, la victoria tiene un gran mérito. Es un éxito que hay que celebrar, máxime porque algunos, ya saben a quién me refiero, no nos dan pie a festejar nada. En cualquier caso, las celebraciones, siempre con moderación, una virtud que hoy el poder ha liquidado.
3: Sí. Veus, és que tota la part política és la bona d'aquest article.
0: Bueno, però clar, però què vol dir? Que no hi ha celebracions? Tia, no, el Sant Fermín,
3: parla de que el poder ha liquidat la moderació i abans et diu són dos tasques seguits en el Sánchez. Una, que no tenim motius per celebrar res, i dos, que no és moderat.
0: Val. Bueno, després continua la vida, los momentos buenos hay que disfrutarlos, hoy no son muchos, así que ya saben, no dimitan de los ratos agradables. Tal. La cuestión ahora es qué va a suceder en los cuartos, les adelanto que no lo sé. Igual que desconozco cuándo se celebrarán en España las elecciones generales, que ya habían debido tener lugar hace mucho tiempo porque somos un país democrático. Y en eso me diferencio de los numerosos pitonisos que llevan tiempo anunciando el momento. Si no aciertan, no pasa nada. Apuestan por otra fecha y punto. Cada uno se entretiene como quiere. Hasta ahí podíamos llegar. En consecuencia, y aunque desconozco lo que va a ocurrir en los cuartos, sí que estoy en condiciones de afirmar que España va a ganar. Y por tanto va a alcanzar la ronda de semifinales. Estados Unidos o Bélgica. Això vol dir que ha fet l'article abans de la matinada. Ha dormit aquesta nit. Fa, diu que els primers juguen en casa, això ja no va tal, no sé què. España juega más con más intensidad. Hasta entonces disfrutemos y Démosle la enhorabuena a la selección española, al seleccionador y a todos los que dentro de cada uno de sus posibilidades estamos ahí. No marcamos goles, pero empujamos. Y eso, aunque algunos no se lo crean, también cuenta.
19: El millor de tot és que saps que és que l'escriu ell. Sí, en un món com l'actual, que tot és fake, no?
1: Com a mínim el
19: tens la seguretat de que aquest article l'escriu.
3: Bueno, més que Esquerra l'ha parlat.
16: Sí, exacte.
19: Sí, l'ha parlat, l'ha dit.
3: Perquè saps
19: sí,
3: que els fa per notes, també?
19: Ho fa per notes.
1: El que passa és que després de tot això, hi ha molta gent que encara es deu preguntar per què sempre vull que perdi la selecció espanyola, que és una màquina fabricadora.
3: Perquè ets un cenizo.
1: No, perquè és una màquina fabricadora de sentiment espanyol. Només cal veure avui totes les televisions que tenim aquí al davant i tot les samarretes que vam ahir de la selecció espanyola per tot arreu, i després de blanquejament fins i tot de personatges com aquest, que és el del 155, que responsable de pallissar un munt de gent aquí a casa nostra, que ara semblarà simpàtic. És a dir, per mi, és a dir, no és només pel sentiment culer, és a dir, que evidentment vull que tornin l'abans possible els meus jugadors perquè no es lesionin allà, ara, que no els paguen ni un punyetero duro, però sobretot perquè hi ha molta gent, i de bona fe, jo tinc amics independentistes, família, comparteixo fins i tot casa, amb gent que diu, és que barreges les coses, una cosa és esport i una altra política, i dic jo sóc qui barreja, és a dir, no siguem ingenus, és a dir, és que tot això és una màquina generadora de sentiment espanyol i espanyolista per molta gent que fins i tot té la guàrdia baixa i que se sent atreta per això, perquè és la moda, perquè és lo guai, perquè és el que es porta amb una onada de comunicació brutal, i jo ho entenc, però i també és veritat que a mi el futbol en general, si no és el Barça, no m'interessa gaire, però sí que és veritat que no hem de ser ingenus.
19: Pel mateix motiu,
1: per mi també el Barça és més que un club, evidentment.
0: Un moment que tenim les audiències de DAZN.
16: Bueno, totes, en realitat no me les ha passat la persona que he mencionat, sinó que les he trobat al Twitter del Malaroia, que havia treballat al món de la tele i que té accés als audiències.
0: Sí.
16: Llavors, guanya l'amiga...
0: Lola,
16: perquè a tot Espanya, efectivament, la suma de tots els canals, que eren la 1, DAZN i Teledeporte, perquè també feien simulcast a Teledeporte, va fer un 75,2, que és 3 de cada 4. Això és una exageració. Uns vuitens,
0: Si
16: no estem parlant... Imagina't si haguessin anat a la pròrroga.
0: A
16: la pròrroga, 75,2, la suma de tots els canals a Espanya. I a Catalunya, 71,5, que és una bogeria. Dels quals, 5,6 punts a DAZN. I atenció, a la 2CAT, 11 punts i mig. Un 11,5, que és una molt bona xifra.
0: Mm. Això vol dir que hi ha un 11,5% dels catalans veient
16: català,
0: la selecció espanyola veient el partit de català.
16: Amb el nostre Edu Mutante rondant per allà.
0: Sí, que, no, però no només això, vol dir primer que hi ha... Primer que la gent li agrada sentir un català?
16: Sí, evidentment.
1: Per franges d'edat, L'altre dia sentia el Clapés, el Rocco, que ho disseccionava, i la gent jove ho seguia en espanyol, i la gent de 50 cap amunt una xifra així en català, que és curiós, també.
0: Totalment.
1: Però vaja, sí, jo crec que bàsicament, en resum, no hem d'obviar aquesta barreja de futbol i política, i bé, ahir per mi el retrat ideal hagués estat que hagués perdut Espanya i que Cristiano no hagués marcat.
0: Permeta un moment, digues això, et mou molt breu, sisplau, que tinc una persona al telèfon.
2: Rapidíssim, que jo no puc estar més d'acord amb el Toni, però també s'han de relativitzar aquestes coses. La gran històrica manifestació contra la sentència de l'Estatut és un dia abans o un dia després, ara no ho recordo, que la victòria de la selecció espanyola al Mundial. Vull dir que els mundials i les competicions esportives, sobretot les nacionals, diguem-ne, sempre es fan servir com a mecanisme de propaganda, però això no vol dir que funcionin, diguem-ne, i que tinguin una traducció real en el sentiment de la gent.
1: Depèn del context. Hi ha moments en què està la cosa més madura. I ara jo crec que...
0: Joan, en 30 segons, per favor.
3: No, jo crec que és molt d'agrair la sinceritat del Toni. I hi ha una gran diferència entre ell i jo. Jo no sóc anticatalà, ell és antiespanyol. És realment una pena. Em sap realment greu que odis el teu propi país.
1: No, jo crec que és perquè tu vas de patriota, que això no és nacionalisme espanyol, i et penses que els altres tipus de nacionalisme són anti. No és anti.
3: Només
1: és
3: simplement... Jo no sóc anticatalà, tu ets antiespanyol,
1: Joan,
3: és una diferència.
1: Per aquesta regla de 3, tu ets antibarcelonista perquè sempre vols que perdi el Barça, no? Per tant, ser anti no passa res. Potser va més amb la ciutadania que amb la nacionalitat, en el meu cas. La meva nació és la catalana i la meva ciutadania és espanyola.
3: Està molt bé que siguis...
1: T'ha faltat dir-me allò de que sale en tu carnet.
3: Està molt bé que siguis sincer, perquè així tots tenim clar...
0: Són les 9:17, hi ha un tema que evidentment és molt més important del que estem parlant ara, que és tota aquesta concatenació d'incendis. Algun dia farem justícia als bombers, perquè els bombers és aquella gent que ells van quan nosaltres hem de marxar. David Borrell, cap dels Bombers, bon dia, moltes gràcies.
4: Molt bon dia.
0: Primer de tot, moltes gràcies per tot. Realment, la feinada que esteu fent any rere any, de vegades és això, ens en recordem només de Santa Bàrbara quan trona, deixem de parlar de vosaltres a l'hivern, i quan s'acosta l'estiu ja comencem a parlar de vosaltres. Però vaja, dit això, has anunciat fa cosa d'una hora que l'incendi l'Anoia està ja estabilitzat. De moment, quantes hectàrees ha cremat?
4: No ens ha crescut respecte al que l'àrea que teníem ahir. Aproximadament estàvem treballant amb un d'ordre, per tenir un ordre de magnitud, sobre unes 200 hectàrees d'àrea, diguéssim, de treball.
0: Val. Hi ha moltes cases afectades?
4: A veure, doncs hem de fer encara a recompte, però el que sí que tenim és que ens va afectar... què va passar? Que va impactar de dret el cap de l'incendi cap a la zona, diguéssim, del polígon industrial de la

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: Vivint, l'incendi de Carme ara mateix no ens preocupa. El tenim estabilitzat i el que ens preocupa és que encara mantenim actiu l'incendi de Sentmenat. Ens preocupa sobretot perquè el perímetre és un perímetre molt irregular, molt difícil, amb molts focus, va cremar amb molts focus secundaris, vol dir que no és un perímetre clar, net, que els pugui resseguir amb facilitat, sinó perquè s'entengui, és molt sinuós. I llavors això ens aporta moltes més dificultats de cara, diguéssim, a aquesta estabilització. És cert que el flanc dret, que és el que més potencial té, el tenim estabilitzat, però no el conjunt de l'incendi. Sobretot tenim una mica d'activitat en el que seria la zona del cap flanc esquerre. Anem tenint, diguéssim, encara activitat, encara està actiu. I ens preocupa això, i ens preocupa també que tenim, doncs, bombers a tots els incendis que estan acabant, doncs, de fer les tasques de control en els altres incendis que tenim, no? Però penseu que encara tenim el de les Gavarres, que no està controlat, i aquest que dèiem de Sentmenat, que no està controlat, que estan estabilitzats, més aquest que dèiem ara de Carme, que està actiu. Per tant, aquí tenim molts recursos desplegats i per tant, això ens preocupa, i ens preocupa sobretot que el dia d'avui és un dia de risc extrem, on la possibilitat de tornar a tenir més grans incendis, doncs, la tenim a sobre la taula. Hem desescalat el que nosaltres, quan tenim simultaneïtat de grans incendis, escalem el que seria, el que en diem 6,5 per simultaneïtat, que és que assumeix, en aquest cas jo com a cap del cos de bombers assumeixo el comandament estratègic, doncs, del conjunt del país, i això des del 2022, que aquest tipus d'activació per simultaneïtat no es donava. Llavors ens preocupa sobretot aquesta simultaneïtat d'avui i també dels pròxims dies. O sigui, el que ens marquen les previsions és que tindrem dies de risc molt, molt, molt extrem.
3: Ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, parlava de 65 incendis a Catalunya només ahir. És així, no?
2: Sí, sí.
3: 65, sí, a veure... però sí, sí. És que és una barbaritat.
2: Sí, a veure, el que passa és que molts d'aquests incendis, doncs, els aconseguim estabilitzar o controlar molt ràpidament, doncs directament, sigui amb la resposta que tenim, doncs, de primera intervenció de bombers i amb el suport, molts d'ells, doncs, d'aquesta activació immediata també de les ADFs, que amb aquesta primera resposta també col·laboren, és a dir, d'aquests al final, allò, traient tota aquesta simultaneïtat, realment ahir el que ens va preocupar van ser aquests dos incendis que dèiem de Sentmenat i Carme, més un altre que també ens va preocupar molt, a Comiols. La resta van ser incendis, diguéssim, on es van controlar superràpidament.
3: L'incendi més gran d'aquests últims dies és el de les Gavarres, que porta cremant des de divendres. Tot i que fa dos dies que està estabilitzat, encara no s'ha pogut donar per controlat. Què està passant?
2: Passa que tenim això mateix que deia vostè, altes temperatures. Això fa que la fase, diguéssim, de control ens costi una mica més que en una situació, diguéssim, normal. Encara vas tenint, doncs, fumaroles, activitat, en el perímetre és un perímetre molt gran, un perímetre molt mal cremat, això que dèiem també, com en el cas de Sentmenat, no? Que quan tens el perímetre, perquè la gent ho entengui fàcilment, no? Que aconsegueixes, doncs, que estigui aturat, doncs, en una pista, en una carretera, en unes vinyes, allò queda molt ben ancorat. Quan és a dins de la massa forestal i no costa molt més, diguéssim, doncs, fer realment aquesta extinció d'una forma més neta, més clara, i ens costa més dies, simplement perquè s'ha d'anar refredant i hem d'estar, doncs, molt

0: atents a que no puguem tenir reproduccions.
1: Són les 9:24 minuts. Deixa'm fer un parell de preguntes més. La pregunta és què us falta? Perquè, per exemple, avui explicàvem que hi ha un problema amb els avions, amb els hidroavions, que efectivament, clar, aquí hi ha hagut una realitat, que és que el canvi climàtic ha propiciat, doncs, que ara tinguem 65 incendis, ahir, encara que alguns fossin molt petits, no? Però que, evidentment, ja el David Borrell ja està anunciant, bueno, amb aquestes calorades, pot ser que, clar, hem d'extremar precaucions. Per tant, és... Faltarien hidroavions, no, en aquest moment, al país?
0: Clar, quan tenim, diguéssim, situacions d'aquesta simultaneïtat o de grans emergències o de grans emergències simultànies, no? Quan tenim aquestes situacions, s'ha d'entendre que els sistemes de resposta d'aquest país i de tots, doncs és el moment que es tensionen. Llavors, tenim un sistema que el tenim molt ben dimensionat. És important tenir en compte de que en relació, doncs, al nostre entorn, a nivell, per exemple, de l'estat espanyol, jo crec que no hi ha absolutament ningú que estigui com nosaltres amb aquesta capacitat de resposta que tenim, i això també hem de ser honestos i dir-ho. Ara bé, també és veritat que en el moment, doncs, que estàs en aquestes situacions, doncs, d'emergència, doncs aquí trobes a faltar de tot, no? Trobes a faltar bombers, trobes a faltar mitjans aeris, trobes a faltar de tot. Però no es tracta tant amb tenir-ho dimensionat, que això és d'alguna forma, doncs, ja tenim en situació normal, doncs, tenim una dimensió, en situació de campanya tenim una altra dimensió, que ja està pensat, doncs, per tenir molt més reforç, però a més, amb una situació extraordinària, ja activem, per exemple, ahir vam, i avui tenim activats, doncs, el doble de bombers que un dia, diguéssim, ordinari, hem doblat, diguéssim, amb una mobilització extraordinària. És a dir, ja es fan passos per reforçar, però lògicament amb aquesta situació és el que dèiem, tothom va just. Aquí el que es tracta sobretot és aplicar intel·ligència, aplicar i poder triar, fer un bon anàlisi de què és el que tenim amb cadascun dels incendis, dimensionar-ho correctament, tenir clar que el que actuaries en un dia normal, doncs canvies algunes prioritats tàctiques o alguna estratègia concreta, doncs, per intentar adequar-la en aquest moment de simultaneïtat. No... Això ha passat, no? En el sentit de que quan se't fa gran, doncs agafes i dius, escolta'm, prioritzem aquest flanc, i això vol dir que mantens l'altre flanc més actiu. Això es fa, i es fa normalment, també es fa, doncs, amb incendis més estàndards, en el moment que tu no tens tots els recursos perquè triguen a arribar. Per tant, estem acostumats a triar, a prioritzar, i això és el que seguim fent, i l'única diferència és que en aquesta situació l'escalat és molt més gran i aquestes decisions es prenen a nivell estratègic, fent aquesta selecció, doncs, d'incendis, d'importància, de recursos necessaris i només, de tenir la gent descansada, de tenir la gent a punt, però per evitar sobretot l'estratègia que teníem ahir i fins aquest dematí que hem desescalat, era clarament evitar el col·lapse operatiu del cos de bombers, i per tant amb això hem aconseguit treballar i anticipar-nos, i això és el que hem d'aconseguir, més enllà de que ens puguin faltar en un moment donat mitjans, que crec que és normal que qualsevol país del món li passaria, vull dir, en un moment, diguéssim, d'una situació de tanta, diguéssim, simultaneïtat, doncs té un moment d'anar justos o d'anar apretats.
1: Lola.
2: Sí, jo volia preguntar-li si s'ha millorat en la tasca de prevenció. Ho dic perquè, per exemple, a les Gavarres hi ha una massa forestal tan bèstia, no?, que no sé si s'ha fet alguna... s'estan fent els deures en matèria, doncs, de tallafocs, del territori, no?, de treballar pensant en aquestes situacions. Si s'ha avançat en això o no?
0: S'ha avançat molt des de l'any passat ara, molt, com mai. Perquè el president ens va dir... després de com va anar l'any passat, que estava molt amoïnat, ens va demanar als bombers de dir, escolta'm, què creieu honestament que s'ha de fer a nivell, diguéssim, de prevenció d'incendis per evitar situacions com les que ja vam tenir l'any passat, no? I aquí el que vam ser molt clars és de dir, sobretot hem d'evitar la situació de megaincendis que estem veient al nostre voltant, no? Hi ha incendis, els megaincendis són incendis que ja no es mouen amb incendis de milers d'hectàrees, com estem comptant aquests dies, no? Que parlem dels incendis de, bueno, avui de 200, quan parlàvem de l'incendi, quan parlem de les Gavarres, no? De 2.000 i escaig hectàrees, sinó una altra escala, incendis que parlem de fins i tot centenars de milers d'hectàrees, no? Incendis de 100.000 hectàrees, en el cas d'Austràlia va arribar a 1 milió d'hectàrees, és una altra mida d'incendis, vale? Incendis que, perquè ens entenguem, ens cremeixin tot el Prepirineu sencer, d'aquesta escala d'incendis, és a dir, que ens passin d'un massís a un altre sense possibilitat de que els bombers hi puguem fer res. I això que ens amoïna i molt, que està sobre la taula,
2: els incendis de sisena generació, no?
0: Té a veure amb els incendis de sisena generació, és a dir, un dels efectes dels incendis de sisena generació, els incendis de sisena generació comporten diguéssim fenòmens extrems, no? De comportament extrem, però també comporten aquesta possibilitat de megaincendis, de dir, incendis que no hi ha manera, diguéssim, que es puguin aturar perquè es van retroalimentant, es van ells mateixos i l'atmosfera entren en una dinàmica que és molt difícil d'aturar. Llavors, l'única manera d'aturar-ho és de dir, compartimentem, és el que ens va preguntar el president, què podem fer? Dic, escolta, compartimentem el país, compartimentem i fem 14 eixos de contenció de manera que un incendi no passi de massís a massís, vale? I evitar, doncs, que puguem tenir aquests incendis de centenars de milers d'hectàrees. I amb això, a veure, no som nosaltres, és el Departament d'Agricultura que s'hi ha posat i ha fet avenços molt significatius, sobretot pel que fa a la planificació de totes aquestes feines i començar a fer-les. Mm. Òbviament, això és una feina que la tindrem acabada exactament d'aquí 7 anys. Això és el que s'ha planificat. I d'aquí 7 anys estan els 14 eixos fets. Però és veritat que cada any, diguéssim, doncs anirem millorant i traient aquest potencial i aquesta situació, diguéssim, que realment sí que ens espanta. Aquí tenim un problema, que és que els boscos no estan adaptats al clima d'avui. Són boscos que estan adaptats al clima de fa 100 anys, però no al clima que tenim avui. Llavors, estan amb una disponibilitat, doncs, per cremar com s'està veient, que de seguida que entren, diguéssim, amb rang, doncs tenim problemes i molt greus. Per tant, quan em pregunteu, de dir, s'està fent, el país està fent feina? Està fent feina. Amb això ho arreglarem tot a nivell de prevenció? No, però ja fem un pas endavant, que és que aquests incendis, amb aquests eixos de contenció, entrin dins de la capacitat d'extinció dels bombers, cosa que ara no tenim i tindrem els anys successius, i per tant l'any que ve ja tindrem algun eix mig fet, d'aquí un parell d'anys en tindrem 5 que estaran acabats i anar fent i anar avançant.
1: Escolta, una última pregunta, David Borrell, que és, pensava que era un ésser en franca decadència, que era els piròmans, però és que encara hi ha piròmans.
0: Sí, bueno, jo crec que aquí també moltes vegades també està associat, diguéssim, a persones que segurament també han, vull dir, aquí s'ha de veure també si està associat a algun tipus de problema també de salut mental, els que hi han hagut i de més, vull dir que tampoc no abundaria massa en el tema, perquè són situacions puntuals i que en tot cas, pues, sí, lamentablement, sigui pel que sigui, el que sí que està clar és que tots els incendis acaben sent d'origen, tots no, però la majoria, tret de quan tenim allò, incendis per llams, gairebé tots a darrere hi ha la causa humana, sigui de forma intencionada o sigui de forma accidental. Aquesta és la realitat, sí.
1: La majoria, eh?
0: Sí, això, els agents rurals són els que tenen les dades,
1: sí,
0: i la immensa majoria estan originats per causa humana.
1: Parlava el David Borrell dels eixos d'incendis, ja n'hi ha 5. Un és Rasquera al Perelló, l'altre Igualada, precisament Santa Coloma de Cervelló, l'altre Argentona, La Roca, l'altre Perafita, Manresa, i l'altre Girona, Celrà. Aquests són els que hi ha ara. Molt bé, David Borrell, molta sort i molts ànims, de debò.
0: Moltes gràcies a vosaltres pel seguiment.
1: Gràcies, que vagi bé. David Borrell, el cap dels bombers, ens ha acompanyat avui aquí al món a RAC1, però per parlar tot plegat, per aquesta hora, Juli Pausas és una eminència, és un investigador al CSIC expert en incendis forestals. Juli Pausas, bon dia, moltes gràcies.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Hem viscut hores molt complicades en 4 grans incendis simultanis. Els bombers han parlat d'un dels escenaris més crítics. Com hem arribat fins aquí?
3: Bueno, una de les coses molt importants de la situació actual, evidentment, és el canvi climàtic i les zones de calor. És, això és una de les situacions, una de les factors que són molt importants, no? Vull dir, el nostre paisatge antigament era molt rural i tenia, diguem, la biomassa, la continuïtat dels boscos estava bastant fragmentada perquè havia molt de consum, no? Llavors, havien pastures, havien ramats, la gent agafava, collia llenya i tot això, no? Tot això s'ha anat abandonant i en totes aquestes activitats rurals s'ha anat abandonant i l'abandonar pues, ha augmentat molt la biomassa, la continuïtat dels boscos. Que això, a priori, pues, pensar que no és dolent, però el que fa és que tenim molta continuïtat. Si amb aquesta continuïtat li poses l'increment de les temperatures, que llavors es fa molt més sec, i li poses les onades de calor, doncs llavors ja tens la combinació perfecta, no? O sigui que un dels limitants dels incendis pot ser la continuïtat de combustible, però quan això ja no és limitant, doncs llavors passa a ser el motor dels incendis, passa a ser llavors la variabilitat en el clima. I com cada vegada anem a un clima més calent, més sec, doncs llavors, clar, doncs tenim aquests incendis de la gran biomassa i les condicions climàtiques apropiades, pues, no, éreu previsible, no? Aquest és l'escenari actual.
1: Clar, ahir es van declarar, per exemple, a Catalunya 65 focs en un sol dia. És veritat que alguns eren petits, però els altres són alguns molt, molt gruixos. Això és excepcional o és el tipus d'episodis que ens hem d'anar acostumant a veure cada vegada més sovint?
3: A veure, el número d'incendis no, realment no vol dir res. Perquè incendis a l'estiu, a tot el país, a Catalunya i a tot l'estat, n'hi ha moltíssims cada dia n'hi ha. No, el número d'incendis no vol dir res, tenim un sistema de bombers molt bo i la majoria s'apaguen i no són significatius. El tamany és tan petit que no són significatius i no surten als mitjans de comunicació. I què passa? És que només que d'aquests quantitat d'incendis que hi ha, només que hi hagi un, dos o tres que s'escapi, doncs llavors aquest és el que és significatiu, no? I de fet els incendis petits no els hem de considerar un problema. Els incendis petits, que hi hagi molts incendis, si són petits, doncs quasi ho hem d'intentar veure des d'un punt de vista una mica més positiu del que ho estem fent, no? Perquè el que estan fent és una mica de gestió. Això que estem demanant, aquesta gestió i etcètera, doncs a vegades ho fan els incendis, de manera que incendis petits no són greus. El greu és quan tenim un incendi que s'escapa d'un tamany petit i passa ja a ser un incendi gran, passa a tindre ja problemes amb habitatges, etcètera, no? Però el número d'incendis no és un indicador. Va. De fet, si tinguéssim molts incendis però tots fossin petits, segurament aniríem molt millor.
1: Fa temps que molts experts alerten que tenim més massa forestal que mai. Com es redueix i si està d'acord amb el president Illa que hem d'assumir que talar arbres no és cap crim?
3: No, per suposat, talar arbres no és cap crim. Això és cert. Depèn dels arbres, també, no? Depèn de l'espècie, depèn del tamany. En general, al nostre país, és veritat que tenim molts arbres, i en alguns casos masses, especialment d'arbres petits. En canvi, el que tenim és pocs arbres grossos, no? Aquest és el problema, perquè tenim un paisatge en què s'està regenerant encara molt d'incendis passats o de l'abandonament de conreus, i llavors tenim una quantitat d'arbres molt petits i una densitat elevada. Si això es transformés en molt menys arbres, però més grossos, més densos, més resistents, etc., doncs el paisatge seria una mica més resilient. Tallar arbres no és dolent, perquè els arbres, aquesta densitat d'arbres tan elevada, en condicions naturals, molts ja anirien morint, aquests petits, perquè els altres van creixent, o sigui, això és una qüestió de dinàmica natural, no? I si nosaltres els ajudem, pues no passa res, accelerem aquesta successió d'arbres petits a arbres grossos, no? O sigui, això. Ara, clar, això no vol dir que es pot tallar qualsevol arbre, pues hi ha arbres que evidentment pues els volem conservar perquè són arbres emblemàtics, etc., però després hi ha molts arbres que no són cap perill per la diversitat ni res, i que és tallar-los, no té cap problema.
1: Què recomanaria que s'hauria de fer en aquests moments, tenint en compte aquest canvi climàtic, aquest augment de les temperatures, aquest excés de massa forestal? què es podria fer per evitar que els incendis fossin com els que molts cops sovint tenim, que és d'una crema gairebé il·limitada d'hectàrees?
3: Sí, és complicat. Si fos una cosa fàcil, doncs ja ho estaríem fent, no? Però hi ha coses de concepció, no? Per exemple, el que te deia abans, no? Que, per exemple, tendim a, quan hi ha un petit incendi, doncs, considerar-lo catastròfic i generar una reacció negativa, no? I jo crec que els petits incendis, sobretot quan es donen fora del pic d'estiu, fora de les ones de calor, els tenim que veure com una cosa positiva. Els tenim que veure com una manera de gestió bastant natural. Que hi hagi un incendi petit amb unes condicions determinades és una manera de reduir biomassa. I, per tant, això ho hem de veure amb bons ulls, perquè, si no, el que fem és eliminar tots els incendis petits, els fàcils d'eliminar, i per tant i en canvi els difícils són els que se n'escapen, no? Llavors això és una gestió que estaria bé. Després hi ha altres gestions, no? Hi ha moltes coses que es poden fer. Ninguna d'elles solucionarà el problema, però totes poden anar cap a un camí, no? Per exemple, i això s'està fent a Catalunya en alguns jocs, és estimular pues, el món rural, estimular els pastors, estimular l'ús del territori, que això sempre és positiu.
1: Clar, és que aquí hi ha la desaparició del món rural, la desaparició de pagesos i de ramaders, que això ha contribuït a elevar el risc d'incendi, evidentment. Dos i dos són quatre.
3: Sí, el que passa és que, tampoc és fàcil tornar a una situació passada en què havia un ús molt intens del món, de la muntanya, no? Això, evidentment, la majoria de la població és urbana i els pocs i molta gent que encara viu al món rural el que vol és anar a les zones urbanes, no? Llavors, això, o sigui, el tornar enrere, o sigui, tindre una població rural que visqui del món rural, això està molt bé, però no és fàcil. Llavors, segurament hi ha una proporció que es pot mantenir o que inclús que es pot estimular, però no serà la solució del problema. El que sí que s'ha d'intentar pensar i inclús subvencionar, no? Subvencionar ramaders que tenen pastures, etcètera, no? Pues això, pues intentar subvencionar. Hi ha ajuntaments que podrien tindre un ramat per gestionar de l'ajuntament, per un ramat per gestionar el seu paisatge, no? I això jo crec que no passa enlloc. Entens? Vull dir que hi ha coses que se poden fer. Després també s'ha de estimular agricultura, especialment en llocs en què pots fer una fragmentació. Em sembla que el bomber ho explicava, no? El cap de bombers explicava que perquè no passin d'una muntanya a una altra, doncs aprofitar aquestes valls i estimular zones agrícoles en aquestes valls, que si s'han de subvencionar, doncs s'hauran de subvencionar, perquè si hi ha un incendi d'una muntanya, doncs que es crimi una muntanya i no passi a l'altra, i coses aquestes, no? I s'ha d'estimular, doncs això, doncs les cremes prescrites. Hi ha tota una sèrie de coses que modifiquen una mica el paisatge suficient perquè quan hi hagi un incendi, doncs intentem que no es faci molt gros. Però també hem de tindre la consciència de que el fet de que hi hagi un incendi en si no és una cosa tan dolenta com ens està mostrant. El dolent és que hi hagi un incendi gros i molt intens i que afecti a poblacions, etc. Però que hi hagi incendis petits, això que dèiem del número, doncs és quasi positiu, perquè ens està gestionant. El foc està fent una petita gestió que no està malament.
1: Hi ha zones...
3: Disminueix la biomassa, genera heterogeneïtats, genera descontinuïtats. Llavors, si ho fas això amb incendis, doncs no és una cosa descabellada.
1: Hi ha zones de Catalunya especialment preocupants des del punt de vista forestal?
3: Home, a mi, diguem-ne, el que me preocuparia més és aquesta zona... Sí, des del punt de vista biològic, diguem-ne, a la zona molt mediterrània, quan es crema, des del punt de vista biològic, tot regenera molt bé i no és un gran problema. Ara, quan ens anem cap a les muntanyes, des del punt de vista biològic, i després una altra cosa, si tens cases i tal, quan ens anem una mica amunt cap a la muntanya, doncs llavors ja comença a haver zones on històricament no havia incendis, i per tant les plantes no estan adaptades a aquests incendis, llavors tenen problemes de regeneració. Per exemple, Catalunya és bastant clar, o el Pirineu en general és clar, en els boscos d'alta muntanya, els boscos de pi negre i coses d'aquestes que mai, abans mai es cremaven, quan es cremaven feien incendis molt, molt petits d'un llamp, feien un incendi de a vegades menys d'una hectàrea o alguna hectàrea i no passa res. i ara hi ha els incendis al Pirineu, ja comencen a ser de centenars d'hectàrees i probablement arribarem algun dia que siguin de milers d'hectàrees, no? Llavors, amb aquestes condicions, des del punt de vista biològic, és més complicat. Un exemple molt recent de l'any passat, per exemple, és als Picos d'Europa. Als Picos d'Europa, per exemple, van haver incendis l'any passat importants i que van cremar fagedes, cosa que les fagedes abans mai era molt difícil que cremessin, no? Perquè són un tipus de bosc en què és molt, molt ombrívol, no hi ha sotabosc, etcètera, no? Pues en les condicions extremes que va haver a l'agost de l'any passat, de temperatures molt elevades, rècords, etcètera, pues van fins i tot cremar fagedes, i les fagedes no es regeneren i es moren. Llavors, aquest pujada dels incendis que tenim cap a les zones de muntanya en ecosistemes en què no tenen adaptacions als incendis des del punt de vista biològic són els més problemàtics. A les zones més mediterrànies, que hi ha hagut molts incendis, doncs que n'hi hagi una mica més, doncs és més fàcil d'amortiguar des del punt de vista biològic.
1: No vull pecar de barcelonocentrisme, però es parla molt de Collserola, que Collserola és una de les zones de més risc.
3: Sí, no, jo suposo, no, jo no, no, no visc a Barcelona i no tinc clar el que s'està fent a Collserola, jo visc al País Valencià, però jo entenc que els bombers de Catalunya ho tenen molt clar, la Collserola, no? I suposo que tenen mesures. A veure, l'avantatge de Collserola és que està és molt accessible i, per tant, qualsevol inici d'incendi, pues, probablement la reacció deu ser molt ràpida, suposo. No? Això els bombers ho sabran millor que jo. Però clar, ahir s'ha de mantenir un equilibri entre mantenir aquest petit pulmó de Barcelona i que no se cremi, no? Perquè, clar, un podria dir, bueno, pues si tallem tots els arbres i tallem tota la vegetació, allò no es cremarà. Però llavors ens anem al cantó oposat, no? Que és el que va dir una vegada, no sé si us en recordeu, el Bush als Estats Units, no? Diu que si asfaltem les muntanyes, pues no haurà incendis, clar.
1: Sí.
3: Llavors no ens hem d'anar a aquest extrem, no? Hem d'intentar conservar una mica els boscos, encara que sigui amb fragmentació, encara que sigui... I també pensar que si hi ha un incendi petit, pues tampoc és molt greu.
1: Per acabar, hi ha algun país que estigui fent els deures molt bé?
3: Això és una pregunta complicada, perquè hi ha països que... Si ens movem a Europa, pues probablement Espanya és un bon exemple, no? De fer les coses bastant, bastant bé, perquè tenim tenim molta experiència. Tot i que, evidentment, cada vegada el clima és més agressiu des del punt de vista dels incendis i tenim problemes. Però el resta d'Europa s'estan despertant ara o fa uns pocs anys i llavors no, encara no està molt preparat i de fet estan venint aquí a aprendre, no? Estats Units és molt variable, hi han coses que les dominen molt, per exemple, doncs les cremes prescrites en algunes zones doncs tenen un domini molt, molt bo, molt millor que aquí, de manera que hi ha zones que ho tenen, però clar, també tenen altres zones, a Califòrnia, etcètera, que tenen uns problemes molt grossos perquè no només són zones que estan augmentant els incendis, sinó que a més hi ha molt habitatge, moltes urbanitzacions i tenen problemes grossos. Canadà, pues, tenen el problema de canvi climàtic molt gros. No? Allí sempre han hagut incendis, però la magnitud està incrementant tant que degut al canvi climàtic específicament que és difícil de gestionar allò perquè són extensions molt grans, etc. Austràlia pues, tenen també molta experiència en alguns jocs, van ser dels primers en què van fer moltes cremes prescrites, moltes per intentar reduir la biomassa però clar, és un país molt inflamable, la vegetació és molt inflamable, són superfícies molt grosses i les condicions climàtiques també no ajuden i llavors segueixen tenint incendis. I per tant, el que sí que hem de tindre clar és que tots els països amb pressupost molt elevats no poden lluitar, no poden eliminar els incendis. I això ho hem de tindre clar. Els incendis no els podem eliminar. És molt difícil. Si eliminem els incendis és perquè hem eliminat la natura, i això no ho volem. Llavors, el que hem d'arribar a intentar entendre és que que hem de conviure amb aquests incendis perquè són una formen part del sistema. I, per tant, el que hem d'intentar és que els incendis se'n vagin cap a la cantó de molts incendis petits i no de pocs incendis grossos. Aquesta és la dicotomia, no? La dicotomia ja no és que hi hagin incendis o que no hi hagin incendis. Això és una cosa ja passada, no? Perquè no, per molts pressupost que tinguis, contra incendis no els eliminaràs. La dicotomia és o generem molts incendis petits o generem pocs incendis, però seran grossos. I amb aquesta dicotomia ens hem de moure. Això vol dir que hem de conviure amb els incendis, hem de saber que cada any hi haurà incendis i els nostres gestors el que han de procurar és que els incendis vagin ocorrent, però que siguin petits, xicotets, i que no siguin molt problemàtics, i evitar els grossos. I això és el difícil. Però aquesta és la dicotomia, i no la d'incendis, no incendis.
1: Juli Pous, és investigador del CSIC, expert en incendis forestals. Bon dia, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Bon dia. Mònica Usar, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Ingenia Caloto. Mira, acaben de dir que Agricultura acaba d'actualitzar el risc d'incendi a Catalunya. Tenim, atenció, el perill d'incendi forestal. 105 municipis en perill extrem, 379 en perill molt alt i 380 en perill alt. Per tant, 3 de cada 4 pobles o ciutats de Catalunya està en perill o alt o molt alt o extrem d'incendi forestal. Recordeu que el Departament d'Agricultura, al marge de la precaució de la prudència, recomana que si veieu foc, truqueu al 112. Què, Mònica?
4: Doncs aquest risc d'incendi va molt lligat amb el perill d'onada de calor que tenim, amb aquests avisos del Meteocat. Pràcticament tenim tot el país amb aquests avisos per calor intensa, excepte punts de la costa o sectors de les comarques de Girona, i el perill més alt a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues i també la Ribera d'Ebre. Penseu que ja vam arribar als 42 graus a Vinebre, 41 a Lleida, 40 i mig a Escó, i avui es poden superar aquestes temperatures, per tant calor molt intensa al centre del dia, les temperatures més altes entre el Pla de Lleida i la Ribera d'Ebre. A més, amb vent del sud, que bufarà sobretot durant les hores centrals del dia, més reforçat precisament en aquestes zones que comentem més càlides, a Ponent i també a l'Ebre. Per tant, si bufa el vent i ho uneixes amb aquesta calor tan intensa i amb un terreny tan sec, doncs avui les condicions no són bones davant d'aquest risc d'incendis. I de pluja a poca, tot estirà alguna gota aquesta tarda cap al Berguedà, la Cerdanya i també l'Alt Urgell. Demà puja més la temperatura. Hola, demà ja, tenim perill ja, alt o molt alt a tot Catalunya per aquesta calor intensa de dia i també de nit. S'activen els avisos de calor nocturna, també la propera nit i matinada, la costa i el prelitoral de Barcelona i també el Pla de Lleida, i dijous es mantenen les temperatures tan altes. I després afluixa aquesta calor de cara a divendres. Baixen 3-4 graus les temperatures. Penseu que amb aquesta onada de calor arribem a uns 10 graus per sobre de la mitjana, doncs ens situem cap a uns 5-6 graus per sobre de la mitjana. A veure si divendres i dissabte traiem aquesta categoria d'onada de calor i respirem una miqueta, però després torna a pujar. Entre diumenge i dilluns pinta que tornaríem a tenir un repunt de les temperatures. Encara no m'atreveixo a dir el tema de l'onada de calor, però potser si aturem divendres i dissabte aquesta onada de calor, potser la setmana que ve tenim una tercera, però ja ho veurem.
2: Tot i que baixin, estan per sobre,
4: sí,
2: oi?
4: Sí, sí, sí, ens mantenim per sobre.
2: 6 o 7 graus que per sobre de,
4: sí,
2: de
4: fet, de no... Bueno, clar, com més enllà anem, més incert és el pronòstic, però fins a mitjans de juliol veiem clarament que estarem per sobre la mitjana.
1: Clar, i ara et preguntaria, escolta'm, i ara, va, algú em regala un viatge, el que vulgui fer de viatge, on puc anar a buscar en aquests moments unes temperatures normals? No, perquè, per exemple, a França estan passant una calor, ara em deies fa un moment que a Madrid estan a 39, també, vull dir,
4: que és clar. Una màxima,
1: vull dir, la península ibèrica està en aquests moments vermella, no?
4: Sí. Sí, les zones més, et diria, cap a l'est d'Europa és on tenen les temperatures que tocaria una mica per sota de la mitjana. No vol dir que faci fred, però sí que la calor no és tan intensa, però tota la part més occidental del continent estem patint aquesta calorada, i una darrere l'altra, és a dir, se n'han enllaçat les dues. Sí. Paciència.
1: I aigua que res, no?
4: No, així pluja general no, alguns ruixats de tarda al Pirineu sí, però res més.
1: Va, d'aquí uns moments en aquest estudi la persona que segurament, i ara sí que farem la tertúlia amb ell, una de les persones que sap més de política en aquest país, una de les persones que ha publicat Llibre Nou, està mirant tothom qui és. D'aquí uns moments, l'Alol el coneix molt bé, i tots els altres el coneixeu perquè l'heu llegit i el llegiu sistemàticament. Enric Juliana, d'aquí uns moments, mític, efectivament. Adjunt al director de La Vanguardia, delegat de La Vanguardia de Madrid, i autor d'un llibre que a més ens fa molt bé amb el que estem parlant, que és el Viaje a un Nuevo Mundo, aquest món tan canviant del qual estem parlant. Enric Juliana, d'aquí us menceu en aquest estudi del món a RAC1.
5: Tía, perdona que te mande audio, es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. Nos vamos, ya me dices.
6: Abierta la nueva convocatoria de campus rural. Gobierno de España.
7: En la malaltia pulmonar obstructiva crònica, cada crisi respiratòria compta. Pot acabar a urgències, ingrés hospitalari i pèrdua de qualitat de vida. La innovació obre noves possibilitats que beneficien la qualitat de vida dels pacients. Sanofi i Regeneron, per la salut respiratòria.
8: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
9: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
10: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
11: Sí, digui'm.
10: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els agradi a tots.
11: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
12: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
13: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient. I evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric. És el teu aire.
14: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar en el súper número 1 en fruta y verdura.
15: Tria el malaupell de gripavo a 0,89 al quilo i estalvia't un 31%. I tria un quilo de nectarines a 1,99 i estalvia't un 31% amb Lidl Plus. Lidl, val la pena.
13: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
16: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
17: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
18: Verisure.
19: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
20: Sona bé.
19: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
20: Sona el nou Micra.
19: I el 0% TAE.
20: Sona que estreno Nissan.
19: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
21: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
22: Cariño, ja ha bitxos a la cuina!
23: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
22: De veritat?
23: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
24: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adeu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
25: El perquè de tot plegat.
1: Tres minuts i les deu. No, no, és que li heu fet un...
26: Un primer grau.
1: Sí, sí, no, no, primer, segon i tercer de cop a l'Enric Julià, només arribar.
26: No s'ha de desaprofitar.
27: L'oracle,
26: Julià. Poc.
2: L'oracle.
1: Què tal, Enric Julià? Bon dia i bona hora.
26: Molt bé.
1: Ja estàvem parlant, ja ha sortit el nom de Pedro Sánchez, Nadia Calviño, Carlos Cuerpo. Ha sortit també...
26: Illa.
1: Ha sortit també... Quin nom ha sortit? Ha sortit un altre.
27: Números, han sortit números. Són
1: números.
27: Molts números.
1: Tot això està passant a Madrid. Això de que el procés ha agafat el pont aeri, perquè a Madrid, tu ara, aquí hi ha un exercici, Enric, molt curiós de veure, que et recomanaria, que és que tu ara veus als matins les televisions, bàsicament les privades, la pública també, però menys, i les privades és O sigui, és una cosa amb Pedro Sánchez, però terrible. Quan arribes a Catalunya i estàs uns dies per aquí, veus que tot això, tot el contrari del que passava el 17, que és a dir, això està calmat i que allò s'està cremant?
0: Bé, una mica això, aquesta impressió sí. A Madrid en aquests moments fa una calor espantosa. Això ara ja és que un tòpic, però jo crec que té importància política perquè altera el sistema neuronal d'una manera bastant clara, no? És una ciutat invivible a l'estiu i a més amb aquesta característica s'està accentuant, perquè s'està accentuant arreu. Passem més calor a Barcelona, a Catalunya hi ha més calor a Madrid. Això no estic ara parlant en termes anecdòtics. És a dir, quan es crea un clima de tensió, quan les coses estan tenses, ja ho estan, evidentment, qualsevol element que contribueixi a fer-ho encara més insuportable és important. El que està passant és el que es veu. No hi ha gaires elements d'interpretació a afegir-hi. És a dir, hi ha una ofensiva general en diferents planos que el govern no arribi a l'any 2027. Per què 2027? Per una raó, perquè en la mesura que Sánchez s'ha posat com a objectiu, i ho ha reiterat moltes vegades, de que ell vol arribar al 2027, arribar o no arribar al 2027 és en aquests moments, en termes simbòlics, com una mena de referència d'èxit o fracàs de la legislatura. Si hi ha eleccions al març del 2027, sempre es podrà dir, bé, no s'ha arribat al juliol, però és un petit avançament de 3 mesos, però la legislatura ha fet els 4 anys, ha arribat al seu final. Si s'haguessin d'avançar les eleccions abans que acabi aquest any, el discurs de que la situació ha explotat, que ha fracassat, seria més fàcil. I això en un final de legislatura és important. I per tant, en aquests moments el que hi ha és un pressing molt fort perquè s'hagin de convocar eleccions en el curs d'aquest any. Una possibilitat hauria estat, jo crec que hi ha en aquests moments aquesta possibilitat, no hi és a menys que passi alguna cosa, una bomba atòmica, és que les eleccions s'haguessin de convocar per la tardor, després de l'estiu, no? Hi hauria d'haver-hi en aquests moments una crisi. Ja s'hauria d'estar pensant i parlant d'això, no? L'altra possibilitat és que això es convoquessin per novembre-desembre. S'han convocat eleccions al desembre, sí. Per exemple, les del 2015 es van fer al mes de desembre. Si no passa això, és molt probable que les eleccions siguin al mes de març. Per què al mes de març? Perquè l'única cosa que s'ha compromès Sánchez d'una manera explícita és a no fer-les coincidir amb les municipals. Això li va exigir pràcticament
3: el PNB. Aquí també, els bonis, això els interessa no anar junts, eh?
0: El PNB, pues, perquè allà a més hi ha l'elecció directa de les juntes generals, de les diputacions forals, no? Però això no volia i d'alguna manera va amenaçar i escolta, si vas per aquí nosaltres et retirarem el suport. Bé, ell s'ha compromès que això no sigui així, aleshores, si no són el mes de maig, pues han de ser abans del mes de maig o bé el juliol. La qüestió és si, tal com estan evolucionant les coses, hi ha prou benzina per arribar al mes de juliol. Aquí hi ha, entre les opinions, a mi personalment sembla que no hi ha prou benzina. Per tant, convocar el mes de març tindria un cert sentit, no? Inclús s'havia parlat de que el govern buscaria la manera de poder-ho allargar fins a finals del 2027, sincerament.
2: Al setembre.
0: Sincerament no ho crec. Però, bueno, cal veure com van evolucionant les coses en aquestes properes setmanes, encara no hem acabat el juliol. Les enquestes que s'han publicat aquests darrers dies, La Vanguardia, el diumenge i dilluns, i El País dilluns, doncs ens diuen una cosa. Jo crec que han sigut bastant clarificadores, especialment a La Vanguardia, per un motiu, perquè ens diu bàsicament 3 coses, no? Una, el bloc de la dreta està fort, estaria 196, prop dels 200 diputats. El Partit Socialista retrocedeix però no cau, no es desmorona, no es derrumba. En aquests moments l'ala esquerra és com una mena de convent buit, no hi ha ningú, les portes van fent, les mou el vent, no hi ha ningú, la mare superior va ser donat a la fuga, en fi, no, és una cosa que no hi ha res dins. Almenys aquesta és la percepció social. I el Partit Popular, sí, seria el que encapçalaria el govern, però sense capitalitzar, perquè trauria menys diputats dels que va treure en les eleccions del 23. I després, l'altra part, que era l'enquesta d'ahir, sobre la percepció que la gent té sobre la justícia. No? Aleshores, jo crec que una de les conclusions bàsiques d'aquests retrats són dos. Primer, el qui capitalitza l'estrès que hi ha polític en aquests moments hi ha a la societat espanyola, bàsicament és Vox. És l'únic partit que puja. Dos, el PSOE no es derrumba. Jo aquí afegiria una cosa. No és que no es derrumbi per mèrit propi, per heroïcitat de Pedro Sánchez, d'aquest, de l'altre. L'error que poden caure és en creure que això passa gràcies a ells. No. Això passa perquè la societat no vol que es derrumbi.
3: Bona.
0: Per què? Perquè l'alternativa no està clara. Per què l'alternativa no està clara? Home, perquè qui l'ha d'encapçalar no està sortint a la societat a explicar què és el que vol fer. Com serà el govern, quines seran les seves línies, què farà sobre això, què farà sobre allò altre, què farà sobre... No, simplement el que està dient i el que està donant a entendre a tothom és dir, escolta, jo estic aquí esperant que això caigui. Perquè aquests senyors jutges m'ho han de fer caure.
3: Clar, ara parles dels jutges.
0: Això m'ho han de fer caure. I jo, quan caigui, arribaré jo, no tinc per què donar explicacions a ningú sobre què faré, sobre la despesa en defensa, sobre la seguretat social, les pensions, en fi, totes aquestes coses que solen interessar la gent. Els jutges facin la seva feina, els derrubin, els fotin a la meitat a la presó, i després arribem nosaltres. I això la gent ho entén, perquè la gent entén de política. Aquesta és l'altra cosa, que a vegades alguns professionals de la política passen per ales, pensen que en tot són tècniques de comunicació, i en fi, i ara farem això, ara farem l'altre. No, la gent, després de 50 anys de democràcia, entén de política. Les coses les capta, les principals, aquí el personal les capta. No? I per tant, com que no hi ha una alternativa que s'estigui explicant, no s'està explicant, pues, davant d'això la gent diu sí, a veure, aquest Ábalos és una cosa absolutament impresentable, en fi, és un desastre. Sánchez no ha donat les explicacions que hauria d'haver donat. No. Aquesta és una altra. Però, si no baixen més, bàsicament és perquè la gent no els vol destruir.
3: Sí, hi ha una frase que, per mi, no sé si estaràs d'acord, és la frase de l'any política, que és el que puede hacer que haga, que és aquesta frase famosa de José María Aznar, que obre molts ventiladors, és a dir, a un els posa en situació activa, els activa, i els altres els posa en posició defensa. Hi ha alguns noms que formen part de... Com a mínim, dissimulen molt malament no formar part d'aquesta ordre. Un és, per exemple, el jutge Peinado. Ahir vam saber una barbaritat, que és que se'n va de vacances, deixa el suplent. El suplent diu, mira, te'n vas a lo de la teva filla a Anglaterra endavant, perquè com que tenim un bon tractat amb el Regne Unit, si hi ha algun problema de fugida, doncs ens la repatriarà, però en cas de Turquia no, perquè no tenim conveni amb ells. O sigui, aquesta barbaritat judicial, que lliga molt amb el que ara comentava l'Enric Juliana de l'enquesta de La Vanguardia i del País de sobre la percepció que té molt la societat espanyola respecte a la justícia espanyola, no sé si això està ajudant o no el paper de Pedro Sánchez.
0: En alguns casos sí, en altres no. A veure, jo crec, sincerament, que en aquests moments a Madrid no hi ha un comitè que està dirigint pas per pas. Ara farem això aquí, ara aquest va cap a dins, aquest... No, jo crec que això no existeix. Si existís, el Peinado l'haurien frenat. Perquè en Peinado està treballant per Pedro Sánchez.
3: Sí, sí, totalment d'acord.
0: Sí, l'opinió pública ha girat sobre aquest cas i ha vist el que deia abans, és a dir, la gent sap llegir les coses. Sabem, sabem llegir les coses. Llavors, ha quedat bastant clar que aquí hi ha hagut una persecució. Llavors, tot el que tot el que va passant, en aquest cas, aleshores, si hi hagués el comitè aquest alfa, no?, que està sí. dirigint-ho tot, probable, en termes purament racionals, ja hauríem vist com en Peirado surt de l'escena, dir, escolti, vostè, deixi-ho estar, això, que això ara no convé. I ara ens hem de concentrar amb el Zapatero, ens hem de concentrar amb el Santos Cerdán, Leire, tot això. No, el comitè no existeix, el que existeix és una dinàmica. I la dinàmica, tu l'has anomenat, quin és l'element detonant, que és el que pot fer que haga. Clar, això també tothom ho va entendre. Qui volia entendre ho va entendre. Això és a dir, el que ell quan diu això està dient, s'ha d'obrir una dinàmica. Hi ha d'haver-hi un moviment. Mai millor dit, a Espanya. Hi ha d'haver-hi un moviment. I aleshores, aquí, que tothom s'hi apunti i que aporti cadascú, en funció del lloc on estigui, si és inspector d'Hisenda, des de la inspecció d'Hisenda, si és fiscal, etc. Que cadascú aporti el que pugui, no? I, evidentment, aquí també cada actor pues, ho fa de la seva manera. No hi ha una coordinació. És una suma de... una convergència, una acumulació de factors.
1: Són les de 10, permeteu un moment per la publicitat, i de seguida jo ja us deixo, després parlem també, he venit a parlar de mi libro, només faltaria, però us deixo que vosaltres continueu amb la conversa, que vosaltres sols que en sabeu, amb la Juna, el director de La Vanguardia, amb l'Enric Juliana. Quan tornes a Madrid, per cert? No tens ganes de tornar?
0: Setmana vinent.
1: Ja,
0: passar una mica de calor.
1: Sí, bueno, aquí tampoc et pensis que estem... per...
0: No, hi ha diferències.
1: Sí, ell és més sec, no, allò? És una cosa més...
0: tu.
1: Més sec.
0: Sobretot al vespre. Pitjor moment és al vespre, perquè no refresca. En aquests dies sentia les cròniques de l'incendi de les Gavarres, no?, quan es parlava del... els bombers tenien por del vent de la marinada.
1: Correcte. Allà ni marinada... Un segon.
4: RAC 1.
5: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
6: Aquest estiu, canvia de plans. O millor, vine, esplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Esplau t'espera.
7: Tens una nau industrial. Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masacs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masacs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masacs.com.
8: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
9: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
18: Si amb el 40Car tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi, va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
27: Som la gent blaugrana.
9: Això és una realitat.
18: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
28: Cap Roig Festival presenta... Rick Ashley, Amaya, Antonio Orozco, Miqui Núñez, Víctor Manuel, Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
29: A l'estiu ets de desconnexió o acció?

0: Vas viu al dir.
1: Busques mobiliari i complements per a la teva terrassa, jardí o piscina?
2: Vine a Balliu, la botiga on trobaràs tot el que necessites per gaudir dels espais exteriors.
1: Gandules, parasols, taules, cadires, sofàs d'exterior i molt més.
2: T'ho posem fàcil. Obrim de dilluns a dissabte sense pausa al migdia.
1: Si vols qualitat, disseny i els millors productes per a l'exterior, t'esperem a Balliu, a la carretera de Vidreres, a Sant Feliu, sortida Llagostera, i a balliuexport.com.
2: Balliu Export. Tot per viure a l'exterior.
3: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
4: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de The Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
5: Escolta, informa't, descarrega.
6: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. El portal de RAC1.
7: El per què de tot plegat.
8: Quart d'onze del matí. Vostès diran... anem a pams. Vinga, va, qui comença? Toni, va, no falla. Endavant.
9: Jo li volia preguntar...
8: Toni, no falla mai, això és fantàstic. Endavant.
9: No, preguntar-li sobre el clima, perquè l'Enric té aquestes relacions que fa de la política al món que vivim i són totalment certes. Hi ha una qüestió de clima, però jo li voldria demanar sobre el clima i com el viu Feijó, el clima de Madrid. Perquè a mi em fa la sensació que aquella calorada en Díaz Ayuso em sembla que es dutxi amb la lava del volcà directament i se sent còmoda i fantàstica, però Núñez Feijóo no sé si ho viu també i si això explica en certa manera aquest no despuntar les enquestes en un moment com el que està vivint el PSOE. És a dir, tu deies, Enric, que si no hi ha una bomba atòmica no ens anem a eleccions ràpidament. La meva pregunta és què més pot esclatar, què ha de ser la bomba atòmica després de tot el que ha passat, si és a la qüestió del finançament irregular, alguna cosa que esquitxés directament al president, però coses n'han passat moltíssimes i malgrat això el PP no despunta les enquestes. Per tant, no sé si a Feijóo se li veu que no sintonitza del tot amb aquest tipus de política, això que deia el Jordi del procés que s'ha desplaçat a Madrid, aquesta manera incendiària de fer política o de viure en la política, del blanc o el negre, dels grans extrems, i en tot cas què ha de passar amb això, que ha de ser aquesta bomba atòmica que tu deies, que tu apuntaves, perquè, clar, depenent de la dimensió del daltabaix que ens portés a unes eleccions, hi hauria uns resultats o un altre, i també tindríem un Pedro Sánchez que tothom dona per desassociat una vegada més, però també el donaven a les anteriors i en unes quantes ocasions, però que ara pot perdre, però menys potser fins i tot del que ens pensem, i això el podria salvar al capdavant del PSOE. Bueno, una miqueta aquest retrat que per què Feijóo tu creus que no qualla i què creus que ha de poder passar més gros encara, si és que queda alguna cosa grossa per passar.
10: A veure, jo penso que en les persones que es dediquen professionalment a la política hi ha dos, es podrien dividir entre dos grups, es poden fer altres divisions, però una de les possibles divisions seria els que disfruten amb la política i els que no disfruten. No és el mateix, però això no es vol dir el mateix de si disfruten o no disfruten exercint el poder, són coses diferents. Ara estem parlant de la política. Aleshores, jo crec que Feijóo forma part de les polítics que no disfruten amb la política. A Catalunya crec que hi va haver-hi una persona destacada a la política catalana que estava clar que no disfrutava amb la política, que era Artur Mas.
11: Ho va dir ell.
9: Ho patia.
10: Sempre d'estar patint. No li agradava. No li agradava. La brega política no li agradava. Després hi ha personatges els quals disfruten amb la política. Pedro Sánchez és bastant clar.
8: És evident. No? Ayuso és això, també.
10: Sí, sí, sí, perquè la brega els agrada, estan al combat, o sigui, això els reactiva, els posa en marxa. Són maneres de ser. Insisteixo, no és... No confondre amb l'exercici del poder. Jo estic segur que a Feijóo l'exercici del poder li agrada molt. Mm-hmm. I si arriba president del govern en tindrem notícia. Però quan estàs a l'oposició, per arribar a exercir el poder has de fer política. Mm-hmm. I aquí és on hi ha el problema. Respecte a l'altra qüestió que plantejaves del que pot passar, doncs el que pot passar, no, en aquests moments... hi ha indagacions encara en marxa i, diguem-ne, la part més complicada o adversa per al PSOE podria ser que s'obrís alguna via d'investigació que portés a una imputació que afectés el partit per la qüestió del finançament. Aquesta és una hipòtesi que més o menys està flotant en l'aire i que es pot materialitzar o no, i si pot passar ara en el que queda d'aquest mes, o ja ens n'aniríem a després

0: Congrés. Seria l'impeachment a l'espanyola.
1: Un moment, perdó, eh? Alta traïció, és que el Toni Aire i jo ens estem mirant, sí, per...
2: Què ha de ser? Perquè bueno, si no ho va fer amb l'amnistia, no li van...
0: Bueno, ja es trobaria la manera de... Hi ha molta gent que treballa amb construccions jurídiques a Madrid, després de l'hi sector immobiliari, la construcció jurídica és el segon sector. Ja trobaràs algú que t'ho construeix, això, no pateixis.
3: Però han de sortir els números al Congrés, també.
0: Aquí està.
4: Junts
0: hauria de votar l'alta traïció. Aquesta seria divertida.
3: Jo crec que no, hauria bastant entregable.
4: Alta traïció per alta traïció.
0: Alta traïció, vinga. Si t'acusen d'alta traïció... Ara...
4: Rebel·lió.
0: No, però això hi ha gent...
3: Fa molta calor a Madrid.
0: Això hi ha gent sèria que... Això de Cruz Villalón, que va ser president del Constitucional, va ser el que va llançar la idea del país, i després José Antonio Zarzalejos, i gent ja d'edat madura, gent de més de 70 anys, en fi, molta experiència, han sortit entusiastes d'això, no? El qual vol dir que la calor...
2: Afecta les neurones, com deies.
1: Otbou.
5: A veure, jo tinc dues preguntes, potser són excessivament especulatives, però m'interessa entendre el que ve. Em sembla que està passant una cosa una mica insòlita, tot i que recorda aquella històrica frase de l'Anson, que per fer fora Felipe González s'havia arribat al límit de trontollar els ciments de l'Estat, en què tant el Partit Popular com el Partit Socialista estan criticant i estan qüestionant institucions elementals de l'Estat. El Tribunal Constitucional, la Guàrdia Civil, el Tribunal Suprem, el propi sistema electoral i el propi sistema parlamentari. La pregunta és si en un moment de fragilitat com l'actual, tu creus que l'Estat està prou curat de la crisi del 2012 al 2017, per dir-ho així, com per resistir aquest qüestionament tan fort per part de les seves dues grans famílies. I llavors, la segona pregunta té una mica a veure amb això, que és que sembla que hi ha una part de l'espanyolisme, madrileny sobretot, que té un programa per després de Pedro Sánchez. Ara parles de Zarzalejos, el mateix Zarzalejos l'ha explicat, també ho han fet Esperanza Aguirre, ho ha fet el senyor Margallo, ho ha fet Cayetana Álvarez de Toledo, ho ha insinuat molta altra gent, que és tot un seguit de reformes, per exemple, canvis en la reforma en la llei electoral, canvis en la representativitat territorial, una mera de l'OAP 2.0... per què els errors dels últims anys no es tornin a repetir. Quina viabilitat creus que té això en una pròxima legislatura, independentment de com acabi l'aritmètica parlamentària?
0: Mira, la propera legislatura crec que hi ha dos dades que seran fonamentals. Una és òbvia, que és saber qui té la majoria, i com que la majoria no la tindrà un sol partit, qui la composa i amb quines proporcions està composada. Inclús, i em torno a referir, prenc com a referència a les enquestes d'aquest cap de setmana, podria arribar a donar-se el cas de que el Partit Popular no fos el partit més votat en les properes eleccions generals, però que pogués formar govern amb el suport de Vox. Són 4 punts que hi ha.
4: Ja.
0: L'enquesta de l'Avantguarda són 4 punts entre el PP i el PSOE. En 8 mesos vista, en un procés electoral per davant, en aquests moments no hi ha mobilització electoral, 4 punts poden modificar-se, no? Superar una diferència de 20 diputats, que és la que apareixia, això ja és més difícil. Però, com sabem bé, el govern el forma, el que forma la conforma la majoria parlamentària, per tant, si el segon i el tercer partit sumen majoria... Perquè si hi ha majoria i el govern és tan legítim com si és el primer i el segon, els que pacten, no? Aleshores, però això és important, caldrà veure quina majoria surt, quina és la majoria parlamentària, com es composa, quina relació de forces té, o sigui, quina és la relació de forces final entre el Partit Popular i Vox, i després el resultat del PSOE. Això és molt important. Per què? Bueno, perquè d'això se'n deriven dos camins possibles, no? Si el PSOE se situa entre els 115 i els 120 diputats, i estic donant aquestes xifres d'una manera una mica aleatòria, però ja ens entenem, és a dir, si es mantén més o menys en la cota que està ara, no veig el PSOE entrant en crisi, és a dir, i Sánchez pot mantenir-se com a secretari general del PSOE i com a cap de l'oposició. I crec que ell, psicològicament, està disposat a fer-ho.
1: Sí?
0: Ei.
1: Interessant, això.
0: Ara, si el PSOE baixa, i posem per cas, baixés

0: per sota dels 100 diputats sobreviria una crisi al PSOE, i aquesta crisi del PSOE no sé el que passaria. Evidentment, des del Partit Popular, jo crec que inclús el propi Feijó el que voldrien és que passés això segon i que d'això en sortís un procés al qual el PSOE s'avingués una política que podríem dir, anomenar una mica la portuguesa, que consisteix que el PP, en allà governa el PSD, que és l'equivalent al PP, no, menys conservador que el PP, segurament, el Partit Social Demòcrata Portuguès, i el Partit Socialista li dona alguna mena de suport des del Parlament. Per exemple, no ha bloquejat l'aprovació dels pressupostos, el deixa respirar. El que els portuguesos en diuen la política de bloc central, en definitiva, de que els dos partits principals d'alguna manera
1: la majoria nacional de l'Aznar de l'altre dia
0: es combaten, però a la vegada es respecten i es deixen respirar, no? Aquesta és una possibilitat. És clar, si s'obre aquesta via, doncs la capacitat d'influència de Vox sobre el PP disminuiria, no?
2: Jo aquí tinc una pregunta. Clar, a dintre del PP no és tampoc un partit absolutament unitari. I, per tant, hi ha gent a dintre del PP que considera que Rajoy va perdre moltes oportunitats de canviar coses. I, per tant, que convindria més un pacte... O sigui, això és el que li agradaria a Feijó, no? Tenir aquesta possibilitat de, bueno, amb el PSOE, tal...
0: Amb Junts.
2: Combinar, de tant en tant amb Vox, també, depèn...
0: Amb Junts, anar combinant.
2: Sí, clar. Però jo crec que cada vegada ho veu més complicat. Però que hi ha gent que considera que no, que és que s'ha de pactar amb Vox i fer les reformes, reforma de la llei electoral, reformes territorials, perquè el Rajoy va perdre aquesta oportunitat i aquest va ser el gran mal d'Espanya, no? Vist des del seu punt de vista.
0: Bueno, això sí, aquest, el programa de Màxims, diríem, això es tornar a Torquato. Torquato.
2: No, jo no sabria dir-ho això, però...
0: Torquato Fernández Miranda. La Torquato Fernández Miranda passa per ser l'enginyer, l'arquitecte de la transició, no? És el que fa la llei de reforma política, el que diuen que convenç el rei que ha de nomenar Suárez com a president del govern, perquè és el que pot accelerar el procés i que el poden controlar. Tot funciona fins al dia que el Suárez agafa, com sol passar en aquests casos, agafa vida pròpia i ell va seguint.
2: I legalitza el comunista.
0: Això encara el Torquato, segurament, la legalització del Partit Comunista potser no va estar mal en compte. Es va començar a posar molt nerviós quan es comença a negociar la Constitució i aleshores apareix la concepte, la paraula nacionalitats. Aquí ja es va plantar, va dir, fins aquí podem llegar. I aleshores hi ha un moment que ell diu, calla, però un dia dona una entrevista a l'ABC i diu, jo amb tot això no estic d'acord. I el rei l'havia anomenat senador de designació real, i en aquells senadors com vitalicis que hi havia, i el dia que la Constitució es vota en el Senat, ell no hi va. No va voler votar en contra, però no va anar a la votació. I el cap va morir relativament... Bueno, jove no, però no, tampoc era molt gran. Va morir a l'any 77, crec, a Londres. I Torquato, d'aquesta fase final de Torquato, ara que se l'ha recordat molt, no?, amb l'aniversari de l'anomenament de Suárez, etc., l'hem de tenir en compte, perquè sí, efectivament, ell representava l'opinió d'aquells que creuen que es va anar més enllà del que s'havia d'haver anat, sobretot en la Constitució. Aquí l'Aznar ha sigut molt hàbil, perquè l'Aznar està absolutament convençut de que la Constitució va anar més enllà del que s'havia d'haver. Ell ho té escrit, ho va escriure això. Ha sigut molt hàbil, perquè en lloc de reiterar aquest discurs, que el col·locaria en una actitud crítica, explícitament crítica respecte a la Constitució, li ha donat la volta i ha dit, no, els constitucionalistes som nosaltres. És a dir, els constitucionalistes som els que en el fons creiem que la Constitució va anar més enllà del que havia anat i que d'alguna manera hem de trobar la manera de corregir-ho, això. Això no es pot corregir a través d'una reforma constitucional, perquè una reforma constitucional demana majories molt àmplies, però sí que es pot corregir a través de lleis orgàniques, de lleis orgàniques, com moltes vegades s'han... O sigui, la Constitució espanyola s'ha...
2: I amb un constitucional que tingui majoria conservadora que refrendi
0: tot. Que ho vagi beneint tot, efectivament. Sí, una reconducció, sí, la via Torquato, jo crec que hem de tenir present aquest nom. Lo de la llei electoral, jo això ja ho veig més complicat per una raó, perquè és que la llei electoral ja és molt beneficiosa per la dreta espanyola. No sé si es pot trobar una llei...
1: Un canvi de topall, diguem-ne, que posi més difícil pels partits independentistes, per exemple, l'accés al...
0: Potser sí, sí.
3: Espera, que tenim l'altra visió. Joan López Alegre, ja.
4: Jo dono el que tu estàs dient, com que a tu t'agrada molt Itàlia. A l'època de la democràcia cristiana es deia que el govern anava per una banda i el país anava per una altra. Jo crec que Sánchez és un estat superior d'això. O sigui, Sánchez ha aconseguit no hi ha... que el govern vagi per una banda i el país per una altra, sinó que el govern i la política vagin per una banda i ell per una altra. Com si ell fos aliè absolutament a tot el que passa al món de la política. Però jo només faig dos apunts, jo no m'atreveixo a matitzar-te, però donar dos apunts de què veig jo del PSOE i del PP, de lo que estàs comentant tu, i de lo que he dit també al fil de lo que tu deies, Lot, i... que és lo següent. Primer, el PSOE jo crec que està intentant donar una falsa idea de que hi ha partit, i en realitat, quan veus les enquestes, com la del diumenge de La Vanguardia, amb uns 200 diputats entre PP, Vox, UPN, Coalició Canària, és molt difícil que hi hagi partit. Estic d'acord en que no s'ensorra, però no s'ensorra perquè el PSOE està fent el mateix que va fer Aznar, que és intentar ocupar tot l'espai de l'esquerra. S'està menjant tota l'extrema esquerra, excepte els partits indepes, per dir-ho d'alguna manera, i per tant, ell... es sosté fictíciament a base de devorar aquells que amb ell l'han mantingut en el poder aquests anys, amb la qual és un manteniment que en el fons és un suïcidi, és autodevorar-te tu mateix, perquè mantens un percentatge però et quedes amb ningú amb el qui pactar. I sobre el PP, jo estic molt d'acord amb el que va escriure el fil de l'enquesta l'altre dia en el bitllet el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, que venia a dir alguna cosa així com que, com a lectura de l'enquesta, Vox ja no fa por. Vox ja no fa por. I jo amb això...
3: És interessant aquesta frase, efectivament.
4: Jo amb això estic molt d'acord. Jo crec que en el PP se'l critica molt, però ens n'oblidem de que estem a Europa i que en realitat sols Alemanya i Espanya, els partits conservadors clàssics, ja que he parlat un moment de la democràcia cristiana... s'estan mantenint per davant de les noves dretes nacionals, populistes, com n'hi vulgueu dir. I, per tant, el paper del PP per davant de Vox, a diferència d'Itàlia, a diferència de França, a diferència dels Països Baixos, a diferència de Bèlgica, crec que és molt meritori. I després, clar, el que heu comentat vosaltres, Feijóo Rajoy, efectivament, jo crec que el PP, si no acaba de despegar, és perquè hi ha molt votant de la dreta que fa una assimilació de Rajoy a Feijóo. Rajoy és el creador de Ciutadans, Rajoy és el creador de Vox, milions de votants del PP d'Aznar van abandonar el PP perquè Rajoy va arribar al govern escombrant a Zapatero prometent reforma fiscal, reforma laboral, reforma constitucional, i a l'hora de la veritat va traicionar les seves bases. I això va fer créixer partits a dreta i esquerra del Partit Popular. I a dia d'avui, Vox és forta perquè hi ha una part importantíssima del votant de la dreta d'aquest país que creu que Feijóo serà un Rajoy 2.0. I per tant, i com que a més, i amb això acabo, la idea de si Feijóo podrà jugar amb Junts i podrà jugar amb el PNB, jo crec que és una quimera. O sigui, Feijóo, si m'hagués de jugar un pèsol de Llavaneres, et diria, serà president de govern segur. Jo crec que Sánchez convocarà quan més tard pugui millor, no té cap pressa, perquè viu aliè a tot, absolutament, però Vox li imposarà una agenda, i per tant la possibilitat de transaccionar amb Puigdemont, de parlar amb Pradales, serà impossible. Ho estem veient en els acords que estan havent-hi les comunitats autònomes.
3: Vostè dirà, senyor Juliana...
0: No, em semblen molt interessants aquestes apreciacions teves. L'únic que només t'hi faria una apreciació addicional, no? La política es pot llegir com una gestió d'espais. És a dir, existeixen uns espais que més o menys podem entendre. Aquest és l'espai del PP, aquest és l'espai del PSOE, i aleshores la qüestió consisteix en com es gestiona això, no? Si aconsegueixes eixamplar-ho una mica, si se'n redueix... Però també la política es pot llegir com una dinàmica contínua, no? Com una dinàmica constant, en la qual els espais potser són una mica més relatius. Penso que en l'època que estem, jo tendeixo a inclinar-me més per la lectura dinàmica, no? És a dir, per exemple, el que has dit sobre l'esquerra. L'espai de l'esquerra és el que, en definitiva, vulguin els actors polítics de l'esquerra. El que vulguin, el que facin o el que deixin fer amb els altres, no? He dit abans, en aquests moments, que això que ara és tan complicat que per anomenar-ho, quan una cosa s'ha d'anomenar d'una manera complicada, mal assumpte. És a dir, l'esquerra de l'esquerra. Ui, això és una mica complicat, és una mica metafísic.
2: El que esquerra.
0: L'espai que s'és a l'esquerra del PSOE. Ui, complicat. Primer punt, denominació. Segon punt, la dinàmica. La dinàmica és un convent buit en aquests moments. No hi ha ningú. No hi ha ningú. Aleshores, home, que el Partit Socialista ocupi... i posa en marxa una dinàmica d'ocupació d'aquest espai, que és el que està fent, té sentit. Si això li permet arribar als 120 diputats, això li pot permetre al Partit Socialista mantenir una base d'estabilització. Això, de cara a la propera legislatura, insisteixo que és molt important. Si hi ha una base d'estabilització o es produeix una situació en la qual el Partit Socialista entra...
4: Però seran com Fraga, és una base inútil.
0: Això en parlem d'aquí, si estem en disposició de poder-ho fer, d'aquí 3 anys, diguem-ne, perquè, mira, l'any que ve, a més d'haver-hi eleccions a Espanya, hi haurà eleccions a Itàlia, segurament a la primavera.
3: França.
0: Residencials, a Polònia.
4: Avui és un dia molt important a França.
3: Que són, molt important avui. Queden poques hores.
0: Són els quatre països més grans de la Unió Europea, excepte Alemanya. L'any 27 es decideix el futur polític d'Europa. En bona mesura. Aleshores, en funció del que passi, vés a saber d'aquí 3 anys com estan les coses.
3: Perdona, Pere.
5: Pregunta i mitja, simple i curta. Una, al peu del que ha dit el Toni, una mica el que s'ha parlat del PP, no has comentat l'aparició d'Aznar i d'Aznar i Ayuso combinades l'endemà que Feijó, allò que vas definir tu, a l'artiu article de Vanguardia de Feijó, amnistiat de Puigdemont.
0: Sí,
5: van trigar potser 72 hores. Aquesta impugnació m'agradaria que la comentessis, d'una banda. I després, encara que sigui una pregunta molt cunyada, i de tarotista més que d'analista polític, si Pedro Sánchez fins ara sempre ha tret un conill de la xistera, què ens fa pensar que no el pugui treure?
0: Bueno, que a veure, els conills
3: s'acaben. No és cunyada,
4: He exterminat els conills.
5: No? No? O sigui, aportant un context, la maniobra...
3: Escolta'm, cada dia que passa, tu sempre faig l'efecte Maduro. Sí. L'efecte Maduro. Ningú se'n recorda de Maduro. Maduro, el dia 2 o 3 de gener, el vam trencar... Teòricament, està tancat en una presó de Nova York. Tot el món va entrar en fase de combustió, perquè es va dir... Hosti, quina notícia a nivell geopolítica significa aquesta detenció. Quanta gent se'n recorda de Maduro ara?
4: Mm. I de res.
3: Quanta gent se'n recorda de Maduro? És a dir, és que les notícies caduquen malauradament,
0: Zapatero, possiblement s'estan recordant de Maduro.
3: Com?
0: El Zapatero, potser.
3: Sí, clar.
0: Mira, el Feijó va dir això perquè jo crec que és el que ell pensa des de fa temps, passa que o sigui, a ell li agradaria, el que ha explicat la Lolo ho explica molt bé, que és, escolti, jo governo, per algunes coses vaig buscar el vot de Vox, per les altres parlo amb els PSOE, se m'abstindran en aquest punt, i escolta, inclús podríem arreglar alguna cosa amb els bascos i amb els de Junts. I a més és molt important, i ell, perquè ells tenen... ells creien que guanyaven les eleccions del juliol 23, i el que veuen és... Dos coses, és a dir, per què no guanyen les eleccions del 23? Perquè hi ha una reacció de vot a Catalunya, que es concentra en el PSC, i després perquè les dones, sobretot d'una franja més jove, en l'últim moment es mobilitzen també perquè se senten en perill, per d'alguna manera. Per ells, és un plantejament molt simple, que és dir, escolti, què hem de fer? Home, d'entrada, arreglar, com un mecànic, què ens ha fallat? Això i això. Arreglem això i això. Per tant, home, intentem desactivar el vot reactiu a Catalunya. Complicat, perquè, esclar, ve l'amnistia, has de respondre, 6 manifestacions seguides a Madrid, etc etc. Quan el Feijó diu això al Congrés del PP aquí, doncs està una mica, en primer lloc, jo crec que intentant dir, escolta, no cal que sortiu en massa a votar contra el PP, perquè estic disposat a passar pàgina. Dos, home, està obrint una via que es pot llegir, doncs com tothom ho va llegir. Per què el corregeix Aznar? Home, d'entrada, segurament, perquè això no li agrada, això està clar. Però després per un altre motiu, perquè tots coneixen els números. Els números que han sortit publicats aquests dies són els números. Aznar el que veu és, escolta, si ara fas aquest discurs, Vox encara guanyarà més espai a compte teu. Si tu ara, si qualla la idea de que Feijó amnistiat, amnistia Puigdemont, quan estem esperant la resolució del Tribunal Europeu,
6: dia 16,
0: li estàs donant més espai a Vox. I, per tant, anem a una situació en la qual el resultat, encara que com a bloc ens sigui favorable, a nosaltres ens pot ser més desfavorable, no? I Ayuso per què surt? Pues per la mateixa raó, per una altra, i per una raó afegida específica de la Comunitat de Madrid, perquè en aquests moments, fixeu-vos una cosa, la Comunitat de Madrid és l'únic lloc on el PP governa sense estar mediatitzat. Per Vox, això s'ho juguen al mes de... I Galícia. S'ho juguen al mes de maig de l'any que ve.
7: Tal qual.
8: Mira, només dues imatges molt ràpides per repetir el que deia el Pere.
5: El Pedro Sánchez i...
0: Si té un...
5: Sí, fins ara ha tingut un cop.
2: S'escolten els codins, ja.
8: Bueno, jo...
2: Per mi, saps quin pot ser?
0: El
2: conill pot ser que coincideixin amb les municipals, eh?
8: O pot no ser un conill,
2: encara que hagi dit que no, a l'executiva, a l'última executiva del PSOE, va haver-hi un moment que el Sánchez diu, bueno... Les eleccions poden ser... Es votarem el 2027 i tal. I, bueno, no seran amb les municipals perquè no voleu, eh? Perquè no voleu.
8: Per això no és exactament... Deixa'm explicar el conill. Jo fa més de 6 mesos, és que m'ha vingut la imatge, vaig poder quedar per fer un cafetó amb un vell espín d'entor retirat ja socialista i li vaig demanar pels barrets i pel conill. Li vaig dir, escolta, el Pedro Sánchez, quin conill li queda al barret? I em va dir, no li queda cap. L'últim ja el va treure amb un ull a fora, les dues orelles trencades, fet caldo. I li vaig dir, llavors què farà? Diu, canviar de barret. Això fa més de mig any. I quin barret agafarà? Diu l'Internacional. És molt interessant perquè després d'allò, i això estem parlant de fer més de mig any, vam veure tota aquella moguda de Pedro Sánchez a propòsit de ser el gran antagonista de Donald Trump, que li va donar un aire interessant en aquell moment. Veurem, per tant, que potser conills no li en queden molts, però barrets igual en pot tenir més d'un. Jo resisteixo encara a donar-lo per del tot bord. I després una altra imatge que deia l'Enric, les dinàmiques. El Mark Twain deia que la història no repeteix, però que rima. I jo sí que veig uns certs paral·lelismes entre el que va passar el 93 quan el PP es pensava que governava, que guanyava i no va guanyar, i el 2023 que es pensaven que guanyaven i governava i no ho va fer, i tot el que mouen a partir d'aquí. Clar, el problema està en que, deia l'Enric, la resposta igual és, després de tot això, una certa política de bloc central, no? Apuntaves, és a dir, o les dinàmiques que passen a Portugal. Diu la llegenda que el Josep Pla, quan el Jordi Pujol començava Convergència i deia que s'inspirava a la socialdemocràcia sueca, li va dir que estava bé la idea, però que és que l'únic problema és que a Catalunya hi havia pocs suecs. No sé si Espanya és país per blocs centrals, Enric, a l'hora de fer política, o si els hi va aquesta dinàmica volcànica del xoc constantment, i Pedro Sánchez et sap jugar, també, no ens enganyem.
0: Mira, penso que... O sigui, una de les coses que ha passat és que aquests... Portem 8 anys que... el qual el país està sent governat contra... tenint en contra d'una manera racional, però també epidèrmica, el sistema de poder de Madrid. Això que hem anomenat el Madrid DF, que ja tothom entén més o menys el que vol dir. Són 8 anys. La concentració... O sigui, en aquests 8 anys aquest sistema de poder s'ha enfortit, s'ha fet més gran. més vigorós, té el sistema nerviós més, més fort. El país, des del punt de vista macroeconòmic, les xifres estan... inclús ara s'estan altre cop revisant cap amunt. Hi ha un, tot un segment de les classes de gent espanyoles que no entenen com tot això no està governat d'una altra manera. Això és que 8 anys és una eternitat. I en bona part el que està passant és això. I com és possible que això estigui dirigit... L'Arnar això ho ha explicat. Aquest país està sent dirigit ara... Ningú s'atreveix a dir que aquest país en part s'està sent dirigit des de Barcelona. Què és el que està passant? Què és el que en termes reals està passant?
7: Que es dirigeix des de Barcelona?
0: En política, en termes polítics, sí.
7: En quin sentit?
0: Quin és el punt...
2: Puigdemont i Illa.
0: Quin és el punt de suport bàsic del PSOE, del Pedro Sánchez? Quan ell va al Comitè Federal, és pogut sortir descalabrat del Comitè Federal. Què és pogut sortir? No va passar res. Quin era el seu punt de suport principal en el Comitè Federal?
3: Illa. Doncs, Salvador Illa.
0: El PSC. Això, en el Felipe González, el cervell se li ha girat dues voltes. L'he fet donar dues voltes, perquè ell, en absolut, l'any 77, va imaginar que el que estaven construint del PSOE i tot això, un dia tindria com a punt de suport principal el PSC.
7: Era Andalusia.
0: Exactament. Era el punt de suport era Andalusia. I el PSC, doncs mira, no va haver-hi més remei que fer un pacte amb els d'aquí, perquè s'havia d'anar junts a les eleccions, a les primeres eleccions democràtiques, no? Després, des del punt de vista parlamentari, doncs s'ha de negociar amb Junts i amb Esquerra Republicana. I quan d'aquí uns anys es faci la història d'aquest període de temps... Una de les conclusions serà dir, doncs, durant, des del 2018, juny, fins al 2026 o 2027, el moment que sigui, Espanya va ser substancialment dirigida. Va tenir uns punts d'equilibri interns complicats, però que reposaven molt sobre centres de poder polític de Barcelona. I això, hi ha qui considera que això és inacceptable. Té tot el dret del món a considerar-ho inacceptable. Per això, efectivament, com diu Lola i Ot, doncs possiblement els que pensen això diuen no només això s'ha de guanyar a les urnes, sinó que a més hem de després crear les disposicions legislatives oportunes perquè això no torni a passar. I aquest segurament és el pinyol de la situació, en el fons.
3: Són 3:15, tocats. Mònica, agafa moció, sisplau, avui, és que vaig cap allà on l'Enric Juliana no hi vol tornar encara. O sigui que hi he de marxar ara, que vols que no em miris amb aquesta...
5: Ara passa el segon dia que fots el camp a mig programa, sí? És que és l'ull de poll, has de fer de notari de l'actualitat. Jo estava aquí assegut tranquil·lament aquí i vas donar-te-la... Es va donar la fuga, i ara es torna a donar la fuga.
7: És motiu de ser, sí?
1: És un conill.
5: Mira, se li ha posat una mica cada conill i tot, eh?
3: Bueno,
8: en deia... Punts del poder, ho acaba de dir el Juliana. Se'n va del poder cap a una ciutat perifèrica.
5: Però tornaràs, demà hi seràs, no?
3: Demà no hi soc, no torno fins aquí una setmana.
2: Què dius ara? Això no m'has avisat.
5: S'ho està inventant.
2: Exacte, a les 6 del matí, aquí en punt, Jordi Basté, saludant la nostra audiència.
5: Que te'n vas tu, els ratolins ballen, eh? A la cabrera,
2: sí, això passa, Basté. Si a tu se't pugen a l'espatlla, imagina't a mi. 3:15 passen ara mateix de... 3 minuts de 3:15 del matí, és el que passa ara, de seguida ens hi plantarem. Estàvem conversant amb Enric Juliana, que ens presenta aquest llibre, Viaje a un nuevo mundo. Em sembla que el Lot Bou havia demanat la paraula, m'ha semblat que li feies al Basté un gest.
1: Sí, jo només volia fer un comentari sobre això darrer, que és que el que és interessant de pensar és, vist que aquest anomenat Madrid DF ha resistit tan agrament i amb una actitud pràcticament guerra civilista aquests 8 anys de govern de Pedro Sánchez, o del que perceben com un control perifèric del govern espanyol, si l'enèsim conill que es pugui treure Pedro Sánchez de sota el barret li permet de tornar a governar, si estaran disposats a tolerar-ho. I això ho vinculo amb la pregunta inicial que he fet sobre el grau de degradació i de qüestionament que hi ha per totes dues famílies, grans famílies polítiques espanyoles, de les seves pròpies institucions.
0: Home, jo crec que les coses estan tenses i hi ha hagut un deteriorament institucional fort aquests anys, però, sincerament, també penso que el quadre institucional espanyol està en un nivell raonablement europeu, i el resultat electoral en última instància el respectarà tothom, sigui la dreta, sigui l'esquerra. Crec que no aconsegueixo imaginar-me un escenari al qual el resultat electoral no sigui respectat en termes reals. Una altra cosa són els discursos, és a dir...
1: Sí, o les campanyes judicials, diguem-ne. Ho deia més aviat en aquest sentit.
0: Sí, bueno, les campanyes judicials... A veure, us he posat aquest exemple que em sembla molt, molt explícit, no? És a dir, en un moment on... Abans tu deies, escolta, és que això ja no té volta de full, quan hi ha 20 diputats d'avantatge, i tens raó, és a dir, efectivament, quan les enquestes et diuen, escolta, el bloc d'oposició en aquests moments porta un avantatge de 20 diputats, l'enquesta del País, l'enquesta de l'Avantguàrdia, doncs, home, donar-li la volta a això és molt difícil, objectivament. Ara, però, fixa't en una cosa, sent així, o sigui, racionalment, fredament sent així, per què aleshores algú a Madrid, i estic parlant de gent respectable, va i busca l'article 102 de la Constitució? Dir, no, l'hem de fotre fora com sigui. No pots esperar el mes de març. Portes 20 cavalls d'avantatge. Està fet.
8: O potser no.
0: Aleshores, per què? Quin és el mecanisme psicològic que gent respectable, insisteixo, de Madrid... No, l'article 102...
2: Enric,
0: l'hem d'acusar d'alta traïció i portar-lo al Tribunal Suprem.
2: Enric Juliana, el llibre que també parleu del viratge cap a la dreta que fa l'economia a Europa, amb l'exemple d'Alemanya, que ja recepta retallades a canvi de poder invertir més en defensa, això és el que passarà aquí a Espanya?
0: Home, quan Alemanya pren una direcció, la història recent, bueno, la recent i la no tan recent, ens diu que quan Alemanya pren una determinada direcció, això té una repercussió forta a la resta d'Europa. No podem oblidar que la construcció europea s'ha fet sempre no dirigida exclusivament per Alemanya, això està clar que no, França ha tingut un pes molt gran, i els altres països també, però quan ells prenen unes determinades decisions, això té pes i pot influir. Ells, bàsicament, el que estan plantejant és una cosa que penso que és important i que és un salt qualitatiu, que és dir, escolti, l'estat del benestar, tal com s'ha concebut fins ara, s'acaba. Mm-hmm. S'ha de passar a noves fórmules. I llavors estan plantejant la reforma de les pensions, estan plantejant que hi hagi, que existeixi... O sigui, les coses bàsiques que plantegen és la... un progressiu augment de l'edat de jubilació fins a arribar als 70 anys i l'incloure una part de la pensió es derivi d'uns assegurances privades, no? Uh-huh. A la qual contribuirien els treballadors i les empreses. O sigui, un model diferent del que es regeix, per exemple, avui aquí. Bueno, aquest és el... Penso que aquests són els debats de veritat, els de fons, i que són també els debats als quals no assistirem en la propera campanya electoral.
4: No, de manera, perquè com que la majoria dels votants són persones grans i, a més, la participació és molt més elevada entre la gent gran que entre la gent jove, aquest és un debat que ningú s'atreveria a tocar. Però fixa't, i ahir, quan va haver-hi la reunió del Consell dels consellers d'Economia amb el ministre Espanya... I tal, el propi estat reconeix que està en fallida quan li diu a les comunitats autònomes vostès només podran fer un dèficit del 0,1, però jo, en canvi, podré fer el dèficit que em doni la gana a fi afecta en el fons de poqueta pel forat de les pensions. O sigui, el debat no hi serà, perquè ningú voldrà perdre vots. Això es va viure a França, quan l'anterior primer ministre va dimitir demanant perdó a la gent jove perquè els seus esforços en seguretat social i en impostos havien finançat les pensions, i que un dia se'ls... Això a França ho va veure, en una entrevista, jo no diré valenta, perquè ja ho va dir quan ja se l'havia empatat, però com a mínim realista, i aquest és un debat que Espanya té, i ahir ho vam veure, però que no mantindrà públicament i que no anirà a cap programa.
8: però hi ha unes dinàmiques, no sé si l'Enric estarà d'acord, que no sé si van al fons d'aquests debats, no? Avui en dia, sí, sí que és veritat que li atribuïen a Churchill la frase aquella que deia que el temps és més important en política que en gramàtica, i és veritat que els temps s'han escurçat molt. Però vivim, Enric, i tu, el subtítol del llibre, el títol Viaje a un nuevo mundo, però el subtítol clave és per entender el desorden mundial, Europa i Espanya ante el cambio. És a dir, hi ha unes dinàmiques, o hi ha hagut unes dinàmiques lligades a una onada nacional-populisme amb molta força, que ja no sé si... Que evidentment anorreen una sèrie de debats de fons com aquest que apuntàveu ara, i ho portaven tota una qüestió més epitelial, i d'emocions, i més emocional, i més... Això aguanta? És a dir, o també pot ser que s'esmorteixi i anem a aquests debats de fons que apuntàveu ara? Perquè...
0: Depèn de les... Alemanya es troba en una situació molt específica, en la qual no es troba Espanya, que és que el seu model econòmic està tot trontollant. Això, aplicat a Alemanya, són paraules majors. O sigui, tenen problemes amb la indústria, la capacitat de competició de la indústria... És una economia bàsicament exportadora, i en aquests moments ells avui haurien d'estar exportant cotxes elèctrics alemanys a la Xina, i està passant al revés.
8: La Volvo és xinesa.
0: El preu de l'energia com a conseqüència de la guerra d'Ucraïna s'ha pujat. En fi, els pilars sobre els quals se sostenia el seu model estan en una situació crítica. La situació espanyola avui és diferent, el qual no vol dir que Espanya sigui un país més ric que Alemanya i que les seves fortaleses de fons siguin superiors, però està en una conjuntura diferent. França està també en una situació molt delicada, per tant, si algun país en aquests moments pot evadir algunes discussions de fons, potser Espanya és un dels que ho pot fer-ho encara. Ja veurem si ho pot seguir fent d'aquí un any o d'aquí dos anys. La raó per la qual avui, si ens fixem bé, és que l'altra cosa curiosa i significativa del moment és que aquest país s'està discutint de moltes coses, però no s'està parlant de l'economia. No es dedica ni 5 minuts a parlar de l'economia.
8: Perquè va bé.
0: Sí.
8: I no li convé al PP. No?
0: Va bé, diguem-ne que en línies generals, va bé, i per molta gent no va tan bé.
2: En canvi, sobre aquest nou ordre mundial, Enric, el llibre sí que en parleu i dieu que s'està configurant en dos pols, no? Que serien la Xina i els Estats Units, i alerteu que Espanya acabarà sent una mena de protector dels Estats Units. Això què vol dir?
0: Protectorat, sí. Bé, el llibre, ara ja, després de la repassada que hem fet de la situació espanyola, seria una mica complicat entrar-hi, però... A veure, bàsicament, la qüestió és aquesta, no? És a dir, estem en una situació que recorda una mica la Guerra Freda entre els Estats Units i la Unió Soviètica. El que passa que és una confrontació, una competició diferent. Aquella tenia uns pilars ideològics molt explícits, i després tenia dos pilars, la ideologia i l'armament, sobretot l'armament atòmic. Sobre aquestes bases el món va funcionar durant 40 anys. La competició entre els Estats Units i la Xina és una competició, sobretot, de caràcter econòmic i comercial i tecnològic en aquests moments, cosa que no era la competició entre els Estats Units i la Unió Soviètica en l'aspecte tecnològic, només aplicat a la balística i a l'armament nuclear. De dues economies que, per la globalització, que tenen punts d'interacció bastant, bastant elevats, no? Aleshores, és una guerra que és explícita i a la vegada no ho és. És més difusa, no? Però que s'està expressant i que té un territori de competició molt fort en aquests moments en l'àmbit del desenvolupament de la intel·ligència artificial i dels elements materials que fan possible el desenvolupament tecnològic. Aquí entra tant les fonts d'energia convencional com això que ara s'anomena les terres rares, els materials nous i poc abundants en el planeta que ajuden a construir ordinadors, xips, etc. Aquest és el terreny de competició. En aquest terreny de competició, Europa, ho estem veient, està quedant com comprimida. Té el seu pulmó, la seva musculatura, és una mica insuficient per moure's en això. Aleshores, una de les coses que diem en el llibre és si es complís hipòtesi, no segura, de que anéssim a una mena de desarticulació lenta però progressiva de la Unió Europea, què passaria? Bueno, doncs passaria que els països europeus entrarien en zones d'influència. I la nostra conclusió és que Espanya estaria clarament, rotundament, a la zona d'influència nord-americana.
6: Les 11 en punt del matí, la nostra conclusió, diu Enric Juliana, adjunt al director de La Vanguardia, delegat del diari a Madrid, que conjuntament amb Esteban Hernández ha escrit aquest Viaje al Nuevo Mundo, un llibre que ens ajudarà a llegir aquest món tan canviant que ens acompanya avui dia i sobre els reptes de futur que hi té. Són les 11, de seguida anirem a Venezuela, perquè allà hi tinc en Jordi Armentera. Jordi, bon dia.
9: Hola, bon dia,
6: bona
9: hora.
6: Com estàs?
9: Bé, tanquem periple tota aquesta situació. Hi han sigut molts dies aquí i hem parlat amb molta gent i realment ara aquest país fa molt la sensació que queda desemparat. Mira, pel Juliana, torno a Madrid DF i volo amb plus...
6: Amb plus ultra.
1: La rescatada. L'amic Zapatero. Perdó, perdó.
0: Bé, sí, sí. No.
1: Vés bona companyia, o què?
0: Vés amb cuidado.
1: Algun lloc posats.
6: Jordi, segurament serà una de les darreres connexions que faràs des de Venezuela, perquè, com deies, tornes a Madrid DF ja en les pròximes hores, però segurament també serà una de les connexions que hem fet més emotives i parlaria gairebé de miracle, la història que ens portaràs d'aquí a uns minuts.
9: Sí, no ho sé, crec que també és una bona manera de tancar. Vam estar pendents de l'últim gran heroi, de l'últim supervivent. Ahir vam poder parlar amb ell, el vam anar a veure a l'hospital, es diu Hernán Gil, la història l'hem explicat moltes vegades, va estar 183 hores sota la runa, el seu rescat va durar 91 hores, i van participar bombers de 6 països diferents, i va haver una mena de competició, ara que estàvem amb el Juliana, entre bombers d'aquests països, a veure qui el rescatava, a veure qui era millor o qui era pitjor. Al final, la història va sortir bé, i no havia de sortir bé, perquè és una proesa, perquè és una heroïcitat, perquè aquest senyor va aguantar, perquè aquest senyor en aquests moments fa bona cara, aquest senyor en aquests moments somriu, s'està recuperant en un hospital, porta un cabestrell, té un ull una mica danyat, evidentment fa cara de cansat, però vaja, el sentirem, l'entrevista no és gaire llarga, de fet ens van donar molt pocs minuts, no arriba a 8 minuts l'entrevista, ens en van donar menys i anàvem parlant, crec que la conversa és una prova de vida i és una manera, una mena de lliçó a tots els qui hem tingut por amb tot això. Ells se'n van sortir, va estar 4 dies a les fosques totalment. Mm-hmm. I anaven passant les hores i això és el que ens relatarà, vaja.
6: Molt bé, de seguida l'escoltarem, però abans sabeu que aquí a Catalunya estem molt pendents de diversos incendis que estan fent molt la guitza, fan anar de corcolla els bombers. Tenim algunes novetats, per exemple, del foc que s'ha manat i a l'Anoia. En total han deixat almenys 13 ferits, 7 al Vallès Occidental, tots lleus i ja donats d'alta, i 6 a l'Anoia, un de menys greu, que està ingressat a l'Hospital d'Igualada. Pel que fa a les tasques d'extinció, l'incendi de l'Anoia està estabilitzat, però el de Sant Manat, en canvi, és delicat, ens diuen els bombers. De moment han cremat 120 hectàrees, però si entra la marinada a la tarda podria empitjorar, perquè és un terreny molt complex, com dèiem, segons informen els bombers de la Generalitat, que són els que estan ara afrontant revifades importants d'aquest foc. Fonts del cos admeten que té potencial per cremar fins a 2.000 hectàrees, ahir ja ho deia la consellera d'Interior, Núria Parlon, i mantenen el confinament de 5.000 veïns de la zona. N'estarem molt pendents, són les 11:03. Enric Juliana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
0: Gràcies a vosaltres.
6: Per posar llum a la nostra foscor i per ajudar-nos a entendre aquest món que ens acompanya.
0: En espelma, sí.
6: Enric Juliana, convertit en espelma a les 11:03. Fem res, uns minutets de publicitat i de seguida tornem aquí amb els tertulians i també amb en Jordi Armenteres.
10: RAC 1.
11: En esto siempre hubo silencio. Ahora ya no. Ahora nos recomiendan.
12: Calidad, precio, excelencia.
11: Nos puntúan.
13: Erika, 10 de 10.
11: Nos comparan.
14: Puedes hacerlo a pelo.
15: Aquestes ressenyes són l'exemple de cosificació i de l'ús que es fa del cos de la dona. No són serveis, no són clients. Són agressions, són agressors. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
10: Si el de delante sale de la rotonda, quieres que te avise, claro. Y si pagaste de más por tu coche, pues también. Si compraste tu coche entre 2006 y 2013, en cartel.es comprobamos si eres uno de los afectados por el cártel de coches y te ayudamos a reclamar, revisar, responder y resolver en cartel.es.
12: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
13: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
14: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
13: Per què?
16: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
17: Sort del RAC.
16: RAC, i som per ajudar. La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
18: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient i evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric. És el teu aire.
19: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
20: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
21: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
22: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
23: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
24: Cariño, hi ha bitxos a la cuina.
25: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
24: De veritat?
25: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
26: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
27: Sona bé.
26: 4,3 litres de consum al 100.
27: Sona Qashqai e-Power.
26: I el 0% TAE.
27: Sona que estreno un Nissan.
26: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
28: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
29: El perquè de tot plegat.
2: Les 11 i 7 minuts. Va, Joan, seu, que aquí marxa el Basté i feu el...
4: És que fa molt de fred rota. Aquí.
2: S'està prou bé, avui.
4: És una queixa, eh?
2: Vinga, va, dèiem que de seguida anirem a Veneçuela, però clar, són les 11 i 8 minuts.
1: S'ha descordat el botó de dalt de la camisa i tot. El...
2: Això és estrany a una persona com ell, que sempre vas amb el jerseiet aquí penjant.
4: Els vidres de les ulleres amb la camisa, una mica marrano.
1: Què? Una mica marrano?
4: Que hi ha estat passant el vidre de les ulleres per la camisa.
1: No volia que tingués aquesta
30: nivell de detall.
2: Molt bé. En fi... Ai, la que faltava aquí pel duro, ara, la Noemí Polls, que arriba aquí a una velocitat extrema. Alguna cosa ens ha de dir la Noemí Polls.
31: Per si acaso no sabia, o sigui, és que a Verisure han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I un altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa, el nou vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez, perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes. Verisure t'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma, amb pany intel·ligent, pot detectar qualsevol intrus abans que entri, així que truca al 900-903-744.
2: Sí, parlem de curses, la que acabes de fer tu, eh? Ah, Polls, per arribar a temps. Moltíssimes gràcies, Noemí Polls. Vinga, va, l'altre, l'ull de poll, el tenim a punt o què?
5: Verisure, que el tenim a punt.
2: Aquí el Pere Mas, que vol adoptar tots els rols, eh? El de la Polls fent de Verisure, el de tertulià... Vinga, va.
5: Bueno, pa'lante, no?
0: Sí, ja sona.
5: Ja està sonant. Bueno, és que estic una mica sort. Ha estat un matí de Benixur, de Fox, Caló i de Juliana, i una mica de La Roja, eh? Us en recordeu? Mm. Hem començat de La Roja, on hi ha hagut la primera brega del dia, però ha estat una cosa bastant civilitzada, Don Toni i Don Joan, sobre la anticatalanitat, l'antiespanyolitat, i bueno... Per cert, hem discutit el tema audiències, a Catalunya particularment, un ocellet em diu que també han detectat que hi ha molta gent que posa La Roja per veure perdre-la. O sigui que, clar, que hi hagi audiència no vol dir que vagin a Espanya. L'audímetre no diu on qui va.
0: Hòstia, és massa però... però sí.
5: Sí, sí, sí, bueno, sí, sí.
0: Ja, de vegades pot sortir.
5: Hi ha gustos per
0: tot. Tothom es consola amb el que vol.
5: Exacte. Exacte. Bueno, escolta'm, divendres ja ens veurem allà a Bèlgica i ja ens truquem a les 11. Divendres trucaré a les 11.
4: Molt bé.
0: Passi el que passi.
5: Bueno, no sé, se li fa il·lusió. Aviara, dels focs, combinació perfecta. Hem tingut el cap de bombers, en David Borrell. Ens ha avisat que aquesta combinació d'aquests dies no s'havia produït des del 22. També un expert del CSIC, que es diu Juli Pauses. Talar arbres no és cap crim, ens ha avisat. I la Mònica Usart, coneguda també com Lady Nuvolet, que ha vingut aquí amb els seus mapes, i ha dit que fot una calor de nassos.
31: Demà calceu-vos, sí.
5: Sí, sí, demà calceu-vos. I ara, aquí dins, efectivament, dins de l'estudi de RAC1, per segon dia consecutiu, és la tercera glaciació. Els pingüins ja comencen a rondar per aquí. No sé com podrem pagar la factura de la lluny.
4: Hem de canviar Bereixur per Balai, perquè això fa molt de fred aquí.
5: Balai, que té a veure amb la calor. Bueno, tu. I llavors ha aparegut l'Enric Juliana, sí o no?
31: Home...
5: Hem estat una bona estona amb ell, adjunt a la direcció de La Vanguardia, periodista... Per alguns, aquell senyor que surt al Polònia, que no fa gaire, van treure disfressat de tortuga ninja, que no li han preguntat per això de la tortuga ninja.
31: No calia, tampoc.
5: La primera resposta ha trigat 9 minuts de rellotge. 9 minuts, des de les 9.58 fins a les 10.07. Bueno, això ha sigut el Juliana, que va contextualitzant i va posant elements, però es fa escoltar, té la virtut que es fa escoltar. Ens ha fet una primera foto del Madrid bull, ha començat amb el Madrid que bull tèrmicament i que això arrossega cap al bullir políticament. Un titular, el jutge Peinado està treballant per Pedro Sánchez, i la resta, difícil de resumir per la complexitat de l'anàlisi. Per tant, vagin al podcast, que per això el tenim, i s'ho escolten tots sencer, i recuperin l'entrevista. Els tertulians, avui tots aprovats, feu molt bé, sou tots molt simpàtics. Per cert, del Juliana, una teoria que corre per Madrid, que li volen aplicar, li volen fer un 102 de la Constitució, a Pedro Sánchez, per alta traïció. Bueno, ja veurem si acaba quallant o prenent això. I aleshores, també és veritat que fins a les 10.52, si ha passat prop d'una hora, hem començat a parlar del llibre, però no ens ha dit en cap moment, perquè és molt educat, no he venido a hablar de mi libro. Mm. Recordem el títol, perquè la gent el compri, Viaje a un nuevo mundo, claves para entender el desorden mundial, Espanya i Europa, perdó, Europa i Espanya ante el cambio. Això ha estat quan ha aparegut Mònica Maria, aquí del cos present, perquè, clar, bestia, ha fugit. Està fugit de la justícia en aquests moments. Vull dir que no sabem on té.
31: A mitges.
5: Ha marxat.
31: A mitges està fugit, a mitges.
4: Ha marxat a la perifèria, perquè ara que el Julián ens ha dit que Barcelona és la que mana a Espanya, sí? Ells s'han anat a Madrid, que és la nova perifèria.
0: No, hi vol anar uns...
5: Però ho ha dit en antena o fora d'antena, això?
0: Diu que ja tornarà.
5: Ho ha dit, ho ha dit en antena?
31: Sí, que sí, li ha dit el Juliana, sí, no? Jo crec que ja érem en antena, sí.
5: Doncs molt bé, doncs, efectivament, Jordi Maria s'ha anat cap a Espanya. Aclarir que no hem aclarit el tema del vestit de la Lola García, que anava com un blau, que jo li diria com una mica elèctric, una mica alguna cosa.
31: Home, era blau elèctric, era blau cel. Blau elèctric és una cosa més pujada, mare meva.
5: Era un blau com blau. Ella diu
0: blau, blau com blau.
31: Un blau com blau seria.
5: No, bueno, però jo veig... Hi ha alguns fondos del paletó de l'Anna Rosa, que ara no es veu gaire bé,
0: que
5: tenen aquest blau.
0: Sí, sí,
5: perquè el del tot es mou és un blau ja més fosquet.
0: Depèn, perquè té una gradació.
5: Sí, però jo crec que és blau Anna Rosa. Ara haurem de venir un Pantone aquí a la ràdio per descobrir de quin color ve vestida la gent. Finalment acabo amb una frase d'Enric Maria Juliana. L'ala esquerra d'Espanya és un convent buit. Les portes es mouen amb el vent i la Mare Superiora ha fugit.
31: 2 minuts i arribarem a 1:15 del matí. Gràcies, Joan López Alegre, Toni Aire,
5: Osbou,
31: Pere Mas. Adéu. Moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos. L'Armen el tinc aquí, que ara escoltarem aquesta entrevista, un dels supervivents, l'últim del doble sisme a Veneçuela, que l'Armenteres ha seguit fil per randa aquests dies, que per cert, l'Armen que ja torna cap a Madrid DF. Gràcies a tots, que vagi bé.
5: A tu.
0: Adéu, estupenda.
3: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
6: El perquè de tot plegat.
31: Un minut i arribarem. No calleu, eh? Sí, hi ha una cosa que és un llumet vermell aquí que indica que ja estem en antena. Això ha passat ara, Otbou, Toni Aire. Després em demaneu, no, que hem de plegar, si us voleu quedar aquí. Jordi Armenteres, molt bon dia.
7: Bon dia de nou.
31: Com estàs? Bé. Aquí tot a punt ja, sí, per tornar bé. Amb plus ultra. T'ha dit el Juliana que vagis amb compte, eh?
7: Sí, home, sí, però vaja, al final els avions no són tan diferents els uns als altres. I,
2: va,
7: i
2: està, Jordi.
7: Però és veritat que és una... etiqueta. A veure, us contextualitzo un moment i l'escoltem.
2: Sí.
7: L'entrevista la fem ahir, la fem a l'hospital, en una clínica privada, bàsicament plena de militars i gent rica, que ahir li han donat una habitació, està en una habitació individual, està amb la seva dona. Això és una conversa sobre la vida i sobre com li va tot plegat. Somriu, ell riu, és la cara de felicitat tornant després de tanta misèria com hem trobat a Veneçuela al llarg d'aquests últims 10 dies.
2: Clar, com per no somriure, eh?
7: Sí, sí, és que ens queda, sí, no, Mònica?
2: Exacte. Han estat gairebé 3 dies, oi, Jordi? Deies de patiment sota la runa, sobrevivint perquè tenia aigua, es podia també alimentar, estava conscient en tot moment, però moltes hores allà enmig de la foscor.
7: Aquí hi ha un tema, que és que el terratrèmol és dimecres a les 6 de la tarda, el dia de Sant Joan. Ell està 4 dies i pico a les fosques, fins que de cop i volta li arriba un bomber portuguès, parla amb ell, aquella conversa que ja vam sentir al seu dia, on comencen a parlar de Ronaldo, li donen una mica de llum, li passen un filament d'aquells de llum per tal que no estigués a les fosques, veu la llum per primera vegada, li passen per un tub aigua, medicaments, una mascareta que era important, perquè evidentment tenia problemes a les vies respiratòries, a tota la pols que havia anat ingerint allà sota. Estava en un tercer soterrani, ell estava treballant, era el vigilant, estava al primer soterrani i quan s'esfondra tot va tot cap avall, cau precipitadament avall. L'operació de rescat s'allarga 90 hores. Per què tant? Doncs entre altres perquè els bombers acaben fent 3 túnels per poder arribar a ell. Els dos primers no acaben bé perquè hi ha vigues que no poden treure perquè no s'esfondraria tot. Va ser una operació de molt alt risc. Els bombers patien per la seva integritat, però tot i això hi havia aquests equips que baixaven amb relleus de cada 45 minuts i la història acaba bé. Això és el bo. El problema és que és l'últim supervivent, que des de llavors no se n'ha trobat cap més i ell ara està en aquest hospital.
2: Doncs vinga, escoltem aquesta conversa que ahir enregistrava en Jordi Armenteras des de Veneçuela.
8: Hernán, ¿cómo se siente?
9: Bien, muy bien. Aquí estamos, bueno.
8: ¿Cuánto tiempo le tocará descansar después de esta proeza?
9: Oye, no sabría, será semanas, no sé, de la que...
8: ¿Qué consigue recuperar? ¿Qué consigue recordar? Porque usted estuvo más de 180 horas ahí debajo. Aquí hubo un terremoto, no sé si perdió la conciencia, en todo momento supo qué estaba pasando. ¿Qué recuerda de ese miércoles a las 6 de la tarde cuando todo se vino abajo?
9: No, cuando todo se vino abajo quedé inconsciente, total inconsciente y desperté con mucho dolor de cabeza, los ojos, pero sí sabía que era un terremoto porque un propietario de la residencia como tal lo rectificó y más yo también porque sentimos la réplica, pues la primera réplica que fue muy muy corta, pero la segunda fue fuerte, que fue la que no...
8: Cuando se viene todo abajo, entiendo que hay más personas en vida.
9: Una sola persona fue la que yo vi nada más en el momento.
8: ¿Cuántas horas estuvo a oscuras? ¿Cuántos días?
9: Oye,
8: hasta el lunes. No lo sabe.
9: En realidad que no sabía si era de día, si era de noche, si de la que quedé, como que...
8: ¿Y cómo consigue usted aguantar hasta que los bomberos consiguen meter ese tubo donde le pasan agua, la mascarilla, los alimentos y también medicación?
9: Bueno, en los primeros momentos, en los primeros instantes, contrariado por los golpes y la cuestión, y todo en silencio, se mantuvo, o sea, Y lo que hice fue gritar, auxilio, auxilio, pero nadie me escuchaba, pues. Nadie me escuchaba, hacía mucho calor, me tuve que quitar la ropa y porque estaba muy, muy, muy comprimido. Tenía una pared que la tenía encima de mí y una de las sillas atravesadas con los escombros y eso.
8: A los cuatro días empieza este rescate. Sí. De no

0: la imatge de veure sobretot dones esperant que algú els ajudi per treure els familiars és una imatge molt colpidora, molt, molt, perquè aquesta gent està sola. La repressió d'aquí ens l'han explicat anant i tornant, i és veritat que nosaltres no l'hem vista. Sí que jo vaig anar a la roda de premsa de l'Elsa Rodríguez l'altre dia, que va ser un espectacle de propaganda brutal, brutal, una cosa bàrbara. I hi ha una frase que ens fa tothom quan posàvem els micros. És veritat que la gent ha perdut la por a criticar el govern d'aquí, perquè si critiques pot ser que acabis desapareixent, i això t'ho expliquen des d'aquí. Els primers dies, quan veien un micròfon, no, això no, llavors perdien la por bàsicament perquè estaven desesperats i perquè necessiten algú que tregui els cadàvers de sota la runa. Però hi ha una frase que ens repetien tots, que era «Usted se va a ir, pero nosotros nos quedamos aquí». Volem dir, potser en aquests moments hi ha una pausa en tota aquesta repressió, però tot això pot continuar. Hi havia manifestacions el primer divendres i dissabte, quan encara no hi havia premsa internacional, que van ser reprimides. Hi ha hagut alguna protesta més que l'han deixat de passar, entre d'altres perquè hi havia premsa internacional. I el govern era molt conscient, molt, molt conscient. De fet, la roda de premsa de la Delcy Rodríguez de l'altre dia és la primera roda de premsa que fa des que és presidenta del país i va prendre possessió del càrrec per la memòria el 4 o el 5 de gener, entre Cap d'Any i Reis. Tots tenim una mica la sensació que marxem i que aquesta gent torna a quedar desemparada, que ja veurem com va tot això, que hi ha molts cadàvers per recuperar, hi ha 40.000 persones desaparegudes en aquests moments, xifra oficiosa a través d'aquesta plataforma ciutadana on tothom ha anat anotant qui troba a faltar. Aquesta llista va pujar fins a les 90.000 persones, no s'han recuperat 50.000 cadàvers ni molt menys, però sí que hi havia noms doblats, sí que hi havia gent que ha acabat sortint, gent que estava en un hospital, que ha trigat uns dies a donar prova de vida, però en aquests moments hi ha 41.000 persones que no se sap on són, que no se sap on són. Això ha estat una catàstrofe d'unes dimensions brutals, i la reconstrucció no augura res de bo.
1: Una catàstrofe que hem pogut seguir, has estat als nostres ulls, les nostres orelles. Gràcies, Jordi, per la feinada d'aquests dies i bona tornada a Madrid.
0: Que vagi bé. Bon dia i bona hora a tothom.
1: Igualment, les 11:28, res, fem una petita pausa i de seguida tornem amb un dels presentadors que jo crec, presentador de televisió, que ha repartit més diners de tota la història d'aquest mitjà.
2: RAC 1. Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
3: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
4: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.

0: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
1: A Bezoya som molt dels qui, quan per fi arriba l'estiu... Para. Qui diu quan arriba l'estiu? A Bezoya som molt de viure molt fort sempre. No quan ho marca el calendari. Som molt de començar-lo amb el primer raig de sol. Molt de començar-lo abans i molt de viure'l molt fort. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
2: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
3: No ho comparteixo.
2: El que he dit?
3: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada a 0,69 al quilo.
2: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
4: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
5: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
4: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
5: Si busques el millor, recorda.
4: Només Daikin és Daikin.
6: Fa 20 minuts que mires destinacions. I 0 minuts que treballes. Recorre Itàlia, França, descobrir la Selva Negra o fer un creuer fluvial per Europa. Atrapa-lo, tens viatges per Europa fins a un 35% de descompte. L'estiu comença quan el reserves. Atrapa-lo.
7: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
8: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
9: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
8: A més, té un 98% de carn.
9: És natural que es noti, oi?
8: Doncs sí, natural.
10: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
11: Els tres acords més famosos de la història del rock arriben al Bars Festival.
12: ZZ Top, la banda que va canviar les regles del blues rock, posarà el poble espanyol cap per avall amb la seva gira The Big One.
11: Ulleres de sol, barbes infinites i l'aura més inimitable de Texas.
12: El 19 de juliol, vine a formar part d'un dels directes més elèctrics de la ciutat.
13: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
14: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
15: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
16: Verisure.
17: El món a RAC 1 amb Mònica Hernández.
18: 2 minuts per sobre de 2:15 del migdia. Juan Rabonet deu ser un dels presentadors que ha regalat més diners a la televisió, perquè fa 15 anys que encadena concursos d'èxit, des d'aquest que sentim el passapalabra passant pel boom. El ¿Quién quiere ser millonario? Ara mateix a Telecinco, Allà tu. Juan Rabonet, bon dia.
19: Bon dia. Al començament has dit passapalabra?
18: Sí.
19: No l'he fet.
20: No, passapalabra.
19: No l'he fet mai. De fet...
18: A veure, un moment, qui m'ha posat aquí passapalabra?
20: Era una trampa.
18: Que és la típica excusa de dir, ha estat el guionista, però no la faré servir. He dit passapalabra.
19: No, sí, doncs no. De fet, és just el contrari.
18: Doncs crec que l'hauries de fer.
19: Vull dir... Jo...
20: No, era una trampa que t'han posat, Mònica.
19: És que és curiós, perquè jo sempre perdo contra passapalabra.
18: Sí? No m'ho puc creure.
19: Ell és Mozart i jo sóc Salieri. És una cosa meravellosa.
18: Som més de Salieri nosaltres, sempre. Com estàs?
19: Molt bé, molt feliç.
18: Començo a veure una entrevista, no?, amb una primera cagada. Jo, que no sóc la presentadora oficial.
19: I una cagada força important, a més a més.
20: Déu-n'hi-do.
18: Joan Ferrer, ja tens un diàling per la setmana.
20: Ah, pensava que era Joan Ferrer.
19: Ho faràs molt bé, tia.
18: N'estic segura, perquè ets un tio fàcil. De fet, aquí fora m'has dit, jo sóc com un nino, em deixo manipular com vulgueu. És el millor que et pot dir.
19: Jo sóc presentador. Estic acostumat a tenir un pinganillo o a tenir davant un pronter, o estic molt acostumat. Em diuen, muévete, i jo dic, por algo me lo dirán.
21: Claro.
19: I em moc. I jo hi confio.
18: Aquí no et direm res, no et donarem ordres per el pinganillo, per l'orellera.
19: Orellet. Ah, és veritat.
16: Orellera.
20: Perdoneu. Orellera, sí. Perdoneu. Confirmat,
16: orellera,
20: eh?
16: Perdoneu. Confirmat. Sí.
19: Allà tu com ho diríem, aquí? Això és una cosa que em té...
20: Ostres, bona pregunta.
19: Bona, estic bona. Entre el tu mateix seria...
16: Tu mateix, no?
19: Però... Sí. Tu mateix és massa literal. No sé si podríem dir més aviat una cosa com... Ja t'ho faràs.
21: Tu sabràs.
16: Ja t'ho faràs.
20: Ja t'ho faràs. Ja t'ho faràs.
16: Recorda'ls, ja t'ho diré. Saps? Ja, sí. I llavors, no sé, no és ben bé el mateix concepte.
20: Però ja t'ho faràs d'aquest to de...
16: Si ho fa... Per fer un moment, Broc i Amela, sí, bon dia.
21: Encantat,
16: no us he
21: encantat.
16: Saludat, però
21: no
16: vosaltres, ei, ja intervenim, sí, sí. Tranquil·lament.
21: No, podria ser fotat.
19: No, fotat
16: és una altra cosa.
19: El nom en anglès és deal or not deal. Vull dir, ja tracta o no hi ha tracte.
16: Sí.
19: Perquè, no sé, podríem fer una mena de franquícies com el Llucià, carai, a l'Atrapa'm, que està per tot arreu, que podria haver-hi allatussis, saps?
16: Allatussis, això m'agradaria.
19: O tu mateixos, no?, per aquí, per TV3...
16: Ah, doncs jo em postulo per presentar el català, què et sembla?
19: Oh, va, podria fer-lo jo també, però bueno, endavant, fes-ho tu.
16: Ah, tu els vols fer tots, d'acord.
19: Evidentment.
16: D'acord.
19: Tu no vols fer-ho tot?
16: No. Jo ja he arribat a un punt de la vida que no vull fer.
20: Ella sempre recorda que es lleva a les...
16: 3.50, 4.50.
19: I sempre ho diu, no?
20: Sí.
19: Però ho diu tots els dies.
20: Ho diu tots els dies. I aleshores, ara hi ha un punt... No, sí, sí, ara hi ha un punt ja de... De dir, jo només faig això, que és llevar-me i ja està.
16: Jo faig moltes coses a la tarda, eh?
20: Sí?
16: De feina i no de feina. 11:35. Jo deia a l'inici, a part de cagar-la amb lo del passapalabra, deia que segurament ets un dels presentadors que ha regalat més diners a la història de la televisió. Els has comptat alguna vegada, tots els premis?
19: No,
16: tens
19: ni
16: idea?
19: No, perquè, perquè els calés no són meus. Vull dir, regalar diners que són dels anunciants és molt millor que regalar diners teus.
16: Va, però tu, com a presentador, una mica de tu sí que tenen aquests diners. Vull dir, no surten de la teva butxaca, però ets tu una mica la figura que els regala.
19: Sí, bueno, no, de fet... Mira, puc matitzar-te o és de mala educació? És de mala educació.
16: No, matisa.
19: Vale, no els regalo, sinó que ells se'ls guanyen.
21: Ah, mira.
19: Ells se'ls guanyen, ja sigui per coneixements o per atzar. Per exemple, el concurs que estic fent ara és un concurs d'atzar. No té res a veure amb els coneixements. El concurs que estic fent ara el podria guanyar un cargol, Stephen Hawking, Elon Musk, qui sigui.
16: Sí.
19: O el Proc. Vull dir, qualsevol. Qualsevol.
20: Imagina.
19: Però hi ha concursos de coneixements, com el Passapalabra, com el Millonario, que aquells són, o l'Atrapa'm, que són concursos aspiracionals. Sí. Que dic, hosti, jo estic a casa mirant aquest concurs i dic, jo voldria ser com ells, tant de bo tenir aquest coneixement enciclopèdic, tant de bo saber aquells rius i les... Tot. Però l'allà tu és de sort. I té aquesta cosa que la veus des de casa i dius, jo puc estar allà.
21: Clar.
19: Jo també puc.
20: Home, però el Boom va repartint molta pasta.
19: Molta,
16: és el pot més gros, no?, que has repartit
19: estem
16: mai com a presentador.
19: Sí, sí. Estem al Guinness. Sí, estem al Guinness. El Boom està al
16: Quants
19: Guinness.
16: Quants diners vau repartir?
19: Crec que era entre el pot i l'acumulat eren
16: 4.130.000 euros.
21: Quina barbaritat. Unido.
19: Molt bé.
21: I tu t'estimes més repartir molts diners, com és el cas, o ser com Jordi Hurtado i estar tota la vida fent preguntes molt sesudes?
20: Però portes un temps ja, eh?
19: Mira, fent concursos... Porto, sí. El primer
16: 2011
19: concurs,
16: el primer va ser?
19: El primer concurs que vaig fer...
16: El Gafapastes de la 2?
19: Aquell va ser un dels primers de cultura, però abans vaig fer un concurs a TV3, pels anys 2000, que es deia Qui corre vola.
21: Qui corre vola.
20: Sí, em sembla.
21: Que era l'aeroport.
19: Ruth Jiménez.
21: Sí.
19: Ruth Jiménez i un senyor passejant pels carrers de Catalunya buscant dos concursants que volguessin viatjar aquell mateix dia. Aleshores estava Rosa Andreu esperant a l'aeroport i qui arribava primer a l'aeroport marxava una setmana.
21: Sí, eres tu.
19: Doncs jo estava, allà. A mi em deien JR en aquell moment, la Rosa Andreu. JR, vés allà amb la Ruth.
21: Atacado.
19: I això va ser el primer concurs, diguéssim, tot i que no era ni cultural ni res, que
16: la vaig fer. I JR, és aleshores, en aquest primer concurs de TV3 o bé el Gafapastes de la 2, que veus que sí, que això pot ser una sortida professional per tu, que t'hi vols dedicar?
19: Sí, jo estava estava al Caiga quien caiga,
16: sí.
19: I recordo que amb el Gonzo pensava, hòstia, malo serà, Gonzo, que acabi tot això i que no estiguin fent un concurset tranquils tu i jo, diari. Perquè m'agradava això, m'agraden els concursos. M'agrada fer preguntes...
20: Un concurset ha sonat com a...
21: No, algo menor.
20: Sí, com una jubilació a prejubilació, de dir...
19: Sí, sí, un bar, no, autogestió, sí. Allò de l'autonomia.
21: Pongamos un bar.
19: Sí, pongamos un
21: bar.
19: I si
21: no va bé, lo abrimos.
20: Poques complicacions,
19: una fruteria,
20: no?
19: Sí, és això. Sí, un concurs... Pensava en una cosa tranquil·la, de fet, i no en coses tan bèsties com... Lo sabe no lo sabe, que va ser un patarrasso, o el Boom també, que va ser un altre patarrasso.
20: Jo crec que Boom és el...
19: D'alguna manera que em deixessin durant molts anys fer de sobera amb el Quien quiere ser millonario, que crec que vaig fer 6 temporades, que et deixin aquest cotxe Es pot dir aquesta hora l'hòstia?
16: Sí.
19: És l'hòstia. Que et deixen, mira, vols portar aquest cotxe del milionario? Perquè aquests formats són com fer de James Bond.
20: Sí, sí.
19: Et toca, fas una, dues, tres pel·lis, i després ja te'n vas
20: i el fa un altre. I la gent sempre diu, m'agradava més el... No? Això en sempre.
16: És que ara has dit fer de Sobera, que és un tòtem, ara mateix estàs fent allà tu a Telecinco, que és un programa que ja havia fet Jesús Vázquez. Per tant, és fer de Jesús Vázquez. Quina pressió et suposa a tu això? És a dir, ser el que substitueix.
19: Per una banda hi ha pressió, perquè dius, ostres, hi ha un tòtem, i d'altra banda hi ha resignació. Mai podrem guanyar ni la persona que va fundar la manera que ho va fer, que és una cosa, és una
21: que queda
19: és
21: per
19: una
21: sempre,
19: dada objectiva, i d'altra banda, tampoc podré guanyar mai a la nostàlgia, perquè la nostàlgia és imbatible. Tot i que facis millor feina, sempre serà més...
20: I a la tele com més, no, encara? A la tele
19: més encara.
20: Com una cosa com més...
19: Sí, i com amb la música.
20: Sí.
19: Perquè... Clar, tu estàs recordant no només aquell programa, sinó qui eres en aquell moment. Fa 15, fa 20 anys. I clar, jo, el meu Caiga quien caiga, que el vaig fer el 2005 amb el Manuel Fuentes i l'Arturo, jo crec que objectivament era... Tenia més eines i era més ric que el que es va fer als 90.
21: Però la gent recorda el Bo, que és el primer.
19: Però clar, el Bo és el primer, perquè era el primer. Era
20: però el Bo era el seu.
19: Era jo.
16: És el que trenca, no? És el més trencador i més en aquest tipus de format com el Caiga quien caiga.
19: Aleshores, m'agrada a mi aquesta sensació de ja sortir derrotat
16: per
19: la nostàlgia i por el legado i fer-lo meu, intentar, doncs...
20: Clar, tu no feies el moviment de la sella, no? La sella que...
19: No.
21: No.
20: Era clau en aquella...
19: Però també m'agrada aquest repte de dir, vale, jo sé moure la sella.
21: Clar, mira.
20: Molt bé.
16: Ara l'estan veient, pels oients que no ho podeu veure.
19: No ho puc fer.
20: No tothom sap moure la sella.
19: Per tant, què faig? I aleshores m'havia d'inventar...
16: Això ho fas, això de dir, a veure, què m'invento jo per marcar distància o per marcar diferència?
19: Quan vaig començar a fer boom, jo començava a fer boom amb Antena 3 de 8 a 9. De 7 a 8 estava Arturo Valls fent Ahora Caigo.
20: Ahora Caigo, sí.
19: Ahora Caigo estava l'Arturo fent servir dotzenes d'eines de comèdia dintre dels concursos.
21: Sí, sí.
19: Interactuar amb el públic, trencar la quarta paret, parlar amb les càmeres... Estava fent tot, crear personatges imaginaris... I, clar, aquestes també són les meves eines. Jo tinc una formació més actoral, no soc periodista ni res... Jo he estat a la Cubana i m'agrada això.
21: Però t'estava robant la cartera abans que tu comencessis.
19: No, ella estava fent servir coses i jo vaig pensar, hosti, no puc entrar a fer el boom i fer aquestes coses, tot i que les faci diferents i en el meu estil.
16: Sí.
19: I aleshores vaig haver de deixar de fer allò i fer un perfil més seriós, més rigorós, més solemne, haver de buscar una cosa més irònica i menys...
20: Sí, era més irònic que còmic.
19: I vaig buscar allò. I m'agrada dir, vale, aquí com m'adapto? Com m'adapto i com, saps?
21: El repte, ja clar.
16: Sí. Hi ha un element fonamental en tots aquests programes, que són els concursants. Jo no sé si ja podries dir si la gent ve més pels diners o per allò de sortir a la televisió.
19: Doncs mira, hi ha de tot. Els diners és una cosa molt important, però... M'he trobat que moltes vegades els concursants, tot i que saben que els diners els necessiten i els hi agrada, saben que és difícil aconseguir-los. Per tant, hi ha una motivació extra. I moltes vegades és fer una passa interna de superació. Ja sigui una promesa, algú que... Yeah. Mira, veiem... Això m'ha passat molt a molts concursos. Jo veia aquest programa amb tal persona, que ja
20: està a
19: traspassar,
21: que ja no hi és.
19: I ara volem estar aquí i tal.
21: Mira, és bonic, això.
19: Això m'ho trobo molt. I ara que estic fent la Yatú, que és un programa dels anys 2000, em trobo gent ja amb el cabell blanc que em diu, jo això ho veia amb la meva àvia l'any 2006...
20: Sí.
19: I em fa molta il·lusió per ella tornar aquí, ja que no hi és, que ens va deixar fa molts anys i tal. O gent que ha passat una mala època i que té ganes de comunicar-ho. Gent que té...
16: Perquè has establert mai algun tipus de relació barra amistat amb algun concursant d'aquells que repeteix o d'aquells que està moltes setmanes seguides i amb el qual hi ha un cert vincle personal més enllà de plató?
19: Sí, sempre hi ha gent que tens més relació. En aquest,
21: és química, no?
19: En aquest moment són relacions més epistolars, de missatges, de què tal, com el que va, l'Òscar, que va guanyar el pot de passapalabra, fa el penúltim guanyador del pot.
16: Sí.
19: Parlem sovint, però sí que a vegades ens creuem, ens veiem i...
20: Però boom, però clar, els que van guanyar el rècord, no me'n recordo com es deien.
21: Aquell aquí.
16: Los Lobos, no?
19: Los Lobos, sí.
16: No eren Los Lobos?
20: Aquell suposo que hi havia un
21: has
20: puny de...
21: Has tornat a tenir...
19: Sí, que és, va bé, bon Nadal, que és
20: Los
19: Lobos,
20: no sé què... Aquella gent va tirar allà uns quants mesos.
16: Com els ha canviat la vida amb aquella milionada que es van endur?
19: Doncs crec que les seves vides continuen igual, però dormim millor.
21: Hombre,
18: però jo dormiria millor també. M'he de presentar un concurs. Per dormir millor.
20: No, només, millor. Millor.
18: Jo vull millor.
19: Saps
18: millor,
19: aquesta cosa que dius de si jo fos ric, faria, i de cop jo crec que aquesta gent té els quartos allà i dius, espera.
21: Però si estic bé.
19: Ja està.
20: Clar.
19: És el mateix... Clar. Però
18: dormir més
19: a poc,
18: tranquil, segurament.
19: Més a poc a poc, més tranquil, sí. Més Juliana,
21: m'agrada.
19: A poc a poc, en pau, en felicitat, en plenitud.
20: Jo tinc un dubte històric.
19: Amb aquesta serenitat que et dona la talaia de la madurez.
20: Sí. Tinc un dubte històric, que és a quan es paga el tema del concurs. O sigui,
21: a quan es paga
20: el premi?
19: Sí.
20: A quan es paga? És a dir,
19: no
20: quan...
19: ho sé.
20: És el meu dubte.
21: Ah, quan termini de temps.
20: Sí, no, clar. Sí, això quan es cobra.
21: A 30, 60, 90 dies.
19: Quan es cobra, esto cuando
21: se... Quan me lo
20: ingressen. Quan m'ingressen,
19: això? No ho sé, perquè jo crec que deu estar vinculat a l'emissió.
20: Ah, clar, quan s'emet...
21: No es pot pagar abans d'emetre...
19: No, clar, crec que això és un problema.
20: Són 60 dies.
18: A partir de l'emissió t'ho pots fixar a 30, 60...
21: 30, 60, 90, 180.
19: Suposo que cada productora o cada veu deu tenir...
20: És un dubte que he tingut sempre. I no, aquells xecs de mentida que es donen.
21: Sí.
19: El Lo Sabe No Lo Sabe portaven bitllets falsos pel carrer.
21: Ah, de Monopoly.
19: Perquè, evidentment, no podien portar.
20: No, clar.
21: Reals.
18: Imagina't. Escolta, Juan Radellas, que la Lletu és un programa, bàsicament un concurs on la sort i té molt 100%, de pes, 100%. Tot. Però no sé si després de tants concursos ja podries establir que hi ha un tipus de concursant que funciona millor. Qui és? Aquell que en sap més? El que gestiona millor els nervis?
19: Home, a nosaltres com a espectadors, com a presentador és una altra cosa. Però com a... O potser no. Però com a espectador m'agrada el concursant que per televisió és natural. Mm. I crec que això val per tots els programes, i ja sigui ràdio, ja sigui televisió o sigui cinema. El que necessitem és gent natural.
21: Però entre una persona nerviosa i una persona sobrada, què creus que agrada més? El concursant molt nerviós, que pateix molt, o el que va molt tranquil i sobradíssim?
19: Doncs si els dos són naturals, el que pot passar és que per tu un sigui dolent i l'altre sigui bo. Per tant, vols, tens un villano i tens un heroi. Mm-hmm. I això també és maco, perquè a vegades veus un concurs, et cau malament una persona, perquè és natural, i aquesta naturalitat et crea un rebuig, i dius, va, em quedo a veure si perd. A veure si
20: perd. Això passa, això passa. Sí, tant.
19: Que quanta gent volia ahir que guanyés Cristiano Ronaldo o que perdés Cristiano Ronaldo? És un tio molt natural, tu el veus i dius, coi, és així, és tal com raja. I clar, això, volem això. I jo com a presentador, evidentment, prefereixo una persona que estigui vivint el 100% al programa. Si està feliç perquè la jugada ha sortit bé, que estigui content... Sí. I si està trist, doncs que estigui trist. Però allò de dir, bueno, no passa res, a veure després. I després, bona notícia. Bueno, no passa res, a poc a poc, que després sortirà malament.
21: Algú s'ha desmaiat o ha fet alguna cosa fora de mida concursant?
19: No.
21: Per què s'ha desmaiat? No podia ser.
18: Desmaiada, els nervis,
21: de content,
18: no?
21: De alegria.
19: No. Sí que vaig cometre una errada una vegada que va provocar un accident que es va tallar i no es va emetre...
18: Què va passar?
20: Bé, això.
19: És una anècdota que inclou una paraula molt lletja en castellà, que és una paraulota i no sé si la podré dir.
21: Sí, sí. Si és en castellà, sí.
20: Sí, aquí mai es diu...
19: Si és en castellà, aquí no s'entén, no?
18: Exacte. No.
19: Vale.
18: Aquí, en català.
19: No, res, jo, a vegades, parlant amb els concursants... Bueno, sempre parlo amb els concursants abans de gravar, i el boom, doncs, els equips nous que venien... Doncs a vegades els hi deia, tranquils, és una gravació llarga, és un concurs, la tallem sovint per les coses de les bombes que pugen i que baixen i que tal. I també xerrem molt. Si pel que sigui dieu alguna cosa inconvenient, que us sap greu i volen, i voleu ho tallarem, però si no ens n'adonem, perquè, per exemple, tu dius, mi novio se llama Julián, ay no, lo dejé ayer. Dic, ostres, digues alguna cosa, assegura't el tall dient viva el Corte Inglés, o me gusta mucho...
20: Atemporals, coses atemporals, no?
19: No, digues coses que fossin el tall, marques comercials, i aleshores depèn del target de la persona que li deia jo això, feia un xiste o un altre. Segons qui deia, tu di viva Franco, que lo corten seguro.
21: Olé.
19: A l'altre li deia, tu di viva Telecinco, viva Antena 3, depèn d'on siguis, que lo corten seguro.
18: Sí.
19: O viva el Corte Inglés, que estos no les gusta. O viva Pedro Sánchez, o viva Rajoy. Sí, anava dient això en funció de l'edat, i la gent més jove doncs apretava més, i els deia coses més heavies. Però deia, me cago, no sé què. Bueno. Surten a jugar un grup d'universitaris,
20: Pinta
19: dues nenes, 20 anys... Y a una de las nenas, bueno, y tal, ¿cuál? ¿Y vosotros? Bueno, yo la verdad... ya me he liado. Polla, polla, polla, polla, polla, polla, polla, polla.
21: Se va assegurar el tall. Ja m'he liat.
19: I sí, van tallar.
20: Polla, polla, polla, polla, no, però és una bona marca, per saber.
0: És bona.
21: Ja estima que ho tallessin.
0: Ho veig com a bon separador i tot.
19: Sí, sí, sí.
20: Ens haurien de plantejar això.
0: Escolta, Ratlla, tu saps que hi ha les caixes o no?
19: No, no, no.
0: No, segur? Ah. No en saps res? Ni cap pista per poder orientar una mica el concurs?
19: No, no, no vull, no vull, no vull.
0: No vols saber?
19: No vull saber.
21: Millor no saber-ho, sí.
19: No vull saber. Quin és l'avantatge de saber-ho?
0: No, clar, que poder fer una ajudeta, no?
19: Per aleshores...
0: Ja, ja, clar,
21: la gent
0: llavors el concurs no, no, no, no seria el que és.
20: Condicionaria una mica, no? Perquè seria com...
19: I aleshores aquí ajudo a tothom.
21: Clar.
0: Sí, home, clar. I jo et veig ajudant a tothom.
21: En contra de la productora.
19: Però és que aleshores el programa no té emoció, clar, perquè sempre es guanya.
0: Clar. No, és que... Clar, tens raó.
19: És que no té emoció. Tia...
21: La gràcia és l'emoció.
19: Pensa una mica, tia,
21: la intriga, la intriga.
0: Sí, ja t'he dit que aquesta hora tenia el cervell fregit. Però després de
21: la gent diu el programa de les cajas.
0: Quants programes graves en un dia?
19: 4.
21: Ostres.
0: Déu-n'hi-do, no? 4, bueno, és... si tenint en compte que intenteu gravar d'una tirada, però que a vegades, com aquell dia que has explicat ara, heu de tallar...
19: Bueno, però allò va ser el boom, era... ja, hi havia talls de canvi de fase.
0: Déu-n'hi-do, eh?
19: Això és com un fals directe.
0: Els que hem fet tele, 4 són...
21: Quatre.
19: Sí, però és un fals directe, eh? Va,
20: o sigui que ho enllesteixes ràpid, eh?
0: Sí, i quan no estàs fent aquests 4 programes diaris que enregistres, què fa en Juan Rabonet, més enllà de la televisió?
19: És quan treballo de veritat i em canso molt.
21: Crear criatures.
19: Crear 2 nens.
20: Sí.
19: Petits.
0: D'edats petites.
19: 7 i any i mig.
21: Any i mig, eh?
19: Sí.
20: Vale. Ara l'enganxes en aquella fase, eh?
21: Que el nen marxa
20: futura,
21: corrents.
20: Futura, el segon.
19: Ara estic a l'hèrnia, sí. amb el segon. Hèrnia i segon. Ara és...
0: I el que et queda.
19: Ara, calla.
0: Després parlem, si vols, aquí jo t'aconsello com se supera aquesta etapa.
21: Anda.
19: Tu estàs fora?
0: Superat. Ja estic a l'adolescència, que no sé si és millor o pitjor. És menys física, però més psicològica.
20: Clar.
19: Sí, però a mi l'adolescència m'agafarà quan sigui avi. Per tant, aquesta cosa...
20: No confis.
0: A l'adolescent li és igual si tu ets avi o no. No, però... L'adolescent dona pel sac igualment. Però, ja està.
21: Tu prendràs d'una altra manera, creus?
19: Els avis no tenen aquesta cosa que... deixa'l.
21: La cera,
19: si
21: no.
20: Deixa'l fer, no? Deixa'l fer.
21: No, t'implicaràs.
0: No, Juanra, després parlem, tu tranquil.
21: Sí, sí.
19: Bueno, per cert, no sé si ho he dit. Allà tu, Samet, a Telecinco...
0: Sí, sí,
20: no ho hem dit, no ho hem dit.
0: És veritat. Jo ho he dit a Telecinco, sí, i tant que ho he dit.
19: Però jo dic com...
21: Digo.
20: Quina hora?
19: Com veig que ja estem...
21: A quina hora,
19: Samet? M'estàs dient que ja està...
0: No, bàsicament perquè ara et quedaràs perquè amb aquests senyors farem, home, comentarem algunes coses.
20: No parlarem de Sant Fermín, bàsicament.
19: Ah, vale.
21: Però explica, sí. Telecinco, quina hora?
19: No, que Telecinco, de 8 a 9... De dilluns a divendres, que és un concurs totalment complementari amb el del Llucià Ferrer, perquè Llucià Ferrer és cultura, allà tu és atzar. I en els dos casos són gent meravellosa, concursants encantadors, amb moltes coses que contar.
0: Escolta, l'última, és que tu abans has dit, jo que de formació sóc actor, vinc del món de la interpretació, no sóc periodista, t'agradaria reprendre allò la carrera com a actor i deixar una mica de banda la presentació, o una mica ja fas d'actor en aquests programes?
19: Una mica, sí.
0: No, et crees un personatge, no? Entenc, i cada programa que has presentat, tu has dit abans les eines que utilitzaves per diferenciar-te d'altres presentadors, no? Doncs una part actoral sí que hi ha.
19: Sí, és això, fer buscar el forat. Sabeu el programa aquest Ilustres Ignorantes?
0: Sí,
19: no?
0: Sí,
19: que fan gires de teatre a vegades.
21: Sí.
19: Doncs quan fan gires de teatre, que m'han trucat i he pogut anar, dos, tres dies abans, a vegades amb Corones em diu al Colubí, vamos a hablar d'este tema.
20: Tu mateix, no?
19: Tu mateix. I aleshores, jo el que faig és, cansado, jo crec que anirà per aquí. Faig l'exercici de pensar...
20: Ostres!
19: I d'aquesta manera dic, que anirà per aquí, el Colubí tirarà per allà.
20: Sí, clar.
19: Ostres, a veure si jo...
21: Quin forat tinc jo.
19: Sí, clar. Però bueno, és una eina també per tenir idees, eh? Per no tenir la fulla en blanc.
0: Et vols quedar amb aquests...
21: Oh, no, s'ha de quedar.
19: Fins a quina hora
0: és? Fins a les 12.
19: Ah, sí, em quedo fins a les 12.
0: Vinga, va, s'acaba el programa. Ho dic perquè anem a comentar coses de tele, també, en Juan Rapot opinar en qualsevol moment.
20: Anem a comentar el tema.
0: És que el tema, avui ha començat una de les coses que més em fascina. De fet, és l'únic dia de l'any que el Basté el deixem aquí sol, a les 8, que ell vagi fent, i tot l'equip al voltant d'una pantalla està mirant al encierro.
1: 2:16 para este primer encierro de San Fermín 2016. Toros de Fuente Imbro, tío, ¿cómo lo has visto?
22: Pues con el corazón en un puño, pero bueno, todos los 7 de julio, muchísimas caídas a lo largo de todo el recorrido. la verdad es que la velocidad de los toros, bueno, en las cámaras y ahora menos, ¿no? En cámara lenta, no da la sensación real.
2: Ahí
22: que
2: no
22: hay,
2: se percibe.
22: Que
2: no,
22: hay
2: en
22: el
2: se percibe.
20: L'equip de RAC1, o sigui, del sí. món, no sou aficionats als toros.
21: No, no t'has de veure. No, que...
20: què busqueu? Què esteu buscant?
21: El broc té la resposta, jo també la tinc.
2: Sí. Emoció...
21: No. Atreveix-te a dir-ho.
2: Està buscant, no, no, ho hem dit buscant... aquest matí, perquè el Basté ens ho ha preguntat.
20: Caigudes.
2: Busquem que passin coses.
21: Ara,
2: sense
21: ara.
2: Que ningú prengui molt de mal, però bueno. La cosa aquella de... vinga, és així.
20: Voleu,
2: és així.
20: Voleu caigudes, voleu...
21: Però l'espectacle fascinant, que és únic al món, jo crec que no hi ha cap televisió al món que ho faci, és retransmetre una cosa que intensíssima dura 2-3 minuts i on pot morir gent. Aquest és el resum, de que són els encierros.
20: Bàsicament, no?
2: Clar,
20: bàsicament.
2: I si m'ho pintes així, ara l'equip del món a RAC1 ha quedat fatal,
21: és
2: però és no és això.
21: És millor que qualsevol concurs del món.
20: No,
21: dir,
20: no, però...
21: A veure, pot morir algú?
20: Jo
21: qui morirà?
20: La mort és una situació massa extrema.
2: La mort extrema.
20: Però, evidentment, quan l'encierro és, diguéssim, complicat...
2: Però és l'adrenalina aquella de veure com el toro... Ai, que el calagafa, saps? Que cada dia, això, fins al dimarts 14, a les 8 del matí, ens permeti aquests 3 minuts de treure una mica...
20: Però si fos un encierro d'un minut i mig, en el que no hi ha caigudes, no passa res, els toros van
21: directament.
20: No
21: us
2: agradaria de dir que avui m'ha semblat, deien, la rapidesa de les bèsties corrents i tal, m'ha semblat bastant, que ara els toros són menys agressius que abans. M'ho ha semblat avui.
21: Podria ser.
19: S'estan deconstruint.
2: No.
21: S'estan deconstruint.
2: S'estan organitzant. Jo, quan he vist que s'estan organitzant, corren com més endreçats.
21: Sí, sí, tens raó.
2: Saps? Més
20: de cara,
2: més línia recta.
20: De cara a barra.
2: No, saps allò que a vegades feien com toms cap a la dreta? No.
20: No rellisquen tant.
2: Exacte.
21: No, sí, ara fiquen uns productes.
19: Home, els botins que porten són millors.
21: Sí. Porten...
19: Els botins de reglament.
20: Són de
19: no són d'aquells de punxes.
21: Ho dius de conya, però fiquen un producte als carrers, al paviment, perquè no rellisquen.
20: Antideslizante, no? Que es diu.
21: I abans relliscaven i s'emportaven 4 persones per davant, no?
20: No,
21: jo fa
20: dir...
21: molts anys, i el Broc ho sap, i ell ho hem comentat molts anys, que sempre per als Sanfermines la columna de televisió
20: la
21: dedico a Sanfermines.
20: Ja la tens feta, també s'ha de dir que és la mateixa de cada
21: any. Un espectacle televisivament fascinant. No,
20: no però és la mateixa de cada any, que
21: sí,
20: l'únic que canvies, no?
21: És... No, no, no, no l'escric de nou cada any.
2: Em sap greu perquè avui teníeu un munt de coses per comentar.
21: Ja, hi havia més novetats, més coses.
2: Sí,
21: però bueno.
2: Ens les guardarem perquè una tenia a veure amb el Mundial de Futbol, amb aquestes transmissions de DAZN que són extraordinàries.
20: Sí, senyora.
2: I jo us recomano una altra cosa que he descobert a Netflix, que em té enganxada cada dia, que és el programa de Gary Lineker, de Restis Futbol. Em fascina, jo que no sóc futbolera, em fascina, cada dia me'l baixo i estic a cada tarda.
21: És un fenomen,
20: Sí?
2: Brutal, ostres. Quin comunicador Gary Lineker, increïble, increïble. Sí, sí. Us el recomano molt, a Netflix, cada dia en directe, em sembla que fan pels vols de les 7 del matí i després ja es pot recuperar.
20: Sorprenentment et farem cas,
2: Vinga, va.
20: Farem
21: en el meu cas, sorprenent molt, jo
2: avui entre el convidat que se'n fot de mi i vosaltres dos, és que és el meu dia de sort.
21: Estic a favor.
2: Juan Rabonet, encantada d'haver-te tingut aquí.
19: Ha estat un plaer estar aquí.
21: Moltíssimes
19: gràcies.
2: David Broc, Víctor Amela, ens veiem en breu. 11:56, res.
3: Telecinco, allà tu, de 8 a 9. Allà tu, a Telecinco,
21: de 8 a 9.
2: Molt bé,
20: Sí.
3: Aquesta nit, a Telecinco, allà tu, de 8 a 9, amb en... Joan Rabonet.
21: No.
5: RAC 1.
23: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
24: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
23: Per què?
25: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
23: Sort del RAC.
25: RAC. I som per ajudar.
26: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
27: Quina calor. Vens a l'aigua?
28: No, no, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
27: Ja, això passa.
29: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
30: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
31: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
32: Verisure.
33: RAC 1.
4: L'última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
6: Troba el teu lloc amb Parklink. Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
7: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
6: Yamato, Hinotori, les ales del Fènix.
7: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
6: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
8: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
9: Ràdio en directe.
10: Contingut a la carta.
9: Podcast.
10: El que vols, quan ho vols.
9: A l'aplicació de RAC 1.
16: 59. Ai, Mercès, Noemí Polls, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs mira, si fa dies que penses que encara no tens reservat el teu viatge d'estiu i tot i això al teu cap només hi ha lloc per una cosa, gaudir, tens en aquest moment el millor moment per reservar amb RAC Travel. Des de només 575 euros viatge a destinacions com Egipte, Riviera Maya, Punta Cana i el millor. Si el combustible puja, el teu preu es manté igual. Aprofita les últimes places. RAC Travel, viatges que surten rodons.
16: Allò de ràpid sense respirar era broma, sí. Noemí Polls.
0: Doncs molt bé,
16: gràcies
0: molt
16: a tots les 12. Nosaltres hi posem demà en punt a les 6 del matí amb Jordi Basté.
9: RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
12: Bon dia, són les 12. Centenars de bombers continuen treballant per apagar els 4 incendis forestals que hi ha actius a aquesta hora. El més important és el que va començar ahir a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ja ha cremat 120 hectàrees, però que té potencial per arribar a afectar-ne 2.000. El govern manté el confinament de 7 urbanitzacions d'aquesta zona. Més detalls des de Sentmenat, Eudald Puig.
13: Els bombers treballen amb el flanc dret que es manté descontrolat. És el flanc que més preocupa perquè crea focs secundaris i avança a molta velocitat, direcció a Caldes de Montbui. Precisament l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, destacava avui al Món RAC1 la inestabilitat del perímetre de l'incendi.
14: Ens preocupa sobretot perquè el perímetre és un perímetre molt irregular, molt difícil, amb molts focus, va cremar amb molts focus secundaris, vol dir que no és un perímetre clar, net, que els pugui resseguir amb facilitat, sinó perquè s'entengui, és molt sinuós.
13: De moment ja ha afectat unes 120 hectàrees i hi treballen 88 dotacions i 5 d'aèries. Es manté el confinament de 7.000 persones repartides entre les urbanitzacions de Castellà del Vallès, Sentmenat i Caldes de Montbui.
12: La bona notícia del matí és que l'incendi de l'Anoia, que va començar al municipi de Carme, ja està estabilitzat. També s'ha aixecat el confinament que afectava més de 30.000 persones de diverses poblacions de la zona. Tot i això, els bombers encara hi treballen amb 70 dotacions terrestres i dues d'aèries per mirar de donar-lo per controlat. Des de la Pobla de Claramunt, Jordi Claret.
15: El fum és ben visible des d'aquí, des de la Pobla de Claramunt, on el foc va arribar ahir a tocar de les cases del nucli antic. Avui encara no hi ha llum al poble i pels carrers encara hi cau la cendra del bosc cremat. Amb l'incendi ja estabilitzat, els efectius estan pentinant el perímetre i remullant les zones on es veu més fumarola. Una seixantena de veïns de l'urbanització de les Garrigues han hagut de passar la nit a casa d'amics o de la família. La Paquita i l'Armand, doncs, expliquen que els han deixat pujar uns minuts i agafar el més indispensable i que els hi sembla que l'interior de casa seva s'ha salvat.
17: Clar, el meu home està operat de càncer, necessita pastilles i hem vingut fins aquí al barri Sant Andreu. He anat el meu fill, els terrenos que ell ha vist, el terreno nostre, ho ha vist tot cremat.
32: I hem passat la nit a casa d'uns amics que es diuen Eduard i Helena a Igualada. Som 7 a casa i ara hem vingut, se'ns deixen entrar per recollir la roba perquè no tenim res.
15: Tot i que s'han hagut d'atendre 6 persones, no hi ha ferits greus i els agents rurals miren ara a desbrinar l'origen del foc que hauria començat al terme municipal de Carme, al peu de la carretera que connecta aquest municipi i la Pobla de Claramunt.
12: Els bombers també continuen treballant per controlar l'incendi de la Bisbal d'Empordà que va afectar el massís de les Gavarres i que continua estabilitzat. L'objectiu és acabar d'assegurar que no hi ha punts calents per evitar revifades. Tot això enmig d'una onada de calor que que no dona treva, s'allargarà ben bé fins la setmana que ve, Mònica Usart.
1: Sí, tot i que la temperatura baixarà entre divendres i dissabte, amb una calor que serà menys general i intensa, es manté l'onada de calor fins ben entrada la setmana que ve. De moment no s'atura dijous, com havíem dit fins ara. Aquesta tarda amb avisos a pràcticament tot el país, amb el perill més alt, sobretot al Pla de Lleida i Ribera d'Ebre, on es poden superar els 41 graus de màxima, tot plegat amb sol, amb xafogó a la costa i només amb algun ruixat en punts del Pirineu i del Prepirineu. I ara mateix tenim 37 graus, per exemple, al Pantà de Siurana i 36 a Vallirana.
12: I encara un últim apunt abans dels esports. La Setmana del Llibre en Català tornarà a coincidir amb les festes de la Mercè de Barcelona. Del 18 al 27 de setembre, el Passeig Lluís Companys s'omplirà de literatura amb més expositors i casetes que mai, prop d'un centenar. A més, el certamen reconeixerà dos grans escriptors de casa nostra, Ramon Solsona, amb el Premi a la Trajectòria, i Mario Serra, amb el Premi Difusió. I ara els esports amb Albert Pedrol.
2: L'Espanyol ha anunciat el segon fitxatge de l'estiu, és Kilinchi Hartman, un defensa neerlandès de 24 anys que arriba cedit del Burnley. L'equip anglès, propietat de l'Ampace, ha baixat a segon aquesta temporada i això ha facilitat la incorporació de Hartman, que s'afegeix al fitxatge de l'extrem català del Castelló, Àlex Calatrava. Més coses, avui es completen els vuitens de final del Mundial amb els dos últims partits, a les 6 de la tarda Argentina-Egipte i a les 10 de la nit Suïssa-Colòmbia. Per la seva banda, la selecció espanyola jugarà contra Bèlgica, que els quarts de final serà divendres a les 9 del vespre. L'equip de Rudi García ha aconseguit l'accés aquesta matinada després de golejar 4-1 als Estats Units, que finalment han pogut comptar amb el seu golejador Folarin Balogun. La FIFA l'ha acabat indultant després de les pressions de Donald Trump, però no ha servit de res perquè Bèlgica ha imposat la seva superioritat. En ciclisme, d'aquí aproximadament una hora arrenca la quarta etapa del Tour de França, arrenca a Carcassona i té un port de segona categoria. Tadej Pogacar estrenarà el mallot groc de líder que va aconseguir ahir als Angles, a la Catalunya Nord. I en bàsquet, l'Espar Girona ha renovat la seva capitana, Ainhoa López, per una temporada més, mentre que a la Lliga Masculina el València ha fet oficial el relleu de Pedro Martínez, és el seu ajudant, Xavier Albert, que intentarà donar continuïtat al projecte actual.
3: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna...
5: Un moment. Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
18: És l'Espanyola, una aceituna com ninguna, com ninguna, com ninguna.
12: És tot, ens actualitzem de quina hora amb el comptada al Punt de la Una i també al portal de notícies RAC1.cat.
19: Minut a minut de RAC1.
20: Més fàcil.
19: Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
20: Actualitzada.
19: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
20: Renovada.
19: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
20: Escolta.
21: Ciutadans de Catalunya.
19: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
22: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
23: Riu d'Aura.
24: Sí.
23: Manresa.
24: Sí.
23: Poble Sec.
24: Sí.
23: Sant Joan d'Espí.
24: Sí.
23: Igualada.
24: Sí.
23: Olesa.
24: Sí.
23: Sant Joan Samora.
24: Sí.
23: Mataró.
24: Sí.
23: L'Eixample.
24: Sí.
23: Sant Just.
24: Sí.
23: Sabadell.
24: Sí.
23: Montcada i Reixac.
24: Sí.
23: Calella.
24: Sí.
23: Guinardó.
24: Sí.
23: Talets d'en Bas.
24: Sí.
25: Benvinguts a la competència en programa d'humor basat en fet real.
22: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
26: Bon dia, Òscar Dalmau.
22: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
26: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
22: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
26: Heu de saber que entrem en una setmana d'alerta màxima al país. Un moment.
22: Què ha passat?
26: No, ara li
22: explico. No m'ho diguis. No m'ho diguis.
26: No li dic... Bueno, sí, li puc dir, perquè és una cosa relacionada...
22: La terapeuta dels mangos.
26: No té res a veure. No.
22: Què ha dit? Ha tornat a declarar?
26: No.
22: La dona de Pedro Sánchez. L'han detingut?
26: No, l'han detingut.
22: Isabel Presley.
26: Què diu ara?
22: S'ha fet algo a la cara, eh?
26: No seria breaking...
22: També ho veieu vosaltres?
26: No seria breaking news.
22: Ho heu notat?
26: No hem notat res. La qüestió és que la notícia aquesta d'últim mort...
22: Rosalía té un nou nòvio?
26: Eh?
22: Una nòvia?
26: No, escolti...
0: Nàvio?
26: No, no ho sabem.
0: Nàvio?
26: L'alerta màxima al país és per calor extrema.
0: Calor extrema?
26: Sí.
0: Jo tinc la solució.
26: Quina?
0: Ventilador de sostre.
26: Ja.
0: Nenes?
26: Ja, sí.
0: Ja perdeu el temps si no en teniu un, eh?
26: Un ventilador.
0: Ventilador de sostre és la nova ventilació creuada.
26: Sí, home, perfecte.
0: Sí, home, ja. La Conchitín però... se n'ha posat un de ventilador de sostre a l'habitació de matrimoni.
26: Ah, sí? Però...
0: I escolta'm, amb bombetes que té així com unes pales.
26: Sí.
0: Unes pales amples de mimbre, eh?
26: De vima, sí.
0: Com de... Sabeu com de cabanya de Memòries d'Àfrica? Com maca aquella pel·lícula, eh? Memòries d'Àfrica.
26: Sí,
0: la cabanya que tenien aquells ventiladors de pales. Sí. Sí, sabeu el que vull dir, no?
26: Sí, home, un ventilador, al final, és un ventilador.
0: Aquests ventiladors de sostre amb aspes de mimbre, com de puticlub, també.
26: A veure, però què diu, Angelines?
0: Sí. I va molt bé, molt bé, el ventilador de sostre. Sí. També és veritat que la Conchitín no dorm perquè té poc el ventilador li caigui sobre en funcionament i la trituri tota, en carn picada per fer hamburguesa, no? Però hi ha molta inseguretat, també. No pots dormir, ni dormir tranquil·la pots,
26: sí,
0: aquesta
26: manera,
0: calor.
26: Sí, el tema és la calor per una banda i per l'altra banda relacionat és que la meitat de municipis del país estan en risc molt alt o extrem d'incendi per l'onada de calor, precisament, que sembla que s'allargarà més del previst. Ja ho va explicar ahir la Mònica Usart.
0: Sí, home,
26: aquí,
0: sí.
26: Que,
4: mentrestant continuem amb incendis a mig país, amb gent confinada, que de fet ara estan desconfinant Igualada, o la zona de l'Anoia, diguéssim.
26: Bueno, desconfinant Igualada fins al punt que hi ha gent aquí.
4: Sí, però són refugiats climàtics.
0: A Igualada sempre han viscut confinats.
26: Què diu ara?
0: Sí, home, sí, gent que no surt d'allà, home. Jo és Cabralunya, home.
26: Però què diu ara Cabralunya? Però si està aquí, està 20 minuts, pràcticament.
0: Gent que avui han surt...
4: Van ser els primers confinats a la Covid. Alba Vergés, que era d'allà...
0: Aquesta senyora ha sortit avui, però no per venir-vos a veure.
26: No?
0: El d'avui és una excusa per venir a la ràdio, però en realitat el que vostè va és al Cort Inglés.
26: Sí, però què diu ara? Fa un Albert Batlle, un tia paca.
6: Sí, home, és que al final la Conca d'Òdena, no? Que tots vam descobrir que era una cosa.
26: Sí, bueno, tots no, jo ja ho sabia.
4: Perquè tens Catalunya al cap.
26: No, sí, tu i el president Pujol. Sí, per això l'altre dia vaig dir que Martorell és el Baix Llobregat.
6: No, és que ho és. Vas dir la noia, però és el Baix Llobregat.
26: Bueno, ja m'heu entès.
4: Estem parlant dels incendis, hi ha molts incendis, 4 en concret.
0: L'incendi que de debò us preocupa ja està apagat i controlat, vull dir, ja està, no cal patir. No cal que us feu els patidors.
26: Què vol dir?
0: Home, que hi ha incendis de primera i de segona. No. Això tothom ho sap, això.
26: Això és veritat.
0: Si es cremen boscos de l'interior, de Cabralunya, si es cremés Igualada, no patiríeu gens.
26: Home, no és veritat.
0: Ni us fa pena, perquè penseu, bueno, la terra es té de regenerar.
26: No, però...
0: És una cosa natural.
4: Sí, sempre ha passat.
0: Ara... Si l'incendi és allà, al costat de Begú, o d'un festival d'aquests de l'Empordà, de música, on hi aneu vestits de blanc...
26: A veure, a mi no...
0: A veure, mig gintònic, a aparcar el SUV a la porta i per veure els Kool & The Gang, que sempre us han agradat molt, doncs llavors aquest incendi sí que us preocupa. Dir, hòstia, ara està cremant tot allò que ens han suspès el concert...
4: Baix Llobregat.
0: De Rosalia...
26: Baix Empordà. Sí, bueno, no sigui així. En tot cas, estem atents,
0: Sí, estem atents a com evolucionen els 4 incendis que cremen encara avui,
26: Ah, sí? Això que dèieu, que han confinat milers de persones?
0: Sí.
26: Pot ser que quan hi ha un problema, el primer que fa el govern sigui confinar la gent?
0: Expliqui-li a aquesta senyora d'Igualada, sí.
26: Toc de queda, estat d'emergència, l'exèrcit espanyol al carrer, i si de cas, doncs ja votareu un altre dia. De dir, és una cosa que... Com si la gent necessités excuses per quedar-se a casa. Que la gent ara ja només necessita fentanil i ChatGPT per sobreviure,
0: Sí, ja està, ja està tot fet.
26: És que ja ni menjar, però fentanil baixen molt les ganes de...
0: Sí, no. Avi! Avi!
26: Vols veure una cosa que fa anys que no surt de casa?
0: Va, avui
26: a la competència hem de parlar d'altres qüestions. Hem de parlar també de...
0: Escolta'm una cosa, i la dona del Pedro Sánchez?
26: Ara, sí.
0: Ja l'han ficat a la presó?
26: No, home, no, què diu?
0: Ara?
26: No.
0: I ara?
26: La dona de Pedro Sánchez em penso que tenia prohibit sortir d'Espanya.
4: Li va entrar el passaport, bàsicament.
26: Sí, per risc de fuga. Allò que va dir el jutge, que com que anava amb policia espanyola, el més probable és que t'ajudin els policies a marxar, però finalment podrà viatjar a Londres.
0: Heu vist el machisme del locutor aquest, del programa, que parla de la dona de Pedro Sánchez.
26: Ja, bueno, sí,
0: com si no tingués nom i apellido.
26: Però si és vostè qui ha dit la dona de Pedro Sánchez primera.
0: No em canviïs de tema.
26: No, però el tema és que vostè...
0: No tornis a dir la dona de Pedro Sánchez i anomena-la pel seu nom, que té un nom i un apellido. Bueno. Begoña López.
26: Gómez.
0: O el que sigui.
26: No, home, el que sigui, no, es diu Begoña Gómez, crec.
0: No, que s'havien dit Begoña de tota la vida.
26: De tota la vida? Des de quan coneix vostè aquesta senyora?
0: Jo de la tele,
26: De la tele, coneix la senyora de la tele.
0: És que sembla mentida, però la gent, quan mires la tele, la gent que surt per la tele, te la fa teva. Sí, és com de la família.
7: No comencem amb això.
0: Bé, el jutge li ha donat permís per anar a Londres.
8: Sí. A mi?
4: Sí. No, vostè no. Per assistir a la graduació de la seva filla. No,
0: de la
4: no,
0: meva?
4: No, vostè no, no, té, vostè no té filla, que jo recordi.
0: Això t'anava a dir? Vull dir, no.
4: No, de la filla de Pedro Sánchez i de Begoña Gómez. Però, en canvi, no li ha permès que acompanyi a Pedro Sánchez. Que
0: jo?
4: No, vostè no.
7: Begoña Gómez.
4: Begoña Gómez, que el seu marit és Pedro Sánchez.
0: És que no s'entén el que esteu dient.
7: Però, bueno, s'entén perquè vostè està interrompent tota l'estona.
4: Estem parlant de la dona de Pedro Sánchez.
0: Quan una dona demana la paraula, ja està, eh? I es posen nerviosos els homes, eh?
4: És cert, perquè...
6: Sí, sí, sí, és una cosa que fa molt vostè, demanar la paraula. Sí. Sí.
4: El que deia, doncs, que el jutge li ha donat permís per anar a Londres, però en canvi no per anar a Turquia, perquè allà hi anava Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN, que començava avui.
0: Bueno, però digueu tot. Qui és el jutge del cas?
4: El cas de, aquest cas, ja ho
0: saps,
4: és un jutge que es diu Peinado.
0: Peinado, el juez Peinado.
4: Peinado, que és a punt de jubilar-se. Sí. I mentre estava deliberant per veure si li donava permís o no a Begoña Gómez, s'han anat de vacances. Bueno. I al final ha sigut el seu substitut que ha decidit que la dona de Pedro Sánchez no viatgi a Turquia, però sí a Londres.
0: O sigui, que hi ha un jutge.
7: Mig, eh?
0: Un jutge que està de vacances.
4: Sí.
0: I la Begoña López Gómez també se'n va de vacances. Sí. A Londres.
4: No.
0: Mentre el seu marit... està a Turquia.
4: Sí.
0: No hi veieu aquí un...
4: No.
0: Aneu unint els punts.
7: Però quins punts, o sigui...
0: A mi ja sabeu que no m'agrada gens ficar-me les coses de la vida dels altres. Hòstia. Jo, escolta, cadascú a casa seva, que faci el que vulgui, però aquí, en aquesta història, hi ha més banyes...
7: No, a veure, un moment.
0: Perdona.
7: Està traient un tema que no ha tret ningú.
0: Hi ha més banyes en aquesta relació que el conte de les set cabretes i el llop.
7: Bueno, perdoneu, bon dia, ara que parleu del conte de la pinya. Com esteu?
0: Bon dia,
4: Duque, com estàs?
7: Bon dia,
0: Duque de Fire, un aplaudiment.
7: Sí.
4: Sempre més aplaudiments que diners.
7: No, jo sóc una de les tres persones més humil del món.
4: Sisplau. Quines són les altres dues?
7: Jo quan estic cansat i jo quan estic actiu. Bueno,
4: escolta'm, què dius?
7: Com que dic, que no em parlis amb aquesta veu, que llavors jo sí que em poso en risc d'incendi, eh? Em poso com la noia.
4: Volia dir que...
7: Em poso com Igualada.
4: Volia dir que...
7: Em poso com Jorba. Em poso com Sant Martí de Tous. Eh? He sentit que parlàveu de Madrid.
4: Sí, però estàvem parlant del jutge Peinado, bueno. Del seu substitut, que ha donat permís a Begoña Gómez per anar a Londres, anar a Turquia, a Londres sí, Turquia no.
7: Bueno, total, que he sentit que parlàveu de Madrid, sí. Perquè esteu fent pues, una transició, que ja està bé, cap a ser la SER, o alguna cosa així, o
4: sí,
7: la
4: COP, ja fa dies, sí.
7: Així, Àlex, sisplau, truca, perquè tenim un corresponsal a Madrid, és i veritat. Això ho sap tothom, i el sap el seu nom, tothom, Barça.
4: No.
7: Venga, Temi, molt el... Ai, Temi.
9: Tevi de fuar este libro y del otro, what can I do for you, chocho?
7: Bon dia, Tevi. Soker Duque, bon dia.
9: Uy, hombre, ya era hora.
7: Ya.
9: Que no me llamas.
7: No, hostia.
9: Que no me llamas ni por casualidad, que me tienes más abandonado que un bote de champú en casa de Melendi.
7: Pero qué bien.
9: ¿Cómo va? Por la catalana tierra.
7: Ve, una mica preocupas por los incendios, si te digo la verdad.
9: Pues hablando de incendios, ayer se me olvidó una señora debajo del secador.
7: Vaya.
9: Madre del amor hermoso, 6 horas y media.
7: ¿Qué dios ahora?
9: Y no nos dimos cuenta hasta que una clienta me dice, oye, te vi, ¿quién está asando pollo?
7: Ay.
9: Y digo, pobrecita la madre mía.
7: Madre mía, ¿y cómo está?
9: Pues muerta.
7: Ah, bueno.
9: Ahora
7: bueno.
9: Tengo a la policía científica tomando fotos.
7: Sí.
9: Y a Carles Porta grabándolo todo con una cámara.
7: Bueno, al final es perversiada, verimes capítulos. Pues bueno, quina desgracia también la señora, ¿no?
9: Sí, bueno, pero sí. Al final la vida sigue.
7: Bueno, sí, para ella no. Para ella no.
9: Yo tengo que seguir facturando, ¿sabes lo que te digo? Vale. A ver si van rápido y retiran el cadáver.
7: Sí.
9: Oye, hablando de desgracias,
7: ajá.
9: ¿Has visto lo de Begoña Gómez?
7: ¿Quién es?
9: Pero como que aquí es, pues la mujer del presidente de Pedro Sánchez.
7: Ah, sí, algo estaban parlant aquí, que veo sí. Que al final podrán a la graduació de la nena a Londres, de la seva sí. Filla, malgrat que el jutge li ha retirat el passport.
9: Efectivamente, sí senyor, sí.
7: Que per ser quina decepció, perquè com és? Ets d'esquerres? Jo pensava que Pedro Sánchez portaria els nens a la pública.
6: Sí,
9: sí, home, a una escuela pública de Getafe va a llevar a los niños. Sí. Bueno, de gilipollas. Pues
7: bueno,
9: sí, ya lo dijo Pablo Iglesias también, y pues dijo, llevo a los niños a una escuela Paganini para poder dejar sitio en la pública a la familia que más lo necesite.
7: Ah, que es por buena persona, claro.
9: Pablo Iglesias, claro. Sí, qué gran Lenin ha perdido España, pero qué gran gestor de restaurantes ha ganado Lavapiés. ¿Has estado en la tasca de Pablo Iglesias?
7: No.
9: La taberna Garibaldi.
7: No he estado en Garibaldi.
9: Fíjate, de vicepresidir el gobierno de un país entero
7: sí.
9: A servir cañas y un platillo de cacahuetes.
7: Bueno.
9: Qué historia tan bonita de deconstrucción también.
6: I que... Al revés que Ábalos,
26: eh? ¿Tú creus que Pedro Sánchez acabarà la legislatura?
9: ¿Ah, sí?
26: No, pregunto. Si acaba...
9: No pregunto, pues ni puta idea.
26: Vale.
9: Aquí, mira, aquí vamos partido a partido,
26: sí,
9: y no hay enemigo pequeño. Sí. Ahora mismo el tema que nos preocupa aquí en la Villa y Corte es el viaje de Pedro Sánchez a Turquía, que esto, vamos, sí, en los 22 de Madrid, pues ya sabes lo que se comenta, ¿no?
26: Sí, que ya cimera de la OTAN hoy.
9: Bueno, esa es la versión oficial, pero vamos, todos sabemos que... Ah, vamos a ver, el que va a Sevilla,
26: sí,
9: pierde su silla.
26: Sí.
9: Y el que va a Turquía...
26: Sí.
9: Pierde su pelo.
26: Bueno, pero li regalen de nou. Jo crec que Pedro Sánchez, de tota manera, el que s'ha dit, no s'ha de posar cabells, i té minitofa.
9: Sí.
26: Ell va a una cimera de la OTAN.
9: Sí, oh. Me sé de mucho que ponen como excusa que tienen una cumbre de la OTAN.
26: Sí.
9: De aquellas cumbres que entras calvo, sí, y sales con más pelo que la espalda de un jugador de balonmano.
26: Bueno, no pases ahora, respecta a la gente del handball.
9: Te dejo que entra mi cliente preferido de toda la peluquería.
26: ¿Eh?
9: Hoy el juez peinado.
26: No, presuntamente.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Ya de vacaciones?
26: Mm.
9: Sí, ¿qué quiere que le haga? ¿Corte, lavado y peinado? Ah, no, solo corte y lavado. Claro que peinado y peinado.
26: Bueno, es corta.
9: Siempre le hago el mismo chiste. Me colgar, ¿eh?
26: Sí, faremos una cosa que es parlar de otra cuestión. Sí. Sí, deixem el nostre home a Madrid i continuem parlant de França, en aquest cas, eh?
4: Sí, parlem de robatoris, perquè a França, després del robatori del Louvre, que ja vam, sí, explicar l'any, sí, passat, estan astorats perquè han entrat a robar en un altre museu.
26: Jo començo a pensar que la gent està confonent la botiga del museu amb el museu,
4: sí,
26: en si.
4: Sí,
26: quants robatoris porten a França? Perquè un va ser el Louvre, un altre no sé on, el d'Orsay,
4: sí,
26: o un altre,
4: sí,
26: no sé,
4: sí,
26: què.
4: No paren. En aquest cas...
0: Orsay...
4: Ja...
0: Sí,
4: Orsay vol dir el museu d'Orsay.
26: Eh?
4: El Museu d'Orsay.
26: És Orsay, ho deia en Puyal. Deia Orsay.
4: Deia Orsay, deia.
26: Orsay.
4: Que tampoc vol dir res, perquè seria offside, però...
26: Eh?
4: Perquè Orsay no vol dir res.
26: Bueno, però a mi que m'explica... Jo no sóc un creador de llengua, però a mi que
6: Puyal sí va catalanitzar alguns termes.
4: Però,
26: per exemple, Orsay...
4: I també deia Fleck It, en comptes de Free Kick.
26: Eh? No l'he entès en cap dels dos idiomes.
6: L'àrbitre ha xubat Hens,
26: deia. Eh?
4: Hens.
26: Però això és una marca de maionesa.
6: També és igual.
9: La gent
4: la sentia molt, però no entenia res del partit, no passa res. En tot cas... No, no,

0: Ja. O sigui, jo és una cosa... Jo el futbol per la ràdio no...
1: No l'acaba de...
2: Funciona força bé,
0: em fa companyia.
1: I per la tele?
0: Per la tele tampoc.
1: Tampoc. Pues digui directament, no m'agrada el futbol, no el veig mai.
0: No, jo hi ha un problema, que és que tinc una cosa a la vista...
1: Sí?
0: Que es diu... Com les diu la cosa aquesta que tu tens?
3: Daltonisme.
0: L'altre.
1: Miopia.
3: Hipermetropia, miopia...
4: Astigmatisme.
3: Atròfia del nervi òptic.
0: Una cosa, per què no has demanat la baixa?
3: I és que desgravo, abans del Jean Paul, seria l'altre.
0: Bueno, doncs això, jo arribo a un punt...
1: Que ja no veu res, no?
0: Jo ja no veu res. Jo tota l'estona que faria escrany.
1: Bueno, vostè porta 17 anys dient, jo això ja no ho veuré.
0: Ja no ho veuré.
1: Però és que és literal, eh?
0: Serà literal.
3: Bé, en tot cas, tornant a la notícia, parlàvem d'aquest robatori de l'any passat a l'Obre, però no té res a veure, tenim aquest nou robatori. En aquest cas, hi ha hagut un grup de lladres emmascarats.
1: Emmascarats i tot!
0: Tornem als clàssics, eh?
1: Quina por, eh? I sobretot, quina calor.
0: Sí, clar.
1: Lladres amb posar-te un passamuntanyes a aquesta època de l'any.
0: I a França, que també hi ha una de calor, a París, concretament.
3: Sí, però no és a París, eh? Això és un museu que es diu Museu Lalique.
5: La Ligue 1, no? És la seva lliga.
1: No el conec, aquest museu no el conec. Que està a prop de la Torre Eiffel.
3: No, aquest museu està en una població cap al nord-est de França.
1: Ah, doncs no m'interessa, no.
3: Té obra d'aquest...
1: A mi me dius França i jo París.
3: Sí, eh?
1: És que no em mouria de París.
0: Als francesos també els dius França i si no és de la resta de França ells pensen París.
1: París,
0: és tot París i passa per París.
1: Sí, sí,
3: París i camps, diguéssim.
1: Jo a París hi podria sobreviure amb dues paraules només.
0: Què són?
1: Cafè... Olé. És que jo seure en una terrassa d'aquelles amb les cadires i les tauletes fetes de canya, de ratant, d'aquelles canyes tan maques.
3: També li diré que cafè olé són tres paraules.
1: Ah, sí?
3: Sí.
1: Cafè olé.
3: No.
0: Olé, olé.
1: Sí, és olé.
0: Olé, com si anés a Sevilla.
1: Sí, cafè olé. Què vols dir? El cafè ben bo.
0: Sí, no.
1: Escolti'm, el cafè, olé!
0: No, cafè...
1: Això ho has de dir, el que passa que, bueno, amb entonació francesa, que no en sabeu. Sí, què ha fet Duolingo aquí, de francès?
3: De francès no ho sé,
1: pues jo.
3: En anglès. Però bé, en tot cas, tornem al
1: robatori.
3: Sí, sí, tornant a aquest robatori d'aquest museu del nord-est de França, és un museu que té obra d'un joier i vitraller de principis del segle XX, que es diu René Lalique, per això es diu Lalique, el tema. Els lladres s'han endut una vintena de joies de cristal valorades en prop de 4 milions d'euros.
0: Home, déu-n'hi-do.
1: Joies de cristall.
3: Sí.
5: Han buscat en espais de Zapatero. Oh.
1: No hi ha res més que m'agradi més que les joies de Swarovski.
3: Ah.
1: Nenes, és Swarovski què?
3: Què?
1: Sí o no?
0: Però Swarovski no és una cosa així com...
1: Home, joies de cristall, escolta'm, les de Swarovski.
0: Sí,
3: no bueno... Seria exactament...
1: No hi ha res que m'agradi més que les joies de Swarovski. Bueno, sí, les joies de debò.
0: Ah. Sí, bueno, clar.
1: Les que en lloc de cristall pues, són de rubis i de diamants, escolta, pues encara, sí, millor, sí, m'agraden no? més encara.
0: Bueno,
1: sí.
0: Podem continuar?
1: L'Amperín té un cavallet de mar.
3: Sí.
1: Un cavallet de mar, ojo, eh? Fet de cristalls de Swarovski, eh?
0: Però al final...
1: Un cavallito de mar.
3: Mm-hmm.
1: És tan maco.
3: Sí.
1: Bueno. Perquè, bueno, tu dius, bueno, fas un llapis.
3: Sí.
1: De joies de cristall de Swarovski. Bueno, és fàcil, perquè és una cosa recta.
3: Sí.
1: Ara, fes unes coses de curva i que tu després t'ho miris i diguis, és que és un cavallet de mar.
3: És que
1: realment ho han aconseguit.
3: Les Swarovski és el lladró que brilla una miqueta.
5: Exacte. Perdona, jo tinc la sensació de que pot ser que sigui que tinguis la forma de cavallet de mar, hipocamp, que en diem els experts en biologia marina, pot ser que tinguis, o sigui, la forma feta en fusta, que li posis una mica de mel i que la rebossis en vidre, de manera que quedi... O sigui, és superfàcil.
1: Tu creus que les joies d'Swarovski es fan així, eh?
5: Home, estic...
1: Amb ou, una mica d'ou, arrebossades i...
5: I si les fregeixes...
1: I endavant.
5: I si te la menges.
3: Però que llavors com passa la llum pel mig, si hi ha fusta?
5: Sí, perquè és metacrilat. Al final no era fusta.
3: Ah, ja. Al final no era fusta.
1: Al final no, eh?
3: Bé, en tot cas, aquestes joies no són d'Swarovski, són d'aquest joier, que és un joier modernista, i que... Què, bossa,
0: sí,
3: nani?
0: Una cosa... Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Deixeu de ser pobres, sisplau. Si no teniu prou amb la gent que ha vingut d'Igualada, o què?
1: Sí. Bueno, deixeu en pau la gent d'Igualada.
0: I Montcada, Reixac.
1: Ah, bueno,
3: i Mataró, també.
0: La senyora ha dit, som de Montcada, i el marit al costat diu...
1: De Reixac.
0: I Reixac.
3: Fa més classe.
0: Que queda més classe, no? I tal, bueno... una cosa es volia...
1: Què passa, nani?
0: Deixeu de respirar tan fort que sembla que us donin l'oxigen gratis. Escolta. I us l'hagis de treure en un moment a l'altre. Està tothom aquí com respirant.
1: Escolta,
0: molt
1: estem
0: fort.
1: Estem respirant. Que... Sí, què vols que fem? Què et sembla aquest robatori, nani, a França?
0: Quan dius que s'han endut els lladres?
1: Doncs mira, 20 joies valorades en 4 milions d'euros.
0: Quina merda de joies són aquestes? 20 joies? Entre 4 surt a 200.000 euros cada joia.
4: Bueno, escolta.

0: Però sí. Són calés, eh?
1: Què colla de ser calés? 200.000 euros. Jo ja sé 200.000 euros, no te les accepta ni Zapatero, com deia. Hòstia, si heu de robar, robeu bé. Hòstia, que fins i tot quan robeu no podeu dissimular que sou pobres. No, 220, ja no vull més.
0: Vaig a robar, però joies fetes de cristall.
1: No? I sou capaços d'anar a Hisenda i de dir, bueno, quítame la mitat. No? Sí, és increïble. Voleu unes quantes pistes per saber si sou pobres o no?
0: Endavant.
1: Bueno, pistes per saber si sou pobres o no.
0: Sí.
1: Si per anar a la platja agafeu el cotxe i heu de pagar per aparcar lluny de l'aigua,
0: sí?
1: Sou pobres. Yeah. Sou gent de la púrria aquesta que diu, no, hem aparcat just a la platja i després han de caminar 8 quilòmetres menjant sorra, sota el sol, per arribar a una cala pleníssima de gent, semidespullada.
0: Sempre exageres, nani.
1: No, no exagero. Si per arribar a la platja has de caminar més de 3 metres carregant menjar, no ets un turista. Ets un refugiat.
0: Gràcies, Nani. Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguit la repassarem.
2: No cal moure't de RAC1 per escoltar La Competència.
1: Vinga, i som-hi, que avui, a banda d'Igualada i de Montcada i Reixac, també hem de parlar de l'Hospitalet de Llobregat.
3: Ah, sí, menja molt bé.
1: Sí? Com?
3: Sí, amb la Pilarín, l'Amparín, la Conchitín, la Consolín, vam anar a passar un dia... Sí. Bueno, a l'Hospitalet de l'Infant volíem anar.
1: Sí, vale, sí.
3: Però la Conchitín, que és una mica sa pasta amb les tecnologies, sí, ho va posar malament al Google Maps.
1: Sí.
3: I vam acabar a l'Hospitalet de Llobregat.
1: Bueno, sí, un viatge que havia de ser més o menys llarg des de Barcelona.
3: Sí, però bueno, vam dir, bueno, almenys hem estat 10 minuts.
1: Hem estat 10 minuts a l'Hospitalet. 10 minuts.
3: Total, que vam dir, bueno, escolta, ja que hi som...
1: Sí, clar.
3: Doncs bueno...
1: Aprofitem, no, l'Hospitalet?
3: Escolta, vam veure allà, tothom es passejava menjant pel carrer el plat típic de l'Hospitalet de Llobregat.
1: Quin és el plat típic de l'Hospitalet?
3: Una llauna de cervesa i una bossa de pipes Tijuana.
1: Sí,
3: però... Així que vam dir, escolta...
1: Patrimoni això, de l'humanitat, eh? Sí. Per què diu ara?
3: Això no ens agradava gaire. Vam dir, escolta, busquem un restaurant de debò.
1: A l'Hospitalet?
3: Un restaurant italià.
1: Ah, italià a l'Hospitalet, sí, bueno, sí, clar, sí, ja pot ser.
3: Donem-nos aquest capritxo. No us passa, nenes, que de tant en tant dius, escolta, avui em donaré un capritxo.
1: Una pizza. I aquest capritxo...
3: Avui menjarem pizza. Avui m'agrada una pizza margarita, per exemple.
1: Vale, molt bé.
3: Soc molt de pizza.
4: Vostè és molt de pizza,
3: sí,
4: eh?
3: La Consolina és més de calzone. Però
4: sí, però ja és una pizza, allò. Però de fet és una empanada argentina molt grossa.
3: Exacte.
5: D'ací calenta. Doncs
3: pues, escolta, vam anar a dinar a la Tagliatella.
1: Molt maco, la Tagliatella. Típic de l'Hospitalet.
3: Escolta, sí, no rigueu, eh? Uns plats.
1: Sí.
3: Bueno, allò et semblaven gibrells. Sí. Escolta, també menjar. Bueno, plens. Ah. Riu-te'n tu de la nova cuisina, aquestes coses que et posen allà quatre engrut. No. Per digerir un plat de pasta de la Tagliatella necessites quatre estómacs.
1: Què diu ara?
3: Com les vaques.
1: Bueno, continuem parlant de l'Hospitalet, perquè en la propera dècada...
3: Sí,
1: no?
3: En els pròxims 10 anys s'hi construiran 10 hotels més.
1: A l'Hospitalet?
3: Sí.
1: 10 hotels més a l'Hospitalet?
3: Sí.
1: Però des de quan hi ha turisme?
3: No, prou d'aquesta ràbia contra els ajuntaments de tothom, eh? Sisplau,
1: què són els ajuntaments de tothom? Els ajuntaments
3: on hi manen els socialistes.
1: Bueno, clar, sí, home.
3: Com el de l'Hospitalet de Llobregat.
1: Sí, home, escolti una
3: David
1: cosa.
3: Quirós,
1: sí,
3: l'alcalde.
1: Ah, bueno, sí. I què?
3: Escolta'm, que no tenen dret els hospitalencs i les hospitalenques de gaudir d'allò que porta el turisme.
1: Però què porta el turisme? El turisme porta misèria, pobresa, gent despullada amb barrets mexicans. Futur negre pels nostres fills.
3: Com
1: no porta res el turisme.
3: Es nota que no té una botiga de souvenirs.
1: Home, qui vol una botiga qui vol una botiga d'aquestes on hi pengen les samarretes amb fulleria la teva mare?
4: Aquesta samarreta no l'he vista jo, eh? Jo he vist I Love Latinas.
6: I Love Mills.
1: I Love Mills, no sé què. Ole, ole. Espanya, el toro,
3: escolta,
1: la sangria, el trencadís, és que són els fills de puta.
4: Calmis.
3: Escolteu, mireu, un altre ajuntament de tothom, per exemple, perquè no em digueu, ets centralista, vas a fixar-te en l'Hospitalet de Llobregat.
1: Sí, quin centralisme és l'Hospitalet?
3: Doncs un altre ajuntament de tothom, el de Barcelona.
4: No, però també socialista.
3: Amb Jaume Collbon, això és un ajuntament de tothom.
4: Sí, què li sembla?
3: Jaume Collbon, i dona la benvinguda al tour.
4: Sí.
3: Pujat en una bicicleta del bici.
4: Ja ho vam veure.
3: Amb una gorra com si fos un nen de 8 anys.
4: Una gorra del tour.
3: Vestit amb un polo blanc i pantalons que fem llet, curt de cafè, com... vestit com de sortir a fer un geladet per Llafranc. Saps què et vull dir?
1: I tant que el vam veure, i no l'he pogut desveure.
3: Doncs Collboni va dir que la sortida del Tour de França és l'esdeveniment més important que ha viscut Barcelona des dels Jocs Olímpics. No és emocionant, això?
1: Doncs això no parla molt bé de Barcelona,
3: no? Com que no?
1: Home, si en 34 anys el millor que li ha passat a aquesta ciutat és reunir un bon grapat de senyors fent un esport i suant, algun dels quals fa uns anys, doncs, haguessin donat positiu en tot, bueno, estaríem parlant que Barcelona, què és, una capital o un gimnàs? Què és això?
5: Un gimnàs. Perdoneu una cosa, perquè aquí sí m'heu tocat el borrabeu, eh?
3: Sí.
5: El millor que li ha passat a Barcelona aquest segle és el 1 d'octubre. I tot el que vingui després i no sigui la llibertat del país és un intent d'esborrar la memòria dels catalans.
3: No, sisplau, no divideixis, que està dividint famílies. Hi ha la gent del públic que està mirant a terra...
5: La gent del públic que
3: miri... S'estan barallant.
5: No, no s'estan barallant, la gent. La gent està... Esteu amb mi o no esteu amb mi? Sí! Sí. Home, no una pallissa, un peró. Contra tots em costaria, però un jo puc amb tots, m'entens?
3: No, violència no.
5: Com que...
3: Escolteu, prou
5: una miqueta sí, violència, una miqueta sí. D'entrada sí.
3: Escolteu,
5: ja negociarem.
3: Prou de donar males notícies. Donem-ne una bona.
1: Aviam.
3: Aquest any s'aturaran a Barcelona més d'un miler de creuers.
1: Hòstia.
3: Alegria! Vinga, un aplaudiment, home! Ja són aquí!
1: Home, però ja són aquí. No, no se m'acudeix pitjor notícia, perquè això sí que és una ruïna. Aquesta gent puja... s'enfilen per la Rambla com si fossin rates.
3: Sí, realment. Sí, sí. I a més, el titular no menteix, eh? Més d'un miler de creuers s'aturaran...
5: S'aturaran.
3: Sí.
5: Al final, el joc de paraules és l'humor que més m'agrada.
3: Bé, pararan al port de Barcelona.
5: Pararan?
3: Pararà papà?
5: Pararà papà, sí.
6: Doncs això fa que la ciutat sigui el principal port de la Mediterrània i d'Europa pel que fa als creuers.
5: Sí.
3: Ho veieu? No tot és dolent.
5: No, home, no.
3: Som capital, el món ens mira.
5: El món ens mira i el món ens roba la ciutat, el paisatge, la qualitat de vida, no deixen res, aquesta gent.
3: Però...
5: Havíem d'aturar els creuers, no han pogut ni Esquerra, ni els comuns, ni els junts, ni els socialistes, tot... Vinga, a robar carteres!
3: És molt difícil aturar
5: un... I després el problema és que ens robin la cartera al centre de Barcelona. Són els altres els que roben més, eh? Vull dir, una cosa per l'altra.
3: No, però penseu en aquest turista americà que arriba aquí amb creuer, puja a la Rambla fins a plaça Catalunya i ha de tornar corrent perquè, clar, tenen 2 hores per les ciutats. En un creuer has d'anar una mica de bòlit.
1: Han d'anar per feina.
3: Vas de bòlit i pim-pum-pam, escolta, res, escolta'm. Però aquest turista americà, quan torni del creuer per la Mediterrània i torni a Nashville, pensarà... Com m'agrada la gastronomia i la cultura catalana.
1: Sí, senyor.
3: He d'aprendre a fer paella, sangria i a ballar sevillanes.
1: Lo nuestro. Sí.
3: Home. Bon dia, Justo.
7: Bon dia, tutolom. Bon dia, Oscar Darmán. T'ha llevat aquest matí, t'has mirat terminal i has pensat, fa tanta calor a la nit que crec que mentre dormo passo d'estat sòlid a líquid com un calipo dins el meu cul.
3: Home, no així en aquestes paraules, però...
7: Doncs no pateixis, perquè per sort tenim problemes més grossos que et faran posar la calor en segon pla.
3: Home, no sé si és el millor consol. Espera, puja, aviam, que ara ve el cor. No ve encara.
7: Barcelona està llena de gràcia. Tornen els creuers, tornen els esdeveniments massius a la capital del país i torna el turisme. Ara, extreme version. Fins a l'Hospitalet.

0: No surt Montcada i Reixa, vamos allá. És la primera cançó feta en Google Maps, eh?
1: S'està invisibilitzant.
0: Vamos allá.
1: Realment Barcelona ha d'estar molt malament perquè la gent decideixi apostar per l'Hospitalet de Llobregat per passar...
2: Home, si faran, 10, nit, si faran 10 hotels en els pròxims 10 anys, eh?
1: Per això m'agradaria donar la benvinguda als turistes, proposar-los una ruta turística romàntica per l'Hospitalet, eh? La
2: ruta turística romàntica.
1: The New Paris. L'Hospitalet.
2: La nova París, jo no sé...
1: Agafeu paper i boli. Paper and pen.
2: Paper and pen.
1: Vamos allá.
3: Preciosa, todas sus playas. Desde Ros hasta Cambrils, Lloret, Salou i Calella, Sitges, Blanes i Conill, les Sanxues de l'Escala...
2: No ha parlat encara de l'Hospitalet de Llobregat.
0: Li ha costat mica colar les Anxues de l'Escala, eh?
3: De Vic...
1: Col·locarem l'Hospitalet en el mapa del turisme mundial.
3: I tots...
1: Primera parada obligada per al turista que acaba a l'Hospitalet.
3: Catalunya nacido...
1: No perdis l'IKEA del Centre Comercial Gran Via 2. Tasta un bon Frankfurt de por spam por un módico precio y empórtate souvenir un tamboret Marius. El típic tamboret de plàstic que te compras porque es barato y que després no saps on posar.
2: Home, però aviam, un moment, una ruta turística per l'Hospitalet, anar a l'IKEA...
1: Per què no?
2: Pues puja, puja.
3: Guardiola y Salomé.
2: Tenim una altra música...
1: L'Hospitalet te dona i te dona. Depèn de quina hora, també, pues te treu una mica.
2: Bueno,
1: la segona parada turística de l'Hospitalet, una visita ràpida a la Fira Gran Via.
2: Què hi han de fer allà?
1: No res. Ah. Allà se trobaran en gent en vestir, corbata i acreditació penjant del coll en la Fira de l'Hospitalet, que és l'equivalent de l'etiqueta que porten les vaques a l'orella, però per identificar los guiris adinerados. Si els guiris volen trobar-se en gent de la seva estirpe que parla la seva llengua, a la Fira de Gran Via se sentiran com en casa. I anem con la última parada.
2: Última parada.
1: En aquesta mena de turisme per l'Hospitalet, recomanem molt, molt, però que molt, l'edifici aquell vermell, con forma de gerro fino.
2: L'edifici aquell vermell, un gratacel que hi ha...
1: Sí.
0: Al costat de l'Ikea.
2: És un hotel.
1: Sí, és un hotel. Ah, vale. Pues, te recomanamos eso. Vamos allá.
2: L'hotel Porta Fira.
1: Jo què sé, la gent no ho sap, la gent sap l'edifici vermell este que està com abonyegado. Pues ya está. Eh?
2: Bueno, sí, no sé si ho descriuen així o ho descriuria així una guia turística.
1: El abonyegado, la gent no ho sap, però és una escultura en honor a tots els guiris que venen a Barcelona i Rodalia i acaben més vermell que la bandera del Japó. La part central, perquè la part de fora
2: sí, clar,
1: és la blanca.
2: Sí, sí, sí.
1: Jo no vull deixar ningú enrere. Tothom a l'Hospitalet. Vamos allá. I si tu, Òscar Darmán, no saps com passar aquest estiu, tinc una proposta que t'encantarà.
2: Jo no he demanat res.
1: Que vols anar a pintar mandales mentre veus una copa? O unes quantes copes de vi fresquet, fresquet?
2: Ah, què collons té a veure ara pintar mandales amb una ruta turística?
1: Bueno, perquè estem aportant coses, perquè no sigui un viatge, perquè sigui una experiència.
2: A mi em dius pintar mandales i veure una copa de vi mentrestant, a mi no m'atrau, però jo no bec.
1: Bueno, això ho diuen tots abans d'entrar al taller i comencen pintant mandala i surten amb un Jackson Pollock sota el braç, eh? Allibera la teva creativitat i els teus dimonis i una mica de bilis si te passa con les copes. En el taller de mandalas i vino, Nelson Mandala.
2: Taller de mandalas i vi, Nelson Mandala, eh? Patrocina...
1: Justifica el teu alcoholisme con el arte. Al taller de mandalas i vi podràs pintar mandalas, podràs fer servir els colors que vulguis, perquè en el taller de Nelson Mandala no ens importen els colors. Pintem en blanc i pintem en negre.
2: Ja, ja.
1: Lo de cobrar també és en negre, solo. Vamos allá.
2: Ja, ja, ja.
1: No te surtis de la línia.
4: Qué bonita eres, se te ve muy natural. Me gusta cómo te mueves, eres la chica ideal.
1: En Nelson Mandala no discriminem por el color.
2: Ha quedat clar, sí, ha quedat
1: clar. I si estàs negre d'aparcar a Barcelona, no te preocupis, perquè si ves en cotxe al taller de mandales i vi Nelson Mandala, tenim el pàrquing privat apartheid, a dos carrers del local. I si t'agafa una...
2: Justo.
1: Eh?
2: Sí?
1: I si t'agafa una mica de gana, després de pintar mandales una mica de monchis perquè has aprofitat les copetes de vi per fumar-te un Yellow Submarine, al local del costat tenim l'hamburgueseria Ètica, on podràs satisfer el teu antull.
2: Quina hamburgueseria és?
1: Martin Burger King.
2: Vale, eh? Deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí.
1: Estava... Espera, que estic llegint en diagonal, a veure si lo puedo decir por la entera.
2: Deixem-ho aquí perquè hem d'anar a publicitat, però quan tornem parlarem de...
0: De bicicletes, del bicing, de totes aquestes bicicletes que els turistes agafen, sobretot en ciutats com Barcelona, però també a la resta de Catalunya, i que després les deixen a qualsevol lloc.
2: Ah, sí,
0: doncs hi ha un debat molt fort sobre
5: no
0: si...
5: No hi ha un debat. Se té de...
0: Bueno, en principi, per exemple, a Barcelona les han d'eliminar, però...
5: Exacte, les han d'eliminar una pira i fora.
0: Doncs sembla ser que no tots els grups polítics hi estan d'acord, i per tant, ara en parlarem, sisplau. Sí,
2: podré parlar-ne jo?
0: De bicicletes, sí, vostè, com a expert en bicicletes.
2: Com a expert en bicicletes.
0: És el seu tema.
2: Com a expert en mobilitat.
6: Nosaltres som la competència.
7: Un gran programa, eh?
2: De dilluns a divendres.
8: Amb els Òscars.
9: Hola, família. Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar en Super Número 1 en fruta y verdura.
10: Tria el malopell de Gripabo a 0,89 al quilo i estalvia't un 31%. I tria un quilo de nectarines a 1,99 i estalvia't un 31% amb Lidl Plus. Lidl, val la pena.
11: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
12: Sí, digui'm.
11: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els agradi a tots.
12: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
13: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulten les condicions a la web.
14: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A Ilerna, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
17: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

0: festival.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
0: Melons Brutal!
2: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor a primer preu.
3: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
4: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
5: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
6: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
8: I després a ca la meva mare, Olot.
7: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
9: Molt bé.
7: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
12: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisur. Perquè quan confies en Verisur, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
13: Verisur. L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
14: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
15: Amb Estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën.es.
16: Estàs escoltant La Competència.
17: Emetent des del polígon Can Jardí.
18: Benvingut a l'Àrtica.
17: Serà una gran vetllada.
16: Amb els Oscars.
19: Va, viu, Illa.
18: Aragó.
20: Ja tornem a ser aquí, 10 segons i 3 quarts del migdia. Ens acompanya la Noemí Polls. Bon dia i bona hora.
21: Hola, bon dia. Mira, Verisur han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I un altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa. El 9 vegades campió del món de motociclisme Marc Márquez. Perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes. Verisur t'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que en la seva alarma amb pany intel·ligent pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Veus? Així que truca al 900-903-744.
20: Ara mateix.
22: Queda clar.
20: Gràcies. Bueno, hem de parlar avui també de bicis, de Collboni, etcètera, etcètera. L'oposició a Barcelona ha demanat a l'alcalde, Jaume Collboni, que no elimini les bicicletes de lloguer compartit.
23: Centralistes, sempre esteu igual,
20: sí, ara què li passa, hòstia?
23: Però tot el dia parlen de Barcelona, collons.
20: No, la veritat, sí.
23: Com deia la gent de Contrades. La gent que ha vingut a veure'ns avui aquí en directe, que no es mereixen atenció personalitzada.
20: Però si fa 20 hores els estava dient que són cabralunya.
23: No, res, home, no res. Me tindràs a disculpar, de seguida estic per tu.
20: Sí.
23: Ara he d'obrir un informatiu. Informatiu de la gent de comarques. La gent que encara fa servir Facebook. Bueno, no ho faré ara.
20: No.
23: Ho faré després.
20: Farà després de
23: què? Se m'ha saltat la pàgina.
20: Ah, sencera.
23: Veia aquí cares, dic, no sé què fan.
20: No, intentant aprofitar la nostra feina.
23: Però que ho teniu escrit, això?
20: El cas del Gepsi, el seu no. Però
23: estava
20: vostè defensant la gent aquesta que ve de fora, com diu vostè, gent del territori, el qual és raríssim.
23: Ja és ofensiu de per si. Pues això... M'esteu tot el dia parlant de Barcelona, no sé què, de les bicicletes de lloguer compartit. Tu imagina't que ens escolta un pagès de Linyola. Valgui la redundància.
20: Sí. Que a Linyola hi ha gent que es dedica a tot.
23: Jo no he rigut, ha sigut la gent del públic.
20: La gent ha rigut perquè...
23: No. Aquí la gent que ha faltat el respecte és la gent que ha rigut. Jo he dit prou sèrio. Tu imagina't que ens escolta un pagès de Linyola.
20: Sí.
23: Un tio que està ara al seu tractor... passant calor.
20: Bueno, ara tenen aire condicionat, han millorat molt.
23: Ves i tu.
20: No, ja.
23: Fota't tu dintre d'un tractor.
20: No, m'hi fotré jo, però sí que és veritat que aquesta imatge que vostè té de la pagesia, de gent del Midwest...
23: No, un tio al seu tractor, t'he dit.
20: Sí, un tio al seu tractor, un passant tio. Calor... Bueno, en passen menys.
0: Què li passa a aquest senyor que està dintre
23: d'un
0: tractor?
23: Un tio al seu tractor de Linyola, que ara ha d'aguantar. Com li expliquen per la ràdio cuentos sobre el bici-sharing de Barcelona.
20: Sí, és veritat que...
23: Pots obrir el focus? Eh? Obrim una miqueta el focus?
20: Jo d'obrir el focus?
23: O sigui, deixem de veure Barcelona, de mirar-la.
20: Sí?
23: Obrim el focus una miqueta, fem una mica de zoom out. Saps allò que fas amb la lupa del Google Maps?
20: Sí, home,
23: amb
20: sí.
23: la lupa. Mm. Vas a... Menys,
20: sí.
23: saps? Fins que t'assura Austràlia, per exemple.
20: A vegades,
23: després has de fer
8: si
23: més.
8: No saps, si no saps fer servir Google Maps,
20: sí.
23: després has de fer més, no?
20: Sí. Vol callar una mica, sisplau.
23: Però escolta, no puc callar, perquè no. El poble m'ho demana.
20: Sí.
23: Literalment, el poble m'ho demana, perquè són gent que viuen en llogarets, gent que s'escalfen la llet als fogons.
20: Bueno, és increïble.
23: No hi ha arribat al microondes encara, no?
20: I sempre que vol... Sempre que diu
23: un pot d'aquest i el foten allà amb quatre totxos cremant a la llenya, vull dir, bueno...
20: Sempre que diu que vol defensar a la gent del poble, el que fa és menysprear-los.
23: No.
20: Sí.
23: No.
20: Profundament, a més.
23: El que faig és informar-los.
20: No.
0: Tiri.
23: Per tant, obriré ara sí l'informatiu de la gent de comarques, la gent que encara fa servir Facebook. Endavant amb Cabralunya Informació. Cabralunya Informació. Notícies. Obrim el nostre informatiu anant fins a la gens bucòlica localitat de Santa Eugènia del Merdot de Dalt.
20: Sí, home.
23: A Santa Eugènia del Merdot de Dalt, ahir va passar el Tour de França.
20: Home.
23: I en Isidro, el tonto del poble, que alhora és l'alcalde...
20: A veure.
23: I també és el borratxo del poble.
20: No hi ha molta gent, tots els papers de l'auca, eh?
23: Es va llevar ben d'hora, per anar a dibuixar a l'asfalt unes polles gegantines... que es veiessin des de dalt de la càmera aèria. L'organització del Tour, però, el va enxampar i a cada penis li van fer dibuixar una papallona.
20: Sí.
23: Els ous, vull dir, les ales...
8: S'entén, és molt visual.
23: Saps aquelles papallones que tu les mires a prop i dius, hòstia,
20: sí.
23: Pues si això és una polla.
20: No, home, no.
8: No, ni idea.
23: Pues lo mateix. Bueno, finalment, la policia l'ha empresonat. Ara tot el poble de Santa Eugènia del Merdot de Dalt reclama la seva llibertat.
20: Sí?
23: Freedom for Sidro.
20: Molt bé.
23: Continuem a Cabralunya Informació, desplaçant-nos ara fins a Sant Climent 5 Cebes, on, desgraciadament... hem de lamentar un incident, no? De vegades costa explicar l'actualitat, perquè no tot són flors i violes.
0: Què és aquest informatiu emocional que està fent?
23: Bueno, escolta'm, darrere d'un periodista també hi ha una persona.
20: No sempre, però...
8: En el seu cas, 0-2.
20: Sí. Sant Climent 5 Cebes, què ha passat?
23: Durant la festa major del poble, tradicionalment es fan uns focs artificials completament desproporcionats, d'aquells que duren 3/4 d'hora i que al final surten aquelles palmeres de dintre d'unes palmeres, de dintre d'unes altres palmeres i de dintre d'unes altres palmeres.
20: Sí.
23: Que ja no saps si allò és maco o te'n vols anar a casa, ja. De dir que s'acabi ja aquesta tortura.
20: Sí.
23: Bé, enguany, l'encarregat d'encendre la metxa es va equivocar i va fer que explotessin tots els petardos alhora. L'espectacle va durar exactament 15 segons. A hores d'ara, tots els veïns de Sant Climent 5 Cebes són sords. Vull dir que no escoltaran, no podran sentir aquest informatiu.
20: Bueno, és una pena.
23: I fins aquí Cabralunya Informació. Aplaudiment!
20: Bueno.
23: Ara sí, deixem-ho aquí, però...
20: Sí.
23: O no, tenim encara un minut?
0: Tenim un minut i mig.
23: Va, minut i mig.
20: Bueno, per explicar la notícia, bàsicament.
8: Sí.
20: Eh?
8: Junts, Barcelona en Comú, Esquerra i el PP han demanat a Collboni que no elimini les bicicletes de lloguer compartit, el que és conegut com el bici-sharing, tal com va anunciar Collboni que volia fer a partir del gener de l'any que ve.
19: O sigui, aquestes són la coalició Junts pel bici-sharing, no? O sigui, els partits independentistes han passat de fer una declaració d'independència a demanar que no treguin les bicis de lloguer a Barcelona. O sigui, sí. Les bicis aquestes que tothom deixa on pot, al mig de la via. O sigui, amb el PP i els Comuns, un partit espanyolista... I el PP, m'entens? És que és increïble. És que és increïble. No em calmo.
23: Home.
19: A més, segur que les empreses aquestes de lloguer de bicis per guiris han untat els partits de l'oposició. Presumptament.
0: Com ho saps, això?
19: 10.000 euros al PP, 10.000 euros a Junts, 10.000 euros a Esquerra i pels Comuns una subscripció a Filmin. I ja està, eh? Felicitats a tothom.
23: Ara sí, ara tornem. Va. Calma.
19: Presumptament, però...
1: Competència.
2: No a les drogues.
3: Tremendo loco.
22: Aquest programa està basat en fets reals. RAC 1. Amb els Oscars. RAC 1.
24: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
25: Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
26: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
27: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
28: Escupi.
27: Avui en fem servir moltes més.
28: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
27: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
29: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
30: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
31: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
32: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
33: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
34: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
35: És per això que totes les veus de RAC 1,
36: les que sentiu habitualment i les que no,
37: us volem donar les gràcies.
38: Gràcies en nom de tots els departaments.
39: El departament tècnic.
40: La producció de programes.
41: Marketing.
42: La recepció.
43: Les xarxes socials.
44: El servei d'assessorament lingüístic.
45: Els estudiants en pràctiques.
46: Gràcies per fer-nos líders una temporada més.
47: RAC 1. Tots som un milió.
48: Fàcil, intuïtiva i renovada.
49: Descarrega l'aplicació de RAC 1 i gaudeix de tots els continguts de RAC 1.
50: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
51: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
52: Si et pares a pensar, en realitat només necessites dues coses per fer quilòmetres aquest estiu. Quatre rodes i combustible. Per això, a mides, quan canvies els pneumàtics per uns Continental, t'emportaràs una targeta de combustible de fins a 100 euros. I és que a mides tens tot el que necessites per rodar i rodar. Demana cita a mides.es.
53: Compartir una síndria del dia a l'estiu és el millor.
54: No ho comparteixo.
53: El que he dit?
54: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada a 0,69 al quilo.
53: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
54: Que poc que costa comprar bé.
55: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
56: Kia. Movement that inspires.
57: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
0: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
1: Sona bé.
0: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
1: Sona el nou Micra.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament. Preu exclusiu, model exposat.
4: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
11: Medishore.

0: Thank you.
1: Bueno, doncs això ara pràcticament... Un moment.
0: Ara, doncs ara farem una mica de...
1: Senyor Fortí.
0: Ara amb Marc Giró.
1: Bon dia, sí, efectivament.
0: Farem una mica
1: ara ve el butlletí informatiu, després
0: parlarem,
1: del butlletí...
0: Ara parlarem de cuina catalana,
1: sí.
0: Amb en Marc Giró.
1: Sí, molt bé, però...
0: El restaurant del Racó d'en Dino. Ara
1: sí, home, i tant.
0: Ara hi posarem una mica de mantega.
1: Una mica de mantega. Posarem una mica de mantega. Com si fos l'últim tango a París, però, però millor.
0: Efectivament, sí, sí.
1: Tornem demà, nosaltres. Fins aquí la competència. Sí. Feu bondat. Gràcies! Francesc Fortí, el cuiner del Racó d'en Vino.
2: Ara arriba en Francesc Fortí, en Marc Giró també i tota la colla del Vostè Primer, però abans les notícies de la una amb Núria Travessa. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I amb l'Albert Bassas. Bon dia, Albert.
4: Bon dia.
3: Hem d'anar a aquesta hora al barri barceloní del Putxet perquè aquest migdia hem sabut que s'hi ha detectat un esvoranc de 8 metres de diàmetre a tocar de les obres de l'L9 que ha obligat a desallotjar 4 finques. És un esvoranc que afecta un pati interior i un magatzem i que no ha provocat ferits. Allà hi tenim l'Eudald Martínez.
5: Sí, exacte, aquests edificis desallotjats. No sabem encara quants veïns hi ha afectats per aquest desallotjament. Sí, com si aquest esvoranc que s'hauria registrat a primera hora del matí. Els bombers han rebut l'avís abans de les 11 i, de moment, el que estan fent els serveis d'emergència, el QASP, que són els serveis socials de l'Ajuntament en aquests casos d'emergència, és atendre els veïns desallotjats que doncs els van redistribuint cap a algun altre lloc o bé a casa de familiars. Una de les veïnes desallotjades afectades, la Teresa, ens explicava com han notat aquest esvoranc.
6: Sí, sí, sí, un soroll a les 9, abans de les 9. Dos sotregades molt fortes. No, el que tinc a esquerdes jo. Tinc una esquerda bastant gran i la porta d'entrada està com inflada.
5: Ara mateix es treballa per estabilitzar aquest forat i també estabilitzar tota la zona. De fet, veiem equips d'obres doncs, fent aquesta estabilització, també tapant la zona. Aquest esvoranc hauria afectat concretament el pati interior d'un establiment de restauració, d'una pizzeria. Recordem que aquí a tocar hi ha aquestes obres de la línia 9 que es van reprendre fa només 9 mesos des de Mandri per acabar doncs, de fer aquest túnel que connecti tota la línia 9.
3: D'aquí a una hora, doncs, tornarem cap al barri del Putxet perquè, de fet, aquesta hora Govern i Ajuntament de Barcelona hi han convocat els mitjans per donar-ne més detalls. Això mentre continuem molt pendents dels incendis que cremen també aquesta hora a Catalunya. El que preocupa més és el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Els bombers han pogut contenir l'avenç de les flames, però encara no el poden donar per estabilitzat perquè hi ha represes importants de focus secundaris al flanc dret del foc, que és el que pot anar cap a Caldes de Montbui. Des de Sentmenat mateix n'acaba de parlar la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: Realment ha fet tota una sèrie de focs secundaris que provoquen doncs, que haguem d'estar pendents i amatents i amb una operativa molt tensionada encara durant tot el dia d'avui. Seran hores complexes per la temperatura. Les temperatures extremes i un incendi que està actiu amb diferents focs secundaris doncs, tensiona l'operativa, però durant tot el dia s'estarà treballant per aconseguir estabilitzar-lo.
3: Sí, que s'ha pogut estabilitzar aquest matí l'incendi de Carme, a l'Anoia, i no hi ha canvis en la situació a les Gavarres. El foc de la Bisbal continua estabilitzat, no controlat encara. I tot això en plena onada de calor, Mònica Usar, que encara no ha arribat al pic.
8: No, encara no. Demà és quan arriba el pic d'aquesta onada.
9: Mònica, perdona, què he de dir? Que ahir jo vaig fer la pregunta, sí. Mònica.
8: Digue'm.
9: Sóc el Marc Giró, eh?
8: Sí, sí, del tema de la xafogó.
9: De la xafogó, que jo vaig dir que, no, que creia que havíeu d'investigar els científics,
8: sí, sí, sí.
9: Que no suava a Barcelona la calcó de la seca, ho retiro, com diu a Barcelona, retiro l'udit.
8: Ho retires, d'acord. Sort que no hem començat l'estudi encara.
9: Mare de Déu, senyor!
8: Sí, sí. Si xafogó,
9: no, jo pensava que tal, que m'estava assecant i que havia canviat el canvi que estava el canvi climàtic que portava, diguéssim, que la humitat a Barcelona, mentida podrida.
8: Mentida, eh? Estàs més humit avui.
9: Sí, bueno, sí. Si vols dir així. Sí, sí, exacte, estic més o menys així.
8: Molt
9: sí.
8: Bé.
9: Nada, pues, molt bé.
8: Doncs sí, en passaràs més de calor. Aha, en passaràs
9: sí.
8: Més perquè arriba el pic màxim.
9: Calor, sí, el pic sí. Màxim. Wow.
8: Aquesta calor arriba al pic màxim demà. En teoria dijous havia de ser l'últim dia d'aquesta onada de calor, però de moment es manté. Tot i que divendres i dissabte baixen una mica les temperatures, mantenim aquesta categoria d'onada de calor perquè a partir de diumenge torna a pujar i molt la temperatura, per tant serà una onada de calor
9: torna
8: molt llarga.
9: Torna a pujar molt la temperatura.
8: Sí, molta paciència aquests dies. Sí, sí.
9: Eugènia. Paciència.
8: Sí, i sense pluja, eh?
9: Sí. I sense pluja, mala. Bueno, escolta, voleu fer els esports o què? Ja has fet els esports, tu, nen, o no?
4: No. Pues no sé si tens més coses.
9: Ah, tens més coses o no, Mònica?
3: No, només recordàvem que hi ha 111 municipis de 18 comarques en perill extrem d'incendi, per tant, molta prudència.
9: Molta prudència.
3: Ens demanen des de tot arreu.
4: Escolta, jo el que t'he de dir és que avui es completen els vuitens de final del Mundial, amb els dos últims partits, a les 6, Argentina-Egipte, i a les 10 de la nit, Suïssa-Colòmbia.
9: Ja se sap qui guanya el Barça?
4: Què vols dir, el Barça?
9: Ai, qui guanya el Barça, no sé què et dic. Ja se sap qui, amb qui juga el Barça aquest a
4: Espanya, vols dir?
9: Espanya, però per Espanya tots són del Barça, no?
4: Un 70%, potser, no tant.
9: El Barça, què fa el Barça?
4: Contra Bèlgica, van guanyar Portugal 1-0, i ara jugarà contra Bèlgica a quarta final.
9: I Bèlgica, què tal?
4: Home, bé, però jo crec que Espanya és favorita. Llavors, una altra cosa és que en un possible creuament de semifinals es trobaria en França.
9: El 70% són del Barça.
4: No tant, però gairebé la meitat.
9: Però doncs diguem el Barça, i a partir d'ara. El Barça guanyarà el Mundial, si és que la selecció catalana guanyarà el Mundial. I punt. La selecció catalana jugarà amb el Bèlgica, no?
10: Hi ha molts bascos.
4: Que no tots són... Tots els del Barça són catalans.
9: Hi ha molts bascos?
4: Uh-huh.
9: Doncs... Bueno, endavant, millor.
4: Que diràs independentista.
9: O sigui, l'equip de futbol independentista guanyarà el Mundial. Perfecte. Ara ja em comença,
4: a
9: motivar.
4: Ara t'interessa.
9: Sí, ara sí.
4: Home, hi ha bons partits: França-Marroc, Noruega-Anglaterra, Espanya-Bèlgica, i l'altre sortirà d'aquests dos partits que s'han de jugar avui. Fora del Mundial, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es diu Kilinchi Harman, un defensa neerlandès de 24 anys que arriba cedit del Barley. L'equip anglès és propietat d'Alan Pace i ha baixat a segona aquesta temporada. Això ha facilitat la incorporació de Harman, que s'afegeix al fitxatge de l'extrem català del Castelló, Àlex Calatrava. I un dia més també dedicarem bona part de la pàgina poliesportiva de l'informatiu al Tour de França. Avui quarta etapa, amb sortida de Carcassonne i amb un port de segona categoria enmig de l'etapa com a més destacat. I també Wimbledon, perquè comencen ja els quarts de final i obre foc aquest migdia el número 1, l'italià Jannik Sinner contra l'alemany Struff.
9: Molt bé, eh? Molt bé.
4: Sense respirar.
9: Escolta una cosa, Núria Travessa, Albert Bassa i Mònica Ussar, ens retrobem el 14-15 al punt de les dues, aquí a RAC1. Serà genial.
4: Molt bé.
8: Fins ara.
3: Gràcies.
11: Vostè primer. A RAC1 amb Marc Giró.
9: Home, i amb el Joel Fortuny, el Víctor Valero avui a la realització, Esther Rumosa,
8: bon
9: què tal estàs? Mare de Déu, ja t'has despertat, no? Perquè, és que els dimarts són un dia boníssim, per tothom, és boníssim. Ens acompanya, és genial, la Begoña Muezurzaiz.
12: Què tal?
9: Què tal estàs? Avui parles de la suor, d'un llibre que va de la suor. És boníssim, això, no? La suor.
12: Jo així, sudor.
9: Sudor. I tenim, ha tornat als... Ens pensava que no tornaria mai més, perquè té un caràcter increïble, salvatge, és lliure, però ha tornat Rocío Sanz. Bravo, bravo. ¿Qué tal estás,
12: la
9: querida?
12: La nostra potra salvaje.
9: Potra
13: pues
9: salvaje.
13: Hijas, está súper bien aquí. Si creéis que tenéis calor aquí, en la España fascista no os quiero ni contar, ¿eh?
9: Ni te voy a contar. ¿Sí? ¿Fabes calor? ¡Buah!
13: Está todo el mundo, claro, desquiciada. Porque hace... O sea, no se puede dormir.
9: No se puede dormir, ¿no?
13: Ni con pastillas ni con nada. O sea,
9: ya,
13: es imposible.
9: Me había tomado pastillas, ¿eh? De estas de cucú.
13: En Madrid no se puede dormir.
9: No se puede dormir en Madrid. Bueno, yo no sé si se puede dormir en Madrid.
13: No se puede hacer nada ya.
9: No se puede hacer nada. De hecho, no se puede hacer nada. Bueno, nosaltres, abans de parlar amb vosaltres, hem de rebre un fortíssim aplaudiment a un dels nostres col·laboradors favorits, amb tots vostès, el xef Francesc Fortí. Bravo. Bravo. Bueno, recordem, què tal estàs, Francesc?
14: Bé, estem aquí bé i vam coincidir amb ella.
9: Amb qui?
14: Sí, tu.
13: Lo que no hemos coincidido es en el restaurante.
14: No, esto es culpa tuya.
13: Que deberíamos.
9: Esto es culpa tuya.
13: Has d'anar-hi.
9: Recordeu que el Francesc Fortí és el xef del Racó d'en Vino a l'Avinguda Puig i Cadafal 14 d'Argentona. I avui hem de parlar de la cuina d'estiu. Com t'ho fem? Cuina d'hivern, cuina de tardor, cuina de primavera, i avui toca la cuina d'estiu. Però abans de parlar de la cuina d'estiu, m'agradaria que parléssim d'un tema que jo m'he assabentat, que és que va venir una... Com en diuen d'aquestes coses? Una policia de la gastronomia.
13: Sí, va estar una inspecció de sanitat.
12: Una policia de la gastronomia.
14: Oi, però això és...
9: Sí. Bueno, una... A veure, però anem a parlar d'aquest tema.
14: 30 o 25
13: anys. Sí, però ho vam saber ahir nosaltres. I ens va impactar molt la notícia.
9: Una vegada va venir una policia de la gastronomia,
13: una inspecció.
9: Una inspectora d'Hisenda. Una inspectora de sanitat.
14: No,
9: d'Hisenda no. Una inspectora de sanitat. Va venir al teu restaurant.
14: Sí.
9: Llavors va fer tota la volta.
14: Ah, això mateix.
9: I de sobte es va trobar amb una mena com de...
14: No, va veure... Bueno, anava a preguntar això què és, i llavors hi havia una cosa Diu, i això què és? Dic, això és salsa espanyola.
9: Però que era una mena com de pot.
14: Sí, és que no era un coixi, abans era els coixis de terrissa.
9: Ja. Yeah. No sé, potser,
14: hi havia 10 litres allà.
9: 10 litres, o sigui, és un coixi, sí, un tanc. I 10 litres de salsa espanyola, sí. Que això quin color té? És una cosa...
14: Marrón.
9: O sigui, una aigua bruta, diguéssim, no semblava...
14: No, no, perquè té farina, és un color torrat.
9: Un color torrat. I aquesta dona va preguntar, i això què és, no?, la policia gastronòmica.
14: Era un home.
9: Ah, un home. I aquesta dona va preguntar, i això què és?
14: Sí, jo li vaig dir salsa espanyola. I llavors, quan jo el vaig veure a mi, dic que això té 25 anys.
9: A veure, com, perdó? Sí. Tu tenies un cossi...
14: Aquesta salsa té 25 anys. I no es va desmaiar, perquè no sé per què, però clar, perquè no ho entenia.
9: A veure,
14: la salsa espanyola
9: però, és una salsa... Ell no ho entenim nosaltres. A veure, sí, tu tenies, a casa teva tenies fa 25 anys enrere, per tant aquesta...
14: Bueno, ara en té 56.
9: Com?
14: La mateixa en té 56. Clar, perquè això es fa bullir cada dia. Cada dia es fa bullir.
9: A veure, un moment. Sí. A veure si ens assabenta. O sigui, tu tens un cossi amb quants litres?
14: Sí, més o menys, sempre és el mateix, perquè és que en gastes i tornes a reposar.
9: Però quants litres, per tant?
14: No sé, posem-hi 15 litres.
9: 15 litres? Sí, sí, sí. A dintre un cossi?
14: Sí.
9: Tu dius un cossi, nosaltres ens imaginem com un barrenyito, no?
14: Sí, però això serà... Una cosa així, sí.
9: És un tanc.
14: Sí, sí.
9: Amb 15 litres d'una aigua marronosa...
14: De salsa espanyola.
9: De salsa espanyola. Que la tens des de fa...
14: Ara, 56 anys. Bueno, ara ja anem pel 57.
9: Però és com un flurbi, això, no?
8: Però
9: és com
8: no,
9: un fill.
8: Sí, com la massa madre.
14: Sí. No, és que... Mira, aviam.
8: A veure, explica-li.
14: Jo faig la salsa espanyola. Llavors, per exemple, hi ha plats que fa salsa espanyola.
9: Sí.
14: Llavors, vas agafant. Llavors, per exemple, si fas un fricandó, vedella amb bolets, estofat...
9: Ara entenem.
14: Coses de... Tot el que sigui guisat de salses fosques. Llavors, el que sobra... Dos, es tira a la salsa espanyola l'endemà i es fa bullir. I això cada dia.
9: A veure.
8: Sí. Cada dia es
9: fa... I la salsa espanyola per què serveix, perdona? Ah, per què se li diu espanyola?
14: Sí, per exemple, si fas un tornador a Porto, doncs hi va salsa espanyola, oi?
8: És la base de qualsevol salsa de...
9: És el que en diuen un fondo.
14: No, bé, un fondo no, fondo no.
9: Què és un fondo?
14: Fondo és per mullar les coses.
9: Val,
14: sí,
9: no.
14: No, això no.
9: I la salsa espanyola per què serveix?
14: La salsa espanyola, doncs, que si tu has de lligar una cosa, per exemple, en comptes de posar-hi farina, i posa salsa espanyola, que és més bo. Entens?
9: No, perquè clar, jo la vida posaré a lligar-la,
8: diguéssim. Qualsevol plat que porti salsa, sí, la base és aquesta salsa que té ell al restaurant.
14: Mira, tu fas vedella amb bolets, fas rosteixes, llates...
9: Se'm parla a mi com si jo fes, jo no penso fer res d'això.
14: Jo
9: per això confio en vosaltres. Però algú que vulgués fer vedella amb bolets...
14: Sí, no, si no té salsa espanyola, llavors ja no necessita i posa farina.
8: Sí.
14: I ja està, per espessir-ho, sí. Però llavors ja no és tan bo.
8: O pa ratllat, no, també?
14: Qui?
8: No es pot posar parrellat, també?
14: No,
8: parrellat, no. Millor la farina.
10: La cara que t'ha posat el Francesc Fortí quan has dit parrellat.
8: La meva àvia posava una mica de parrellat.
14: No.
10: Mare de Déu! No t'has copit de miracle, perquè és un gentleman.
9: Vale, parrellat, una merda, no?
14: És clar, parrellat, res.
9: Re de re.
8: Atmella, i atmella.
9: Atmella?
8: Atmella ratllada, sí?
14: No.
8: Tampoc?
9: Ratllada
10: la cocaïna.
8: No, sí. Tampoc.
9: Tampoc, perquè nosaltres estem a favor de la... D'aquí estem a favor de la salut, no?
8: Sí. Mental. Solo eso. Sí. La otra
9: fa igual. Llavors, la salsa espanyola... Llavors, escolta una cosa.
8: És que jo solo escucho de piel gitana y salsa española. Cuando estoy contigo
9: a sola.
8: Vamos.
9: De piel gitana y salsa española.
8: No sé si la canción. Mira que me encanta, Mar.
9: Me descojono.
8: Amor, pues una cosa que era como de... No sé. Però un moment, com mantens 56 anys...
10: Que pan rallado, no!
8: No, com mantens una salsa espanyola 56 anys?
10: De sangre.
14: Perquè cada dia la refàs. Amb el que sobra, amb el que dic.
8: Però el que sobra igual té molt de temps, també.
14: No, el que sobra,
8: sobra per mañana.
14: És la del dia.
8: Ah, és la del dia.
14: Si tu tens el plat
8: però tu
14: del
8: cada
14: dia
8: gastes els 10 litres de la salsa espanyola.
9: No,
10: per això. Per favor, seria...
8: Per això, que tu treus i poses,
9: sí,
8: i poses.
9: Sí, això l'ha dit ja.
14: No.
9: Com?
14: Jo, al dematí. Si, per exemple, jo hi havia, per exemple, vedella amb bolets.
9: Sí.
14: Doncs el que va sobrar ho poso la salsa espanyola, però la faig bullir tota.
8: Però amb la que ja hi havia, amb les restes del que ja tenies.
14: Tot,
8: per això t'ho dic.
9: I quanta estona li bulls?
14: No, només ha d'arrencar el bull, ja està.
9: Ah, puc arrencar el bull, llavors ja està. Perdona un moment, a veure. I el policia de la gastronomia, aquest inspector de sanitat... Que va flipar, clar.
14: Sí, és que...
9: Encara està flipat a dia d'avui.
14: Sí, no saben res, aquests. Què vols que sàpiguen?
9: Els inspectors de sanitat, perdona, no saben res.
14: No saben res. Aquests només els interessa ser inoxidable.
15: Ja. Yeah.
14: Les parets rajoles de València, llavors sí. El lavabo dels... preservador personal, un raspallet per les ungles, yeah. Un sabudosificador...
15: Yeah.
14: Llavors, me'n recordo que primer... Bueno, hi havia tovalloles, això, tòxic.
15: Tòxic, clar.
14: I llavors em van fer posar un aparat d'aire calent per aixugar les mans.
15: Escolta, l'altre dia em diu el meu majordom, hem d'anar a tal botiga que ven unes tovalloles al 40% o no sé què és un guantos, un joc de tovalloles. Nosaltres tenim unes tovalloles que potser tenen com el teva salsa espanyola, 57 sí. anys, que te la passes i et fa el peeling, diguéssim.
13: Sí, sí, sí.
15: I a mi una vegada em va caure a terra, vaig dir, i què és tot això? Que el terra, la nostra pròpia pell, diguéssim, d'aquestes tovalloles. Però això deia la meva mare, la meva mare té la teoria que les tovalloles han de rascar moltíssim perquè si fas el peeling i
13: t'estiguen
15: del segle XIX les vam heretar. Bueno, el cas és que... I no vaig em diu aquesta... Diu que la tovallola li havia costat 240 euros. No sé, que les tovalloles, clar, com que fa tant de temps que no havíem comprat tovalloles...
13: Una tovallola, però on compreu les tovalloles?
15: No, un joc de tovalloles 240. És cari... Amb rebaixa!
13: Caríssim. És amor, caríssim. Compra en Temu.
15: Em temo tampoc,
13: no,
15: però...
13: No, 240 no. euros te compres
15: ja
13: todo el
15: Temu. Ja li dic a mi mayordomo, però ens quedem amb les notes pel mateix, però ens fa un piling, tu. És com la teva salsa espanyola, perdona, que ha vingut això. Llavors, a les tovalloles no.
14: No, això m'ha dit que no. Llavors va venir...
15: I què has de posar?
13: Tovalloles no, pan ratllado no.
14: Ja estàvem a dintre la llei.
15: Sí, ja estava dintre.
14: L'any que va venir,
15: sí.
14: Torna l'any que ve,
15: sí.
14: I llavors diu, això és tòxic.
15: El què?
14: Ara han de sortir una màquina que surti tovallola paper.
15: Ah, paper, o sigui, a sobre, paper. Collons.
14: Així, ja està.
15: Val, ja està. I això és el que ens interessa i punt.
14: Sí, és això.
15: Val, i llavors, i la salsa espanyola va colar?
14: Qui?
13: O et van multar, no, igual no, et van multar.
14: Ells posen allò, si està tot correcte, que m'han de dir-me.
15: Ja també.
14: Dir res, que...
13: Van dir que estava correcte.
15: Collons,
13: sí,
15: que...
13: Ja
15: està. Sí. Escolta una cosa, llavors, la salsa espanyola, jo el que et volia preguntar, tu recordes el primer dia, perquè clar, que amb aquesta salsa espanyola és possible una de les relacions més llargues i fructíferes de tota la teva vida. La salsa espanyola aquesta, li parles i tens una relació sentimental?
14: No li parlo, però per exemple, aquesta salsa espanyola la cuina era de carbó, quan hi havia la salsa espanyola.
15: La primera, clar, clar.
14: I ara és gas.
15: Ja, o sigui, va començar amb cuina de carbó.
14: Sí.
15: I una cosa, i tu recordes el primer dia que... O sigui, això deu ser un dia fundacional per un xef, el dia que fa la salsa espanyola.
14: Clar.
15: Em vaig a posar a fer la salsa espanyola.
14: Sí,
15: amb què la comences a fer?
14: No, la salsa espanyola porta ossos de vedella, ossos de bou, de que, i això, llavors es posa al forn i rostir.
15: Els ossos.
14: Els ossos. Llavors, quan els ossos són rossos, uh-huh. Llavors s'hi posa ceba, pastanaga, àpid, porro i herbes aromàtiques.
15: Uh-huh.
14: Això també... Tot junt
15: es va, forn,
14: es va sofregint, tot al forn.
15: Val.
14: Llavors, una mica de tomàquet perquè no es cremi res, i després, quan està ben fet, llavors s'hi posa una ampolla de jerez sec.
15: Ah, ara comencem a parlar seriosament.
14: El jerez està reduït, llavors s'hi posa la farina a sobre, uh-huh. Que es torri al forn.
15: I com queda salsa, això? Perquè tot, tant...
14: Llavors es remena i ja tens un olla al foc, amb val. Aigua, que bulli i et vires tot a dintre l'olla.
15: Uh-huh.
14: I ja està, i que vagi bullint. Llavors ha de bullir 10 o 12 hores. Poc a poc.
15: I llavors, per exemple, si tu ara a mi m'entreguessis un litre d'aquesta salsa espanyola, jo podria fer-la créixer? O sigui, tindríem aquí salsetes espanyoles sí, repartides.
14: Esclar, sí, Òscar.
15: És com les eines dels sabaters, que saps que els sabaters passen les eines uns als altres?
14: Sí.
15: Tu ara a un hereu li podries deixar a algú... Tu perquè no vols hereus i no vols ningú la cuina ni vols saber els teus secrets, els teus secrets moriran amb tu, ja ho sabem. Però, però clar, això a la salsa espanyola deu tenir... Es podria a Sotheby's, la podrien... Com es diu això?
13: Subastar.
14: No, subastar això.
15: Home, una salsa espanyola ara... No tots els restaurants deuen tenir una salsa espanyola de 57 anys.
14: Sí, no, però és que quan restaurants en tenen de salsa espanyola.
15: Aquest
14: és el problema.
15: Perquè això el parrallat que fa l'Ester.
14: Que la salsa espanyola... tot això ve dels convents de frares que hi havia abans, que eren els que s'edicaven a això.
15: Uh-huh.
14: I llavors els francesos, en comptes de posar salsa espanyola, és demi-glas.
15: Demi-glas?
14: Demi-glas.
15: Maricons, els francesos, també,
14: això,
15: sempre.
14: Demi-glas. Però passa que la demi-glas, en comptes d'estar lligada amb farina, està lligada amb fècula.
15: Fècula què és?
14: Fècula de patata. Sí, és això, ho lliguen així.
15: Yeah.
14: Ja està.
15: I per tant és millor la salsa espanyola.
14: Hombre...
15: I per què es diu salsa espanyola i no salsa...
14: Ah, jo què sé. Ja. Això ja no ho sé.
15: Això és l'imperi.
14: Bueno, però perquè era espanyola.
15: Ah.
14: Perquè això ve de quan Napoleó va invadir Espanya.
15: Ah.
14: I que van agafar el que van poder.
15: Val. Escolta una cosa, doncs, bueno, un aplaudiment, perquè tenim aquí un restaurant, que això és un mite, salsa espanyola, 57 anys, que es bull cada dia. I si te n'oblides?
14: Què?
15: De bullir-la?
14: No...
15: Impossible.
13: I en quin moment la poses després a la nevera? Perquè deus deixar refredar.
14: S'ha de refredar.
15: S'ha de refredar.
13: Es deixa refredar fora.
15: Tu estàs molt interessada, et vols fer la teva pròpia salsa espanyola. Jo encara no entenc perquè
13: guardo l'oli, Francesc, jo guardo l'oli que faig servir per fer els ous ferrats, però només guardo un cop, diguéssim. O sigui, l'utilitzo dos cops i després ja fora. És correcte?
14: Com la fregidora.
13: Exacte. Correcte, no? Os dejamos abans, solos.
14: Tot es fregia en una paella, amb oli. Dues o tres vegades i l'oli es llançava.
15: Sí.
14: Ara han inventat la fregidora.
15: Sí.
14: I llavors, per exemple, aquest dia uns van anar al restaurant.
15: Sí.
14: I em sembla que va demanar calamars de la romana.
15: Tu, al teu restaurant?
14: No, el meu no faig això. Jo.
15: Ah, perquè tu...
14: Tinc fregidora.
13: No té fregidora.
15: Ah, perquè tu demanen... A tu, al teu restaurant, algú demana calamars de la romana i li fots una hòstia, però amb la mà oberta.
14: Es va demanar calamars de la romana. Sí. I se'ls anava a menjar. Diu, esperis un moment.
15: Sí.
14: Diu, què passa? Diu, és que li ha tocat un premi.
15: Com?
14: Diu, per què? Diu, perquè vostè és el que fa mil que fregim el mateix oli.
15: No fotis. Sí. Això, en sèrio?
14: Això serio? És que com que els sabors no se mezclen i el no sé què i no sé quantos...
15: I perdona, no sé si t'ho havia preguntat. L'airfryer? Saps què és o no? Aquesta màquina que fregeix amb aire. Tu poses coses a dintre i
13: és
15: no hi ha...
13: És un forn accelerat.
14: Ah, això ha de ser boníssim, això. Sí.
13: A veure, Francesc, una cosa. Jo, o sigui, les mares que tenim criatures que no tenim temps de cuinar, l'air fryer aquest...
16: Oye, també hay gente sin criaturas que no tenemos tiempo de
13: bueno,
16: cocinar. Que parece que solo podéis cocinar las madres con hijos.
13: Vamos
16: también comemos
15: con hijos de 18 años, ¿eh?
16: Ah, bueno, Cari, pues...
15: Ella de cocina.
13: Oye, yo parlo per lo meu, però
16: sí. Mira, amor, habla per
13: vida moderna.
10: Aquest és el problema de l'actualitat, que tothom procura per lo seu i la individualitat i la identitat s'ha fragmentat tant que ara tothom le ve a mirar la
16: polla. És que està utilizando, está instrumentalizando a sus hijos.
15: Sí, exacte.
16: No, de decir que quiere hacer un filete de pollo.
15: És molt
16: empanado, sin pan rallado i no sabes com.
17: Una pinça, aquests dos, no.
13: Rocío, sí.
17: Ara
13: no
17: ja
13: tens raó. No
17: tens
13: raó.
14: Sí, sí.
13: Això és com el gazpacho.
16: Jo no tinc raó,
13: no
16: ni
13: tenim
16: tiempo,
13: temps de fer-lo, el gazpacho.
16: Ni el fryer.
13: El comprem fet, ja, però no tenim temps.
17: No, s'ha de fer.
13: Igual que...
17: Jo no tinc temps de fer-lo.
15: El gazpacho de pot, em tiro rots i pets.
13: Jo només hi ha una marca que m'agrada.
15: Tinc acidez d'estómac.
16: Porque están malos los que están hechos, como todas las personas.
13: Però espera, tu més tenies un truc per fer un gazpacho que no torni.
15: Ara anirem a això. Ai, estem fatal de temps.

0: I el bichisuas, la bichis, sí. Les sopes eren aquestes.
1: Sí.
0: Llavors això del salmorejo.
1: Sopa de carbassó, no?
0: No, això és, això és un invent meu. Sopa de carbassó i tomàquet amb ametlles tendres, això és per substituir el gazpacho.
2: Ah, mira.
0: I el gazpacho es repeteix.
1: I com és la sopa de carbassó i tomàquet? La vols compartir amb tots nosaltres o no?
0: Sí, sí.
1: Com és, a veure?
0: Sí, no, bé, hi ha carbassó.
1: Sí, esclar.
0: Doncs un sofregit amb escalunya.
1: Escalunya no sabem què és.
0: Sí.
1: Què és escalunya?
0: Xalot, en francès.
1: I xalot, què és?
2: Escalunya.
1: Ah, la xalota, sí.
0: Sí, sí.
1: La ceba petita. I en dius
0: no,
1: en català?
0: La ceba petita és una cosa. Per exemple, una escalunya,
1: escalunya.
0: És com, si, com tres cebes. Té la força de tres cebes.
1: Ah, carai, mira sí, que pràctic. Sí, sí. O sigui, posem...
2: Però es pot posar ceba si no tenim escalunya?
1: Joder, Esther, de veritat...
2: Bueno, intento ser pràctica veure, per la gent a casa.
1: A tu t'estiguessin operant d'apendicitis, diries... No, en lloc de... Pots fer una mica... No,
2: bueno, jo li pregunto al xef, que és el... Podem substituir
1: no,
2: per una ceba?
1: No, perquè tu vas de llesta.
0: Sí, sí,
2: però... sí, veus, ja està.
1: Amb pa, ratllat...
2: Ja està, ja està.
1: Vinga, vinga. Diu que sí,
2: diu que sí. Carbassó, ceba. Carbassó, escalunya.
1: Però que és igual, si vas a la fruita, ja tindran escalunya d'aquesta.
2: No ho sé, per si de cas.
1: Però si de cas,
2: si de cas, no aniré...
1: Ara tenen... Jo a l'alcalde...
2: Mira, llamada Globo.
1: No, l'altra.
2: No, anirem a la fruiteria del
1: a veure, va, per favor, que anem fatal de temps, Francesc, que m'estàs entretenint.
0: Jo no.
1: A veure, un sofregit de l'escalunya, que és aquesta ceba rara...
0: Amb...
1: Carbassó.
0: Amb el carbassó.
2: El carbassó. Puc preguntar l'obert, també? O només la part
3: blanca? El palem o no?
0: Tot l'obert.
2: Carbassó, el que pot.
1: Què és l'obert?
2: La pell. Perquè igual només feia servir la part blanca.
1: I això, pum, pum. Vale, això ho sofregeixes.
0: L'envejat.
1: L'envejat també, ja comencem a complicar-nos.
0: Què és? Amaretto de Sarono.
1: Joder, macho.
0: Això és...
2: Ah, mira, això me lo bebo jo.
1: Sí, clar. Sí.
2: Jo ho intento, però no...
1: Amaretto a mi m'encantava. Quan era alcohòlic, una de les coses que jo... Perquè esta cosa dulce, de sobte, una... Venga, i per rematar un amaretto. Venga, i venga, i venga.
2: Pues entonces a Marc no le hagas eso. ¿Tú puedes ser alcohólico también con la comida?
1: No, perquè...
2: ¿Puedes beberte la comida?
1: No, perquè el... Home, perquè està flambejat l'efecte d'alcohol.
0: Ja no hi ha alcohol.
1: No hi ha alcohol.
2: Però un alcohólico ja puede comer esas cosas con alcohol en la comida, ¿o no?
1: No, l'altres no, l'amaret.
0: Si no, ja no hi ha alcohol.
1: No hi ha alcohol, però a més tampoc el gust. No, està quemado.
2: Però en principi et diuen que no.
1: Clar.
2: No, no.
1: Però jo, per exemple, un bombon de...
2: De whisky.
1: Aquí sí que jo no. A veure, llavors...
0: Això es tritura.
1: Es tritura tot.
0: Es tritura. Llavors es posa el foc i s'hi afegeix o caldo...
1: Sí, ja hi som.
0: Aigua.
1: Val.
0: Aigua.
1: El caldo també, un caldo mític que porta 150 llavors, anys, ja, no?
0: Si és un quilo de carbassó, no m'ho havia dit, llavors és un quilo de tomàquet triturat.
1: Val.
0: Tot es barreja.
1: El tomàquet amb la pela o sense la pela?
0: Escaldat i pelat.
1: Joder.
2: Pelat,
1: Però això has de tenir algú que t'ho faci, no? A casa.
0: Però no tens cuiner. Tu ja tens cuiner.
1: Sí, també, però clar, ja... l'heu de contractar sí. algun...
2: No, perquè venen les
1: llaunes... Tot el problema és aquí, i ho vaig dir. Em vaig reunir amb els guàrdies i vaig dir, esto va ser un problema. Esto de abolir l'esclavitud va ser un problema, perquè vamos a tener que parlar los debates nosotros mismas. Serà horroros! O començar a pagar-li la gent perquè et faci les coses. Va ser horrible. Jo, de veritat, és que ara no ho sé. Bueno, llavors...
2: I quan entra l'ametlla?
1: Clar, l'ametlla, quan entra?
0: Un moment, l'ametlla. Ah, això ha de bullir.
2: No, està impossible que
0: agafi això. Quan arregla el bull, s'hi posa una mica de flor de llet. Nata líquida. I quan bull bé, bueno, sal... S'ha de provar, llavors es cola tot ben colat.
1: Joder, Francesc, ja vindré.
0: Posa...
1: Què costa aquest plat al teu cas?
0: Jo s'ha de colar amb el xino.
2: Amb el xino,
0: triturat,
2: eh?
0: Amb el xino.
2: Sí, sí, sí.
0: I llavors has posat a la nevera que refresca.
1: Això del xino també jo crec que deu ser racista, utilitzar el xino per dir...
2: El colador xinès, sí. Això, és un tipus, sí. No ho sabem, però, no sabem, és un colador, però...
4: Que té forma de cono, no?
2: Sí,
1: no té a veure amb el xinès, però... això.
2: Podries estar un minut així, sin meteros con alguien en un colectivo vulnerable? Salsa espanyola, el colador xino.
1: Sí, no, llavors, el carbassó, sofregim el carbassó amb l'escolunya aquesta. El tomàquet que te'l pela una esclava perquè no sé què. El xetal, bueno, jo ja vindré al restaurant, per contra'm això, perquè jo passo de fer.
0: I llavors, quan se serveix,
1: sí.
0: És quan s'hi posa l'ametlla.
1: I arriba, fred o calent, això? Fred.
0: Tot l'ho diu fred.
1: Llavors, segons freds, tenim gazpacho, bichisua, la sopa de carbassó que està tan ideal. Llavors, segons freds, el salpicó de llagostins... Vedella freda, peixos amb, com el llobarro, la llagosta freds...
0: Sí. Bueno, però així es diu molt bé, però això s'ha de fer, eh?
2: Clar.
0: Clar, s'ha de fer. Un peix ha de ser un peix sencer.
1: Ja, esclar.
0: Llavors això s'ha de decorar. I s'ha de fer a dintre la càmera, quan és cuit. Perquè la decoració, com que hi va gelatina, si no, llavors es desfaria.
1: Ah, clar, perquè tu dius que s'ha perdut la cuina d'estiu, s'han perdut les gelatines.
0: S'ha perdut la... És que això porta feina.
1: Les gelatines. Les gelatines, que és allò que... Jo amb la meva àvia, quan estava a l'hospital, quan estàs malalt, donen gelatines. Jo tenia el col i em fotien gelatines.
0: No, jo no.
1: Això és una merda, també, no? La gelatina, com es fa?
0: Si és de peix, Doncs amb peix, amb caldo de peix. I si és de carn, amb caldo de

0: quin festival.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
0: Melons Brutal.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
4: Medishore. A veure, tenim una persona al públic, Esther, perdona, aquest senyor, que vostè té una informació sobre el suspensori. El suspensori, a banda de pel sexe anal, com ens ha explicat, i per l'esport, afegeixo, també serveix, perdona tu, dius...
5: Va ser per un cosí meu, cosí de la meva mare, que la van tindre recuperada dels testicles.
4: El cosí, no la teva mare?
5: No, el cosí de la meva mare.
4: No, és que ara, sobte, a la frase semblava que diguessis, un cosí meu que la meva mare la va operar dels testicles, i que, ai, mare Déu, quin lío de família, que moderns.
5: Van operar dels testicles.
4: Dels dos?
5: I va tindre que portar un suspensori.
4: Per no li caiguessin definitivament, diguéssim. Està recuperat? Es va recuperar?
5: Sí, ja fa anys. Estic parlant de fa 40 anys, o no sé.
4: O sigui, fixa't tu, fa 40 anys ja el suspensori... Sí, llavors, aquest senyor li van posar un suspensori perquè no li caiguessin els collons a terra directament, diguéssim. Bueno, el que li quedava de collons.
5: Perquè tenia problemes perquè no li anessin penjant, o sigui, el...
6: Això és ràdio i no es veu, la seva dona va fent la mímica, va fent així amb la maneta com se li
4: apujava les testicles.
7: Però los maricones no lo usan para eso, vuelvo a insistir.
4: Sí, para sexo anal, ja l'has dit, però estem ampliant coneixement sobre aquest producte que és el suspensori. De fet, escolta, benvinguts a la radiotenda de RAC1. Si vols un suspensori, truca al 902-477, el tenim en color blau, en color negre i en color tal. Escolta una cosa, vols dir el nom del cosí aquest amb suspensori i els collons de terra? No, t'imagines? I es diu...
5: És a Menorca i no crec que...
4: Oh, jo a Menorca...
5: ...escolti aquest programa.
4: Val. Bueno, molt bé, doncs tu veus, és que sempre parem coses, eh? Un aplaudiment per aquest senyor que ens ha... Fantàstic. Bueno, amb tots vostès, Begoña Gómez Urzay, bravo.
6: Què tal?
4: Fantàsticament. Avui he parlat d'un llibre que es diu Sudor.
6: Sudor, de Mariela Sancari. Perquè ja, o sigui, de què volem parlar aquí? De què hem de venir aquí? A parlar de pel·licoletes, de llibrets, que... suspensoris, em sembla correcte.
4: Em sembla correcte,
6: em sembla un tema adequat per aquest punt del curs, que tenim el cervell fregit.
4: Fregit, però fregit de quina manera? Com es pot comprovar? Nosaltres el cervell també comencem a tenir fregit a partir del 15 de setembre, eh?
6: Vull dir,
4: que nosaltres
6: ja, no?
4: Se'ns fregeix molt ràpid el cervell.
6: Treballem la frescor dura com una setmaneta.
4: Una setmaneta. Nosaltres passem de la frescor total.
6: Molt apropiat, aquell llibre Sudor, que edita Comissura. Comissura ja saps que és aquest segell, aquesta editorial petita de Madrid, que fan coses com super virgueres, normalment barregen, són llibres objecte, molt bonics per regalar, que barregen imatge i gràfica i foto i text, i és el cas d'aquest llibre. I aquesta, l'autora, que es diu Mariela Sancari, que és argentina però viu a Mèxic des de fa molts anys, parteix de la seva pròpia experiència, perquè ella pateix hiperhidriosi severa, que vol dir que és una persona que sua molt més de lo normal. Llavors ella explica al llarg del llibre com la suor ha marcat tota la seva vida. Diu, no hi ha cap relació de la meva vida que no estigui marcada pel fet per la suor. I de fet va explicant, no?, com diferents, com ella sempre està dissimulant, per exemple, no?, com el fet de quan ella arriba a tocar algú és una prova d'amistat.
4: Clar.
6: Perquè normalment intenta evitar,
4: diguem-ne, el contacte. I jugar a les mans també, no? Que això també és...
6: Sí, jugar a les mans fa servir...
4: Que aquesta gent ho passa molt malament, eh? Sí, és veritat. Sí.
7: Diu es pot que... operar, es veu ara.
6: Sí, sí, però... o punxar botox. Ella diu que no es punxa botox, però no arriba a explicar per què no, perquè et pots punxar botox en les glàndules i hi ha gent que s'ho punxa a les aixelles i es veu que ajuda.
4: Ajuda.
6: Crec que ella no ho fa. Ella diu que fa servir papers secants, que ara són difícils de trobar. Ella diu que sempre en porta i sempre ha de pensar on té el paper secant. Ho fan servir els aquarel·listes, per exemple.
4: És veritat.
6: La gent fa dibuix tècnic, que es veu que és difícil de trobar, i ella i la seva germana bessona, que també pateix hiperhidriosi severa, es veu que sempre van buscant els papers secants. El que passa és que, a part d'ella mirar cap endins, diguéssim, i explicar la seva història, que ja de per si té interès, també mira cap enfora, no? I llavors interroga diferents fenòmens culturals i antropològics que tenen a veure amb la suor. Per exemple, parla de... aquesta frase, no?, de la Bíblia, ganaràs el pan con el sudor de tu frente.
4: Ajá, sí.
6: Exacte. I després, com
4: que ens ho diguin a nosaltres.
6: Exacte. Com s'ha associat amb la feina, no?, i amb la feina, diguéssim, manual i laboral, i amb la masculinitat, també. Per exemple, aprenem el llibre aquest, hi ha tota una digressió molt interessant que té a veure amb Marx, amb la figura de Karl Marx, que també tenia una malaltia relacionada amb les glàndules sudoríperes. Ell tenia forúnculos, i apareixia, no?, se li s'aturaven, m'imagino, les glàndules sudoríperes. I ell deia, la burguesia s'acordarà recordarà mis carbúnculos hasta el día de su muerte.
8: No, mira.
6: Perquè quan ella estava, quan tenia aquests carbúnculos, li afectaven molt, diguéssim, l'estat d'ànim i el seu estat d'humor, i llavors suposo que agafava i fotia un capítol del Capital especialment cabrejat.
8: Aquest sí que ho fem, el sudor de su frente.
6: Amb el sudor de su frente,
8: i exacte. I de todo mi cuerpo, molt bé.
6: Saps què parla... Digues, perdona.
7: No, ara no va donar una dada més. Saps què feien a TV3?
6: Què feien?
7: Pels homes, perquè no suessin les aixelles.
8: Compreses.
7: Compreses
8: d'aquestes de...
7: Compreses d'aquestes de...
6: I els hi traien quan sortia el plató,
8: no, encara hi ha gent. No, encara hi ha gent. Hi ha catalans que han anat a TV3 i els hi van posar la compresa con alas i encara la porten. Com la salsa espanyola de Francesc Fortí. Hi ha gent que porta 40 anys amb unes compreses que no han tingut collons de treure-se-les perquè se'ls van enganxar, no, i van dir que, pues, que acomoda estic. Sí, sí.
6: Clar, no, sí, suposo que deu ajudar.
7: Clar, i l'ataca a la tele, saps?
6: Clar, ella parla molt de l'ataca. A més, el llibre comença amb unes fotos del seu pare que també patia aquesta malaltia amb els rodets aquests. I diu que... Parla de la història dels desodorants, que no són tant un dispositiu de neteja com d'aparença. Diu això: el que suda demasiado se percibe como sospechoso, de enfermedad, de pobreza, de falsedad, de baja civilización, y se empieza a hablar de mal olor como una forma de exclusión social. El sudor se asocia a las clases sociales, al trabajo físico, a cuerpos racializados o feminizados que deben ser corregidos. Aquesta és una altra, clar.
8: Una vegada vaig estar a una conversa d'un senyor que li vaig dir, per favor,
7: a ver, yo me enrollé una vez con alguien que sudaba mucho, sí, y es difícil.
6: Es complicado.
7: Lo dejé.
6: Sí?
7: Sí. Ha de ser molt traumàtic viure amb
9: aquest. És jodidíssim.
7: Sí, sí.
6: Clar. I esa persona lo llevaba mal? O sea, era,
7: esa persona nunca lo ha sabido. Yo nunca se lo he dicho.
8: Pero que sudaba.
6: Pero seguro que lo sabía, hombre, ¿cómo no lo vas a ver?
7: Que sudaba tanto como para que alguien te deje, no sé.
8: Ah, bueno, això és clar, esclar. Bueno, vas fer...
7: No, i no crec que lo sepan ni lo sabrán nunca, no.
8: Tant, hija mía, que
7: cura. Una persona maravillosa, eh?
8: Una persona maravillosa. Pues jo de vegades he follat suant, alhora, bueno, i està bé.
7: És una putada.
8: No.
6: Com una cosa de lubricació. No sé. Ella diu també, hi ha tres, a les pel·lícules, per exemple...
7: Ves, però la lubricació, perquè no és a la vegada, clar. Si clar. És, si és el olor de la lubricació, que també pot ser fuerte, esto está bien.
8: ¿El qué?
7: El olor de la lubricació.
8: ¿Cómo?
6: De un lubricante artificial. Yo estoy hablando del sudor como elemento lubricante.
7: Ah, sí.
8: Claro. Eso no, lo digo.
7: No, o sea, coger el sudor de este...
6: No.
8: Però ara ens n'anem amb aquesta imatge i s'ha tocat el sumaco.
6: Quin dia portem, no?
8: Per favor, de veritat, això és la Rocío. La Francesca està pensant en la...
10: En fer un plat.
7: I a fer una salsa espanyola. Sí que la salsa espanyola.
8: La salsa espanyola, que va ser tonteria. Però llavors, sudor de la... Què anaves a dir, sí?
6: Ja no sé ni què anava a dir. Anava a fer un apunt intel·lectual.
8: Ah, sí, per favor, per favor. És exactament el que necessitem.
10: Aquesta dona ho enmerda tot, eh?
8: Aquesta dona ho enmerda tot.
6: Aquesta dona ho enmerda
8: tot. Ho olia, eh? Olia. La Rocío, dius, no?
7: Sí, sí. Me lo dicen mucho.
8: Me lo dicen mucho.
6: Ah, no, ja sé què anava a dir. Ella diu que a les pel·lícules hi ha només tres àmbits on es tolera la suor. Que és això, el sexe, la feina i l'exercici.
8: Clar.
6: I a ella li agrada veure les pel·lícules, els personatges que suen molt, i també fora d'aquestes tres casuístiques, diguéssim.
8: Clar.
6: Perquè elles suen a moltes altres circumstàncies.
8: Clar.
6: Que no són aquestes tres, que són les que estan socialment acceptades.
8: Per tant, aquest llibre és un llibre que parteix de l'experiència pròpia, de la suor pròpia de l'autora.
6: Sudor, Mariela Sancari.
8: I que, a més, ho extrapola, diguéssim, a la història de la suor al llarg de la història.
6: I ella es defineix com una dona chorreante, líquida, inestable, salada, pegajosa, que se desborda.
8: Carai, què et sembla? Quina meravella. Bueno, escolta una cosa, doncs moltíssimes gràcies per donar-vos el detall. I ara, a tots vostès, un altre tram de publicitat. Visca.
6: Visca.
11: RAC 1. Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del temple romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
12: Què tenen en comú les vinyes de Cercs, el monestir de Sant Llorenç, la Baells, la Via Verda de Pedret i la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou?
13: Tots formen part del Festival Cíclic, el Berguedà, un recorregut que enllaça paisatge, ciclisme i cultura en 18 parades repartides pel territori.
12: Per conèixer la cultura, la història i el paisatge berguedà. I pots participar fins al 31 d'agost.
13: Tota la informació a elberguedà.cat.
14: Després de revolucionar el cinema i la taquilla amb Oppenheimer, Nolan torna amb un dels esdeveniments cinematogràfics més grans de la dècada.
12: L'Odissea. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway i Zendaya, entre d'altres, encapçalen un cast de luxe.
14: Estrena a MovieCinemes el 17 de juliol. Entrades a moviecinemes.com.
15: El millor cinema asiàtic arriba.
9: arriba a Vic. Arts marcials, comèdies, el Bollywood més exuberant i l'anime més esperat, amb la preestrena de les noves pel·lícules de Shin-chan i Doraemon. Vine a Vic, del 14 al 19 de juliol, Festival Nit de Cinema Oriental.
15: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
16: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
17: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
18: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
21: Sona bé.
20: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
21: Sona el nou Micra.
20: I el 0% TAE.
21: Sona que estreno Nissan.
20: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
22: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
23: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
24: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
25: Intuïtiva i renovada.
8: A veure, molt ràpidament. Rocío, demà feu un acte...
7: Mañana en el Red Fish de Barcelona a les 7 de la tarde.
8: ¿Dónde?
7: En el Red Fish.
8: ¿Qué es el Red Fish?
7: Un restaurante.
8: Ah, val, sí.
6: A la platja,
7: a la
6: ¿no?
7: platja,
6: ah,
7: la... de, a ver si lo digo, Playa Somorrostro.
8: Somorrostro, sí.
7: Oh, wow. Playa Somorrostro, Mol de la Marina. De la nuestra, comer, beber, bailar. Es para hacer una aplicación independiente de Meta. Y también estará Cristina Fallaras hablando y un montón de gente maja. De 7 a 1 en el Red Fish. Está entrada
8: de
7: libre.
8: 7 de la tarde, ¿eh?
7: 7 de la tarde. Entrada libre hasta completar aforo. Muy y
8: bien.
7: El día siguiente, en la librería Finestras, se leerán un montón
8: dels testimonis...
7: De testimonis del llibre de Cristina Fallaras.
8: Això m'he parlat de Cristina Fallaras, per tant, perfecte.
7: Cuenta.
8: I a partir de demà i fins l'11 de juliol se celebra el Festival Z d'Arts Escèniques de Jove Creació a Girona i Sal. A poc i bon teatre, és el lema d'aquest festival.
6: I per la gent del Bages i amants de la música, aquest divendres comença el festival Camins de Manresa, inaugura Luz Casal, també hi seran Joan Dausà, Sopa de Cabra, God Save the Queen, Sergio Dalma i la Rosario. A més, també hi haurà zona gastronòmica, concerts de posta de sol, DJs, còctels, tota la informació
8: al festival.
7: I tot e bags.
8: I tot e bags. I avui, a l'últim Cala Show de la temporada, a les 23 hores a la Sexta. No t'ho perdis, serà genial. No,
6: és que t'ho dic. Et veurem.
8: No, però l'últim és que és boníssim, que no és perquè el faci jo aquest programa, però que és boníssim. Fantàstic. Ara, està sort, senyora. No, de veritat que val la pena. Em posaré suspensori, mira, demà.
26: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
27: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
28: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
29: ¡Valor!
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
1: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Ràdio en directe.
3: Actualitzada al minut.
2: Alertes d'última hora.
3: RAC més 1.
2: Notícies.
3: Podcast. Contingut exclusiu.
2: Escolta.
4: Navega.
2: Descarrega.
3: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
2: Fàcil, còmode.
4: Intuïtiva.
2: I renovada.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
10: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
11: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
13: És passar corrent davant la Sagrada Família.
11: És sentir la brisa del Mediterrani.
13: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
11: És monumental.
13: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
11: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
13: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
3: RAC 1. RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya. El divendres 10 de juliol, a la una del migdia, un programa des del principal referent cinematogràfic de Catalunya amb motiu de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
29: Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana. No.
3: El divendres 10 de juliol, d'una a dues, Vostè Primer des de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona. Un
6: river... Va, Joel, anem tirant.
30: Si marxem ja, perquè aquest final de temporada està sent...
3: Amb el suport del Comissionat per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat.
31: RAC 1.
3: Tots som un milió. Us hi esperem.
32: Bon dia, passa un minut de les dues... El risc d'incendi ja és extrem en més d'un centenar de municipis de 18 comarques i tenim per endavant encara les hores més crítiques.
33: El dia d'avui és un dia de risc extrem, on la possibilitat de tornar a tenir més grans incendis doncs la tenim a sobre la taula. Des del 2022, que aquest tipus d'activació per simultaneïtat no es donava. Llavors ens preocupa sobretot aquesta simultaneïtat d'avui i també dels pròxims dies. O sigui, el que ens marquen les previsions és que tindrem dies de risc molt, molt, molt extrem.
32: És l'avís del cap dels bombers, David Borrell, quan encara no s'ha pogut estabilitzar l'incendi de Sentmenat. És el que ara mateix els preocupa més.
3: Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
32: Els bombers centren tots els esforços a tancar el perímetre d'aquest foc de Sentmenat mentre treballen encara per controlar els focs de l'Anoia i de les Gavarres. Ho fan en condicions molt difícils, com dèiem, per aquesta onada de calor. Ara en parlarem també amb la Mònica Usart i anirem cap al barri barceloní del Putxet, on un esvoranc de 8 metres ha obligat a desallotjar aquest matí 5 finques. El forat s'ha format a tocar de les obres de la línia 9 del metro que s'han aturat. El Consell de Ministres aprova un sostre de despesa rècord per l'any que ve. Són més de 226.000 milions d'euros, més d'un 6% més que l'any passat. És un pas més cap a l'objectiu de poder aprovar els pressupostos generals de l'Estat. I tot a punt a Turquia, perquè aquesta tarda hi arrenqui la cimera de l'OTAN. Donald Trump hi acaba d'aterrar, també hi anirem. Pel que fa als esports, Albert Bassas, bon dia.
34: Bon dia.
32: Avui es completen els vuitens de final del Mundial amb els dos últims partits.
34: A les 6 de la tarda, Argentina-Egipte, i a les 10 de la nit, Suïssa-Colòmbia. D'aquí sortirà el darrer emparellament de quarts, després que ja tinguem definits els altres tres partits: França-Marroc, Noruega-Anglaterra i Espanya-Bèlgica. Els espanyols, després d'eliminar ahir al nit a Portugal, i els belgues, després de fer el mateix contra els Estats Units aquesta matinada, un partit en què finalment els nord-americans han pogut comptar amb el seu golejador, Folarin Balogun, després que la FIFA l'indultés per les pressions de Donald Trump. Fora del Mundial, l'espanyol ha anunciat el segon fitxatge de l'estiu, el defensa neerlandès Kilinci Hoffman, cedit pel Barley, propietat de l'Ampeis. El Tour de França, avui quarta etapa, amb sortida a Carcassonne i amb un port de segona categoria com a més destacat. I a Wimbledon, avui dia de quarts de final, amb partit a punt de començar per l'italià Jannik Sinner contra l'alemany Struff.
32: Doncs som-hi, passen 3 minuts de les dues.
4: 14-15.
32: Centenars de bombers treballen contra rellotge a aquesta hora per controlar els diversos incendis que cremen arreu del país. El risc és extrem. A les temperatures que no paren d'enfilar-se, s'hi ha d'afegir la marinada, que pot complicar i molt les coses en les tasques d'extinció del foc que més preocupa ara mateix el que va començar ahir a la tarda a Sant Manat, al Vallès Occidental. Les hores de més intensitat de la marinada són entre les 3 i les 6 de la tarda, per això mira d'avançar al màxim possible abans no empitjorin les condicions. El que més amoïna els bombers és que aquesta tarda es declari un altre incendi, perquè ho tindrien molt magre per arribar a tot arreu. La consellera d'Interior, Núria Parlon, avisa d'aquest perill.
9: Estem en alerta del Procicat Calor, amb temperatures molt elevades. Si ho creuem amb la variable incendis forestals, doncs home, és un còctel explosiu, mai millor dit. I per tant, a nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes.
32: L'incendi de Sant Manat de moment ha cremat 120 hectàrees, però té potencial per afectar-ne 2.000. El govern manté el confinament de 7 urbanitzacions de la zona, si més no de moment. Confien a poder aixecar-lo aquesta tarda, si tot va bé, però encara no les tenen totes. Anem en directe cap a Sant Manat, Eudald Puig. Bon dia.
12: Sí, bon dia. La prioritat a l'incendi ara per ara és concentrar tots els esforços amb el flanc dret, que és el que més preocupa, sobretot de cara a la tarda, quan es girarà vent de marinada amb la por que l'incendi pugui obrir-se direcció nord, direcció Sant Feliu de Codines, i que acabi afectant també a l'urbanització del Farell. En parlava l'intendent del cap dels bombers, David Borrell.
14: El que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental, perquè s'entengui. El potencial més gran que tenim és en aquest flanc, i sobretot l'hem de tancar per evitar l'escenari de l'incendi que vam tenir doncs el 2003 amb l'incendi de Sant Llorenç Savall, a Granera, si el recorden, i per tant aquest és l'escenari que sobretot hem d'evitar, i per això la nostra prioritat és tancar el flanc dret.
12: Els bombers, però, també tenen un ull posat al flanc esquerre, que també preocupa per la proximitat amb la pedania de Sant Sebastià de Montmajor, i que ha anat creant diversos focs secundaris que endarrereixen la tasca d'extinció, amb la que qualificaven d'una operativa complexa, sobretot per la climatologia, que no va gens a favor ni tampoc pel terreny. De moment ja s'han cremat unes 113 hectàrees i els bombers hi treballen amb 77 dotacions terrestres i 4 aèries.
32: Gràcies, Eudald. Millor estan les coses a l'Anoia. Els bombers ja donen per estabilitzat l'incendi que va començar ahir a la tarda al municipi de Carme. Amb la nova perspectiva, s'ha aixecat aquí sí el confinament, que afectava més de 30.000 persones de diverses poblacions de la zona. Ara, doncs, l'única zona que manté les restriccions és la urbanització de les Garrigues. El sistema d'emergències ha hagut d'atendre aquí 6 persones, una menys greu, i 5 han estat lleu. Tot i l'estabilització, les temperatures han de mantenir-se molt elevades les properes hores, i per això els bombers encara hi treballaran amb 70 dotacions terrestres i 2 d'aèries per evitar revifades i aconseguir poder donar-lo per controlat. Anem ara cap a la Pobla de Claramunt per saber-ne l'última hora, Jordi Claret.
15: Sí, bon dia. Tot i la gran notícia que rebíem a primera hora del matí quan els bombers donaven per estabilitzat l'incendi de l'Anoia, la situació ara encara és delicada, fa molta calor i encara queden molts punts calents que no perdran de vista els bombers i els helicòpters, que continuen pentinant el perímetre i remullant el terreny. L'incendi ha calcinat vora 500 hectàrees de bosc i ha atropellat una urbanització de la Pobla de Claramunt, la de les Garrigues. Allà és on l'alcalde de la Pobla, Antoni Mabres, diu que n'han sortit més malparats.
16: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat, no sabem en quines condicions, tampoc no són incidències reals, és molt o poc. Hi ha veïns que s'han allotjat a familiars seus de la Conca d'Òdena i altres veïns que voluntaris s'han acollit a casa seva.
15: Una 60 de veïns d'allà continuen desallotjats durant el matí i, acompanyats dels Mossos o a peu, han aconseguit pujar uns minuts a agafar roba o medicaments. És el cas de la Paquita o l'Armando, que han parlat als micròfons de RAC1.
17: He anat al meu fill, els terrenos que ell ha vist, el terreno nostre, ho ha vist tot cremat.
18: I hem passat la nit a casa d'uns amics i ara hem vingut a veure si ens deixen entrar per recollir la roba.
15: Les flames també han afectat fins a 7 naus industrials del polígon dels Plans d'Arau i tot l'entorn del castell de Claramunt, tot i que l'edifici de pedra se n'ha salvat. Una altra bona notícia és que no hi ha danys personals. Els serveis mèdics han atès 6 persones, però cap d'elles estava greu. Ara els agents rurals miraran d'esbrinar l'origen del foc, que va començar al peu de la carretera que uneix Carme i la Pobla de Claramunt.
32: Gràcies, Jordi. I no hi ha canvis en la situació a les Gavarres. El foc de la Bisbal continua estabilitzat, no controlat encara. En paral·lel també continua la investigació de les causes de l'incendi, que recordem hauria començat amb uns treballs de manteniment en una carretera. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que aquestes tasques estaven absolutament prohibides divendres passat a la zona pel risc d'incendi. Palau de la Generalitat, Laia Colomer, bon dia.
1: Bon dia, sí, exacte. Sílvia Paneque acaba de dir que el plec de condicions de les empreses subcontractades deixen molt clar que quan hi ha el pla efectivat, com era el cas de divendres a les Gavarres, està prohibit fer ús d'eines com una serra radial. Per això, tan bon punt es va conèixer què hauria provocat l'incendi, van demanar informació a l'empresa. Paneque diu que els protocols són clars.
4: Efectivament, vàrem traslladar a l'empresa tota una sèrie de requeriment d'informació que en aquests moments estem analitzant. Per posar un exemple, quins protocols doncs, tenien activats de traslladar la informació als treballadors i treballadores. Quin material s'havia posat a disposició dels treballadors i treballadores en una situació d'activació d'Alfa 3.
1: Ara bé, les explicacions són insuficients per l'oposició. Junts per Catalunya ja ha demanat la compareixença de la consellera al Parlament. També ho ha fet Vox, mentre que la CUP demana claredat al govern amb les explicacions.
32: I aquesta onada de calor que s'havia d'allargar fins dijous sembla que no s'acaba i es mantindrà fins ben entrada la setmana que ve. Per cert, que fa pocs minuts hem sabut que la policia ha detingut 6 persones relacionades amb els incendis de la Catalunya del Nord. El ministre de l'Interior francès ho ha anunciat en una piulada a X en què avisa que l'Estat serà implacable amb tots aquells que posin en perill el territori, ja sigui voluntàriament o per imprudència. El foc continua descontrolat, però no avança. Ja ha cremat prop de 5.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 12.000 persones. Allà, a la Catalunya Nord, també hi ha una onada de calor que, Mònica, s'havia d'allargar fins dijous, però sembla que no s'acaba i es mantindrà, finalment, fins ben entrada la setmana que ve.
7: Bon dia, sí, tot i que la temperatura baixarà entre divendres i dissabte amb una calor que serà menys general i intensa, es manté l'onada de calor fins ben entrada la setmana que ve. De moment no s'atura dijous, com havíem dit fins ara, però sí que afluixa una mica aquesta temperatura entre divendres i dissabte. Tot i això, aquesta tarda, valors que poden superar els 41 graus, sobretot en punts del Pla de Lleida, també cap a la Ribera d'Ebre, amb aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, que demà aniran a més. Demà tenim perill alt o molt alt a tot Catalunya amb temperatures que encara seran més altes que avui es mantindran de cara a dijous. Tot plat amb sol, algun ruixat aïllat de tarda al Pirineu i aquesta tarda també amb vent del sud més reforçat a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
3: 14-15.
32: Continuarem, doncs, molt pendents de la situació d'aquests incendis que continuen afectant Catalunya, però ara hem d'anar cap al barri del Putxet de Barcelona, on aquest matí hi ha hagut un bon ensurt, un esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat, provocat per les obres de la línia 9 del metro, ha obligat a desallotjar 5 edificis. El forat ha aparegut en un pati interior, no hi ha ferits, l'ensurt però és enorme, i de seguida ha despertat el record de l'esfondrament al Carmel ara fa poc més de 20 anys. Les dimensions, cal subratllar-ho, no tenen res a veure, però els tècnics ja estan treballant per estabilitzar tota aquesta zona. Anem cap al Putxet, doncs. Eudald Martínez, bon dia.
8: Bon dia. Sí, l'esvoranc s'ha produït al pati interior d'una pizzeria del carrer Teodora a la Madrid, on hi ha 3 de les finques desallotjades. Les altres dues són al carrer Rubinstein, tots dos, en aquest cas, a tocar del mercat de Sant Gervasi. Els bombers han rebut l'avís d'aquest ensurt abans de les 11 del matí i després que diversos veïns alertessin d'esquerdes als edificis. De fet, els operaris que treballen a les obres de la línia 9 ja havien detectat més moviment del que era habitual en aquests edificis. El cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer, assegura que ja treballa en estabilitzar la zona i tots els edificis.
19: Hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat. En aquest moment estem ja treballant amb aquesta tasca de minimitzar l'impacte de la cavitat i paral·lelament repartir personal de bombers per fer seguiment de les finques.
8: Aquest esvoranc s'ha produït en un punt per on passa la tuneladora de la línia 9 i que, de fet, ja hi havia passat feia dies. De fet, ara ja està 10 metres més enllà i les obres d'excavació expliquen que continuaran. La responsable de Geotècnica i Obres Subterrànies de la Generalitat, Laura Carrasco, explica que mentre es fan les obres de perforació ja es fa el revestiment del túnel i que, per tant, es descarten noves que caiguin més o que s'ampliï aquest esvoranc i que, per tant, aquest incident no té res a veure, remarcat, amb el que va passar al Carmel ara fa més de 21 anys.
20: Que aquest escut ens fa de sosteniment provisional i que no poden haver despreniments sobre aquest escut. Per tant, aquesta cavitat que s'ha produït en superfície ja no pot evolucionar més en profunditat. Té la dimensió que té i es manté estable en aquestes dimensions.
8: Carrasco ha explicat que les tasques per omplir de formigó l'esvoranc s'allargaran almenys tota la tarda.
32: Explicacions tècniques a banda dels veïns i treballadors afectats encara tenen l'ai al cor. Molts han notat perfectament audal el moviment i no saben encara quan podran tornar a casa.
8: Exacte, tot i que els bombers estan fent aquestes tasques d'estabilització de les que parlaven, admeten que la feina pot ser llarga i eviten fer pronòstics de quan els veïns podrien tornar als edificis. Alguns d'ells han quedat tocats per l'incendi. Els afectats explicaven que han vist esquerdes importants. N'han parlat la Teresa, una de les veïnes, i la Thaís, treballadora d'una clínica dental.
0: Un soroll abans de les 9, dos sotregades molt fortes. Tinc una esquerda bastant gran i la porta d'entrada està com inflada.
2: Jo entro a treballar a les 10 aquí a la clínica i res, el que ha passat és que han vingut els bombers de seguida, ens han dit que fora per precaució, si no hi ha res ensorrat, simplement hi ha moltes esquerdes a dintre i ja està.
8: De moment l'Ajuntament no té una xifra exacta de quants veïns hi ha desallotjats. Expliquen que de moment s'ha fet una primera atenció aquí al mercat de Sant Gervasi a unes 17 persones, però que també s'ha obert un altre punt d'atenció per tots els veïns afectats al centre cívic Vila Florida.
32: Gràcies, Audal. Mentrestant, Aena posa la directa amb l'ampliació de l'aeroport del Prat. Segons avança La Vanguardia, la companyia que presideix Maurici Lucena ha adjudicat la redacció del pla director per 2,7 milions d'euros al conglomerat d'empreses Mott MacDonald Spain i Idom Consultoria. Aquest document és el pas previ per poder desenvolupar els treballs i haurà d'incloure l'avaluació ambiental. El calendari preveu l'aprovació del pla director a finals del 2029. Alba Carnicer.
5: El document haurà d'elaborar una anàlisi de l'impacte de l'ampliació a la zona protegida de la Ricarda i el Remolà, que haurà de passar pels sedars d'Europa. El pla director és la base del projecte, que passa per allargar 500 metres la tercera pista de l'aeroport, la més propera al mar. S'ampliaran les zones verdes i naturals al voltant de l'aeroport per minimitzar l'afectació ambiental. Un cop s'aprovi el document, es començaran a fer els primers treballs. L'ampliació, però, no serà una realitat fins al 2034.
32: I el govern crearà un núvol públic a internet per emmagatzemar dades i reforçar l'autonomia digital catalana. Serà un espai on es guardarà de forma segura la informació sensible dels ciutadans, com les de l'aplicació de La Meva Salut o dels Mossos d'Esquadra. L'objectiu és guanyar seguretat i no dependre d'empreses privades. És una estructura pionera a l'Estat i s'hi destinaran, Alba, 481 milions d'euros en 8 anys.
5: Sí, les instal·lacions que faran funcionar aquest núvol s'ubicaran a Catalunya i estaran connectades a la resta d'infraestructures públiques del país. De moment s'hi podrà allotjar el 40% dels serveis i les dades de la Generalitat, seguint la tutela de la legislació europea. El projecte s'emmarca en l'estratègia d'autonomia tecnològica, el full de ruta del govern per reforçar la sobirania digital i el control de dades. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, defensa que cal fer un pas endavant per fer front a l'hegemonia nord-americana i xinesa.
10: Saben que ens trobem cada vegada en un món que és més inestable, en el que hi ha dos gegants, no, econòmics, la Xina i els Estats Units, que estan en una competició sistèmica en l'àmbit de la tecnologia, de la sobirania tecnològica, i que ha començat des de fa molt de temps una reivindicació de que Europa s'ha d'obrir camí. I per obrir-se camí en l'àmbit de la sobirania tecnològica, Catalunya ha decidit que vol donar un pas endavant.
5: El govern preveu adjudicar el projecte abans d'acabar l'any perquè estigui plenament operatiu a finals del 2027.
32: Ara passa un minut i mig d'un quart de tres.
3: RAC 1. 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni. Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama. Aquest festival grec seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com. RAC 1.
11: RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
13: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
21: És per això que totes les veus de RAC 1,
22: les que sentiu habitualment i les que no,
23: us volem donar les gràcies.
24: Gràcies en nom de tots els departaments.
25: El departament tècnic.
26: La producció de programes.
27: Marketing.
28: La recepció.
31: Les xarxes socials.
35: El servei d'assessorament lingüístic.
36: Els estudiants en pràctiques.
3: Gràcies per fer-nos líders una temporada més. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. U. Tots som U.
32: Les 2 i 18 anem ara cap a Madrid perquè el govern espanyol ha aprovat el sostre de despesa pels pressupostos del 2027 i és la xifra més alta de la història. Supera els 220.000 milions d'euros. L'executiu també ha donat llum verda als objectius de dèficit de totes les administracions de l'Estat. Això són les bases per portar un nou projecte de pressupostos al Congrés, tot i que bona part dels socis ja han deixat clar que s'hi oposaran. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Adrià de les Heres, bon dia.
6: Bon dia. El sostre de despesa, que és el màxim que podrà gastar l'Estat el 2027, augmenta un 6,6% respecte a enguany. El Consell de Ministres també ha aprovat el repartiment del dèficit, és a dir, quan es pot endeutar cada administració. Per exemple, el dèficit de l'Estat podrà arribar a l'1,5% del PIB i el de les comunitats autònomes es quedarà al 0,1%. El govern espanyol assegura que les xifres són fruit del bon moment de l'economia, però l'optimisme de Moncloa topa amb l'oposició i també alguns socis d'investidura que ja han deixat clar que no els convenç. El ministre Arcadi Espanya demana especialment al PP que s'estudiï la proposta.
9: De esta forma damos un paso fundamental en el camino para aprobar las cuentas públicas del próximo año, que como ya anunció el presidente vamos a presentar y que serán ambiciosos en lo social y responsables en lo fiscal. Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales.
6: El Congrés dels Diputats té previst votar els objectius de dèficit i deute el proper 14 i 23 de juliol. Si els fa caure, el govern espanyol tindrà un mes més per fer una nova proposta.
32: Gràcies, Adrià. Donald Trump ja és encara a la capital de Turquia, on aquesta tarda participarà a la cimera de l'OTAN, una cimera que es preveu tensa després dels retrets del president nord-americà als seus aliats europeus els últims mesos per no haver-lo ajudat en la seva guerra amb l'Iran i per no gastar prou en defensa. Precisament, les hores prèvies a aquesta cimera, el secretari general de l'Aliança ha anunciat una inversió massiva per la indústria europea de la defensa per intentar així calmar Trump i salvar el vincle transatlàntic. Enviat especial de RAC1 encara a Turquia, Lluís Tobar, bon dia.
12: Bon dia, sí, aquest sembla l'objectiu principal de Marc Rutte, evitar que tot salti pels aires. Rutte confia en que Trump hagi oblidat la negativa europea d'ajudar-lo a l'Iran i intenta convèncer la Casa Blanca que alguns aliats europeus, com Alemanya, el Regne Unit o el Canadà, ja s'acosten a l'objectiu de gastar un 5% del PIB en defensa. Aquest matí, l'OTAN ha anunciat una pluja de milions d'euros per a la indústria de la defensa europea pel disseny de drons, caces i sistemes de defensa aèries pròpies. Rutte ho explicava amb aquest símil futbolístic.
14: And you, our defense industry provides...
16: Vosaltres, la indústria, doneu la fortalesa a l'equip, amb capacitats, innovació, la capacitat de producció, i tot per tenir poder i mantenir-nos a tots els terrenys de joc i treballar plegats per la nostra seguretat.
12: Ara bé, la realitat apunta cap a una altra banda perquè els Estats Units podrien anunciar una important retirada de tropes i capacitats militars a Europa. A aquesta hora, com és habitual, Rutte es reuneix amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, present aquí a Turquia, a qui ha promès seguir ajudant en la seva guerra contra Rússia.
32: Gràcies, Lluís. I a Veneçuela encara hi ha més de 40.000 persones desaparegudes després del doble terratrèmol de Sant Joan. Gairebé dues setmanes després només s'han pogut recuperar 3.500 cadàvers i hi ha milers de persones que continuen demanant ajuda per trobar familiars. L'últim supervivent va ser el vigilant d'un pàrquing que ha esfondrat, l'Hernán Gil, que van rescatar dijous. Ell ho recorda així.
17: Todo se vino abajo.

0: Física després d'estar 183 hores atrapat sota la runa. Els primers 5 dies a les fosques.
1: Como a los, no sé si eran a los 2 días, todo estaba oscuro, todo, pero después se escucharon pasos, golpes desde arriba. Entonces ellos, los rescatistas, gritaban que si había alguien en vida. Entonces yo, auxilio, para que me escuchaba. Pues.
0: La conversa gravada dura 8 minuts, però amb ell hi van parlar molta més estona. No és conscient que la seva imatge va donar tant la volta al món i tampoc ha vist res de la tragèdia del terratrèmol. Només sap el que li han explicat.
2: 14-15.
3: Josep Maria Ergí Mon es desvincula de l'aturada de la vacunació del Covid a policies i guàrdies civils. L'exconseller de Salut ha explicat al judici, on està acusat, que no hi va tenir res a veure, però alhora també subratlla que la decisió va ser la correcta. Benet Íñigo.
4: Argimon era llavors secretari de Salut Pública i explica que l'ordre d'aturar la vacunació de serveis essencials i prioritzar persones de 65 anys la va prendre el departament, seguint els nous criteris tècnics estatals, i en aquell moment ja tenien dosis preparades per vacunar els policies.
5: Va arribar algun dia que van comentar el tema de paralitzar la vacunació?
6: En una reunió conjunta?
7: No. Reunió conjunta, no.
5: I com va ser?
6: Tora Cabezas i jo estàvem junts i nosaltres el que sí vam contestar és que tota la vacunació estava preparada, totes les vacunes estaven distribuïdes. Per tant, home, logísticament...
7: I que, por lo tanto, logísticament...
6: ens interessava continuar.
4: Però aquest argument logístic no vol dir que el criteri de fons no fos l'adequat.
6: La decisió de 60-65 és una decisió que està ben presa.
7: És una decisió que està ben tomada.
6: Des del punt de vista clínic i epidemiològic, des del punt de vista ètic...
4: Una declaració que ha fet en català i traductor perquè els advocats dels sindicats policials no l'entenen i ha derivat en més d'un error.
6: Tenen més risc, per exemple...
7: Tienen más riesgo...
4: I moments d'embolic.
8: Ai, me pasa tan català. És increïble perquè no he sido consciente de ello. Mire...
9: No es increíble.
8: No es increíble. Ojalá me pasara con el inglés también, señoría.
9: Bueno, eso a todos sí. Vendría.
4: Divendres declararan la resta d'acusats, entre ells l'exconsellera Alba Vergés.
3: Més coses. 7 de cada 10 persones que viuen als carrers de Barcelona no tenen cap expectativa de viure en un habitatge. Són dades de l'última enquesta d'Arrels. La Fundació avisa que els últims anys ha augmentat el nombre de gent sense llar i que el perfil majoritari és el d'un home d'entre 36 i 45 anys. Xavi Pardó.
10: Sí, segons l'últim recompte de l'associació, fa 7 mesos hi ha gairebé 2.000 persones en situació de sense llarisme i la majoria no tenen bones expectatives. Només una de cada 4 persones que viuen al carrer tenen una sortida prevista. En cas de tenir-la, són opcions temporals com albergs, pensions o habitacions. Gairebé la meitat de les persones asseguren que han arribat a Barcelona cercant feina i Arrels denuncia que des de l'última enquesta ha minvat el percentatge de persones empadronades. Això els fa la vida més complicada, una situació que s'agreuja en episodis de temperatures extremes. N'ha parlat Beatriz Fernández, directora d'Arrels Fundació.
11: Les persones que es troben a l'espai públic són dels primers que estan vivint aquest canvi climàtic, perquè realment la seva exposició a les temperatures, a la calor, a la poca hidratació, al poc descans, doncs ho estan vivint cada dia. Pensa que quan fa calor hi ha més gent al carrer, per tant les persones que hi viuen poden descansar menys.
10: Arrels explica que de moment no han tingut constància de cap incident provocat per la calor i avisen que la fluctuació de les temperatures fa que alguns recursos no estiguin sempre oberts.
3: Plataforma per la Llengua denuncia que la reforma de la llei espanyola de l'audiovisual ha acabat sent un fiasco. Era aquella norma que Esquerra Republicana va esgarrapar de les negociacions amb el govern espanyol fa 4 anys i que suposadament havia de disparar la presència del català a plataformes com Netflix. Doncs bé, l'entitat diu que s'ha quedat curta i acusa la Moncloa d'incomplir els compromisos. Adrià García.
12: Segons el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, en 4 anys el català només ha passat de representar l'1% del catàleg de les plataformes al 3%, un augment gairebé imperceptible pels usuaris. L'única excepció és Filmin, que ofereix un de cada 5 títols en català. Plataforma per la Llengua també denuncia que els diners que es destinen a produir continguts en català són del tot insuficients, calcula que les plataformes inverteixen poc més de 2 milions d'euros l'any. En canvi, per les produccions en castellà, la xifra supera els 35 milions. L'entitat també retreu al govern espanyol que hagi deixat en un calaix un dels principals compromisos de la llei. Havia de pactar amb les plataformes més doblatges i subtítols en només 6 mesos, però 3 anys i mig després aquest acord encara no s'ha signat.
3: I la Setmana del Llibre en Català tornarà a coincidir amb les festes de la Mercè de Barcelona. Del 18 al 27 de setembre, el passeig Lluís Companys s'omplirà de literatura, més expositors i casetes que mai. N'hi haurà prop d'un centenar. A més, el certamen reconeixerà 2 grans escriptors de casa nostra, Ramon Solsona amb el Premi a la Trajectòria i Màrius Serra amb el Premi Difusió.
12: La Setmana del Llibre es prepara per una nova edició de rècord. Al llarg del passeig Lluís Companys s'hi col·locaran prop d'un centenar de casetes i hi haurà representació de 280

0: segells editorials d'arreu dels països catalans. La directora del certamen, Cristina Domènech, deia a RAC1 que és una festa on tothom hi té cabuda.
1: Converses, xerrades, recitals, també tindrem un espai dedicat als prescriptors literaris en català, és a dir, que hi passaran moltes coses perquè volem ser molt atractius per un públic molt ampli, des del més literari també fins al més popular.
0: Un dels protagonistes de l'edició serà l'escriptor Ramon Solsona. Editors.cat li concedirà el premi a la trajectòria. A RAC1, Solsona assegurava que aquest reconeixement l'empeny a mirar enrere i fer balanç.
2: Significa que t'has fet gran, significa que tens al darrere una obra ja feta. De tot el que he publicat me'n sento satisfet, perquè tinc la sensació que sempre que he portat un original a l'editorial és per dir, ja no en sé més, ja no toco res més perquè ho has perdut.
0: L'altre guardó, el Premi La Difusió, serà per l'escriptor Màrius Serra.
3: I Sting actua avui a Barcelona. I va ser líder de Polis, actua a les 10 als jardins del Palau de Pedralbes dins el Festival Nix d'Occident. I l'actor Keanu Reeves és l'altre gran nom propi del dia. El protagonista de pel·lícules com Matrix, Speed o la saga John Wick torna a la ciutat com a baixista de la seva banda Dogstar, actuant a Paral·lel 62 amb totes les entrades venudes. I ara el temps.
4: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
3: Es mantenen els avisos per onada de calor a pràcticament tot el país aquesta tarda, demà i també dijous, Mònica.
5: Perill per calor intensa aquesta tarda a bona part de Catalunya, el més elevat sobretot cap al Pla de Lleida i també cap a la Ribera d'Ebre, on es poden superar els 41 graus de màxima. De fet, a aquesta hora els termòmetres marquen ja 40 graus al Pantà de Siurana i també a Torroja del Priorat, o 39 a Vinebre. Calor intensa a tot el país, que demà encara anirà més i es mantindrà de cara a dijous, tot plegat amb sol, només amb algun ruixat aïllat de tarda en punts del Pirineu, i aquesta tarda també amb vent del sud, que es notarà a moltes comarques, però més reforçat a Ponent i a l'Ebre.
6: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental i/o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
7: 14-15 amb Núria Travessa i Albert Bassas.
3: De 3, avui quedarà definit, Albert, l'últim emparellament de quarts de final del Mundial.
8: Sí, que sortirà del partit que jugaran a les 6 a Argentina-Egipte i més tard a les 10 Suïssa i Colòmbia. Això després que ahir els espanyols eliminessin Portugal per la mínima i que Bèlgica golegés els Estats Units amb Folarin Balogun com a titular. De seguida en parlem, però abans situem un dia més l'etapa d'avui del Tour, la quarta ja fora de Catalunya. Pau Bombardó, bon dia.
9: Bon dia, ara mateix a 135 quilòmetres de meta i amb el pilot encara, això sí, molt compactat, tot i que hi ha un grup de 33 ciclistes escapats, entre els quals es troba el català Àlex Molinar a 3 minuts del pilot. Una etapa que ha començat a Carcassona i que acabarà després de 182 quilòmetres a Foix, amb Pogacar estrenant mallot groc després de la victòria d'etapa d'ahir.
8: I amb l'altre ull posat al tennis a Wimbledon, perquè tenim en joc els quarts de final també. Bernat Balboa, bon dia.
10: Sí, bon dia. Amb l'italià número 1 Sinner davant l'alemany Struff, ara mateix el primer set perdent l'italià per 2-3 amb avantatge per Sinner. També estarem pendents després a partir de 4:45 de la tarda amb aquest duel entre Auger Aliassime i Novak Djokovic.
8: 2:32 gairebé, marxem cap al Mundial. Perquè la selecció espanyola de futbol ja torna a ser entre les 8 millors seleccions del món. Després de tocar el cel a Sud-àfrica 2010, Espanya no havia passat de 8ens en els últims 4 mundials. I ahir, amb la victòria per la mínima contra Portugal, va trencar aquest malefici per citar-se en Bèlgica per un lloc per les semis. Avui, doncs, és dia de dolça ressaca després d'aquesta victòria d'ahir i dia també de recuperació pels futbolistes de la Fuente abans de començar a preparar aquest pròxim duel de divendres a les 9 del vespre davant del conjunt belga. Anem a pams i saludem l'enviat especial de RAC1 al Mundial, Damià López, bon dia.
11: Bon dia. Espanya s'entrena avui a Dallas abans de marxar cap a Los Angeles. L'equip de Luis de la Fuente torna cap a terres californianes, on ja va jugar els setzens de final contra Àustria. Ahir, una batalla a l'AT&T de Dallas, un partit jugat de poder a poder que semblava que se n'anava a la pròrroga perquè no es decantava per part de cap dels dos equips. Espanya va ser superior en moltes fases, però li va faltar contundència i Portugal va tenir alguna acció al contraatac, però en general millor la selecció espanyola i amb més intenció amb la pilota. Al tram final, un dels homes tocat per la vareta màgica, Miquel Merino, que ja va fer un gol decisiu contra Alemanya a l'Eurocopa fa dos anys. Ahir, en temps de descompte, minut 91, marcava aprofitant una assistència boníssima de Ferran Torres, que igual que Merino feia uns minuts que acabava d'entrar al terreny de joc. Un partit complicat per Lamine Yamal, que va haver d'encarar el jugador que fins ara l'ha posat en més problemes. Nuno Mendes ho va passar malament, però avançada la segona part, el portuguès es va lesionar en una acció amb Lamine. Elogis de Luis de la Fuente, que interpretava que la lesió de Nuno Mendes venia condicionada per l'exigència a la que l'havia sotmès Lamine Yamal.
12: Pues mira, para mí hoy Lamine habrá hecho uno de los partidos más importantes de su vida. Al margen de la brillantez o no brillantez, para mí ha sido uno de los partidos que mejor le ha servido para seguir creciendo. Esa lesión de Nuno seguramente sea producto de la exigencia que le ha marcado Lamine. Normalmente cuando a alguien le pasan ese tipo de lesiones es porque estás al límite de tu poder físico. Y Lamine hoy ha hecho un trabajo espectacular.
11: De la Fuente va destacar Miquel Merino, un jugador sempre decisiu amb la selecció espanyola.
13: Tomo las decisiones siempre pensando en lo mejor para el equipo. No soy ventajista nunca, podría serlo ahora, no lo soy. Y lo único que pido es que la gente se ajusta en los reconocimientos. Y Miquel Merino es un futbolista de una trayectoria inmaculada, de un rendimiento excepcional. Y además insisto, de un futbolista que siempre está cuando tiene que estar.
11: Molt destacable també el partit de Dani Olmo, consolidat a l'11, i de Pau Cubarsí, líder de la defensa d'Espanya, un equip que no ha rebut cap gol en 5 partits al Mundial. Un punt més apagat, Pedri, que de tota manera és intocable per Luis de la Fuente. Ferran decisiu amb l'assistència a Merino als últims minuts. Un desenllaç que va ser un cara o creu, que va sortir cara pels espanyols i que va enviar cap a casa Portugal, la Portugal de Cristiano Ronaldo. 6 Mundials després, Cristiano confirmava que aquesta ha estat la seva última Copa del Món.
14: Triste por salir así del Mundial, pero como ha dicho ayer en la conferencia de prensa, ha dado todo y salgo de conciencia tranquila, ¿no? Este es el fútbol, esta es la vida de un futbolista. La verdad que fue mi último mundial, sí, pero lo demás tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente.
11: Y Cristiano reivindicaba los 3 títulos que ha guanyat en Portugal al llarg de la seva carrera, una Eurocopa y 2 Nations League.
14: Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Contento, la verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
11: De la seva banda, Robert Martínez va anunciar també que plega. El d'ahir va ser el seu últim partit en Portugal.
15: Sí, hoy es mi último partido con la selección. Balance de orgullo, yo creo que es más un balance. Yo creo que vosotros podéis ver el aspecto más objetivo, que son los 45 partidos que he tenido, todo lo que hemos hecho juntos, pero yo creo que me llevo más el aspecto de sentirme recibido en Portugal como un portugués más, muy querido, tanto a la familia como a mí mismo, y es una memoria que me llevo para siempre. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad.
11: Portugal, doncs, cap a casa als vuitens, era un dels grans favorits. Espanya continua el seu camí al Mundial, com et deia, avui entrenament a Dallas, i després ja viatja cap a Los Angeles per començar a preparar els quarts de final contra Bèlgica al SoFi Stadium.
8: Sobre el partit dels espanyols, gràcies, Damià. La premsa coincideix que el joc de l'equip de Luis de la Fuente no és tan brillant, segurament, com el de l'última Eurocopa, però consideren també que tenen les idees prou clares per ser candidats a guanyar el Mundial. Albert Pedrol, bon dia.
9: Hola, Albert, bon dia. Comencem pels diaris de Madrid. Alas, Juan Jiménez celebra que Espanya hagi tornat al lloc, diu, que li correspon, als quarts de final del Mundial, després de les patacades, afegeix, en les Copes del Món del Brasil, Rússia i Qatar. El diari Marca, Alfredo Relaños, creu que Rodri va fer el seu primer gran partit, cosa que alimenta les esperances de la selecció espanyola per la recta final del Mundial. I coincideix Santi Nolla amb Mundo Deportivo, on assegura que Rodri va fer un partidàs. També afirma que Lamine Yamal va ser el davanter més perillós i afegeix que cal reconèixer la grandesa de Cristiano Ronaldo un dels millors del món que hi va jugar el seu últim Mundial. A La Vanguardia, Joan Jopallà es titula Lamine aparca Cristiano i assegura que l'adveniment del català ha coincidit amb el declivi del fenomen portuguès, convertit avui en un llast amb un pes d'enclusa per la seva selecció, molt condicionada per un futbolista amb més passat que present i ja sense futur. I finalment, Joan Bails destaca al diari Sport que la selecció espanyola pot somiar amb el Mundial perquè ha après a patir.
8: I com és habitual, després de cada partit de la selecció espanyola, avui Mariano Rajoy també ha compartit la seva opinió amb els lectors del digital El Debate.
9: Sí, el d'avui es diu Espanya guanyarà i com en l'anàlisi de la victòria contra Àustria, l'expresident del govern espanyol agafa la coctelera per barrejar política i esport. Per començar, Rajoy té coll avall que la selecció espanyola passarà a semifinals i celebra el paper de l'equip en el partit contra Portugal. I acaba: no dimitiu dels moments agradables ni de les vivències gratificants, diu, i afegeix: no ho feu en un país on la paraula dimissió s'ha expulsat del diccionari i no sabem quan hi haurà eleccions. Aquesta és l'anàlisi esportiva de Mariano Rajoy, salpebrada, tal com va passar en el partit contra Àustria, amb un grapat de qüestions polítiques.
8: Com dèiem, el rival d'Espanya als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha golejat 4-1 als Estats Units, la darrera anfitriona en competició, deixant una mica en segon pla tota la polèmica amb Follarin Balogun. Àlex Pintanel, bon dia.
16: Què tal? Bon dia, Bassas.
8: Una derrota, però, que s'ha produït finalment amb Balogun al camp i com a titular.
16: Sí, de fet, el davanter va jugar quasi tot el partit perquè Pochettino el va canviar ja en el temps afegit. Això sí, els números parlen d'un duel gris de Balogun amb molt poca incidència en el joc dels americans. Un doblet de Ketelaere i els gols de Vanaken i Lukaku van donar als Red Devils la classificació per als quarts davant d'una selecció, la de Pochettino, que va cometre moltes errades individuals que van pesar en excés. El tècnic argentí ho reconeixia en roda de premsa.
17: Me duele la eliminación, que hoy no hemos estado bien, pero eso suele pasar en todos los equipos. Creo que todos los equipos a lo largo de un mes, dos meses de competición o de cuando comienza la preparación, siempre hay un día que no sabes por qué y las cosas no salen bien de entrada, ¿no? Yo creo que hoy nos toca de esos días, como a todo equipo le ha tocado, nos ha tocado en un mal momento y no hemos estado en el nivel que, como tú dices, hemos mostrado anteriormente.
16: L'altra cara de la moneda, Bèlgica, Rudi García, el seleccionador dels belgues, estava molt satisfet per la fita aconseguida. Al final del partit explicava al tècnic francès que Balogun va anar a parlar amb ell.
18: C'est lui qui est venu me voir. Donc,
19: va venir a parlar amb mi, em va agradar molt. No és culpa seva, no és ell qui s'ha de disculpar. Això és el que li vaig dir. Aprecio molt la seva intenció. Aprecio aquest jugador.
18: C'est un joueur que j'apprécie beaucoup.
16: La mala notícia dels belgues va ser la lesió de Madou Onana, el futbolista de l'Aston Villa, que es va trencar el lligament creuat anterior del genoll dret i, segons l'Atlètic, estarà entre 7 i 8 mesos de baixa.
8: Déu-n'hi-do. I sense deixar el cas Balogun, hores d'abans del partit, em va parlar de tot plegat a Donald Trump.
16: I no té desperdici. Segons el president dels Estats Units, la vermella de Balogun contra Bosnia i Herzegovina no era ni falta.
20: And it's very interesting. They say they don't show them in slow motion.
21: Mostren les imatges a càmera lenta i mai m'havia donat d'això. A càmera lenta és molt diferent perquè agafes un petit quart de segon i veus que una mà toca un coll o veus alguna cosa, mentre que quan ho veus a velocitat normal semblen dos nois que van xocar, que és realment el que va passar.
20: Look like two guys collided, which is really what happened.
16: Continuem. Donald Trump va reconèixer que no sabia quines conseqüències tenia una targeta vermella en el futbol.
8: Vaja.
16: Però quan se'n va assabentar, va decidir que era intolerable.
21: No va fer res de dolent i és el nostre millor jugador o un dels millors. Li va ensenyar targeta vermella. No pensava que signifiqués gran cosa. Després vaig començar a sentir que això vol dir que no pot jugar al pròxim partit com a mínim.
16: I per acabar de rematar-ho, Trump va parlar d'injustícia pel fet de perdre's el següent partit quan t'expulsen. Aquesta norma li sembla un escàndol. Doncs això és el que explicava Donald Trump, no l'hem sentit, però ja ho hem dit, que li semblava un escàndol el fet que un futbolista, quan l'expulsen, doncs no pugui jugar al següent partit. En fi, Donald Trump, per cert, al respecte d'aquesta qüestió i de tot el cas Balogun, Javier Tebas ha fet aquest matí una piulada a X criticant durament aquesta decisió de la FIFA de retirar-li la targeta vermella.
8: Sí, com si ja tenim aquests quarts pràcticament definits. Com dèiem, Espanya-Bèlgica, França-Marroc i Noruega-Anglaterra. Ara falta saber només el darrer emparellament sortirà de la jornada que viurem avui amb els dos darrers partits d'aquesta ronda, que prometen també ser del tot apassionants. Per començar aquesta tarda mateix, a les 6, avui a Viadet, Argentina-Egipte. Pau, la vigent campiona, busca colar-se de nou també entre els 8 millors.
9: I s'enfrontarà a un Egipte que ve d'eliminar Austràlia als penals. Tampoc ho va tenir fàcil l'Argentina, tot i que aparentment ho semblava. Van acabar eliminant Cap Verd a la pròrroga. Davant la sensació que Egipte també podria ser un rival fàcil, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha volgut tallar d'arrel les especulacions.
1: Creo que este Mundial está siendo para todos complicado. No hay una selección. El otro día parecía que Francia sí era un rival temible. Con Paraguay le costó. No hay selecciones que han mantenido... ¿Por qué? Porque los rivales juegan, porque es muy difícil, hay unas condiciones diferentes a lo que se venía viendo en los otros mundiales.
9: Scaloni també s'ha volgut referir a la intensitat que va mostrar l'equip contra Cap Verd. Una intensitat que, diu, a vegades ha de passar per davant del joc.
1: Sí, claro que se puede jugar mejor, claro, pero cuando no se puede jugar bien necesitas eso y si no tenés eso te vas afuera. Yo estaba convencido que si el otro día el equipo no saca ese temperamento... quedàvem afuera, seguro.
9: Doncs amb la lliçó apresa, afronten ara els vuitens contra un Egipte aparentment inferior, però amb un Mohamed Salah com a estrella principal que buscarà liderar l'equip cap a una històrica classificació pels quarts de final. A l'altra banda, un Messi que buscarà prolongar la ratxa golejadora i situar el Biceleste un pas més a prop de revalidar el títol. Un partit que serà arbitrat pel francès François Letexier.
8: Això, com dèiem, a partir de les 6 de la tarda, l'últim quart finalista sortirà després del partit entre Suïssa i Colòmbia, que començarà, Bernat, a les 10.
10: A Vancouver, a l'estadi Basey Place, un partit que enfrontarà dues seleccions invictes en aquest Mundial, per una banda Suïssa, que arriba als vuitens de final després d'imposar-se a Argèlia per 2-0, i per altra, Colòmbia, que en va tenir prou amb un gol al minut 13 per superar Ghana als 700. De fet, tots dos conjunts tenen resultats calcats durant el torneig, 3 victòries i un empat, però amb la diferència que Colòmbia ha jugat fins ara amb un gran hàndicap. La selecció sud-americana és la que més ha viatjat en aquest Mundial. Ha recorregut gairebé 20.000 quilòmetres jugant diversos partits en tots tres països organitzadors. En canvi, el tècnic colombià Néstor Lozano no ha volgut utilitzar aquest fet com a excusa.
2: No es bueno viajar, no solo el viaje, sino el cambio de usos horarios, el cambio de clima, ¿no? Jugamos en la altura, en la humedad, en la sequedad, bueno, estamos expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así, le podía tocar a cualquiera, bueno, nos tocó a nosotros aceptarlo, tratar de solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
10: Colòmbia és una de les grans sensacions d'aquest Mundial, invicta, com dèiem, i amb un futbol atractiu que enganxa l'espectador. Suïssa també està sorprenent, primer prenent-li la primera plaça de grup a l'anfitriona Canadà i després perquè és a un pas d'igualar la seva millor fita en una Copa del Món. Pel que fa a les baixes, Murat Yakin, entrenador de la selecció suïssa, podria no comptar amb una de les seves figures clau, Johan Manzambi, amb només 20 anys, el mitjapunta del Friburg, que ha destacat amb 3 gols i 2 assistències, però ahir va haver d'abandonar l'entrenament suís per un cop al genoll, per unes molèsties al seu genoll, i sembla força improbable la seva participació aquesta nit. També hi ha dubtes amb els sevillistes Rubén Vargas i Sou, a més, Jaques i Aibixer tampoc s'han entrenat durant la setmana. En canvi, Néstor Lozano, per la seva banda, només té la baixa del davanter John Córdoba, tot i que tampoc ha tingut gaire protagonisme fins al dia d'avui. Per tant, sens dubte, surt molt més perjudicada la suïssa de Xhaka i companyia, que s'hauran d'enfrontar a una rival que està en forma amb jugadors com el colombià Daniel Muñoz, que ha sumat 2 gols en aquest Mundial, James Rodríguez o la gran figura dels cafeteros Luis Díaz.
8: Tres quarts de 3 del migdia, deixem el Mundial, no deixem però encara el futbol. Parlem de l'Espanyol perquè ja té Xavi Morlans, bon dia, el seu segon fitxatge pel curs que ve, el neerlandès Kilinci Hartman.
0: Hola, Albert, bon dia. El lateral esquerre es converteix en la segona incorporació de l'Espanyol en aquest mercat de fitxatges. De tan sols 24 anys, Hermann arriba en forma de cessió procedent del Burnley per una sola temporada. Nascut als Països Baixos amb lligams familiars al Curaçao, es va criar futbolísticament al Feyenoord, on va debutar el primer equip amb tan sols 20 anys. L'estiu passat, el Burnley va pagar un traspàs de 9 milions per ell. Aquesta temporada amb els Clarets ha jugat un total de 23 partits, on ha repartit 5 assistències. A banda d'això, Hermann ha debutat també amb la selecció absoluta dels Països Baixos de la mà de Ronald Koeman. Avui el neerlandès ha fet ja les primeres declaracions com a jugador perico.
4: Crec que especialment el Feyenoord era conegut per ser un jugador que juga amb emoció. Crec que això es pot veure al meu joc. Sempre intento fer-ho així, donar el meu màxim pel club. Si ho veus d'aquesta manera, crec que puc complementar-me bé, però tampoc vull veure'm només com un jugador amb intensitat, perquè crec que també puc aportar a vegades calma durant la intensitat, i això també és important.
22: As a player with intensity, because I think I can also bring like sometimes calm during intensity, which is also important, I think.
0: De fet, Hermann ja va ser vist a l'RCD Stadium el mes de gener, quan va assistir com a espectador a l'Espanyol Alavés corresponent a la jornada 22 de Lliga. Aquell dia, però, els nostres companys de l'Espanyol jugar a RAC1 els va costar reconèixer de qui es tractava.
23: A veure.
24: És Engongue o no, aquest jugador que ens estan mostrant de manera repetida? Hermann, crec que...
23: Hermann?
24: Que és.
23: A veure.
24: Hermann del Burnley l'han enganxat a la grada de l'RCD Stadium.
23: Ah, sí. No, Engongue segur que no és Hermann. Però...
24: Clar, si és del Burnley, estaria lligat a l'Espanyol.
25: Ah, compte que no sigui algun nom així que pugui sonar.
23: Però lateral esquerre, l'Espanyol en té dos. Pot estar de visita, no? Poder amb...
24: Home, l'han ensenyat molt, eh?
8: Doncs anàvem bé de visitar el camp, sí que el va visitar, però prenem mires potser del que havia de ser el nou estadi aquesta temporada.
0: Doncs sí, Hermann serà presentat demà a les 12 com a nou jugador blanc i blau i estarà disponible per Manolo per incorporar-se de forma immediata als entrenaments.
8: I tot plegat el dia que el club també ha presentat Àlex Calatrava com a primera incorporació.
0: El mitjapunta arriba del Castelló, on va marcar 14 gols i va donar 8 assistències l'any passat a segona divisió. En la presentació ha deixat clar que jugar a l'Espanyol es muy especial para él.
26: Bueno, desde el primer momento que vi el interés y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos y es lo que ha dicho él, que desde el principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar. No hay que dejar de intentarlo, que los sueños se cumplen y yo soy una muestra de ello.
8: I alguna cosa més en clau blanc i blava?
0: Doncs sí, moviments també en el club en l'àmbit femení. Paula Gutiérrez torna a l'Espanyol 9 anys després de la seva marxa. Ho fa procedent del Deportivo de A Coruña amb contracte per una temporada.
8: 11 minuts per les 3. Repassem què més tenim, Pau, a la resta del futbol.
9: Doncs dia molt moviment a les banquetes. Comencem amb la renovació de Matarazzo, l'entrenador de la Reial Societat, que ha ampliat el seu vincle amb el club fins al 2028. També hi ha hagut moviment a Girona, on ja es coneix el relleu de Quique Álvarez a la banqueta del filial. Serà Ángel Donato. I atenció, amb Àlex Granell com a segon entrenador. A l'Atlètic de Madrid també s'incorpora a l'estaf de Simeone, un exjugador i capità de l'equip serà Gavi Fernández, que ja té experiència, tot i que no massa bona, això sí, a la banqueta del Saragossa, d'on va ser destituït pels mals resultats. I acabem amb el València, que ha fitxat el migcampista japonès Rinosuke Sato, que arriba procedent del Tòquio amb un contracte per 5 temporades.
8: I abans del poliesportiu, una pregunta, perquè si us digués que l'equilibri perfecte existeix, doncs ara amb el nou Omoda 5SHS ja no has de triar, perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites per al teu dia a dia. Un SUV amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. És el nou Omoda 5SHS, el millor dels dos mons. Descobreix-lo ara a la xarxa de concessionaris Omoda Geeco de Catalunya.
27: I una cançó que arribi quan no arriba l'aigua.
7: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
8: I avui amb la quarta etapa en marxa amb un Pogacar, Pau, que estrena el mallot groc després de la victòria d'ahir.
9: Sí, l'eslové va tornar a exhibir-se a l'etapa d'ahir, la tercera, en un recorregut de 196 quilòmetres que va sortir de Granollers i va acabar a Les Angles. Una etapa marcada novament per les elevades temperatures i on l'UAE va marcar el ritme en tot moment al capdavant del pilot. Més enllà del grup dels escapats, que van liderar els principals ports de l'etapa, l'UAE va escurçar distàncies al tram final i Del Toro va brindar la victòria a Pogacar, que en un duel final amb Vingegaard va imposar-se a l'etapa. Així agraïa Pogacar la feina del seu gregari Isaac Del Toro.
3: It's because of Isaac today I get some extra power, I think, in the final.
5: És gràcies a l'Isaac avui. M'ha donat més potència cap al final i ha tingut un compromís de més del 100% a l'última pujada. De fet, tot l'equip ha ajudat. Cap a la meitat hem decidit que podíem aconseguir la victòria d'etapa i estic molt content de començar el Tour així. Final increïble avui.
3: Yeah, incredible finish today.
9: Pogacar, que aconsegueix el liderat del Tour, però això sí, empatat a temps amb Vingegaard. Veurem si es desfà l'empat en aquesta quarta etapa, que ja està en marxa. Una etapa de 182 quilòmetres amb sortida a Carcassona i final a Foix, ara a 121 quilòmetres de meta, amb Pogacar i Vingegaard de moment, que es mantenen el pilot de ciclistes, que manté una distància de 3 minuts i 37 segons amb el grup de 34 ciclistes escapats, entre els quals es troben els catalans del Caja Rural, Joel Nicolau i Àlex Molinar. L'etapa culminarà amb dos ports de segona categoria i un tram final d'etapa en baixada.
8: I també en directe, ho dèiem abans, tenim el tenis a Wimbledon, a Londres. Avui han arrencat els quarts de final, Bernat, i tenim en marxa un Sinner Struff que no juga a la central.
10: No, el defensor del títol torna a jugar a la pista 1, un fet estrany tenint en compte que és el número 1 del món. A més, segons els mateixos jugadors, aquesta pista té unes condicions de joc més lentes i la pilota bota més, sobretot aquests dies amb tanta calor. Però en tot cas, està jugant, com dèiem, l'italià Jannik Sinner contra l'alemany Struff. L'italià li acaba de trencar el servei a l'alemany i, per tant, s'imposa en aquest primer set per 6-5. Ara, Sinner servint en aquest primer set a punt de guanyar-lo davant Struff. Qui guanyi aquest partit s'enfrontarà a les semifinals d'aquest Wimbledon, el vencedor del Oger Aliassime, Novak Djokovic, que es disputarà no abans de 4:45 de la tarda. I demà es decidirà l'altra semifinal amb els dos partits restant de quarts. Primer el Cowboy Ferry, italià contra britànic, i segon el que enfrontarà el nord-americà Fritz amb el guanyador de Lejecka Zverev, un partit que encara s'ha de decidir perquè ahir no es va poder acabar degut al toc de queda que existeix al el torneig britànic des de fa ja un segle i mig. A Wimbledon hi ha una particularitat que és que si no hi ha llum natural el partit s'ha d'acabar i s'ha de reprendre l'endemà. En canvi, des del 2009 hi ha una pista amb sostre i llum artificial que permet allargar els enfrontaments, tot i que màxim fins a les 11 de la nit per no molestar els veïns del barri. Per tant, aquest Lejecka Zverev, que de moment va guanyar l'alemany per 0-2 i empatava el tercer set per 3-3, es decidirà aquesta tarda a partir de les 4.
8: I va, que acabarem amb una mica de bàsquet, perquè seguim en plena ebullició al mercat i el despatx del Barça ara mateix treu fum. Dani Aguilar, bon dia.
6: Hola, Albert, bon dia.
8: Però, Dani, de moment sense resultats, perquè ara mateix tot són incerteses i l'última a la banqueta.
6: Sí, és que l'últim moviment que, com dius, hores d'ara s'atura, és el de l'entrenador. Paolo Galbiati ha deixat de ser una opció per dirigir l'equip blaugrana, o com a mínim, així li ho van manifestar ahir al club, al tècnic, assegurant que hores d'ara s'exploren altres opcions. Caldrà veure fins a quin punt és un element negociador o no en clau Barça, tenint en compte l'estira i arronsa amb el Baskonia i l'actitud que ha mostrat el club basc. De fet, moltes informacions apunten a un acord entre Baskonia i Velimir Perasovic per substituir Galbiati, però en canvi hi ha una constant promoció del tècnic italià per part de l'entitat presidida per José Anquerejeta. En tot cas, una partida d'escacs de la qual ara mateix, informació reconeguda pel club, es retira al Barça, un fet que a més ha provocat un molt important malestar a l'entorn de l'entrenador. En qualsevol cas, ara mateix, la banqueta blaugrana de cara al curs que ve és més una incògnita que mai.
8: I tot això mentre el Madrid sí que segueix fent la feina, després de l'anunci de Pedro Martínez, avui ha estat el torn de Jaime Pradilla.
6: Sí, corroborant l'atac directe a l'estructura del València Bàsquet, després de fer-se amb els serveis de l'entrenador, avui s'ha anunciat el fitxatge del pivot aragonès de Jaime Pradilla. Signa per 5 temporades, el Madrid ha pagat 1,5 milió d'euros per treure'l del Club Taronja, on ha estat un dels puntals de la Lliga recent assolida. Un València que avui ja ha fet públic el relleu de Pedro, serà el seu assistent, Xavi Albert, signa per 3 temporades, i encara un moviment de mercat a casa nostra, una renovació, la de la capitana de l'Espart Girona, Ainhoa López.
8: Gràcies, Dani. I abans d'acabar, si estàs pensant a comprar-te un Volkswagen T-Roc, segur que t'has fixat en el seu disseny, les seves prestacions i el seu baix consum. Però ara ve la pregunta important. On el compres? Doncs a Sarsa Volkswagen, per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Sarsa Volkswagen. Troba'ls a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat. 4 minuts i les 3. Pausa i ens actualitzem.
11: En esto siempre hubo silencio. Ahora ya no. Ahora nos recomiendan.
12: Calidad, precio y excelencia.
11: Nos puntúan.
13: Erika, 10 de 10.
11: Nos comparan.
14: Puedes hacerlo a pelo.
15: Aquestes ressenyes són l'exemple de cosificació i de l'ús que es fa del cos de la dona. No són serveis, no són clients. Són agressions, són agressors. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
17: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
18: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
17: Per què?
19: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
28: Sort del RAC.
19: RAC, i som per ajudar.
29: 5, 6, 7, 8, valor.
30: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
31: en España.
30: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
32: La malaltia pulmonar obstructiva crònica provoca crisis respiratòries que poden deixar empremta per sempre. Cada exacerbació pot comportar deteriorament, menys autonomia i més pressió assistencial. Avui existeixen solucions innovadores que ofereixen noves respostes i esperança als pacients. Sanofi i Regeneron, per la salut respiratòria.
33: Si el de delante sale de la rotonda, quieres que te avise, claro. Y si pagaste de más por tu coche, pues también. Si compraste tu coche entre 2006 y 2013, en cartel.es comprobamos si eres uno de los afectados por el cartel de coches y te ayudamos a reclamar, revisar, responder y resolver en cartel.es.
34: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
35: Hola, si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca, això t'interessa.
36: Totalment, tipus directe, perquè això de Línia Directa és una cosa mai vista al món de les assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagaràs un 40% menys, t'ho garanteixo, i amb les mateixes cobertures.
35: I allò del sorteig?
36: És veritat. I només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a lineadirecta.com.
37: Continuem amb la darrera hora de l'estiu.
38: La gent està amb ganes de mar, relax.
37: Segueixen les costes rebaixes?
38: Sí, però cal afanyar-se.
37: Tranquils, encara podeu reservar el vostre estiu.
39: Llança't a l'estiu amb Costa. Reserva el teu creuer fins al 29 de juliol des de 599 euros per persona i si esculls el Mediterrani, canvi gratis. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
40: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
41: Tota la programació a fastempordà.cat.
42: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
43: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
44: Verisure.
45: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
46: Tía, perdona que te mande audio, es que llevo tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1,000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. Nos vamos, ya me dices.
47: Abierta la nueva convocatoria de campus rural. Gobierno de España.
0: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
1: Verisure.
2: Hem arribat a les 3, actualitzem la informació i fem pendents dels incendis que continuen cremant. El més preocupant, el de Sant Manat, al Vallès Occidental. Els bombers treballen allà per evitar que continuï creixent el foc cap al Vallès Oriental. Ho ha explicat el cap del cos, David Borrell.
3: El que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental, perquè s'entengui. El potencial més gran que tenim és en aquest flanc, i sobretot l'hem de tancar per evitar l'escenari de l'incendi que vam tenir doncs, el 2003 amb l'incendi de Sant Llorenç Savall, a Granera, si el recorden, i per tant aquest és l'escenari que sobretot hem d'evitar, i per això la nostra prioritat és tancar el flanc dret.
2: Borrell avisa que un altre foc els complicaria molt la feina, quan encara treballen també per controlar els focs de l'Anoia i les Gavarres, tot en un context de risc d'incendi extrem en més d'un centenar de municipis de 18 comarques, degut a l'onada de calor. De fet, aquesta tarda ja es poden superar els 40 graus en punts de ponent, Mònica.
4: Sí, valors de 41, 42, fins i tot fregant els 43 graus en punts del Pla de Lleida o també l'interior de les Terres de l'Ebre, unes temperatures que demà encara pujaran més. De fet, hi ha avisos a tot Catalunya demà per perill alt o molt alt per aquesta intensa calor, i de cara a dijous es mantenen aquestes temperatures elevades. Tot plat amb sol, només algun ruixat aïllat de tarda en punts del Pirineu, i aquesta tarda també amb el vent del sud, que bufarà amb força, més reforçat especialment a Ponent i també a l'Ebre.
2: A Barcelona, mentrestant, els bombers continuen treballant per estabilitzar la zona on aquest matí hi ha hagut un esvoranc al barri del Putxet. L'ha provocat les obres de la línia 9 del metro i té 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat. Hi ha 5 finques desallotjades. I a hores d'ara els veïns no saben quan podran tornar cap a casa. Tornem cap al Putxet, Eudald Martínez.
5: Els operaris han començat les tasques per omplir de formigó tot el forat que s'ha obert amb l'esvoranc. Expliquen que aquesta feina pot durar tota la tarda. Mentrestant, els bombers també revisen els edificis que hi ha al voltant del pati interior on hi ha hagut aquest esvoranc. En alguns d'ells hi han aparegut esquerdes. El cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer, admet que no saben quan podran tornar a la normalitat.
6: Aquestes tasques requereixen d'un cert nombre d'hores i el que és més important, d'una monitorització i seguiment d'aquestes finques. Vull dir, això no s'acabarà aquí amb omplir de formigó l'esvoranc, sinó que per part de bombers seguirem monitoritzant aquestes finques per veure si hi ha algun element més.
5: Les obres per unir els dos extrems de la línia 9 es van reprendre a l'octubre, després que estiguessin gairebé un any aturades.
2: I la justícia francesa ha condemnat a 3 anys de presó i 15 mesos d'inhabilitació Marine Le Pen per malversació de fons. 2 anys de presó, però, que li han suspès, i l'altre l'haurà de complir amb braçalet electrònic. Per tant, la líder de l'ultradreta francesa es podria presentar a les presidencials de l'abril que ve. I aquí el Consell de Ministres ha aprovat un sostre de despesa rècord per l'any que ve. Són més de 226.000 milions d'euros, més d'un 6% més que l'any passat. És un pas més cap a l'objectiu de poder aprovar els pressupostos generals de l'Estat. I pel que fa als esports, avui es completen els 8 anys de final del Mundial amb els 2 últims partits, Albert.
7: A les 6 de la tarda, Argentina-Egipte, i a les 10 de la nit, Suïssa-Colòmbia. D'aquí sortirà el darrer emparellament de quarts, després que ja tinguem definits els altres 3, França-Marroc, Noruega-Anglaterra i Espanya-Bèlgica. Els espanyols, després d'eliminar ahir a la nit a Portugal, i els belgues, després de fer el mateix contra els Estats Units aquesta matinada. Fora del Mundial, el Barça és notícia Fermín, ja que, segons hem pogut saber, RAC1 avui ja ha estat a la Ciutat Esportiva Blau Urana, treballant durant tot el matí en la seva recuperació. Recordem que va lesionar-se a final de la passada temporada amb una fractura en un dit del peu. I tot plegat el dia que l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge de l'estiu, el defensa neerlandès Kilinchi Harman, cedit del Barley, propietat de l'Empeis.
2: Les 3 i 4, tanquem el 14-15, l'hem fet amb en Víctor Valero al control, i continuem pendents de l'actualitat als butlletins, el 900 Mireia Garolera.
7: I aquesta nit el Tu diràs amb Xavi Rocamora.
8: Hola!
9: Estem aquí amb la coqueta de llum, l'Alba Segarra, som aquí al Xiroi de Cala Nuri, amb un ambientarro de por. Hola. I una... Fa poca calor, no, Alba?
8: No, s'està, bueno, hivern. Estic per demanar una escudella, jo.
9: Bueno, tenim una escena molt maca avui, és que estem fent el programa des del Xiroi de Cala Nuri, l'Alba Segarra en biquini i jo en banyador. Vull dir, la idea és acabar el programa i tots cap a l'aigua. Vull dir, aquí hi ha una mica de teca.
2: Un bon plan.
8: Ens ha anat molt justa la cosa, perquè pocs metres més enllà hi ha una platja nudista.
9: Ah,
8: per pocs metres portem biquini.
10: Doncs pues vinga, anem.
9: No sabia que no sabia que a Barcelona hi havia platges nudistes, també.
8: Sí, hi ha una platja nudista i, a més, LGTBI friendly. O sigui, el millor, el paradís existeix a Barcelona i és en una platja d'aquí al costat. No diré el nom perquè no vull gentrificar-la.
9: Vale, bueno, jo crec que Barcelona encara no està gentrificada, però vull dir que està bé que no ho diguis.
8: Exacte.
9: Escolta'm, Núria, Albert, que vagi molt bé la tarda. Gràcies per aquest butlletí que heu fet, que ha sigut espectacular. Bueno, jo m'he emocionat, vull dir, del millor que he vist mai.
8: M'ho imagino.
9: Se m'han caigut les llagrimetes. Sí, sí, ho fan molt bé.
8: Ho feu molt bé.
1: Això és el bé que esteu aquí al restaurant avui.
8: Exacte.
9: Home, ens hem cardat un arròs negre.
1: Ja m'ho imagino, ja lladre.
9: Oi. Ves que no acabem el programa una mica abans, eh?
8: Exacte, ves que la vida és això, menjar bé, platja, és això.
9: Exacte. Bueno, guapos, ens veiem davant l'estudi, que vagi bé, bona tarda.
8: Vagi molt bé,
1: bon profit.
10: Adéu. Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Guillem Estadella.
11: Jo era un jinete total.
10: I Alba Segarra.
12: Que no tengo miedo, la verdad.
13: Pues vinga, anem.
9: Bona tarda a tothom. Què tal, com esteu? Ara mateix passen 6 minuts de les 3.
8: Som els davants del clapés. Som...
9: els i bon programa 426.
8: Una molt bona tarda, Guillem Estadella.
9: Recordem que ara mateix, perquè acabi de sintonitzar i no hagués escoltat ahir el programa, som l'Alba Segarra i el Guillem Estadella, perquè el Marc Bala el tenim en ple procés, encara no sabem si és pare o no és pare. Vull tenim allà.
8: Bueno, això no és una cosa que es faci ràpida. Ja ho vam dir ahir.
9: Sí, això valent. Qualsevol novetat, demà sereu informats tots i totes de com va aquesta moguda, que jo, com tinc un gos, tampoc sé ben bé com va això. Jo estic aquesta descobrint moguda. Moltes coses. Gràcies, Marval, jo estic descobrint molt. Escolta, bueno, ara mateix, la gent que ha vingut a veure'ns aquí al Xiroi de Cala Nuri podrà veure que estàs ara mateix sola a la taula.
8: Sola
9: i que jo
8: ventant-me.
9: Estàs sola ventant-te. Tot s'ha de dir que Isabel Vinaixa ens ha portat Vanus, de RAC1 per repartir entre tot el públic. Això està molt bé, eh?
8: Molt bé. No, estic amb un micro de RAC1, un vas d'aigua i ventant-me amb un vano vermell, un ventall vermell de RAC1. Bueno.
9: Ole.
8: És una escena dantesca.
9: Dantesca. Em trobo jo ara mateix a la platja del Nova Icària, perquè jo vull fer una miqueta de xup-xup, vull saber com està la gent a la platja, perquè és veritat que ara mateix les temperatures que tenim a Barcelona són increïbles. Fot una calor de Déu. Mira, aquí hi ha gent,
8: sí.
9: Aquí hi veig uns guiris que s'estan cremant. Hola, què tal? Hello, English? What language you speak?
14: German.
9: German.
8: Ay, German.
9: Sorry. German, I don't touch German. No.
8: Digue-li, ich liebe dich.
9: Ich liebe dich, no? No, crec que no.
8: No,
9: crec que no està bé dir
8: ich liebe dich. L'estimes, no. Però no ho ha volgut rebre.
9: Hola,
8: no
9: què passa, màquina? Tot bé o què? Ah, estàs parlant per telèfon. Hòstia, aquí la gent està aquí molt liada. A mi, els socorristes, hola!
8: Oi.
9: Perdona, els socorristes! Sou una miqueta com el com aquella sèrie del
8: David Hasselhoff,
9: no? Los Vigilantes de la Playa, què tal? Espera, que estic... Ara mateix estic pujant a això del salvament. Què tal, tot bé o què?
15: Sí, tu també.
9: El què?
15: També estàs bé o què?
9: Ai, gràcies per preguntar. Sí. Estic bé. Tu ets socorrista?
15: Sí, som socorristes.
9: Tu ets socorrista, eh?
15: Sí.
9: M'agrada perquè tens el look de socorrista. Cabell llarg, culleres de sol, així una mica cremadet, no?
15: Pues sí, una miqueta.
9: Sí, molt bé. Què tal, com va el dia de la platja? Hi ha algun ofegament o alguna
15: cosa? No, gràcies a Déu.
9: Vale, no, jo pregunto, eh?
15: Vigilant, supervigilant. Si voleu, us podeu donar un banyito.
9: Ostres, no, la idea és que quan acabem el programa vinguem a fotre'ns una capbussada. Doncs
15: pues vinga.
9: Tu, quants anys portes de professió de socorrista?
15: Jo poquets.
9: Sí?
15: Sí, sóc novato, jo.
9: Però què vol dir això, que no saps nedar?
15: Cinc anys.
9: Bueno, però bé, no?
15: Bueno, sí, una mica.
9: M'encanta perquè ara mateix m'està xerrant i no deixa de mirar el mar, eh? Vull dir, ets una
8: mica... Bueno, perquè és un professional.
9: Què?
15: La vostra companya us està cridant.
9: Ah, què li passa a la meva companya? Què passa, Alba?
8: No, jo no crido res, eh?
9: Ah, no, l'Alba que estigui...
8: Mira, em veus des d'aquí.
15: Perquè estem aquí vigilant.
9: Bueno, vols enviar un consell? Aprofita la Ràdio Líder a tota la gent que es banyi, sisplau?
15: Sí, que no estirin dels espigons, vale? Que no estirin dels espigons, està prohibidíssim, vale? I que vigilin la calor, les hores punta, la hipotèrmia, tots els temes aquests, vale?
9: Vale.
15: I crema solar.
9: Vale, moltes gràcies, eh? Adéu. Escolta, vos acabem.
8: Quin professional, nen, eh?
9: No, m'agrada molt aquest tipus de consell. Sí. És importantíssim donar aquests consells perquè si no la gent aquí va una mica...
8: I Estadella, t'ho ha dit una mica com amenaça, que jo crec que funciona molt més.
9: Sí.
8: Era un to d'amenaça que crec que és important.
9: Tenim un nano que s'està posant crema. Què tal, com estàs, màquina? Tot bé?
16: Sorry, I don't speak Spanish.
9: Què?
16: I don't speak Spanish.
9: Sorry, you don't speak Spanish, but you are here with a Tovallol of Barça.
11: Of course.
9: You're from Barça?
11: No, I'm from Poland.
9: Oh, from Poland?
11: Yeah.
9: Like Lewandowski?
11: Of course.
9: Okay, okay. And what are you doing here in Barcelona?
11: Enjoying summer.
9: Enjoying summer, eh? Poland está fotut, no? Poland is not beach.
11: I mean, at the minute, I live in Ireland, like.
9: You live in Ireland? Que viu a Irlanda, diu el nano.
8: Clar.
11: Pardon?
9: A què?
11: Sorry?
9: Sorry, no. Com?
11: I'm from Poland.
9: Are you from Poland, but you live in Ireland?
11: Yeah, so, you know, Irish weather isn't as good as Spanish.
9: Okay, okay. If you are from Poland and you live in Ireland, please put the cream because you like be a gamba of Palamos.
11: Well, you know, I'm prepared, you know.
9: Okay, okay. See you soon, Gambita. Okay, okay, okay. Molt bé. Escolta, mira, aquí tenim
8: una altra. Molt bé, Guillem, fent pedagogia.
9: Sí, jo estic aquí fent terapia. Hola, què tal, com esteu? Oh, mira, que s'estan fotent, què? Què tal, com esteu? Tot bé o què?
13: No,
9: és que això serà dificilíssim, no, serà... trobar algú que parli català, eh?
8: Guillem, si trobes algú que parli català, jo et pago lo que vulguis.
9: A veure, algú que parli català... Ah, mira, aquí, hi ha una noia, perfecta. Ah, mira, hola, noies! Què tal? El què?
14: On surt això?
9: Això, ara mateix estàs en directe per RAC1, la Ràdio Líder.
14: Hola.
9: Què passa? Vols dir alguna cosa o què?
14: No sé.
9: Ah, però per què m'has cridat llavors?
14: No sé, fes bones preguntes, jo t'hi responc.
8: Au, uau. Uau.
9: Vale, fes bones preguntes, jo m'agrada molt, com a entrevistada.
8: Pregunta-li el nom.
9: Què tal, com et dius?
14: Em dic Fàtima.
9: Fàtima, d'on vens, Fàtima?
14: Soc meitat, meitat. Ma mare és catalana i el meu pare és del Líban.
9: Ah, no, però dic que d'on vens, de...
14: D'aquí. Visc a l'Horta.
9: Ah, vius a l'Horta, vale.
14: I a Barcelona.
9: Vale, perfecte. Vius a Horta i has baixat aquí a la platja de...
14: Sí, no m'agrada venir molt aquí perquè hi ha molts guiris.
9: Ah, no m'he donat compte.
14: I costa molt trobar algú que parli el català.
9: Que tu llavors has sentit quan he preguntat algú que parli català i t'he vist aixecar els braços com una boja, eh?
14: Perquè és molt fort, en plan, dic, ostres, por fin hi ha algú que parli el català, saps? Perquè no es parla tant.
9: Veig que estan les teves amigues a l'aigua, pot ser?
14: No són amigues meves. Elles crec que també parlen el català.
9: Hola, per què parleu català? Veniu cap aquí, que fareu amigues. Mira, no us coneixíeu?
14: No.
9: Ah, doncs mira, coneixeràs a gent ara aquí a la platja que parla català, Cuqui. Estàs contenta o no?
14: Molt contenta.
9: Mira, què passa?
17: Què és això?
9: Això per RAC1, pels taloners.
17: Ah, uau, no ho conec, què és això?
8: Ah, uau.
9: Què? Recula, Ràdio Líder.
17: Vale, sí, total.
9: Vale, mira, com et dius tu?
17: Laia
9: i?
17: Anna.
9: D'on sou?
17: D'aquí de Barcelona, d'Horta.
9: Molt bé. Ah, d'Horta també, com ella! Oh, mira! Ai, què dius? Mira! Dos petonets, presenteu-vos, que ara sou amigues.
17: Sap greu, no?
9: No, home, no, mira, dos petons.
17: Meu.
9: Molt bé.
17: Hola.
9: Aquí,
17: ligando.
9: Molt bé, no, ligando no, esteu fent amics. Després ja, si voleu follar, és una altra cosa, vale? Molt bé, molt bé. Però escolta, és que ella buscava algú que parlés català i veig que també parla català, però que també sou d'Horta, com ella.
17: Sí, total.
9: Molt bé, perfecte. I baixeu aquí a la platja, veig que aneu amb el...
8: Home, clar, és que sí, no, a l'aigua no aguantes.
9: Vale. Molt bé, molt bé. Bueno, veig que esteu contentes, eh?
8: Sí.
9: Molt bé, perfecte. Bueno, però escolta, Fàtima, ja has fet amigues, eh?
14: Sí, bé.
9: Apa, adéu, Cuqui, adéu. Bueno, fort aplaudim per aquesta gent, Déu meu senyor.
8: Molt bé.
9: Déu meu senyor, aquesta gent, molt bé.
8: Molt bé, estarella.
9: Bueno, hem fet amics. Hem fet que de cop i volta gent es faci amiga, eh? Vull dir que això és màgic, maco. Això és maco. Això és molt maco, la veritat. Escolta, si vols fer una cosa, Alba, jo crec que podríem fer... Digues, què vols dir?
8: Que potser que vagis tornant.
9: Ah, sí, aquí està el tema. Jo crec que
8: fem una pausa. Potser...
9: Sí, jo crec que la cosa estaria fer una pausa de la publicitat perquè la nostra convidada està a punt d'arribar i avui tenim una convidada d'excepció, que això és molt gros.
8: Vols que la presenta?
9: Sí, com vulguis, sé qui ve, eh? Vull dir
8: que... Perquè mira, que avui ens acompanya una de les grans actrius de Catalunya.
9: Ara,
8: que hem vist, a Valèria, a la casa nostra, i també al musical d'Ànima, entre molts altres llocs. En uns minuts, Paula Amàlia, els taloners.
9: Vinga, ara som-hi, ara tornem.
18: Taloners a publicitat! Yes!
19: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
20: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
21: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
20: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
21: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
20: Lletera Campllong, la llet de casa.
22: En esto siempre hubo silencio. Ahora ya no. Ahora nos recomiendan.
23: Calidad, precio y excelencia.
22: Nos puntúan.
24: Erika, 10 de 10.
22: Nos comparan.
25: Puedes hacerlo a pelo.
26: Aquestes ressenyes són l'exemple de cosificació i de l'ús que es fa del cos de la dona. No són serveis, no són clients. Són agressions, són agressors. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.

0: l'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança. Melons Brutal!
1: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
2: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
4: Garantia vàlida per un any, subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
2: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
5: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
6: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
7: Verisure.
8: Hola.
9: Buenas, Tatiana. Mira, soy Acuario y quería encontrar el cromo de Messi, que es muy difícil de encontrar.
8: Pues vamos a ver con el tarot si te puedo decir algo, a ver.
9: Oigo como una moto.
8: No, no, es mi perra que ronca.
9: ¿Es la perra roncando?
8: Perra que ronca, sí.
9: A ver, ¿lo puedo escuchar?
8: Se acaba de ir, porque me acaba de regañar. Respirem, com si
10: es robar el aire. Els taloners del versió RAC 1. I aprendre amb els senyors migdiades.
11: Una cosa. Sabeu que ara podeu trobar tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc a expoocasió.cat. Seminous, quilòmetres zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris de Catalunya. Revisats i garantits. Lo més important, sense intermediaris, sense sorpreses.
12: Ara.
11: La firma permanent del vehicle d'ocasió a expoocasió.cat.
12: Passin 20 minuts de les 3 de les 4 de la tarda. Som al Xiroi de Cala Núria, ens ho estem passant molt bé aquí. Fot fresquet, no
11: ara
12: ho negarem.
11: Ara bufa la marinada.
12: Ara sí, ara bufa una miqueta d'aire, que això està bé, però avui hem de posar la catifa vermella perquè la nostra convidada d'avui és una convidada d'excepció. És una autèntica màquina, la podem veure a la tele, al teatre i a Netflix. És una d'aquelles actrius que treballa molt i això ens agrada.
11: Moltíssim. Efectivament, segur que molts de vosaltres l'heu pogut veure a la nova sitcom de TV3, La Casa Nostra, interpretant el paper de la Berta. I a més, ha format part del fenomen televisiu que va ser Valèria a Netflix. A banda de la tele, també ens ha fet gaudir i emocionar el musical d'Ànima.
12: Sense cap mena de dubte, i a mi em fa especial il·lusió, és un honor tenir-la avui amb nosaltres. Saludem amb un fortíssim aplaudiment, si us plau, a la Paula Amàlia. Bona tarda!
13: Rebuda i el de més en tonteries.
12: Bueno, la catifa vermella no és veritat perquè no hi ha pressupost.
11: No hi és.
12: Però és una catifa...
13: Però tinc un ventall vermell meravellós.
12: Veus?
13: Avui dia és molt millor, amb aquesta calor és molt millor que una catifa.
12: A quina entrevista tu t'han donat un ventall perquè estiguis a gust?
13: A cap.
12: Veus?
11: Evidentment.
12: En aquesta? No.
11: I quantes catifes has trepitjat? Si seria un dia més a l'oficina per tu?
13: No gaires, tampoc. Bueno.
11: Volem que en trepitgis més. Comencem amb aquest missatge.
12: Bueno, escolta, abans de començar una mica amb la teca de l'entrevista, t'hem de preguntar si tu ets de platja, perquè t'hem convocat avui aquí al Xiroi de Cala Nuri. I a veure si tu seràs més de muntanya.
13: No, jo soc molt de platja si hi ha parasol.
12: Vale.
13: Perquè
12: vale.
13: És una condició sine qua non.
12: Vale.
13: Si no, perquè em cremo com un llangardaix, no
12: vale,
13: puc.
12: Vale.
13: Soc molt blanca, no puc anar sense parasol enlloc.
12: O sigui, ets una miqueta una gourmeter de la platja, eh?
13: Sí.
12: Sí.
13: Jo
12: sí.
13: Vaig molt ben preparada a la platja.
12: O sigui, sí?
13: Explica'ns.
12: A veure, ara.
13: Bueno, soc d'aquestes que porto una bossa amb tot. A la platja has d'anar amb revistes, has d'anar del cor. Revistes del cor, és molt important.
11: Vale.
13: Amb olives.
12: Olives?
13: Amb algun... Sí, sempre, oliva, un vermutet, alguna cosa, per, perquè vale. Si no, jo m'avorreixo. Vull dir que al final hi ha moment, no?
11: I l'oliva et distreu, eh?
13: Sí! Bueno, passa el temps, eh? Ara picaré una mica, doncs et passa una oliveta, unes patatetes...
12: Bé.
13: Una mica pac de senyora gran.
12: Em passa una mica a mi això, que jo hi ha un punt que quan passa una hora jo ja estic cansat de la platja.
13: Clar, per això.
12: Necessito inputs.
11: Clar. Això és veritat.
12: Però no, que... no esperava trobar-me inputs en olives, també t'ho dic.
13: Bueno, però està escolta, bé. Qualsevol input és benvingut.
11: Sí que és veritat que si t'avorreixes i tens gana, t'avorreixes més.
12: Sí.
11: No, que aquella estona del vermut, aquella estona la tens coberta.
13: Clar.
11: A veure què t'emportes.
13: Depèn. Aigua. Jo crec que aigua, una coca... Bueno, depèn. No, aigua, perquè amb la calor que fa...
12: Però ets d'aquella gent que matina per anar a primera línia de la platja o ves...
13: M'agradaria ser-ho.
12: Vale.
13: Però no sóc una persona de matinar.
12: Va, ostres.
13: Aleshores, no, m'encantaria ser-ho, però no. Llavors faig el que... I vaig quan bonament puc. No.
12: Ai, cuqui.
11: I qualsevol no. Lloc que trobes, allà et poses i no et queixes. Eh?
13: No, per això s'ha d'anar ben equipada, perquè pel que pugui passar, no, tens un lloc clar. De merda, o està plena de gent, no sé què, doncs llavors has de tenir coses per entretenir-te.
11: Amàlia, dius que no ets de matinar, però nosaltres tenim la sensació que et fots un fart de currar.
12: Això
11: sí. Et fots un fart de treballar. Ja descanses, Amàlia.
13: T'estic
11: dient pel cognom. En comptes de Paula, Amàlia, directament.
13: I et passa una cosa que li passa a molta gent, que em fa molta gràcia. Que no...
11: és Màlia!
12: Sí. Jo també, m'he donat compte, molt bé.
13: Que tinc gent que em coneix des de fa molt de temps, mares, d'amigues i tal, que de sobte és Amàlia, i fas... No és Amàlia, és Màlia. Però clar, hauria d'estar sempre fent una pausa... Que fa mandra fer.
11: Paula i Màlia.
12: Paula, Màlia.
13: Sempre passa, eh?
11: I fas cara de Màlia.
12: Això, per favor.
11: Fas cara d'Amàlia, jo vol
13: dir
11: ara...
13: Què vol dir fas cara d'Amàlia?
11: Quina cara tinc jo? Quin nom diries que em demana la cara? Per exemple, el Guillem li demana Gerard. Per
12: home,
11: com
12: no,
11: li diu
12: favor.
11: Gerard?
13: És que Gerard i Guillem són d'aquests noms que es confonen molt. No, estic super d'acord.
12: Paula, això és mentida.
13: Noms, no, sí.
12: Però si només coincideixen amb una lletra, la G.
13: Però hi ha algo que és el mateix tipus de persona. Sí.
11: Veu.

0: Les elaborades.
1: Molt profund.
2: No ho sé. M'agrada molt Júlia.
1: Ah!
2: Et queda molt bé.
1: Et
2: li queda molt bé.
1: Sí?
2: Pues no. Ves que no s'hagin equivocat. Pues Paula.
0: Ostres, però sí que és veritat que Júlia té nom de persona fina, no? Sí. Persona de teatre.
1: Júlia és bonic. Júlia em sembla molt bonic, sí.
2: I de petita t'hagués quedat niquelat.
0: Sí.
2: Ai, sí.
0: Ara
2: Júlia de gran potser tires més cap a Amàlia, però de petita...
0: Alba, per favor. Déu meu, escolta, com deia l'Alba, veiem treballar moltíssim. Clar, nosaltres estem veient una cosa que segurament fa mesos que heu gravat, que és la segona temporada de La Casa Nostra.
2: Mm-hmm.
0: Escolta, està anant molt bé el tema, no?
1: Sí, vull estem dir... molt contents. Sí, sí, sí.
0: O sigui, no tenia una mica de pressió de... Ostres, feia molt temps que no es feia una sitcom a TV3 i de cop i volta, no? Formar part d'això, què? Com
1: ara amb la segona no tant, perquè ja no hem passat una mica el susto. Quan es va estrenar la primera a l'octubre, crec que va ser, sí que estàvem molt cagats, perquè al final també hi ha tot el precedent, evidentment, de Plats Bruts, de Jet Lag, no? Que van ser dos super
2: Plats Bruts hem superat.
1: Clar, però ho hem superat, però al final la comparació és inevitable, no? I al final teníem una mica... Estàvem tots una mica escagarrinats, no us enganyarem.
2: Normal.
1: Bastant. Però va anar molt bé. Jo crec que la rebuda és bona, que la gent s'estima els personatges, no sé, ens escriuen coses que són boniques, la gent de vegades pel carrer et diu estic rient molt, a mi em fa molta il·lusió quan et diuen estic rient molt amb La Casa Nostra, o sigui què... I és divert.
0: Home, i Sforo també diu que ha anat molt bé perquè, segons el que sabem, ara ens ho confirmaràs o no, ja heu renovat fins a 4 temporades, no? La tercera i la quarta, o això va dir el Rocco.
2: Quina cara posa la Júlia.
1: No. És que jo no sé, sí.
0: Sí. No pot ser que t'hagin fet fora, no?
1: Ho has dit tu, no ho he dit jo, no?
0: Vale.
2: Ah, exacte.
1: Sí.
0: Presumptament.
1: Sí. Presumptament farem tercera i quarta, sí.
0: Vale, bé.
2: Presumptament, si després hi ha algun gir de guió, no és ni cosa teva ni cosa nostra.
1: Exacte.
2: Nosaltres estem coberts, ja.
0: És cosa nostra, clar.
2: Clar, cosa exacte. Nostra. Què tal això de gravar una sèrie en públic? Perquè és com un híbrid dels dues experiències de fer tele i de fer teatre.
1: Sí, en un inici estàvem com molt, no? Perquè menys l'Albert Ribalta, que sí que havia sortit de Jet Lag, la resta no havíem fet mai aquest gènere, que és la sitcom, no? I estàvem una mica a l'expectativa de què passaria. Però és molt guai perquè ens va donar molta calma veure que la gent no ve veure una obra de teatre, sinó ve veure un rodatge.
2: Uh-huh.
1: I això al final, clar, vull dir, amb les repeticions, ja és molt divertit. Tenim l'Arnau García, que és un animador de públic, que és espectacular i que fa una feina brutal. Perquè, si no, sense ell, jo crec que ens enfonsaríem una mica els dies
0: que... animador públic i còmic, també, que...
2: Sí, és clar, còmic.
1: I els dies que... En rodatges, de vegades, es punxa vol dir que, de vegades, jo què sé, doncs t'encalles en una escena, o vas malament de temps, o de sobte, vull dir que un rodatge sembla molt trepidant,
0: clar.
1: Però de vegades és una mica avorrit.
0: I els hi doneu entrepà a la gent que veu, què?
1: Els hi donem, sí, els hi donem moltes coses. Hi ha sortejos, passen moltes coses. Es regalen entrades per anar a llocs. A l'Arnau els hi fa tours privats pel set, perquè hi ha moments en què poden entrar al set, es fan enquestes... És que, clar, fa molt riure. A part, és molt divertit perquè nosaltres ens hem de concentrar per fer l'escena, però el que està passant a fora amb el públic de vegades sembla una despedida de soltera.
0: Sí, home, sí.
2: Uau, hi haurem d'anar.
1: Perquè hi ha molta festa i de vegades estàs tu allà en plan, per favor, les meves rèpliques... Bueno, has de fer una mica de bombolla, perquè hi ha un... Clar, normalment en teatre, tu estàs acostumat que el públic està absolutament en silenci.
2: Clar.
1: Aquí és tot el contrari.
0: Sí, la penya va loca, eh?
1: Sí, i és molt guai també, perquè aleshores quan fas l'escena la gent ja està... El públic està calent, com per dir-ho d'alguna manera.
0: Ostres, que guai.
1: I les escenes funcionen molt bé.
0: No, jo t'he dit que estic enganxadíssim.
1: Heu de venir de públic a la tercera o a la quarta, va.
0: Presumptament.
1: Presumptament esteu convidats.
0: Home, per favor, aplaudiment, clar que sí, home.
2: Jo entraré i diré, a mi me convida la Júlia Amàlia.
1: Exacte.
2: Sóc amiga seua.
0: Molt bé. No, jo t'he dit que m'està encantat perquè també hi ha un punt que trobàvem a faltar una cosa fàcil TV3 de... Escolta, de cop i volta, tinc 20 minuts per mirar la
2: tele. T'anar a gaudir.
0: O amb el mòbil ràpid, un viatge de metro, de tren o el bus, saps?
1: Jo crec que al final les sitcoms tenen aquesta cosa de fer-te sentir una mica com a casa, no? Sí, i és una mica total. El teu grup d'amics, no? Com passava amb Friends o amb How I Met o amb aquestes, no? Que al final t'estimes molt... Per mi la clau de la sitcom és que t'estimis molt els personatges.
2: Totalment.
1: I jo vull pensar que aquests personatges es fan estimar, no? I que al final t'importa el que els hi passi, perquè al final... Sí. Cada capítol és una cosa estanca, no? Vull dir que cada capítol és una mica Teo va al zoo, Teo va a la platja.
0: Totalment.
2: De fet, la Berta, el teu personatge, és bastant nerviosa i quadriculada. I nosaltres ens preguntàvem, quan de la Paula hi ha aquí?
1: De quadriculada, poc.
0: Vale.
1: De nerviosa, ja.
0: Vale.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí, o sigui, jo sóc belluguet, sí. Cada cop més. De petita jo crec que he de més calmadeta, i a mesura que m'he anat fent gran sóc més...
0: Això els hi passa als gossos, eh?
1: Hòstia,
0: no dic que siguis una gossa, però vull dir que els gossos, vull dir, al revés, a mesura que es fan grans, es cansen més. Jo sé perquè tinc un gos, el Paco, que pobre fa...
2: Bueno, i les persones també, vull dir... Els...
0: Bueno, no.
2: Els avis...
0: El què?
2: Els avis, a mesura que es fan, no?
0: Bueno, hi ha un tipus d'avis que estan tot el dia al bar, que aquesta penya no para, eh?
2: Sí, i ja hi ha molt hiperactiva, també. Ja, sí. Que se'n vagi relaxant. I ara sí, que hem descobert YouTube...
0: Sí, sí, sí.

0: Sí, sí, calmamos. Sí, sí.
1: Hi ha una cosa que també ens ha encantat molt que has fet, que és Ànima. T'he de dir vaig anar, no enganyat, perquè no tenia ni idea què anava a veure. O sigui, vaig anar a veure Ànima i jo vaig dir, ja veuràs tu, perquè jo... A mi els musicals...
2: Perquè no t'agraden els musicals.
1: A mi els musicals em costen.
2: Vale.
1: A mi, Mamma Mia, jo t'ho canto tot. Jo a lo loco, Dancing Queen...
2: Tens com una doble personalitat, perquè després és superfan de Hannah Montana.
1: Ah, no, sí, sí,
2: ens encanta.
1: Sí, sí,
2: ens encanta estar d'ella.
1: Que jo anava sense cap input del que era Ànima.
2: Vale.
1: I vaig sortir pensant, buah, quina bogeria. I a mesura que vaig començar a fer preguntes, no, això és una cosa que va estar al Nacional, això és una cosa que hem fet aquí, dic, però, mare meva, quina autèntica barbaritat.
2: Sí, per nosaltres ha sigut molt guai poder-ho tornar a fer, perquè al final el Nacional va anar molt bé, perquè és un projecte que és com un musical, bueno, sense el com, és un musical de gran format i de creació, i al final hi ha molta, molta feina darrere, però hi ha moltes hores i li tenim, per nosaltres és el nostre fill, al final, i tant de bo puguem fer-lo més endavant, no sabem on ni com,
1: clar,
2: però
1: clar.
2: Sí, i els musicals de gran format tant de bo tinguin més espais on poder-se dur a terme.
1: Com t'ha pres les lletres? Perquè jo em costa de vegades aprendre les cançons, vull dir, a part...
2: Sí?
1: Sí, vull dir, jo, per exemple, Superestrella ara la tinc integradíssima.
2: Home,
1: no?
2: Jo crec que tothom, no? Tot Espanya,
0: tothom.
2: No?
1: Però una cançó...
0: És la nova religió.
1: Que l'aprens per primer cop i que tu ets la protagonista també té un punt una mica de...
2: Jo és que m'aprec més ràpid les cançons que el text. Jo
1: sí?
2: Sí, jo les cançons me les aprec molt de pressa.
0: Perquè tenen cantarella.
2: Sí, és
0: com
2: molt...
0: les preposicions,
2: no?
0: Que mos les sabem totes perquè tenen cantarella.
2: Ah, ante... No, clar,
0: perquè... Cabe con, contra, de, des, entre, per, cons, fin, so, so, contra, front i mediante.
2: Ah, és que...
1: Ara...
0: Som amigues!
1: Molt bé, la Júlia i l'Alba s'han fet amigues.
2: No, però les cançons s'aprenen ràpid, jo crec.
1: Sí, ostres.
2: Sí, sí, a part també, bueno, són moltes hores, vull dir, són moltes, moltes hores d'assaig, de coreografia, de posicions, perquè eren molta gent dalt de l'escenari.
0: Moltíssima gent.
1: Una autèntica barbaritat al moviment de l'escenografia, vull dir que la gent que, si ho tornem a fer, que no s'ho perdi, que torni a anar-hi.
2: Sí, jo recomano tot, perquè la història és preciosa, crec que a més és molt desconeguda, perquè va sobre els estudis d'animació als anys 30.
1: Totalment,
2: i,
1: totalment.
2: Vull dir que és un món com molt interessant, jo penso.
1: Sí, sí.
2: I a nivell de musical jo crec que era molt guai.
0: No, no. I més enllà del que es veu a l'escenari, també hi ha un missatge per mi del musical Ànima, que és que es pot fer autoproduccions catalanes d'una qualitat altíssima, perquè tenim tots els elements que es necessiten per muntar un tinglado preciós com el que vau muntar, no? Jo et volia preguntar sobre Valèria.
2: Sí.
0: Perquè, clar, va ser la primera producció que vas fer per Netflix,
2: sí.
0: No? Internacional.
2: Sí.
0: Et podem preguntar quants seguidors et va pujar el teu Instagram?
2: Una borrada.
0: O sigui, el moment que tu te n'adones que allò fa plop...
2: O sigui, va ser més a la segona temporada. La primera temporada, potser, jo què sé, jo que tenia 5, 6.000 seguidors.
1: Vas pensar, això de Netflix no és tan bo, no?
2: No, i em va pujar fins a uns 10. I vaig dir, vale. Però jo recordo que, me'n recordo més, estava de vacances amb uns amics que ens en vam a Formentera, no sé què, i cada dia que ens llevàvem era com la broma de a veure quan havia pujat.
1: Que heavy.
2: Però potser cada hora pujava... 100 persones, o sigui, vull dir, no era una bogeria, cada dia eren 1.000 persones segur. I vaig passar, doncs, de 10 a uns, no sé, a uns 70, 80, unes 70, 80 mil persones.
0: En cosa de...?
2: En cosa de 3 setmanes.
0: Uau!
2: Allà va ser quan les 3 vam... O sigui, les 4, perdó, que som 4.
1: Aquí has matat, aquí,
2: no,
1: d'aquí tu n'oblidaves.
2: No ho sé, perquè me les estimo totes moltíssim.
1: No, home, no, alujas!
0: No matis a ningú.
1: Té l'escopeta molt ràpida, eh?
2: A ningú. Però aleshores va ser quan...
1: No, vam... alujas!
2: Quan ho vam parlar i vam dir, un moment, això està funcionant molt. I quan de sobte nosaltres, jo què sé, jo per Barcelona, no, que com dèieu abans està tot ple de guiris, et trobaves a gent, jo en aquell moment vivia pel centre i et trobaves a molta gent de, no, venim de Filipines, tu surts a la sèrie. O,
0: au,
2: o
0: au.
2: Sí, gent de llocs molt inhòspits que estava veient la sèrie.
0: Jo t'anava de preguntar a quin lloc del món t'han reconegut, però sí que és veritat que Barcelona, com que hi ha tanta gent, és lo bo, no cal marxar de Barcelona.
1: I això de que t'han pujat seguidors, però això de Netflix es paga bé o què? Paguen bé aquesta gent o... Ai.
3: No.
2: Aviam, no, un moment. O sigui, sí, aviam, sí.
1: Vale.
2: Sí, sens dubte. Si ho compares amb moltes altres feines, evidentment, sí, és un sí gegant indiscutible. Crec que nosaltres també, a mesura que vam anar fent més temporades, doncs ens va anar pagant millor.
0: Clar, vale. Sempre comences com a novato.
1: Nosaltres estem en el mateix punt, també, no?
0: Sí, això ens passa a tots.
4: Que llueva dinero.
0: A vegades el que passa és que en un sector com el sector de les arts escèniques està tan infrapagat,
2: clar,
0: que qualsevol cosa et sembla una loteria i dius, no, tampoc potser és tant, potser és el que hauria de ser.
2: Bueno, i també quan fas audiovisual cobres molt més, infinitament més, que quan fas
0: teatre.
2: Això sempre és així.
0: De sempre. Que la gent vagi al teatre.
1: Totalment. A veure, Paula Júlia.
0: Paula Júlia, del nostre cor.
1: Hi ha una cosa que volem parlar amb tu, perquè vas formar part d'una, diríem, de les millors campanyes de la Generalitat en favor del reciclatge, que sonava així.
5: Siguis de plàstic.

0: És, si jo he après a reciclar gràcies a aquesta cançó.
1: De res. No. Increïble. No, no, però, aviam, estem parlant que això era 2012, no? Compteu, jo sóc de lletres, mira, però...
0: Inclús quan l'anunci, sencer.
2: Pues, goita, deu fer com 16 anys. No, 14 anys.
1: Fa molt, eh? Érem molt petites quan va sortir això. Però,
0: i com
2: tu
0: us arriba?
2: Quants anys tenies, llavors? Doncs
1: pues, 2022. Ostres. Ara en tinc 35, imagina't. O sigui, sí, sí.
0: I com us arriba una proposta? O sigui, teníeu de Mamsels, no? I
1: entenc sí, que... perquè...
0: Veu fer vosaltres la proposta o
1: no,
0: la gent
1: no,
0: hi diu... Ei.
1: Ens va arribar perquè l'empresa Boom, que era l'empresa que va fer, l'empresa de publicitat que va proposar l'anunci a la Gene, coneixien a la germana de la Bàrbara Mestanza, perquè la germana de la Bàrbara també és publicista, i ens vam veure en una actuació que vam fer per inaugurar l'estudi que feia la germana de la Bàrbara, vull dir, una cosa així com molt petita, sí, sí, molt mona, però molt petit comitè. I els hi vam volar i ens ho vam proposar. I, de fet, en un inici vam dir que no, perquè va ser com nosaltres ara, no sé, no estem fent anuncis ni públic ni res. No sabíem, evidentment, que tindria tot aquest abast. O sigui, ens imaginàvem que seria un anunci que passaria sense pena ni glòria. I al final vam dir que sí perquè estàvem fent una obra lliure i necessitàvem pagar l'escenografia, no teníem ni un duro.
0: Bravo, bravo.
1: I vam dir, és que, bueno, algo necessitem per poder pagar la gent que està treballant amb nosaltres.
2: I com que potser no hi ha prou de subvencions de la Generalitat, ho aconsegueixes de la Generalitat, però d'un altre lloc, la publicitat, saps? Home!
0: Molt bé, molt bé. Ara, la gran pregunta que potser es fa a Catalunya, tu recicles o això com
1: sí,
0: ho portes?
1: Sí, sí que reciclo.
2: Ah. Fa molta cara de reciclar.
0: Sí,
1: sí, sí reciclo, reciclo.
0: Vale,
1: sí,
0: vale,
1: sí.
0: Vale. Que no sigui de cap i volta, tu, a mi ja em van pagar, però a mi
1: no
0: de reciclar se'm pela.
1: No, jo hi crec. Jo hi crec, no vale. Sé. No? Hi ha d'haver-hi esperança a la vida,
2: que
1: no?
2: Que gent que creu en Déu, Paula Mar.
1: Jo crec que en el
2: reciclatge.
1: Ai, servirà escolta. O no servirà en aquest món en el que estem? Doncs no ho sé, però jo reciclo.
0: No, no preocupis.
2: Fas teatre, sí. Fas tele. Fas produccions internacionals com Valèria. Fas doblatge. Només et queda dirigir?
1: Ah,
2: què t'agradaria?
1: No ho sé, molta feina. És a dir, molt gestionant moltes coses. Mm-hmm. Molta gent i molts... A mi em sembla, ho admiro moltíssim, perquè em sembla que al final és un director d'orquestra, no? Vull dir que has de gestionar tots els equips, totes les persones, totes les sensibilitats. Més endavant potser, ara mateix no.
0: Bueno, mira.
1: Però més endavant,
0: home,
1: no ho sé.
0: És que també ets molt jove, Paula.
1: Bueno, tant, eh?
0: Que, bueno, però 35 anys, Déu meu senyor.
2: Julià, vull dir... per favor, jo la teva edat. Ho tenia tot per fer.
0: No. Escolta'm, el que sí que et convidem és que quedis amb nosaltres una estoneta. Nosaltres hem de fer una petita pausa per la publicitat. Uh-huh. Tot seguit arriba el Mar Llibre. A Paula Amàlia, moltíssimes gràcies. Fora aplaudiment per
1: vosaltres.
0: La Paula, per la Júlia. Gràcies per
1: acompanyar-nos.
0: Des de la Xulaida Calamuri. On el podem veure ara? Hi ha alguna cosa més que...
1: Doncs farem presumptament la tercera temporada de La Casa Nostra.
0: Presumptament.
1: I la gira de L'Ultimàtum, que és una obra que hem fet amb el Jordi Oriol, que s'ha fet aquí ara al Teatre Goya, i ens n'anem de gira per tot Catalunya. I és una obra, de veritat, absolutament meravellosa. Indigest, Jordi Oriol, sempre mola, és teatre i física quàntica.
0: La gent que té nom, o sigui, cognom amb nom...
2: Com sí. Ella, com ella.
0: O sigui, Jordi Oriol, aquí ja es denota que hi ha talent, eh?
1: Ultimàtum, de veritat, per tot Catalunya, no us ho perdeu.
2: Ultimàtum.
0: Ultimàtum. Escolta, Paula Amàlia, moltíssimes gràcies.
1: Moltes
0: Fem una
1: gràcies.
0: Petita pausa i en seguida Mar Llibre. Tornem fins ara.
3: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades. RAC1.
4: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
5: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
6: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
7: Sota l'encanteri de la lluna que l'Orca va venerar, neix un viatge. Un viatge poètic, musical i de dansa cap al Federico més autèntic.
8: Huye luna, luna, luna, que ya siento sus caballos. Luna, oda a Federico García Lorca de la companyia Rocío Pozo. Dues úniques setmanes, del 8 al 19 de juliol al Teatre Apolo. Entrades a teatreapolo.com.
9: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
10: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
11: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderas protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama. Aquest festival grec seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
12: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
13: A mi em faria il·lusió avui, si hi ha algun conductor escoltant RAC1, que acabéssim de connexió amb una acople d'aquests de ràdio ben maco.
0: Ah, vale, espera, vaig a veure si... Vale, doncs mira, pots posar RAC1 així fent que s'acopli.
14: Vale, vinga, va.
0: Puja-li el volum.

0: Teloners del versió RAC1. I a prendre pel sac les migdiades.
1: Estem ara mateix a l'Hospital Clínic.
2: Ostres, Guillem, et tens molt lluny.
3: Guillem, torna!
1: Estic molt lluny!
4: Teloners!

0: Vinga, va, que falten 3 segons perquè faltin 20 minuts per les 4 de la tarda. Seguim aquí al Xiloi de la família Nuri. Alba Segarra, escolta, fresquets, eh?
1: Ara corre una marinada, sí. Si a veus que mos acostiparem.
0: Saps què? Qui ve com una onada que ens refrescarà com una mala cosa?
1: Qui? Qui?
0: En Marc Llibre, Marc Llibre, bona tarda!
2: Bona tarda!
1: Guapo!
2: Gràcies!
0: No ho dic convençut.
2: Com es nota que no m'ho diuen mai?
0: Bueno, encara segueixes en parella?
2: Sí, vale. Sí, sí.
0: Nosaltres ens agrada fer una mica d'anar recopilant i saber què...
2: Sí, perquè teniu poca fe, no? Encara ahir conservi, preguntar... perquè m'ho pregunteu cada dia.
1: Recordem que ahir vam veure en Marc Llibre, sí, sí. Ahir li vam preguntar... Sí. Però no s'ha donat res per fet en aquesta vida.
2: No.
1: 24 hores després...
2: I amb mi menys.
1: I que no, i amb tu menys.
0: També s'ha transformat en una cosa de fora d'antena ja, vull dir, és una preocupació real, que
2: sí.
0: Arriba a l'estudi...
2: Sí.
0: Marc Llibre, tens parella encara? Sí, vale, perfecte, podem fer secció.
2: Perquè mai em pregunteu com estic, això és veritat.
1: És que si tens parella estàs bé.
2: Bueno, no ho sé.
0: Sí? No estàs bé?
2: Sí, però hi ha casos que no...
1: Et veu a la cara.
2: Sí, oi? Se'm veu feliç.
1: Pots ser d'enamorat, mare de Déu.
0: Marc, avui t'hem portat una miqueta perquè tu ets expert una mica en disseccionar i en posar el teu ull crític sobre les coses i avui volem que posis aquest ull crític sobre anar a la platja, aquest fenomen, no?, que estem fent avui amb els taloners.
2: Sí, avui fa calor, és estiu, estem a un restaurant a peu de platja i per això crec que és el moment idoni per preparar l'oient explicant una mica el que es poden trobar durant aquesta època de l'any.
0: Sí.
2: Aleshores, porto perfils de persones que apareixen a l'estiu. Persones que identificareu fàcilment.
0: Sí, no?
2: I si no l'identifiques és que ets tu, aquesta persona.
0: Vale, jo crec que avui poden caure les canetes, eh?
2: Poden
1: avui
2: caure
1: avui es diran veritats. Sí.
2: Aleshores, això, tipus de persones, versió estiu. Som-hi?
0: Vinga, va, fot-li. Vinga, va, comencem. Aquest m'agrada molt, amb el meteoròleg frustrat.
2: Sí, ho som tots una mica. És aquella persona que es passa tot l'estiu dient-te que fa calor.
1: Oh.
2: Suposo que creu que ets idiota i que el fet de tenir la raja del cul com el riu Guadalquivir no és suficient com perquè per tu mateix interpretis la temperatura que fa. Ell t'informa igualment, no deixa ningú enrere. A l'hivern ho fa amb el fred, també.
0: Sí?
2: Sí. El que no sé és què fa la primavera i la tardor.
1: Bueno, ja no existeix.
2: Oi, aquesta persona desapareix.
0: No surt de casa, aquella persona.
1: Clar. No, les estacions aquestes ja no existeixen.
0: No.
1: Ja no hi passem. Ara, com a molt, és un diumenge.
2: Ah.
1: Mira, aquest diumenge va ser
2: la primavera, no?
0: A veure, el musculman.
2: Bueno, aquest està tot l'any entrenant per poder lluir cuerpazo. El que és curiós d'aquest personatge és que al gimnàs sigui capaç d'aixecar coses tan grans i després li costi tant aixecar aquella cosa tan petita que té entre les cames.
0: Ja, per favor.
1: Això passa.
0: Però és veritat que on hi ha a les platges on hi ha això per fer exercici,
2: sí,
0: els mazaos que per fardar.
2: No sé com es diu això, workout.
0: Tot és en anglès.
2: Les barres, no?
0: Les barres, sí.
1: Fa molta gràcia perquè aquests quan baixen de fer-s'ho, de fer coses de fer pes, ¿vale?
0: Sí.
1: Llavors surten de l'exercici i es miren al braç i és com que no va tan ràpid.
0: Ja, perquè no hi ha...
1: No va tan ràpid.
0: No hi ha mirall. Clar, vull dir, aquesta gent va al gimnàs durant l'època normal i es pot mirar el mirall.
2: I va veient el progrés,
0: no? Clar. Tal i qual, no sé què. Vull dir,
1: i pel meu gust s'arromanguen massa el pantaló. Quan estan esperant perquè els toqui el seu torn, es comencen a arromangar. Si haguéssiu vingut, ho veuríeu. Es comencen a arromangar el
2: és com una senyal de
1: el pantaló
2: que toca, no?
1: I tota la carn d'olla, i tu estàs allà i dius, jo per què? Jo per què he de veure això?
0: Per què no t'has comprat uns pantalons més curtets? També estaria el tema, no?
2: Vés amb calçotets.
1: Bueno, demana-li a un pare que t'abraci, saps? Però deixa'm tranquil a mi, tio.
0: A veure, el Michael Jackson invers.
2: Bueno, és blanc, però el seu somni és ser negre. Per això pren el sol constantment fins a semblar una persona de Cuba, però amb la cara d'una persona d'hospitalet. Consell, accepteu el vostre to de peix, sisplau. No sigueu com Michael Jackson, que va començar amb un blanquejament dental i se li va anar a les mans allò i va convertir.
0: Però és veritat que deien que el del Michael Jackson, jo vaig sentir, no sé si ho va dir Clapés, em sona, de sentir-ho a la redacció, que era el tema del vitiligo, que Michael Jackson tenia vitiligo. És aquella malaltia que tens a la pell, no? Que diguéssim que van sortint taques. Exacte.
1: Sí.
0: Que tenia vitiligo, però molt extrem.
2: No ho sabrem.
1: Jo crec que tenia diners i no el sabia gestionar bé, com la majoria dels rics, no?
2: Sí.
0: Perfecte. Això, vale, doncs ja està. La meva dada, no, la merda.
2: Sí, ja has vist que ens ha donat igual, però...
1: Pues que, a veure, això no és l'informatiu, saps?
2: No.
0: Mira, i parlant de Michael Jackson, el turista sexual.
2: Mira, aquest viatge tot l'estiu i sempre va a llocs molt exòtics. Són persones que diuen que marxen a Tailàndia per conèixer món i gent diferent i l'únic que coneixen és a unes germanes bessones anomenades papiloma i gonorrea.
0: Per favor.
2: Sí, això passa.
1: Això passa molt, eh?
2: Això passa molt.
1: I les pots conèixer a Barcelona.
2: Sí, també. Les
1: vull dir, no cal anar a Tailàndia.
0: És un plat típic aquí. Està l'escudella, la gonorrea i la crema catalana.
2: Sí.
0: Vinga, va, els jeques Cousteau del Mediterrani.
2: Jo diria que és Jacques Cousteau. Els jeques són àrabs, però bueno.
0: Perdona.
2: És l'il·luminat que va a la platja de Barcelona.
0: No, un moment. Parem-ho tot. A veure, és que clar, jo...
1: Espereu això.
0: He llegit el jeque...
2: Jaques costeau, has llegit tu?
0: Què passa? Jo he començat a llegir, dic...
2: No, bueno...
1: Vale, saps què passa? Que el Marc Llibre mos escriu unes entradetes i l'Estadella li dona pas, així, al presentador.
2: Les hauré de fer en català, sempre.
1: I sí que t'he de dir que jo he llegit, quan ha dit Jacques Cousteau, he pensat, goita, que bé, parla francès, tu, seguim.
0: No, clar, clar, vull dir, hòstia, jo he vist Jacques i dic, deu ser de Jacques, caca. Doncs Jacques Cousteau,
3: que
0: és veritat, és veritat.
2: Bueno, és l'il·luminat que va a una platja de Barcelona i es posa ulleres i tub de busseig per veure amb més claretat meduses, compreses, condons i algun cadàver que ha llançat Carles Porta al mar la nit anterior per continuar rodant.
1: Tenim sèrie, exacte.
2: Sí, perquè això, la mamella de la corpo s'ha d'exprimir al màxim.
1: Quan va acabar la pandèmia, que jo em vaig confinar a Barcelona, vaig vindre un dia aquí a la Barceloneta, com per connectar amb mi mateixa, suposo, bueno, per sortir de casa, caminant, i vivia lluny, llavors...
0: On vivies?
1: Vivia més amunt de la Sagrada Família.
2: Ui.
0: Vale.
1: I vaig vindre caminant fins
0: Sant
1: aquí... Sí, per allà a Sant Pau. Vale. I vaig vindre caminant fins aquí, l'aigua de la Barceloneta semblava les Bahames.
0: Ara.
1: Quina és la moralina de tot això?
2: Aviam.
1: Que si no hi ha turistes... La Barceloneta són les Bahames.
0: Si no hi ha persones, perquè jo també recordo que la volta a Cunit era allò, era...
2: És que va haver una bona pandèmia, de tant en tant.
1: Una bona pandèmia t'ho posa tot a puesto.
2: T'ho neteja tot i surts millor persona. Ja s'ha notat que, bueno...
1: Increïble.
0: T'he dit que sóc molt fan de les ulleres aquelles de les... No direm el nom de la marca, només direm que són les tintes del Gato Largo.
2: Sí.
0: De Cat Long, que tenen aquelles màscares... No em mires així.
2: És que no l'ha entès, l'Alba.
1: No entès res.
0: Les tintes del Gato Largo, de Cat Long.
1: Ah, vale, uau. És que el nivell és un...
2: No, però és bona, és bona.
1: Està molt bé. Hi ha una persona al públic fient-li fuera.
0: Sí, fotent una patata i me'l vas trencat, eh? Vull dir, el públic que tenim també els taloners no sé si està per demanar gaire, eh?
2: No. Bueno, el que us mereixeu.
0: A veure, el Federer Djokovic,
2: sí.
0: Això ja està bé així?
2: Sí,
0: el Federer Djokovic de la vora del mar.
2: Vale, són els dos idiotes que ocupen una franja amplíssima d'accés a l'aigua per jugar a pales sense cremar-se els peus i disputar una mena de gran slam per fills de puta, que bàsicament es consisteix en anar-te donant amb la piloteta cada cop que tu vols introduir-te a l'aigua.
0: És que hi ha gent molt flipada amb el tema de les pales, eh?
2: Hi ha gent que juga molt bé.
0: Molt, però també hi ha penya molt flipada.
2: Sí.
1: I que en fan un mal ús, perquè aquestes pales, tothom sap que són les pales dels enamorats. En aquestes pales hi jugues quan portes menys d'un any amb una persona i vas a la platja els primers 10 cops.
0: Ara.
1: Jugues per fer algo diferent, perquè et vegi moure't i córrer. És un tema d'exhibició, com un pavor real. Després, aquestes pales se guarden...
2: I no es torna a treure mai més.
1: Se't posa les calces fins a les aixelles i ja seguim la relació.
2: I fins a la jubilació, eh?
1: Fins a la jubilació. Les carrega el dimoni, aquestes pales. Això només es pot suportar quan estàs enamorat, que estàs sec i estàs agilipollat.
0: Quan estàs enamorat, suportes moltes coses, eh?
2: Sí, la tagliatella, per exemple.
0: La tagliatella. I parlem
1: de... Que t'abraci, suportes.
0: Parlem del primer moment, que és tirar-se una llufa davant de la teva parella. En aquell moment, si tu arribes al moment de la llufa, aquella parella va de per vida, eh?
1: Jo vaig tindre una cita de les primeres, on, per sorprendre, em va comprar...
0: Es va tirar un pet a la cara.
1: No, formatge Cabrales.
0: No.
1: I vi negre. Què passa? Que a mi se'm va ficar un pet atrevessat, que això és molt, molt fotut, perquè fa molt mal i s'ha de treure. I jo estava com doblegadeta, en aquell de balcó, pensant, bueno, dissimula. I un moment que em va dir, Alba, et trobes bé? I va ser com, no, ara aniré a l'habitació, fins que no em troba bé, no sortiré, però tranquil que estaré bé.
0: Ai.
1: Vaig anar a l'habitació, em vaig tirar tal pet... Que conto que va trucar els bombers.
0: Però, escolta, però era la primera cita, eh?
1: Era de les primeres, potser en portàvem tres.
2: Hòstia.
1: I llavors vaig sortir i vaig dir, he sigut jo.
0: I amb aquesta persona segueix...
1: No, aquesta persona ja...
2: Va morir el mateix dia.
1: No vam arribar ni a les pales.
0: Déu meu senyor. A veure, va, els gondolers de la platja.
2: Bueno, és la gent que practica paddle surf. El paddle surf, per qui no ho sàpiga, és el cosí minusvàlid del surf. Bàsicament consisteix en anar de peu a sobre d'una taula remant la merda que hi ha a l'aigua com un gondoler de Venècia, però amb l'esquena cremada, algues al cap i vestit normalment amb un banyador bastant ridícul. Tu practiques paddle surf?
0: Jo practico paddle surf, no. Em sembla una autèntica barbaritat i una cosa molt gran el tema del paddle
2: surf. I entenc que surf tampoc, no?
0: Surf tampoc, no. Tu veus amb pinta de fer surf?
2: No.
0: L'Alba sí que ha fet surf.
1: No, jo vaig dir que faria surf a Lanzarote, però al final vaig anar amb una cata de vins.
0: Però tu no... Molt bé.
2: Està molt bé, sí.
1: No, jo he fet busseig.
0: Has busseig?
1: Busseig, sí.
0: Submarinisme?
1: Submarinisme, sí.
0: Vale, perfecte. I què tal, el submarinisme?
1: Molt guai. Molt guai.
0: Vale.
1: Molt superinteressant. L'he fet a Tarragona i a Egipte.
2: Home, són més o menys germans, és el mateix. El faraó de Tarragona, eh?
1: El Mediterrani i el Mar Roig.
2: Sí, que és el mateix.
0: Vinga, va, anem acabant amb la cantera d'entrados.
2: D'enterradors.
0: Hòstia, avui estic...
2: No passa res.
0: Hòstia, és que fot una calor que... També ho puc explicar una cosa que em passa, és que la setmana passada se'm van trencar les ulleres, vale? I porto les ulleres que portava fa 2 anys. I m'ha augmentat la miopia i no acabo de veure gaire bé.
2: Home, però podries haver-ho dit i ho hagués llegit l'Alba. Bueno, que també...
0: Bueno, però clar, que...
1: No, no, lo meu és de naixement.
0: Que ho llegeixi l'Alba és ictus. Vull dir que...
2: Bueno, la cantera d'enterradors són els nens que fan forats a la sorra i que després suposo que acaben tots treballant al cementiri municipal encarregant-se algun dia d'acabar la tomba dels seus pares, que els hi van agafant la mida.
1: Exacte.
0: Molt bé, molt
2: bé. Són petits, saps? Van agafant el d'això.
0: Perdona, i aquest m'agrada molt, el Terian Gos?
2: Sí, són les persones que juguen amb el frisbee a la platja, actitud de gos total. Només falta que després d'agafar el frisbee algú els hi doni una galateta, els hi rasqui la panxa i ells es caguin a la sorra. Que és
1: un... Hi ha molta gent que fa això, eh?
2: Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Sabeu que hi ha un esport professional que es diu Ultimate? Que és de frisbee?
0: Perdona, totalment. Jo tinc un col·lega que competeix amb un equip de Madrid fent això, i van guanyar un campionat.
1: Jo tinc dues amigues que han voltat per tot el món amb Ultimate.
0: Totalment, totalment.
1: Sí, això és molt fort a Amèrica Llatina, és molt fort a Colòmbia, és molt fort a Argentina.
0: Clar, clar.
1: I aquí mos ha arribat.
0: Mos ha arribat, mos ha arribat.
2: Mos ha arribat.
0: Mos ha arribat. Escolta, Marc Llibre, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Marc Llibre, sisplau.
2: Gràcies.
0: Que el tenim avui aquí, estan passant una mica de calor. I ara mateix tenim entre el públic, tenim l'Alba Segarra, l'hem enviat cap allà. Tu quedes aquí, Marc? Vull beu aigua, perquè, pobret, estàs deshidratat.
2: Sí, estic fatal, eh?
0: Fas mala cara.
1: Has vingut amb una samarreta negra, tu també.
2: Ja, nois.
0: Estàs fatal. Escolta, tenim l'Alba Segarra entre el públic.
1: Sí.
0: Hi ha dues persones que venen de negre, vull dir... I, bueno, també tenim... És que, clar, tenim... Ja veig diferents personatges, perquè tenim el senyor...
1: Un lisiat.
0: Un lisiat. Anem pel lisiat.
2: Sisplau.
1: Bona tarda, què t'ha passat?
3: Mira, una caiguda tonta.
0: Ai, ui. Bueno.
3: Una caiguda tonta i el braç...
0: Si no és tonta, no...
2: Jugant al frisbee?
3: No, no, no, no, no, per sort no, per sort no. Anava a sopar.
2: Bueno.
1: Anaves a sopar? I com hi anaves a sopar?
3: Caminant.
0: Però... Home, anava a sopar i es van sopegar.
1: I però vas caure perquè alguna vorera malfotuda?
3: Una vorera malfotuda per les Terres de l'Ebre, no diguem el poble.
0: A quin poble?
2: No mal.
3: Ràpida, però no el direm. I mira, d'allí, tot l'estiu... Enguixadet, en plena onada de calor, és fantàstic.
0: El problema és que nosaltres havíem fet una crida perquè la gent vingués amb banyador per poder-se banyar a la platja, però veig que tu amb el guix ja tens l'excusa perfecta, eh?
3: L'excusa perfecta, exacte. Jo et miraré des d'aquí.
1: Pots posar-t'hi fins als picarols,
2: sí,
1: ara, no? Ara, vull dir, sí. No cal que et mullis el braç, poses el braç amunt.
0: Ara.
1: Anem a conèixer més gent.
0: Tenim aquí una parella que m'interessa bastant.
1: Bona tarda, d'on veniu?
4: De Sant Quintí de Mediona.
0: Oh, per de Sant Quintí. Però... Això és el Penedès, molt bé!
4: Sí, vaig estar amb vosaltres, on era allò, Canyelles, una vegada, que donava uns premis i tal.
0: Ah, Canyelles, sí, que Canyelles sí. Ens van fer cargolaires d'honor, a Canyelles,
4: sí, senyora,
0: fa dos anys. Sí, ostres, que
4: però
0: bo!
4: Però és més interessant ella, que
0: sí.
1: És el seu... Veus, un home... Què diu? És el seu aniversari!
2: Home!
1: No, per favor, no!

0: Espera, que vaig cap allà on hi ha la Montse. I el dia del teu aniversari, per què ve veure'ns a nosaltres?
1: Bona pregunta.
2: Som el teu regal, Montse?
3: Mira, sembla que sí, però ha sigut sorpresa.
2: Ah!
3: Mira, hem vingut a passar el dia a Barcelona, volíem visitar la seva família, anar a dinar a la Villa Olímpica, però nosaltres som de Barcelona, però fa 4 anys per temes de malaltia ens en van anar a viure a Sant Quintí de Mediona.
2: I què bé si viu entre vinyes, al Penedès,
3: sí,
2: Sant Quintí?
3: Molt bé,
2: molt bé. Molt
3: I va, anem a passar, tot i que fa calor.
2: Sí.
0: T'ho ha regalat la teva parella, això.
2: Bueno.
0: Pues és gratis, aquest regal, perquè no cobrem l'entrada aquí.
3: Veus? Molt bé.
2: Això t'anava a dir.
3: I mira, han triat aquí i us han trobat. I com que sóc fan de RAC1, vull dir que...
2: Veniu a lo loco, eh? No sabíeu que hi érem.
3: No.
0: O sigui, ni tan sols és un regal.
2: Vull dir, han vist que hi havia la bandereta de RAC1. Ah, doncs mira, em quedo aquí.
3: Sí. M'agrada molt i us escolto sempre.
2: Ah,
3: ens hem dit, va, doncs ens quedem.
2: Ah, molt bé, molt bé. Però escolta, moltíssimes gràcies. Perquè
0: il·lusió.
2: Aquesta tarda quin plan teníeu més? Li has organitzat
3: no, ara ja ens n'anem cap al poble a celebrar-ho amb la família.
2: Ah, molt bé. Veig que el teu home s'ha quedat sense plans per fer a mitja tarda, eh? T'ha anat molt bé.
4: Segurament em quedaré sense veure l'Argentina.
1: Oh, home.
0: Bueno. Avui també juga... Escolta.
2: Mira, estem en setmana del Mundial.
1: Sí.
0: A què t'hi va tu, l'Argentina, però si ets d'aquí? Per favor, que la teva senyora fa anys.
4: Perquè el Messi em té el cor robat com a barcelonista, però no, primer és la família i la dona.
2: Ui, i la que estàs liant, eh?
0: Com ha anat recollint cable, eh?
2: Sí,
0: com ha anat recollint cable.
2: Ha arrencat molt fort dient, merda, jo volia tancar els plans al migdia, després de dinar, anar cap a Sant Quintí, plantar-me davant del sofà, i de cop i volta els taloners, i bueno,
0: i, no
2: i Messi. Messi, bueno, però quan porteu junts, es pot saber o què, parella?
3: Ui, des dels 15 anys i fa 61, imagina't!
2: Home!
0: Tota una vida!
2: Però que maco, això! I què tal?
3: Bé, de tot, una mica de tot.
0: Per això l'altre vol veure Argentina, saps? Ja, perquè és com va...
4: Ja tenim les pales guardades.
1: Ah.
0: No, és que faríeu un efecte jugant a pales ara, vull dir, no us ho recomano. I un consell per a la nostra audiència per aguantar a vora 70 anys, que és el que porteu vosaltres?
2: Bueno.
4: Doncs una mica això que dèieu, de recollir corda una mica.
2: Però... Perdó, no són 70 anys.
0: Bueno.
2: Ah, vull dir, tu també has tirat molt a l'oal,
0: eh? 5 anys amunt, 5 anavall, és igual. Així dona més empaque.
2: M'agrada.
4: Sí, bueno, és una mica com lo de pescar, no? Has de donar fil i recollir-lo i,
2: vale.
4: I compartir i comprendre l'altre.
3: Molta paciència, molta paciència.
2: Molta paciència.
1: Sona bé, la veritat.
0: Sona increïble. Sí.
2: Sona que s'ho han passat superbé, eh?
1: Sí.
0: Jugàveu a pales quan éreu joves?
4: Sí que en teníem, sí que anàvem. Sí.
3: Anem a voltar per casa, veus?
0: Deu envoltar per casa, però fa anys que no es veuen, aquelles pales.
3: No.
0: Però bueno, això ha sigut el futur, que no, sí. Han deixat de jugar a pales.
2: Ara, està molt bé. Escolta, i veig que també tenim un... Hi havia un nano que... Ha marxat el nano? Teníem un nano per aquí?
0: No és... Ah, vestit de negre.
2: Vestit de negre. Aquest nano té pinta de que ha vingut també sense saber ben bé què fot aquí, eh?
0: No tinc un nano, però tinc una nana.
2: Ah, doncs pregunta-li a la nana, a veure què tal.
0: Hola, què tal, com estàs?
5: Jo bé, i vosaltres?
0: Molt bé, com et dius?
5: Blanca.
2: Blanca, molt bé. Blanca és com no et quedaràs com segueixi el sol, eh? Ja t'ho dic jo, eh?
5: Si tu dius, bueno...
1: Si tu dius, xato...
0: Ella s'ha posat aquí, que està just davant de l'aire condicionat, que treu vent com si haguessis de ballar a l'Avioncé,
1: sí.
0: M'explico?
5: Clar, a mi m'agrada això, lo Avioncé.
2: És que jo tinc un dubte, perquè clar, vam fer la convocatòria perquè la gent vingués en banyador. Vull saber que quanta gent d'aquí ha vingut en banyador? Vale, ningú, molt bé.
0: Està d'ella.
2: Veig que tenim una efectivitat. Vull dir, la
0: en gent... banyador anem al mar,
1: sí,
0: llibre.
1: Ens banyarem els tres.
0: L'Alba Castellví i l'Alba Segarra, però només la part de dalt, a més a més. Perquè he d'anar a l'oculista i no em vull embrutar.
2: Déu meu senyor. Però escolta, i d'on vens tu?
5: Pues jo sóc de Gandia i de Múrcia.
2: De Gandia? Per un moment, per
0: a mi. Gandia, això ara em va flipar a mi.
1: Sí.
2: A veure.
5: Pues a mi també.
2: Però Gandia i Múrcia, les dues alhora?
5: Les dues alhora.
2: Però com pots...
5: Una temporada una i l'altra l'altra.
2: Vale, perfecte.
0: I en funció de què tries quan vas a una i quan vas a l'altra?
5: Ja, pues depèn del que vulgui, no? Platxeta, Gandia, Rises, Múrcia.
0: Rises, Múrcia.
2: Molt bé, Múrcia.
0: No ho va dir mai ningú, això, la
2: meva. Totalment.
5: Reivindiquem Múrcia? Pregunto.
2: Molt bé. No cal reivindicar Múrcia, no.
5: Ahí lo dejo.
0: Ah, jo li deia sí.
2: A tu
0: endavant.
2: Sí, no
1: sí home,
2: eh?
1: Reivindiquem Múrcia.
0: T'agrada tant Múrcia que està aquí.
2: Molt bé. Però escolta, fora plaient pel fantàstic públic, amic, que si moltes gràcies amb aquesta onada de calor. I em sembla que tenim a l'estudi ja el nostre boomer de confiança,
6: alerta,
2: eh?
6: Alerta, boomer! Alerta, boomer! Alerta, boomer! Alerta, boomer!
2: Toni Clapés, bona tarda!
7: Què tal? Com esteu?
2: Què tal? Tot bé o què, Toni? T'estàs perdent aquí un ambientarro de por al xiroi de la família Calabria.
7: M'ho imagino.
2: I s'està fresquet, eh?
7: Sí,
0: molt.
7: Aquí, sí, aquí,
3: molt.
7: Aquí,
3: espera, aquí. Que... molt.
1: 98 graus, més o menys.
2: Tu miro ara mateix quina temperatura fa, Toni, realment.
7: Sí, mira, no, ara... per això t'ho pregunto.
0: Sí, jo m'estic fent a la papillot.
7: Perquè, ara, clar, jo tinc temperatura, però la temperatura que marca el mòbil de Barcelona, saps?
2: Vale.
7: 31 graus m'està marcant a mi el mòbil ara mateix.
2: Doncs a mi em marca 33 a la zona,
7: sí, segur,
2: del som ara mateix.
7: Segur,
2: vull dir que...
7: segur.
2: I estem a l'ombra, eh?
0: Sí. I amb aire condicionat.
2: Sí, amb aire condicionat.
7: I hi ha gent a la platja, és a dir, hi ha molta, sí, gent prenent el sol, sí, no?
2: Sí, sí, però tot, o sigui, la platja ara mateix està patada, però tots són turistes, vull,
7: sí,
2: dir, aquesta,
7: sí,
2: platja l'hem perdut, eh?
7: Sí, home, i després, sí, a part que l'hem perdut perquè l'hem deixat, perquè l'hem, sí, abandonat, com tantes coses, després, sí, et trobes aquests mateixos turistes per voltant per l'Eixample amb la cadira, el paraigües, el paraigües al sol,
2: més màquina,
7: i amb la tovallola i amb les xancletes, com si estiguessin a Lloret, que dius, escolti, que és,
2: no,
7: a Barcelona.
2: No. Feia temps, saps, que no baixava pel centre i avui he baixat amb la moto,
7: sí,
2: per venir fins aquí,
7: sí,
2: i he flipat amb la de maletes amunt,
7: no, no,
2: i avall.
7: I hòstia, recomano, per exemple, sí, aturar-se quan vas en metro a l'estació de la Barceloneta.
2: Sí.
7: Cada cop i volta és com si... no sé, és com si Platja d'Aro o... com si, jo agafo molt el metro. És com si Platja d'Aro o Lloret tingués una estació i veus a la gent entrar, que dius, hòstia, però d'on venen? I tots amb tovalloles, les xancletes plens de sorra, la cadireta, el gorro i les ulleres de gilipolles. I, no, bueno, doncs... pues, I en aquestes passa, estem.
0: Toni, tu no et passa que se t'ha oblidat que la Barcelona té platja? Perquè a mi se m'ha oblidat. Bueno. Llavors els veig tots i penso, ah, que van a la platja de,
7: sí,
0: Barcelona.
7: Sí, clar, tots, no, jo, a mi no se m'ha oblidat. És una platja que varen guanyar els que són boomers, per això, mira, tot això que em fa il·lusió ser-ho.
0: Sí,
7: sí, perquè la vàrem recuperar, o ens la va... la vàrem recuperar a Barcelona gràcies al 92, als Jocs Olímpics, gràcies, a, entre d'altres, a Pasqual Maragall. I ara, doncs, el que dèieu, l'hem perdut, se l'han quedat els guiris, és la platja dels guiris, sí, sí.
0: L'haurem d'anar reconquerint,
1: eh? Home, i tant. Unes altres olimpiades, no? Podem...
2: exacte, sí,
7: doncs,
2: per fer fora tot això.
7: Mira, ara fa poc el vaig escoltar l'alcalde Collboni, que deia que el Tour ha estat com unes noves olimpiades.
1: Ui.
0: Hòstia. No,
7: a veure. No, crec que es va passar una mica, sí, de frenada ciclista.
1: Sí,
7: es va frenar,
1: sí,
7: una mica de passada frit. Perquè
2: això
7: com...
2: ho va dir el món, no?
7: Sincerament, no sé on ho va dir, però ho va dir. No ho sé, perquè com que parla dit, ni ha dit dia, nit i migdia, doncs ja no ho sé on...
2: està xerraire, sí, sí, sí, sí.
7: Bueno, sí, és el, bueno, que passa. Quan parles tant, al final el discurs ja no saps... no arriba.
2: Totalment. Pues, escolta, Toni, nosaltres acabem aquí. Anem
7: molt
2: a
7: bé.
2: Aigua.
7: Vale. Heu dinat a gust, almenys?
1: Oh, sí, avui.
2: Gràcies a la gent del Xiroi.
7: Home,
2: de la,
7: i tant. Sempre. La, sempre un aplaudiment per la gent del Xiroi.
2: Home, per això. També a la Isabel Vinaixa, el Xavi Cupido, Mònica Fuster...
7: Doble aplaudiment per la Isabel Vinaixa.
2: Ara! Mònica Dol, Emma Martínez, la Carla Meléndez, el Marc Simón, com no, l'Alba Castellvila, l'Alba Segarra i el Marc Llibre. Toni, ens veiem demà a l'estudi. Moltes gràcies!
7: Una abraçada forta. Gràcies a vosaltres.
2: Adéu!
8: Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivienne Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
9: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
10: Sona bé.
9: 4,3 litres de consum al 100.
10: Sona a Qashqai e-Power.
9: I el 0% TAE.
10: Sona que estreno un Nissan.
9: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
12: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
11: A més, té un 98% de carn.
12: És natural que es noti, oi?
11: Doncs sí, natural.
13: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
14: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
15: És passar corrent davant la Sagrada Família.
14: És sentir la brisa del Mediterrani.
15: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
14: És monumental.
15: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
14: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
15: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
16: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
17: Aquest agost deixa't portar per la màgia del ballet més estimat de tots els temps. El ballet de Kif torna al Teatre Tívoli amb el Llac dels Cignes. Del 18 al 30 d'agost emociona't amb la bellesa i l'encant d'un clàssic universal. El Llac dels Cignes, el Teatre Tívoli. Entrada ja a la venda a balanyanviu.com.
18: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
19: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
20: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
21: Verisure.
22: RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya. El divendres 10 de juliol, a la una del migdia, un programa des del principal referent cinematogràfic de Catalunya amb motiu de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
23: Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana. No.
22: El divendres 10 de juliol, d'una a dues, Vostè Primer des de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona. Un
24: river... Va, Joel, anem tirant.
25: Si marxem ja, perquè aquest final de temporada està sent...
22: Amb el suport del Comissionat per la Celebració dels 50 anys d'Espanya en Llibertat.
26: RAC 1.
22: Tots som un milió. Us hi esperem. It's showtime.

0: Barceloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Judit Espinosa i Noel Guarnido. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que troba a faltar les cròniques del Tour de França de José Ramón de la Morena.
1: Vamos a ir al Tour de Francia. Recuerden que hoy hay jornada de descanso y todos recordándoos la gran exhibición de Miguel Indurain en la contrarreloj. José Ramón de la Morena, buenas tardes. José Ramón.
2: Sí.
1: Ahora.
2: Bonilla.
1: Dime.
2: Cinco, ¿por qué cojones no me habéis llamado como te he dicho a los 3 y 10?
0: ¡Toni Clapés!
3: Bona tarda. Bona tarda. És el mal humor que s'estila quan es fan narracions ciclistes. D'això també em pot donar fe José María García, a qui puc saludar a aquesta hora. José María, bona tarda.
4: Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Bueno, escuchábamos a tu gran oponente y...
4: Ahí estaba el vizconde Buffon, siempre pidiendo cosas.
3: Sí, sí, ja ho escoltàvem ara, que també amb mal caràcter i amb mal humor demanant que no se l'havia trucat a l'hora convinguda. Grans rivalitats entre José Ramón de la Morena i José María García. A tot això, José María, una jornada més tenim el Tour en marxa.
4: Efectivamente, ahí están los ciclistas pasando más calor que robando toros. Y ojo, porque la escapada numerosa de Nueva Compacta puede llegar a Carcassonne Foc. Escapados.
3: Gràcies, José María. Parlarem d'això, parlarem de moltes més coses, però abans deixem-me saludar, com és habitual, a Montse Llussà. Montse, bona tarda.
5: M'agrada perquè sempre el respecte, sempre parlen bé, sempre l'educació a l'hora de demanar alguna cosa.
3: Sempre. Que, hi ha un comprovat que, a més, eren dos comunicadors amb molta empenta. Amb molt de caràcter i amb un mal humor realment pronunciat, cosa que no sé per què. A mi no se m'ha empaltat, vull dir que...
6: No, al contrari.
5: Al contrari. Mai he sentit una paraula per damunt d'una frase alta, damunt d'una...
3: Per això t'ho dic. No. Jo mai he tingut ni aquest pronto, ni aquesta manera de fer...
5: Ni una mala paraula.
3: Mai. No.
5: Ni un crit.
1: Vamos a ir al Tour de Francia. Recuerden que hoy hay jornada de descanso y todos recordándoos la gran exhibición de Miguel Indurain en la contrarreloj. José Ramón de la Morena, buenas tardes. José Ramón.
2: Sí.
1: Ahora.
2: Bonilla.
1: Dime.
2: Cinco, ¿por qué cojones no me habéis llamado como te he dicho a los 3 y 10?
6: Li havia dit, les 3
3: i 10. I no el va trucar, doncs això no pot ser.
5: Sí, sí.
3: Senyor Virgili, avui és el dia que fa feliç, entre d'altres, el nostre muntador musical, Xavi Alujas. Recordem que el Xavi Alujas es desperta cada dia als vols... És a les 8, no?, quan fan l'encierro. Cada dia a les 8...
6: Se'l mira.
3: I se'l mira. Sí, avui l'has pogut veure o no? Vaja.
5: Que raro.
6: Ha tingut un pollastre.
3: T'has instal·lat micro?
5: S'ha sentit això? Va, no s'ha sentit el que...
3: No, ara ens ho explicarà, perquè ja li vaig dir que s'instal·lés micro, bàsicament perquè a l'Aluja segueix, que ara ens posarà al dia. El Tour de França...
6: El Tour de França.
3: Bueno, tots els tours.
6: Totes les bicicletes.
3: El Tour de Terrassa, la volta ciclista de les seves filles.
7: De la Festa Major del Bonaire.
3: La volta ciclista del tricicle.
6: Aquell billar estrany, que no sé com es diu, no de tres bandes o de l'Amèrica.
7: El snooker.
3: A l'snooker, la competició de snooker.
8: Menos futbol o el que calgui.
3: Exacte. Un aplaudiment per Xavi Alujas.
5: Xavi Alujas, què tal?
8: M'aplaudeixo a mi mateix.
3: Molt bé. Bueno, explica'ns, doncs, avui has vist l'encierro o no has vist l'encierro?
8: No, avui he tingut les nenes que se m'han aixecat a les 8 menys 10.
5: Que estrany.
8: He tingut una mica de perca.
3: Has tingut un altre encierro?
8: Sí, sí, a casa he sigut jo el toro corrent darrere d'elles.
3: Està bé, recreant l'encierro. I a hores d'ara, si ens haguessis de fer una fotografia de com tenim el tour, perquè la Luja s'ho sap tot, a veure, que on són, qui mana, que com va això?
8: Doncs mira, ara mateix queden 69 quilòmetres per arribar.
3: Ho sap tot.
7: Ai, quin número tan bonic.
5: Ara què parla dels toros?
3: No, ara parlo de la Tour. Digues, digues. No el talleu, sisplau.
8: Tenim a dos corredors, Jan Tragnik de Red Bull Bora i a Matías Vasek de Lidl Trek liderant la cursa. I llavors tenim el pilot amb Pogacar, tots els líders. Els tenim a 7 minuts 22 segons per darrere.
3: Però si ara estan a punt... I això què vol dir? Sí. Això de que estigui Pogacar i els altres tan enrere? Hi haurà no. La pregunta és, hi haurà nou líder?
8: Doncs mirant, hi ha, un grup de a 27 segons per darrere dels primers. El millor situat està a 5 minuts. Per tant, hi hauria nou líder amb 2 minuts d'avantatge si acabés ara mateix.
3: És que ho sap tot, és que és impressionant. És impressionant, Xavi Alujas, pel que fa al tema del Tour.
5: Jo crec que el Tour hauria de passar per un encierro i que s'unissin tots alhora, també, toros també, i ciclistes.
3: També, tots alhora.
5: A veure què
3: tots
5: passa.
3: Alhora. Avui Sant Fermín, alguna cosa a comentar?
6: Que no entenc per què fan tot el tema dels toros i tot això, quan Sant Fermí és el protector del bestiar boví, de bous, vaques
5: i gallinons
6: amb sabatons.
5: Exacte.
6: Doncs no entenc per què fan això dels toros. No. I a més, contra la hidropèsia.
5: A què?
6: La hidropèsia. La hidropèsia és una malaltia estranya que se t'inflen parts del cos amb aigua.
3: Ja, bueno, si no li sap greu...
6: Saps que, sí. que tens com a retencions sí,
3: és
6: de líquids?
3: És que tenim molta teca...
6: Retencions de líquids
3: als cames. Jo també tinc retenció, però d'un altre
7: tipus... Això l'he passat en el campo en la papada.
6: Venga. I que sàpigues també que som Sant Sadurní Bisbe.
3: Ah?
6: Però no és el Sant Sadurní de Noia, és el Sant Sadurní Bisbe, que és el protector contra les formigues.
3: Tens que no sigui, per tant, el sant del porter del futbol.
5: Sadurní?
6: No, és el desembre.
3: Ah, doncs sí.
6: És el gros és el desembre.
3: Vostè, per tant, avui no seria
6: avui
3: el dia per felicitar Sadurní. Bé, tenim el Tour, com dèiem, en marxa, tenim també els encierros i... Ahir la selecció espanyola va eliminar Portugal i s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final. Per fer la seva píndola, saludem a aquesta hora José Antonio Camacho. José Antonio, bona tarda.
9: Camacho! Bona tarda! Vamos, España!
6: Bona tarda, Camacho!
9: Gol, gol, gol! Gol! Gol! Gol! Gol! ¡Qué emoción, joder! Contra los portugueses estos que cuecen el bacalao en vez de freírlo, joder. Qué alegría. Supongo que hoy haré un programa especial para celebrar la victoria, ¿no?
3: Bueno, ¿de qué vais a hablar? Tenim la programación... que tenemos la programación habitual de los martes, però sí que farem a partir de les 7, amb el temps afegit, sí que abordarem la qüestió.
6: No manjo.
9: Te afegit. Sí, lo que quiere España es el fútbol,
3: Sí, però José Antonio, per exemple, Míriam Díaz, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Ara entrarem de ple amb els diferents incendis a Catalunya, que ara mateix és el que ens marca l'actualitat i la prioritat.
5: Sí, en tenim uns quants
9: si actius ara mateix.
5: ¿Cómo?
9: ¿Qué? De España solo hay uno. Incendio hoy, cada verano y cada día. El mundial cada 4 años, joder, ya tanto incendio, tanto incendio. Joder, siempre estoy con lo mismo. Pues si hay incendio y bomberos con cojones, pues ya lo apagarán.
5: Pero siempre, los cojones
9: tenéis que
5: siempre
9: hablar
5: son.
9: De la victoria de España.
6: Coño.
9: ¿Quién habla? España fue una victoria histórica. Uh-huh. Si es que encima marcó un gol un navarro el día del chupinazo de los Sanfermines.
3: Sí,
9: ¡qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! Esto es historia de España. Uh-huh. Si hasta Miquel Merino lo dijo, que San Fermín lo protege y todo, sí, vea.
10: Vaya gol, ¿no?
11: Último minuto. Una locura, la verdad que... No sé, San Fermín me protege o algo, pero cada vez que hay un día 6 o cerca de las fiestas, tengo esa suerte, muy contento.
9: Es un macho ibérico, sí. Como Dios manda. Uh-huh. Tiene los cojones más grandes que la cabeza de Cristiano Ronaldo, que está
5: mariconado
9: y se depila la ceja. No sé cómo pueden decir los portugueses que son ibéricos, con lo pequeño que tienen los cojones y el idioma ese, que parece que están tristes todo el rato. Una vergüenza para la península, joder, mierda. ¿Cómo va a ganar un país que solo tiene toalla de bacalao? Como un poco de jamón y espabila, tanto bacalao. Encima los cuecen y ni los fríen ni los rebozan, cocido, que sabe a agua. ¡Vamos, España!
3: Y ahora, José Antonio Camacho, ahora por los belgas, ¿no?
9: Los belgas, que comen mejillones con patatas. ¿Eso qué cojones? Mejillones con patatas. Eso sabe a perro mojado. Seguro que les metemos 5. ¡Vamos, España! ¿Con 2 cojones? ¡Gol!
3: Venga, los testicles amunt y abajo.
5: ¡Siempre!
9: ¡Gol!
3: Bueno, ¡gol! No, pero si no...
9: ¡Gol!
3: No, pero si ahora no...
9: ¡España!
3: Si ara no juga ningú, no sé què està dient. José Antonio, gràcies, gràcies, hasta luego.
9: Vinga, adiós,
3: penya. Dic hasta luego perquè a Madrid sempre... Adéu no diuen mai.
6: Ah, no diuen.
3: No, allà sempre diuen hasta luego.
5: Caballero.
3: A Madrid o diferents llocs d'Espanya sempre és hasta luego.
5: Hasta luego, hasta luego.
3: No es diu adiós, hasta luego.
6: A reveure, que abans aquí dèiem a reveure.
3: Diu, si no ho tornaré a veure mai més.
6: Sí,
3: però allà sempre es diu hasta luego, que penso, bueno, pues hasta luego, no sé, serà hasta el fin del mundo. Bé, a tot això, Míriam Díaz, malauradament tornem a tenir una tarda molt complicada pels incendis que ara mateix tenim al país. Sobretot pel vent de marinada que bufarà aquesta tarda. 6 incendis actius ara mateix.
5: Sí, en menor o major mesura, però tenim 6 incendis actius. Mira, dels més recents, un foc a Savallà del Comtat, a la conca de Barberà, que es demana el confinament dels municipis... Perdona, aquest és l'incendi de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que afecta camps de conreu, i s'ha ordenat doncs, el confinament dels municipis de Biosca
6: i
5: Sanaúja.
6: Venga, ja han tirat el xupinazo i, escolta'm, la gent...
3: Perdoni, és igual, no.
6: La gent com a boja...
3: No, però... Sí, però espera.
6: Mira. Aquest ha patat fort.
5: Ha patat més fort.
6: Cada dia van encenent xupinazos, però li avisen els piròmanos.
3: Sí, però dic,
6: i gent grillada.
3: Dic, segons vostè, és igual. No, no és igual. És igual perquè el que farem ara... Bueno, és igual, no, perquè...
12: Però no hi hem d'anar.
3: Eh?
12: Ho esteu explicant.
3: No, vostè està des d'aquí a l'estudi, que venen a passar la tarda, evidentment, ben tranquils. A veure si podem tornar a situar el que és l'actualitat dels incendis sense que vostès hi posin cullerada.
5: No,
3: però... A veure si no tallaré els micròfons. A veure, Míriam.
5: Aquest incendi a Torrefeta i Florejacs a la Segarra, que, com dèiem, doncs ja s'ha enviat un avís als mòbils per confinar els municipis de Biosca i Sanaúja. És un incendi que afecta camps de conreu. Hi ha granges properes que de moment no estan afectades, però ja els han també confinat. I tenim 22 dotacions terrestres i 6 d'aèries. Un altre incendi, com dèiem, a Savallà del Comtat, a la conca de Barberà, que s'ha demanat també el confinament d'un petit nucli que es diu de Segura, que està molt a prop de les flames. El foc ha començat a zona agrícola, però ja afecta també vegetació forestal. S'està prioritzant l'extinció del cap i el flanc esquerre perquè és on crema amb més intensitat. I un incendi de vegetació a Martorell, que ha cremat vegetació de ribera i canyes en una zona de barraques i maquinària agrícola. El tema és que és a tocar molt a prop de les vies del tren i s'ha tallat la circulació de la R4 de Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell i treballen aquí 10 dotacions terrestres.
3: L'incendi, però, que més preocupa pel seu potencial és el de Setmanat al Vallès Occidental, Míriam.
5: Sí, és amb el que obríem fa 24 hores, que acabava de començar. Doncs continuen els treballs per estabilitzar aquest foc, però hi ha revifades contínues del flanc dret que estan complicant doncs, la feina. És aquest flanc que estem explicant durant tot el dia que s'estén cap a Caldes de Montbui. Al centre de comandament hi tenim la Violeta Martos. Violeta, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
5: El que dèiem, el punt més preocupant és doncs, aquest flanc per si arriba a la zona del Farell, oi?
13: Sí, de fet, nosaltres ara aquí, des del centre de comandament, podem veure clarament els mitjans aèris que sobrevolen l'incendi i la gran columna de fum que produeix un foc que encara continua sense controlar, com deies, i que ja ha cremat més de 120 hectàrees. Després de les tasques d'extinció d'aquest matí, els bombers avisen que ara aquesta tarda és quan han d'arribar les hores més crítiques. De fet, hi ha 68 dotacions treballant, 5 mitjans aèris, però anem a pams, Míriam, perquè el que deies, l'incendi té dos flancs, dret i esquerre, i el dret és ara on estan treballant amb més intensitat perquè el vent ha revifat alguns focus. Els bombers expliquen que hi ha el perill que el vent de marinada, que ha de començar aquesta tarda, empenyi les flames cap a la urbanització del Farell i allà l'incendi podria eixamplar-se. Preocupa especialment per la potencialitat, com dèieu, d'unes 2.000 hectàrees, això en cas que arribés a Sant Feliu de Codines. Llavors seria semblant a un incendi que ja va arrasar aquí la zona el 2003, ho explicava aquest migdia el cap dels bombers, David Borrell.
14: La marinada justament el que farà és intentar-nos obrir aquest flanc dret. Aquest flanc dret no el tenim perfectament inactiu, sinó que hi ha certa activitat, sobretot entre el primer i el segon terç d'aquest flanc, és a dir, la part més sud d'aquest flanc, i amb això estem treballant. Hem tingut un parell de represes, amb un parell de focus secundaris, que l'incendi que va propagar amb molt focus secundaris, i per tant estem estabilitzant ara mateix doncs, aquestes petites fumaroles que es veuen.
13: pel que fa als confinats, hi ha unes 7.000 persones que no poden sortir de casa, de diferents nuclis, de Caldes de Montbui, de Sant Manat i de Castellar del Vallès, i precisament un d'aquests nuclis confinats és el principal motiu ara mateix de preocupació dels bombers, és el Farell, que pertany a Caldes, una urbanització amb les cases molt disseminades, ens hem d'imaginar un punt amb moltes cases de fusta, i viuen unes 300 persones, i els bombers no les han confinat, les han agrupat per poder-les protegir millor. Pel que fa als afectats, ara hi ha 10 bombers que han patit un cop de calor i el servei d'emergències en total també ha hagut d'atendre 7 persones que ja estan en estat lleu, que ja haurien rebut d'alta.
3: Gràcies, Violeta Martos. Gràcies per la informació i per la feina. Martí Oliveres, bona tarda.
12: Bona tarda.
3: A veure, parlàvem de la marinada, d'aquests cops de calor amb 10 bombers. Què apunta la previsió meteorològica per les properes 24-48 hores? Ja no miro més enllà perquè tot apunta que tindrem un moment decreixent de l'onada, però després, atenció, perquè ve... pinten bastos.
12: Sí, la veritat és que la situació és complicada i si mirem més enllà, doncs seguirem parlant de calor els propers 8-10 dies, calor molt, molt intensa, molts dies extrema, per tant, persistència d'altíssimes temperatures es pot convertir en una onada de calor rècord, històrica, perquè ara mateix estem arribant ja pràcticament als 44 graus a l'Ebre, a la zona de Vinebre, a la vall de l'Ebre, a 43,7, superem, per tant, en 7 dècimes la temperatura més alta que teníem enguany a Catalunya, que era de l'onada de calor del 22-23 de juny, l'avançada de Sant Joan, doncs amb 43 a la zona de Vilanova de Segrià, ara ja pràcticament 44, però tenim moltes temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior i al sud de Catalunya, i de 34-35 a molts punts de la costa, tot i que la marinada està fent baixar la temperatura en aquesta zona de l'incendi de Sant Manat. És la bona notícia que la temperatura baixa una mica, però en canvi augmenta la força del vent i preveiem una tarda en què la marinada vagi a més en aquesta zona entre Castellà, Sant Manat, Caldes, uns cops de vent que podrien arribar als 40 km per hora i la temperatura es mou al voltant dels 33-34 graus, però hauria d'anar baixant. Igualment, per sobre dels 30 graus, tenim aquesta regla del 30-30-30, més vent de 30 km per hora, humitat per sota del 30% i la calor molt intensa, i això ha de continuar. I pel que fa a la resta de Catalunya, demà arribarem al pic d'aquesta segona onada de calor, però ja avisem que, tot i que baixi la temperatura a finals de setmana, tornaria a remuntar la setmana que ve sense deixar de parlar d'aquesta segona onada de calor. És a dir, seria molt duradora.
6: Ja no és tercera, encara és la segona.
12: Exacte, sí, seria així.
6: És un tsunami, no una onada.
12: Doncs mira, potser haurem de replantejar-nos una mica aquests termes.
3: Tal com ho planteges, Martí, em ve al cap una entrevista que, ho dic per mantenir l'esperança de tal com estem, una entrevista que crec que hem fet un parell de cops aquí al programa i on aquest entrevistat ens deia que Francesc Brujacs, que és, per dir exactament el càrrec, crec que...
6: Paleoclimatòleg,
3: que ens va dir que estem a tocar d'una nova glaciació. Jo, des de fa... sempre que vivim aquests moments de calor màxima, sempre penso en ell i fins i tot li poso espelmes amb ell, per veure si realment això fa un gir i anem tal com ens va dir en aquest programa, i a més no ho ha dit un cop, sinó ho ha dit un parell, que estic per tornar-lo a convidar abans d'acabar la temporada, perquè és com la veu de l'esperança. Ens deia això.
15: Que a part de lo del dia a la nit, de les estacions de l'any, també hi ha tres moviments més de la Terra respecte al Sol, que canvien la seva òrbita, la seva inclinació, que això també fa que, i sabem, pels estudis que s'han fet del passat, que això és cíclic, hi ha uns cicles climàtics, no? I que actualment estem en un cicle interglacial al final. Estem al final d'un cicle interglacial. Interglacial vol dir

0: de començar les frescors,
1: sí,
0: que hi ha tot un període de molta calor.
1: Molta calor, sí senyor. I miri, el Xavi Alujas, que està pel tour, està per Los Sanfermines, també ens ha trobat aquest fragment.
2: Aquests 11.700 anys que deia,
1: sí,
2: el màxim de temperatures i el que diem òptim climàtic d'aquesta fase interglacial, això ja va succeir fa 7.000 anys. I això ja és aigua passada. Des de fa 7.000 anys la tendència és a davallar la temperatura. El que passa que encara estem en unes temperatures que podem dir que no són glacials, però la tendència no ve d'ara, la tendència ja ve del començament d'aquest cicle interglacial.
1: Ara li faré una...
3: Una què?
1: No, és que estic per recuperar tota l'entrevista. Mira, no sé, si entre demà i demà, i demà passat, potser que la recuperem, que és l'esperança la que ens agafem.
4: O sigui, vosaltres preferiríeu viure sempre en fred, que sempre en calor,
1: jo sempre he defensat el fred, jo. Ara hi ha molta gent que prefereix la calor.
4: Però fred, de què estem parlant?
1: Doncs fred.
5: Jo viuria a
1: 0. Tampoc temperatures...
4: 17.
1: No, home, però...
0: Menys. Fred, 17
4: menys?
0: És fred,
4: eh?
5: Jo viuria tot l'any a l'hivern.
4: Què sí, dius?
0: Jo, però l'hivern...
1: Jo viuria entre tardor, hivern i una mica de primavera, però aquesta per mi és la màxima. La temperatura ideal màxima seria la...
4: Jo com a Canàries,
3: Pues vés a Canàries.
4: Bueno, escolti...
3: Vés allà, escolti, tindràs una hora menys, guanyaràs
4: això
3: una hora.
4: Això sí, veus, guanyaria una hora, clar, i bona temperatura.
3: Tu que menges a poc a poc, tindràs una hora més per menjar.
4: Això també té raó.
1: Jo vaig estar a les Canàries i no recordo tampoc si vaig passar molta calor o molta fresca.
4: Hi ha diferents, sí, no, perquè recordo. Si puges, diguéssim...
1: Sí, el que sí que recordo, molt de vent, això sí que recordo. A Lanzarote, un vent que...
3: No te mareaste en el Teide?
1: En el Teide, sí, vaig haver de sortir...
4: A Tenerife, per això.
1: Això, a Tenerife, però recordo que el clima tampoc recordo jo... No sé, no tinc una...
4: Feia molt de fred, dalt. Feia fred, dalt al Teide, sí, encara que siguis...
1: Jo vaig baixar com una croqueta rodolant ràpid, perquè em va agafar el mal d'alçada. Vaig marejar, però... Sí, com si tingués la pressió pel terra. No, vaig haver de baixar, però com un formatge d'aquells que llencen a la cursa.
3: Un mini babibel.
1: Vaig baixar ràpid. Només diré que el telefèric vaig baixar a terra.
4: Et vas estirar a terra?
1: Hi ha un telefèric que
4: sí,
1: em puja. I aleshores em vaig pràcticament colar, em trobava fatal. La meva filla estava estupenda, com una cabreta allà corrent.
4: No, nosaltres vam caminar i no es va passar res.
1: No, jo quasi gatejant vaig entrar a la cabina.
0: I què va dir la gent?
1: La gent no, ja...
3: La gent que és maricón.
1: La meva dona diu, disculpen, s'encuentra molt mal, és que estava fatal.
4: Oh.
1: I aleshores vaig pujar com vaig poder a la cabina, que pràcticament em vaig seure allà estirat a terra.
3: Com una lagartixa.
1: I a la que varen baixar, i a la que vaig arribar...
0: Ja et vas recuperar,
1: ja em vaig començar a trobar millor.
0: Sí. Ai, carai.
1: L'alçada no està feta per mi. Bueno, tot això estàvem parlant d'uns incendis, Míriam.
0: Dels alçades ni sota el mar.
1: No? A veure, l'incendi que s'ha pogut estabilitzar és el de l'Anoia.
6: Sí, aquest vespre, a més, es podria donar per controlat. Després de cremar unes 500 hectàrees, la feina dels pagesos llaurant els camps ha estat clau, perquè aquest flanc esquerre no avancés cap a Vilanova del Camí Igualada. Els bombers encara hi treballen, amb 70 dotacions i dues d'aèries per mirar de, com dèiem, de donar-lo per controlat. L'única zona confinada ara mateix és la urbanització de les Garrigues, de la Pobla de Claramunt, que és la que té cases afectades, ho han explicat a Recula Paquita i l'Armando, que són alguns dels 60 desallotjats que aquest migdia han pogut acostar-se a casa a recollir roba o medicaments.
7: Clar, el meu home està operat de càncer, necessita pastilles, i hem vingut fins aquí al barri Sant Andreu. Ha anat el meu fill, ha anat a buscar els medicaments, el que passa que està molt trasbalsat ell. Els terrenos que ell ha vist, el terreno nostre, ho ha vist tot cremat.
8: I hem passat la nit a casa d'uns amics que es diuen Eduard i Helena a Igualada. Som 7 a casa i, clar, era difícil que tots 7 coincidissin al mateix lloc i a casa seva doncs teníem lloc. I ara hem vingut, se'ns deixen entrar per recollir la roba perquè no tenim res.
6: També hi ha 7 naus industrials afectades. El que s'ha salvat és el castell de Claramunt, que és patrimoni de la zona i que hi va ser atrevessat per les flames.
0: Hòstia, allà...
1: Preciós? Hi ha estat mai?
0: Ara no em ve
1: a mi, clar, és que m'està dient que és preciós, però li estic preguntant.
0: Tinc com una sombra.
1: Però hi ha estat o no?
0: No me'n recordo ben bé, però podria ser que hi hagués estat.
1: Doncs en base a què és preciós?
0: Bueno, perquè a vegades ho he vist per la tele.
1: Ah, el recorda, com és?
7: Eh?
1: Li estic preguntant, si vostè l'ha vist a la tele, li estic preguntant... Com és aquest castell? Quina característica destacaria?
4: Està sencer o derruït? Com està?
0: Mig, d'aquella manera.
4: Està bastant derruït, diguéssim.
0: Sí.
4: Sí.
1: No sap ni un pare el castell, ni... Però l'he vist...

0: la tele. L'he vist a la tele com si fos ara.
1: Vostè sap a quina comarca pertany?
0: Aquí on?
1: A la comarca, comarca.
0: De
1: quina zona? No, del castell que està.
2: De la noia, no? De la noia. No, no, no diu de la noia.
1: La noia, sí.
0: Ah, a veure.
1: La noia amb apòstrof, no la noia.
0: L, apòstrof, a noia.
1: Correcte, com el riu.
3: A la Conca d'Òdena, no?
0: És que clar, és que... mira, si teniu ganes de fer-me ballar el cap, aneu a pasturar.
4: No. Però ja té ronda, això.
3: Doncs el que dèiem, el castell de Claramunt,
0: que
3: és una de les imatges que es veia ahir amb totes les flames.
0: Amb la flama al darrere, sí, ho he vist això també. M'ho han ensenyat aquest dematí a la tele.
3: Doncs sembla que s'ha salvat, en parlava l'alcalde de la Pobla, Antoni Mabres.
5: El castell, de fet, va ser un moment que tothom, clar, el municipi s'ha aixecat avui, diguem, un malestar important, perquè veure com el castell de Claramunt, doncs, vull dir, no, és un tema que crec que quedarà de retines a molta gent, d'acord? Però, bueno, igualment, sembla que el castell s'ha salvat, sembla que les flames anaven tan ràpid que se van saltar, en certa manera. Avui parlem patrimoni de la Generalitat de Catalunya, a veure com en quina situació està i a veure com podem resoldre temes.
0: Bueno, s'ha salvat, però potser que l'arreglen una mica, eh? També estaria...
4: Però no ha dit que no el coneixia, que no hi havia estat mai.
0: No, a dins... El que és a dins?
4: Per fora, no?
0: Així hi ha un cop.
4: Bé, algun apunt més sobre aquesta qüestió?
3: Sí, mira, que tenim última hora de l'afectació d'aquest incendi de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. Segons els agents rurals, hi ha primera previsió d'afectació de gairebé 73 hectàrees. Doncs aquest incendi, que per tant ha avançat molt ràpid, perquè ha començat pels vols de les 3, per tant ja 73 hectàrees afectades, aquest incendi que ha començat amb camps de conreu, aquí a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. Recordar que per aquest risc extrem d'incendi, doncs s'han restringit l'accés a 6 espais naturals. Avui s'hi ha afegit doncs tot l'entorn de Montserrat, on no es podrà, doncs, ni fer excursions. Es podrà anar al monestir, però no accedir a tota la zona natural i fer excursions.
0: I això per què no ho feien abans? És que ja no ho entenc. Totes aquestes mesures arriben tard, que no ho veuen, això. Si haguessin trencat Montserrat abans que aquell senyor, el senyor Isaac Hendrick, clar, potser encara hi seria aquell senyor. Si ho haguessin tancat quan tocava, o sigui, en quin moment s'havia de tancar?
4: Perquè antes... a la vida, perdoni, senyor Virgili, ja ara ho entendrà...
0: Bueno, posen el remei quan és tard.
4: No, però vull dir que ara ho entendrà perquè, fixi's, avui, per exemple, un home d'una pizzeria... ha obert la porta del lavabo i ha vist que li havia desaparegut el vàter...
0: La tassa.
3: Avall,
4: la tassa.
0: Avall.
4: Però no com el Mago Pop, que fa desaparèixer l'objecte,
0: La tenia avall.
4: S'ha trobat amb un esvoranc...
6: Hòstia.
4: Que li ha desaparegut el vàter. Que ara ho fa un moment el Joan Torres, que li preocupen sempre un seguit de coses que només li preocupen amb ell, és aquest senyor, si ha d'anar al vàter, on anirà?
0: Amb això té raó.
4: El senyor de la pizza. La seva gran preocupació al Joan Torres és quan hagi d'anar al vàter, a on anirà?
0: Bueno,
4: noi, dic, suposo que aquest home té altres preocupacions.
0: No,
4: no pot obrir el local.
0: Bueno, imagina't que li ve
4: allò... No pot obrir el local perquè se li ha produït un esborrany.
6: Obres la porta i allò és com una comuna.
3: No, va, anem
4: amb la informació sobre aquest esborrany que en alguns moments ha recordat el del Carmel.
3: Sí, esborrany al barri del Putxet de Barcelona, de 8 metres d'ample per 4 de profunditat.
0: Jesús.
3: Aquest pati interior d'aquesta pizzeria que ha obligat a desallotjar 5 edificis. La Generalitat reconeix que l'ha provocat la tuneladora que està fent la línia L9 del metro.
4: La tuneladora que busca-la.
3: Està treballant a 40 metres de profunditat.
4: No, perquè la tuneladora ha passat i es veu que segueix el trajecte.
0: A veure, què ha de fer?
4: Bueno, si hi ha hagut aquest esvoranc, lo normal és parar-se a veure què ha passat. Però es veu que la tuneladora ha tirat pel dret... I no s'ha parat a fer el parte, per entendre.
0: Home, però això és un cuc de terra que va fent forat.
4: Però és el que li estic dient, que l'ha saturat, que segueix l'obra, segueix la perforació.
3: Mira, el propietari d'aquesta pizzeria, doncs on hi ha hagut el...
4: Sí, sí, aquest home que el Joan Torres està tan preocupat a quin vàter anirà.
3: Mira, es diu Domingo Fine, pizzeria Verona, que ha explicat aquest matí que de cop i volta s'ha donat que havia desaparegut al lavabo.
7: Pues esta mañana cuando he venido he abierto la puerta y veía así como, porque dejé la puerta a los lavabos un poco abierta, y veía como que había una luz encendida. Digo, pero esa no es nuestra luz. Digo, uy, qué luz más blanca, qué raro, qué ha pasado. Y cuando me he puesto a caminar para adentro he visto que se había tragado toda la tierra para abajo. Sí, alguna grietilla pequeña, algo ha salido. Pero bueno, no pensábamos que era tanto. Pero anoche se oía un poquito más. Pero no pensamos que, claro, a tanto no vas a pensar. Si no se ha movido la Sagrada Familia, no se va a mover un... Pero mira, a nosotros nos ha tocado. Ahora que nos ayuden. A ver, todo depende de ellos, de seguridad y de montar todo, porque se ha quedado todo desmontado.
0: Que l'ajudin a recuperar quan no menys la tassa.
8: S'imagina que s'hagués enfonsat la Sagrada Família?
4: Bueno, ara imagina't...
9: Calla, calla.
4: No, però ara imagina't que ella estigués al vàter...
8: Ah, bueno, clar.
0: En aquell moment, el moment que tires
4: no, avall. No, és que és el que li dic de l'atzar. És a dir, la vida, sí, la vida té aquestes coses, eh?
0: És allò de...
4: No, és allò que a vegades, mira, la sort que hem tingut. Va, a veure, Míriam.
3: Sí, els tècnics, mira, estan ja treballant a la zona, tot i que les dimensions no té res a veure, com deies, doncs ha recordat a molta gent a l'Esvoranc del Carmel de fa poc més de 20 anys. Sí. Tenim allà, a peu de Putxet, a l'Eudald Martínez. Eudald, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
3: Com dèiem, ja estan fent els treballs per tapar aquest forat, no?
10: Sí, exacte, estan fent aquests treballs per tapar el forat, concretament aquest forat que dèieu de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat, que s'ha d'omplir, ens explicaven, de formigó. És un procés lent que s'haurà d'anar fent al llarg de la tarda per assegurar, doncs, que hi ha prou estabilitat perquè no hi hagi cap altra part ensorrada. Comentàveu, em sembla, que hi eren 5 els edificis desallotjats. Mm-hmm. Aquesta era l'última actualització que ens havia dit l'Ajuntament, però tenim constància ja que almenys un o dos edificis més també en els últims moments s'han desallotjat. Estem pendents de que compareguin l'alcalde Jaume Collboni i també la consellera Sílvia Paneque aquí a les 5 de la tarda en aquest punt per actualitzar les dades, però hem vist ja, ens han confirmat aquí gens de la Guàrdia Urbana, que havien desallotjat dos edificis més. Els primers que teníem era Teodora La Madrid, que aquí hi havia tres finques. Que, sí, Teodora
4: què li passa a aquest home que està parlant darrere teu?
10: No, que algú que deia que li volia parlar, també, en fi.
4: Tu,
10: quan estàs aquí al carrer... Aquí,
4: què vol? Ah, doncs a veure, posa-li el micro.
10: Ja ha marxat.
4: Ah, ja ha marxat.
10: Sí, és allò que diu les coses, llavors ja marxa.
4: Que és una vergüenza, Pedro Sánchez? Potser era l'argument...
10: No, em sembla que deia que també... Que era hablar, em sembla, deia.
4: No, però vull dir que no fos cas que es volgués demanar que Pedro Sánchez és un hijo de fruta, que és la moda.
10: Ah, sí, pot ser.
4: Bueno.
3: Deies tres edificis aquí a Teodora La Madrid.
10: Sí, a Teodora La Madrid i dos més a Rubinstein, i sembla, doncs, que dos més almenys serien al carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquesta seria l'última informació que tenim.
3: Crec que estàs justament amb un dels veïns desallotjats.
10: Sí, exacte, amb el Pau Cavarroques. Hola, Pau.
11: Hola, què tal?
10: Que, vaja, això, tu, diguem-ne, no estaves a casa, no?, quan ha passat l'incident, però sí que t'has trobat, doncs, que no has pogut... T'ha costat entrar i només t'han deixat entrar 10 minuts, eh?
11: Sí, exacte, jo estava treballant i m'ha trucat la portera de l'edifici, aquest barri encara hi ha porters, i m'ha dit que vingués ràpidament, que hi havia la policia, que hi havia els bombers, que hi havia hagut un esvoranc i que volien que es personessin tots els veïns. Llavors jo he vingut, això eren 3:15, una cosa així, i he vingut tan ràpid com he pogut, i quan he arribat ja m'he trobat aquí els bombers i la urbana i tot plegat, i m'han explicat que hi havia hagut a l'esvoranc i que tenia 10 minuts per entrar a casa, agafar les 4 coses que necessités i sortir el més ràpid possible.
10: El Pau us escolta, Toni, si li veu fer alguna pregunta.
3: Clar, Pau, 10 minuts, ostres, et donen aquest temps, no sé, que agafes, no?
11: Sí, mira, jo abans d'entrar a casa m'he fet com una llista mental per recollir l'essencial, no? Els passaports, medicaments, no sé què, i t'haig de dir que quan he entrat he agafat de tot, menys el que m'havia...
4: Ja passa.
3: Ja passa amb les presses, sí.
11: He agafat la Nintendo Switch, i prou.
8: Ah, això sí?
11: Sí.
8: Animal no en tens, no? Perquè, clar, si tinguessis un animal sí que...
11: No, la Nintendo, un banyador... i coses bastant absurdes que he trucat a la meva dona i m'ha dit, però a veure, què has fet? Què és això que has fet?
4: Coses com, per exemple, les absurdes...
10: Sí que hem vist una veïna que ha agafat una tortuga, la tortuga que tenia...
4: Home, clar!
8: Per favor,
4: jo que la deixaria al pis, però la veïna ve que se l'ha emportat. No, anem a preguntar, què t'has emportat així? Que has dit, per què m'ho he emportat, això?
11: Doncs això, un banyador, una tovallola...
4: Bueno, però pots aquesta tarda anar amb un...
3: La bossa al gimnàs.
4: A remullar-te al gimnàs.
11: Llavors m'he endut la Nintendo, que dius, bueno, no sé, fa 3 mesos que no jugo, però de com...
4: Bueno, tot, està ben hecho.
3: Val calés, val calés.
11: No, més que els calés, a dir, que a veure si m'agafen ganes de jugar aquesta tarda.
8: Sí, justament avui. Avui jugaràs, sí.
11: No ho sé.
4: Per distreure's, és lògic.
11: Exacte, i llavors... un parell de samarretes d'hivern de la meva filla, que de jersei.
4: D'hivern.
11: Bueno, el que primer que he trobat al calaix, de veritat.
8: Però... Home, per favor.
4: Bueno, les arremangues i ja
11: està. Ha pujat un urbano amb mi, i llavors era tot amb molta pressió. Un urbano allà mirant-te. i jo obrint els calaixos de les calcetes de la meva filla ha sigut com molt estrany.
8: Tot molt útil. Sí,
1: clar,
4: bueno, les calcetes
11: no he agafat res del que havia d'agafar.
3: Ja, ja. Però, escolta'm, sí que alguns veïns, Pau, i operaris de l'L9 havien detectat més moviment de l'habitual, algunes esquerdes prèvies a aquest esfondrament. No sé si tu també havies detectat doncs, al teu pis aquest tipus de...
11: No, no, la veritat és que no. Sí que ja fa setmanes que hi ha molts operaris al barri, hi ha com unes sondes que claven en els edificis, que vaig preguntar un dia què eren i es veu que és per detectar les, com les vibracions, no? Perquè està passant la tuneladora per sota el barri i sí que ja porten setmanes amb molta gent aquí fent medicions i tal, però jo no havia notat res. Hi ha una web de l'Ajuntament que ha corregut, diríem, entre els veïns, que pots anar veient com va evolucionar la tuneladora, el cuc de terra que deia el senyor Marcelí, i pots anar veient com va avançant i si està sota el teu edifici o no.
0: I ara ja la tens que sota casa?
4: On està? On para?
11: Ens ha dit els bombers que està a 12 metres d'on hi ha hagut de l'esvorang aquest. O sigui, està més o menys cap al carrer Balmes. No?
0: Ja tira Balmes. Sí, sí,
4: no, ja ho he dit, que exacte. La tuneladora segueix. Sí, sí, sí. Segueix fins que s'espatlli. I aleshores tornem a esperar 10 anys més a continuar amb aquesta línia que és més llarga que la que van fer per creuar els Estats Units els xinesos, aquell amb la dobra xinesa.
11: Ara tindré una parada a casa, almenys.
4: Exacte. Bueno, d'aquí que funcioni, pren-t'ho amb calma. Potser et servirà quan et jubilis. Ho dic perquè aquesta línia nou hauríem de buscar quan van començar les obres.
9: Era 2003 o 2004, no pot
4: ser. I encara estem al 26 i encara estem fent l'obra.
0: El vàter encara el tens?
10: Però perquè... Digues.
11: No, anava a dir que sí, que porten molts anys aquí al barri amb la tuneladora, llavors es van parar les obres allà a Mandri,
4: a Mandri? Conec veïns de Mandri que estan feliçíssims amb aquell forat que les rates ja s'han fet més grans que un elefant en aquell forat.
0: Fan congressos.
3: Escolta'm,
11: Aquesta nit no dormiríem a casa, per això m'han dit que agafés les coses, que almenys segur que aquesta nit no dormiríem a casa i que ja es veuria. Llavors avui a les 5 hi ha una reunió aquí al centre cívic del barri que ens han citat els veïns desallotjats per explicar-nos una mica la situació. I també ens han dit, hi havia com un punt aquí d'assistència social, que ens han dit que organitzarien si no teníem lloc on anar a dormir, que ens podíem buscar un lloc i tal. I he anat a preguntar, perquè em dic, mira, una nit d'hotel amb aire condicionat, però no, m'han dit que era un alberg amb habitació compartida. Deixa-ho estar, ja truco un amic.
8: I la nena amb manera
4: Perdona,
8: llarga.
4: Això és el que t'ofereix l'Ajuntament?
11: Sí. Jo em pensava que seria un hotel, ja et dic, jo no tinc aire condicionat, i he pensat, mira, una nit que passarem frescos.
4: Això ha anat molt a menys,
11: I m'han dit, no, és un alberg amb habitació compartida. Dic, vale, deixa-ho estar.
4: Antigament l'Ajuntament t'hospedava a hotels d'una, dues estrelles.
11: Serà per hotels a Barcelona,
4: sí,
11: no?
4: Sí, una, dues estrelles, segur. Recordo, altres fets que ara no venen a tom, d'haver-los ubicat amb hotels. I dir que no sé, sí que ha anat a menys. Veig que el tour, escolta... ens ha generat molta despesa, 11 milions d'euros, que ha costat que passés el tour per Barcelona, i entenc clar que ara ens hem d'estrenyar el cinturó per albergar la gent que han de passar la nit al ras amb aquest esvoranc, que tampoc tenen culpa de res els veïns d'aquest barri de trobar-te fora de casa en la jornada d'avui, però bé. Cap a l'alberg i... Així ens gestiona el diner públic.
0: On anireu si no aneu a l'alberg?
11: No, bueno, ja he trucat a uns amics i...
4: Et vaig dir una cosa, si necessites res... Sí.
8: Casa teva?
4: Mira, a casa meva em sap greu perquè no tenim més llits. Perquè és un pis que qui el va pensar no va pensar en convidats.
8: Mira que bé, hi ha gent que diu que no té habitació de convidats.
4: No, però quan el vaig comprar ja era així,
8: Ja
4: estava dissenyat d'una manera una mica estranya. Ja el vam haver de remodelar una mica.
9: Tenia jacuzzi.
4: Hi havia jacuzzi, hi havia una zona de... Bueno, és igual. El que anava...
11: Jo l'he vist passant la nit amb un alberg, la nit tropical, amb un alberg amb habitació compartida, i dic, hòstia, abans a l'esvorant.
8: I on vas? A casa d'uns amics?
4: Clar, a casa d'uns amics. No, anava a dir-te que si necessites res, sempre tindràs aquí a RAC1, a la planta 3, i pots passar la nit, i fresquet. És un refugi climàtic.
0: Sí, estàs fresquet.
11: Gaire, endavant.
4: Molt bé, Pau, escolta, moltíssimes gràcies, i repeteixo, si necessites res... Ara parlant seriosament, aquí estem. T'ho dic
11: Molt bé, moltes gràcies.
4: I si cal fer una recol·lecta i passar la nit en un hotel, ens ho dius, que t'ho arreglem.
8: Compra-li una samarreteta de màniga curta a la nena, per favor, que la faràs anar amb màniga llarga.
12: Que farà torrada.
8: Allà va.
4: Una abraçada, gràcies.
8: Que vagi bé, Pau.
3: Eudald, estarem atents a aquesta roda de premsa, que en teoria faran... Jaume Collboni, no? I Sílvia Paneque.
10: Sí, Sílvia Paneque, ara a les 5, era la convocatòria.
0: Té una feinada, la Sílvia Paneque. La senyora Paneque té una feinada cada dia.
4: No creieu que és una mica agafe?
9: Què diu, ara?
3: Home, a veure...
4: No, a vegades
0: jo
4: passa.
0: Jo, quan la veig,
4: amb segons
3: aquest
4: qui...
3: govern, en general... Home,
10: és veritat que ha hagut d'entomar unes quantes crisis.
4: Ah,
10: Rodalies també era seu.
0: Mira, fixa-t'hi, Rodalies.
4: No,
10: és que... Se li va solucionar la sequera, això sí, és veritat. Mm. Però...
4: Clar, és que va arribar i vaig dir, mira, aquesta dona porta sort.
9: Està mitjant merda.
4: Perquè va arribar i es va acabar la sequera.
0: Sí, però...
4: Però ara s'ha girat una altra vegada i, escolta...
0: Va haver inundacions, també t'ho recordo.
4: Sí, porto una ratxa que... Potser sí que em recordo una mica Pepe Gáfez, eh? Perquè, noi, sempre està totes les fotos. Bueno, ho deixarem aquí. Sí.
8: Van començar el 2003, efectivament, tenia raó, que ha dit vostè, que quan van començar...
0: La línia 9.
8: Sí, les obres de la línia 9.
4: El 2003, eh? Sí. 26.
8: Fins al 32.
4: Si aneu a la Xina, us explicaran que amb 7 anys fan 5 línies de metro.
8: Bueno.
4: Això m'ho van explicar aquest estiu, a diferències. 5 línies? 5 línies, 5. Però quantes... Tenéis metro aquí, 5 línies.
0: Però quantes estacions?
4: En quanto tiempo? 7 anys, 7 anys, 5 línies. I tot és funcionant, eh? Igual que aquí.
8: Com ho fas, això, del xinès?
4: 5 línies.
0: Digo,
4: però
0: igual,
4: però des d'hace mucho tiempo. 7 años, 5 línies.
0: Diries que és xino.
4: Eh? Bueno, és que parlava gens el guia, què vol que li digui? I a més tots, quan que anava canviant de ciutat, cadascun parlava pitjor. Hi havia alguns que...
0: No els entenien.
4: No ens entenien.
0: A vosaltres no us entenien.
4: No, no ens entenia. Ell anava amb el discurs de... O sigui, anava amb
0: el paper, el paper que havia pres.
4: I tu li deies, bueno, però aquí la població, no sé...
0: Sí. Quanta gente vive.
4: Quanta gente vive. No, aquesta encara, però no sé, li deies... Quantes línies... Quantes línies de bus hi ha?
8: Home.
4: Sí. O sigui, a la que et sorties del guió, ja no hi havia resposta.
8: Esclar. Home, però, què diries tu quan te pregunten quantes línies de bus hi ha a Barcelona?
4: No, que he posat un exemple. Va, ho deixem aquí perquè tot seguit, atenció, avui volem abordar el tema de la llei de costes.
8: Ui.
4: Per exemple, per què la llei de costes va obligar a tancar, és un exemple, el bar Boia de Cadaqués i, en canvi, un bar, el bar que està a quants metres?
8: El Marítim.
4: El Marítim, que està...
8: A 2 metres.
4: A 2 metres, o 3, aquest continua obert.
0: Per què?
4: Segons la llei de costes, el bar Boia va haver de tancar.
0: Sí.
4: Però a l'altre, el Marítim, continua obert. Per què? Perquè, per exemple, aquesta mateixa llei de costes obliga a enderrocar els clubs nàutics històrics, com, per exemple, el Club de Mar de Sitges o el Club Nàutic Bétolo de Badalona, mentre d'altres instal·lacions com el Club Nàutic L'Escala poden funcionar sense cap limitació?
0: Per què?
4: Per què? Doncs tot això ens ho explicarà el Josep Maria Aguirre Font, que és professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, expert en la gestió del litoral. Veurem que no és fàcil això de la llei de costes.
12: RAC 1. Xafogó, calda, sol de justícia, torrada, fogarada, caloreta... Hi ha moltes maneres de dir-ne calor, però només una de plantar-li cara. Vine a fer obert i recarrega l'aire condicionat sensible per estar ben fresquet, de luxe, de chill. Fer obert, ens movem amb tu.
13: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
14: Ei, i tu, cada quan rentes el cotxe?
15: Jo? Cada dia?
14: Llavors tu, més que un cotxe net, tens un cotxe clean.
15: Subscriu-te a Repsol Clean des de 4,95 euros al mes i renta el cotxe cada dia. Amb productes de primera qualitat amb més de 570 àrees de rentat. Repsol Clean, el millor rentat de Repsol.
16: Busques mobiliari i complements per a la teva terrassa, jardí o piscina?
17: Vine a Balliu, la botiga on trobaràs tot el que necessites per gaudir dels espais exteriors.
16: Gandules, parasols, taules, cadires, sofàs d'exterior i molt més.
17: T'ho posem fàcil. Obrim de dilluns a dissabte sense pausa al migdia.
16: Si vols qualitat, disseny i els millors productes per a l'exterior, t'esperem a Balliu, a la carretera de Vidreres a Sant Feliu, sortida en Llagostera, i a balliuexport.com.
17: Balliu Export. Tot per viure a l'exterior.
18: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
19: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
20: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
4: A minuts arribarem a les 5 de la tarda. Tal com us deia, abordarem la famosa llei de costes. Quants cops heu sentit a parlar de la llei de costes? I sentint a parlar de la llei de costes, arriba un moment que no entens per què uns els fan tancar, han de plegar els seus negocis, o fins i tot han de ser propietaris del seu apartament a tocar de vora de mar, i en canvi d'altres doncs segueixen treballant com si tal cosa. D'això en parlarem, com dèiem, amb el Josep Maria Aguirre Font, que és professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona i expert en la gestió del litoral. Professor, bona tarda.
21: Bona tarda.
4: Gràcies per acompanyar-nos. Marta Cailà, bona tarda.
22: Hola, què tal? Bona tarda.
4: Un aplaudiment, perquè quedareu una mica sorpresos, sí, del que és la famosa llei de costes. A veure, per centrar la pilota, com diria aquell, Catalunya compta amb 580 quilòmetres de costa i quan anem a la platja pensem que tot està gestionat per una única administració. Però la realitat és que sota la sorra, quan estem a la platja, ara que estem de platja, hi ha una frontera invisible on conflueixen, podríem dir que coincideixen i es barallen tres administracions: la Generalitat, els ajuntaments i el govern de l'Estat. Què gestiona cadascuna d'aquestes administracions?
21: És una excel·lent pregunta. De fet, si ho podríem resumir d'alguna manera, l'Estat és el propietari de la platja, del mar, és el titular de tot aquest espai. La Generalitat, en canvi, és el responsable de gestionar els títols administratius. Podríem dir que és l'administrador de finques, no?, de la platja. I, en canvi, els ajuntaments és el que correspon al gruix de les competències. El manteniment, la neteja, la seguretat... De fet, qualsevol cosa que passa en una platja, el primer que es queixen és a l'Ajuntament. Escolta, això no està en bon estat, això és perillós, això vostè ho té brut, aquí es fa massa soroll i jo no puc descansar, etcètera, etcètera, etcètera, no? El gruix de competències municipals, la Generalitat és una espècie d'administrador de finques, perquè és el que decideix quins tipus d'activitats i usos succeeixen a la platja, però el propietari de la platja és l'administració general de l'Estat.
4: Per tant, quan ens queixem a l'Ajuntament de l'estat de la platja, de, no sé... De,
22: que està bruta.
4: Que està bruta o que la dutxa no va, jurisdicció, si correspon a l'Ajuntament que arreglar aquella dutxa o que la platja està bruta?
21: Absolutament, sí. Qualsevol aspecte vinculat a la neteja, al manteniment, a la manca de funcionament d'una dutxa, o a la inexistència d'una dutxa, no?, en una platja, correspon a l'administració municipal la dotació d'aquests serveis. De fet, a canvi d'aquesta dotació de serveis, a l'Ajuntament li permeten gestionar el que es diuen els serveis de temporada, no?, les guinguetes, els restaurants, els xiringuitos, les hamaques, no?, i obté un cert rendiment econòmic d'aquestes activitats i a canvi correspon al manteniment d'aquesta infraestructura.
4: A veure, jo estic estirat a la sorra de la platja, aquells terrenys són de l'Estat. Fins on arriba aquesta propietat estatal? Com es calcula això?
21: És una bona pregunta. De fet, el domini públic marítim o terrestre té diversos elements, diguem, per configurar-lo. D'entrada, tot el que és el mar territorial correspon a l'Estat. Tota l'aigua és de titularitat estatal.
4: Tota, fins i tot la que arriba a la sorra.
21: Fins tota. I tot el que arriba a la sorra, exactament. I pel que fa a l'àmbit terrestre, també correspon a les platges, i diu el reglament de la llei de costes, allà on arriben les onades, en els majors temporals coneguts mai, d'acord amb els criteris tècnics. I quins són aquests criteris tècnics? Doncs que aquestes onades hagin arribat un mínim de 5 vegades durant 5 anys en el mateix espai.
4: Podríem Atenció, dir... perdoni, perquè abans ho comentava amb la Cailà, i aquí ja, per mi, un dels titulars de la tarda. És a dir, tornem-ho a repetir, això. És a dir, si durant els 5 darrers anys, en el moment àlgid dels temporals, l'onada ha arribat a tocar el que sigui, o sigui, l'onada ha arribat...
23: La via del tren, per exemple,
4: un passeig marítim i ha arribat...
22: O a una propietat privada, a un jardí d'una casa.
4: Allò on ha arribat aquesta onada passa a ser de l'Estat?
21: Hauria de passar a ser de l'Estat. Però per fer-ho hi ha un procediment administratiu que s'anomena atermenament, no?, que consisteix justament a delimitar el que és propietat de l'Estat del que en resta de propietats privades, no? En aquest procediment administratiu, el que s'intenta acreditar justament és realment han arribat o no han arribat les onades, fins on han arribat i on està el límit de la propietat estatal i on està el límit de la resta de propietats. Quin és el problema? Que aquest no és un límit fix. De fet, la costa està en una situació clara de regressió a Catalunya, a Espanya i a la resta del planeta com a conseqüència del canvi climàtic. Per tant, el que a dia d'avui és propietat privada, en el futur pot passar a ser propietat pública si les onades arriben, diguem, a ocupar aquest espai. Aquest procediment s'anomena termenament i consisteix en situar una sèrie de fites a l'entorn de la platja, fer com sabó que circuli per l'entorn dels passejos, hi ha unes fites blanques... Que són
4: què vol dir això?
21: Aquestes fites s'uneixen en una línia imaginària que serveix per diferenciar, diguem, el que és l'espai de titularitat estatal, el domini públic marítim terrestre, de la resta de finques, no? I aquest procediment pot ser que hagués tingut lloc fa 30, 40 o 50 anys, però que a dia d'avui s'hagi d'actualitzar, justament, diguem, per aquests majors temporals, no? Per aquestes majors afectacions a les onades terra endintre.
4: I sortiran moltes preguntes. Un moment, és que passejant pel camí de Ronda... Hi ha aquestes fites. Això vol dir que d'on està la fita cap enrere seria propietat privada i d'on està la fita cap endavant és de l'Estat?
21: Efectivament. És a dir, de la fita cap a mar, això és la propietat, el domini públic marítim terrestre és la propietat estatal. De la fita terra endintre pot ser propietat privada o pot ser també propietat pública. No sé, ja, si hi ha un passeig marítim, no? O hi ha un camí de ronda d'aquesta titularitat municipal...
4: I això es pot anar modificant en funció de les onades dels temporals, és a dir, quan hi ha la màxima força del temporal.
21: Exactament. Això es pot modificar per les onades dels temporals. Es pot modificar també perquè la sorra acabi avançant. És a dir, la sorra no és un element estable, sinó que és un element viu. Pot acabar avançant terra endintre. Per tant, allà que ocupa la sorra també passa a formar part del domini públic marítim terrestre, o perquè hi ha una invasió marítima, el mar entra terra endintre i ocupa l'espai, torna a incorporar-se també aquest element al domini públic i automàticament, i això és rellevant, deixa de ser propietat privada. El senyor que tenia una propietat la perd.
22: O sigui...
4: Un moment, torni a veure, el segon titular, és que jo quan ho preparava aquest matí amb la Marta Cailà... O sigui, una propietat privada...
22: Això.
4: Si té estat afectada per aquests temporals, i què li ha d'arribar, l'aigua o la sorra? Com va això?
21: Una de les dues variables, o l'aigua o la sorra.
4: Allò, si passa sovint, allò passa a ser propietat...
8: 5 cops en 5 anys, eh?
21: 5 cops en 5 anys, és a dir, un temporal freqüent, efectivament. Sí.
22: Aleshores, professor, l'Estat ha d'indemnitzar aquestes... Perquè, clar, s'ha quedat la propietat...
4: Un moment. O sigui, l'Estat es queda la propietat...
22: Es queda aquella propietat.
4: Suposem que hi ha un restaurant, o què et diré jo?
22: O una casa.
4: O un lloc... Em ve el cap ara mateix, suposadament. No, un lloc on es fa submarinisme que està tocat d'una platja. I quan arriba l'hivern, la sorra i la pràcticament es menja tota la platja. Aquest indret passaria a mans de l'Estat?
21: Després d'un procediment administratiu, determinament, passaria a mans de l'Estat, desapareixeria la propietat privada i aplicant allò de lo que se lleva al mar se lo lleva a Dios, aquell senyor es quedaria sense cap tipus de títol.
22: Però l'han d'indemnitzar?
21: Aquesta és una bona pregunta. De fet, aquest és l'element clau, no? Què succeeix amb aquell propietari privat que té una casa, no? I de cop, escolti'm, el mar se l'ha menjat. Bé, el que diu la llei de costes de 1988 és que no hi ha indemnització econòmica. El que hi ha és un mecanisme indemnitzatori que li atorguen un títol concessional durant un període de fins a 75 anys en el qual podrà continuar gaudint d'aquella casa sempre i quan el mar no la destrueixi, això és important, i passats els 75 anys haurà d'abandonar la casa, s'haurà d'enderrocar l'immoble i aquella platja, aquell espai, passarà a formar part d'un bé de domini públic. Per tant, què vol dir això? Un bé de la col·lectivitat, del conjunt de ciutadans.
22: Per tant, si veiem un anunci d'una propietat en primera línia de
4: uns apartaments.
22: Que està molt bé de preu.
8: Sí. No, segurament no es pot vendre, entenc jo, no? Es pot vendre?
21: Mentre no s'ha produït l'atermenament, es pot vendre. Una vegada s'ha produït l'atermenament, no.
22: Però val la pena informar-se.
8: No, clar.
22: Clar, perquè igual tu dius, tinc una ganga en primera línia de mar.
2: Exacte.
22: És una inversió.
8: Bueno, tens 75 anys.
22: I resulta que això dura un temps, però al cap d'un temps passa a ser de l'Estat, potser.
8: Sí.
21: Efectivament. Jo, de fet, la primera cosa que faria és consultar, primer, en un bon geògraf i en un bon advocat. Per veure realment, sí, escolta'm, hi ha realment una expectativa, no?, de poder gaudir d'aquell immoble o allò...
4: Però ara permeti'm una... És que, clar, aquí...
22: No. S'obren dos.
4: No, jo, per exemple, ara em venen al camp. No diré quines localitats, perquè si no em deixaran entrar. Jo he vist noves promocions immobiliàries a primera línia de mar. I, quan hi ha temporals, el passeig...
22: Marítim.
4: Marítim es talla perquè ha estat envaït per les onades i per la platja. Com s'entén això? És a dir, com s'entén que si això passa, i no passa un cop, sinó que passa quan hi ha temporals, com s'entén que l'Ajuntament permeti fer aquest tipus de noves promocions quan, a la llarga, ja no seran del propietari, sinó, tal com diu vostè, segons el que ens està explicant, passarà a mans públiques, a mans de la llei de costes.
21: De fet, no s'hauria de poder. De fet, alguns dels passejos marítims que habitualment són inundables formen part d'aquest domini públic. No són titularitat municipal, sinó que són titularitat de l'Estat. I la llei de costes, més enllà d'establir aquestes normes sobre quina és la definició del domini públic, regula un concepte que s'anomena les servituds de la llei de costes, que són una sèrie de condicionants que es projecten des del límit del domini terra endintre. Entre aquestes servituds n'hi ha una que s'anomena servitud de protecció i que estableix la prohibició explícita que en els primers 100 metres des del límit d'aquesta ribera del mar es construeixi cap tipus d'habitatge. Aquests 100 metres, en aquell sòl que era urbà o urbanitzable el 1988, es redueix a 20. Per tant, en una franja que va de 20 a 100 o pot ser ampliable fins a 200 metres, no es poden construir habitatges. Ergo, aquest exemple, no?, d'una casa acabada de construir just a primera línia de mar, en els termes en què ho expliques, és il·legal.
4: I algú però perdoni un moment, és que clar, és que estic en estat de xoc, i més, em sembla que... Bueno, és igual.
2: Ja ho pots dir,
4: cases il·legals. No, aleshores s'estan fent blocs de pisos, d'apartaments, que segons vostè són il·legals, però no un, sinó que venen al cap uns quants.
21: Hi ha un exercici molt senzill, que de fet qualsevol que estigui a casa ho pot consultar, que s'anomena el visor de costes. N'hi ha, el pot consultar el de la Generalitat o de l'Estat. És un Google Maps que dibuixa la línia de termenament i dibuixa les servituds de protecció. I, per tant, qualsevol ciutadà pot veure si aquella casa que s'està construint o que s'acaba de construir s'ha construït o no en domini públic o s'ha construït o no en servitud de protecció. Ergo, si és legal o il·legal. Jo avanço una cosa per no espantar ningú. En aquest país les institucions funcionen. Per tant, no es pot construir a dia d'avui, any 2026...
4: En un lloc que no es pot construir. Bueno,
22: ja sí, que s'hi va construir, s'hi va construir.
4: Ja ens deixa més tranquil.
21: S'hi va construir, pot ser.
4: Bueno, jo parlo de construccions que he vist aquest hivern. Per tant...
22: Llavors són legals.
4: Bueno,
22: diu que avui dia no es pot construir.
4: Però si s'està construint...
22: No, diu que no es fa res il·legal, està dient.
4: Bueno, però està de 20 a 100 metres, em deia.
21: Sí.
4: Mira, home, ja li dic jo que si agafo el metro...
0: Ran d'aigua ja com roca.
4: No, ja... Bueno, és igual.
2: De la fita.
4: Però de 20 a 100 metres està. Per això et dic que jo, bueno, és allò que...
22: Professor...
4: M'ho miraria abans de comprar-lo.
22: I des que es va aprovar la llei de costes, que estem parlant de l'any 88... Hi ha moltes propietats que estiguin en primera línia de mar que representa que són privades, però que a la llarga, pels temporals que hi ha hagut durant tots aquests anys, acabaran sent públiques?
21: Jo estic convençut que sí. De fet, a dia d'avui, Catalunya té aproximadament uns 60 quilòmetres d'aquests 580 que estan en situació de regressió greu. Aquests 60 quilòmetres es convertiran en 140 l'any 2060. L'any 2060... En fi, és aquí la cantonada.
22: Sembla que sigui lluny, però...
21: Sembla que sigui lluny, però és aquí la cantonada. Per tant, és obvi que moltes de les construccions que tenim a dia d'avui, diguem, en el nostre litoral, bueno, pues acabaran integrant-se en aquest domini públic i hauran de desaparèixer. Escolteu, aquí, a França, al Regne Unit, i m'atreviria a dir a pràcticament tot el planeta. Aquest és un repte global, eh? Com abordem aquest canvi de la nostra costa.
4: Anem a... Hem parlat de terra endins...
22: És ara dir, parlem perdó, de les aigües?
4: Sí, per això anava a dir, que hem parlat del que seria la sorra, la terra, i ara anem al mar.
22: Al mar. Quan entrem al mar, allò és propietat de l'Estat. I fins on arriba això?
21: Hi ha una primera part, que és el mar territorial, que són 12 milles, que és, també forma part d'aquest domini públic marítim terrestre, però l'Estat té competències fins a 200 milles més, que és la zona econòmica exclusiva, en la qual, diguem, tots els recursos naturals, hidrocarburs, pesca, qualsevol tipus d'extracció, doncs correspon a l'Estat, forma part d'aquest domini públic i, per tant, per obtenir aquest recurs necessites un permís estatal. Per tant, podríem dir que tota l'aigua que veiem fins
22: és de l'Estat.
21: És de l'Estat, igual que les seves platges.
22: Aquí hi havia el tema de les boies, Toni, que tot cridava l'atenció.
4: No, clar, com que és de l'Estat, a veure, com es gestiona això que en algunes cales o en algunes badies de Catalunya arriba a l'estiu i s'instal·la tot, bueno, unes 2 milions de boies perquè la gent hi posi la seva barqueta, que fins i tot pots arribar de barqueta en barqueta fins a Mallorca. Qui gestiona això? Això de qui és? Perquè si és de l'Estat, com va això?
21: Funciona en termes molt similars a la platja. Hem dit que era de titularitat estatal, que el gestor de la finca podríem dir que és la Generalitat, però qui s'ocupa de proveir els serveis és els ajuntaments. Doncs succeeix exactament el mateix amb les boies. El mar és de l'Estat. Qui s'ocupa de demanar que es situïn aquests camps de boia, normalment en aquells municipis que no disposen d'un port esportiu, sí, és l'alternativa al port esportiu, és l'Ajuntament qui ho demana, no? I la Generalitat és qui autoritza la instal·lació d'aquests camps de boies. En aquest cas, a més, falta un informe que és preceptiu de capitania marítima, perquè això afecta la navegació marítima. I qui ho porta? Normalment es fa una gestió indirecta. Es demana un concessionari, no?, que gestioni...
4: Sí, un club nàutic.
21: Com un club nàutic, podria ser un exemple, no? I després aquest concessionari paga uns diners a l'Ajuntament a canvi d'explotar aquella concessió.
4: I aquest Ajuntament paga uns diners a la Generalitat?
21: Aquest Ajuntament no paga uns diners a l'Estat, però paga uns diners a l'Estat per l'ocupació...
4: O sigui, no paga uns diners, disculpi, a la Generalitat, però sí a Espanya. Sí a l'Estat.
21: Sí a l'Estat, efectivament. Qualsevol ocupació de domini públic té un impost, que s'anomena el cànon d'ocupació del domini, que s'ha de pagar obligatòriament a l'Estat. El que és, normalment, aquestes explotacions, els serveis de temporada, paguen també un cànon a l'Ajuntament, l'Ajuntament es financia, diguem, amb aquests ingressos, no? I la Generalitat pot arribar a cobrar un cànon d'activitat en aquelles instal·lacions fixes, com, per exemple, un restaurant en domini públic.
4: A veure, que hem entrat... que estàvem al mar... ara tancarem el mar i tornarem les guinguetes i tornarem als restaurants. Abans de tancar el mar, clar, vostè em parlava de les boies, que sí que es paga amb un club o a qui munta les boies, i aquest del que munta les boies paga un cànon a l'Estat. Això passa, evidentment, a llocs on no hi ha ports, com, per exemple, Cadaqués. És un exemple, perquè ens vingui la idea. Els ports, de qui són els ports?
21: És una bona pregunta. De fet, tenim una part de ports que són de titularitat estatal, són els ports d'interès general, en el cas català és el port de Barcelona i el port de Tarragona, que són gestionats per puertos de l'Estado.
4: Però aquí la Generalitat, que sempre es diu que la gestió és compartida, és així o no és així?
21: La Generalitat és compartida en el sentit que, per exemple, la designació, diguem, del president del port de Barcelona correspon a la Generalitat.
4: Sí. Però,
21: però
4: fa
21: de fet,
4: aquesta...
21: és un organisme estatal. És a dir...
4: Però a veure, perquè aquí sempre s'explica que el port de Barcelona i Tarragona és la gestió és compartida i és el 50%. No és així.
21: En l'òrgan col·legiat segurament és el 50%, però l'adscripció d'aquest òrgan no és a la Generalitat, sinó que Puertos del Estado correspon a l'Administració General de l'Estat.
4: Però el port de Barcelona qui mana, Puertos del Estado o la Generalitat?
21: Pues una combinació de les dues administracions, perquè si la Generalitat...
4: Per tant, sí que és compartida.
21: Hi ha una part que és compartida, no? Però administrativament l'òrgan forma part de l'estructura de l'Administració General.
0: Però qui cobra els impostos de tots els vaixells que arriben?
21: L'Estat.
0: La Generalitat no.
21: La Generalitat no.
9: Amigo.
4: A Tarragona...
0: I a Barcelona.
4: I a Barcelona. Val, aquests són els ports, diguéssim...
22: D'interès general.
4: Ara anem als altres ports que serien més petits. O sigui, per exemple, hi ha el port de Palamós...
22: Ports esportius,
4: Hi ha ports esportius. Aquests qui els gestiona?
21: Tots aquests són gestionats per la Generalitat. El de port de Palamós també és un port d'interès general, però no forma part del paquet estatal, sinó que forma part del paquet de la Generalitat. I la resta de ports, que normalment són ports de naturalesa esportiva, hi ha una doble forma de gestió. Hi ha una part que es gestiona directament la Generalitat a través dels seus propis recursos, i una altra part dels ports esportius que es concessionen a tercers, per exemple, a clubs nàutics, perquè els gestionin. És el cas del Club Nàutic de l'Escala, no? O és el cas del Port d'Aro, no? És a dir, no són gestionats directament per la Generalitat.
4: És una concessió.
21: És una concessió.
4: I aquesta concessió paga uns diners a la Generalitat.
21: Efectivament.
4: Aquí la llei de costes, disculpi, es contradiu, perquè si aquests ports que són de la Generalitat, teòricament, tot el que diu que vostè, que està al llindar de l'aigua, vull dir, al llindar de... O sigui, entre la terra i l'aigua és de l'Estat, aquí això no és de l'Estat.
21: Sí que és de l'Estat, perquè de fet se li torna un títol a la Generalitat que s'anomena adscripció, que adscriu una porció de terreny temporalment a la Generalitat perquè construeixi un port. Però de fet, des del punt de vista teòric, passats uns anys, aquell port revertiria altre cop a l'Estat. A la pràctica no passa, perquè aquestes adscripcions es van renovant periòdicament i, per tant, la Generalitat en pot continuar fent ús. Però el domini públic és sempre estatal. Temporalment se li permet la gestió a la Generalitat, per exemple, per concessionar un port esportiu, però, de facto, això en algun moment hauria de revertir de nou a l'Estat.
22: Hem parlat de la sorra...
4: Però és que ara estava pensant en el procés, mai millor dit,
22: complex,
4: en el procés... en el procés que es va viure el 2017 d'independència, no? Desenredes tot això, també. I tant com
0: parèntesis. S'hauria d'haver desenterrat.
4: Només amb aquesta temàtica...
0: Ui!
4: Val, què més?
22: Hem parlat de la sorra, hem parlat de l'aigua.
4: Sí, sí.
22: Ara el professor parlava de les guinguetes, dels restaurants... Una guingueta, aquí quantes administracions interactuen? Amb la gestió d'una guingueta, perquè la guingueta està a sobre de la sorra, per tant, està en terreny de l'Estat.
5: Una guingueta què?
22: Una guingueta és un xiringuito.
5: Oh,
22: un xiringuito. No, ja parlo bé, es diu guingueta en català. Per tant, això com es gestiona?
21: De nou, és a dir, de fet, segurament el és el mateix que explicàvem abans, no? I segurament és l'exemple més proper als ciutadans, no? Aquesta guingueta, qui l'ha atorgat? Qui ha fet el concurs? L'ha fet l'Ajuntament. Per què? Perquè la Generalitat li ha permès, li ha aprovat en el seu marc del pla d'usos. Però qui és el propietari? El propietari és l'Estat. Per tant, el propietari cobrarà el cànon, la Generalitat, aquest administrador de finques, serà el que donarà els permisos i tramitarà les llicències.
0: I cobrarà alguna cosa també o no?
21: D'aquesta cobrarà una taxa de tramitació, però poca cosa més. Qui cobrarà serà essencialment l'Ajuntament i l'Estat.
4: Ara, l'Estat, escolta, i passa el rasclet...
22: Sempre, sempre. Sempre, sempre. Tot arreu.
4: Sempre, sempre. Tot arreu, eh?
0: Sempre, sempre.
4: És el crupier de la, sí. de la costa.
0: Ara, René la Papier.
4: Banca sempre gana.
21: La banca Mare, sempre guanya.
4: Sí, sí,
22: sí. Ara, de seguida, parlarem d'alguns exemples concrets que volíem comentar amb vostè. Però abans d'això, és important que parlem d'una reforma del reglament de la llei de costes que vostè em deia. Això ara està sent molt polèmic. I això ens servirà per entendre algunes de les coses que explicarem després. Què està passant amb aquesta reforma? Per què és tan polèmic?
21: Bé, atenció, perquè venen corbes en aquest tema i probablement la gran majoria de la gent no ho sap. És un reglament que es troba en tràmit, una modificació del reglament de llei de costes. I quines són les modificacions substancials? Bé, d'entrada, hi ha una exigència, que és una exigència que ve de lluny, que ve de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i de la Directiva de Serveis, que diu algo tan simple com quan vostè treu una concessió en domini públic o planteja una pròrroga d'una concessió en domini públic, ha de garantir que qualsevol ciutadà, no només el que és el titular actual de la concessió, sinó que qualsevol ciutadà la pugui explotar. És el que s'anomena el principi de lliure concurrència. Escolta, qualsevol té dret a guanyar-se la vida explotant un restaurant a la costa, no només aquell qui porta 50 anys. No? Val, sobre aquesta tesi, que això ve de lluny, és d'una jurisprudència de la dècada passada, l'Estat espanyol no l'ha acabat d'aplicar. I la Unió Europea li ha obert un expedient sancionador. Escolti, vostè no està aplicant la jurisprudència ni la directiva de serveis i ha de garantir que tothom tingui accés a aquestes concessions. I ara l'Estat espanyol es veu obligat a modificar el reglament de la llei de coses per garantir això tan bàsic. Escolti, si jo trec una concessió o sol·licito una pròrroga d'una concessió existent, he de permetre que qualsevol la pugui guanyar. Quin és el problema? El problema és que aquesta norma no només es planteja en aplicació futura a les noves concessions o pròrrogues, sinó que el reglament que està en tràmit planteja que es plantegi també retroactivament en relació a qualsevol concessió o pròrroga en la que no s'hagués garantit aquesta lliure concurrència en el passat. Què vol dir això? Bueno, pues que alguns dels titulars actuals d'aquestes concessions, d'aquí els propers mesos o anys, es plantejarà que ha d'anar a lliure concurrència. S'admet un petit matís, que és que se'ls permetrà amortitzar les inversions que hagin fet en aquests últims anys, de manera que si ha fet la cuina nova, doncs tindrà un parell d'anys més per pagar la cuina. Però pagada la cuina, garantim que tothom pugui guanyar-se la vida, diguem, en igualtat de condicions.
22: I això pot afectar molta gent?
21: Pues és a dir... pot afectar a la totalitat de concessionaris que no s'han garantit la lliure concurrència, que són una bona colla en aquest país.
4: I de quin termini de temps estaríem parlant?
21: En aquests moments està en tràmit. El tràmit d'informació pública del reglament doncs, va finalitzant, sembla que era aquest abril, s'estan analitzant les al·legacions, per tant, en qualsevol Consell de Ministres, no, al llarg de les properes setmanes o mesos, hi pot anar el reglament, desconec en quin serà, i llavors la seva entrada en vigor serà immediata. Altra cosa és que s'haurà d'anar expedient per expedient, analitzant aquestes concessions, si s'han fet inversions, quin és el període d'amortització. Això serà molt polèmic, aquí i en el conjunt de l'Estat.
22: Un cop explicat això.
4: Sí. No, anem a casos concrets perquè potser té aquesta explicació.
22: Tenen a veure amb això que ens acaba d'explicar el professor Aguirre. Hem parlat a l'inici, tu, Toni, plantejaves alguns casos. Per exemple, el Barboia de Cadaqués.
4: Per exemple.
22: Que va ser obligat a tancar.
4: Va portar molta polèmica.
22: Sí, va ser molt polèmic perquè els van obligar a tancar i, en canvi, molt a prop hi ha un altre bar, que és el Bar Marítim, que va continuar funcionant. Què va passar amb aquest cas? Perquè té a veure amb això que ens acaba d'explicar el professor.
21: És un magnífic exemple. De fet, és quasi un exemple de novel·la negra, el cas del Bar Boia de Cadaqués. El Marítim i el Boia, Cadaqués, són a la platja gran de Cadaqués, sí. La primera que entres, són bars, un és dels anys 30 i l'altre dels anys 40. Per tant, escolti'm, quasi tenen un segle d'història, un i altre. Amb dos bars, a l'entorn de l'any 2014-2015, se'ls acabava aquesta concessió transitòria que els havien durat durant 30 anys com a conseqüència de l'aplicació de la llei de costes. I van demanar una pròrroga al Marítim i al Boia. Què va passar? clar, els hi van donar la pròrroga als dos. Però en un d'ells, en el Boya, hi va haver un advocat que ho va impugnar i va dir, escolti'm, no li pot donar vostè la pròrroga a aquest senyor, per què? Doncs perquè ha de garantir, d'acord amb aquesta jurisprudència europea que explicava ara fa un moment, que hi hagi lliure concurrència, per tant, que qualsevol s'hi pugui presentar. Ho va impugnar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dir, escolti'm, té tota la raó del món, no? La jurisprudència europea és clara, s'ha d'anul·lar aquesta pròrroga i s'ha de tornar a treure la concessió de nou. Quin va ser el problema? Que anul·lada la pròrroga, per tant, el Boi es va quedar sense concessió, quan es anava a treure la nova concessió, s'adonen que, d'acord amb els reglaments tècnics actuals, no està permès que hi hagi dos instal·lacions fixes en una platja urbana amb una distància mínima de 100 metres. És a dir, aquells que estan més propers de 100 metres no hi poden ser. El Boia i el Marítim, qualsevol que hagi anat a Cadaqués ho pot acreditar, perquè encara està dempeus el Boia, no sé si estan a 50 metres, però no estan a 100 metres en cap dels casos. No? Per tant, no és possible atorgar una nova concessió sobre el Boia i el que succeeix en qualsevol ocupació de domini públic que no té títol habilitant, que no disposa de concessions, com aquell llogater que es queda sense contracte, doncs ha de desaparèixer. No? Per tant, es va veure obligat a tancar el Boia. A dia d'avui encara està dempeus, està pendent sí. d'un enderroc. És un cas una mica més singular, perquè en el seu moment, tant el Marítim com el Boia van articular un procediment per ser declarats béns culturals d'interès local, no? Per aquesta història, eh? Per al Marítim i el Boi havia passat Dalí, havia passat, no sé si, Picasso poder no, però Dalí segur, en fi, havien passat tot un conjunt de personalitats. Bueno, s'ha revertit el procediment de declaració, ja no és un bé cultural d'interès local, de fet, el dia d'avui el Boi està totalment desmuntat.
4: Sí, sí, no, és que hi vaig estar al setembre i, clar, és la nit i el dia, entre el Marítim i el Boi.
21: Sí, sí, no, és un esquelet, no? Per tant, és previst, no?, que al llarg de... M'imagino que les properes setmanes o mesos doncs s'acabi enderrocant, restaurant, i per tant es guanyi, diguem, una part de platja en aquest municipi.
22: Parlem dels clubs nàutics, perquè també hi ha molta polèmica amb això. El 85%, atenció a aquesta dada, dels clubs nàutics a Catalunya estan en risc de demolició per la llei de costes. La llei de costes ha posat allò... Ha dit, aquests compte perquè han de tancar. Per què des de l'Estat s'actua contra els clubs nàutics? Quin és el problema?
21: Bé, de fet, s'actua contra els clubs nàutics o s'actua contra qualsevol ocupació que no reuneix, diguem, els requisits que disposa la norma. D'entrada, hi ha un principi general que és important conèixer en relació a les platges, que la llei és molt clara. Diu, escolti'm, a la platja únicament hi pot haver allò que és imprescindible pels serveis de la pròpia platja. Escolti'm, doncs què és imprescindible per una platja? Doncs el senyor que... la torre de vigilància per al senyor de la Creu Roja, una guingueta de la Creu Roja, unes dutxes... Ara, és imprescindible que en una platja hi hagi un club nàutic amb un restaurant i una piscina? Probablement no, probablement no. I a més, hi ha una segona limitació, que és en el reglament de la llei de costes, que els clubs nàutics no poden tenir un tamany superior a 300 metres quadrats. Moltes de les instal·lacions de clubs nàutics que tenim al nostre país són superiors a 300 metres quadrats i, a més, tenen usos, més enllà d'una funció bàsica d'un club nàutic, que és guardar l'embarcació, per tant, que podríem dir que és essencial, tenen usos complementaris, tenen un restaurant, tenen una piscina, i el que diu, diguem, l'administració de l'Estat, escolta'm, és que aquests usos complementaris no són propis d'una platja, si vol situar-vos vostè, els situa fora, però no me'ls situa en l'espart de platja, que essencialment per què ha de servir? Doncs perquè tothom en pugui fer ús de forma lliure, pública i gratuïta, que és el que diu la llei de costes.
4: Aquest seria el cas, per exemple, del Club de Mar de Sitges, molt conegut per molta gent, que hi havia una piscina i tal, que també va haver de tancar?
21: Aquest seria el cas de Sitges.
4: O el Club Nàutic Bétolo de Badalona?
21: Exactament, exactament.
4: Però, en canvi, el Club Nàutic de l'Escala pot funcionar?
21: Per què pot funcionar? Perquè el Club Nàutic de l'Escala no està, diguem, sobre una platja, sinó que està en una concessió portuària. De fet, en Google Maps es pot veure, és a dir, està situat en el mar d'una concessió portuària i el Club Nàutic de l'Escala és l'explotació d'aquesta concessió. Si el dia de demà el Club Nàutic de l'Escala, diguem, es fa una nova concessió de perd, haurà de marxar allà i el nou concessionari s'instal·larà en aquelles oficines, però mentrestant en pot continuar fent ús.
22: Hi ha casos que criden molt l'atenció. Sí. Per exemple, a Platja d'Aro hi ha 850 habitatges que han estat en una mena de llim legal durant molts i molts anys, perquè no es permetia que els propietaris ni poguessin vendre, ni poguessin hipotecar, ni poguessin fer res amb els seus habitatges. Els deien que eren de l'Estat, justament per aquests límits que vostè ens ha explicat a l'inici de l'entrevista. Això, ara fa relativament poc temps, s'ha encarrilat perquè l'Audiència Nacional ha obligat a l'Estat a treure aquests habitatges del domini públic. Què ha passat amb aquests, totes aquestes cases?
21: Ve de lluny, i ve d'aquest conflicte originari del 1988, blanca. Molts propietaris van veure com casa seva passava a formar part de l'Estat. Què els va passar a aquests 850 propietaris? Escolti'm, que un dia van voler vendre, i van dir, escolti'm, és que vostè no pot vendre perquè això no és seu. Heretaven, vostè no pot inscriure perquè això no és seu. Volien hipotecar, vostè què vol hipotecar si això és una propietat estatal? Per tant, es trobaven, diguem, en aquest rim legal. Van fer lobby, perquè això passa a Platja d'Aro i passa a molts altres llocs. I Platja d'Aro, conjuntament amb la façana Marítima d'Empuria Brava i 11 nuclis més a tot l'estat espanyol té 8.000 quilòmetres de costa, van aconseguir, en una reforma de la llei de costes de l'any 2013 que va impulsar el Partit Popular, ser exclosos de l'aplicació de la llei de costes. Van fer 13 casos excepcionals, entre els quals els de Platja d'Aro. Què va passar amb la
22: reforma? Doncs se salvaven, en principi.
21: En principi sí, però tot sempre és una mica més complicat i l'Estat té un sentiment molt patrimonial de la seva costa. I una cosa és el que digui el legislador i una altra el que diguin els funcionaris de l'administració general de l'Estat, que hi ha una diferència...
4: Que són els que manen.
21: Que són els que manen. I van dir, escolti'm, petit matís... diu la llei de costes, escolti'm, això deixa de formar part del domini públic, se'ls ha de retornar, hi ha una disposició que diu s'haurà d'articular un negoci jurídic entre el Ministeri d'Hisenda i la Direcció General de Costes, en la qual es defineixi com es retornen aquestes propietats. Això ho deien la llei el 2013, som a 2026, han passat 13 anys i el negoci ni està ni se l'espera. I, per tant, els propietaris, malgrat que la llei digui que no se'ls aplica, el cert és que continuen sense ser propietaris. Ho han impugnat, tenen diversos contenciosos interposats, hi ha aquesta darrera sentència, però a dia d'avui segueixen exactament igual que estaven fa uns anys.
4: Deixem preguntar-li, i ja per acabar, perquè estem pendents d'una compareixença de premsa. Miri, té molta pressa?
21: No tinc pressa.
4: Val, doncs li agraeixo, perquè escoltarem a la consellera Paneque, que parlarà d'aquest esborrany juntament amb l'alcalde Collboni, en directe ara mateix, des de la zona on s'ha produït aquest esborrany. Escoltem-lo en directe.
5: A les 8 del dematí s'ha constatat en els moviments d'auscultació moviments anormalment alts d'uns 4 mil·límetres, per tant, moviments que han requerit, per tant, el trasllat dels equips tècnics d'Infraestructures de Catalunya i de la Direcció General al lloc on aquestes mesures s'estaven produint. S'ha arribat i en el moment que aquests equips tècnics estaven analitzant aquestes dades i la situació, ha coincidit també amb l'avís d'aquesta cavitat que estava situada en aquest pati obert. Per tant, els equips tècnics estaven en aquell moment precisament fent la lectura d'aquesta auscultació. El primer que s'ha fet i el primer que s'havia de garantir era la seguretat de les persones. Per tant, en aquell mateix moment s'ha avisat a través del 112 els bombers de Barcelona que s'han traslladat i efectivament el primer que s'ha fet és assegurar la seguretat de les persones. S'ha considerat desallotjar els edificis que estaven en el radi del doble de la cavitat. És una cavitat de 8 metres, per tant, 16 metres al doble més 8, 24 metres. Això, en termes de finques, suposa 8 finques desallotjades. Per tant, aquesta és la primera tasca que s'ha iniciat. I a partir, després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Aquesta cavitat en aquests moments, per tant, està sent bombejada, omplerta. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix. Per tant, fins a la matinada i a partir d'aquí unes hores, totes les hores de la nit, per tal de que solidifiqui, per tal de que s'aposenti aquest formigó. Això, per tant, obliga, l'alcalde ara us donarà detall, doncs, que aquesta primera nit els veïns continuïn desallotjats en aquestes 8 finques. L'alcalde, com dic, donarà detall i ens situa en l'horitzó de demà al matí, que serà quan farem una segona avaluació. Durant totes aquestes hores, també us haig de dir que es fa un monitoratge cada hora manual i automàtic d'aquests edificis, per tant, d'auscultació cada hora, que és molt més del que es fa habitualment, per anar fent el seguiment. I també dir-vos que des del primer moment l'equip tècnic especialitzat en estructures doncs està analitzant les finques, les cases, per veure si pot haver-hi algun dany en aquestes finques. Continuen fent aquesta feina i la continuaran fent com a tasca de seguiment. I dir-vos també que aquest equip tècnic és el mateix que ja havia fet l'avaluació de les finques previ a l'inici de l'obra. Per tant, és un equip molt especialitzat i que coneix molt bé la zona i les finques. Per tant, aquest és el calendari, és a dir, és la cronologia dels fets fins a hores d'ara i el que hem d'esperar les properes hores. I ara, si us sembla, doncs li passo la paraula a l'alcalde.
4: Moltes gràcies, consellera. Bona tarda a tothom. Efectivament, els serveis municipals d'emergències hem rebut aquest matí a les 10 un avís de que s'havia produït aquest moviment i, per tant, hem activat tots els protocols que tenen a veure amb la protecció del veïnat, dels veïns i les veïnes d'aquesta zona. I en concret, la nostra prioritat és doncs, la protecció i, evidentment, la seguretat i donar sortida a aquest desallotjament que s'ha de fer temporal en aquests moments en aquests 8 edificis, que són aproximadament uns 90 pisos els que en aquests moments estan afectats per aquesta mesura provisional. Hem rebut l'avís a les 10 del matí, a les 10.20, 10.30 ja estaven els serveis d'emergències aquí mateix on som ara, també amb la regidora del districte de Sarrià informant en primera instància

0: i jo mateix, a part del cap de bombers i responsables de la Guàrdia Urbana, justament per fer seguiment d'aquest procés. El nostre objectiu i la nostra funció, en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades. En aquests moments hi ha una reunió amb més d'un centenar de persones en les quals s'està explicant els detalls i se'ls està dient, com ha avançat ara la consellera, doncs que com a mínim aquesta nit hauran de dormir fora de casa. Per això, doncs, ja hi ha moltes famílies que han buscat recursos propis. Nosaltres, com a serveis municipals, estem seguint cas a cas les persones afectades a través de telèfon, WhatsApp o contacte directe, i per tant les persones o moltes d'aquestes persones ja han buscat una alternativa per estar amb les seves famílies. D'altres ho faran a hotels, aprofitant, si és el cas, si tenen contractades assegurances, i en altres casos, doncs, a persones en situacions de més vulnerabilitat, tenim també activats el servei d'emergències socials, el CUES, que en aquests moments també està plenament actiu per reallotjar aquestes persones que tinguin vulnerabilitats especials, doncs, en equipaments públics municipals d'emergència social. Pel que fa una pregunta que ens fan, que m'han fet també venint alguns veïns, si podien entrar a casa, ho podran fer, però ho podran fer acompanyats sempre del cos de bombers, cas a cas, i per recollir, doncs, allò que sigui essencial, sobretot el que són medicaments o el que és essencial per passar una nit fora de casa. Veurem, en funció de quina sigui l'evolució que acaba d'esmentar la consellera, doncs, si tornar a casa pot ser més d'hora o més tard, però en principi, insisteixo, aquesta nit s'haurà de dormir fora de casa i veurem les properes nits.
1: Parlant de 80.
0: Després, perdoneu, i després dir-vos també que mantindrem constantment una comunicació pública a través dels mitjans de comunicació. Aquest mateix vespre farem una altra compareixença, segurament d'un caràcter més tècnic, i també d'informació, perquè volem estar permanentment al costat dels veïns i permanentment explicant a la ciutadania, doncs, com està evolucionant sobretot el tema del reallotjament o de quan tornar a casa, i per tant hi haurà una compareixença també avui aquest vespre, i nosaltres estem a través del districte, dels serveis socials, de la Guàrdia Urbana, de bombers, en contacte permanent amb les famílies afectades perquè tinguin tota la informació de primera mà per part de l'Ajuntament.
1: Quantes persones hauran d'estar aquesta nit fora de casa?
0: Doncs les que visquin o dormin en aquests 93 habitatges. No puc precisar encara el nombre exacte de persones, però són 93 habitatges, això sí que ho puc dir.
2: Consellera, no sé si han pogut ja començar a investigar què pot haver passat. Em refereixo si és una situació d'un accident, diguem-ne, o que hi hagi algun error en la planificació o en l'execució de l'obra.
3: Sí, eventualment la tuneladora en aquests moments es troba 12 metres desplaçada endavant respecte a aquesta cavitat. Per tant, la hipòtesi que estem treballant, però hem d'esperar, doncs, que s'acabin tots els treballs tècnics i d'investigació, és que hi hagi pogut haver, pensin que aquesta cavitat està sobre túnel ja construït i per tant formigonat i per tant consolidat, que hi hagi pogut haver-hi un eventual moviment de terres que hagi produït aquesta cavitat. Però permetin-nos també la prudència d'esperar. En aquests moments els equips tècnics estan centrats en el bombament de formigó, per tant, en assegurar aquesta cavitat i avaluar demà a primera hora del matí novament, i amb la lectura dels sensors veure efectivament doncs, si ja es procedeix o no, en funció de les lectures que tinguem, el reallotjament de les famílies. De moment, com dic, aquesta nit es recomana que no hi siguin perquè estem fent aquests treballs, i demà reavaluarem la situació novament. Amb això estem centrats ara.
2: I hi havia una mica dubte sobre si la tuneladora continua amb les tasques o no.
3: La tuneladora en aquests moments continua avançant, com dic, està 12 metres avançada respecte a aquest punt, i continua avançant perquè aquesta metres. Cavitat té una forma lleugerament lateral que recomana anar fent injeccions de formigó en diferents punts. Per tant, està avançant perquè puguem anar fent aquesta injecció de formigó en els diferents punts de la cavitat.
4: El 28 de maig es va aixecar la vorera d'aquí del carrer Sant Gervasi de Cassoles a les 11 de la nit. Això va ser un avís previ o no va tenir res a veure sobre aquest tema?
3: No, segons les informacions tècniques que tenim, no té res a veure.
5: Mirem endavant, sisplau.
6: Perdoni, és una pregunta tècnica.

0: em diu la tuneladora, parla de la fressa de la part de davant o que hi ha la cua, que penso que és un centenar, tot el tren, que hi ha passat.
1: Sí, no va avançant conjuntament. Tot.
0: Per tant, els 12 metres és a partir de la cua, que ha passat aquest punt, no els 12 metres a partir els, del,
1: els 12,
0: de la fressa.
1: No, del cap fins al, del cap a la cavitat són 12 metres.
0: Ah, per tant, encara hi ha la cua de darrere. Val.
1: Sí, i va avançant en aquests moments, com dic, per facilitar aquesta injecció de formigó en els diferents punts d'aquesta cavitat i, per tant, reforçar-ho amb majors garanties.
2: Roda de premsa en directe de la consellera de Territori i de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
1: Hem tingut aquestes lectures i que quan l'equip tècnic s'ha desplaçat, en aquell mateix moment, o pràcticament en el mateix moment, un avís, hi havia un avís d'un veí, efectivament, d'aquesta cavitat. Per tant, aquesta és la informació que tenim en aquests moments.
3: Podríem fer un breu resum en castellà, sisplau.
2: Doncs ho deixaríem aquí, no, vull dir que ja ho hem escoltat.
4: No, no.
2: A veure, abans d'anar als serveis informatius, perquè hem d'actualitzar com estan els incendis, havia quedat una última pregunta que molt amablement el Josep Maria Aguirre Font, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, expert en la gestió del litoral, s'ha esperat a respondre, li agraeixo moltíssim, que és sobre els camins de ronda. Que és, els camins de ronda de qui són? Dels ajuntaments? Són de costes? Són de la Generalitat? De qui depenen? Bé, perquè ara tenen molta tirada el camí de ronda.
5: Sí, sí, sí. De fet, és un recurs històric. Es diuen camins de ronda perquè eren els camins pels quals la policia feia la ronda històricament de vigilància. A dia d'avui això ja no té sentit, no? Són un recurs turístic més. I la gran majoria o són municipals o són de propietaris privats. De fet, el que diu la llei de costes és que a partir d'aquest límit del domini públic de la Ribera del Mar hi ha 6 metres en el qual s'ha de garantir el trànsit, que han de poder passar els vehicles d'emergència i també les persones. És sobre aquests 6 metres que habitualment es projecten els passejos marítims i també aquests camins de ronda. Què s'ha de garantir? Que sempre han de quedar lliures de la circulació. No es poden obstaculitzar. Quin és el problema? Normalment una manca d'inversió. Perquè siguin municipals o de propietaris privats, no sempre estan en la conservació adequada, tinguent en compte que estan al costat del mar.
2: Per tant, important, el camí de ronda d'aquests que anem a peu, els trams que estan en bones condicions, el manteniment depèn de l'Ajuntament?
5: Si és públic, sí, i si és d'un propietari privat, no.
2: No, ho dic perquè, clar, hi ha trams que el camí està en perfectes condicions en una localitat i després canvies de localitat i aquell camí de ronda està fet un... Està primera. Totalment... No, està abandonat, no? Per tant, la responsabilitat és de l'Ajuntament.
5: El manteniment de la part pública és de l'Ajuntament. Normalment el que fan les administracions és adquirir aquests camins de ronda per poder fer inversions i sobretot garantir la seguretat, perquè el gran perill dels camins de ronda és si algú pren mal.
2: Clar. És bueno, dir, si que això és, perdoni, això és un clàssic.
5: Que això és un clàssic.
2: El que passa que a mi el que em sorprèn és dels camins de ronda que els ajuntaments, si diu vostè que depèn dels ajuntaments, no prenguin més mesures a l'hora de posar ni que sigui unes branes.
5: Sí, quin és el problema? El problema és que adquirir terrenys de propietaris privats quan no són públics...
2: No, però li parlo dels públics.
1: Sí, però és el que et deia. Ell, que hi ha trams que són privats.
2: Però com puc saber si és privat o públic?
5: Això és una mica més difícil. Hauria d'anar al registre de la propietat i veure si aquella propietat...
2: I els ajuntaments, el que és el tram públic, que quedi en evidència el propietari, que aquell tram és privat i que està fet un fàstic?
5: Normalment, els que són públics, normalment, estan més senyalitzats, estan més condicionats, tenen baranes. En canvi, els que són privats, que ressegueixen finques privades, normalment no tenen cap d'aquests elements i, a més, en general, el propietari privat no li interessa massa que la gent passi per davant de la seva finca i el té o tancat o en mal estat, no?
1: I una última informació.
2: Sí, perquè hem d'acabar.
1: No agafeu petxines de les platges.
6: Ara. Però què dius ara?
2: Què?
1: Això que he fet tota la vida... Perquè la sorra és de l'Estat. O sigui, això, et poden posar una multa per agafar petxines o emportar-te sorra d'una platja?
5: Diu la llei de costes que estar, banyar, embarcar, desembarcar, recollir plantes, no? o mol·luscos, es pot fer sense cap tipus de permís administratiu. Es pot fer de forma lliure, pública i gratuïta. Quin és el problema? Que algunes d'aquestes platges, a més, estan en espais naturals. Seria l'exemple del Cap de Creus. Llavors, a part de la legislació de costes, apliquem tota la legislació d'espais naturals, que és molt més restrictiva i pot arribar a l'extrem en les reserves naturals, no només de prohibir agafar sorres o petxines, sinó simplement prohibir que hi siguis. Per tant, la llei de coses és un mínim comú denominador, però aplicarem després tot el conjunt de normativa sectorial, que ja sabeu que en aquest país és ampla i generosa.
2: Per tant, ara que deia això, i ja sé que era l'última pregunta, però no, és que ha dit una cosa que m'ha vingut al cap una altra pregunta. És a dir, aquesta és una embarcació que és a dir, embarca i desembarca la seva embarcació a gent que, per exemple, va practicar la immersió, de quins permisos té?
1: En un paratge natural,
2: vols dir? No, en aquest cas, en una platja. O sigui, encara... té una platja que és de... Aquesta platja, no?, que és pública, que teòricament és de l'Estat. Ells posen una... En aquest cas es posen unes boies i ells embarquen i desembarquen quatre o tres cops al... tres o quatre cops al dia. A qui paguen? O sigui, a qui li dona la concessió?
5: Normalment, embarcar i desembarcar, com he dit abans,
2: sí, per això ho dic,
5: de forma gratuïta.
2: Això és de franc.
5: Sí, això és de franc. Ara bé,
2: però això és una empresa que fa negoci.
5: Quan hi ha una empresa,
2: sí, sí, que fa negoci,
5: que porta, no sé, aquests, que porten aquesta...
2: Sí, una empresa d'immersió que té tots els submarinistes preparats i a punt, dos cops al matí, dos cops a la tarda, i que envaeix la platja...
5: Aquests d'immersió no paguen. Aquests no paguen. Ara bé, de vegades el que passa, per exemple, jo estic pensant, per exemple, que d'aquests sí, també, no?, que venen sí, les barques de roses, diguem, amb 140 persones. No només embarquen i desembarquen, sinó que si estan una bona
2: també,
5: estona...
2: També, exacte.
5: Eh? I estan a la gavolla, llavors necessiten algun tipus també, en el mar del pla d'usos, se'ls ha de donar un títol d'ocupació per estar, escolti, vostè podrà estar aquí una hora cada dia, o dues hores cada dia. Ara, el que és embarcar i desembarcar, si qualsevol de vostès té una petita barca, no, i va agafar
2: no,
5: la família...
2: No es paga.
5: No, això no es paga. Eh? És a dir, pots anar a buscar
2: però
5: la família...
2: Però quan es té un negoci, sí...
5: Però quan tens una ocupació més intensa o té rendibilitat econòmica,
2: sí, que és el
5: que
2: cas,
5: el cas això, qui, llavors sí.
2: A qui li paga?
5: Paga una part a l'Ajuntament, en el marc del pla d'usos, i l'altra part, aquesta, aquest cànon d'ocupació estatal, a les dues administracions.
2: Doncs ja ha quedat...
4: Bueno, seguim, podem seguir agafant petxinetes, eh?
5: En prudència.
2: Que no es vegi, que no es vegi.
4: Si no és un espai natural, sí.
2: Que no se'n vegi. Bé, deixeu-me saludar el Josep Moragues i el Bernat Balboa per repassar, gràcies al Josep Maria Aguirre Font, moltes gràcies per acompanyar-nos, per actualitzar com estan els incendis. Tenim un centenar de bombers, per exemple, que continuen treballant per apagar els 7 incendis forestals que cremen a aquesta hora. Repassem.
6: Sí, el foc més important és el que va començar ahir a Sant Manat, al Vallès Occidental, i que ha cremat 152 hectàrees. Ara s'ha complicat de valent perquè el franc dret ha revifat. El govern manté el confinament de 7 urbanitzacions d'aquesta zona. Més detalls des de Sant Manat. Violeta Martos.
7: Sí, doncs des de la nostra posició al centre de comandament dels bombers podem veure que ara el fum sembla més disseminat que quan hem arribat, que sí que es veia una gran columna de fum. De totes maneres, el flanc dret és el que més preocupa. Si avança, pot arribar al Farell, una urbanització de Caldes que està confinada. És una zona molt rural, amb cases disseminades i de difícil accés, on hi viuen unes 300 persones. Si arriba aquí, podria eixamplar-se, i el que preocupa és que continuï allargant-se aquest flanc dret, perquè tindria la potencialitat de rasar 2.000 hectàrees. Ho deia aquest matí el cap de bombers, David Borrell.
8: La Marinada justament el que farà és intentar-nos obrir aquest flanc dret. Aquest flanc dret no el tenim perfectament inactiu, sinó que hi ha certa activitat, sobretot entre el primer i el segon terç d'aquest flanc, és a dir, la part més sud d'aquest flanc, i amb això estem treballant. Hem tingut un parell de represes, amb un parell de focus secundaris, que l'incendi que va propagar amb molt focus secundaris, i per tant estem estabilitzant ara mateix doncs, aquestes petites fumaroles que es veuen.
7: Més enllà del Farell, hi ha 6 nuclis més confinats, són Sant Sebastià de Montmajor, també a Caldes, Can Gurri i Can Vinyals a Sant Manat, Balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó a Castellà del Vallès.
6: Hi ha altres incendis que preocupen, com el de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, que ja ha calcinat 73 hectàrees. Protecció Civil ha donat l'ordre de confinament a Biosca, Sanaüja i nuclis de Massoterres i Torreta i Florejacs. Per altra banda, l'incendi de l'Anoia, a la Pobla de Claramunt, s'ha aconseguit estabilitzar, però continua el confinament de la població. I l'incendi de Savallà, al Comtat, a la Conca de Barberà, ja està estabilitzat. Els bombers ho acaben d'anunciar. I també s'aixeca el confinament del nucli de Segura, que també estava confinat arran d'aquest incendi a Savallà del Comtat. Per altra banda, l'incendi de... hi ha altres incendis també que preocupen els bombers. I tenim 111 municipis que estan en perill extrem d'incendi forestal. L'estratègia dels bombers davant d'aquest escenari és evitar el col·lapse operatiu, mantenint la protecció a les persones, intentant evitar noves revifades. Uns incendis que, evidentment, estan molt condicionats per aquesta onada de calor extrema, que avui ja ha disparat els termòmetres per sobre dels 40 graus a moltes zones, molt més que ahir. Avui, per tant, una onada de calor que és encara més, més alta que la que vam tenir ahir. I a Barcelona, els bombers fa ben poca estona que han actualitzat a través de la compareixença que ha fet la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, sobre aquest esvoranc que hi ha hagut al barri del Putxet. Els veïns de les finques assetjades per l'esvoranc hauran de passar aquesta nit fora de casa. Última hora des del Putxet, Eudal Martínez.
9: Sí, ho hem sentit en directe a l'Oversió. Finalment són els veïns de 8 finques els que s'han hagut de desallotjar. Per tant, són 3 més que l'actualització que s'havia fet a primera hora, on es parlava de 5 finques dels carrers Teodora a la Madrid. I Rubenstein, aquestes 3 finques que s'han afegit aquesta tarda són del carrer Sant Gervasi de Cassoles, que és el que està just darrere d'on s'ha produït l'esvoranc. La consellera Sílvia Paneque ha explicat que han volgut fer un perímetre de seguretat, de revisió, al doble del que és aquest esvoranc. d'esvoranc fa 8 metres d'ample per 4 de profunditat, doncs que sigui de 16 metres a la zona doncs desallotjada. Han explicat que són més de 90 pisos, concretament 93, els afectats per aquest desallotjament, i que sí que és veritat que els veïns podran entrar breument a les cases per recuperar pertinències, ho hauran de fer acompanyats dels bombers i dels equips d'emergència. El motiu doncs de que almenys hagin de passar una nit fora, tal com ha explicat la consellera Paneque, és perquè el bombeig del formigó que s'està posant a la zona de l'esvoranc durarà fins tota la matinada.
1: De formigó requereix, per tant, fins a la matinada, i a partir d'aquí, totes les hores de la nit, per tal de que solidifiqui, per tal de que s'aposenti aquest formigó. Això, per tant, obliga, l'alcalde ara us donarà detall, doncs, que aquesta primera nit els veïns continuïn desallotjats en aquestes 8 finques.
9: Una Paneque que també ha confirmat que la hipòtesi principal d'aquest incident és que hi hagi hagut un moviment de terres provocat per la tuneladora de la línia 9. Tot i això, ha dit que encara està en investigació a aclarir exactament què ha passat.
6: I encara una cosa més. Tenim novetats en el cas del menor de 15 anys que va morir tirotejat en el parc de la Pegaso. El jutge ha decretat presó provisional sense fiança per al detingut. La fiscalia havia fet aquesta petició pel risc de fugida, obstrucció a la justícia i reiteració delictiva.
10: I els esports, el blaugrana Fermín López ha passat el matí treballant a la ciutat esportiva Joan Gamperrona, ha continuat recuperant-se del trencament d'un dit del peu dret que va patir a final de temporada. Pel que fa al Mundial, a les 6 de la tarda arrenca el partit de vuitens que enfronta l'Argentina de Leo Messi amb Julián Álvarez titular per primera vegada en aquesta Copa del Món contra l'Egipte de Salah. Qui guanyi jugarà els quarts de final davant el vencedor del Suïssa-Colòmbia, que es disputa a les 10 de la nit. I fora del Mundial, al Tour de França, el danès Mats Pedersen del Lidl Trek s'ha imposat a l'esprint de la quarta etapa amb els favorits Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard a 12 minuts amb el grup pilot.

0: Els altres que us agrada tant parlar de futbol, que sapigueu que les seleccions ja tenen el seu 11 de gala preparat.
1: Ah.
0: Eh? Sí, sí. Ara no sap de què li parlo, eh? S'ha quedat comparat. Doncs miri, a l'Espanyola... Clar, ha sentit la cançoneta de l'aperitiu, del vermut, que sàpiga que a l'Espanyola també tenen el seu 11 de gala preparat. Amb el número 4, Jalapeño.
1: Bien.
0: Amb el 22, Saitó.
1: Bien.
0: Amb el 7, Gildas.
1: Bien.
0: Què us agrada més?
2: M'agraden molt les Gildas.
0: M'agraden, ja ho sabia. Ole. I amb el número 1, el nou fitxatge que arriba per revolucionar els aperitius.
1: Quin?
0: Que és l'anxova d'on ha de ser l'anxova? De l'escala.
1: Molt bona.
0: Sí, senyor. Els dies de futbol no poden faltar els amics, i ara que ve el bon temps tampoc poden faltar les olives. L'Espanyola, sense l'Espanyola què? No hi ha aperitiu.
1: Home, clar.
3: A veure, que tenim una última hora, que per mi és un goig fer-la arribar. Bones notícies.
0: Ai, que bé.
3: Bones notícies.
0: Ai,
3: perquè si fins ara Marc Bala era un taloner de pare, i ara, atenció, és un taloner de pare oficial. La Vilma i sa mare estan radiants, per tant, Marc Bala acaba de ser pare.
0: Hola, Vilma!
3: Moltes felicitats al Marc Bala.
0: Felicitats.
3: I, evidentment, ara no recordo com
1: es diu. A l'Anna.
3: A l'Anna, per aquesta nova incorporació, esperant que en un futur no molt llunyà comencin a tributar per pagar-nos la jubilació. Com més gent tinguem, més aviat ens jubilarem. Fem una pausa, saludarem Sergi Pàmies. Què tal, Sergi? Bona tarda.
4: Bona tarda.
3: En uns moments entrem de ple en molts terrenys, entre d'altres, el món dels Minions.
5: Versió RAC 1.
6: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
5: Versió RAC 1. Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada amb parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
9: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
8: A més, té un 98% de carn.
9: És natural que es noti, oi?
8: Doncs sí, natural.
10: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
11: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes. Al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
12: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
13: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa! Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
14: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
15: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
17: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
16: I se't transmet el fred a la mà?
2: Suposo.
16: Oh.
4: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
19: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
20: RAC1
21: presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya. El divendres 10 de juliol, a la una del migdia, un programa des del principal referent cinematogràfic de Catalunya amb motiu de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
22: Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana. No.
21: El divendres 10 de juliol, d'una a dues, Vostè Primer des de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona.
0: Va, Joel, anem tirant.
23: Si marxem ja, perquè aquest final de temporada està sent...
21: Amb el suport del Comissionat per la Celebració dels 50 anys d'Espanya en Llibertat.
24: RAC 1.
21: Tots som un milió. Us hi esperem. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
3: Doncs vinga, ja tornem a ser amb vosaltres. Avui amb el programa, diríem que sacsejat per l'horari, pels esdeveniments que es van produint. Ara aquí saludem a Sergi Pàmies. Sergi, bona tarda.
25: Bona tarda. Bona tarda.
3: Avui, primer de tot, volíem comentar una carta publicada al diari El Periódico, que, bueno, sembla un dels teus... sembla un conte, un conte d'aquests d'en Pàmies, i tindrà l'amabilitat de llegir-lo la Montse Llussa. A veure.
0: A veure com ho veus, Sergi. He perdut, es diu així la carta, he perdut l'amor de la meva vida per culpa de la R11.
26: Fixa't.
0: La meva parella em va deixar... farta que jo arribés tard a casa per culpa dels trens. Els retards i cancel·lacions diàries dels trens de la línia R11, que és Girona-Barcelona, van poder amb la nostra relació. Ella em volia, ho sé, però va acabar deixant-me, i jo, sense poder fer-hi res. Ara segueixen els retards i cancel·lacions, però ara no tinc pressa perquè ningú no m'espera a casa. Dius que sí, no, Sergi?
25: Perfecte.
0: És així, és, no?
25: Té una estructura perfecta.
3: Bueno, però digue, Joan Casanovas.
0: Joan Casanovas,
3: l'autor de la carta és...
25: Doncs és una narració perfecta, realista, que qualsevol lector s'hi pot identificar, que connecta amb els problemes del seu temps. Un 10.
3: No, però a banda de la carta...
25: Cosa
3: que està
0: a banda de l'anàlisi.
3: A banda de l'anàlisi.
25: Literari, si no sobra res, no falta res.
3: No, ja, però... Home, suposo que si he fet la carta és perquè això es basa en fets reals, no?
25: Clar, clar.
3: Però no et veig molt convençut.
0: No, és totalment convençut.
25: Que és
3: real.
25: És el que hauria escrit jo.
0: Jo també l'he vist molt teva, aquesta carta.
3: Sí, és que jo la veig cap a mi. És a dir,
25: que les circumstàncies... poden sobre els sentiments i les il·lusions i les bones intencions. I si tu vius en un país en què des de fa com a mínim 30 anys, sistemàticament i amb qualsevol govern, prenen el pèl, insulten la paciència de la gent, això interfereix. De la mateixa manera que es parla a vegades com els retards poden afectar la salut mental, gent desquiciada, gent que va treballar, gent que canvia de feina... gent que canvia de ciutat. Doncs imagina't en el món dels amors. O sigui, quants, de la mateixa manera que al revés passarà, eh? Trobaríem gent que s'ha conegut i enamorat...
3: Gràcies als retards.
25: Gràcies als retards.
0: Ah, també. Clar, és que...
25: Però aquesta narració, un 10.
0: Bueno, tu la veus molt bé, perquè al final, en el fons, vull dir, ara no tinc
25: no, massa... No, i acaba malament, que és com m'agrada a mi.
0: Exacte.
25: És a dir, tot
0: no,
25: el,
0: malament o bé,
25: tot
0: perquè...
25: El que sigui... No, malament. Ell t'està dient que ja estima aquesta dona i que no la pot...
3: Sí,
25: no pot
0: ja
25: continuar
0: no
25: la relació.
0: Sí,
25: no. Ara ja no té pressa perquè s'ha resignat.
0: Ja
25: però ho fa des del dolor. Ah. ho fa des de la frustració. A lo millor aquesta dona era el seu gran amor. Ja. Haurien pogut tenir quatre fills i una vida magnífica.
0: I ella
25: magnífica.
0: El segueix estimant, eh?
25: I ell sap que ella el segueix estimant. Però si no tens la col·laboració d'uns serveis públics mínimament decents i eficaços, no pots viure.
1: El cantarell nou fa de l'aigua fresca, és no es preocupi aquest noi.
3: Bueno, no, però jo però jo ho expressa en aquesta carta i realment ens ha cridat l'atenció perquè és com molt literària.
25: Fantàstica.
3: Bueno, explica...
25: Mira, no l'havia vist i celebro que m'hagueu comentat.
3: Doncs mira, veus,
25: he dit
3: aquesta carta és per en Pamis.
25: Se m'havia escapat.
3: És per en Pamis. Bé, han començat avui els Sant Fermins, no sé si...
25: Sí, l'he vist de l'Encierro, sí.
3: Ah, però també tu mires, tu?
25: Sempre. Això és una de les coses...
3: Fas com el Xavi Alujas, que també és...
25: I és un format televisiu sensacional, perquè si fas els 5 minuts anteriors i els 3 o 4 minuts posteriors, ens anem amb un format d'uns 8-9 minuts.
0: I sempre hi ha ferits, això no falla.
25: Sí, però el comunicat...
3: N'hi ha hagut pocs, avui?
25: Just després de l'encierro hi ha un comunicat que es fa a peu dret, allà al carrer. I llavors allà hi ha tota una variable, eh? Cornada, no, de asta, herida de asta, llavors depèn de com veus veient la gravetat. Caigudes moltes, però avui no hi ha hagut gaire, no ha fet gaire mal.
1: La calle de les
3: però què és, que et lleves sí. T'ho poses a
25: les 6. Per tant, a aquella hora ja estic gairebé a punt de fer la siesta.
0: El segon sí, esmorzar.
25: Sí, ja. Sí, sí, a aquella hora ja...
3: Llavors et poses la 1, que això em sembla que ho fan a la 1, no?
25: Sí, sí, 5 minuts abans, perquè hi ha tot un rotllo, els rituals, vaig veient com escalfen, les samarretes, ara hi ha molta samarreta de club de futbol. Que
3: ah, sí, s'està perdent el blanc perdent i el bocador vermell. Sí.
25: S'està perdent o s'està fragmentant, més que perdent. I llavors hi ha tot aquell ritual de la gent que va fer-li un petó al Sant Fermín i a resar. Després hi ha els càntics, hi ha tres càntics, una ronda de tres càntics que es fan a la figura de Sant Fermín. En fi, és tot un,
3: em
25: és
3: diu
25: un
3: espectacle. És això que estem escoltant. Que suposo que has d'anar una mica torradet, no?
25: Hi ha gent que va torrada i gent que no. Els que corren no fa l'efecte que vagin gaire torrats.
0: Els d'allà no van torrats.
25: Hi ha molt atleta, eh? Es nota gent que fa estiraments i tal. Curdes, estan tots a la plaça perquè ja fa estona que han anat a parellar.
3: Sí, perquè això desemboca a la plaça. I has anat mai en directe o no?
25: Una vegada, l'any 81.
3: I què?
1: Recurrents?
25: No.
3: Però a veure Sant Fermín és...
25: A torrar-me i a passar-ho bé, perquè a més ho vaig fer quan estava fent l'Emília Vitòria i un dels que feia l'Emília amb nosaltres era d'allà. Llavors ens va convidar dos o tres a passar els dues nits.
0: Ah, mira que bé.
25: I va ser espectacular.
3: Però quan vas al Sant Fermín, pots arribar a dilucidar què és matí i què és nit?
25: Sí.
3: O arriba un moment que vas encadenant...
25: Però hi ha l'esmorzar és molt important... Per tant, has d'haver passat tota la nit, saps, de potes, que en diuen ells.
3: Sí, però clar, si
25: arribes perjudicat, sí, arribes perjudicat. Però hi ha estones que estàs bé, vull dir que no. I també t'has de saber autocontrolar.
3: I quan vas anar allò al... Perquè jo no hi he anat
25: no,
3: mai.
25: No, jo vaig anar a la plaça.
3: Ah. O sigui, jo a la plaça quan arriben.
25: Feia l'esmorzar i una nit recordo que vam tenir la sort que un amic d'aquests, que deia Chirla, el noi...
3: Chirla.
25: El sobrenom li deien Chirla, ens va convidar a un balcó. De manera que vam veure passar tot el... Això va ser espectacular.
3: I és ràpid com la volta, com el tour?
25: El d'avui ha durat 2 minuts 13 segons. Vull dir
3: que passen ràpids.
25: Sí, una mica més lent que el tour.
3: Sí, el tour van passar, que vis i no vis,
25: el tour vaig anar-hi de petit amb l'escola, vam anar a veure l'Eddy Merckx, i vaja, bueno, l'escola, l'esplai aquest que fan després de les classes...
0: El casal.
25: Això mateix, el casal, i vam anar-hi 3 hores abans, i va durar un segon. O sigui, va ser espectacular. Però sí que va passar aquesta cosa publicitària, ens van regalar una gorra, que la vaig perdre.
3: Sí. Com es diu? No sé com es diu.
2: Caravana publicitària.
3: La caravana. Que, per cert, hem tingut el tour a Barcelona. Sí. Suposo que haurà sortit al carrer a veure...
25: No, la veritat, què dius? Vaig seguir-lo per la tele, perquè volia veure com estava fet, com estava realitzat.
3: Jo vaig anar, in situ,
25: a veure. Perquè passava davant de casa. Quin remei. Tu no hi vas anar, hi van anar ells a casa. Van entrar ells a casa teva.
3: Perdona, vaig haver de fer 3 illes de cases fins trobar-me'ls, que van passar pel carrer Aragó,
1: Ah, sí, pel carrer.
25: Bueno, però t'agafa a prop, valia la pena.
3: Bueno, tres dies.
25: I jo a prop també hi he anat, però a mi per la zona alta no passen. Llavors,
3: No van passar per allà. No, com és que mira, totes les coses passen de diagonal cap a baix i no us passen de diagonal cap amunt?
25: Mai,
3: això?
25: És una distribució no equitativa de l'espai.
3: Per exemple, per Via Augusta, jo ho veia molt millor que no...
25: Però Via Augusta està agafat... I Mitra... Però Via Augusta està agafat pels mestres. És a dir, està assignat que els mestres...
3: Que està repartit.
25: Això mateix. Ho reparteixen. Tour de France i curses, el Gran Via. I Sant Antoni. I
3: no,
25: tot el que són...
3: Tour de France no va passar a la Gran Via.
25: Aragó.
3: No, va ser Aragó. Per això et dic que vaig haver de fer...
25: Normalment...
3: En canvi, curses sí. Curses totes per Gran Via, que la Quiosquera, la Sílvia, la tinc, que els vol ametrallar tots.
25: Sí, amb
3: un molt bon ambient. No li compren res.
25: Però jo vaig veure per la tele, que estava molt ben, per cert, molt ben realitzat, i amb uns drons...
3: I vas entendre alguna cosa o no?
25: Sí.
3: Perquè jo estava veient tu això amb unes tanques que hi havia posades, i hi havia uns... un grup d'amics que ho estaven seguint pel mòbil. I com que vaig veure que hi entenien tot, ho entenien tot, o sigui, sabien qui venia, qui no venia, els equips, el Pogacar, l'altre, el de Bingong, tal, no sé què. I com que veia que eren grups de 8 ciclistes, jo no m'hi vaig fixar fins quan van passar...
1: Perquè ho feien per equips.
3: Per equips, eren equips de 8, però no hi vaig caure.
25: Perquè
3: hi va haver un moment que van passar 6 i com que hi havia també un pas per creuar, la gent estava molt nerviosa perquè volien creuar. Però no es deixaven creuar i jo vaig pensar, però si ja han passat els...
25: No, faltaven dos.
3: Faltaven dos que van arribar molt més tard.
25: Clar, perquè...
3: I això ja m'ho van marcar els que estaven al costat, em van dir, no... Falten dos que estan, i ho seguien per la tele.
25: I a més després ja s'empalma amb el que arriba tard, etc.
3: No, portaven el seguiment. I fins que no arribaven les dues motos que tancaven, no es podia obrir el pas perquè la gent creués. Però, per tant, clar, in situ ho veus que passen encara més ràpid.
25: Sí, és que no veus res. No, jo l'experiència que tinc de la infantesa és aquesta.
3: No, va ser...
25: Vas veure l'Eddy Merckx. Sí.
0: Ho vaig intuir, no?
25: Sí, però malament. No el vaig veure bé. Perquè... A més, clar, estàs parlant de nens de 10 anys. Sí. Vull dir que...
1: I aleshores encara els veies, perquè ara, amb aquests casos que van... Les
3: unides... però això va ser la contrarrellotge, eh?
25: Sí. Després... Bueno, és la que...
3: Que tots anaven igual. Però em van dir, el que és el campió del país portava la bandera. No la vaig arribar a veure, de la velocitat a la que anava en els...
0: Bueno, com el papa, quan va venir. No aquest, l'anterior,
3: no, aquest no. Aquest
0: va ralentir.
3: Sí, l'anterior... Diuen que el van matar allà, de la sacsejada que li van fotre. Va arribar fatal, aquest home, amb arrítmies.
0: Anava
3: allà dins, anava com una coctolera, el van moure com un còctel, i l'home va arribar, el papa Benet XVI, va arribar remogut, que li sortia el fetge per la boca. Bueno, Sergi, tenim a punt de començar el partit, un nou partit de la... Jo ja m'he perdut amb això.
25: Argentina-Egipte.
3: Sí, jo ja no sé...
25: Això decidirà...
3: No, però vull dir, aquest partit és a les 6 de la tarda, però... les 6 de la tarda d'aquí, però allà a quina hora estan jugant?
25: Segurament a les 12 del migdia.
3: Segurament. Fan uns horaris realment que no s'acaben de... Sí. Està seguint el Mundial o no?
25: Sí.
3: Però tots els partits, aquests des de les 2, des de les 5...
25: Vaig fent el que puc i recupero alguna cosa després, però ho vaig seguint. Sí, vaig seguint les informacions, els articles, les cròniques, internet, tot. Intento estar al dia, sí.
3: A veure, és que no sé ni contra qui juguen, a veure... Egipte.
25: Argentina.
3: No, per tant, guanyarà Argentina...
25: No ho sabem, passen coses aquest... Han eliminat Alemanya, han eliminat Brasil...
3: Què et sembla, per exemple, ara que estem veient aquí a la U? Posa'm, Àlex, sisplau, a la U, que aquesta creativitat de...
25: Molt, quan... has vist que fan una posició...
3: Sí. Tots els jugadors, saps, quan fan l'alineació... Sí.
1: Fan una postura.
3: Veus aquí, per exemple, el porter?
25: Perquè abans era molt estàtic, era com els cromos.
3: Aquest fent musculatura. Ensenyant que té cervell. L'altre, veus, aquest resant.
0: Les 12 del migdia, Atlanta.
3: És a les 12 del migdia, No són horaris per jugar, No són horaris ni quan jugues amb el cole. Que quan fas esport escolar, a les 12 del migdia et fan jugar, no són horaris ni...
25: Però els caps de setmana el futbol base era un horari molt habitual,
3: Sí, a les 12, sí. I a les 8, i a les 7, i tot això. Bé, doncs, retraiem el cap pel que fa al món del cinema, que són les 6 de la tarda, perquè tenim el plat fort, dos plats forts. Minions i Monsters, que és la setena pel·lícula de l'univers Minions. Què tal?
25: Sensacional.
3: Què dius?
25: Home, doncs sensacional.
3: Em faràs... La gent... Però surt el Gru o no?
25: No, el Gru no. El Gru és un palangani comparat als Minions. Si els Minions comencen com a guarnició del Gru... Que era una pel·lícula que estava molt bé, eh?
3: Però en van fer vàries, amb el Gru.
25: Sí, però algú amb bon criteri va dir és millor la guarnició que el plat. I aleshores van dir, potenciem la guarnició i fem-li només per ells. I cada pel·lícula dels Minions és millor que l'anterior. Per tant...
3: O sigui, el Gru no surt. Ja desaparegut.
25: No surt, i m'importa un carall el Gru, el que li pugui passar.
3: Bueno, però és que a mi m'agradava el Gru.
25: Bueno, ja em faran del Gru.
3: No, però clar, és que
25: em dius
3: que...
25: I si pots recuperar les del Gru, i a més estan bé.
3: Sí, per això t'ho dic.
25: No són pel·lícules que estiguin malament. Però els Minions s'han independitzat, i aleshores, des de fa temps, fan pel·lícules pròpies, i aquesta és sensacional. I a més han fet una cosa molt intel·ligent, i és que han introduït unes referències cinèfiles de la història del cinema que fan que tots els crítics del planeta estiguin entusiasmats. És a dir, han dit, bueno, aquests com que sempre s'estan queixant de que no els hi agrada res, els hi tocarem la fibra. Llavors hi ha tota una sèrie de referències cinèfiles que els nens, evidentment, els importen un pepino, i el que els agrada és els Minions i la naturalesa gamberra dels personatges, i han introduït això que fa que ho eleven una mica, eleven la categoria de la pel·lícula. I és una pel·lícula sensacional. A més, amb aquest afegit de que és una pel·lícula sobre la història del cinema, des dels seus orígens fins ara. I els Minions són uns personatges que tots voldríem ser Minions.
3: Però de què va una mica la... Perquè no acabo d'entendre...
25: No, en aquest cas
3: No veig què fan.
25: En aquest cas són una successió de gags que hi ha una visita d'uns nens amb un museu del cinema. En aquest museu del cinema se'ls explica la història del cinema. I la història del cinema se'ls explica a través dels Minions. Llavors aquests Minions van apareixent a tots els grans moments de la història del cinema. I la pel·lícula tracta sobre la pel·lícula que estan fent els Minions sobre uns monstres. Llavors han d'invocar uns monstres, que també estan molt ben trobats, i és la típica lluita entre el bé i el mal, que en aquest cas és d'entre el mal i el mal, perquè els Minions ja en origen eren dolents. Després els han fet cada vegada més simpàtics. Però
3: I ara que són simpàtics o...
25: No, continuen sent dolents, però és una dolenteria... Ara, cabronets, seria la definició.
3: Cabronets.
25: I és una espècie cabronet que té, a més, aquest idioma peculiar, que és una barreja d'italià, castellà...
3: Com el fas?
0: Papaya, papaya. I també diuen banana, banana.
25: Sí, hi ha paraules... Sempre hi ha paraules que entens.
0: I fa molta gràcia perquè parlen italià, és veritat.
25: Sí, hi ha paraules italianes, paraules espanyoles, paraules com inventades.
2: Com gregues. Optalidons amb ulls.
0: Sí.
3: Bueno, amb un. Sí. No en tenen un, no?
25: La gent no sap què és un optalidon. Senyor Marcelí, haurà d'explicar el que és un optalidon.
2: Bueno, una pastilla, eh?
25: Sabem el que és un minion, però no un optalidon.
2: Bueno, és això.
3: És cert, però optalidons ja no en fan.
25: Ja no se'n fan.
3: No, això és de l'època de...
25: Jo diria que segle XXI ja no se'n feien,
2: Però jo en tinc a casa, encara.
25: Bueno, sí, això sí.
3: Això em prenia ma mare, optalidon. Prendo un optalidon.
0: Sí, Cerebrino Mandri.
3: Com li ha vingut, l'optalidon? Encara en té casa?
2: Perquè en surten a la tele aquestes bèsties.
3: Sí, optalidon. Que diu Sergi, ja és un medicament que
2: busca... Li don.
3: És com el Lacteol.
25: Són dantes. O Cerebrinomandri. Medicaments dantes.
2: Però Cerebrinomandri era un pot...
25: Pues Minions és la millor pel·lícula que fan, la gent no s'atabala.
3: Bueno, però perdona, ha portat molta...
25: Molta què?
3: No, vull dir que ha generat molta expectació i...
0: I la fan en català, també. Jo la vaig veure en català.
3: No, anava a dir que diuen que el plat fort i la pel·lícula que ho està petant és Obsession. Aquesta sí que diuen que...
25: Però Obsession no és per nens.
3: No, està clar.
25: És a dir,
3: aquesta és de terror, per tant, jo ja la descarto.
0: Sí. En principi se segueix fent l'Optalidon.
25: I a més Obsession
0: se segueix fent, que ho sàpigues, però diuen que han canviat molt perquè generava molta dependència. L'Optalidon, dic.
25: Ah, sí?
3: Que encara el fan, sí. Encara el fan.
0: Que encara el fan com analgèsic, sí, per aliviar...
2: Ah, sí, d'ençà que el van canviar ja no el prenc, perquè no és bo. Perquè
25: abans es barrejava amb alcohol i es feien coses...
0: Bueno, que generava dependència i tal.
25: Sí.
0: Ja bueno, dependència.
25: Obsession és un manual d'instruccions. Porta, saps aquestes pel·lícules que has de saber coses,
3: sí.
25: Està bé,
3: anteriors.
25: No.
3: Del món del terror.
25: Del que has de dir.
3: Ah.
25: Sí, has de, tu no vas lliure a la pel·lícula. Mm. Si vas lliure, si tens la sort d'anar lliure a la pel·lícula, veuràs que és una pel·lícula que està bé, que fa molta por i angúnia i angoixa, que està molt ben feta, que els actors ho fan molt bé. Per tant, per aquesta banda, molt recomanable. Per adults i per gent que li agradi passar les putes al cine.
3: Yeah.
25: No és per emocionar-se, ni per contribuir a la pau social, ni per... ni és una pel·lícula de gènere ni de crítica social. És una pel·lícula per cagar-se a sobre i per tenir-te agafat a la butaca i està pendent del que està passant. Això és un 10, d'acord? Però, a més, tothom et dirà, abans d'entrar, perquè hi ha tota aquesta policia que hi ha ara, que està vigilant que no tinguis un criteri propi...
3: Idea pròpia, sí.
25: I aleshores, mentre estàs a la pel·lícula, hi ha algú que et vindrà i et dirà... Ha costat molt pocs diners, això,
3: Sí, és un dels arguments. Amb molt pocs diners...
25: Aquest noi és molt jove i abans havia fet una pel·lícula per YouTube. I tu, escolti, estic veient la pel·lícula...
3: I t'ho diuen a l'orella.
25: I llavors, quan surts, quan estàs sortint ja per anar al lavabo, aleshores se t'acosta algú ja més intimida més que et diu han recaptat 500 milions.
3: Això és una altra de les coses.
25: I ha costat 4.
3: Sí,
25: és una informació. Jo ara m'estic pixant i el que haig de fer és arribar al lavabo quan abans millor. I això és, vull dir, quedar amb aquest pack. Però si tu prescindeixes, si aconsegueixes passar les tropes enemigues i passar tota la maroma aquesta de la frontera dels aduaners, aleshores tu passaràs una bona estona amb una pel·lícula... Bueno, una bona estona, una mala bona estona amb una història molt ben explicada que és sobre els desitjos. Tu, un tio que desitja, que li agrada molt una noia, i diu, a mi em faria il·lusió, llavors és com la com és la llàntia del conte aquell, no?
3: Sí, del geni de la làmpara.
25: Això mateix és el mateix, però actualitzat. I aleshores tu, els teus desitjos, si es fan realitat, aleshores pots pringar, però de mala manera.
3: Ah, vols dir que ara no és en positiu.
25: Ell desitja una cosa,
3: li passa,
25: es compleix la cosa, però cosa és terrorífica.
0: Però d'una manera obsessiva, no?
25: I és terrorífica. I està molt bé. És dir que, efectivament, si tu tens una casa en què hi ha nens, porta'ls al Minions, i tens una casa d'adolescents amb bambes pudentes del 48, porta'ls a Obsession. Vull dir que està ben repartit.
3: Sí, no? està ben vist, això. I a l'entremig seria La Muerte de Robin Hood.
25: La Muerte de Robin Hood.
3: Amb Hugh Jackman.
25: Només si tens persones que ja estiguin a punt de suïcidar-se a casa, que gent que et digui, mira, no tinc esperances, no m'agrada res, no tinc gana, no dormo bé. Mira, ara hem fet una pel·lícula que t'anirà molt bé, que és... que es posarà de moda, això, ja t'ho aviso avui.
3: Atenció, a veure.
25: Es posarà de moda, que és agafar personatges que havien sigut heroics i simpàtics i convertir-los en uns autèntics psicòpates fills de puta. En aquest cas li ha tocat la rifa a Robin Hood. Robin Hood, que nosaltres havíem vist unes pel·lícules en què robava els rics per donar-ho als pobres.
2: L'Errol Flynn.
25: Ara.
3: Bueno, que no, l'Errol
25: Flynn, Kevin Costner, bueno, n'hi ha hagut més.
3: I Walt Disney, també, que va Robin Hood amb la versió Walt Disney.
25: Doncs tu tenies una imatge lluminosa i simpàtica. Sí, doncs ara surt han fet una pel·lícula en què ell és un home ja molt decrèpit, molt desenganyat de la vida, que
3: però
25: es que nega...
3: Fan, però perdona, que el fan gran.
25: El fan molt gran, ho fa el Hugh Jackman.
3: No, però vull dir que és un Robin Hood ja com jubilat.
25: Es diu La Muerte de Robin Hood.
2: Ja t'indico una mica com
25: no
2: es
25: acabarà. No és el nacimiento de la hija de Bala.
3: No, però a veure un moment. Una cosa és La Muerte de Robin Hood, que Robin Hood...
25: Ja t'entenc, que no tingui un accident.
3: No, clar, un accident de feina. Està amb la fletxa, va por aquí, va por allà, i li disparen i el maten. Una cosa és aquesta, una altra, tal com ho pintes, sembla que ja estigui a la residència.
25: M'he oblidat de l'adjectiu.
2: Del bosc.
25: M'he oblidat de l'adjectiu, que rebràs una carta d'Hisenda que et dirà quin ha de ser l'adjectiu, que és crepuscular. És a dir, estem parlant d'un Robin Hood crepuscular. Què vol dir crepuscular? Sí, sí, no, sí. Una manera pedant de dir-li moribund, decadent, agònic, eh? És a dir, en l'última fase de la
3: això
25: seva vida...
3: Això m'ho van dir un dia d'un restaurant, anava amb uns i em van dir... Aquest restaurant és un restaurant crepuscular. Ah, i jo vaig dir exactament a què et refereixes i em van volguent dir que...
0: Que ja està.
25: Que ja ha perdut molt. Ja ah, està exacte. En aquesta
3: per
25: fase...
3: Tant, està... És
25: el moment decadent de Robin Hood, sí. Que fa una reflexió sobre el seu propi mite, que ve a dir que ell mai a la vida ha volgut ajudar la gent.
3: Ah, no?
25: No, que totes les seves llegendes que s'expliquen són mentides.
3: Què dius?
25: I a més, veiem, el
3: però
25: veiem
3: com poden
25: amb
3: fer
25: ell...
3: això?
25: Toni, què vols que et digui? És el que hi ha.
2: Tenen ganes de tocar...
25: Sí, i per tant, una pel·lícula molt depressiva. No és dolenta, eh? No és un merdot.
3: I ara què és, que treballa a Parisenda?
25: No, no sembla que sigui una pel·lícula... No,
3: si
25: no se sent el soroll de fer la factura per poder pagar alguna...
3: No, no, dic que no s'ha inspirat que ara el Robin Hood, a part que robés els pobres, bàsicament perquè tenien deutes i...
25: No,
3: i
25: fos, et presenta
3: i
25: més que era...
3: Quadrar els números d'en Vicent.
25: Era igual de dolent que tothom. Seria el que ve vol desmitificar, eh? I contra el mite, i molt fosc tot, molt sanguinari... Molt depriment, és el que et dic. Si tu tens aquest dubte de si et suïcidaràs avui o dimecres, doncs dimarts pots anar a veure la pel·lícula i així et suïcidaràs segur. És una pel·lícula depressiva, lletja estèticament, fosca, però no és dolenta, perquè el Hugh Jackman ho fa bé, hi ha una actriu que també ho fa molt bé, que no me'n recordo
3: perquè
25: mai
3: com es diu. Fan a l'arc, el Hugh Jackman,
25: sí,
3: o no?
25: Sí, fan a l'arc, l'arc l'han salvat. Només faltava un episodi que digués, no, això de l'arc és... No, això ho han respectat. L'arc han dit, home, això ho hem de respectar. I l'arc surt, sí, sí.
0: Jodie Comer, deu ser.
25: Això ella. Mateix. Uh-huh. Eh? Ho fa molt bé.
0: Jodie Comer és l'actriu.
25: Sí, és la noia.
3: Ah, pensava que era l'arc.
25: No, és...
3: Havia entès que l'arc, a la pel·lícula, la marca, es deia Jodie Comer, l'arc. No, bueno. Veig que és l'actriu.
25: Sí, aquesta és una pel·lícula, ja et dic, que vaja, si no hi aneu, no passa res. Les altres dues, sí, que Obsession i Minions, si us agrada el cinema així popular, ho passareu bé.
0: I et volia fer una recomanació així com ràpida, que l'altre dia vaig veure Supergirl, que tampoc no em va dir res.
25: Ni t'hi acostis.
0: No.
25: Ni t'hi acostis.
0: No. Però la vaig veure...
3: Ha tingut molt... No sé si ho saps. Ha tingut molt poc èxit i ha recaptat molt poc, eh?
25: Doncs pues mira, això és el que menys m'importa. El que m'importa és que si has pagat l'entrada i vas a veure la pel·lícula, et foten un puntada de peu al ventre,
0: sí,
25: que
0: però...
25: et quedes tieso. Que després,
0: pitjor...
25: si recapten o no recapten, se
0: me'n fot. El que volia dir és que el pitjor és que van pagar una entrada caríssima per veure-la en 4D, que és una cosa que et volia...
25: Està molt de moda,
0: et volia recomanar, Sergi.
25: 13 euros, això ara es
3: però com es veu, en 4D que...
25: No vol dir res, no saps el que vol dir, tu.
0: 4D vol dir que tu entres amb unes butaques que quan vam entrar ja anaven...
3: Ah, i hi van el Sergi.
25: I es mouen.
0: Es movien embogides.
3: Home, però això està bé.
25: Sí, però...
0: Està bé.
25: No està bé, no.
0: Home, no està bé. Estàs com dues hores amb unes trompades contínues.
25: Però ara hi ha cines...
0: No en portàvem, afortunadament.
25: Montse, hi ha cines en què per la mateixa entrada de 13 euros, la butaca no es mou, simplement que porta com allò que has de fer un examen, saps? Una tauleta per si et vols portar un roast beef. Però jo no vull portar un roast beef. I abans em costava 9 euros. Vol dir que hi ha hagut un augment de com a mínim 40% per la puta cara. I no es mou la butaca, perquè si encara se't mou la butaca, dius, mira...
0: Ja, però aquesta donava unes trompades.
25: Sí.
0: El meu germà va dir, què diré urgències quan hi vagi, no? Com explico que ha sigut al cine?
3: Com acabar amb l'ombàlgia?
2: Desconeixia aquest...
25: Això sí.
0: No t'ho pots imaginar, però unes trompades.
3: Que guapo!
0: Perquè dues hores de cops.
3: El rodeo.
25: Jo ara m'ho miro molt que siguin cinemes normals. Perquè si no, aquest, per exemple, del barri que han obert, que és supersònic i que fan aquestes, ja no hi vaig, perquè, home, no tinc la necessitat de tenir una tauleta. No.
0: I aquí hi havia vent i aigua.
25: Sí,
3: també et surt.
0: Surt aigua quan hi ha esquitxos.
25: Hòstia, és com anar a cagar amb un vàter japonès. Sí, et surt un xorro, el que tu vulguis.
2: Però què és?
0: Llavors hi has anat, és que tu volies recomanar.
25: Tot això ja ho he provat.
3: Apunta-m'ho, que jo no he anat mai aquests.
25: Jo ja ho he provat tot.
3: Home, això està molt bé.
25: Però jo torno als cinemes clàssics. Sí, una butaca normal, gran, còmoda, això sí, però...
0: Quieta.
25: No.
3: A veure, que li preguntaré al Sergi per Los Músicos.
25: Los Músicos, aquesta
3: home,
25: és
3: comèdia
25: molt...
3: francesa, aquesta deu pintar bé.
25: Sí, més ben bé comèdia, és... Aquesta és per selectes.
3: Ah, val? També està
25: aviassats,
3: bé.
25: Aviassats, una herència, llavors un senyor que va deixar dit que volia sentir els quatre Stradivarius sonant junts, en fi. Una marmellada, però simpàtica. ben feta, els actors ho fan bé, correcte, però no seria, no és necessària.
3: Yeah.
25: A no ser que tinguis un hipster a casa, un gafapasta, que diguis, mira, xato, don 20 euros i vés allà a distreure't a veure si tornes més gilipolles del que eres abans. Però és fina, eh? Pel·lícula fina.
3: Yeah.
25: Fina francesa.
3: Bueno, està bé.
25: Amb alguns diàlegs, però tampoc és de les pel·lícules pedants que et pots sentir superior a la plebs.
3: I no. Normal?
25: Normal, bona pel·lícula, sí. Normal és... El que passa és que s'assembla molt amb unes altres que havien fet el mateix tio, que es deia Nadie. No sé si la vas veure, Nadie.
3: Sí, sí, sí, a mi em va agradar.
25: Doncs és el mateix. Però ha canviat una mica la situació.
2: Ara el Nadie és normal.
3: Sergi, allò que deies, eh? El Mundial està ple de sorpreses.
25: Què ha passat?
3: Gol d'Egipte? Acaba de marxar. Acaba de marcar a Egipte.
25: Veus?
5: ¡Qué duro! Però és una de les armes que tiene Egipto. A balón parado o en centros. Tanto Yasser como Rabia son jugadores que entran muy bien de cabeza. Gran remate, gran centro que Argentina...
0: Ui, el Messi, mi tal.
6: Fota't, traïdor! Que et doni pel sac!
3: Canvis una miqueta, eh?
5: De Depor, vemos aquí el centro, muy buen centro. No sale la defensa de Argentina.
3: Que no l'anulin, eh?
25: No, ja fora de joc. No, s'anticipa molt bé.
5: Sí, està por delante.
6: Que es fotin!
3: Aquest que rematant no serà un que ha fitxat el Barça, que...
25: Egipte. No n'hem fitxat cap.
3: Sí. Home, i tant.
2: Què dius ara?
3: Un davanter del Barça, que juga al Barça B. Que sí, que sí.
25: Ah, doncs aquest no el tinc
3: controlat. Sí, que diuen que si és el nou Salah.
6: Ah.
3: Un que ha fitxat, sí, però no sé si és aquest. A veure, busca'm un Llussar.
2: Mubarak, que s'ha de dir Mubarak.
3: Hamza Abdelkarim, el que ha fitxat el Barça. Aquest és el que ha fitxat el Barça?
0: 18 anys, tu.
3: Està a la selecció d'Egipte. Hamza
0: Abdelkarim.
3: Aquest?
25: És el que ha marcat?
3: No.
25: Ah.
6: Bueno, doncs així, per què ens poses la il·lusió?
3: No, perquè estava preguntant si és el que havia marcat.
25: No ho tenia
3: controlat. Home, he pensat, a veure si és el que hem fitxat.
6: Per què ho preguntes, si no ho és?
0: Un milió i mig, per
25: Hamza. Dels que hem fitxat, estava controlant el Gordon.
3: El Gordon, no, però aquest, el Hassan...
0: Hamza Abdelkarim.
3: Aquest el Barça l'ha fitxat.
25: Doncs l'haurem de seguir,
3: Clar, però he pensat, és el que ha marcat, però...
6: Yasser Ibrahim és el que ha marcat.
3: Doncs no és aquest. No ha marcat aquest. Va.
25: Però vaja, ho seguirem.
3: Jo que m'havia fet la il·lusió de que havia marcat aquest, no, dius, mira,
6: no
3: hem fitxat un...
6: No preguntis, perquè ens
3: fa
6: il·lusió.
3: Bueno, ho estic preguntant.
6: Pues no.
3: Bueno. Sergi Pàmies, moltíssimes gràcies.
25: Gràcies a vosaltres. Salut, bueno, bones vacances.
3: Igualment. Ja, i ens retrobem.
0: Vinga.
3: Ben aviat al setembre. Això són 4 dies.
25: Salut.
3: Tanques la d'això i et tornes a obrir-la.
2: És un sospir.
3: Com va dir l'Antoni Bassas, molt ben definit, l'estiu en programes d'aquests diaris és com una parada a boxes.
0: Sí, clar.
3: Canvies les rodes
0: pa.
3: I vinga.
25: Com a mínim.
3: Sí,
0: deus anar lluny de vacances.
25: Molt, molt lluny.
3: T'has preparat la maleta, no?
25: I tant.
3: Buida. D'aire. Ara tornem.
7: RAC 1. Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
8: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
9: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
24: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
26: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
24: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
26: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
27: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
4: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
10: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
4: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
10: a Android Auto
4: i a Apple CarPlay.
10: Tots els podcasts de RAC1.
4: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
10: Noves funcionalitats premium.
4: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
10: Fàcil, intuïtiva i renovada.
4: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. RAC1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
0: Resulta que la gent sempre corre, va tot arreu amb presses. Però què és el que no s'espera, senyor Marcelí? La salut, per això, l'assegurança de salut de Línia Directa dona accés directe als millors metges i hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada, amb menys esperes.
2: Trucant
0: al 97700, vostè contínuament està en proves, sí. O entrant a liniadirecta.com, 97700700, sí. O entreu a liniadirecta.com, perquè recordeu que la vostra salut no s'espera.
6: Espera, que hi ha penalti o què és d'allò? Que està pel
3: penalti, bàter? Penalti a favor d'Argentina.
6: A favor d'Argentona. Quin fàstic. I xuta a Leos Pepis, eh? El traïdor Carlos. Puja el volum.
2: No, no, no.
6: Puja el volum. Quins collons? Ja li hem fet el penal a mi.
0: No és la seva especialitat.
6: Calla!
0: Calleu!
6: Messi la caga.
0: Calleu, que
6: la caga, aquest escarreu. Té papada, ell,
2: eh?
6: Té papada, eh?
0: Està super
6: que la cagui, que la cagui.
3: Allà marxa el Rosarino. La pega!
6: La falla! La falla! Fot-te Leo Pepis i Roger Paperes, aquí t'enteres.
3: No, el Roger està... M'acaba amb mi missatge, està...
6: Que es foti!
3: Està està malament.
6: M'ha rebentat el colon, però m'és igual, dels nervis.
3: Mira, segon penal que falla Messi en aquest Mundial. Eh?
6: Que fota-te!
0: Edgar, per què has aplaudit tant, tu, que
2: fallés? El penal número 3.000 que falla, si sempre el falla,
3: ell. Edgar, disculpa, ha saltat al camp sense haver-te presentat com un hooligan.
0: Sí, com un boig.
3: Perdent els papers amb Messi, que sembla, no sé, tu tens unes fòbies, uns deliris, uns enamoraments, o sigui,
0: però has aplaudit molt
3: Messi,
0: quan ha fallat,
3: estàs,
0: per què?
3: Més que aplaudir ha sigut un crit de dir, però què està passant? Ah. I a més el Roger està, i això em consta,
6: però
3: no, has aplaudit, no? No, he fet un...
6: Ha fet un vot de nervis.
3: He fet un vot de nervis. Però a favor o en... És que no
0: jo l'he vist com a favor de que fallés.
3: No. Estava a favor de que marqués.
2: Jo t'ho he dit antes de tirar el penalti, t'he dit, ara fallarà.
6: Saps què passa? Vostè qui és, ara? Vostè qui és?
3: Li vaig dir una cosa, potser de cara a la temporada vinent, alguns, com per exemple vostè, potser ens hauríem de replantejar el futur, eh?
6: Per què?
3: Lapsos que realment
2: em fan... Té el cap claríssim.
3: A veure, deixeu-me saludar el Josep Moragues, que el tenim esperant. Josep, bona tarda.
11: Bona tarda.
3: Com tenim els incendis? Ara, fem un ràpid repàs. Recordem que estem esperant una compareixença de l'inspector dels bombers, l'Eduard Martínez, que atendrà els mitjans cap als vols de 8:15 de la tarda per parlar de l'incendi de Setmanat. Abans, però, tenim altres incendis a repassar.
11: Sí, tenim 7 incendis en marxa arreu del país, però els bombers ja han aconseguit estabilitzar alguns dels focs. És el cas de l'incendi de Savallà del Comtat, que els bombers de la Generalitat han controlat fa ben poca estona i ha acabat cremant 11 hectàrees. També s'ha aixecat el confinament del nucli de Segura i s'ha reduït el confinament de Torrefeta i Florejacs. Només continuen confinades 4 masies. A la Segarra, l'evolució dels flancs és molt bona i l'incendi està minvant. De moment, ha calcinat 72 hectàrees, segons informen agents rurals. L'incendi que preocupa més és el de Sant

0: a la Vall de l'Ebre, és el cas de Vinebre, però també hem tingut temperatures de més de 43 graus al Priorat i també al Segrià, 43 graus, per exemple, a la mateixa capital, a la ciutat de Lleida. Moltíssima calor i atenció que demà encara n'ha de fer més. Uns incendis, per tant, condicionats per aquestes temperatures altíssimes, extremes. A la zona de Sentmenat, ara, la temperatura ja ha baixat cap als 32-33 graus, però encara amb poca humitat, 30-40%, i la marinada que ha bufat amb més força entre les 3 i les 4 de la tarda, amb cops que han arribat als 40 km per hora. La previsió de cara a aquest vespre és que continuï almenys fins allà a les 9, després aniria baixant aquesta força del vent amb més humitat i baixaria també a la temperatura. Però molta atenció els propers dies perquè insistim que les condicions seran molt complicades. Demà, de fet, tenim un avís de perill per calor extrema a tot el país, que afecta a tot el país, en menor mesura al Pirineu, però també en aquestes zones de muntanya hi farà molta calor.
1: Mentrestant, continuem també pendents de l'esvoranc al Putxet per les obres de la línia de metro i la 9. Els treballs per omplir el forat duraran fins a la matinada. Això vol dir que els veïns desallotjats no podran saber fins demà al matí quan poden tornar a casa. En total hi ha 93 pisos evacuats. Més detalls des del Putxet, Eudald Martínez.
2: En concret són 8 finques de 3 carrers les que s'han hagut de desallotjar, són les que toquen al pati interior on hi ha hagut aquest esvoranc. Els bombers ajudaran els veïns a entrar breument a les cases per poder recollir l'imprescindible per passar almenys aquesta nit fora de casa, tot i que l'Ajuntament no descarta que puguin ser alguns dies més. En tot cas, l'alcalde Jaume Collboni assegurava que tenen un dispositiu preparat per atendre els veïns el temps que calgui, tot i que deia que alguns ja s'han buscat alternatives pel seu compte.
3: Estem seguint cas a cas les persones afectades i, per tant, les persones, o moltes d'aquestes persones, ja han buscat una alternativa per estar amb les seves famílies. D'altres ho faran a motels i, en altres casos, doncs, a persones en situacions de més vulnerabilitat, tenim també activats el servei d'emergències socials.
2: Aquest bombeig del formigó, per tant, que com dèiem durarà fins a la matinada i després també caldrà que solidifiqui bé tot plegat, mentre els bombers també continuen fent les tasques per assegurar i estabilitzar tots els edificis afectats i assegurar que no hi ha risc en cap d'ells. Recordem que alguns veïns han denunciat que havien aparegut esquerdes a la zona.
1: I l'Audiència de Barcelona ha reobert la causa contra 3 Mossos d'Esquadra per la fugida de Puigdemont i els deixa a un pas del judici. El tribunal ha admès el recurs de la Fiscalia i ha revocat la decisió de la jutgessa d'instrucció que havia arxivat la causa en considerar que els 3 agents no tenien l'obligació de detenir Puigdemont perquè no estaven de servei. Ara l'Audiència sosté que hi ha indicis que els Mossos haurien pogut ometre el seu deure de perseguir delictes i considera que l'investigació s'ha de mantenir oberta, fet que els deixa a les portes d'un eventual judici.
4: 3 minuts, les 2:15 de 7 del vespre.
5: Argentina 0, Egipto 1. Tómate la enchilada.
4: Bueno, ja volem a veure, falta molt partit i de ben segur que Argentina li donarà la volta. Per tant, cal veure,
5: sí,
4: a veure,
5: sí,
4: què és el que passa.
5: Però tenim una... Pepis, l'estrella d'Argentona, aquí que se l'entoma.
4: Tenim una pregunta en marxa.
5: Leos Pepis, ha fallat el penalti, sí, com
6: a
5: veure, un anem a la pregunta
6: del temps. A les stories del versió RAC1 d'Instagram, avui us preguntem si et regalessin una samarreta del Mundial,
4: sí,
6: quina escolliries?
5: Qualsevol per tirar la pel
6: vàter. Amb 4 opcions. La d'Espanya amb la Minyamal.
5: Ah.
6: Aquesta blanca, que tu dius, Toni, és xula, és... És de les boniques.
4: A mi, la blanca...
7: Jo la tengo.
4: La samarreta, sí, sí, blanca de la selecció espanyola, jo, com a samarreta...
5: A què?
6: Que és de les xules.
7: Blanca no, i Espanya.
4: No, li estic dient...
7: O sigui, ajuntes Espanya i Madrid...
8: Ell ho diu des d'un punt de vista estètic.
4: Des d'un punt de vista estètic.
6: I és color cru.
7: M'acabes els quartos ara mateix.
5: Quin fast.
6: Es vol tranquil·litzar.
5: Realment, espero que desapareguis del mapa.
4: Miri, ben aviat. L'Àlex Arbiol, per exemple, diu que la té amb el Pedro.
5: Oh! La té, què? Amb el Pedri?
4: Amb el Pedri, no. Amb el Pedri. La samarreta aquesta blanca de la selecció espanyola.
7: Va,
4: Pedri,
7: va, va, va.
5: Quin fàstic.
6: És d'un color...
7: Me'n feu fàstic.
5: Me'n vaig, eh?
7: Me'n feu fàstic.
8: Me'n vaig, eh? No faci mal. Me'n
7: feu tres coses. Fàstic, angúnia i pudor.
5: Sou... És que és la ràdio... Ja, la ràdio és carosa.
4: Jo només faig un vaticini. Tal com està jugant Argentina, aquest partit arribarà a la mitja part amb 2-3-1, eh?
6: És possible.
4: Ho dic perquè...
6: Acaba de tenir una ocasió claríssima.
4: El porter està traient aigua, però a base de bé.
6: A veure, dèiem opcions. La d'Espanya amb la Minyamal, la de Noruega amb Haaland, també molt xula. La d'Argentina amb Messi, que està jugant ara mateix, no, o la de Cap Verd, que seria la meva opció, no, i la de Guillem Estadella, no, que ens l'hem comprat durant aquest Mundial.
4: A veure, i sabem ara mateix les preferències...

0: diferències...
1: Quina diríeu que és la més notada?
2: Noruega.
3: Però per què diu Noruega?
1: Vostè creu Noruega? No és Noruega.
0: Cap Verd, va.
1: No és Cap Verd.
2: Argentina? Pues...
1: És Argentina.
0: Argentina.
1: Un 46% dels oients que han participat en... Escolti, vols fer el favor? Vostè creu que de posar-se aquí...
0: Prengui una mica de mate i em passis...
1: Escolti, per favor. Però què són aquests sons tan fastidiosos?
2: Què els agrada allò, si no val res?
4: És molt amarg, senyor Marcelí.
0: Vostè ho ha tastat mai?
2: Sí.
0: Ho ha tastat?
2: Ho he tastat. I
0: què?
1: Que és com un te.
2: Com si ara anessis, què et diré jo?
0: Calla,
2: ara...
0: que no acabarem avui el programa.
2: Vas aquí a Pau Casals i agafes les primeres quatre herbes que trobes, les poses amb una mica d'aigua bullenta i...
0: Però tan...
2: Val res, és que és una porqueria.
1: Però és com un te, suau.
2: No. Un te és un
0: però,
2: te.
0: Doncs què és?
2: Que no t'ho acabo de dir. Quatre botes brutes amb aigua bullint i dius, i res, no serveix per res.
0: Doncs escolti...
2: Aigua de cisterna de vàter.
1: Apa!
0: Va.
1: Com pot dir això?
0: Però sí que van a tot arreu amb això, com,
2: sí,
0: com si no hi hagués un demà.
2: I es passen aquella boleta, sí, aquella boleta se'l passen l'una a l'altra i tothom
4: suma. Amb un tubo metàl·lic.
2: Tothom suma del mateix.
0: No, i van amunt, avall. Però escolta, al metro... pel carrer, dius, no t'ho pots prendre a casa, això, tranquil·lament, no, és una
1: falera. Per tot arreu.
0: Doncs
1: per la tant, samarreta de l'Argentina
0: és la més
1: votada, amb un 46% dels vots. I la segona més votada a aquesta hora és la de Noruega.
0: Va, Marc Serra, bona tarda.
5: Bona tarda, què tal?
0: D'aquí uns moments parlarem del per què hi ha persones... Sí. Que no donen bon feeling des del començament.
5: No els has sentit ni parlar, ara. Penses, amb aquesta persona no m'hi portaré bé.
0: Per mamon. Exemple, tu veus... És el primer cas que em veu. Sí. Tu veus a Cristiano Ronaldo i dius, amb aquest paio...
5: No m'hi porto bé.
0: No ens hi vindrem.
5: Tot i que hi ha una persona en aquesta taula que potser ens fa canviar d'opinió.
0: Ara ho tractem. Dos minuts i tornem.
4: Fàstic de samarreta.
6: Versió RAC1. Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia. Nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
6: Tota la programació a fastempordà.cat.
9: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
12: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
11: Desbloqueja el Titan que portes dins.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a cala meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
14: Molt bé.
13: Arribarem a tot?
14: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
15: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: Versió RAC1, amb Toni Clapés.
0: Bueno, aquí discutint sobre les samarretes, sí. si aquesta és la més maca, l'altra és la pitjor...
5: Bueno, i els preus, perquè es veu que no tothom l'està comparant original.
3: No, ningú, pràcticament, de fet.
5: Bueno, jo he dit no tothom, per quedar bé...
0: És a dir, la ningú... samarreta, en aquest cas d'Espanya,
5: sí.
0: la que seria
1: l'oficial,
0: l'oficial, Què val?
3: 100 euros.
2: Mon ponyo!
16: 100 euros?
3: Si no, sense nom ni nom, vull dir, 100 euros, i si li vols fer més coses, doncs... Més
5: ja estàvem fent consultes que la barateta, 30 euros.
3: Ah, però no, mira, què dius?
5: Sí.
3: Menys.
0: Menys, però la barateta és oficial, també.
2: No, no,
0: no,
2: no,
0: no és oficial.
2: No,
3: jo no, no faré apologia de la...
0: No, home, no.
5: Sí, la, per entendre'ns, la pirata, 30 euros o menys.
3: Bueno, està, les xarxes estan plenes de gent que explica com se l'ha comprat, i entre els 10 i els 20.
5: A banda de que moltes samarretes no van arribar, perquè va haver-hi una redada, us en recordeu?
3: És veritat.
5: Fa un parell de setmanes va haver-hi una redada, sí. I allà hi havia molta samarreta falsa que va haver-hi... Bueno, la gent l'havia comprat i no va arribar directament. Parlem un dia de samarretes.
0: Sí, no, parlem-ne. Bueno, ara parlem del partit, bàsicament d'un dels protagonistes del partit d'ahir, que és Cristiano Ronaldo.
5: Sí,
0: de les velles glòries que ha jugat aquest Mundial, com ho està fent ara Messi. El jugador portuguès que s'acomiada de la selecció va ser, podríem dir, més protagonista fora que no pas dins del camp, sí. Amb unes declaracions postpartit, les prepartit, les varen comentar ahir al Temps Afegit. Edgar Fornós, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
0: Arnau Vila, de nou, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: On els nostres tertulians van dir que havia estat impecable, recordo que ho va dir el
3: Marc Marvà.
0: El Marc Marvà, que era un exemple per, ara, fins i tot, ara reproduir les declaracions de Cristiano Ronaldo als jugadors que venen de categories inferiors.
2: Sí. Jo no vaig voler dir res,
0: fins
2: però...
0: I tot, vostè no va dir res. Però... Fins i tot Fernando Polo, ahir, el tu diràs, també va lluar aquestes declaracions, que li havia agradat. Sí, sí,
5: sí. Ja podem donar el cable per anar recollint.
0: El cable, no sé on queda, després d'escoltar-lo postpartit.
17: Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
5: Sense ell, la selecció, res de res, i els mundials ningunejats, perquè per ell vols molt millor el títol de 2016.
0: Bé, malgrat que avui la premsa portuguesa reconeix els mèrits del jugador, també l'han repassat una mica, perquè ha passat desapercebut el seu menyspreu per la resta de la selecció. Alguns mitjans l'han apretat més, d'altres menys. Avui parlem d'aquest tipus de persones, com pot ser Cristiano Ronaldo, que primer cop d'ull, doncs et pot entrar o no et pot entrar.
5: Segurament és el cas aquest de Cristiano, és un bon exemple, una persona que pel seu discurs, el seu posat, la seva xuleria i la seva superioritat moral, doncs provoca que no caigui bé ni els seus propis fans, com va passar ahir, però obrirem el debat a altres tipus d'exemples. Per exemple, quan coneixem una persona per primera vegada, sense ni haver-lo sentit parlar, et pot caure malament? Doncs la resposta és que sí.
2: Sí.
5: No saps què hi ha, però té alguna cosa que no encaixa amb tu. Això, si passa, de qui és culpa? De l'altra persona o teva, perquè tens algun tipus de prejudicis. I què passa quan aquesta primera impressió s'acaba quedant malgrat els esforços de l'altra persona que diu, escolta, jo no tinc res a veure. Per començar, com que ho iniciarem amb l'exemple del Cristiano Ronaldo, s'hi afegeix a la tertúlia l'Edgar Fornós i l'Arnau, amb exemples concrets de jugadors i de situacions que potser són persones que ens podien caure malament, però després de conèixer-los, canviem una miqueta la idea, i la representació professional que necessitem és de la Sílvia Catalán, que és psicòloga i experta en relacions d'abús narcisista. Sílvia, bona tarda.
18: Bona tarda.
5: Què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Sílvia, et convido a escoltar un document, febrer del 2025, entrevista a ESPN, amb Cristiano Ronaldo, on deixa anar això.
19: Yo creo que soy el jugador más completo que existió, mi opinión. Una cosa son gustos, yo creo que soy yo. Yo hago todo en el fútbol, juego bien de cabeza, tiro bien faltas, tiro bien de pie izquierdo, ¿sabes? Soy rápido, soy fuerte, salto, ¿sabes? O sea, una cosa son gustos, decir esto, esto, esto, le gusta más Messi o Pelé o Maradona, yo entiendo eso y lo respeto, pero decir que Cristiano no es completo es mentira, soy el más completo.
20: ¿Eres el mejor jugador de la historia?
19: Yo creo que sí, sinceramente, yo no vi nadie mejor que yo.
5: Està content que li preguntin, aquesta resposta la dono amb tota la satisfacció. Sílvia, m'agradaria començar a preguntar-te per si hi ha diferència entre els dos fragments. El primer, que es posa per damunt dels seus companys, dient que amb ell la selecció doncs guanya títols, i el segon diu que ho fa tot bé. Quin diagnòstic li fem?
18: Mira, he de dir que estava escoltant ara aquest tall que heu posat al final. I m'està rient perquè realment, o sigui, el trobo fins i tot tendre, però, clar, o sigui, partim de la base de que jo de futbol no en tinc ni idea, llavors jo no sé si aquest senyor juga tan bé com ell mateix diu.
5: Sí que juga. Potser no tan bé, però vaja, sí.
18: Vale.
16: Està boníssim.
18: clar, hi ha un punt que està molt bé que la gent pugui reconèixer les seves virtuts, i això, com a psicòloga, jo endavant amb tot. Ara, quin és el problema? Que si sumem les dues coses i tota la resta de coses que envolten el personatge de Cristiano Ronaldo, doncs evidentment tenim un còctel que el que ens fa pensar és que aquesta persona, diguéssim, que està molt pagat de si mateix, no? Al final, jo sóc el més complet, jo tot ho faig bé, i això li sumem al sense mi, no? El grup
0: no
18: val per res.
0: Exacte.
18: No? Doncs aquest, o sigui, s'està posicionant. Bueno, al final el que està buscant, i m'ha fet, o sigui, m'ha agradat molt el comentari de estava desitjant que li fessin aquesta pregunta, perquè al final li ha deixat realment, no, la porteria oberta a poder dir sí, sóc el millor del món, no? I això és meravellós per una personalitat narcisista, no? Com sembla que aquest senyor doncs llueix amb totes les seves banderoles, doncs és fantàstic, clar, tenir un espai on li posin un micròfon al davant i poder dir obertament que sí, que és el millor del món.
0: Però vull fer-te una pregunta.
18: I també se l'aplaudeixin.
0: Són persones amb una gran seguretat personal? És a dir, ell diu que és el millor del món perquè realment ho pensa? O són realment tan insegurs que necessiten cada vegada que els hi pregunten anar dient soc el millor? Què et sembla?
18: Mira, si partim de la base d'aquesta personalitat narcisista que li atribuïm, que evidentment jo no l'he examinat, per tant no sé si la té o no, però a tot apunta que sí,
0: tot apunta,
18: però vaja,
0: que sí, la veritat.
18: Posarem... Si partim d'aquesta base, normalment les persones narcisistes el que els passa és que tenen una gran falta de seguretat en si mateixos. I què fan? El que fan és construir, diguéssim, tot un personatge al seu voltant, que el que fa és doncs compensar aquesta falta de seguretat. Com ho fan? Presentant-se com els millors del món, com els millors futbolistes, en aquest cas, o com els millors amants, o com els millors treballadors, o com el que sigui. No? És a dir, com agafo una part de mi, la converteixo en un tot i lluito perquè allò sigui com el que més se'm reconegui. I llavors no deixo espai a dubte en això, no? Perquè quan una persona et diu sí, jo sóc la millor del món, és molt difícil rebatre-li. Que t'ho està dient amb aquell impacte, amb aquella
0: seguretat.
18: Però tu
0: creus que ell realment ho pensa o no ho pensa realment? És a dir, és una imatge que s'ha creat?
18: Mira, és una molt bona pregunta. Parteix d'una imatge que s'ha creat, però evidentment se l'ha acabat creient. Ell pensa realment que sense ell el grup no té cap manera de triomfar, que ell és imprescindible, que ell és el millor i que ell tot ho fa bé. I realment ell té la certesa de que és així. Llavors, quan ell fa aquestes declaracions, realment les fa perquè hi creu fermament. Perquè realment, no, pensa que sí, que se li ha de reconèixer que ell és el millor i que sense ell, i a més, si és veritat que sense ell la selecció no havia guanyat i de sobte, no, apareix ell i guanya, doncs a més això li fa sumar el 2+2, que evidentment quan parlem d'un equip, no, gran o d'un joc en equip, la responsabilitat de guanyar o de perdre és de tothom, no és de només un, però bueno, en el seu cap...
0: Sí, en el seu cap, sí. A partir de l'exemple de Cristiano Ronaldo estem parlant de quan coneixem una persona, si se'ns dispara aquesta intenció, aquest, no sé com dir-ho, ara intentarem definir-ho, que no encaixem amb aquesta persona, per què passa, no? Però afegeixo aquí a la taula l'Edgar amb el tema Cristiano Ronaldo.
4: Mira, Sílvia, una cosa que estaves dient, que suposo que és aquella mítica frase, no? Dime de lo que presumes y diré de lo que careces, amb aquest escut que es posa Cristiano. Hi ha unes declaracions molt mítiques on ell diu la gente me tiene envidia por ser guapo, rico y buen jugador, que és aquella gran frase molt viral.
16: Sí, sí, puedes ser rico, puedes ser guapo, puedes ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación.
4: És veritat que això deia...
18: Clar, és que ho té tot.
0: Clar. Sí, segons ell, sí.
4: Ho deia sobretot perquè l'anaven perseguint molt, com sempre és el llull de l'huracà, al final va dir, tu em vaig a defensar. És curiós perquè a nivell públic té una imatge de narcisista, de prepotent...
0: La que estem comentant ara,
4: la que estem comentant,
0: sí.
4: No és cap altra, és evident que és així. Vaig tenir l'oportunitat de coincidir molt amb ell per temes laborals a partir de la segona temporada d'ell al Madrid, l'any 2010-2011.
0: Ara bé, quan és una bellíssima persona, preparem-nos, preparem-nos.
4: T'avanço que és molt complicat que algú em caigui malament. Això, que vagi per davant. Però dit això, em va semblar una persona que en el tracte proper molt, a banda de molt professional, molt educada, molt sensible i extremadament respectuosa per la feina dels altres, per la feina del periodista, sempre contestant, sempre amb bones maneres. Sabia que veníem del mitjà rival, perquè venia de Barça TV i era territori
5: hostil,
4: que era la ciutat deportiva Valdebebas, i sempre molt amable. Recordo que el cap de premsa li posava un temps limitat per respondre i ella ja estaremos aquí lo que haga falta. No em coneixia absolutament de res i em va semblar que la imatge que projecta públicament en rodes de premsa no té res a veure...
5: O sigui, va agafar un síndrome d'Estocolm com una casa de pagès, no?
4: Però no només, ara només, no només parlo a nivell personal, perquè altres companys periodistes que l'han tractat també parlen meravelles d'ell, en el tracte humà i en el de tu a tu, eh?
1: I amb Messi també, el mateix, diries?
4: Messi passa una cosa. Messi passa que sembla molt maleducat perquè és extremadament tímid. És a dir, pot ser que algunes vegades no saludi o baixi el cap quan saludes, i quan ja dus un temps allà penses, ostres, escolta, no li he de caure bé, o francament, és un borde. Però realment veus després que és una timidesa, no sé si això també influeix, el ser tímid a l'hora de projectar-se, a l'hora més simpàtic o menys.
5: Això que estàs explicant encaixa bastant amb el que deies, no, Sílvia? És a dir, que una cosa és la imatge que ell tingui d'ell mateix, i l'altra cosa és que digui, no, jo sóc un professional i atenc els mitjans. Per tant, potser sí que és una imatge el que projecta Cristiano.
18: Sobretot perquè hem de pensar que aquest tipus de persones, aquesta imatge que projecten, és una imatge pública, en aquest cas, de Cristiano Ronaldo, estem parlant, és una imatge pública, és una imatge que necessita com molta bastida, és a dir, ell ha fet com de la seva necessitat de validació, ha fet la seva marca personal, a través del físic, a través de la seva parella, qui exhibeix, no?, de forma pública com un trofeu, al final, no?, de ser aquest, de soc el millor. Què passa? Que tot això, quan estem en les distàncies curtes, això no li val per res, perquè sap que no pot posar-te a la seva dona al davant i dir, mira quina dona més guapa, perquè tu li diràs, bueno, és que el que necessito és que em responguis a aquesta pregunta, no, que t'estic fent com a periodista. Llavors tenen aquesta doble cara i, de fet, no em sorprèn que en les distàncies curtes aquesta persona tingui aquesta actitud, no, com servicial fins i tot en moltes ocasions. Per què? Perquè són persones que saben molt bé guanyar-se el seu públic, ja sigui el gran públic o el petit públic.
5: Que era Edgar Fornós en aquest any i aquesta qüestió.
4: Vaig caure a ple.
5: I objectiu aconseguit.
18: Bueno, és que és molt fàcil caure en aquesta, perquè ho fan molt bé realment, no? I se't guanyen i detecten quines són les coses que tu necessites. I fixa't, tu dius, no? Venia del rival i encara em tractava, no? Millor, clar, perquè què passaria si tractava? Sí, hi ha una part de manipulació en això, sí, és que al final els narcisistes és el que fan, vull dir que sorpresa per ningú, el que fan és intentar manipular i portar-te al seu terreny. Amb quin objectiu? Amb l'objectiu, fixa't, no?, de que tu, com a periodista, parlo de tu perquè has posat l'exemple, segur que ho fa amb més gent, precisament feu aquesta lectura i sigui un, vale, és que aquest tio no és un idiota que està fent això, sinó que és un tio sensible i de més. Llavors, hi ha aquesta doble, no, visió d'aquesta persona que el que fa és reforçar encara més com aquesta cosa així d'aura mística, no, que tenen aquestes persones famoses.
5: Perfecte.
18: Que és com per una banda això, però... Llavors, hi ha una part, segur, de manipulació, i té molt a veure amb això.
5: Edgar Enredat és el primer titular.
4: És
5: el primer titular de la tarda.
4: Era manipulació.
5: Però un moment, que no hem acabat aquí, perquè n'hi haurien d'altres de personatges que tu d'entrada dius, no em caurien bé. Per exemple, Mourinho seria un altre exemple, no? És a dir, si tu veus Mourinho, per la trajectòria que té, i quan el trobes cara a cara, no t'esperes una persona simpàtica. Edgar.
4: No, realment Mourinho, a més, va creuar una línia vermella, públicament. Tots recordem la imatge del dit a l'ull a Tito Vilanova, de com empantava entrenadors, de com empantava jugadors, de l'arrogància que manifestava a les rodes de premsa. I és molt curiós perquè, en canvi, a Valdebebas, preguntant per ell, tothom coincidia, treballadors, treballadores d'aquell complex esportiu de Madrid,
5: bellíssima persona,
4: que era la millor persona i després entrenador que havia passat per aquelles instal·lacions. Fins al punt que explicaven exemples, m'explicava una persona de manteniment, em va explicar que la seva filla tenia un examen i que dues setmanes després José Mourinho es torna a creuar en aquesta persona i li diu, com ha ido el examen de tu hija, cualquier cosa que necesite. És a dir, després una altra persona que també tenia un problema amb la seva mare el va voler ajudar. Amb els jugadors era una persona encantadora, tots recordem com es va despedir o acomiadar, millor dit, de l'Inter de Milà, que la gent plorava perquè s'anava al seu com una aquesta figura fraternal.
5: Potser ploraven d'il·lusió i no ho vam saber interpretar, tampoc.
4: No, i en canvi era una persona que públicament és odiosa, fins i tot.
7: ¿Por qué?
5: Podia formar part d'aquesta personalitat narcisista que ens deia la Sílvia, és a dir, de dos cares, de la seva pròpia construcció, i llavors que necessita públicament doncs, ser, en fi, ser també una persona atenta, o no sé si també podia entrar dins aquesta característica que el narcisista tingui un punt de bona persona. Això també, o no?
18: No sé, és que mira, així com amb Cristiano Ronaldo, sí que com la part narcisista la veig molt clara, amb Mourinho em costa una miqueta més veure aquesta part narcisista i sí que veig una persona amb un molt pobre control de la ira. És a dir, jo crec que el que li passa a aquest senyor és que quan s'enfada no li connecta el cervell i tira pel dret. I llavors li fica el dit a l'ull a l'altre o empenya no sé qui i al final aquesta competitivitat, que evidentment a nivells professionals de futbol és enormíssima, doncs clar, òbviament tota aquesta ira acaba sortint per alguna banda. Llavors és possible que en el cas de Mourinho no sigui tant una qüestió narcisista, que deu tenir un puntet segur, també, perquè al final ser una persona pública és fàcil que això passi, com això, com una dificultat de control de la ira. Llavors aquestes persones, quan no estan enfadades, poden ser bellíssimes persones, poden ser meravelloses i fantàstiques i preguntar-te pel teu fill i de més. Clar, les persones narcisistes poden ser també bellíssimes persones en el tu a tu, el que deia abans, però la diferència és que les persones narcisistes ho fan perquè volen treure algun rendiment d'això.
5: Ho fan expressament per quedar bé o per manipular-te.
18: Exacte, o per tenir aquesta validació, perquè tu vagis dient d'ell que és bona persona, o perquè necessita treure alguna cosa de tu. Ves a saber què.
5: A veure, si us sembla, obrim el focus, mantenim l'exemple de Cristiano Ronaldo i companyia, però parlem de persones que ens trobem i ens cauen malament sense ni haver-lo sentit. No ens hem ni creuat aquesta paraula, però ja hi ha alguna cosa que ens indica que no ens portarem bé. Això quina explicació té, Sílvia, des del punt de vista psicològic? És aquí què passa? Conec algú i per què alguna cosa em diu que no ens portarem bé? Què és aquesta alguna cosa?
18: Mira, això és bàsicament el nostre cervell protegint-nos d'una situació que pot ser perillosa o incòmoda. És a dir, quan jo conec algú, el que faig és fer una primera lectura basada en els prejudicis. I aquí obro la mirada de la gent, perquè moltes vegades és com, no, jo no tinc prejudicis, mentida. De prejudicis en tenim tothom, absolutament tothom, perquè els prejudicis, precisament, el que vol dir és un judici previ. És a dir, una cosa que tu fas prèviament a una interacció. De què et serveix això? Per protegir-te. Si tu en aquest prejudici ja veus que allò serà perillós, el més probable és que el teu sistema digui aquí no m'hi vull quedar i marxo, i t'està protegint. Quin és el problema? El problema és que quan coneixem una persona nova i diu hola, igual només amb aquest to de hola que ha dit, resulta que té un to de veu semblant a aquella profe que em feia la guitza quan jo anava a primària. I només això ja connecta tot el meu cervell primitiu i tot el meu cervell emocional i el que fa és disparar-me les alarmes i dir-me ui, aquesta persona és xunga.
5: Però això és un inconscient, és a dir, aquesta ola de la professora se'ns va quedar en algun lloc del cap. Sí.
18: Mira, jo us posaré un exemple com molt tonto. Una amiga d'una amiga meva, que coincidíem en allò festes i tal, jo la veia i pensava, aquesta tia em cau fatal, és que no puc amb ella, i no en tenia ni idea per què era, perquè, vull dir, havia creuat tres paraules amb ella. Fins que un dia, veient una pel·lícula de les meves preferides, vaig veure que la dolenta de la pel·lícula s'assemblava molt a aquesta noia. I vaig semblant, ara entenc per què em cau tan malament aquesta noia sense que m'hagi fet res. Perquè en el meu cap, aquestes faccions, aquests moviments de cara, aquests moviments de cos, tenen a veure amb ser dolenta. I per tant, què està fent el meu cervell? Protegir-me. Això és una passada perquè realment el nostre cervell emmagatzema informació brutal i molta d'aquesta informació va destinada precisament a això, a protegir-nos.
1: Però podem equivocar-nos, ens podem equivocar molt, no?
18: Ara. Exacte. O sigui, la història és, amb aquests prejudicis, no? La història és, jo puc fiar-me al prejudici i dir, vale, aquesta persona la poso com en quarantena, diguéssim, però clar, el que no pot ser és que d'aquests prejudicis jo faci una exclusió d'aquesta persona. No? Llavors és com, bueno, jo reconec que tinc aquest prejudici, jo reconec que hi ha aquesta situació i vaig a veure realment aquesta persona, si, sobretot si forma part del meu entorn proper, no? Si només he de veure mai més i és la, jo què sé, el caixer del súper, no cal que faci tota aquesta reflexió.
5: Si és la sogra, tens un problema, clar, sí.
18: Exacte, bueno, També, mira, el tema de la sogra, que és, és una figura que ha estat denostada absolutament per tota la ficció, moltes vegades hi anem amb una mala predisposició, no? I llavors qualsevol petita cosa que faci ja la veiem com a pitjor del que és realment, no? Llavors, tot això, clar, al final forma part d'un procés d'autoconeixement i de poder connectar amb, vale, què m'està passant, i de voler-ho saber. Què passa? Que molta gent, amb aquesta, amb aquest prejudici, no, el que acaba fent és un, vale, jo no vull estar perquè em caus malament. Bueno, escolti'm, aquesta persona no t'ha fet res, no, i has de conviure amb ella, o és el teu company de treball. Pregunta't per què t'està caient malament aquesta persona, perquè segurament diu més de tu que no pas d'ell o d'ella, que igual després és un idiota, també pot ser.
3: També
18: però...
3: pot ser, no, no, podem, no ho podem descartar. Sí, sí. Aquí tenim l'exemple de l'Arnau. Tu, amb un especialista en què és el tema de la gestualitat i anàlisi de la gestualitat...
7: Sí,
3: i
7: comunicació no verbal.
3: Comunicació no verbal, l'Andrea Vidal-Llonga.
7: Sí.
3: Va ser analitzat, no?
7: Sí, en una classe va venir a fer-nos un exercici i abans de que ens presentéssim va aprofitar i va dir no digueu res, poseu-vos un per un davant de classe, i va fer un... com si fos una anàlisi i va apuntar el que transmetíem sense ni tan sols obrir la boca... I vam arribar a la conclusió que jo, que caic fatal d'entrada. És a dir, que tinc... És a dir,
1: pobret,
7: que sóc el prototip...
18: Vaja.
7: O el prototip de tio que a primera vista sembla imbècil.
3: Això és el que se't va dir.
7: Que de, però vull dir que aquest era l'exercici. Bueno. Llavors fèiem el contrast amb què passa quan et poses, quan et saludes, quan poses a parlar, i hi havia un contrast. Però fa gràcia perquè, clar, tu estàs al metro.
3: Per què com a prototip? Què tenies d'imbècil?
7: No, ella deia, a veure, les faccions, el tall de cabell, si ets o no ets, tens músculs o no tens músculs.
2: Don't fer que a mi, amb tu, la primera vegada que ens vam trobar...
7: Sí?
2: No, que don't fer que no.
3: Que no.
2: Em va generar el contrari.
3: Quin susto.
2: No.
3: Que jo quan anaves a firmar...
2: No, vull dir que surto en defensa de l'Arnau, que no vaig tenir que...
7: Però perquè ja havíem parlat, no? És a dir, amb el tracte.
2: No, però
3: hi ha una cosa que és que l'home fort de gimnàs que genera unes certes expectatives. No diré prejudicis, però bueno, a veure, aquest... Si tot el que té de múscul, potser de cap no ho té. Genera aquestes coses, això. És veritat.
18: Clar, però esteu que al final estem fent com una... O sigui, veiem un físic, no? I inferim determinades conductes associades a aquest físic. És a dir, si jo veig una persona doncs, que està molt fibrada, tal, no sé què, jo infereixo que és una persona doncs, que segurament tirarà moltes hores al gimnàs. Segurament curarà la seva alimentació. Això amb què pot connectar? Doncs potser amb els vídeos de gimbros que veig a Instagram i que em fan repelús. Que igual aquesta persona doncs, té una constitució així, o jo què sé, o és esportista de... Jo què sé. No? Però al final, el físic, és veritat, i a més això forma part de la primera impressió, que és una cosa com superràpida. Ens fem una primera impressió entre el segon 3 i el segon 7 de conèixer algú.
3: Carai.
18: O sigui, és superràpid el nostre cervell identificant, no, aquests patrons. Entenc que quan a tu et van dir que eres el típic que malament, segurament és per això, no? Perquè hi ha certs patrons que té a veure amb una cultura. És a dir, si jo què sé, sóc una dona i vaig sense de pla, doncs automàticament se'm col·loca, no, al lloc d'una fa, i depèn de mi les feministes, doncs inferiré una cosa o una altra de tu.
3: Només vull fer-te, Sílvia, una última pregunta. Disculpa, que és... deies, ens fem una primera impressió en molt pocs segons. Tenim una motxilla de prejudicis que ajuden molt a l'hora de fer-nos aquesta primera impressió. Canviar-la és fàcil?
18: Ui?
3: Dic, o sigui, ha sigut una pregunta tan bona que dic que està...
2: No, és que ja fa estona que hem entrat amb el tremoló de la línia i crec que la tenim a punt de perdre.
3: Em sents bé?
18: No, ara us torno a sentir.
3: Ara, disculpa, et preguntava si és molt difícil treure't una opinió quan ja la tens d'una persona, aquest prejudici.
18: És molt difícil si no fas la reflexió. És a dir, si tu no entens per què aquella persona t'ha caigut malament, és molt difícil. Ara, si tu pots, aconsegueixes, no, fer aquest pensament de dir, val, què estic inferint jo d'aquesta persona? Per què m'està caient malament? A qui em recorda? No? Per què m'ha caigut malament? Llavors pots fer tota una relectura d'aquesta persona, i de fet jo tinc molt bones amigues que al principi em caien fatal, i de fet jo segurament si em fessin aquesta lectura, no, d'aspecte, segurament també seria de les que caic malament de bones a primeres, perquè m'ho han dit moltes vegades. Llavors, bueno, al final és com, no, anem a conèixer aquesta persona i a donar-li una oportunitat. Si és que val la pena.
8: A nosaltres ens caus molt bé, Sílvia, perquè estiguis tranquil·la. Amb nosaltres no tindràs problemes.
18: M'alegro, doncs.
8: Sílvia Catalana, una abraçada. Moltíssimes gràcies.
18: A vosaltres, un plaer.
8: Adéu-siau. Adéu. Aquí uns moments, temps afegit.
21: Versió RAC 1. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
22: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
23: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
24: Sona bé.
23: 4,3 litres de consum al 100.
24: Sona Qashqai e-Power.
23: I el 0% TAE.
24: Sona que estreno Nissan.
23: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
25: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
26: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
27: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
28: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
29: Verisure.
21: RAC 1.
30: Coneixes Munt? La marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia. I avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
31: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
32: Acomiadem la temporada del Liceu amb Falstaff, la gran comèdia de Verdi. Una òpera divertida i plena d'embolics. Vine al Liceu del 9 al 19 de juliol. Si estarà fresquet. Entrades a liceu.cat.
33: Sabies que la curvatura peniana pot afectar la teva qualitat de vida? A Clínica Masculina Europea incorporem una nova tecnologia focal mínimament invasiva. Informa-te'n sense compromís. Recupera la confiança. A Barcelona, Girona i a clínica-masculina.com.
34: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
23: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
24: Sona bé.
23: 4,3 litres de consum al 100.
24: Sona Qashqai e-Power.
23: I el 0% TAE.
24: Sona que estreno Nissan.
23: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
30: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
35: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
21: RAC 1. Versió RAC 1. Amb Marc Serra.
8: Segur que la Marta ens ha d'explicar una cosa molt important,
1: sí?
8: Que hi ha persones que encara no han sentit.
1: Hem de parlar de Verisure.
8: Algú deu quedar.
1: Hem de parlar de Verisure, que ha començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes.
8: Sí.
1: I sabeu quin altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa?
8: Qui?
1: El nou vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez.
8: Home!
0: Sí, perquè, home!
8: Clar, el content, no?
0: Sí. Bé, bueno, ja sé si content. Mira que no em para fotre hòsties, però estic supercontent.
1: Aquí el que passa és que acataran les curses, com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. I per això, aquest estiu, per protegir la vostra llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes, que repeteixo, és Verisure. Ells ofereixen una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions perquè tenen una alarma amb pany intel·ligent que pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Truqueu, si us interessa, ara mateix al 900-903-744.
4: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
8: Doncs som al temps afegit del Versió RAC1, l'Edgar Fornós i l'Arnau Vila ja presentats, perquè estàvem tenint tertúlia de què ens passa pel cap quan coneixem una persona.
5: Tema interessantíssim.
8: L'Arnau amb més problemes que l'Edgar, o millor, en aquest sentit.
7: Se m'ha explicat que és per la... Acabo de veure un missatge que diu que és per la mandíbula i el cos quadrat, que és el que associes al dolent de la pel·lícula.
8: Bueno, o que passa molta estona al gimnàs i...
7: No, home, això no és veritat.
8: I que... No, com a tòpics, vull dir, no perquè ho facis tu, eh? Són persones que passen molt de temps a la gimnàs, com l'Adri, i que no tenen temps per dedicar-se a altres coses.
7: Tu creus que l'Adri i jo tenim alguna cosa a veure?
6: Pues claro, tenemos todo que ver. Yo te paso proteína y cosica, ¿eh?
8: Ah, sí, li passes proteína.
6: Hombre, claro, de Francesco Fitness. Le traigo los potes de Francesco Fitness, tete, para que se ponga ahí mazado con fuerte como el pimiento.
8: Francesco Fitness està per tot arreu triomfant, eh?
6: Tete, estamos ahí dando fuerte, loco. ¿Dónde compro yo todas las proteínas con sabores y cosas, tete?
8: Bueno, de moment, per la gent que no ens estava escoltant, tenim partit en joc comprando... i sorpresa amb Argentina, no?
5: Efectivament, perquè està perdent amb Egipte 0-1. I, a més, amb el 0-1, Messi ha fallat un penal, insistim, el segon penal que falla Messi en el que portem de Mundial. Compte, perquè totes les seleccions ho estan posant complicat a les teòricament favorites i Argentina penjant de moment d'un fil. L'Argentina, campiona del món, amb Scaloni. A veure què és el que passa. Ho seguirem perquè és en joc ja a la segona part, aquest partit.
9: És del nou món.
5: Home, Xavi,
8: què tal? Com estàs?
9: Molt bé. Seguirà aquest emocionant.
8: Però, obre't el micròfon. Serà més emocionant si t'obres el micròfon.
10: Tenim obert. Ara sí. Problemes tècnics. Deia que Super Esports és ara i fins a l'infinit amb aquest Albiceleste contra els faraons. Lluita entre País del Nou Món i una de les civilitzacions més antigues al planeta, eh?
8: Són tants conceptes que et perds de vegades, Xavi, però m'agrada escoltar-te.
10: Primer creuament en un Mundial de les dues seleccions. El darrer cop va ser a Tòquio 2020, aquell cop amb victòria dels argentins per 1-0. Aquest cop és a l'inversa, eh? Sí. Veurem què fan els argentins. No sé si estan empanats, de moment.
8: Mira, veus? Se'n fa humor, la transmissió. Què més vols? Si el Xavi és 4x4.
10: De moment quedaven la seva pròpia tomba, els argentins amb els egipcis. No sé si t'agradaria que et fessin un mauloseu a tu, Serra. No sé si...
8: A mi sí que m'agradaria. Si que vinguessin a venerar, sí, estaria molt bé. Sí.
10: No sé, bé si que ha engaltat la primera que ha trobat en aquest penal, però no sé si ha fet allò de a qui te pillo, a qui te mate. No ha sigut aquesta ocasió, perquè ha fallat un penal decisiu.
8: Estan entrant aquests xistes, Estan fent gràcia,
10: Mira, si vols en tinc un altre, la bandera argentina que té un sol, però de moment s'està fent de nit, els argentins.
0: Des que s'ha operat la vista fa més gràcia.
8: Veu millor els xistes.
10: I 10.000 xistes més que anirem desgranant durant aquest superesports infinit. Fins ara i fins que acabi el Mundial.
5: Acudits. Per cert, Marc, Julián Álvarez, primera titularitat en el que portem de Mundial i li veiem un punt de preocupació, com a la resta de companys. No ho tenen clar els argentins. Veurem. Aquí el temps afegit ho viurem en directe. Així que molta atenció.
8: Això sí, comencem amb la pregunta, no? Com sempre.
5: Sí, l'hem anunciat fa una estona i avui agradarà segur perquè el col·leccionisme està de moda. Amb quina samarreta o quina samarreta escolliries si te'n regalessin una referent a aquest Mundial? Escolliries la d'Espanya?
8: La Marta està superatenta quan té... Res, a segons d'intervenir,
1: No passa res.
8: Va.
1: Ho controlo tot.
8: D'acord.
0: La dona podreta.
8: L'he vist fent negocis amb la Xènia Lobo i dic, no està preparada ara per les preguntes.
5: La Xènia està fent un sprint al passadís.
0: És un dia molt tranquil.
5: Sempre maquinant cosetes. Gran treballadora. Bé, en qualsevol cas...
1: Ho podem comentar?
8: Sí, digues.
5: No, encara no hem fet les opcions.
1: No, ara un cop ho dic.
5: Ara ho comentem. Vinga, doncs va. Quina samarreta escolliries si te'n regalessin una d'aquest Mundial? La d'Espanya, amb el nom de la Minyamal.
8: Montboño!
5: La de Noruega, amb el nom de Erling Haaland.
8: Bufa gols.
5: La samarreta samarreta d'Argentina de Leo Messi, ara mateix en joc, o la de Cap Verd, que Guillem Estadella i Arnau ja la tenen al seu armari.
7: Penjada ja.
5: Aquesta pregunta la traslladem avui i amb moltíssima atenció.
8: Sí.
5: Una persona d'aquest estudi ha complert un somni i des d'ara ja podem presentar-lo com a soci compromissari, Martí Molina, del diari Ara.
2: Hola, hola.
5: Efectivament.
2: Bravo. 32 anys després s'ha complert.
7: I què, com et sents?
2: Em sento molt, molt afalagat de vostè, senyor compromissari, ara.
8: Vols que tractem de vostè?
2: Ah, clar, un respecte.
8: O de vos, fins i tot, eh? Va, pots anar a les reunions, aquelles, no?
2: Sí, però espero que des d'ara, amb aquests dos anys que queden, que hi hagi el somni sigui complet i no només és poder fer una assemblea, sinó que sigui presencial.
8: Oh.
2: I poder menjar canapés, que és una de les coses que ara s'ha tret, perquè, clar, ara són totes telemàtiques, i allò està al sofà de casa, amb les babunxes i la bata allà posat amb l'ordinador, és que una miqueta contigo.
8: No,
2: jo la gràcia és poder anar, però allà, a jalar.
8: No són aquelles assemblees que sempre es diu que hi ha molta gent gran?
2: Compartir pica-pica amb Joan Gaspar, que no se'n perdi.
8: Correcte.
5: Et fa gran ser compromissari.
8: Sí, et cauen 10 anys i ets compromissari, sí, sí, eh?
2: Bueno, no passa res, ja no ve d'aquí.
8: Val, perfecte. Sí.
5: Que no és senador,
8: de compensen els canapés.
5: El dia que sigui senador, que són els 1.000 socis més antics, aquí és una altra història, eh? Com el Minguella i companyia.
8: Minguella.
5: Bé, hem de dir que hem perdut, hi ha hagut una baixa important a la família del temps afegit pel que fa a socis compromissaris. David Solana ha perdut la condició de soci compromissari, però en canvi la guanya Martí Molina, per tant, el temps afegit seguirà tenint una estrella a l'escut del temps afegit com a soci compromissari. Bé, avui ens acompanya també una persona que avui fa doble feina, la de tertulià, evidentment, del temps afegit, i la d'entrenador. Està mirant el seu deixeble Leo Messi, és el Jordi Roura.
3: Hola, què tal?
8: Bravo. Com l'estàs veient, de moment?
3: Home, no han jugat malament a l'Argentina. Han tingut algunes de molt clares. Leo ha fallat un penal.
5: Que foti.
3: Però clar, descans a 0-1, tindran que apretar.
8: Ha tirat un penal molt a rebentar, no he vist, jo.
5: L'ha tirat a la seva dreta,
8: sí,
5: que és la part, entre cometes, bona, perquè ell és esquerrà, potent el xut, però el porter...
8: A mitja alçada, no?
5: Mitja alçada, el porter l'ha endevinat, perquè s'ha llançat un pèl abans i l'ha endevinat.
3: Exacte, una mica al mig. Ha facilitat bastant.
5: Per entendre'ns, com el que va fer Harry Kane, però li ha faltat aquesta velocitat que va imprimir Harry Kane, li ha faltat aquest punt de ser un penal perfectament executat.
3: No, no el tenen fàcil, no el tenen fàcil, eh?
8: Ara en parlarem.
5: Sí, i també ens acompanya un periodista que des del 30 de juny fins al 1 de setembre va amb el rellotge a l'esquerra i el casc a la dreta. És el Gavi Sanz, de Musa de Bravo. D'on fer que ha portat el casc?
3: Sí, sí,
5: perquè Gavi, a l'estiu, canvia el cotxe per la moto perquè vas darrere la notícia, seguint-la, i necessites un vehicle que et pugui anar de pressa.
3: El problema és que no enganxem cap notícia, però bueno...
8: Va, això és secundari,
3: però... Darrere hi anem, eh?
8: L'has de tenir la moto preparada, per si de cas.
5: Caçador, li diuen caçador, al Gavi.
8: Sí.
5: No deja títere con cabeza.
3: Busca raons.
5: Bé, començo per tu, Gavi. Avui que vas amb samarreta, precisament, que no vas amb camisa ni polo. Quina samarreta del Mundial... et quedaria si te la regalessin? Aquestes quatre opcions, la de la Minyamal, la de Haaland, la de Messi o la de Cap Verd?
3: La de Messi la tinc, la de Haaland.
5: Preciosa la de Noruega, per cert, eh?
8: Sí.
3: A més, jo crec que està fent un bon Mundial, que està sent un dels jugadors que està marcant la diferència en aquest Mundial i que pot portar Noruega on sigui.
8: Trobo que les del Mundial estan molt bé, però les del Tour, aquella samarreta d'àlmata... És una samarreta de dàlmata amb punts roses.
7: És la del guanyador de la muntanya.
8: Jo la trobo lletja, eh?
7: Jo me l'he comprada.
8: No, tinc cap dubte. No tinc cap dubte que te l'hagis comprat.
6: Però, si no, parecemos, Tete, era un friki, loco.
8: No, però també he vist que s'ha venut molt, eh? Perquè això, que tenim allà a la redacció el tour posat, he vist gent que estava esperant el pelotón amb la samarreta comprada i posada.
7: Home, és la diferencial, la que s'associa sobre la groga també, però aquesta característica del Tour de França fa il·lusió.
8: Sí, bueno, a veure, què més?
5: Jordi Roura, amb quina et quedaries? Si te la
3: regalessin. Jo no soc gaire mitoman, eh? En tinc, de camisetes de...
8: Què tens? No, però digue'm alguna que et faci il·lusió.
5: I que estan firmades?
8: Sí, que tinguis.
3: Tinc una del... de l'anglès, aquest, com es diu, que van jugar a la final, que jugava amb el Manchester, ara em surt...
5: El Rooney?
3: No, el Rooney. Tinc el del Rooney, tinc de Leo, evidentment, en tinc, del Barça, tinc moltes.
1: Caram!
3: No, és veritat, perquè al final...
8: Vull saber més coses. On les tens? Estan ben guardades o...?
3: Sí, guardades a casa.
8: Hi ha gent als restaurants que se les emmarca.
7: Mister, però escolta una cosa, fas plegar o penges?
3: No, no les tinc penjades, però les tinc per penjar, si vull.
7: Doncs no perdis el temps perquè es desenganxen,
3: sí,
7: i es fan malbé.
3: Sí, no sé. Tota ja vaig en compte.
7: Jo dic perquè...
1: Molt no t'havien costat, eh?
3: No, és veritat. Però repeteixo, no soc mitòman, eh? No.
5: I guardes alguna i bastant... de la teva època de jugador? Guardes alguna de la teva època de jugador de cotó?
3: Mira, jo en tenia, però...
6: Digueix que van agafar-nes.
3: No, però jo on vivia, en una època... hi va haver un incendi.
8: Què? Oh, oh, ostres! Se't van cremar?
3: Se'm va cremar.
8: Ostres! Ostres.
3: I se'm va esperar tot.
8: Hòstia.
3: Els personals.
8: Sort que no ets mitòmen.
3: No, no, no ho soc.
8: Perquè
3: no.
8: Hi ha molta gent que això seria un interès fals enorme.
5: S'ha greu, fet però... A nosaltres, fins
3: però...
5: I tot.
3: Però... Sí, sí. Què carai, fem?
8: Aquesta no la sabíem.
3: Per tant, com que no soc especialment... Em fa gràcia potser del Cap Verd.
8: No? Dir, molt èxit a la redacció del versió, la de Cap Verd.
3: No sé, ha fet... Està bé, mira, em fa
8: a veure, Martí, que no... què tens o què vols?
2: Suposo que la de Cap Verd.
8: Cap Verd també?
2: Sí, però a mi em passa igual, eh? No sóc massa mitòman amb totes aquestes coses. Vull dir, de fet, sempre que hi ha aquest gran debat de les samarretes, de l'estètica, parlant amb les del Barça, de cada any que es canvia el disseny i sempre hi ha crítiques perquè en general no agrada i que tot això és una porqueria i un desastre i tornem a lo clàssic, a mi m'és bastant igual. I per tant, doncs, triar-ne una, doncs, l'exòtica que pot ser la de Cap Verd ja em va bé.
11: Buenas tardes, soy Malik Salom de Supermercado Souvenir a 24 horas.
8: Què tal, Malik? Ara feia dies que no et saludàvem.
11: Bueno, estamos hablando de camiseta. Nosotros tenemos más camiseta que todo esto que estás diciendo tú. Tenemos camiseta de Marruecos con dorsal de la Minyamal.
8: Carai,
11: tenemos también camiseta de Irán con dorsal de Donald Trump. Tenemos camiseta de Barça con logo de Vox.
8: Carai.
11: De partido política. Tenemos equipación.
8: Son de colección, ¿eh?
11: Todo, todo distinto y de futuro. Equipación español con número 10 de Messi. Camiseta de Nico Williams Barça.
8: Uy,
11: camiseta Julián Álvarez Real Madrid. Camiseta de futuro. Tengo todo. Tú qué lo que quieres. Tú qué lo que quieres. Gorra roja de hamburguesería Five Guys. También tengo yo aquí para poner.
8: ¿Eh? Five Guys es buenísimo.
11: También tengo todo.
8: Tenía las gorras del Five Guys.
11: Gorra Five Guys con detrás pongo KFC. Kentucky Fried Chicken.
8: Perfecte, perfecte.
5: Quines barreixes.
11: Què més que era?
8: No vull res més. Gràcies, Malik. Qualsevol oferta ja ens la farà saber.
11: Dos per una.
8: Sí, tenim el...
1: resultat
8: l'enquesta per resoldre. Sí.
1: Ara sí. Bé, doncs, més de 1.100 persones han votat en aquesta enquesta i la més votada no és ni la de Cap Verd ni la de Noruega. Ah? La més votada és l'Argentina.
3: Quin fàstic. La del traïdor.
1: Un 45% dels oients que han participat a l'enquesta es quedarien amb aquesta samarreta, l'Argentina. A continuació, la segona més votada, la Noruega, que ha estat votada per un 24% dels oients. Un 23% han votat la de Cap Verd i la d'Espanya, amb la mínima només ha estat votada per un 8% dels oients.
5: Doncs mira, Marta, pot ser molt històrica, poc. Com ha dit el David Solans fa una estona, si Messi, tant de bo que no, però si Messi queda eliminat avui, que pot ser l'últim partit de Messi
8: no,
5: mundial...
8: No, tant de bo que no, hi ha gent que potser sí que vol que l'eliminin.
3: Jo vull que l'eliminin, jo sí. Jo celebraré, Marcelí, no. No soy una vieja asquerosa. No,
5: disculpi, és que són tant per a qual. Escolti'm una cosa,
8: aquesta és l'altra pregunta que s'hauria de fer avui, també, eh?
5: Sí,
8: si vols que Messi quedi eliminat o no,
5: Però ens ha donat tant que hem de ser agraïts, sisplau. Plau, no? Jo tinc aquesta sensació. I també una cosa,
8: la gent... pel
5: que el Mundial guanyi amb espectacle, que passi a Argentina o passi a Egipte, home, una Anglaterra-Argentina pot estar bé a les semifinals, per exemple, també vist des d'aquesta òptica. Bé, ara marxem cap al Poblenou, on ens espera un veí il·lustre del Poblenou, és el Roger Saperes, que és capità d'Esport RAC1, allà hi és seguint des de 6:45 la presentació del Barça Play, aquesta plataforma que va prometre el president Joan Laporta, on es podria veure, atenció, míster, tots els partits del futbol format de forma gratuïta, com també el de les seccions. Saludem ja el nostre estimat amic Roger Sapera. Roger, com estàs?
12: Què tal? Bona tarda.
8: Què tal, Roger? Bueno, escolta, Roger, ara sí que sí, no? Aquesta sí que és la bona, perquè n'han passat unes quantes de plataformes.
12: Sí, en principi sí. Mira, ara està sortint Joan Laporta perquè ha finalitzat aquest acte. Estàvem pendents a veure si feia declaracions, però veig que se'n va cap al cotxe i no. Avui no farà declaracions.
8: No, vull parlar, ja parlaré. Ara us explicaré vosaltres.
12: Puja al seu cotxe Joan Laporta, està signant una samarreta d'un soci del Barça que ha participat en aquest acte, però avui no tindrem declaracions del president del Barça, més enllà del discurs que ha fet aquí, presentant, com dèieu, Barça Play, que és un espai que estarà integrat dins l'app i el web del club i que aglutinarà tot el contingut audiovisual del Barça. Què es podrà veure en aquest espai? Com dic, de la web...
8: També, disculpa, també pels no socis?
12: Pels no socis serà de pagament. Sí, s'haurà de pagar. Pels socis serà gratuït, pels no socis serà de pagament. Si podran veure, per exemple, els partits de pretemporada del primer equip de futbol del Barça, hi haurà partits a casa del Johan, del filial del Barça, partits també de les categories inferiors, els partits dels Legends també es podran veure, més enllà de contingut històric de partits i de documentals. Ara, per exemple, hi hem pogut fer un cop d'ull, entres a l'app del Barça, hi ha una pestanya que és Barça Play, i aquí, per exemple, hem estat estat remenant una mica i si podien veure partits històrics, pots veure, per exemple, el 5-0 del 94 al Barça-Madrid, i una sèrie de partits, resum de la temporada 25-26. Vaja, tot el contingut audiovisual ara està en aquest espai que es diu Barça Play, que podran trobar els aficionats i socis a la web i a l'app del club.
5: Sí, sí. No sé si podem parlar amb el president o finalment no t'ha pogut explicar res, Roger, però crec que volia parlar amb nosaltres per explicar-nos o si el soci té ganes de saber si torna a Barça TV o ara ja ens hem d'imaginar tot ja plataforma, app, web...
13: M'agrada molt que em faci aquesta pregunta. Barça Play al final és el mateix que Barça TV?
14: Sí.
13: El mateix que Barça One? Vaja. Ho anem refundant, anem canviant de nom, hem fet com Convergència i Unió. Bueno. Però bueno, amb la tele del Barça fotem exactament el mateix. I al final tot és el mateix que Barça TV, però menys personal i menys pressupost. Vull dir, ja us ho avanço, que tenim ja tres o quatre noms més per quan ho tornem a refundar.
14: Què tenim?
13: Després de Barça Play es dirà Barça Rewind.
14: Aquest també
13: està bé. Després Barça Rec, després Barça Forward... Rec. I al final pues, es dirà Barça Stop, que ja serà pues, quan ja no quedi ni personal ni res i ho plegui. Fotre tot l'aïllat, tu, negoci rodó i barat, tu, saperes.
14: Digue, Roger.
12: Dic, també es podria dir Barça High Behind.
13: També. No ho descarto. Sí.
5: Bé, Roger, a banda del president, no sé si ha vingut algú més, no sé si algun esportista, Hansi Flick, que sempre acompanya el president.
12: No, hi era només Joan Soler, que serà vicepresident de màrqueting, i el directiu també, Josep Ignasi Macià, que l'han acompanyat en aquest acte, Joan Laporta, que ja ha marxat. Ha pujat al seu vehicle i ja s'han anat cap a casa després d'aquesta presentació de Barça Play.
14: Escolta, Roger, la temporada de Mercato va començar molt fort amb el Barça, amb Gordon i companyia. Ara hi ha com un cert neguit en l'entorn blaugrana, que la cosa s'ha quedat una miqueta encallada. Què et diu el nas?
12: No, de moment, el que ens diuen des del club, quan preguntem, per exemple, per la situació de Julián Álvarez, és que de moment hi ha aquest compàs d'espera, que és el que va dir el president quan va parlar l'últim cop, que el Barça de moment manté la seva oferta de 100 milions per Julián Álvarez, i que ara el termini que es posa és la finalització del Mundial. El Barça no vol esperar gaire més enllà de finals de juliol per prendre una decisió definitiva sobre Julián Álvarez, saber si podrà fitxar-lo o no, i a partir d'aquell moment, doncs, si Julián no fitxa pel Barça, atacaran una alternativa. Però de moment el Barça el que està esperant és per Julián Álvarez, perquè continua sent la primera opció. Si d'aquí a finals de juliol, quan acabi el Mundial, més o menys, és la referència que dona el Barça, vol saber si és possible o no aquesta operació, i si no, anirà a tancar el nou. Per tant, encara ens queden uns dies, i a veure també si influeix el que passi avui en aquest partit d'Argentina. Esperem que no quedi fora, malgrat Vicenç Martí, però...
15: Pues mira, paperes, ja, més te val que t'equivoquis.
12: De desagraïts al món n'és
15: ple. Sí, i de traïdors i escarosos encara més.
12: Sí.
15: I d'enyordos ja no parlem.
14: Però va, prou, va.
15: Compra-te una teta i te la pones per la cabeça.
14: Va.
5: Està molt excel·lent.
1: No ha de perdre el respecte d'aquesta
14: manera. Roger, gràcies, una abraçada.
12: Vinga,
14: que vagi. Adéu, Roger. Doncs veurem què és el que passa amb aquesta nova plataforma gratuïta pels socis.
5: Sí.
14: I per als que no són socis, doncs...
16: Compte.
14: Doncs a pagar. Compte per què? Què passa?
16: Gol d'Egipte.
5: No, ara, sincerament...
15: Xavi Puig!
17: Xavi Puig, perquè tenim gol dels faraons, el segon gol, al minut 58. Sembla que ha sigut Zico, no? Zico, el segon davanter, juntament amb Salah.
14: Permeteu-me, perquè hi ha una notícia molt més important, i és que parla David Borrell, inspector en cap dels bombers, per explicar la situació de l'incendi, sobretot aquest preocupant incendi de Sentmenat, que el podem escoltar en directe.
18: Ha tingut, doncs, diferents represes en l'interior del perímetre, alguna en el flanc esquerre, que fins i tot hem tingut, doncs, afectacions a una construcció. Hem tingut també inestabilitat en el flanc dret. L'hem pogut aguantar, és a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs, l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi, doncs, no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització, és a dir, que la gent de la urbanització, doncs, tenir-la concentrada en un punt segur, amb una dotació de bombers per poder defensar, per poder protegir aquestes persones. Tot i així, aquesta situació ja ara ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, no podem dir que s'ha estabilitzat, però sí que tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret, doncs tot això ara diguéssim que ja està més estabilitzat. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs ja estan molt més estables que no pas a la tarda. Pel que fa a la resta d'incendis de Catalunya, l'incendi de Salvanera és un incendi que ens ha afectat 100 hectàrees, un incendi que tenia un potencial molt gran en tota la comarca del Solsonès. Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar com fos que entrés a massa forestal, no?, afectant tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície. Finalment aquest incendi l'hem pogut estabilitzar i la bona notícia és que si no canvia res el donarem per controlat aquest mateix vespre. Allà a les 9 de la nit el donaríem per controlat.

0: que crema, si no hi ha cap canvi també avui aquest vespre, a les 9 de la nit també el donaríem per controlat. Llavors és un pas important a la situació, diguéssim, d'incendis que teníem. Ara ens centrarem molt doncs, a l'incendi de Sant Benet, que és el que tindrem, diguéssim, tota la nit treballant gent. Els altres incendis també continuarem treballant, perquè encara estan controlats però no estan extingits, però diguéssim que el grau de preocupació doncs, ha disminuït moltíssim, estem molt més tranquils amb la resta d'incendis i ens preocupa aquest. Dir-vos també que amb aquest incendi de Sant Benet, a nivell de confinaments, mantenim el confinament actiu, si bé és cert que també a les 9 del vespre farem un replanteig de que tenim poblacions afectades per aquest confinament, que a la cua de l'incendi, en llocs que estan més estables, doncs segurament l'aixecarem, però és una cosa que hem de parlar ara amb tranquil·litat i veure exactament quines sí i quines no.
1: Doncs són les explicacions de David Borrell, inspector en cap dels bombers. Jo diria, amb força bones notícies, la majoria d'incendis de Catalunya que aquests dies ens han fet patir molt, doncs pràcticament controlats. I sobre aquest últim de Sant Benet, que és dels més importants, ha dit que la situació està més tranquil·la, que no es pot donar per estabilitzat, però que pràcticament, i que Marta, a partir d'aquest vespre, es tornaran a reavaluar els confinaments,
2: a partir de les 9 de la nit, sí, de moment continuen els confinaments i a les 9 de la nit faran un replantejament d'aquestes mesures.
1: Doncs bones notícies. No sé si també bones notícies per Argentina.
3: Efectivament, perquè el segon gol d'Egipte ha quedat anul·lat per una falta prèvia a l'inici del tot de la jugada. Per tant, de moment, minut 63, Argentina 0, encara Egipte 1.
1: Deixeu-me preguntar a Marcelo Bielsa què és el que està passant amb Argentina, perquè realment és un dels que hi entén més, que té una visió de joc. Ara està més tranquil.
3: Està una mica més tranquil.
1: Una mica més tranquil
3: a casa.
4: No és de mucho susto.
3: Va guanyar l'Oro Olímpic amb Argentina l'any 2004.
1: Crec que podem establir comunicació amb ell per saber a veure com està veient el joc d'Argentina. Senyor Bielsa, endavant.
5: L'espacio también es una forma de ocuparlo, porque el espacio vacío genera incertidumbre en el rival. Entonces uno dice... Argentina ataca y Egipto defiende.
1: Sí.
5: Bueno, no necesariamente, porque hay ataques defensivos y defensas ofensivas. Usted puede defender atacando, una duda y atacar defendiendo una ventaja.
1: Fem una cosa, Lujas, no treguis el micròfon, ja anirem connectant amb Bielsa, perquè crec que la resposta serà llarga. No sé si vol comentar el que està passant amb Argentina, míster.
6: Bé, els han fet el gol inicial. Jo crec que la primera part han estat jugant molt bé. El que portem de segona part, que estic veient, francament, Egipte està embotellat, però és cert que han tingut una sortida i els han anul·lat el gol per una falta prèvia. És veritat, i és falta. Però també és veritat que bueno, la jugada ha sigut llarga, però és falta.
7: És falta? No creus que l'àrbitre ha fet una mica l'egipci? No.
6: No, jo crec que és falta, però també podia no haver repitat i després això es complica moltíssim.
3: Ara, quina jugada.
8: Edgar, que sort que tu no estàs fent la retransmissió d'aquest partit, perquè si no... Pues imagínate lo que diría.
3: ¿Quiénes son esas momias que...? Això ens acompanyarà un llarg temps.
1: Us anava a preguntar, abans estàvem parlant amb el Saperes, els que toqueu mercat, el Martí i el Gavi. Dic que el mercat del Barça, molt aturat, deia el Saperes a l'espera que acabi el Mundial, però no sé si és gaire bona estratègia aquesta, no? O de què estem parlant?
9: És que també hi ha el problema de que sembla que tot es redueix a un sol nom, que és el del davanter centre, i no tenim clar si realment és Julián o hi ha algun tapat per allà dintre, perquè per la resta el que sí que funciona és l'operació sortida, que mica en mica va fent, i doncs ara sortirà aquesta setmana properament Ter Stegen, Casado en principi doncs també deixarà de ser jugador del Barça, però que és el tema fitxatges, hi ha aquest compàs que se'ns està fent com molt etern i no tens clar si realment acabarà venint algú o no, o com va. Jo la veritat és que estic bastant perdut, perquè donava per fet, o sigui, va, ja fa un temps la informació que jo tenia és que Hansi Flick anava com molt entossudit amb que volia que el futbolista que arribés al Barça fos Harry Kane. Ha arribat al Mundial amb un any de contracte sense encara renovar, una cosa una miqueta estranya, tothom parla de Julián i no sabem ben bé qui és el que finalment acabarà arribant o no, perquè entenem que després de dir per terra, mar i Twitter que s'han acabat les restriccions econòmiques,
1: exacte, que estem a l'1,
9: que ja tenim fair play i tot això, que després d'anunciar

0: espero que arribi aquest estiu i no s'efectuï cap fitxatge, diguem-ne, gros més enllà del de Gordon, doncs seria molt Gordon el tema, no? Que de, una miqueta... de dir, ostres, una mica com es fent, perquè bàsicament la gran peça...
1: És molt distret, aquest programa.
2: És molt distret, aquest programa.
1: No, el temps a la comèdia.
0: És que com tothom estem esperant aquesta figura, per tant, doncs, bueno, jo ara mateix admeto que sóc un mal tertulià perquè no puc aportar més informació.
3: Però, Gavi, el Nas què et diu?
4: A mi em diu que segueixen apostant per Julián Álvarez.
1: Zico, de marró a negre i seguim, eh?
2: Els egipcis que comencen a cantar segur que tomba, perquè segon gol de Zico, després d'aquell gol anul·lat també per una falta prèvia, segons el míster Clara, m'ha semblat una mica bé justeta, eh?
3: Edgar, ja pots anar a guardar la samarreta,
1: no, és que, mira, Marc, a més ha estat un gol, com deia el míster, a Egipte, tancat al darrere, ho fien tot a les excursions que fan, però quina excursió, aquesta sense falta prèvia, ha anat avançant un jugador, pam, ha cedit, fixeu-vos, ara ho estem veient, la gent que no ho estigui veient, han començat des de pràcticament tres quarts, arrencada, un contra tres, després l'acompanya un futbolista, crec que és Salah, que després li torna la pilota i acaba marcant. És a dir, són pràcticament 3 contra 3.
5: Quina il·lusió! No. És la meva tarda preferida.
4: No, i d'entrada, el que passa, no? Quan l'equip està atacant constantment, el tema de les vigilàncies és horrorós. Clar. Fins que el que inicia la contra està absolutament sol, no?
1: Sí.
4: I aquestes, això...
3: Però perdoneu, els que hi enteneu i esteu seguint el Mundial, què passa amb Egipte?
1: Per Katziko.
6: Egipte és de les seleccions que a mi més m'ha sorprès del que esperava el que hem acabat veient. Jo recordo el partit contra Bèlgica, que a priori dius, Bèlgica-Egipte, no hi ha color, i sí que hi va haver color. I realment, de les seleccions africanes, que aquí en parlem també el temps afegit, és de les que més ha millorat, i de les que, mira, si ningú esperava, doncs aquí la tenen.
3: A veure, Bielsa, si ens pot dir alguna cosa de què està passant.
7: Del juego, pero muy poco de la velocidad con la que un equipo decide detenerse.
8: Muy interesante.
7: Hay pausas rápidas y pausas lentas.
3: Pausas rápidas.
7: Una pausa lenta acelera al rival, una pausa rápida...
3: És que potser no ha vist ni el
7: frena.
3: Gol, perquè crec que no està el cas, Bielsa. Però disculpa, estaves dient, Gavi.
4: No, mireu la part positiva. La part positiva és que no costarà tants calés Julián Álvarez després d'aquest 0-2. Això...
5: Mira, és que tot també la meva. Clar. Tu també la meva.
4: No sé, del 130 que costava o que pretenia l'Atleti de Madrid que el Barça pagués, no.
3: I per tant, d'Egipte no es pot fitxar ningú, perquè clar, veig
1: bueno,
3: aquí...
1: Tenim a Hamza,
4: bueno, tenim a Hamza,
1: sí. Que és el nou, ara mateix no està jugant, però és el filial que passarà, Gavi, a tenir fitxa primer equip la temporada que ve?
4: Sí, però és molt jovenet com per donar-li la responsabilitat. Hem de pensar que Lewandowski se'n va i Lewandowski s'endú 31 gols, que és la mitjana que té des dels 4 anys que ha tingut aquí al Barça, i això és un problema important. Per això jo crec que Julián Álvarez, el Barça ha de tenir un plan B. Ha de tenir un plan B, perquè si no, com arribes a cobrir aquests 30 gols?
3: No, si vosaltres em dieu que el Barça està cobert de totes les posicions i que només està esperant a Julián Álvarez, vull dir, bueno, ja ens quedem més tranquils, però és que el mercat de fitxatges del Barça ha quedat absolutament aturat. No sé si pel Mundial, si perquè l'única peça que queda és aquesta, no sé.
4: No, jo sóc partidari de que crec que s'ha de reforçar els laterals. És una cosa que he parlat amb l'Edgar. El Barça té un problema de laterals importants que no està...
3: Però els laterals que s'han de reforçar, tots els noms estan al Mundial i, per tant, no es poden fitxar?
4: Per exemple, el PSG té dos laterals importants amb els que ha guanyat el...
1: Hombre, claro!
4: El que ha guanyat la Champions League, que és el Nuno Gómez, i també...
1: Nuno Mendes. ¡Pero no se toquen!
4: Aquests no es toquen. El Real Madrid ha fitxat a dos laterals, a Dumfries i al Cucurella. I això que l'any passat ja havia fitxat a altres dos, que eren el Tren
1: i el Carreras.
9: I que vamos a fitxar.
4: Per tant, o sigui, el Barça ha de pensar... O crec que està pensant que la fortalesa de la seva sistema de joc, del de Flick, està comptant dos laterals.
6: I per afegir una dada sobre això, que el Barça, vam mirar-ho quan el Barça va caure contra l'Atlético a la Champions, dels equips que havien arribat als quarts de final a la Champions, tenia els laterals que guanyaven menys duels. És a dir, menys que els de l'Atlético, menys que els de Paris Saint-Germain, menys que tots.
4: És que el lateral és important. Fixeu-vos que, per exemple, a Lamine Yamal contra... aquest últim partit...
1: Nuno Mendes.
4: Que el Nuno Mendes l'ha fet terrenal, perquè a la mi no s'ha pogut
3: anar...
4: I tan
3: terrenal que l'ha fet lesionar i tot.
4: Sí, bueno, l'ha fet lesionar i des que se va marxar lesionat, bueno, almenys va revifar Espanya. Mm-hmm. Però fins aquell moment... el Nuno Mendes va controlar la Lamine Yamal. I això és important. Jo crec que Flick té, bueno, l'esperança de fer jugar els laterals. És un sistema que crec que li va bé, però ha de tenir uns bons laterals. I no crec que ho té clar. està Koundé, que és transferible, està Eric García, que és un central que és lateral, però bueno, és central, a la banda dreta té a Valde, que està també en el mercat, encara que el Barça digui que no i tal i qual, està Cancelo, que de moment no està fitxat, és a dir, té un problema lateral, té un problema a la davantera, però també té un problema de lateral.
3: El problema que tenim nosaltres és que no tenim els comentaris de Munir, el pare de Lamine. Munir, bona tarda.
8: Bona tarda.
3: Vull dir que ens agradaria molt
8: estoy
3: bé
8: cocinando.
3: Que
8: estoy cocinando, estoy haciendo pil-pil.
3: ¿Eh?
8: ¿Qué? Pil-pil.
9: Pil-pil. Bacallà, bacallà
8: pil-pil. Pil-pil con bacalao.
3: No, es al revés, seria al revés.
8: No, jo pongo 3 kilos de pil-pil, una làmina de bacalao.
3: Ara dos quarts de vuit estàs fent el bacallà.
8: Estoy haciendo bacalao. ¿Queréis venir? Con tortilla verde también.
3: Com estàs veient el Mundial? Perquè m'agradaria tenir-te com a tertulià de luxe. Pues, seria perfecte.
8: La min muy bien y el resto una... ¿Me entiendes? No interesa nada. Solo interesa número uno, la min. El resto van de comparsa, ¿eh?
3: ¿Qué quiere con el otro?
1: Otro vamos a España a las semifinales, ¿eh?
8: Espera, me voy a pasear el gos. ¡Ande, traer el gos! ¡Que tengo de ganas de hacer pipí! ¿Eh? ¡Vamos! ¡Tira!
10: Us està oferint el temps afegit de la versió RAC1. Versió RAC1, amb Marc Serra. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC1.
11: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
12: El millor cinema asiàtic arriba a Vic. Arts marcials, comèdies, el Bollywood més exuberant i l'anime més esperat, amb la preestrena de les noves pel·lícules de Shin-chan i Doraemon. Vine a Vic, del 14 al 19 de juliol, Festival Nits de Cinema Oriental.
13: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
14: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
13: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
14: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
15: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta amb 0, Vaisseau Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEP. Vola alt.
16: Car Store Group. Sabadell, Vic i Manresa.
17: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el bonfric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
20: Notícies.
21: Contingut exclusiu.
20: Ràdio en directe.
21: RAC+1.
20: Podcast.
21: Perquè amb l'app de RAC1, tot és més. Més.
10: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1. Versió RAC1, amb Marc Serra.
3: Doncs mentre hi ha desgràcia per l'Argentina, l'alegria de Marta Cailà
9: sí,
3: i els seus consells.
9: Vinga, no sé si us ha passat que el cotxe us ha deixat tirat alguna
3: home,
9: vegada.
3: I tant.
9: A més, sempre passes que és en el moment més inoportú.
3: Sí,
9: eh?
3: Sí, quan no és mai un dia que no tens pressa ni vas enlloc. No,
9: doncs bé, amb l'assegurança de cotxe de línia directa, des de l'aplicació pots veure on és la grua en temps real. I a més, si t'hi canvies, et milloren el preu directament. Preneu nota, 917-700-700 o lineadirecta.com. Repetim, 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directe.
3: De moment, Egipte 2, Argentina 0.
1: Hi ha molts nervis.
3: I un dels afectats és Ernesto de Kaiser. Ernesto, bona tarda.
0: Bona tarda, Marto.
3: Seguint el...
0: Claro.
3: Seguint el partit atentament, m'imagino, com a argentí, no?
0: I claro, lo estoy siguiendo. Es una situación gravísima la que estamos viendo. Gravísimo como el caso de Zapatero, que ha pedido al juez que, en este caso ha pedido a que Hacienda de paralice la inspección de Hacienda.
3: Sí, pero concretamente del partit.
0: Claro, eso es lo que te estoy diciendo.
3: No, pero
0: lo que estoy diciendo, Zapatero ha pedido, de última hora, ha pedido que se suspenda la inspección que le está haciendo Hacienda. Es casa mayor, pieza de casa mayor Zapatero. Se lo estoy contando, no sé, si no, esto no es lo más grande que está pasando, debe venir a usted. No te
3: cae l'aigua clara, claro. Però el veig tocat, també.
1: No,
3: és que,
1: francament...
2: Toma castell.
3: Volies una reflexió sobre els
0: 155. Laterals. La reflexió és 155 que s'està aplicant a nivell judicial sobre el govern de Pedro Sánchez.
3: Gràcies, Ernesto.
0: I també de Zapatero. No, perquè això és gravíssim.
3: Gràcies, Ernesto. Després, un moment, després d'Ernesto Kaiser, Bielsa, a veure si podem connectar amb Bielsa.
0: Marcelo.
22: Hola.
3: Calla, encara no acaba.
7: Condicionar al que imagina recibir.
3: Però no hi ha manera. Volies una reflexió,
0: sí, la milonga que està muntant, sí, en aquest cas.
3: Gràcies, Ernesto.
1: Ho explicava molt bé el Gavi. Deia que el duel entre la Minya Mal i Nuno Mendes, la Minya Mal per la dreta, Nuno Mendes lateral esquerra de Portugal, també del Paris Saint-Germain, ho explicava molt bé de la Fuente ahir, perquè no va ser el millor partit de la Minya Mal a ulls dels espectadors, però en canvi de la Fuente destacava precisament això.
23: Pues mira, para mí hoy la Minya Mal ha hecho uno de los partidos más importantes de su vida. Al margen de la brillantez o no brillantez, para mí ha sido uno de los partidos que mejor le ha servido para seguir creciendo. Esa lesión de Nuno seguramente sea producto de la exigencia que le ha marcado Lamin. Normalmente cuando a alguien le pasan ese tipo de lesiones es porque estás al límite de tu poder físico. Y Lamin hoy ha hecho un trabajo espectacular.
1: Estàs d'acord, míster? Perquè és veritat que tots vam convenir un cop acabar el partit. La Minya Mal tampoc ha estat dels més destacats, però clar, a ulls d'entrenadors ens destaca De La Fuente que Lamin va ser un dels principals culpables que Nuno Mendes no acabés fent un bon partit.
4: No, el que està clar és que a nivell de vistós no va ser el millor partit de Lamin, no? Però al final el futbol sempre tens que veure contra qui t'enfrentes i amb qui jugues. Al final tenia el millor lateral...
3: Gol d'Argentina!
4: El millor lateral... No! Tenia el millor lateral del món.
24: Tenim gol d'Argentina, minut 78, a través del dorsal...
3: El Cuti Romero.
24: Cuti Romero, efectivament. I
1: no trobaves el apreta... nom, no, ara?
24: No trobava el nom. Tinc molts noms al cap, però Cuti Romero i els egipcis que demanen la revisió d'aquest gol.
1: Compte que demanen la revisió per un possible fora de joc.
24: A veure, sí.
1: No ho és.
24: No ho és. Per tant, aquest gol que pujarà al marcador...
1: No ho és.
24: Podria ser...
1: A quin minut som?
24: Al 78, minut 78, i podria
3: Arnau,
24: ser...
3: Arnau, tu que pronosticaves que encara hi havia temps, a veure si encara t'entra raó, eh? Jo ho he dit.
4: Per la remuntada.
1: Esperem
24: sí,
1: que no,
24: si,
1: eh?
24: Si no els anulen aquell gol, podria ser el jaque mate, eh? Això ja...
1: Martí, abans de començar l'hi ha fet la pròloga, doncs pot ser, per què no? Efectivament,
3: doncs seguint aquest partit de cua d'ull, parlem també d'Olmo. Perquè hi ha dues versions d'Olmo, no?
1: Va fer un partidàs ahir amb Espanya. Va ser substituït al final, precisament per l'autor del gol, pel Mikel Merino. Com esteu veient en general a Espanya, però especialment el que deia el Marca? A Dani Olmo jugant per darrere d'Oyarzábal, en aquella posició de 10, que porta el 10, per cert, amb Espanya.
4: Un bonyo. A mi em va semblar que ahir va fer un partit magnífic, brutal. El va substituir i ara estaríem parlant, si Espanya no es classifica, estaríem parlant que decisió de La Fuente de sacar a Olmo, i en canvi estem parlant de que va encertar amb els canvis. No? Però al marge d'això jo crec que Olmo, tant Olmo com Cubarsí, estan fent un Mundial perfecte i...
3: Però Olmo, és a dir... No
1: és que, clar, aquest és el problema.
3: Amb el Barça no juga
1: el
3: així.
1: El problema és que està fent un molt bon
4: aquest
1: Mundial.
4: El problema
1: és per què amb el Barça no
3: tampoc
1: juga igual.
3: Tampoc juga tan diferent al Barça que a la selecció espanyola, no?
4: Bueno,
3: no.
4: Perquè té el Rodri que l'ajuda bastant. No, i que també depèn de com juguen els rivals. Per exemple, ahir, Portugal, hi havia vegades que saltava l'Oyarzábal, però a vegades a l'Olmo no. I a vegades, no dic que li fos còmode, però és més fàcil per ell rebre entre línies, no? També, físicament, està en un punt que ara sembla que està molt bé, l'Olmo, que no està tenint problemes, que està jugant... No sé, s'està trobant a gust, i la veritat és que per jugar amb aquests equips que es tanquen tant és el que millor es mou amb espais reduïts. És una cosa extraordinària, com és capaç de girar-se, com és capaç de... I ahir va estar francament bé, vull dir, totes les jugades d'atac van passar per ell, no? I després és veritat, vull dir, al final el míster va fer els canvis, igual que a vegades diuen quan... quan l'entrenador fa canvis i no hi ha resultats, tothom diu allà, aquest entrenador... Pues escolta, ahir va fer els canvis i els dos canvis van donar el gol. Per tant, encert de l'entrenador. I jo crec que ho va fer més, no perquè per demèrit de l'Olmo, que va estar per mi molt i molt bé. Crec que va buscar una cosa diferent. Va buscar un jugador amb moltíssima arribada, també més fresc i tal, i li va sortir bé. I per tant, és encert de l'entrenador, en aquest sentit.
3: Però que hi ha cara i creu, sí. Perquè Pedri, per exemple...
1: Pedri no.
3: Vaig veure
1: no,
3: molt jo. Més perdut.
4: Ah, perdona, ja acabo. I en quant al Cobercí, crec que se l'està reconeguent encara poc. Crec que va fer ahir un partit, com tots els que està fent, excepcional per mi. Repeteixo, 19 anys, eh?
1: I té un bon soci, que és Laporte. És veritat, hi ha una cosa que segueixo pensant que em fascina, i és com pot ser que un central, que normalment és bo perquè acumula experiència, perquè domina molt bé els espais i l'anticipació i la concentració, com un futbolista tan jove pugui assumir ja des de només començar pràcticament, perquè quan Puyol, els Puyols i companyia van destacar molt més grans que Cubarsí. Fins i tot Piqué, que va tornar al Barça amb 21, no són 19-18. És a dir, no sé, míster, com mantens que Cubarsí de central estigui en aquest nivell?
4: Bueno, també té molt a veure les circumstàncies, no? Ell, des de molt jove, ha debutat amb el primer equip del Barça. O sigui, des de molt jove ha acumulat l'experiència en el club, en un club de primíssim nivell, òbviament. Per tant, això ja li possibilita el poder jugar amb la selecció, no? A vegades, i després, bueno, cadascú té... Ell, el Pau, té un caràcter, té un temperament especial.
5: Sí, per
1: tant, coneixes bé, no? Míster, sí, tu vas
3: estar... Molt especial, té el temperament.
4: No, clar, per poder competir cap nivell, has d'estar...
5: Has de tenir un caràcter fort.
3: Digue-ho.
4: No, has de tenir un temperament relaxat. Has d'estar tranquil, si no, no pots... Sí, no.
24: Sí. Atenció, que tenim gol d'Argentina, que ha patat el partit.
6: Messi.
24: Tenim gol de Messi. L'havien tingut a fer uns minuts Enzo Fernández, però ara és Déu nostre senyor, Messi, que empata aquest partit.
4: Jo me n'alegro.
1: Sí, sí, jo també, míster, estic amb tu.
6: Quin fàstic.
1: Realment, com ha celebrat aquest gol Messi, cridant, gesticulant, amb el braç, no se l'ha dislocat de miracle, perquè sap també que ha fallat el penal.
4: A mi...
1: Jo crec que té aquesta culpa que arrossega.
4: A mi m'agrada.
1: Però i el mateix Saperes...
6: Quina merda, quina merda.
1: Un coet que acumulava de la
6: tot
1: barbera
6: i
1: de
6: Sant Joan
1: de
6: Sant
3: Sant. I trepitjat merda, Vicenç Martí.
1: Mira. Sospira més i mira
4: no, però al final, això és el que vegis, no. Amb tot el que és Leo, amb tot el que és... Fins a com pateix. Vull dir, al final, a l'esport d'aquestes coses, no? Vull dir, no sé, és especial, no?
1: 39 anys...
24: La cosa va de déus, eh? Ara ha marcat Messi i els egipcis que s'encomanen el déu Horus, eh? El déu de la guerra. La civilització antiga, no sé si és molt creient, tu, Serra, no?
3: Sí.
1: Però sí que és un país, un partit molt, molt celestial, perquè Egipte no ha parat d'assenyalar el cel quan ha marcat el segon gol, ara Argentina s'encomana a tots els déus que coneixen i resen tot el que saben, i Messi, evidentment, també dedicant-li el gol a la seva àvia, com és habitual. A veure, Martí Molina i Pell, tinc la sensació que ahir el partit d'Espanya no va guanyar el que millor va estar, sinó el que menys malament ho va fer.
3: Però un moment, perquè jo he posat un nom damunt de la taula que heu passat totalment de mi, que és el tema de Pedri. Perquè hem parlat de les coses positives, però de les negatives,
5: bueno,
3: per dir-ho així.
5: Bueno, pero no hace falta que lo vaya y sacando la mierda,
3: mullado. No, mierda no, però Pedri si no va ser nada. El seu millor dia. Què va passar aquí?
8: No, porto un Mundial, en general, fluixet. No està sent el Pedri excels que veiem al Barça en general. Però és que en general és un Mundial en què no em costa trobar, exceptuant casos concrets com pot ser el de Cubarsí, futbolistes de la selecció espanyola que diguis, estan rendint molt, molt al millor nivell.
3: Oyarzábal,
8: sí, Oyarzábal, que sempre no és el mateix jugar a la Real Societat que jugar...
3: Però ahir Oyarzábal tampoc no va brillar.
8: No, ahir falla una... Bueno, sí, però... jutjar un jugador perquè una pilota no va dintre, també és una miqueta injust, no? Però, per exemple, doncs, no sé, el cas de Lamin, que comentàvem, que amb condicions normals, jo ho hem explicat, és a dir, va haver-hi una reunió fantàstica i fabulosa entre el Barça i la Federació, en què se'ls va intentar fer entendre, dir, els tres primers partits aquest jugador no els pot jugar, encara estarà lesionat. Sisplau, a partir dels 16ens de final, s'ho van passar pel forro, va començar jugant el primer partit i és evident que doncs, encara no té aquest ritme. Bueno, la temporada s'ha fet molt llarga, aquest Mundial entre canvis horaris, perquè és una cosa que no tenim, que no ens hi fixem gaire o que no, des d'aquí doncs, ho veiem molt còmodament, que és, no només els futbolistes juguen amb un canvi d'horari flagrant, que és aquest jet lag, sinó que a més els hi foten partits a les 12 del migdia, perquè nosaltres europeus ho podem veure amb el nostre prime time collonut i fantàstic, però ja els posen a jugar a ple sol a les 12 del migdia, que vull dir, ja...
3: Bueno, ja estadis amb aire condicionat, sí, bueno, que es veu que fa una fresca allà però dins, tremenda, eh?
8: La temporada eterna, estem a juliol, això encara no s'ha acabat, el Barça dilluns comença els entrenaments, aquells allà als Estats Units, dius, bueno, això no té ni cap ni peus. Llavors jo trobo normal que els futbolistes els hi costi donar la seva millor versió, perquè arriba un moment en què vols estirar tant el xiclet i estirar tant la corda que al final es trenca. Per tant, bueno, jo trobo normal que els futbolistes els hi costi rendir el seu prime, que es diu.
3: Gavi.
4: A mi m'agradaria dir tres coses. La primera, que em fa ràbia que Madrid estigui encarregant ara contra Pedri, perquè no va estar bé ahir. Segona, Pedri ahir va tenir un partit difícil perquè el Portugal el va marcar individualment i no el deixava treballar bé.
11: Com moltes vegades.
4: Com moltes vegades no el deixa treballar bé. I tercera, que és important pensar que el Pedri ha tingut una temporada difícil perquè s'ha perdut 13 partits per lesió. Ha jugat 43, però s'ha perdut 13 per lesió que l'han fet anar minvat i arribar just de forces. I no és l'únic jugador que ha arribat just de forces a la selecció. Hi ha altres jugadors que tampoc estan rendint al seu nivell. Per tant, jo crec que a Pedri se li pot permetre i se li pot donar un crèdit especial perquè faci el que pugui en aquest Mundial.
11: A més, una cosa és, crec jo, no va estar excels, però tampoc va estar malament. El que passa és que ens té acostumat a un nivell altíssim. No va estar tan alt. És que estic totalment d'acord amb el que has dit. És que aviam, no es pot estar sempre... I a part, no oblidem també contra qui jugàvem. Jugàvem contra segurament un dels millors migcamps del món.
3: Ah, mira, ho poses final, perfecte perquè és contra qui jugava Espanya i contra qui jugarà.
1: Final, contra Bèlgica, que va eliminar als Estats Units de Pochettino i Donald Trump. 1-4, van fallar molt els nord-americans. No sé com veieu a Bèlgica, perquè semblava que ha anat de menys a més, arriba en plena forma als quarts. Espanya-Bèlgica, com us ho imagineu?
4: Jo m'imagino una superioritat espanyola, sincerament. Perquè crec que, tot i que és veritat que Bèlgica ha anat de menys a més, la capacitat tècnica definitòria d'Espanya és molt superior a la de Bèlgica. Té un bon porter, és veritat, el Courtois, però l'Espanya és molt superior.
1: Tu, després de veure el que vam veure, que a Espanya veies que li faltava un punt perquè hi havia molta imprecisió, no va ser una Espanya fluida, davant de Bèlgica, tu segueixes veient superior a Espanya, míster?
11: No, jo crec que Espanya és superior a Bèlgica. Després, nois, ja ho estem en aquest Mundial, aquí pot passar de tot, però jo crec que és superior, tècnicament i futbolísticament és superior, perquè, totes coses, perquè Bèlgica està en aquella fase que no acaba de... aquesta transició d'una generació molt bona, molts s'han fet grans, el De Bruyne aquest... I no acaben de trobar massa bé. És veritat que han anat de menys a més, no?
4: I De Bruyne va ser suplent.
11: Per tant, veurem, no? Però jo crec que, sincerament, Espanya... crec que és superior.
12: I no creieu que arbitralment els poden perjudicar? Perquè les imatges dels jugadors de Bèlgica fent el ball de Trump al vestidor...
3: Mira, deixa'm preguntar. President Trump, bona tarda.
13: Hello, motherfuckers.
12: Què tal, president?
3: Com estem?
13: Very well. Molt bé. It's really, really, very suspicious.
3: A l'avió, com sempre, no?
13: Yeah.
3: A la turbina.
13: Molt sospitós que Belgium...
3: Sí.
13: Jugués with the same number of players, amb el mateix número de jugadors que USA.
3: Bueno, sospitós no, és que és
13: very,
3: el futbol.
13: Very suspicious, molt sospitós.
3: És que és així, eh?
13: I'm not worried, no estic preocupat, perquè queda la segona part.
3: No, queda la segona part, no. I als Estats Units ja cap a casa.
13: What?
3: Cap al McDonald's.
13: I didn't know that.
3: No sí, sabia. Sí, res.
13: Who's done these fucking rules? Quina merda normes, qui ha fet aquesta merda normes?
3: Bueno, doncs el seu amic, què vol que li diguem?
13: No problem. I will call Infantino, trucaré Infantino, s'anul·la el partit, and play again. We'll play again. Repetirem els partits fins que guanyi Estats Units d'Amèrica.
3: No m'estanyaria gens.
4: Jo només us demanaria que cada dia, que cada temps afegit, parléssiu d'aquest escàndol del Donald Trump, perquè ha sigut brutal i ha sigut un condicionant a altres mundials que vindran i
3: però
4: no deixem de parlar d'això.
3: No sé què ha passat, que evidentment l'escàndol s'ha comentat, però tampoc ha passat res, no? És
4: perquè
3: a dir,
4: els jugadors
3: que
4: no
3: la
4: parlen.
3: Pilota jugui i anem a una altra cosa, no?
4: Els jugadors no parlen, les federacions no parlen, els tècnics
12: no els jugadors no
4: parlen.
12: No parlen. Ai, perdona, però Lukaku marca un dels gols i se'n va a la grada, i senyala la grada fent gestos i fent...
4: I ballant. Però en general, el corporativisme del que ha passat aquest Mundial no ha existit.
12: I Tuchel va dir també al seleccionador d'Anglaterra que potser haurien de preguntar-li a Trump què fem al seu expulsat, perquè ells tenen una vermella pel següent partit.
3: Jo el trucaria, eh? Jo crec que...
4: Infantino pot revalidar el mandat, eh? No oblideu. Poder...
3: Si depèn de Trump o de segons quins suports...
4: Pot guanyar 4 anys més, eh?
3: Segur. No, us anava a preguntar pel camí que li queda a Espanya, cap a semifinals final, com ho tenim, això?
1: Ara és Espanya-Bèlgica segur a quarts de final, i qui guanyi de l'Espanya-Bèlgica s'enfrontarà al guanyador del França-Marroc. Per tant, pot haver, per què no, una Espanya-França a les semifinals, com ja va passar a l'Eurocopa al 2024, i una hipotètica final Espanya-Anglaterra o Espanya-Argentina. Però el Martí Molina, que l'ha clavat, a banda d'estrenar avui la condició de soci compromissari, el Martí només ha arribat aquí, avui per ser molt puntual, i ha dit aquest partit semblava a la pròrroga.
24: Últims 5 minuts, eh?
3: Com ho tenim, això, Xavi?
24: 7 d'afegit, estem al segon minut i mig d'aquest temps afegit. De moment, taules. Els egipcis, que se'ls està fent llarg aquest partit, s'estan quedant dissecats com a mòmies, i Messi, que intenta saquejar la tomba.
14: M'atreveixo a dir que no hi haurà pròrroga.
3: Ep, no?
14: M'atreveixo a dir que no hi haurà pròrroga.
1: Martí, has canviat el teu pronòstic?
14: Bueno, perquè han passat 90 minuts i han passat moltes coses.
3: Doncs ho deixem aquí. Veurem com és.
15: Gràcies.
3: L'enduem a sopar per treure-li el guanyador del Mundial.
6: Ha marcat Argentona!
24: Ha marcat Enzo Martínez, el volgut pel Real Madrid.
3: Dic que ens enduem a Martí Molina a sopar, que ens digui qui guanyarà el Mundial i el número de loteria de Nadal, també. Martí Molina, Gavi Sant, Jordi Roura, gràcies!
21: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
16: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
17: És l'Espanyola una aceituna como ninguna. Como ninguna.
22: Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
25: Aquest estiu, tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
26: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
27: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa! Afanya't a inscriure't a allianzjumbo.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
28: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
29: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
30: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern. La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
31: És passar corrent davant la Sagrada Família.
30: És sentir la brisa del Mediterrani.
31: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
30: És monumental.
31: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i cònic.
30: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
31: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
32: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
33: Així respon un expert de Verisur davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
34: Verisure.
3: Doncs aquí encara en xoc de l'encert de Martí Molina, que en un moment ha clavat Mireia Garolera. Bona tarda.
35: Què ha passat? Molt fort, no?
3: Diu, dir, m'atreviria a dir, que no hi haurà pròrroga. I efectivament, gol de
0: Argentina.
24: Últim minut de partit i sembla que els egipcis es deixaran aquí les llàgrimes, eh? Coses escampades d'Egipte per tota Europa i per tot el món, i aquí es quedaran les llàgrimes egípcies perquè pinten molt magres.
3: Ens demana pas Mago Félix.
2: Bueno, aquí traes el primer cabrón de torno, dice la primera mierda y ya venga el gran gurú. Sí! ¡Oh, que adivina todo! Un cabrón, hombre, tráele dos croissants i que coma.
3: Per què?
0: Mireia, sí, exacte. Adéu. Les 8 en punt, bon vespre.

0: A aquesta hora continua actiu l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental que crema des d'ahir al migdia, tot i que els bombers són optimistes i creuen que el podran estabilitzar aviat, és el que acaba d'explicar el cap dels bombers, David Borrell, ara fa poc més de mitja hora.
1: No podem dir que s'ha estabilitzat, però sí que tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret, doncs tot això ara diguéssim que ja està més estabilitzat.
0: Per tant, bones notícies perquè sembla que la situació de diversos focs simultanis que hi ha hagut avui, el de Sentmenat, però també encara a l'Anoia, a la Segarra, també a les Gavarres, es pot encarrilar les properes hores. Tot i així, preocupa molt què pot passar els propers dies perquè més de 100 municipis continuen en perill extrem de risc d'incendi. I el problema és que l'onada de calor continua ben activa i demà s'ha d'arribar al pic, Martí Oliveres.
2: Sí, avui ja ha estat un dels dies més calorosos des que hi ha registres perquè s'han fregat els 44 graus a les Terres de l'Ebre, però és que demà algun termòmetre podria tornar-se a acostar a aquesta xifra i hi haurà moltes més zones de l'interior on s'arribarà als 40 graus. De fet, l'avís de perill del Servei Meteorològic afecta tot el país i aquesta onada de calor durarà tota la setmana i fins i tot podria intensificar-se a principis de la setmana que ve, quan es podria batre el rècord absolut de Catalunya, que és de 45 graus.
0: L'altra gran notícia del dia és l'ensurt que s'ha viscut avui al barri del Putxet a Barcelona per l'esvoranc que hi ha aparegut de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han provocat les obres de la línia 9 del metro i ha obligat a desallotjar 5 edificis i, per tant, 93 veïns hauran de dormir fora de casa. El forat ha aparegut en un pati interior i no hi ha ferits. Ho hem sabut aquesta tarda. L'Audiència de Barcelona ha reobert la causa contra els 3 Mossos d'Esquadra investigats per col·laborar en la fugida de Carles Puigdemont l'agost del 2024. El tribunal ha donat la raó al recurs presentat per la Fiscalia, Vox i Azteuir i ha revocat la decisió de la jutgessa d'instrucció. I Plataforma per la Llengua denuncia que la reforma de la llei espanyola de l'audiovisual no ha funcionat. Era aquella norma que Esquerra Republicana va esgarrapar de les negociacions amb el govern espanyol ara fa 4 anys i que havia de disparar la presència del català a plataformes com Netflix. I és que només hem de veure les dades, perquè ho diuen tots, en 4 anys el català només ha passat de representar l'1% del catàleg a les plataformes, ara és el 3%. I avui que hem sabut que les entrades pel concurs de Castells de Tarragona, que és la cita més esperada de l'any, aquest any es donaran per sorteig i per tant s'estalviaran corredisses per aconseguir-les com passava fins ara i després d'anys de cues virtuals i de polèmiques. Ara mateix són les 8:03. Pep Tormos, bon vespre.
3: Bon vespre.
0: Els bombers milloren les previsions pels incendis que cremen a diferents zones de Catalunya. Ara mateix treballen en diversos focus. El que més preocupa és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, que ja fa més de 24 hores que crema. Els bombers també treballen en altres incendis importants. A la Segarra, un foc que ja s'ha estabilitzat en els últims minuts. A l'Anoia, a la Conca de Barberà i també a les Gavarres.
4: El de Sentmenat ja ha cremat més de 150 hectàrees. Hi ha 7.000 persones confinades. Fa només uns minuts, tant els bombers com Protecció Civil acaben d'actualitzar l'evolució dels incendis amb una perspectiva de millora. Tot i així, demanen extremar la prudència perquè la simultaneïtat de focs coincideix en plena onada de calor, ho deia la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
5: Que estem en un moment d'onada de calor molt important. Aquesta onada de calor durarà dies. La setmana que ve ens han dit que continuaríem encara amb calor, per tant, cal ser molt amatents a aquesta situació que tindrem meteorològica i, a més, també, en conseqüència, doncs, el risc d'incendis forestals.
4: Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, el primer gran foc de l'estiu es podria donar per controlat aquest mateix vespre i 3/4 del mateix amb el del Carme. A l'Anoia, que afecta unes 500 hectàrees, també es podria donar per controlat en les properes hores.
0: Com dèiem, el que més preocupa és l'incendi de Sentmenat. Última hora, doncs, des del centre de comandament dels bombers. Violeta Martos, bon vespre.
6: Bon vespre. Sí, els bombers expliquen que el resultat és positiu, malgrat les condicions molt adverses a les que han hagut d'enfrontar-se aquesta tarda. Tot i el vent de marinada i les temperatures elevades, els flancs no han avançat i l'incendi de Sentmenat ja està en vies d'estabilització. Ho acaba de parlar el cap dels bombers, David Borrell.
1: Hem tingut, doncs, diferents represes en l'interior del perímetre, alguna en el flanc esquerre, que fins i tot hem tingut, doncs, afectacions a una construcció. L'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi, doncs, no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir.
6: Aquesta construcció, de la que encara se saben pocs detalls, era Aguanta, un nucli proper. Els bombers, com deien, valoren positivament la feina feta, això sí, de males condicions, ho dèieu abans, tornaran a ser molt complicades, fins i tot més que avui. La preocupació continuarà sent el flanc dret de l'incendi per la proximitat a l'urbanització del Farell. A Caldes de Montbui, allà continuen confinades unes 300 persones i de moment no es preveu que variï aquest confinament. A les 9 d'aquí poc menys d'una hora, bombers i Protecció Civil han d'actualitzar aquesta situació, han d'explicar si aixequen cap mesura a zones on la situació ja sigui estable.
0: Gràcies, Violeta. L'altre gran incendi de que hem d'estar pendents aquesta tarda, com dèiem, és el de la Segarra, que ha cremat més de 100 hectàrees. Als últims minuts, els bombers l'han donat per estabilitzat, ha començat a Torrefeta i Florejacs, i han mort més de 800 porcs d'una granja. Ho està seguint el corresponsal de RAC1 Lleida, Jordi Sebastià.
3: L'incendi de la Segarra sembla que millora i els ciutadans ja han estat desconfinats en la seva gran majoria pel que fa als nuclis afectats de Torrefeta i Florejacs i també els municipis de Biosca i Sanaüja. Aquestes zones haurien rebut un missatge SLR per demanar el confinament i ara aquesta mesura només aplicaria a algunes masies disseminades. Els equips d'emergències han rebut l'avís al voltant de 2:45 de la tarda. El foc mobilitza 33 dotacions, 29 de terrestres i 4 d'aèries. Segons sembla, l'incendi s'hauria originat en un camp de cereals sense segar situat entorn del camí de Mas a Mas de Nadal. Segons alguns veïns, però, denuncien que l'incendi s'hauria iniciat al costat d'uns operaris que feien treballs de manteniment en una línia de telefonia. L'incendi ha causat importants danys agrícoles i ramaders amb la mort de 800 porcs d'una granja justament de Mas de Nadal i la crema de nombrosos camps de cereal.
0: I per acabar-ho d'adobar, aquesta tarda també s'ha declarat un incendi a Martorell, al Baix Llobregat, que ha obligat a interrompre un tram de l'R4 i l'R8 de Rodalies. El foc, que ja han controlat, era en una zona de vegetació propera a les vies. En aquest context complex de simultaneïtat d'incendis i d'onada de calor, Protecció Civil ha pres dues mesures importants. La primera, limitar la sega entre les 12 i les 6 de la tarda als municipis que estan en pla alfa 4. Això és més de 200 municipis de 24 comarques. Fora d'aquest horari no es podrà segar els camps. I la segona, juntament amb els agents rurals, han decidit ampliar el tancament de parcs naturals per risc extrem d'incendis. Ara ja són 6. Montserrat, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies se sumen a les Gavarres, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. A banda, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac ha tancat l'accés a la Mola de cara demà arran de les altes temperatures. Precisament un dels temes que ha tornat a generar debat els últims dies arran dels incendis és la cura dels boscos. A Catalunya hi ha molta massa forestal, una gran part en mans privades, i això pot dificultar-ne la cura. De fet, ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, des del món RAC1, feia una crida a apostar per les franges de protecció per crear més tallafocs. Ara bé, la realitat és diferent. Alguns propietaris lamenten que sigui difícil gestionar les seves finques perquè es veuen ofegats per la burocràcia. Diuen català 5, 15 o 20 arbres, és senzill, però si se supera aquesta xifra, cal demanar permís i s'obre un procés feixuc que pot allargar-se en el temps. N'ha parlat Toni Miró, propietari de zones forestals amenaçades pel foc de Sant
7: Manat. Aquesta comunicació per tallar 15 arbres, bueno, està bé, nosaltres, per exemple, l'utilitzem, però clar, és molt insignificant en finques grans, en finques de 50 hectàrees, 60 hectàrees, etc, que és la problemàtica dels boscos grans, són les finques grans, la gent no té capacitat de cuidar-les perquè tot és molt complex, no?
0: Assegura que l'opció de recórrer a empreses taladores sovint tampoc dona resultat perquè a moltes no els surt a compte si no és per talar grans extensions. Uns incendis que es veuen molt condicionats per la meteorologia, i és que arrosseguem molts dies sense ploure i la calor és molt intensa. Tot plegat complica molt les tasques d'extinció dels focs que encara hi ha actius a casa nostra. Martí Oliveres,
2: bon vespre. Sí.
0: Quines són les condicions actuals a les zones que més preocupen i com han d'evolucionar les properes hores?
2: Doncs mira, comencem per Sant Manat, aquesta zona del Vallès. Ara la humitat està pujant gràcies precisament a aquesta marinada que ha portat cops de 35-40 km per hora primeres hores de la tarda, però ara ja bufa amb menys força. Això, la humitat va pujant cap al 50% d'aquí poca estona i la temperatura es mou encara al voltant dels 30 graus, però ja no són els 36 graus de màxima de l'hora de dinar, més o menys aquella hora de la tarda, que és quan ha fet més calor. Per tant, condicions més bones de cara a aquesta nit, com a mínim aquesta hora, hora i mitja encara amb llum per treballar els mitjans aeris. Després, a la nit, refrescarà una mica, baixarà la temperatura, pujarà la humitat i pràcticament desapareixerà aquesta marinada. Si marxem cap a la Segarra, allà encara la situació és una mica més complicada, perquè al voltant dels 33-34 graus la temperatura, el vent, que també és de marinada en aquella zona, encara es manté, tot i que amb menys força, i aquí el factor humitat és el més preocupant, perquè encara es troba al voltant del 20-25%. De totes maneres, també pujarà aquesta humitat durant la nit, la temperatura baixarà serà i el vent també no serà important. O sigui que condicions en general més favorables a tot el país i especialment a aquestes dues zones.
0: Pel que fa a l'onada de calor, de cara a demà el Servei Meteorològic ha emès un avís de perill per calor molt intensa a tot el país.
2: Sí, i en diferent o en menor o major mesura tenim doncs aquest avís del Meteocat, del Servei Meteorològic, sobretot comarques de Ponent, de les Terres de l'Ebre, el Priorat i tota la vessant del nord-est de Catalunya, des de l'Empordà fins l'àrea de la costa central. Atenció, perquè aquí ens podem trobar temperatures de 40 graus. Això inclou fins i tot el Vallès, punts del Vallès, tant la zona oriental com occidental, el Baix Llobregat, l'Anoia, alguns punts del Maresme es podrien aproximar aquests 38-39 graus i, per suposat, les comarques gironines, on avui encara no s'hi ha arribat. També avui s'han fregat els 44 graus a la Vall de l'Ebre, a la zona de Vinebre. És la temperatura més alta d'aquest any, superant l'onada de calor de Sant Joan. Per tant, déu-n'hi-do quina calorada. Però és que demà ens podem tornar a costar aquests 43-44. Tot el mapa pintat de color, des de groc fins a vermell, segons la intensitat, el grau de perill d'aquesta situació excepcional. I atenció, perquè s'allarga. No només farà calor demà, sinó també dijous. Divendres i dissabte baixa una mica la temperatura, però continuarem immersos en aquesta onada de calor en espera que es pugui intensificar la setmana
0: altra
2: que ve.
0: Altra vegada.
2: Sí, sembla que de cara a dilluns, dimarts, dimecres de la setmana que ve, podríem viure una situació com hem tingut avui, com tindrem demà, o fins i tot més, i això podria doncs portar-nos davant d'una situació inèdita, a prop dels rècords absoluts, que recordem són de 45 graus a l'Empordà el juliol del 2023, d'ara fa 3 anys. O sigui que és una situació d'onada de calor molt intensa i molt duradora, molt persistent en el temps. Per tant, molta precaució, perquè la situació seguirà complicada.
0: Gràcies, Martí. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Mentrestant, el govern posa fil a l'agulla per intentar canviar la gestió forestal i evitar la propagació dels grans incendis. Aquesta tarda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i els cossos d'emergència s'han reunit amb els grups parlamentaris per explicar-los l'estratègia del govern que passa per netejar boscos i reduir la massa forestal. En paral·lel, Territori continua analitzant la documentació de l'empresa del treballador que divendres hauria provocat l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà i espera tenir l'informe enllestit a finals de setmana, Laia Colomer.
8: Sí, és el canvi de mentalitat que ahir Salvador Illa reclamava des dels micròfons del món a RAC1, obrir-se, aclarir els boscos, talar arbres i fer franges per evitar que els incendis es propaguin tant i tan ràpid. Aquesta tarda ho han explicat els grups parlamentaris i han anat tots, menys Vox i Aliança. També els han informat sobre la situació dels incendis dels últims dies. A més, demà es començaran a reunir amb els alcaldes afectats. Mentrestant, el Departament de Territori continua recopilant informació sobre l'empresa subcontractada que feia tasques de manteniment a la carretera on va començar el foc de les Gavarres. La consellera Sílvia Paneque assegura que sabien de sobres que divendres no podien utilitzar una radial.
9: Els protocols i la normativa sí que estableix amb tota claredat que en situacions en risc d'incendi on tenim el pla alfa activat, efectivament hi ha diferents mesures de protecció i de limitació d'utilització d'una serra radial, com podria ser aquest cas.
8: L'oposició reclama més explicacions. Junts per Catalunya i Vox ja han demanat la compareixença de Paneque al Parlament.
0: Gairebé un quart de nou, els veïns afectats per l'esvoranc que hi ha hagut al barri del Putxet de Barcelona hauran de passar almenys una nit fora de casa. Les tasques per tapar el forat i assegurar l'estabilitat dels edificis s'allargarà almenys fins a la matinada. Tot apunta que l'incident l'han provocat les obres per fer el túnel de la línia 9 del metro, que s'estan fent just en aquest punt. Tot i això, tant el govern com l'Ajuntament asseguren que el cas no té res a veure amb l'esvoranc que hi va haver al Carmel ara fa més de 20 anys. Anem en directe al barri del Putxet per saber-ne última hora. Eudald Martínez, bon vespre.
10: Bon vespre. En total són 8 les finques les que han hagut de desallotjar, 3 al carrer Teodora a la Madrid, 3 més a Sant Gervasi de Cassoles i 2 al carrer Rubinstein. En total són 93 pisos i l'Ajuntament ens explicava ara mateix en una compareixença que han fet ara que han atès a unes 85 persones. No saben si hi ha d'altres afectats que no eren aquí i que, per tant, potser són de vacances això i que, doncs, de moment no han requerit aquesta assistència. En tot cas, l'esvoranc ha passat al pati interior d'una pizzeria cap a les 9 del matí. Té 8 metres de diàmetre 4 i 4 de profunditat, i ja fa moltes hores que operaris estan omplint aquest forat amb formigó, una tasca que encara s'allargarà més hores i que després també caldrà assegurar que solidifica bé durant tota la matinada. També s'està revisant l'estabilitat de tots els edificis per comprovar que siguin segurs. Sí, com sigui, el govern garanteix que el cas no té res a veure amb el que va passar al Carmel fa 21 anys i l'Esboranc no anirà més enllà perquè el sistema de perforació que es fa servir ara és molt més segur, ho deia la consellera de Territori, Sílvia Planyequer.
11: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, és la tuneladora va avançant, es situen arcs metàl·lics i s'injecta el formigó, de manera que conforme va avançant la tuneladora es va assegurant. De fet, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït.
10: Panec admet que la hipòtesi principal és que s'hagi produït un petit moviment de terra sobre el túnel i ha explicat que la tuneladora continuarà avançant per facilitar aquesta injecció de formigó.
0: Tot i que l'incident no ha provocat cap ferit, ha tingut amb l'ai al cor molts dels veïns. Alguns asseguren que han sentit perfectament el terrabastall que ha provocat el moviment audal.
10: Sí, diversos veïns asseguren que els últims dies o fins i tot mesos havien notat ja alguna esquerda. Tot i això admeten que no s'esperaven un incident com aquest. N'han parlat a RAC1 la Teresa, una de les persones desallotjades, i també el Domingo Fine, propietari de la pizzeria que s'ha trobat en directe part del forat.
12: Y veía como que había una luz encendida, digo, pero esa no es nuestra luz. Digo, uy, qué luz más blanca, qué raro, qué ha pasado. Y cuando me he puesto a caminar para adentro he visto que se había tragado toda la tierra para abajo.
13: Sí, sí, sí, un soroll, dos sotragades molt fortes. Que tinc esquerdes, jo. Tinc una esquerda bastant gran i la porta d'entrada està com inflada.
10: El govern, però, assegura que només havia rebut un avís per aquestes esquerdes i que ja havia revisat i que apuntava, deia, que la majoria eren ja prèvies a aquestes obres del túnel i que, per tant, estarien desvinculades. Han d'acabar de veure, però, aquesta situació. Sigui com sigui, per tant, l'Ajuntament que ha ofert allotjaments en un alberg als afectats, tot i que expliquen que la majoria han optat per anar a casa d'amics o de coneguts.
0: Gràcies, Eudald. Per cert, que la síndica de Barcelona ha obert una actuació d'ofici arran de l'Esboranc Jiménez Salinas ha reclamat a Territori i a l'Ajuntament informació sobre l'actuació i l'atenció dels afectats. L'oposició a l'Ajuntament de Barcelona demana explicacions al govern perquè aclareixi les causes de l'Esboranc. Junts, Esquerra, els Comuns i el PP han expressat la seva preocupació per si es repeteix un episodi com aquest, a Giró.
14: Elisenda Alemany d'Esquerra en una piulada es posa al costat de les famílies afectades i demana explicacions més concretes sobre les causes i garantir també la seguretat de la zona. Jordi Martí de Junts ja prepara iniciatives a l'Ajuntament perquè el govern municipal es pronunciï.
15: Com a Junts per Barcelona, anunciem que de cara als propers dies, a les comissions plenàries, portarem aquesta temàtica perquè el govern municipal doni explicacions, ens expliqui les causes del que ha succeït per evitar que això no torni a passar. Estem molt preocupats per aquest tipus d'incidents.
14: El PP exigeix en un comunicat una auditoria independent sobre la seguretat a les obres. En canvi, Gemma Tarafó dels Comuns es limita a posar-se al costat del govern per ajudar en allò que faci falta.
0: Doncs bé, sobre aquest esboranc causat per les obres de l'L9, que ha obligat a desallotjar diversos veïns, avui li hem preguntat al periodista Joan Julivert què en pensa.
16: El fantasma de l'esboranc del barri del Carmel d'ara fa 21 anys i que va afectar més de 1.000 veïns ha tornat a sobrevolar Barcelona. Un altre cop, les obres d'un túnel del metro han generat un gran esboranc, en aquest cas el Putxet. Les autoritats, en aquest cas, s'han afanyat a espantar aquell fantasma, evitant l'equiparació i assegurant que no hi té res a veure. El cas és que, com aquell dia, avui els veïns desallotjats viuen amb incertesa perquè, de moment, el que saben és que aquesta nit no podran dormir a casa seva. Com en aquella ocasió, al capdavant de la conselleria responsable de les obres, hi havia els socialistes. En aquella ocasió, el lideratge de Joaquim Nadal va ser força discutit. Avui, Sílvia Paneque té l'ocasió d'intentar generar confiança amb una bona comunicació de crisi. Ella, que està acostumada en un executiu que des que va començar no ha parat d'assumir episodis crítics. En el seu cas, per exemple, el mal funcionament de Rodalies. Perquè si una tradició es manté a Catalunya és que els trens sempre generen problemes.
0: De la crònica internacional, expliquem que Donald Trump torna a carregar contra Europa i amenaça de dinamitar la cimera de l'OTAN que arrenca aquesta hora a la capital de Turquia, Ankara. Abans de la reunió, el president nord-americà ha tornat a carregar a tort i a dret contra els aliats europeus pel de sempre, per no gastar prou en defensa i per no haver-lo ajudat en la seva guerra a l'Iran. Trump, fins i tot, ha recuperat un vell fantasma. Ha tornat a reclamar la sobirania de Groenlàndia pels Estats Units.
17: Because Greenland doesn't help Perquè Groenlàndia no ha ajudat Dinamarca. És una part dels Estats Units i ara està envoltada de vaixells de la Xina i de Rússia. I, per tant, aquest territori l'hem de controlar als Estats Units. I no cal que gastem diners. És tan fàcil com retirar totes les tropes d'Europa. Perquè, com sabeu, Europa és un lloc irreconeixible respecte a fa 20 anys. Cal anar molt en compte amb la immigració i l'energia.
0: A aquesta hora Trump sopa amb la resta de líders de l'Aliança Atlàntica al Palau Presidencial de Turquia abans del plat fort de la cimera que serà demà. Enviat especial de RAC1 encara, Lluís Tovar.
18: Si hi havia dubtes de si Trump arribaria o no amb ganes de brega a la cimera de l'OTAN, ell mateix els ha resolt. I té ganes perquè no oblida i té molt marcada la negativa dels aliats europeus d'ajudar-lo en la guerra a l'Iran, un conflicte que s'escapava de les fronteres OTAN i de l'esperit defensiu de l'aliança. Per tot plegat, Trump diu que si és a Turquia és per la seva amistat amb Erdogan i ha fet palès el seu malestar amb la resta.
17: Com sabeu, estic molt decebut amb l'OTAN. Hem invertit trilions de dòlars en protegir-los, protegir la seva gent, abans de la Unió Soviètica i ara de Rússia. I a canvi ens van dir que ens ajudarien després de la guerra. I jo no necessitava aquesta ajuda. Jo només posava a prova els països per saber si estarien o no amb nosaltres.
18: Les paraules de Trump deixen en paper mullat els esforços dels europeus per acontentar-lo la seva altra queixa, i és la falta d'inversió en defensa. De moment, sembla que de res ha servit l'anunci d'aquest matí de Marc Rutte de contractes multimilionaris de l'OTAN amb empreses armamentístiques per reforçar la indústria de la defensa europea. És més, a la seva amenaça a Groenlàndia, Trump torna a alimentar la gran por europea i és una possible reducció significativa de tropes americanes a Europa.
0: I a Veneçuela, el balanç oficial del terratrèmol és de 3.500 morts, una xifra que s'ha d'actualitzar avui mateix, però el problema és el de fa dies. Encara hi ha més de 40.000 persones desaparegudes. El clam dels familiars és el de demanar ajuda. L'últim supervivent va ser el vigilant d'un pàrquing esfondrat, l'Hernán Gil, que van rescatar dijous. Ara està ingressat en una clínica. L'enviat especial de RAC1 a Veneçuela, en Jordi Armenteres, ja ha pogut parlar. Una entrevista que hem emès avui al món a RAC1 va estar sota les runes gairebé 8 dies. Anem cap a Caracas, Jordi.
19: Sí, una conversa breu, vam gravar 8 minuts, porta cabestrell, té problemes en un ull, però res seriós. De fet, l'equip que la té està sorprès de la seva condició física després d'estar 183 hores sota la runa, pràcticament immobilitzat.
20: En los primeros momentos, en los primeros instantes, contrariado por los golpes, la cuestión, y todo en silencio, y lo que hice fue gritar, auxilio, auxilio, pero nadie me escuchaba, hacía mucho calor, me tuve que quitar la ropa, porque estaba muy comprimido, tenía una pared que la tenía encima.
19: I així relata el primer contacte amb els bombers.
20: Como a los, no sé si eran a los dos días, todo estaba oscuro, todo, pero empecé a escuchar pasos, golpes desde arriba. Entonces ellos, los rescatistas, gritaban que si había alguien en vida. Entonces yo, auxilio, para ver quién me escuchaba, pues.
19: Ell no ha vist res del terratrèmol, va viure la tragèdia en primera persona, però no ha vist la zona que tant trepitjava i tampoc és conscient que la seva imatge ha donat la volta al món.
0: I encara a l'exterior, a França, la justícia ha condemnat a 3 anys de presó i 15 mesos d'inhabilitació a Marine Le Pen per malversació de fons. Es tracta d'una rebaixa de la pena, li han suspès 2 anys de presó i l'altra l'haurà de complir amb braçalet electrònic. Per tant, la líder de la ultradreta es podrà presentar a les presidencials de l'abril que ve, però aniria controlada amb aquesta eina de vigilància. De fet, ella mateixa acaba de comunicar que farà el pas i que presentarà la candidatura.

0: 5 minuts i 9:15. Ho hem sabut aquesta tarda. L'Audiència de Barcelona ha reobert la causa contra els 3 Mossos d'Esquadra investigats per col·laborar en la fugida de Carles Puigdemont l'agost del 2024. El tribunal ha donat la raó al recurs presentat per la Fiscalia, Vox i Hacia Huir, i ha revocat la decisió de la jutgessa d'instrucció.
1: La causa l'havien arxivat perquè la jutgessa considerava que els 3 agents no tenien l'obligació de detenir Puigdemont perquè no estaven de servei. Ara l'Audiència sosté que hi ha indicis que els Mossos haurien pogut ometre el seu deure per seguir delictes i considera que la investigació s'ha de mantenir oberta. Això deixa els 3 agents a un pas de judici.
0: I encara en crònica judicial, Josep Maria Argimon es desvincula de l'aturada en la vacunació del Covid a policies i guàrdies civils. L'exconseller de Salut ha declarat avui el judici on està acusat de discriminar els agents espanyols, juntament amb la també exconsellera Alba Vergés i altres alts càrrecs del Departament, Benet Iñigo.

0: l'aigua.
1: D'aquesta manera, assenyala la consellera Vergés i el seu equip com els responsables d'aturar la vacunació als col·lectius essencials, entre ells els policies espanyols. Vergés ha de declarar divendres.
2: Per cert, que Argimon ha volgut declarar en català i això ha provocat alguns moments entre còmics i esperpèntics durant la sessió, Benet.
1: Sí, els advocats dels sindicats policials són de fora i no entenen el català. El jutge ha subratllat, però, que era el seu dret i per això hi havia un traductor.
3: Este tribunal no va limitar un derecho. Aquí el abordaje que hay que hacer es el mismo que haríamos si usted fuese francés, alemán, marroquí, chino...
1: Però l'intèrpret s'ha inventat paraules...
4: Tenen més risc, per exemple...
5: Tenen más riesgo...
1: O se'n deixava i el mateix Argimon li recordava.
4: Dirigia 8 grans hospitals...
5: Jo gestionava hospitales...
4: Sí... 8
5: hospitales.
1: L'advocada d'Argimon, Olga Tubau, li feia preguntes en castellà, però després el costum l'ha traït i el mateix Argimon li ha fet notar.
6: De traslladar, en tot cas, a la honorable consellera d'aquell moment.
4: Sí, castellano, abogada.
1: Però ella continuava en català i ha acabat comentant la realitat sociolingüística del país amb el jutge.
7: Ai, me pasa tan sí. Català. És increïble perquè no he sido consciente de ello. Mire.
3: No és increïble.
7: No és increïble. Ojalá me pasara con el inglés también, señoría.
3: Bueno, eso a todos vendría.
1: Divendres queden 4 acusats més que també tenen dret a fer servir el català.
2: I encara parlant de conseqüències judicials, potser recordeu la polèmica per la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears impulsada pel PP i Vox. Doncs bé, ara el Constitucional l'ha suspès. La decisió arriba després que el govern espanyol presentés un recurs d'inconstitucionalitat. Amb aquesta suspensió, doncs, torna a quedar vigent.
8: El recurs que ha admès el Tribunal considera que la derogació podria vulnerar els drets de les víctimes del franquisme, especialment el dret a la veritat, la reparació i les garanties de no repetició. També sosté que la norma podria envair competències estatals i vulnerar els principis de seguretat jurídica.

0: Pedro Sánchez manté el full de ruta malgrat la tempesta judicial i política. El govern espanyol ha aprovat avui el sostre de despesa pels pressupostos del 2027. És el més alt de la història, a més de 220.000 milions d'euros. El Consell de Ministres també ha donat llum verda als objectius de dèficit. Aquests tràmits són un pas més per intentar aprovar els nous comptes. Bona part dels socis d'investidura ja han avisat que ho rebutjaran. Anem cap a Madrid, Adrià de les Heres.
1: El sostre de despesa fixa el màxim que podrà gastar l'Estat el 2027 i augmenta un 6,6% respecte al d'enguany. El Consell de Ministres també ha aprovat el repartiment del dèficit entre les diferents administracions. Permetrà que l'Estat arribi a un dèficit de l'1,5% del PIB, mentre que el de les comunitats autònomes quedarà limitat al 0,1%. El govern espanyol treu pit i diu que això demostra el bon ritme de l'economia espanyola. Però l'optimisme de Moncloa xoca amb l'oposició del PP i alguns socis d'investidura que ja han dit que vetaran els pressupostos. El ministre Arcadi Espanya demana especialment al PP que s'ho pensi bé.
2: De esta forma damos un paso fundamental en el camino para aprobar las cuentas públicas del próximo año y que serán ambiciosos en lo social y responsables en lo fiscal. Pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no és el moment d'estar pensant en jugades electorals.
1: El Congrés dels Diputats té previst votar els objectius de dèficit i deute el 14 i el 23 de juliol. Si els fa caure, el govern espanyol tindrà un mes més per fer una altra proposta.
0: I els atacs contra els pressupostos del govern espanyol arriben per diverses bandes. Una de les últimes a carregar hi ha estat la presidenta de la Comunitat de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha insinuat que el nou finançament autonòmic és un pas més cap a la independència de Catalunya.
3: El ministro de Hacienda ayer convocó al Consejo de Política Fiscal y Financiera para hacer un nuevo paripé. Y por cierto, solo buscando una vez más la compra de voluntades, contentando a ella y a los independentistas, que a día de hoy son exactamente lo mismo. Resultado, buscar financiar 7 veces a Cataluña por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal.
0: El ministre d'Hisenda ja li ha respost. Arcadi Espanya ha assenyalat que el PP es deixa endur per una deriva anticatalanista.
2: Yo, la verdad es que me cuesta entender la obsesión del Partido Popular contra Cataluña. Por desgracia, el PP de nuestro país de estos tiempos no es el PP. Se está alejando cada vez más del PP de la transición. Yo creo que ese anticatalanismo visceral que tienen, como la única búsqueda de votar votos, es enfrentar a territorios, no hace ningún bien al país.
0: El nou sistema de finançament es debatrà entre el Ministeri i les comunitats autònomes el 29 de juliol. I una de les grans inversions que es faran en els propers anys i que penjarà dels pressupostos és l'ampliació de l'aeroport del Prat. Avui AENA ha fet un pas més. La companyia ha adjudicat per 2,7 milions

0: milions d'euros la redacció del pla director, el pas previ per arrencar els treballs. Segons ha avançat La Vanguardia, el text s'ha adjudicat al conglomerat d'empreses Mott, McDonald, Spain i Idiom Consultoria. La previsió és que s'aprovi d'aquí 3 anys. Alba Carnicer.
1: Sí, el document estableix les bases per a l'ampliació de l'aeroport, haurà de definir la planificació futura de la infraestructura i fer una anàlisi de l'impacte sobre els espais protegits de la Ricarda i el Remolar. Tot plegat, però, haurà d'encaixar en les exigències d'Europa. La previsió és que el pla director s'aprovi a finals del 2029, quan es començaran a fer els primers treballs. La proposta passa, recordem, per allargar la tercera pista, la més propera al mar, uns 500 metres. La reforma afectaria, doncs, les zones protegides, però se'n reduiria part de l'afectació i s'augmentarien les compensacions econòmiques. L'ampliació, però, no serà una realitat fins al 2034.
0: Gràcies, Alba. Encara en clau econòmica, l'OCDE toca el crustó Espanya pels sous baixos. Malgrat els esforços de la Moncloa per augmentar el salari mínim, l'organisme avisa que hi ha una caiguda generalitzada del poder adquisitiu i adverteix que la situació no millorarà fins d'aquí a 2 o 3 anys.
2: En l'informe que ha publicat avui, l'OCDE assegura que els salaris reals, és a dir, sense tenir en compte la inflació, tot i créixer un 2% el 2025, encara es troben un 2% per sota dels salaris del 2021. La xifra situa Espanya entre les economies de l'OCDE on més han caigut els salaris des de la pandèmia. A més, l'estancament de la productivitat laboral i l'augment de la inflació fa preveure que la situació no repuntarà fins al 2028. Els salaris baixos no són l'únic problema. Cal sumar-hi l'atur. Malgrat disminuir, l'Estat registra la taxa més alta entre les principals economies i dobla la mitjana de l'OCDE.
0: I amb aquest escenari, atenció a aquesta dada, 7 de cada 10 persones que no tenen casa a Barcelona no tenen expectatives de viure en una llar. Ho diu una enquesta d'Arrels Fundació.
2: Tot i que l'edat mitjana de les persones sense sostres de 43 anys, el cert és que cada cop són més els joves que tampoc tenen cases. Un de cada 5 joves d'entre 18 i 29 anys ja es troben en aquesta situació. Gairebé tots els enquestats havien tingut casa abans. Davant d'aquesta situació, Arrels demana al Parlament de Catalunya l'aprovació de la llei del sensellarisme perquè reconegui que les persones sense sostres són subjectes de dret.
0: Passen 3 minuts de 2:15. Cada cop hi ha menys advocats d'ofici a Catalunya. L'any passat n'hi havia 5.700, un 2% menys que l'anterior i 1.000 menys que fa 6 anys.
2: I en canvi, les sol·licituds d'advocat gratuït per part de les persones que no poden pagar-lo continuen a màxims. El president del Consell de Col·legis d'Advocats, Roger Montoliu, confia que l'augment d'un 11% del que paga l'administració serveixi per animar més advocats.
3: És una qüestió de justícia i de qualitat democràtica, no? I per tant, aquest any hem aconseguit millores molt substancials en el torn d'ofici. Hem tingut una millora com mai no havíem tingut en el torn d'ofici.
2: A més, una novetat, ara podran fer d'advocat d'ofici amb només un any d'experiència, mentre que fins ara n'eren 3.
0: Per cert, que han enviat a la presó l'home detingut per la mort d'un noi de 15 anys a trets divendres passat a Barcelona.
2: L'assassinat es va cometre al parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu, on era la víctima amb el seu germà petit i altres familiars. Un grup s'hi va acostar i va disparar 2 trets a boca de canó. Els Mossos relacionen l'atac a un conflicte vinculat a bandes juvenils. De fet, busquen altres persones implicades en el crim.
0: I el govern crearà un núvol públic per desar-hi dades digitals i reforçar l'autonomia tecnològica de Catalunya i amagatzemarà informació sensible dels ciutadans, com la de la Meva Salut, o també dels serveis públics com les dels Mossos d'Esquadra. L'objectiu és millorar la seguretat i reduir la dependència de les grans empreses privades. El projecte pioner a l'Estat tindrà una inversió de 481 milions d'euros en 8 anys. Alba.
1: Els centres de dades s'ubicaran a Catalunya i estaran connectats amb la resta d'infraestructures públiques. En una primera fase, acolliran el 40% dels serveis i les dades de la Generalitat. Del projecte s'emmarca en l'estratègia d'autonomia tecnològica, el full de ruta del govern per reforçar la sobirania digital i el control de dades. Tot plegat estarà sota el paraigua de la normativa europea. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, assegura que s'ha de prémer l'accelerador per no dependre dels Estats Units o la Xina.
4: Saben que ens trobem cada vegada en un món que és més inestable, en el que hi ha dos gegants, no, econòmics, la Xina i els Estats Units, que estan en una competició sistèmica en l'àmbit de la tecnologia, de la sobirania tecnològica, i que ha començat des de fa molt de temps una reivindicació de que Europa s'ha d'obrir camí. I per obrir-se camí en l'àmbit de la sobirania tecnològica, Catalunya ha decidit que vol donar un pas endavant.
1: El govern preveu adjudicar el projecte abans de final d'any perquè entri en funcionament a finals del 2027.
0: Quan passen 6 minuts, a 9:15, obrim la pàgina cultural Plataforma per la Llengua. Denuncia que la reforma de la llei espanyola de l'audiovisual ha acabat sent un fiasco. Era la norma que Esquerra Republicana va arrencar de la negociació amb la Moncloa fa 4 anys i que havia de fer créixer la presència del català a plataformes com Netflix. L'entitat acusa el govern espanyol de no haver complert els compromisos i aporta dades per demostrar que la llei ha fet curts. La repassem amb aquest informe que ha fet l'Adrià García amb l'Eulàlia Carrascal.
5: L'augment del català a les plataformes
6: ha estat gairebé imperceptible per als usuaris. Segons el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, en 4 anys el català només ha passat de representar l'1% del catàleg al 3%.
5: Qui fa els deures?
6: Filmin n'és de les poques excepcions. Un de cada 5 títols que té en catàleg té el català com a opció. Entre les grans plataformes internacionals, Prime Video és la que té més sèries o pel·lícules en català, un 9%.
5: I pel que fa a la producció?
6: Plataformes com Netflix inverteixen poc més de 2 milions d'euros a l'any a crear productes en català. És el pressupost aproximat d'una sola pel·lícula. En canvi, per a les produccions en castellà, la xifra supera els 35 milions, el que equivaldria a uns 14 llargmetratges.
0: I encara parlant de llengua, la setmana del llibre en català tornarà a coincidir amb les festes de la Mercè de Barcelona.
2: Del 18 al 27 de setembre, el passeig Lluís Companys s'omplirà de literatura amb més expositors i casetes que mai. N'hi haurà prop d'un centenar. A més, estaran representades prop de 290 editorials d'arreu dels Països Catalans. Aquest any el certamen coneixerà dos grans escriptors de casa nostra, Ramon Solsona amb el Premi a la Trajectòria i Màrius Serra amb el Premi Difusió.
0: I els aficionats als castells s'estalviaran corredisses per aconseguir entrades pel concurs de Castells de Tarragona, la cita més esperada de l'any. Després d'anys de cues virtuals i polèmiques, aquesta vegada es donaran per sorteig. Més detalls des de Tarragona, Marina Pérez Got.
7: El concurs de castells estrenarà un nou sistema per poder aconseguir entrades. Enguany, per primer cop, la venda serà per sorteig, eliminant la cursa per aconseguir les localitats de la jornada de dissabte 3 d'octubre i diumenge 4 d'octubre. Aquesta era una de les demandes que es feia des de fa temps per part dels espectadors, però també de les colles participants. Les persones interessades en assistir al certamen ara tindran 3 dies per poder apuntar-se al sorteig. Ho hauran de fer a través d'una pàgina web habilitada i podran sol·licitar fins a 4 entrades per persona. Les inscripcions només les poden fer persones de majors de 18 anys i es vincularà un correu amb una persona. El període d'inscripció s'obrirà el dimarts 14 de juliol a les 10 del matí i es tancarà el dijous 16 de juliol. El sorteig públic es farà el dia 20. Disposaran les persones que obtinguin entrades de 15 dies per fer la compra. En cas que no ho facin, les entrades s'adjudicaran seguint l'ordre del sorteig.
0: Gràcies, Marina. I la nova cadena de televisió, La Sèptima, començarà a emetre el 5 de novembre. El canal prendrà vida coincidint amb la reorganització de les freqüències de la TDT.
2: Al capdavant del projecte hi ha José Miguel Contreras, un dels fundadors de La Sexta. Els impulsors asseguren que apostarà per la informació en directe i la producció pròpia amb la voluntat d'obrir-se pas en un panorama dominat per Televisió Espanyola, A3 Media i Mediaset. Els estudis, per cert, s'estan construint a Sant Sebastián de los Reyes, a Madrid.
0: I amb música, aquesta nit Sting actua a Barcelona. Qui va ser líder de Police és el cap de cartell al festival Les Nits Occident als Jardins del Palau de Pedralbes. El concert arrenca a les 10. I qui també toca a la ciutat és l'actor Keanu Reeves. Un any escaig després de passar pel Primavera Sound, el protagonista de Matrix o la saga John Wick torna a la ciutat com a baixista de la seva banda de música, Dogstar, actuant d'aquí uns minuts a les 9 a la sala Paral·lel 62 amb totes les entrades venudes. I demà arrenca una nova edició del Festival Cruïlla. Fins dissabte passaran pel Parc del Fòrum bandes mítiques com Pixies, que sentim de fons, però també Suets. O qui va ser líder dels Talking Heads, David Byrne.

O també The Hypes, Tudor Cinema Club i els Branch Electronic Festival, que es prepara també per una nova edició multitudinària. El festival es farà al Parc del Fòrum del 7 al 9 d'agost i hi haurà prop d'un centenar d'artistes. Per exemple, grans noms de la música electrònica com Floating Points, The Blaze o Jeff Mills.

0: 4 minuts i 3 quarts de 9. Fem ara un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Quim Salvador, bon vespre.
1: Bon vespre, Mireia.
0: A l'Argentina, que es planta als quarts de final del Mundial doblegant Egipte, en el que ha estat, Quim, per dir-ho d'alguna manera, remuntada èpica.
2: Sí, perquè els egipcis s'han avançat al quart d'hora de joc amb gol d'Ibrahim i Messi ha errat un penal 6 minuts després, al 21, ja la segona part. Abdelraouf ha fet el segon gol egipci, que semblava el definitiu al 67, i abans n'hi havien anul·lat un altre, però l'Argentina ha aconseguit remuntar amb gols de Romero al 79, Messi al 83 i el definitiu 3-2 d'Enzo Fernández ja al temps afegit, minut 92.
0: Home, 79, 83, 92, és que això...
2: En un 3 i no res.
0: Sí, sí.
2: A més, amb un final obert, amb què Egipte també tenia opcions que arribava a l'àrea, partit trencat, en fi, molt emocionant. El centrecampista del Chelsea, Enzo Fernández, ha fet la primera valoració del seu gol y de la remontada argentina.
3: Poder vivir estos momentos, la verdad, agradezco a Dios, soy un privilegiado y toda la gloria a él y recalcar a mis compañeros que tenemos un grupo fenomenal, un grupo que nunca se da por vencido, más allá de las dificultades, en la adversidad, estamos juntos siempre, así que un pasito más.
2: Amb el gol que ha fet avui després de raon penal, Messi ja en suma 7, igual a Mbappé i Haaland com a màxims golejadors d'aquest Mundial. Al final del partit, Messi ha trencat a plorar durant una bona estona, potser perquè si hagués perdut hauria estat la seva darrera aparició en una Copa del Món. Bé, ell no ho ha dit, però ja té 39 anys. La selecció albiceleste, vigent campiona del món, s'ha salvat in extremis, doncs, de quedar eliminada i jugarà als quarts de final contra qui guanyi el Suïssa-Colòmbia, que començarà a les 10 i que serà el darrer partit dels vuitens de final.
0: I la selecció espanyola, recordem que jugarà als quarts de final contra Bèlgica.
2: Sí, Bèlgica, que de matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El Bèlgica-Espanya jugarà divendres dia 10 a Los Angeles a les 9 del vespre, hora d'aquí. Els altres dos partits de quarts seran França-Marroc demà passat i Noruega-Anglaterra dissabte dia 11.
0: Mundial, a banda, l'Espanyol ha presentat un fitxatge i n'ha anunciat un altre.
2: El segon reforç perico per la temporada vinent és Quilinchdi Hartman, lateral esquerre neerlandès que ve cedit pel Barley, l'altre club del qual també és propietari el president blanc i blau Alan Pace. I el primer reforç presentat avui, el centrecampista vallesà Àlex Calatrava Cala, està encantat de ser nou jugador perico.
4: Era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos y desde el principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar. Los sueños se cumplen y yo soy una muestra de ello.
2: Calatrava ha jugat la temporada passada amb el Castelló de segona divisió i ha destacat amb 14 gols i 8 assistències.
0: Alguna cosa més, Quim?
2: Doncs sí, ja és oficial que el bàsquet Girona masculí jugarà competició europea la temporada vinent, la FIBA Europe Cup. Canvi de líder avui al Tour de França, el noruec Torstein Traen és el nou mallot groc després de la quarta etapa que ha guanyat el danès Mats Pedersen, culminant una escapada força nombrosa. En tennis, Novak Djokovic està jugant ara mateix quarts de final del torneig de Wimbledon contra Félix Auger-Aliassime, de moment un set per cadascun, 7-6 Djokovic el primer, 6-3 Aliassime el segon. Qui guanyi s'enfrontarà a semifinals al número 1 del rànquing ATP, Jannik Sinner. El quadre femení, Coco Gauff i Carolina Muchova són les primeres semifinalistes, s'enfrontaran per un lloc a la final. I acabo amb olimpisme, perquè el Comitè Olímpic Internacional ha aixecat avui el veto a Rússia, que estava vigent des de l'octubre del 2023, i també inclòs el freeride al programa dels Jocs d'hivern del 2030, que es faran als Alps francesos. Això és una bona notícia pels catalans Núria Castan i Abel Boga, que tenen opcions de participar-hi.
0: Gràcies, Quim.
2: Bon vespre.
0: Fins ara. I acabem abans de la tertúlia, com sempre, saludant a l'Anna Salvador. Anna, bon vespre.
5: Bon vespre.
0: A veure, què ens portes avui? Què ens hem deixat per explicar?
5: Doncs que noves dades del Ministeri d'Universitats demostren que canviar de grau cada vegada és més habitual i podríem dir que està més normalitzat. Cada curs ho fan un de cada 10 universitaris. La raó sovint és que molts alumnes el primer any no aconsegueixen entrar al grau que volien perquè no tenen prou nota, llavors el que fan és inscriure's en una altra carrera i canviar de curs, canviar de grau al curs següent. De fet, els estudiants amb notes més baixes a la selectivitat són després els que més canvien de grau. I justament, si mirem també per carreres, les branques en què més alumnes es canvien de grau després d'un any són les de ciències, en general, enginyeries i també arquitectura, que sovint tenen notes d'accés bastant altes.
0: Per tant, van a una carrera que sí que tinguin la nota de tall i llavors intenten accedir a la següent.
5: Exacte. I així poder arribar a la que els interessava inicialment. D'altra banda, el Ministeri d'Universitats també ha donat altres dades interessants. Per exemple, expliquen quins són els tres graus en què els alumnes treuen millors notes. Són infermeria, magisteri i medicina.
0: I encara infermeria, una... magisteri, medicina. Exacte. Medicina, també, sí.
5: Sí, que és bastant complicada, doncs
0: sí,
5: mira,
0: sí.
5: De les millors notes. I encara un altre element destacat d'aquestes dades, només un 38% dels alumnes acaba el grau en el termini previst. És a dir, si és una carrera de 4 anys, només un 38% l'acaben en aquests 4 anys. Pràcticament la meitat dels universitaris necessita almenys un any més per graduar-se.
0: Tenia la sensació que era una mica més alt, això.
5: Sí?
0: Sí? No sé. O potser vaig amb mala percepció. Gràcies, Anna. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Passen 2 minuts a 3:15.
1: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Doncs som-hi amb aquesta tertúlia d'avui dimarts 7 de juliol. Magda Gregori, què tal?
1: Hola, bona nit.
0: Jordi Cabré, bona nit.
2: Molt bona nit.
0: Tenim l'Imma Lucas també per aquí, bona nit.
3: Bona nit.
0: I el Cugat Comas, bona nit.
4: De la Guard, bona nit.
0: No sé, aquestes dades que ens donava l'Anna, que deia que només un 38% de la gent que comença un grau ho fa amb el temps que toca. És a dir, que molta més gent necessita un any més, com a mínim, o que ho deixen pel mig, o el que sigui. No sé si era la vostra percepció, que estàvem així, amb aquestes dades, però...
3: A mi m'ha sorprès.
0: Però no? En negatiu o en positiu?
3: En negatiu.
0: En negatiu, també, no?
3: Que és a dir, perquè normalment tens la percepció que al final... És veritat, que a vegades depèn molt de la nota de tall, dels resultats de la selectivitat, i per tant hi ha gent que a vegades comença un cicle per després acabar la universitat. Vull dir que ja entenc que al final a vegades el primer any et trobes sorpreses i potser allò que t'havies imaginat o allò que havies d'alguna manera projectat no acaba sent... Però veure-ho amb xifres no deixa de sorprendre.
0: Sí,
3: no?
0: Sí, 100%. Per cert, ara que et veig a tu, Jordi Cabré, el tema de ser de
2: jo
0: drets...
2: Jo vaig fer 4 anys.
0: Tu vas ser 4 anys.
1: No, i amb matrícula d'honor. Espera, que ja ho dic.
0: Si ens posem aquí tots exquisits. No, però anava a dir que no és... És a dir, que està molt bé, felicitats, per una banda, però per l'altra també que drets no és precisament de les que es treuen també més cotitzada ni de més bones notes. En canvi, medicina, sí. Que això també, bueno, és
2: diguéssim que dret... És a dir, medicina demana una vocació. I dret, hi ha moltes persones que s'hi apunten per tenir una base de coneixement o per fer alguna cosa, amb sortides... Mm. Tot això, medicina, suposo que existeix menys, m'imagino, I en qualsevol cas...
0: Però vaja, em sembla que són colzes i colzes i colzes.
2: Medicina demana una... Jo penso que demana una passió a dret, hi ha gent apassionada i que són gent molt peculiar.
1: O gent apassionada que després es desapassiona.
2: Sí,
1: no? També.
2: Normalment sí.
0: Què vols dir, que tots són raros, els que fan dret?
2: És
0: que,
2: no vull generalitzar d'aquesta manera, però sí que és veritat que la persona apassionada pel dret acostuma a ser, exagerant-ho molt, una persona molt de biblioteca, molt rata de biblioteca i molt, com ho diria, molt estricta, molt recta, molt quadriculada.
3: Home, perquè ja has de tenir una memòria bastant ingent.
2: Sí. I de vegades amb poca imaginació.
3: Per recordar picles de forma gairebé allò al peu de la lletra has de tenir una memòria ingent.
1: Però quina definició.
2: He fet una caricatura, Però aquest personatge existeix i bé, està entre nosaltres.
0: Esteu com, no sé, el Cugat i la Ilima s'ho van mirant així, tu, Cugat,
4: no, jo estava pensant
0: politòleg.
4: Que com a carrera a refugi de ben bé quan no saps cap on anar, jo crec que ciències polítiques guanyem absolutament tot.
1: Perquè
4: realment...
1: No? Per tenir una base,
4: per fer alguna cosa, no? Jo ciències polítiques crec que pot servir per ser favorit al Trivial i per poquet més de per si sol, no? I per això...
0: Mira, és molt la satisfacció després, no?
4: I tant,
0: el Trivial,
3: no. Després no sempre guanyes el Trivial,
4: No, també és veritat, però llavors...
0: El diumenge és tarda, sí.
4: Però més, jo també estava fent una caricatura, però més enllà d'això... Clar, que cadascú és molt d'autor de l'època en què ha cursat la universitat i segurament avui en dia les aules no tenen absolutament res a veure en fa 20 anys, en fa 30 o en fa els que siguin. Però més enllà d'això, tothom de la generació que jo conec ha acabat treballant o d'una especialització, d'una continuació, no de per si sol, sortint de la carrera.
2: És a dir, conec molt poca gent que hagi acabat fent advocat, sinó que això, jo vull tenir una base de coneixement i després enllaçar amb una altra cosa.
1: I perquè jo crec que la mentalitat d'abans també era no perdre cap curs, sortir aprovat, és a dir, no el concepte del suspens, no?, a la primària o a la secundària és com que no entrava. Aleshores, això de perdre cursos així com, no?, començar tard una carrera, era com que les coses les havies de fer...
0: Quan tocava,
1: quan
0: més
1: tocava,
0: o menys, no?
1: I, no, amb
2: I tot
1: un cert
2: i així,
1: ordre...
2: Te'n tens 21, tot... És a dir, quan acabes és que en tens 21.
1: I escolta'm, i els metges, és a dir, no, que tu has dit, Jordi, no, el tema que ha de ser molt vocacional. Jo crec que al final tot, per poder-ho fer bé, ha de ser vocacional. T'ha d'agradar. T'ha d'agradar la teva professió. Si no, és evident que ho deixes a mig camí, no? O que comences una cosa i després te n'adones... O després, el pitjor de tot és haver cursat una carrera, fer la carrera, i quan estàs al món laboral, jo tinc un amic que va fer dret... es va ficar al món laboral i ho va haver de deixar perquè és que...
2: Li horroritzava.
1: És a dir, em deia, mira, jo en un cas em vaig seure davant de la meva millor amiga i quan vaig veure allò i jo havia de defensar una cosa i la meva amiga havia de defensar tot el contrari i a la iugular, diu...
2: Sí, però vaig veure que
1: hi ha moltes coses, però vaig... És a dir, doncs clar, amb aquí sí que has perdut tot una sèrie de temps,
3: bueno,
1: no?
3: Als Estats Units et dirien que no ho has perdut. És a dir, jo crec que el problema és aquí quina és la concepció que tenim de l'èxit o el fracàs, que pot ser molt relatiu i que cadascú el viurà de la seva manera i el que per a una persona serà un èxit, l'altre serà per un fracàs. Vull dir que aquí també hi ha una part de com la societat entén aquests barems, no? És a dir, com l'èxit i el fracàs l'hem anat adaptant també al moment i després les exigències ja, que aquesta és una altra, les exigències que hi ha als currículums, no? Ja només de l'ESO, sinó també del batxillerat i de les universitats, que podríem entrar en un altre debat de fins on hem relaxat part de les exigències
1: si
3: i dels continguts que també
1: es fan a les facultats. Licenciatura i allò que t'apassiona i t'agrada i després no pots trobar feina, clar...
2: No, i que després hi ha carreres, com per exemple el dret, que no tens per què després fer d'advocat. Aquest home que tu dius li va horroritzar fer d'advocat, però és que dret diu, té moltes sortides, no és que tingui molts llocs de feina, és que té moltes aplicacions.
1: Sí, i tant.
2: En canvi, fer de metge té de més reduïdes i més especialitzades i vaja, diguéssim que tot es concentra...
3: Però estic bastant d'acord amb el que comptaves, Ima, que tot és una mica vocacional, és a dir, no sé, aquí a la taula també hi ha alguns periodistes, si no ho fes amb certa vocació, jo crec que al final arriba un moment que l'esgotament deu ser important.
0: També és veritat que per qui no tingui la vocació clara no passa res.
1: Però mira, amb això sí que penso que durant l'etapa de formació també ha d'haver-hi una cosa molt, molt important, que és l'orientació. Perquè a vegades ens capfiquem, no? No, és que tu has d'anar per aquí, no? És que tu has d'anar per aquí. Coi, però si al nen li agraden les matemàtiques, anem a buscar coses que li agradin les matemàtiques, no? Però si a la nena li agrada, o al nen, no? Als meus fills, doncs, els agrada molt el teatre, o la música, doncs haurem d'enfocar en alguna cosa més creativa, no? Al final, crec que també els pares hem de ser conscients de la nostra capacitat com per poder orientar, i també l'escola, el decurs de l'etapa escolar, com s'orienta les criatures perquè acabin fent realment el que els hi pot agradar, el que els hi agrada, perquè així tindrem també bons professionals, però a qualsevol lloc, és a dir, no cal que facis una llicenciatura, és a dir, al sector serveis, a qualsevol lloc tindrem persones que els hi agrada el que estan fent, i a més ens dediquem al món laboral més de la mitja part de la nostra vida, o sigui que...
0: Què anaves a dir, Cugat?
4: No, que abans quan deia que les coses han canviat molt, també me'n recordava quan jo fa 20 anys estudiàvem, que llavors, per exemple, el que eren els estudis més professionalitzadors estaven com deixats de la mà de Déu, fins i tot a nivell de reputació social, m'atreviria a dir,
1: sí,
4: no?
1: Sí.
4: I era allò, nano, tu cavals, fes una carrera, perquè si no, vés a saber si acabes a l'FP. Vull dir, semblava, era el tonto de la taula el que es demana una margarita a l'hora de sopar, no? Era una cosa com curiosa.
3: Això de la margarita, no sé...
4: No, i després vas a Nàpols i resulta que la margarita és el nou amàs de les pizzas. Però per això, que tots hem anat a Nàpols...
1: O hi ha molts FP que es guanyen molt millor la vida
4: exacte,
1: que aquells que tenen
4: tots hem anat a Nàpols i ens n'hem adonat actualment com la formació professional, si fins i tot les grans universitats estan fent estudis professionalitzadors. És a dir, que tot és molt d'autor del seu temps i hem d'anar mirant. Òbviament, vocació en fa falta i també fa falta que hi hagi un sistema en el qual puguem desenvolupar la nostra vocació, no? Perquè de vocacions o de realitzacions en eteri, jo diria que ningú en viu massa.
0: Sabeu qui té molta vocació? És aquest senyor que tinc aquí al meu costat. Martí Oliveres, què tal?
5: Què tal? Bon vespre.
0: Geografia a tope, no? Tu en el teu cas.
5: Sí. Es porta.
1: Cada racó del país, allò.
5: No, a veure, se m'escapen. Però sí, us anaves escoltant.
0: Els podries anomenar els 900 i pico municipis?
5: No, els municipis no. No, la veritat és que no.
1: Les muntanyes i els pics sí, oi?
5: Això ho intento afinar més. No, però és veritat que si fas una... Mira, us confessaré que preferiria viure en un país de més fred, no? Que anéssim més cap a una glaciació, com parlàvem avui amb els companys del Versió, que no pas anar cap a això. Que la veritat és que jo, si per mi fos, crec que emigraria un temps cap a Escòcia, per no patir tant, perquè, ostres, portem un inici d'estiu molt potent.
0: Catela,
5: molta feina en aquest sentit, sí.
0: Ara ho repassem de seguida, Martí, però aquesta hora encara estem pendents de com evolucionen diversos incendis que hi ha arreu de Catalunya. El que més preocupa és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, que ja ja fa més de 24 hores que crema, ja ha cremat més de 150 hectàrees i hi ha 7.000 persones confinades, tot i que els bombers diuen que encara hi ha feina per fer, la situació ha millorat a les últimes hores. Per tant, l'últim missatge que ens han, que han donat des de bombers és que anem cap a bé. Però anem cap al centre de comandament dels bombers a Sentmenat. Violeta Martos, bona nit de nou.
6: Hola, bona nit, Mireia.
0: Ens pots explicar o dir quina és la situació, doncs, ara d'aquest incendi, que és el que us estan dient des del centre de comandament dels bombers aquí a Sentmenat?
6: Doncs mira, tenim una última hora, perquè ara estava per aquí la directora, la sotsdirectora de Protecció Civil, Lima Soler, i ens ha confirmat que de 7.000 persones que estaven confinades passen a ser 300. És a dir, que s'ha rebaixat el confinament a la majoria de, sí, a la majoria de nuclis confinats, que sí que es manté el confinament al Farell, que és l'urbanització o aquest nucli de Caldes, que és el que més preocupa per la proximitat del flanc dret, però que a la resta de municipis s'ha aixecat el confinament.
0: S'ha aixecat el confinament, per tant, i pel que fa a l'incendi en si, està en fase de poder-se estabilitzar, és així?
6: Sí, exacte, sí. Els bombers ho han descrit com tasques d'estabilització. Avui el dia ha sigut molt complicat, la tarda ens ha explicat David Borrell que havia sigut un dia de molta feina, moltes represes, molta inestabilitat i un vent de marinada, que el Martí ens ha fet un cop de mà, amb cops màxims de 40 o 45 km per hora, segons ha explicat, que han complicat molt les tasques d'extinció. Malgrat això, els bombers han pogut estabilitzar els tres punts que més els preocupaven, que eren el primer terç del flanc dret, el cap del flanc esquerre i també focus secundaris que han anat sorgint al llarg de la tarda. Uh-huh. Llavors, el balanç és més aviat positiu, malgrat tota la feina molt complicada del dia d'avui dels bombers, que demanaven sobretot molta precaució perquè demà es preveu que la situació meteorològica encara acompanyi menys i que la situació, per tant, sigui també molt complicada.
0: L'objectiu o la intenció, entenc, dels bombers és a veure si es pot estabilitzar les properes hores, intentar de fins i tot anar tenint cap al control de l'incendi abans no arribi aquest, Martí, aquest temps concret que pot haver-hi demà. És a dir, què passarà? Que tornarà a bufar el vent o quin és el problema?
5: Mira, demà més que el vent és la pujada molt, molt més evident de la temperatura en aquesta zona de l'incendi de Sentmenat. Hem de pensar que demà el perill és extrem en aquesta zona. I demà, avui hem tingut uns 35-36 graus, demà se'n preveuen 40. És a dir, que demà la temperatura puja entre 3 i 4 graus en aquesta zona del Vallès. Vegetació ja molt seca, molt estressada de molts dies. Marinada que també pot entrar, però menys. En principi, demà seria un vent més aviat del sud-oest i de l'oest, és a dir, amb un recorregut més terral que no pas marítim, i això ens faria baixar la humitat i disparar aquesta temperatura a partir del migdia. Al migdia podem tenir ja 35 graus, i de cara a primeres hores de la tarda, 3, 4, 5, 6 de la tarda, podríem estar arribant a aquest 40 graus a la zona de Caldes, Sentmenat, Castellà. Per això preocupa sobretot el nord d'aquest incendi, que és on hi ha més massa forestal en contacte, doncs, com bé explicaven, amb la zona de Sant Feliu de Codines, de Gallifa, que aquí doncs, obriria molt més potencial d'hectàrees. Per tant, demà és un dia molt complicat a tot el que és l'interior de les comarques de Barcelona per aquesta pujada de la temperatura respecte avui, i baixarà molt la humitat. Avui, per sort, ha entrat la marinada i ha fet pujar la humitat. Demà segurament això no ho tindrem, o si ho tenim serà més tard, i durant el dia haurà baixat molt la humitat i haurà pujat molt la temperatura.
0: Per les condicions meteorològiques previstes, entenc que, Violeta, hi ha d'haver alguna compareixença més per part dels bombers aquí a Sentmenat avui o anem a demà ja?
6: No, avui ja no. Demà a les 8 del matí en principi han de tornar a explicar-se als bombers a veure com ha anat la nit, que es preveu més tranquil·la amb la baixada de les temperatures i que ja deixarà de bufar aquest vent de marinada, que és el que ha allargat durant tota la tarda doncs, les tasques d'extinció. El que comentava el Martí també, que la preocupació continua sent el flanc dret, perquè és el perill que vagi cap a Sant Feliu de Codines, perquè llavors sí que podria eixamplar-se i cremar molt, i és el potencial de 2.000 hectàrees deies que tenia aquest incendi, que és un incendi similar al que va cremar aquesta zona el 2003.
0: Uh-huh. La sensació amb la compareixença de David Borrell, que és el cap dels bombers de la Generalitat, és, no sé si has tingut aquesta percepció, Violeta, de més optimisme que no pas pessimisme en global ja, per aquest incendi de Sentmenat i en general per la situació que s'està vivint a Catalunya, almenys per avui. Has tingut aquesta sensació o què és el que percebeu des d'aquí?
6: Exacte, sí. O sigui, perquè pel que fa a Sentmenat, un resultat positiu, malgrat les condicions molt adverses, és el que ens ha recalcat molt, que el resultat és positiu, però no perquè les coses hagin sigut fàcils, sinó perquè els bombers s'hi han deixat la pell. I pel que fa a la resta de Catalunya, doncs sí, és cert que el dia començava com molt complicat i a mesura que han anat passant les hores i ja al vespre, doncs han pogut veure que la situació s'ha anat tranquil·litzant, per dir-ho d'alguna manera, arreu de Catalunya, però és el que et comentava, que no ho veien com una cosa, o sigui, evidentment és un fet positiu, però feien una crida a estar alerta perquè demà les condicions seran encara pitjors. Llavors, una de les preocupacions dels bombers era arribar demà ja amb molt desgast d'avui haver combatut tants focs a tants punts de Catalunya.
0: Uh-huh. Doncs Violeta, gràcies per aquesta última hora. Evidentment, si hi ha alguna novetat més, doncs ens demanes pas. Si no, que tinguis una bona nit.
6: Igualment, Mireia.
0: Torno amb tu, Martí, perquè sembla que avui tenim aquesta situació, entre cometes, més controlada a nivell d'incendis. Ho hem repassat ara també el sumari aquí al 9C que els incendis que hi ha hagut avui a la Segarra, etc. És a dir, al final s'han pogut estabilitzar, s'han pogut com controlar més o menys ràpid, però ara el que preocupa al final és que continua fent molta calor i que el perill d'incendi és molt elevat. Veig el mapa aquí que està ja, no de vermell, sinó ja és d'aquest color quasi ben marronós, que vol dir que és de nivell extrem,
5: sí,
0: no?, de perill.
5: Sí, sí, per indicar aquest perill extrem, que qualsevol guspira, qualsevol situació potencialment doncs perillosa ens porta a aquest escenari d'incendis forestals. Tenim gairebé mig país, podríem dir, amb aquesta situació de perill molt alt o extrem. La zona de la Catalunya central, entre el Bages, l'Anoia, el Massís de Montserrat i Sant Llorenç del Munilobac, zona crítica. Després ens n'anem cap a la zona interior de l'Ebre i del Priorat, també. I tot l'arc del Prepirineu de Lleida, és a dir, des del Pallars Jussà, al sud de l'Alt Urgell, a la Noguera i fins a tocar la part del Solsonès, aquí també hi ha un eix de zones de muntanya amb molta massa forestal, amb una situació de molt estrès i una situació complicada. I després l'altre extrem de Catalunya, a l'Empordà i part del Gironès, com hem vist amb l'incendi de les Gavarres. Per tant, tenim zones on hi ha perill extrem, que són zones forestals. D'aquí aquest tancament que s'ha fet d'espais naturals. Només s'escapen d'aquesta situació més complicada doncs algunes zones del Pirineu, on hem anat tenint xàfecs de tarda, la temperatura no ha pujat tant, i això ha permès doncs, que tinguem un perill moderat. Però en general, fins i tot Collserola, la ciutat de Barcelona ara mateix, doncs amb un perill molt alt. I demà és aquest moment en què ens baixa molt la humitat en aquestes zones de Barcelona i Girona, per un vent més aviat del sud-oest, un garbí que farà baixar la humitat, i és quan dispara la temperatura i els mapes ens fan pensar doncs, que podríem tenir 40-41 graus a les portes, pràcticament, de Barcelona, a la que saltem cap al Vallès, cap al Baix Llobregat, Rubí, Castellbisbal, una zona molt, molt calorosa, podríem tenir demà 40 graus i acostar-nos-hi doncs, a Sabadell, a Terrassa, a Granollers... O sigui que la situació de calor és molt potent, hem de controlar les persones en aquest sentit i anar seguint una mica doncs, com evoluciona la tarda, però és que no és només aquesta tarda, demà, dijous continuem amb onada de calor i la bona notícia és que divendres i dissabte baixa una mica la temperatura.
0: Però baixar una mica, quan clar, estàs tan amunt, què vol dir? Perquè mira, tu segueixes tenint molta calor.
5: Clar, de fet, estàvem
0: i el perill d'incendi?
5: Estàvem veient amb els companys del Meteocat que ens explicaven una mica la situació de dir és que empalmarem amb la situació de la setmana que ve, sense deixar enrere l'onada de calor. És a dir, que aquesta lleugera baixada de divendres dissabte ens fa pensar que continuarem estant dins d'aquests criteris que ens fan pensar en onada
0: d'onada,
5: de calor.
0: Perquè ara estem en onada de calor.
5: La segona de l'estiu, vam tenir la primera abans de Sant Joan, ara estem en aquesta segona onada, i no parlarem d'una tercera la setmana que ve. És que encara estarem en aquesta segona molt llarga, que després serà el moment de fer balanç de si és una onada de calor rècord per l'extensió que ha tingut, i a veure aquests pics. Demà és un primer pic, perquè avui ja hem fregat els 44 a Vinebre.
0: És que ho diem ja molt, 44.
5: Sí, no ho vull dir així com així. Està bé que em paris, perquè fa 20-30 anys era excepcional arribar als 40 graus a Lleida. Els últims anys s'hi està arribant de manera sistemàtica cada estiu. I, clar, l'any passat va ser l'any en què s'hi va arribar més vegades. Des de les comarques de Ponent ens informen d'això, d'aquesta arribada de la calor tan intensa, tan prematura, i que va més en el temps.
3: I aviat ens haureu de definir que quan es considera una onada de calor, és a dir, quins són els requisits per finalment acabar, perquè tinc la percepció que en pocs anys això canviarà, és a dir, allò que fa 20 anys era una onada de calor, ara ja gairebé és la temperatura permanent de l'estiu, per tant haurem de definir molt bé quan es produeix una onada de calor o quan no, perquè diu, si s'ha d'allargar dues setmanes, clar, al final tens la sensació que és l'estiu que tenim ja establert.
5: Està molt bé que diguis això, perquè precisament s'ha actualitzat fa poc i depèn una mica de la zona, és a dir, no és el mateix la calor a Lleida, on el llindar de superar aquesta calor tan excepcional està en 40 graus, estava a 39 i ha pujat ja a 40. Per tant, fins que no s'arriba a 40 durant 3 dies seguits, no considerarem que és una onada de calor a Ponent. A Barcelona està als 34, camí dels 35. Fins que no arribem en previsió de 3 dies sostinguts a aquestes temperatures a Barcelona, no parlarem d'onada de calor. Això es va calibrant en funció d'una mica de les zones del país. Sí.
0: Per tant, pel que dius, molts dies seguits es preveuen encara de calor, no hi ha previsió de pluges?
5: Pluges, mira, la bona notícia és que tenim alguns xàfecs de tarda, tant avui n'hem tingut com demà.
0: Però què, al Pirineu?
5: Al Pirineu i Prepirineu, sí. A la resta, potser a l'interior de l'Ebre arriba alguna cosa desgastada del massís ibèric, no? De la serralada ibèrica ens arriba alguna cosa, alguna tempesta, però també és el perill que amb tanta calor generen més ventades aquestes tempestes que arriben desgastades i que poden portar llamps, tempestes seques. Això demà pot passar. O sigui que també ens podrien fer pujar una mica el perill d'incendi en certs moments del dia per ventades amb poca humitat, després de molta calor. Pluges no se'n veuen a la vista, de moment, i aquesta calor tan forta com a mínim fins a mitjans de mes, és a dir, que el juliol ha començat molt fort, sí.
0: Per parlar d'aquesta onada de calor que està disparant la temperatura i també el risc d'incendi arreu del país, a aquesta hora tenim en línia a la subdirectora de Protecció Civil, Lima Soler. Bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Ara parlàvem amb el Martí Oliveres d'aquesta onada de calor tan intensa que demà arribarà, podríem dir-ne, el seu pic, i que a més avui hem sabut que durarà més del que estava previst inicialment, perquè es pot anar allargant els propers dies. Estem parlant d'una situació que no sé si vosaltres mateixos ja qualifiqueu d'extraordinària.
7: Bé, sí, és una situació complicada per nosaltres, perquè ja sabeu que les onades de calor, la duració que tenen amb els dies és quan són d'aquesta manera persistents, quan tenen més afectació, evidentment, cap a les persones. I, per tant, doncs sí, és una situació que es preocupa per nosaltres, per aquest aspecte d'afectació cap a les persones, per aquest mantenir-se amb el temps, i després també per lo que fa a l'increment que pot fer de risc d'incendis.
0: Ui, sembla que tenim aquí un problema amb la connexió.
7: Perdoneu.
0: Sí.
7: Disculpeu.
0: Sí.
7: Vale, perdoneu, que és que estàvem ara justament enviant l'alerta que estàvem enviant en els mòbils de desconfinament, em trobo una a la zona i justament ara ens estava sonant.
0: D'acord, doncs mira, no, sí, acabi i ja li pregunto també per al confinament.
7: Perfecte, sí. Molt bé. Sí, doncs és que ara mateix ens arribava, Sí. D'acord, mira, aquesta onada de calor que tenim evidentment ens preocupa, com bé comentàveu vosaltres, aquest aspecte de l'afectació cap a les persones i també per aquest increment important que es fa del que és el risc d'incendis forestals. Per tant, doncs ho hem d'anar seguint, ho hem d'anar veient, ja estem veient aquests dies que són difícils, que estem tenint molts incendis i estem tenint molta dificultat per la gestió i també, doncs, evidentment, per la calor que ens ve, i tot això ho hem d'anar seguint.
0: Alguna mesura concreta des de Protecció Civil per avisar a la població del risc, ja no dic d'incendi, sinó també de calor, és a dir, això de que hi hagi aquesta calor tan intensa, podeu fer algun tipus d'alerta, de mesura?
7: És que ja fa dies que ho estem indicant, ja fa dies que tenim l'alerta posada del Preprofecat, ja estem dient que les mesures són aquests consells que també ens donen des de salut, d'estar hidratat, de cuidar-nos el cos amb aquest aspecte de vigilar, d'estar algunes hores amb alguna zona fresca, vigilar sobretot de no estar en zones d'insolació sota el sol fort, vigilar també de no fer activitats amb les hores fortes de sol, si no buscar aquells espais més frescos, aquells moments en què no puguem tenir aquesta insolació tan, tan elevada, i tot això és el que hem d'anar practicant aquests dies, i sobretot doncs, a casa també tenir aquesta vigilància de veure que no ens entri massa la calor, el que diem sempre, baixar persianes quan hi dona el sol, mirar de tenir algun aparell climatitzat, si no en tenim i veiem que a casa tenim molta calor, doncs buscar algun refugi climàtic on passar algunes hores al dia. Tot això és el que hem d'anar fent aquests dies, que malauradament doncs ens tindrem durant aquesta setmana que ve també aquesta calor intensa.
0: Mm-hmm. Pel que fa al risc d'incendi, conseqüència també per la calor, no? Que ho hem anat veient també aquests dies, que hi ha hagut diversos focs, dona la sensació que cada vegada és més habitual que aquests incendis comportin confinaments a les zones afectades, no? Ara mateix, la notícia d'última hora, que si ens la pot explicar també, és que s'ha desconfinat precisament, no? Una part del que és aquesta àrea d'aquest foc que està entorn a Sentmenat.
7: Correcte, és aquest incendi que hi havia en aquests municipis de Sentmenat, Caldes de Montbui i Castellà del Vallès. Hi havia diverses zones confinades, zones properes a la massa forestal, i en aquests moments el que s'ha demanat és que només quedi una part d'aquests nuclis, específicament la urbanització del Farell i també la zona de Sant Sebastià de Montmajor. Aquestes zones resten encara confinades, cal encara aquesta valoració, continuar amb aquesta vigilància per part de la població, i nosaltres doncs, ja hem enviat aquesta alerta en els mòbils per amb tota la resta de la zona doncs, avisar que aquest confinament ja no era necessari. Malgrat que no sigui necessari el confinament, estem al costat d'un incendi actiu i, per tant, s'ha de tenir molta vigilància. Continuen treballant els operatius i, per tant, el que tenim que fer és no circular proper en aquestes zones, no acostar-nos-hi i seguir amatents també de les indicacions de les autoritats.
0: S'ha canviat d'estratègia, podríem dir-ne, ara que s'opta per confinar a la gent més ràpidament a través del sistema de les alert, o és una percepció que tenim nosaltres? Perquè ara de seguida estem veient aquesta temporada d'incendis que de seguida s'envien missatges, no?, perquè la gent es quedi a casa. Això ha anat, és una tendència, podríem dir-ne, nova, no?, també d'aquest any, sobretot.
7: A veure, ens ajuda la tecnologia perquè tenim aquests mecanismes que ens permeten fer aquests avisos massius, que són avisos molt ràpids i, per tant, la població els pot veure en seguida i poden saber quina és la mesura que tenen que fer per defensar-nos davant d'aquest risc. Però també hem de comptar amb que estem en una situació d'emergència climàtica, com bé sabem tots, i cada vegada ens en donem compte que aquesta situació és més complicada i veiem que els riscos de calor, els riscos inherents en aquest àmbit de la meteorologia, doncs sovint són cada vegada més extrems, i aquesta és una realitat que tenim i l'hem de treballar.
0: El fet de que es demani que es confini algú a casa, què passa si algú no ho fa? Perquè, és clar, això la gent pot rebre l'alerta, però per el motiu que sigui, a vegades per un motiu de força major o perquè simplement no se'n fa cas, decideix potser no fer cas a això. Quines conseqüències hi ha en aquest sentit? Perquè, és clar, aquí s'ha parlat de confinament. La gent fa cas, no fa cas? Conseqüències que pot haver-hi legals d'algun tipus?
7: Quan nosaltres donem una mesura d'aquest tipus, és una mesura de protecció civil. La Llei de Protecció Civil indica que des de l'administració, des de la direcció del Pla Infocat, en aquest cas, es poden donar resolucions amb mesures que es determinin per la protecció de les persones. Això és una habilitat que ens dona la norma. Per tant, el que s'està fent és contravenint una normativa, si no es fa cas, però és que per mi és molt més perillós el fet de contravenir la indicació. El contravenir la indicació vol dir que estàs posant en risc la teva vida i possiblement doncs, les persones que tinguis al teu voltant. No? Per què? Perquè aquestes mesures no les fem sense motiu, les fem amb un argument que és que hi ha l'existència d'un risc, que sabem que davant d'aquest risc la mesura que ens dona més seguretat és aquest confinament, i nosaltres avisem a la població perquè la pugui practicar. Jo crec que aquí el problema és que si no la practiques el que estàs és posant en risc.
0: I la gent en general està fent cas a aquests confinaments amb aquests incendis que hi ha hagut?
7: Nosaltres sabem que molta gent ens segueix els nostres consells, les nostres recomanacions, les nostres instruccions. Ho sabem perquè ho veiem. Quan fem un avís d'aquests, tenim moltes persones que ens envien consultes, ens envien escrits, i sabem que molta gent ho fa. Sempre pot haver-hi una part de persones, doncs, que no tinguin aquesta voluntat. Nosaltres el que volem és arribar a poder-les sensibilitzar, a poder-los explicar bé perquè sàpiguen que ho tenen que fer.
0: I ha ajudat, entenc que aquests confinaments estan ajudant molt, ho hem anat sentint amb les compareixences de bombers, a la tasca d'extinció, no?, també d'aquests incendis, perquè atures, en principi, molt la mobilitat a la zona.
7: Clar, i la mobilitat a la zona és que també és un risc. Per tant, nosaltres quan enviem una alerta d'aquest tipus, ho fem per la seguretat de la vida i de la salut de les persones. Bàsicament, pel risc d'incendi, que no se't pugui acostar on tu estàs i puguis estar confinat, puguis estar en un espai segur si t'arriba aquest incendi. Però, a més, no només l'incendi, el que és la flama, també et pot arribar el fum, fum dens, que també pot ser perillós. I alguna vegada també hem fet algun avís d'aquests per la proximitat de fum. I, com no, quan hi ha una situació d'aquestes que estan treballant operatius en la zona, doncs aquest confinament se suma també en el fet de que per allà estan voltant vehicles d'emergència que han de tenir una conducció segura. I llavors per això és bo que no circulem a la vora, que no ens hi acostem, que és també les recomanacions que diem sempre. No us acosteu, no vigileu, no conduir cap a aquell cantó, perquè estan treballant els operatius.
0: Emma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C.
7: Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu bona nit.
0: Vagi molt bé. I acabo encara amb una última trucada que enganxarem amb aquesta idea última que ens explicava la Emma Soler. Gràcies per ser, Martí Oliveres, que no t'he acomiadat, i qualsevol també novetat, evidentment, ens la dius.
5: Sí, em permets fer un apunt?
0: Entens,
5: sí,
0: precisament, eh?
5: Una coseta, perquè els bombers informen que treballen també en diversos focs de llamps entre Bassella i Castellar de la Ribera. Això és entre l'Alt Urgell i el Solsonès, precisament el que comentàvem de les tempestes seques,
0: sí,
5: que no provoquen massa precipitació, però que sí que van acompanyades d'aquestes descàrregues elèctriques, i és el que
0: una
5: ha propiciat
0: més, eh?
5: Sí, que hi hagi, són pocs focs, han cremat amb baixa intensitat, però ens denota aquesta inestabilitat de tardes al Pirineu, que tot i que pugui ploure, en alguns casos no plou massa i sí que tenim activitat
0: encara
5: elèctrica. Exacte, els llamps poden doncs contribuir també a empitjorar la situació.
0: Doncs ho anem seguint. Fins ara, Martí.
5: Fins ara.
0: Ens quedem per això, parlant de com funcionen els confinaments en casos d'incendis, com els que hi ha ara mateix, doncs, en algunes zones del Farell o Sant Sebastià de Montmajor, i de quina especificitat legal tenen. A aquesta hora podem parlar amb el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, que és el Josep Maria Aguirre. Senyor Aguirre, bona nit.
8: Bona nit.
0: Què passa legalment si algú que rep l'alerta amb la directriu de confinar-se no ho fa?
8: Bé, d'entrada hem de tenir en compte que les alertes és un mitjà més de comunicació, un mitjà singular, especial, no?, que permet enviar aquestes missatges territorialitzats en un determinat àmbit, no?, però no deixa de ser això, per tant, no té directament les alertes cap força normativa. On s'estableixen les obligacions legals en casos d'emergència és a la Llei de Protecció Civil de Catalunya, que estableix, entre d'altres, l'obligació dels ciutadans de complir les instruccions i les ordres que provenen justament de les autoritats en un supòsit d'emergència, no?, o quan s'ha activat justament un pla com l'Infocat, no?, en el context d'una emergència d'incendi forestal. No? És allà on es despleguen aquestes mesures, aquestes obligacions, no?, i es preveu, per exemple, la possibilitat que les autoritats recomanin a la població el confinament a casa seva, en els seus domicilis o en llocs segurs, justament, diguem, per evitar eventuals danys que es poguessin produir, no?, en el marc d'aquests incendis.
0: Uh-huh. En el cas de... Clar, en aquesta línia, pel que acaba de dir, en el cas de la feina, et poden obligar a anar a treballar si t'han demanat un confinament?
8: No poden obligar-te a anar a treballar. De fet, això es regula en una altra legislació, que és la legislació de protecció i de seguretat en l'àmbit del treball, que estableix en caràcter general que tu no pots obligar un treballador a posar-se en una situació de perill. Per tant, el treballador té dret a quedar-se a casa seva, no? Pot continuar rebent el sou, no haurà de recuperar aquell dia de treball, i aquesta és una protecció que ve justament d'aquesta legislació en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, no? I aquesta és garantia. dies, no? Per tant, en aquest cas, en el supòsit d'una emergència dictada, diguem, per una autoritat competent, el treballador s'ha de quedar a casa seva. És cert que en l'àmbit dels confinaments domiciliaris, la legislació de protecció civil únicament parla de recomanació. No hi ha una obligació directa, com veiem, per exemple, o com vam veure durant la pandèmia, no? En el context d'una emergència mèdica, no? O d'un estat d'excepció, o d'un estat d'alarma, no? En què efectivament es pot obligar algú a quedar-se a casa seva, però no és menys cert que aquesta recomanació, no, es fa en pro de la protecció de la vida d'aquestes persones i, per tant, en la mesura possible, sempre s'han de seguir les instruccions de les autoritats competents.
0: Torno una mica en el punt anterior perquè quedi clar, eh? Si mirem amb lupa què es diu en concret, o què diu la llei sobre el confinament en general, pot arribar a ser realment una obligació o un pot rebre una multa fins i tot per no complir-ho?
8: Sí, és una bona pregunta, eh? De fet, si nosaltres repassem la legislació de protecció civil i la seva aplicació, diguem, per exemple, en supòsits d'incendis, no? Com el que hem vist al llarg d'aquests dies, veurem que les autoritats adopten, diguem, mesures algunes de tipus imperatiu, no? Per exemple, escolti, vostè no pot circular per un determinat camí. Hi ha determinades activitats esportives que estan prohibides. Vostè no pot fer segues dels camps perquè posa en risc o pot provocar nous incendis. Totes aquestes activitats, diguem, es poden prohibir de forma efectiva. En canvi, quan estem en el confinament domiciliari, l'obligació de confinament domiciliari, estem afectant una llibertat o un dret fonamental, no? Que és la llibertat de moviment de la població. Això no es pot fer, no es fa directament a través de la legislació de protecció civil, aquí únicament parlem de recomanació, que és el terme que fa servir, doncs, la legislació de protecció civil, i per tant, com que és una mera recomanació, el trencament d'aquest confinament no podria comportar cap sanció, en els termes en què actualment està regulat. Altra cosa seria, evidentment, que s'adoptés una mesura de tipus més gravós, no? Com un estat d'alarma, no? En control judicial, en què efectivament llavors, diguem, podria haver-hi un vincle, diguem, o una obligació molt més directa a mantenir, diguem, aquest confinament. Dit l'anterior, la Llei de Protecció Civil estableix, com deia ara fa un moment, diguem, l'obligació en caràcter general de seguir les instruccions de les autoritats. Que tu no et puguin obligar, diguem, a confinar-te a casa teva no significa, evidentment, que puguis circular lliurement, diguem, per un espai per al qual circulen vehicles d'emergència, no? O que pots posar en risc la teva vida. Si s'acaba acreditant que la teva conducta pot posar en risc, diguem, els propis vehicles d'emergència o a tu mateix, llavors sí que podria ser objecte d'una sanció i això no necessàriament té a veure, diguem, amb aquesta obligació, no, de confinar domiciliari.
0: Queda clar. Josep Maria Aguirre, volíem fer aquesta consulta des del 9C. Gràcies per atendre'ns. Ell és professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona. Moltes gràcies.
8: A vosaltres. Bona tarda.
0: Bona tarda, bona nit, que ja passen 23 minuts de les 9. Començo per tu, Jordi, precisament com a advocat. És un tema que volíem posar-hi una mica a la banya avui al 9C perquè ho hem anat veient aquests dies, no? Confinament aquí, confinament allà. Ara hem intentat de resoldre-ho una mica. Quina és la teva impressió de tot plegat i com veus també que la societat estem preparats una mica per assimilar tot això? No dic que no sapiguem entendre les alertes, però sovint, per exemple, aquest cap de setmana, amb la situació al Baix Empordà, que es va demanar en uns quants municipis que la gent es confinés a casa, teníem constància, ens ho feien arribar oients, també teníem els nostres propis ulls de companys periodistes que hi havia una activitat bastant normal en aquests pobles quan es havia demanat precisament aquest confinament.
2: Sí, però m'hi has posat el verb demanar. I és això, eh? És a dir, com ha dit el professor, estem parlant de recomanacions. Sí que és veritat que en circumstàncies excepcionals poden fer lleis ad hoc, com per exemple amb el confinament per la Covid, que sí que realment et podien multar si et veien pel carrer. En aquell cas es va establir una sèrie de sancions. Però en aquest cas, que estem parlant d'escolta, et recomanem que et quedis a casa per no empitjorar les coses. No és tant perquè si et mous t'hagi de passar una multa o una sanció o un expedient administratiu, sinó perquè realment t'ho recomanem per no pitjorar les coses. Què passa? Que si ho desobeeixes, no és que et caigui una sanció, sinó que en el cas que aleshores en efecte s'empitjorin les coses, aleshores tu has estat avisat. I davant d'un jutge, per entendre'ns, i davant d'un conflicte legal, aleshores sí que es podrà demostrar que se t'havia avisat, que se t'havia donat instruccions i que, per tant, la responsabilitat hipotètica que pugui haver pot ser teva. I aquí sí que jo recomanaria, per tant, doblement que la gent ho fes, no només per seguretat propi dels altres, sinó també que perquè després, en cas que d'haver d'esbrinar què ha passat i de qui pot haver estat culpa o menys culpa, doncs tens les de perdre si no has aguait.
3: A veure, és que crec que hem posat tantes coses sobre la taula que no sé per on comença a estirar el fil. El tema del confinament, jo crec que, clar, com deien tots ara els advocats, és una recomanació. També es va veure en el cas de la Covid, que

0: dia, és que tenim una, és a dir, l'incendi que estem parlant avui no és una cosa allò puntual com fa uns anys podíem considerar, no? Ha esclatat un incendi i encenem totes les alarmes perquè tenim un incendi a tal comarca de Catalunya. El problema que tenim és aquesta gran simultaneïtat en el temps, no? Ja no només perquè no sé si tenim els recursos suficients a nivell, no? de govern de la Generalitat de respondre a tants incendis al mateix temps, sinó perquè al final això pot provocar un col·lapse, no? No? Del propi servei, és a dir, de bombers, de gent rural, d'emergències...
1: Això és el que els preocupa, de fet.
0: Aquesta és la gran preocupació i que és, a més, l'escenari cap a on anem, no? Perquè si les temperatures continuen sent altes, si, a més, la prevenció que s'hauria de fer no es fa, etcètera, l'escenari això es pot cronificar, és a dir, ja anirem parlant d'una cosa habitual als mesos d'estiu, i s'ha comentat ara, ho comentava ara el Martí, de dir, clar, és que a més, afegim-hi ara els llamps, no? Un element, però el llamp és l'element més clar d'allò de els incendis de l'estiu s'apaguen a l'hivern, perquè el primer que et dirà un pastor que entra en un bosc amb el seu ramat a netejar el sotabosc, t'ensenyarà directament aquella branca on hi va caure un llamp i com que el sotabosc estava net, no va esclatar l'incendi, no? Per tant, és la demostració evident que hi ha coses, de vegades no estan sota la responsabilitat de ningú, però n'hi ha d'altres, que és que no cal descobrir la sopa d'all, de que si es fa la feina quan toca fer-la, hi ha coses que es poden evitar. Per tant, sí que entrem en un debat que ja l'hem tingut aquí també, fem moltes tertúlies, però al final la prevenció és molt més barata que l'extinció, no? I aquí és on crec, on malgrat tot i malgrat saber-ho, i malgrat tenir mil alertes de sempre de bombers, sempre, cada estiu, ens acabem levantant pel mateix.
1: Cugat i Ima.
2: Sí, jo per afegir coses diferents. Jo crec que a vegades, tenint en compte com som i com consumim la gent en general, la informació i tot, a vegades hauríem de ser una mica més enginyosos a l'hora de... Ja sé que el nom fa la cosa, com se sol dir, però ens hauríem d'inventar nous noms en el sentit de nous ítems. Ara, abans, no tenim en Martí aquí, però si la no onada de calor s'assembla tant a onada de calor, ens hauríem d'inventar un nou concepte, un calbot de calor, una clatellada de calor, un tsunami de calor, una pujada de marea de calor. Ens hauríem d'inventar alguna cosa...
0: Jo crec que et contractaran l'Institut d'Estudis Catalans per fer el nou diccionari
3: del Pau Fabra, si aixequés
2: el cap. No, però ho dic en sèrio, perquè si no dius... O sigui, estàs a casa, a part, aquesta calor, jo em sumo amb ella, l'equip dels que emigraríem a Escòcia, potser podríem triar alguna altra destinació, però ja ens posaríem d'acord ràpidament. Però en tot cas, estàs ara patint aquesta calor que posa de mala lluna, perquè aquesta calor, bàsicament, per mi el gran problema més enllà dels incendis i relativitzant a nivell personal o social, posa de mala lluna i et diuen no, és que no, ni estem d'onada de calor, i penses, pues carai, si això no és ni onada de calor, mare de Déu. Llavors, un altre exemple d'això, de que el nom pot fer la cosa i que crec que és un nom viciat, i aquí ara, en els dos casos hem parlat de la Covid, el terme confinament, ja sé que és un tecnicisme molt ben aplicat, que és confina't a casa, però el confinament gairebé és el nom amb el que tots vam associar una època molt concreta, que és la de la Covid, que són aquelles setmanes, mesos, que no podíem sortir de casa, tan reglat, i és una cosa que és com una experiència que tots, tot i que fa menys del que sembla, però que és com molt traumàtica a nivell social, a nivell polític, a nivell vivencial, és algo, o sigui, d'aquella època, nosaltres no en diem, molta gent no en diu la Covid. La gent t'explica com va conviure durant el confinament, com envejaven els tios dels gossos perquè s'escapaven quan volia durant el confinament, com va haver de conviure amb la parella del company de pis durant el confinament, com enyorava els pares o no sé què, no sé quantos, durant el confinament. Per tant, quan es decreta, ja sé que tècnicament és un confinament, i estic dient potser una petita tonteria, però et diuen, no, escolta, confina't, és allò, ai, hauríem de fer una reclusió, una prevenció,
4: una clausura, hauríem
2: de buscar potser una certa enginyeria etimològica, per dir-ho així, i llavors la gent potser ajudaríem a canviar una mica el context. Més enllà d'això, ara escoltant Protecció Civil, i abans has citat mai me'n recordo el seu nom, el cap de bombers,
1: el David Borrell,
2: David, sí. Borrell és d'elogiar la política comunicativa que té el cos de bombers, també d'Unió de Protecció Civil, però el cos de bombers sobretot, perquè en cada una de les compareixences t'està explicant com ataquen o com gestionen una cosa de la qual la majoria no en tenim ni punyetera idea, com són els incendis forestals, I més enllà del flanc dret o flanc esquerre, que dius, bueno, no acabo de situar-me quin és quin, però més enllà d'això t'ho expliquen molt bé. És una comunicació molt planera i és una comunicació molt limitada en sentit positiu. És a dir, no diuen res, ni aventuren res, ni projecten res que no puguin definir i aventurar. I és una cosa molt bàsica de la comunicació de crisi. Ja voldrien altres àmbits de comunicació de crisi

0: pisi, tenir les pautes clares, la professionalitat, literalment, que té els bombers en situacions com aquesta.
1: Imma, coincideixo amb la capacitat de comunicació del cos de bombers mentre intenten apagar un foc o controlar un foc, a més, confinar població, enviar missatges d'alerta. El que passa és que portem 5 dies, aleshores. Jo també coincideixo amb el tema del confinament, que ens trasllada a uns temps molt, molt convulsos, en què potser des del teu balcó veies a qui passejava el gos i tu tenies els teus fills que no els podies treure enlloc. Aleshores, que es van donar situacions molt complexes, o gent que no tenia ni balcó, és a dir, que estava en un pis interior i que... o avis que és que no podien sortir ni al carrer, és a dir, es van donar situacions, jo crec que molt angoixants. Ara bé, jo no sé si és que hi ha una tendència, no, també a veure la gent que ho fa malament, però clar, estàvem amb el foc divendres de les Gavarres, però paral·lelament la cantada de veneres a Calella de Palafrugell, paral·lelament en marxa el Festival de Cap Roig, paral·lelament imatges en directe que també es veien, perquè a més és veritat que amb els periodistes doncs tenim ulls una mica tot arreu, de confinament no sé on es va confinar la gent, però a Platja d'Aro hi havia una vida com si no passés absolutament res. A Calella de Palafrugell, otro tanto de lo mismo. És a dir, jo no sé si tenim tendència també a que hi ha paraules que ja ni ens afecten, o perills que ni ens afecten, perquè jo he anat per la carretera amb cartells, aquells cartells que et posen no només radar o regular velocitat, no, compte perill elevat d'incendi, compte risc d'incendi, i veure el de davant que tira la borilla, saps? La borilla del cigarro, dic, doncs no ho sé. És a dir, no ho sé si tots som una mica que apliquem el sentit comú de les coses, és a dir, doncs si hi ha risc d'incendi no faràs una barbacoa, no? És a dir, al final també és la mà de l'home, intencionada o no intencionada, però en tots els casos, no pel fet de tirar una borilla, sinó com estem visquent en el darrer segle, com hem evolucionat, com tenim els boscos ara i com tenim la temperatura ara. La temperatura ara, ho ha dit el Martí Oliveres i ho diuen els experts, no és la mateixa que fa 20-30 anys. La condició dels boscos tampoc. La cura dels boscos requereix, ho diuen els experts, doncs molta inversió econòmica, i com deies tu també, que al final ho hem dit sempre per activa i per passiva, i cada estiu ho diem, no?, que també diuen els experts que els incendis es controlen a l'hivern, no?, la gestió. Portem 5 dies, no ho sé, amb incendis aquí, allà, i jo no havia escoltat aquí a casa nostra doncs el fet de confinar-se, no? Se'n va a les Gavarres, a no sé on, urbanitzacions, pel fet, no perquè et pugui afectar el foc o perquè et puguis posar en perill la teva vida, sinó perquè també el Bombers i Protecció Civil ho ha explicat molt bé, és a dir, si necessitem mobilitat, si necessitem fer una evacuació, si necessitem fer una actuació, no necessitem cotxes circulant ni persones fora de casa seva, no? Crec que és un tema complex, però també penso que després dels confinaments del Covid també és possible que ens costi una mica més fer cas de les autoritats.
0: No, jo crec que com amb tots els comportaments socials hi ha un eix, no?, un de 0 a 10, en el qual 0 és José María Aznar, ningú m'ha de dir què he de fer, no sé què, no sé quantos, i 10 seria les persones que encara avui es poden posar una mascareta per anar a tirar la brossa per si ve aquella cosa que havia de venir per les Canàries, que ara ja no me'n recordo ni com es deia, i havia de ser la nova Covid, no?
2: Doncs sí, l'antivirus, no?
0: Doncs exacte, sí. doncs d'Aznar de 0 Aznar a 10 neuròtic és una escala en la qual ens hem de moure, i com amb tantes altres doncs estem tendint cap a una banda així socialment.
3: A banda d'un punt mig que té a veure amb la tradició i amb el costum que estem tenint de començar a veure incendis anuals, és a dir, abans, quan érem joves, diguéssim que era més allò de dir, recordo l'incendi d'aquell any, ara és aquest any quin incendi hi ha hagut?
2: Quants incendis?
3: Quants i quin ha sigut?
1: Portem 5 dies, amb diferents incendis.
2: Tinc la percepció de vegades que hi ha molta gent que amb la paraula canvi climàtic ho aglutina tot, no? És a dir, que els incendis els estem veient només com a conseqüència del canvi climàtic. I sí, són conseqüència del canvi climàtic, que han comportat unes elevades temperatures, però no només. És a dir, són un reflex també del territori que tenim, perquè hem anat perdent població rural, hem l'activitat agrària i de gestió forestal una part ha estat abandonada perquè hi ha hagut, perquè cada cop hi ha menys gent dedicada al sector agrari i ramader en aquest país, i això té unes conseqüències directes en els nostres boscos. Per tant, si volem menys focs, no només hem de pensar com ens adaptem al nou canvi climàtic, sinó també hem de repensar quin tipus de país volem i, per tant, com nosaltres volem respondre a això. És a dir, què farem des de, ja dic ara, des de les autoritats pertinents per intentar gestionar els nostres boscos, i això va molt més enllà, o va més enllà de les altes temperatures, perquè vol dir que les sequeres, els prodigis de sequera hi continuaran sent, perquè la vegetació que tenim s'ha de poder controlar, els boscos s'han de poder netejar, i això es fa en consonància amb la gent del territori.
4: Fem una petita pausa i de seguida tornem per plantejar o per parlar de l'altre tema del dia, que és aquest esvoranc que hi ha hagut al barri del Putxet de Barcelona.
5: No ho sé, amb Mireia Garolera. La malaltia pulmonar obstructiva crònica no pot esperar. Darrere de cada crisi respiratòria hi ha pacients que perden salut, autonomia i futur. La ciència avança, però només transforma vides quan arriba a temps. Avançar en salut respiratòria és una responsabilitat de tots. Sanofi i Regeneron, per la salut respiratòria.
6: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
7: Plutó!
8: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
9: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
10: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
11: Tota la programació a fastempordà.cat.
12: RAC 1.
13: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
14: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
15: És per això que totes les veus de RAC 1,
16: les que sentiu habitualment i les que no,
17: us volem donar les gràcies.
18: Gràcies en nom de tots els departaments.
19: El departament tècnic.
20: La producció de programes.
21: Marketing.
22: La recepció.
23: Les xarxes socials.
24: El servei d'assessorament lingüístic.
25: Els estudiants en pràctiques.
26: Gràcies per fer-nos líders una temporada més.
27: RAC 1. Tots som un milió.
28: Tot el que vols de RAC 1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat.
29: Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC 1 és
30: a rac1.cat.
31: El portal de RAC 1.
5: A RAC 1, no ho sé, amb Mireia Garolera.
4: I és una altra de les notícies del dia, l'esvoranc que hi ha hagut al barri del Putxet de Barcelona. Els veïns afectats hauran de passar almenys una nit fora de casa. Les tasques per tapar el forat i assegurar l'estabilitat dels edificis s'allargarà almenys fins a la matinada. Tot apunta que l'incident l'ha provocat les obres per fer el túnel de la línia 9 del metro, que s'estan fent just en aquest punt. Eudald Martínez, bona nit.
32: Hola, bona nit.
4: Tu has estat seguint tot el dia la situació que ha passat amb aquest esvoranc. Ens pots explicar una mica quina és la situació en aquests moments, ara que ja és nit?
0: Doncs mira, la situació en aquests moments és que estic davant d'aquesta pizzeria que hem anat explicant que l'esvoranc bàsicament on s'ha produït és en un pati interior que fa de terrassa en aquesta pizzeria i que ha afectat també el lavabo. És un pati interior que és més gran, per això també hi ha altres edificacions afectades, però vaja, és potser l'epicentre, no el punt neuràlgic d'on hem anat parlant que s'havia produït. I de fet, hem explicat que el que s'hauria de fer per resoldre aquesta situació és sobretot omplir aquest esvoranc de formigó. Doncs aquesta entrada de formigó s'està fent des de la pizzeria, és a dir, els operaris són a dintre d'aquest local i potser de fons escolteu soroll de camions, és perquè hi ha una filera de conto nou, camions formigoneres que estan aquí un darrere l'altre per anar fent relleus a posar formigó dintre de la pizzeria. I ara ho calculava, més o menys, jo crec que ja fa ben bé 9 hores que estan posant formigó en aquesta zona. Per tant, imagineu la quantitat de litres de formigó que s'han hagut de posar en aquest esvoranc, que explicàvem que feia 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat. Tot i que és veritat que com que el formigó també es pot anar filtrant una mica si aquest terreny és inestable, doncs potser s'ha d'omplir més, no?, que aquesta part. I ara el que tocarà és que s'acabi d'omplir això i també demà i aquesta matinada que vagi solidificant, assegurar que ha quedat ben bé el terreny i demà al matí comprovar que tot està a lloc, per dir-ho així.
4: Aquest és el que anava a preguntar, eh? El que ha de passar, la previsió, és que demà al matí es vegi com ha anat això, que s'hagi pogut omplir de formigó tot l'esvoranc i si més o menys està bé per poder-ho deixar així i s'ha d'estar uns dies, suposo, fins que acabi compactant o com quina és la previsió que us donen, que clar, aquí tenim una situació que no resol en qüestió de només d'hores, no?
0: No, perquè primer és això, caldrà veure si ha solidificat bé tot aquest formigó, veure que efectivament el tema més pròpiament de l'esvoranc hagi quedat resolt, però llavors també s'ha de veure l'afectació als edificis, aquestes 8 finques desallotjades, algunes més properes, altres menys en aquest punt, perquè clar, alguns veïns que, és veritat que els veïns hem explicat, els que eren aquella hora dintre casa potser eren pocs, alguns han dit que han vist que sí que hi havia alguna esquerda, per tant caldrà veure si hi ha hagut afectació als edificis, de quin tipus, potser estructural no, però vaja, que realment és tot segur, tot estable, i això serà una feina que sí que és veritat que s'han anat fent avui una mica per garantir que no queia res, per dir-ho així, però en els propers dies doncs s'haurà de fer també per garantir que efectivament aquests edificis, aquests 90 pisos de 8 finques, són completament segurs. És per això que els bombers avui, quan han dit a les persones, als veïns que quedaven desallotjats, de moment l'Ajuntament només ha volgut confirmar que hauran de passar una nit fora i que ja es veuria, que demà al matí els diran alguna cosa, però pel que sabem, els bombers els han dit, bé, per si de cas agafeu roba per 2 o 3 dies, perquè això potser és llarg.
4: Pel que fa l'hora, ens pot recordar l'hora, Eudald, que ha passat això?
0: Sí, els veïns que ens expliquen és cap a les 9 del matí hauria estat. Els que han sentit el soroll que feia efectivament aquest esvoranc, que algú ens comentava que l'havia confós fins i tot amb... Diu, ostres, pensava que era algú que feia obres i que estava llançant la runa diguem-ne, per al pati o alguna cosa així. Doncs han dit que era cap a les 9. És veritat que llavors potser s'ha tardat una mica més a acabar de desallotjar tots els veïns.
4: Pel que fa a les causes, està clar que és arran... Clar, anem explicant, és arran de les obres de la L9, però hi ha un motiu concret perquè també s'ha dit, ho has anat explicant també tu, Eudald, que ja es veia, o hi ha veïns que ja veien que no acabava de ser aquesta zona del tot uniforme, no?
0: Sí, a veure, sí que el govern des de bon principi ha admès que la correlació és força òbvia perquè per aquí la tuneladora feia pocs dies que estava passant. De fet, hem de tenir clar que aquesta tuneladora avança molt a poc. Abans ho revisava i són 130 metres al mes. És a dir, que això, si anem a mirar dia a dia i fem una mitjana, és veritat que depèn del terreny i alguns llocs avança més ràpid, altres més lent, però poden ser uns 3, 4, 5 metres al dia. Llavors, avança molt a poc i ens deien que ara mateix estava uns 10-12 metres del punt on s'hauria produït l'esborranc. Això voldria dir que potser la tronadora va passar per aquest punt a finals de la setmana passada i no ha estat fins avui que s'ha dit. I llavors el govern sí que admet, tot i que s'ha d'acabar d'estudiar, que aquesta tuneladora pot haver provocat aquest moviment de terres. El que passa que també el que diu el govern és que la tuneladora, tal com es treballa ara, mentre es va passant i mentre es va perforant, ja es fa tot un arc de seguretat, diguem, de tot un escut que n'hi deien, en què ja es va formigonant també perquè el túnel, diguem-ne, ja quedi compacte i no hi hagi risc que el túnel, en cas que passi una cosa com el que ha passat avui, també s'esfondri, és a dir, que hi hagi un topall i no es provoqui un forat més gran com el que va passar, per exemple, al barri del Carmel fa 20 anys. Per tant, que per això l'afectació avui no sabem si hauria pogut ser tan greu, però no ha estat més greu perquè, per dir-ho així, un cop ha cedit aquesta part ja no podia cedir més perquè hi havia aquest topall. I, com deies, doncs haurem de veure, perquè ara el que també està sobre la taula és que això, que alguns veïns sí que apuntaven ostres els últims dies, potser havíem notat alguna esquerda més, però clar, tampoc ens hi fixem tant, eren petites, alguns sí que deien ostres, potser a la porta del sòtan costava més d'obrir, potser sí que s'havia produït algun moviment al terra. És el que s'haurà d'acabar d'estudiar, això, i de fet, fa només una estona, no sé si tenim el tall, la Laura Carrasco, que és la,
4: sí, sí,
0: la responsable
4: tenim el tall.
0: De, sí, la responsable d'obres subterrànies del govern, ens explicava que en l'última setmana només havien rebut un avís, una queixa directa per possibles esquerdes derivades d'aquestes obres. Escoltem.
1: Aquesta comunicació per tallar 15 arbres, bueno, està bé, nosaltres, per exemple, l'utilitzem, però clar, és molt insignificant en finques grans. En finques de 50 hectàrees, 60 hectàrees, etc., que és la problemàtica dels boscos grans, són les finques grans. La gent no té capacitat de cuidar-les perquè tot és molt complex, no? I aquesta és una mica la problemàtica.
4: Em sembla, Udal, que no acabava no, de ser no. Aquest el tall. Veurem si el tenim de seguida, l'escoltarem.
0: Bàsicament, si no us explico el sí, que digues, deia digues. La Laura Carrasco era que sí que havien rebut aquest avís d'una finca i que l'havien revisat i que semblava que la majoria d'esquerdes ja estaven documentades anteriorment, perquè això evidentment es fa tot aquest seguiment de la situació, i ja estaven documentades abans de les obres, per tant no serien conseqüència d'aquestes obres, i que en tot cas hi havia alguna que s'hauria d'acabar de revisar, però que semblava que la majoria de coses no. Hem de veure, perquè potser també no tots els veïns han avisat, ja dic, alguns fins i tot dubtaven de dir, ostres, no tinc clar si aquesta esquerda ja hi era o no.
4: Acabo, Eudal, preguntant-te per, ara ho has citat, el Carmel, és el primer que també és el que ha anat planant al llarg de tot el dia, l'esvoranc del Carmel, no té res a veure, ho has deixat ben clar, ho hem anat explicant al llarg del dia, no és comparable una cosa amb l'altra, no?, ni molt menys.
0: No, sobretot per això, per la manera com es fa l'obra, en remarcaven molt des del govern, que ara, doncs, també suposo arran d'aquell fet, es fa aquest escut de seguretat a la part alta del túnel, que ja impedeix que hi pugui haver un enfonsament de tot el túnel. Recordem que l'esfondrament del Carmel, l'esvoranc, feia 30 metres de diàmetre, el d'avui són 8, i 35 metres de profunditat, el d'avui són 4. Per tant, estem parlant d'unes dimensions molt més grans, va obligar a desallotjar més de 1.000 persones, hi va afectacions materials molt importants. Per tant, el govern ha volgut deixar clar que no té res a veure, tot i que és veritat que en aquell cas també de randa unes obres de metro, que en aquell cas l'ampliació de la línia 5.
4: Eudal, moltes gràcies per aquesta actualització, per aquesta última hora, i això, a veure si pots descansar aviat. Gràcies i bona nit.
0: Ara hi anirem. Gràcies a vosaltres.
4: Vinga, bona nit. Aquesta hora també volem saludar, quan falten 10 minuts per les 10, i volem escoltar el testimoni d'una de les veïnes afectades per aquest esvoranc i que haurà de passar almenys aquesta nit fora de casa. Carla Pedrera, bona nit.
2: Hola, bona nit. Què tal?
4: Comencem pel principi, si et sembla. Com ha estat el moment en què t'han dit que havies de marxar de casa?
2: Uf, ha sido un momento bastante denso porque justo yo acababa de llegar a casa y había visto cómo estaba la situación, todo lleno de policía y de bomberos, y que estaban literalmente al lado de mi casa. En cuanto subo a mi casa, empieza a subir la policía y veo que le tocan al vecino de enfrente, que le dicen que salga. En este momento me quedo sorprendida porque no entiendo nada de la situación, y tal cual me dicen que tengo 5 minutos para coger las cosas más importantes y que tengo que salir porque quizá el edificio se puede caer. Esto es toda la información que me han dicho. Sí, claro, nervios a flor de piel.
4: No, clar. A més, si t'ho posen o diuen que pot ser tan límit, no? T'ha sorprès, és a dir, entenc que sí, que molt, en el moment que t'han dit això. Era una cosa que tu t'ho podies arribar a imaginar? Havies vist algun símptoma, alguna cosa en el pis on vius o en el bloc de pisos que podia passar alguna cosa d'aquest tipus?
2: A ver, la verdad que indicios sí que había, porque mi calle en concreto, que es San Gervasi de Casoles, estaba levantada, o sea, hace unos días se levantó y, bueno, estaba rota prácticamente la calle. También, además, una vecina que vive en el edificio de enfrente me comentó que su terraza literalmente se había partido por la mitad y de ser recta había pasado a tener una forma de V. Esto en los días anteriores. Además de, bueno, he escuchado bastantes ruidos y sí que grietas.
4: Ajá, es decir, que ara et va quadrant una mica més tot, ¿no?
2: Sí. Antes la verdad que parecía que fuera también porque como hay tantas obras, tanto por la L9 como en sí en los vecinos que están todo el rato renovando y reformando y ser Barcelona, pues es algo como que tienes asumido y no te salta la alarma hasta que de repente, bueno...
4: Sí, és clar. Torno en el moment que t'han dit que havies de marxar, que tenies 5 minuts. Què has fet abans de marxar?
2: Asearme, porque venía del gimnasio de hacer deporte, literalmente estaba sudando y con un batido de estos de proteínas que te haces al llegar de entrenar, entonces lo he dejado, me he aseado como he podido, he cogido mi tortuga porque tengo una tortuguita y para mí es lo más importante que saliera segura de allí y las cuatro cosas más importantes, o sea, porque tampoco nos han dicho, coge cosas para unos días, no me han dicho en el momento si iba a ser para un día, para dos, entonces he cogido lo que tenía ahí en medio, además de que estaba bastante nerviosa porque la policía estaba evacuando a todo el mundo y se oía bastante jaleo y se oía como ruidos, como si fuera también algo cayéndose, y claro, debido ya a lo que me había dicho el policía, a haber visto ya la calle, también incluso lo que ha pasado últimamente en Venezuela, como que todas las imágenes que en mi mente venían eran de caos.
4: Clar. Clar, has marxat o has baixat, no?
2: Coincidiendo con varias vecinas que también estaban en la misma situación, que acababan de llegar y habían evacuado. Y luego había 15 oficiales de policía abajo, todos dentro del mismo edificio y fuera, precintando la cinta para que estuviera muy controlado el acceso y también la salida, y ahí nos estaban tomando la información a todos.
4: I quines alternatives us han donat? És a dir, on estàs o on dormiràs aquesta nit?
2: En un hotel, pero en un hotel que he tenido que obtener por mi cuenta. Porque, a ver, todo esto en mi edificio ha pasado alrededor de las 2. Nos han citado sobre las 5 de la tarde en la biblioteca cercana, que hay un centro cívico al lado, y allí se nos ha dado un poco de información, pero ha sido una información un poco vaga porque los únicos recursos que los servicios sociales tienen y disponen son de un albergue en el que los mismos trabajadores que nos estaban atendiendo duermen y son habitaciones comunes de 20 personas con baños compartidos. Entonces, eso era la única solución que te podían ofrecer.
4: És a dir, per tant, és aquesta situació d'aquí, d'aquest alberg que has dit,
2: Sí.
4: O si no, és a dir, no hi havia
2: que
4: res més.
2: Que tuvieras suerte, sí, que tuvieras suerte y que conocieras a alguien o tuvieras un familiar o que hablaras con un abogado, incluso me han dicho.
4: Hi ha l'opció que si ara tu has decidit anar a un hotel que puguis, vull dir, que et puguin acabar pagant aquest hotel, en aquest cas, o l'Ajuntament, o l'administració que sigui.
2: Claro, sí, porque básicamente yo lo que quiero es un techo seguro, un espacio que esté también climatizado, porque hoy he tenido que estar todo el día fuera de casa con el calor, con mis cosas, con la tortuga, ha sido muchísimo estrés. Yo lo único que quiero es un sitio limpio, ordenado, para poder ducharme, dormir y estar segura y tranquila. Y mañana pues a ver qué noticias me dan, porque tampoco se nos ha dado ninguna claridad con si va a durar un día, si van a ser dos, si... Depende del edificio, también dicen.
4: Ajà. Per tant, heu d'anar veient com va evolucionant tot plegat i si acabarà sent això, qüestió d'una nit, dues, tres, o ja es veurà. Carla Pedrera, veïna afectada per l'esvoranc que hi ha hagut al barri del Putxet de Barcelona, moltes gràcies per explicar-nos la teva història i per atendre'ns aquesta nit al 9C.
2: Moltes gràcies a ti. Bona
4: Adéu,
2: nit.
4: Bona nit. Ràpidament, per ja anar tancant també la tertúlia sobre tot aquest tema, Magda, arrenco amb tu. Un esvoranc que porta aquestes conseqüències, ara veiem aquest cas d'aquesta veïna i aquesta sensació de poca informació que arriba un punt que, clar, l'Ajuntament potser tampoc en pot donar tanta, i la Generalitat, no?
3: Primer de tot, que no hem de levantar danys personals, i això és la, la notícia, o la, la primera cosa que hem de destacar. El que passa que ella, ella ha dit una cosa que crec que és important, que és que ja hi havia indicis de que això podia passar, perquè diu que si el tros de carrer ja estava, semblava...
4: Molt significatiu, clar, que hi havia molts símptomes.
3: Fins que avui s'ha actuat d'allò de gairebé actuar a reacció. És a dir, la gran pregunta que s'haurà, que probablement els veïns exigiran i que després la Generalitat i l'Ajuntament haurà de donar, és... per què no s'ha pres aquesta decisió fins avui al matí si ja hi havia indicis de que alguna cosa podia passar? Hauran de donar més explicacions en aquest sentit i veure si realment eren indicis no, amb totes les causes, o simplement és que fins que avui no s'ha produït el fet no es podia actuar abans. No?
6: Gabinet de crisi des de la Generalitat, conselleria afectada... informació a tort i a dret a tots els ciutadans, perquè és inevitable quan has viscut un problema com va passar amb l'esvoranc al Carmel, amb l'esfondrament fa 20 anys, doncs és inevitable fer el recorregut cap al que va passar. Amb la qual cosa, per garantir que la gent està o minimitzar aquesta incertesa que té tothom, els que estan fora, els que estan al voltant, perquè les obres de l'L9 del metro encara trigaran. Amb la qual cosa jo crec que cal donar informació molt acurada, no només quedar-se... No, és que ara estem procedint de manera diferent, és que ara estem fent un arc. No, és a dir, de manera acurada, dades i de com s'està treballant, de com es pot treballar, com per minimitzar l'impacte i minimitzar els possibles efectes, i sort que no s'ha de lamentar cap vida humana.
7: Abans parlàvem de paraules que s'han de renovar perquè ja no tenen efecte, en canvi esvoranc manté la vigència des de fa 20 anys. O sigui, sense esvoranc i ja saps que és un dram. Ningú parla de forats, ni de sots, ni de trencs, ni de res. Tothom
6: forat diu, té una diu mida esvoranc, específica.
7: I tots ja fem un llepet a la roba interior. I més enllà d'això, mireu si les coses han canviat, que quan va haver-hi l'esvoranc del Carmel, aquí s'estava abans de l'Estatut, d'allà va venir el debat del 3% i quedaven 4 mesos perquè Messi marqués el seu primer gol amb el Barça. O sigui, imagina't si ens hem fet grans i esvoranc encara fa por.
4: Aquí has tancat ja el cercle, un Messi, que quina remuntada avui. A veure, tu que ets a Barcelona, Jordi, sí, i advocat i tot plegat.
8: Sí, a nivell de... Evidentment que s'ha de posar l'agenda sota segur i que, a més, haurem d'estar amb totes les garanties possibles perquè tot això no torni a passar, perquè la línia continua i la tuneladora continua, i, per tant, saber què ha passat. Indemnitzacions, és a dir, no només portar-los cap a un hotel, cuidar de la gent i que pugui anar amb la seva tortuga a qualsevol lloc i pugui estar més o més protegida, sinó que també podeu reclamar indemnització, perquè això és un risc greu que s'ha corregut i que no s'hauria hagut de córrer. I després, és veritat, això és el Puiget, i per tant és un puig, i per tant és possible que aquí la geologia sigui diferent i que s'hagi hagut de fer algun moviment diferent de la tuneladora. No sé com va i no sé si realment és més difícil en aquest tros concret de Barcelona o no, però sí que com a mínim l'Ajuntament i la Generalitat, que són els responsables, l'Ajuntament pel que fa al sòl i la Generalitat pel que fa a l'obra, hauran de veure qui indemnitza i com.
4: Recordem que l'hotel se l'ha pagat ella, en aquest cas la testimoni que hem parlat, la Carla Pedrera, però perquè el que ofereixen ara des de l'Ajuntament, el govern, etc., és aquest alberg. Us haig d'anar acomiadant, gràcies Magda Gregori, Jordi Cabré i Malucas i Cugat Comas, i que vagi molt bé, bona nit.
6: Un plaer, bona nit.
9: No ho sé, amb Mireia Garolera.
10: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions, per la qual cosa es poden produir pèrdues.
19: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
21: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
19: Desbloqueja el Titan que portes dins.
11: Com a maleta expert en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva'm els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
12: RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya. El divendres 10 de juliol, a la una del migdia, un programa des del principal referent cinematogràfic de Catalunya amb motiu de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
13: Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana. No.
12: El divendres 10 de juliol, d'una a dues, Vostè Primer des de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona. Un
14: river... Va, Joel, anem tirant.
15: Si marxem ja, va, que aquest final de temporada està sent...
12: Amb el suport del Comissionat per la Celebració dels 50 anys d'Espanya en Llibertat.
31: RAC 1. Tots som un milió.
12: Us hi esperem.
31: No ho sé. Amb Mireia Garolera.
4: Passa un minut de les 10, actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
16: Bona nit.
4: Què és el més destacat a aquesta hora?
16: Doncs que s'han aixecat la majoria de confinaments a Sant Manat, al Vallès Occidental. La bona evolució de l'incendi fa que Protecció Civil només mantingui el confinament per dues urbanitzacions, unes 300 persones.
4: Última hora des del centre de comandament dels bombers a Sant Manat, Violeta Martos.
17: Sí, una seixantena de dotacions continuen treballant en un incendi que ha posat contra les cordes els bombers i que ha arrasat més de 150 hectàrees. Malgrat les condicions meteorològiques, les previsions són positives i per això Protecció Civil ha ordenat el desconfinament de nuclis a la cua de l'incendi, on la situació ja és estable. De 7.000 confinats s'ha passat a 300 i només es mantenen aquestes mesures restrictives al Farell i a Sant Sebastià de Montmajor, totes dues poblacions a Caldes. N'ha parlat el 9C de RAC1, la sotsinspectora Imma Soler.
18: Ja hem enviat aquesta alerta en els mòbils per amb tota la resta de la zona doncs, avisar que aquest confinament ja no era necessari. Malgrat que no sigui necessari el confinament, estem al costat d'un incendi actiu i, per tant, s'ha de tenir molta vigilància. Continuen treballant els operatius i, per tant, el que tenim que fer és no circular proper en aquestes zones, no acostar-nos-hi.
17: Aquesta nit, com deien, continuaran les tasques d'extinció que s'allargaran també demà. Els bombers expliquen que el foc està en vies d'estabilització, però demanen molta prudència.
4: Gràcies, Violeta. Martí Oliveres, bona nit.
22: Bona nit.
4: Aquest escenari d'incendis que arriba a les portes del pic de l'onada de calor.
22: Sí, demà tenim aquest avís de perill per part del Servei Meteorològic de Catalunya que pinta tot Catalunya en, de manera diferent, però per un perill més alt a l'àrea de Barcelona, Girona, Ponent, Terres de l'Ebre i també el Priorat. Atenció, temperatures que poden arribar en aquests sectors als 40 graus o per sobre. Avui ja s'han fregat els 44 graus a la Vall de l'Ebre i els propers dies continuarem en aquesta onada de calor que es podria allargar també part de la setmana que ve. Per tant, paciència, nits complicades per descansar, sobretot a Barcelona, però també en alguns punts de l'interior on la temperatura no baixarà dels 25 graus de mínima.
4: Gràcies, Martí. Pep, tenim actualització d'un altre incendi, el
16: sí,
4: de les Gavarres.
16: Sí, una última hora, aquest incendi que crema des de fa 4-5 dies a les Gavarres, a l'Empordà, els bombers acaben de donar per controlar un incendi que des de divendres estàvem seguint, el van donar per estabilitzat i finalment ara sí el donen per controlat. És la bona notícia, els bombers donen per controlat l'incendi de la Bisbal d'Empordà.
4: Gràcies per aquesta actualització també, Pep. I l'altre tema, un dels altres temes del dia, els veïns afectats per l'esvoranc al barri del Putxet de Barcelona passaran la primera nit fora de casa.
16: Les tasques per tapar el forat i assegurar l'estabilitat dels edificis s'allargarà almenys fins a la matinada. Tot apunta que l'incident l'ha provocat les obres per fer el túnel de la línia 9 del metro que s'estan fent just en aquest punt. En total són 93 pisos. Una veïna afectada, la Carla Pedrera, explicava la seva experiència aquí al 9C de RAC1, diu que ja havien detectat indicis en dies anteriors.
23: Mi calle en concreto, que es San Gervasi de Casoles, estaba levantada, o sea, estaba rota prácticamente la calle. También, además, una vecina que vive en el edificio de enfrente me comentó que su terraza literalmente se había partido por la mitad. Además de, bueno, he escuchado bastantes ruidos y sí que grietas.
16: En total són 8 finques que s'han hagut de desallotjar, 3 al carrer Teodora La Madrid, 3 més a Sant Gervasi de Cassoles i 2 a Rubinstein.
4: I l'Església investiga el cardenal Cristóbal López Romero per diverses denúncies d'agressió sexual.
16: És el cardenal de Rabat, de 74 anys, acusat per almenys 5 dones. El Vaticà ja té el cas sobre la taula. Se l'investiga per diverses actuacions entre el 2009 i el 2024, tant a Marroc com al Paraguai. López Romero va passar part de la infantesa a Badalona, però es va traslladar a Almeria. Ell nega les acusacions, diu que és innocent, però tot i així s'ha apartat temporalment de les seves funcions.
4: I els esports, Xavi Rocamora, bona nit.
0: Bona nit.
4: Què fareu avui, tu diràs?
0: Explicarem la gran remuntada de l'Argentina avui contra Egipte, perdia 2-0, acabat guanyant 3-2 per classificar-se pels quarts de final. En parlarem amb periodistes argentins, però també amb un dels integrants de la Federació Egípcia, que s'ha queixat i molt de l'arbitratge en aquest partit. El rival d'Argentina a quart sortirà del Suís a Colòmbia, que acaba de començar, de moment amb empat a 0 inicial. El seguirem durant el tot avui fent tertúlia amb el Lluís Carrasco, el Màrius Carol i l'Ernest Folch. Amb ells parlarem d'aquesta nova exhibició també de Leo Messi i analitzarem la situació del Barça de bàsquet, que continua sense anunciar fitxatges i sense entrenador, quan ja fa dues setmanes que va acabar la temporada.
4: Gràcies, Xavi. Fins ara.
0: Fins ara.
1: RAC 1.
2: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
20: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
24: RAC 1. Cada nit, a 2:15, tu diràs...
25: Beletti, Beletti, Beletti, Beletti, Beletti, Beletti, Beletti, Beletti, Beletti, Beletti. Ha rebut la passada de l'Arson a l'interior de l'àrea.
26: A mi m'emociona sentir-ho. A tu et deu emocionar, també,
27: sí,
26: o què?
27: Sí, sempre. He escuchado muchas veces. ¿Eh?
26: ¿Sí?
27: Sí, sí. Y he enseñado a mis padres ahí en Brasil después. He pedido al club después las narraciones y esto, y esta era especial.
26: Sí, eh? Hola, Joan Maria Pou, què tal? Bona nit.
28: Hola, bona nit.
27: El mítico.
28: Digue'm la veritat, Julià. O sigui, digue'm la veritat. Aquella imatge que ja és icònica de la història del Barça, quan et poses la mà a la cara, també hi ha una part de, hòstia, l'he fet jo, de sorpresa pròpia, o no?
27: Sí. No, és verdad. Imaginar que quan entro està Larsson, Eto, Roni i Deco en el área, claro. Tengo que pensar en buscar un passe de gol a esos tíos, no hi marcar un gol.
29: A qualsevol hora del dia, podeu recuperar tots els moments del Tu diràs a RAC1.cat i a l'aplicació.
24: RAC 1. Tots som 1.
31: No ho sé. Amb Mireia Garolera.
4: Passen 8 minuts de les 10.

0: I avui, excepcionalment, en un dimarts, acabarem el programa amb la Clara Caraltó. Què tal, Clara? Bona nit.
1: Bona nit, molt bé.
0: Els feelings de dimarts són diferents.
1: És una cosa totalment anòmala, un paraules d'amor un dimarts. Jo suposo que em sortiran, no? També, sí. El dimarts és un bon dia per l'amor.
0: Sí, dilluns. Sí, dilluns. Clar, també podríem fer una tesi d'això, si és més dijous, divendres, dissabte... Dic moment d'enamorament. No.
1: Quan vam començar la secció, vam dir dilluns és el pitjor dia per enamorar-te, no? És com diumenge a la tarda.
0: Però, bueno, ja és això, o al contrari, perquè depèn de quin tipus d'enamorament, potser és un enamorament laboral.
1: Exacte, d'aquest que tens ganes que arribi dilluns al matí per tornar a la feina a veure aquella persona. És veritat, veus, no hi havia pensat. Els amors laborals no els hem fet.
0: Ah, mira. Aquí, donant idea.
1: Exacte.
0: A veure, però què ens portaràs avui? Si no ens portes un amor laboral, un amor de què?
1: A veure, Mireia, tu no estàs de vacances, no, encara?
0: No.
1: No t'ho pregunto per posar el dit a la llaga. T'ho pregunto per introduir la secció d'avui.
0: Ah, d'acord.
1: A veure, no estàs de vacances, falta poc.
0: Falta poc,
1: però et volia preguntar si t'has banyat ja al mar algun dia.
0: Sí, és veritat. Ja no me'n recordava. Sí,
1: eh?
0: Sí,
1: has fet el bany aquest inaugural.
0: Primer
1: bany
0: però jo sóc de cada cop... costa... Bueno,
1: t'ho volia preguntar.
0: Tota una performance.
1: Clar, una miqueta al pauet, ara tal, que està freda...
0: Si no és que algú t'empeny, que passa també. Però sí, amb els anys em faig gran.
1: La següent pregunta que tenia per tu, si ets llop de mar, que se'n diu... Ja, no. Està clar que no.
0: No, però puc entendre llops de mar, eh? Vull dir que hi hagi gent que li agradi molt el mar, i no sé si vas per aquí.
1: Sí.
0: De mar, amor...
1: Parlarem dels amors marinis.
0: Ah, mira.
1: A veure... És un tema, clar, la combinació de l'amor amb el mar, amb tot el que té, aquesta connotació d'immensitat, d'absolut, de llibertat, de perill, home, doncs té una força narrativa important.
0: Sí.
1: Ja vam parlar un dia aquí de l'Ulisses, no? Les nostres aventures al mar no són tan èpiques com les seves, segurament, no? Vam parlar que s'està tants i tants anys per tornar a l'illa. Tampoc ens calien, per idealitzar el mar, els anuncis d'Estrella d'Am, que també són un tema...
0: Totalment.
1: Total, no?
0: Perquè no pot passar en una muntanya, no? És sempre...
1: No.
0: Clar, mar,
1: no. Clar, és com cada any, no?, aquest cicle d'anuncis que et recorden que les teves aventures al mar són una merdi en comparació amb les que t'ensenyen ells, no? Però la literatura va ser... A veure, també... La publicitat funciona així, sí. La literatura igual, no? O sigui, t'explica aquí les aventures que poder no tindràs mai. Què és el més èpic que et passarà un dia d'agost a la platja?
0: Que torraràs.
1: Que torraràs ja o que intentaràs evitar que el pal del parasol vagi a parar a les dones que hi ha allà a primera fila. Que depèn de com dius, pues no corro gaire per anar a buscar el pal perquè porteu aquí parades des de les 8 del
0: quan
1: matí.
0: Quan et passa que estàs a dins de l'aigua, és que és...
1: No.
0: El
1: patiment
0: pitjor.
1: Absolut.
0: Sí. Clar, es veient tot el percal.
1: Doncs això, avui els amors marinis, val? També és veritat que, com a metàfora, potser romantitzem el mar perquè ens el mirem des de fora, però què passa? Que quan t'hi acostes, quan hi entres, és una mica com l'amor. Que el veiem, l'idealitzem, el veiem bonic, el veiem... Però quan hi entres...
0: Dius,
1: doncs fa fred, mareja, massa
0: no acaba...
1: sabat, massa...
0: O potser és molt temporal.
1: Sí.
0: Molt curt.
1: També una altra cosa que et volia comentar relacionat amb això. A veure, la idea de la dama de terra ferma enamorada d'un mariner és també un motiu literari recurrent, no?
0: Sí,
1: aquest amor
0: impossible. Un amor a cada port i tot
1: un amor a cada port, que es diu d'ells, no? Aquest amor impossible, incert... De fet, els mariners són els primers a desaparèixer, no? Els primers experts a desaparèixer emocionalment i t'has de quedar mirant a l'horitzó a veure si tornen.
0: Per tant, algú que desapareix emocionalment li podem dir mariner.
1: Exacte, ets un bon mariner.
0: A la vida ets un mariner, ets un mariner.
1: Començarem,
0: una
1: doncs...
0: marinera.
1: Una marinera. Exacte, sí.
0: Exacte.
1: Començarem amb una història de mariners, doncs. Mariner.

0: Per cert, que no havia dit, estem al Paraules d'amor, eh? Que aquesta secció té un nom que aquí va, ja dic la Clara, la Clara Caraltó, i és que fa la secció del Paraules d'amor.
1: Exacte. Mira, sentíem ara la Lídia Pujol cantant aquesta cançó, Lo Mariner, que és una cançó tradicional popular catalana, que explica la història d'una donzella que està brodant un mocador de sedes, queda sense seda, llavors hi ha un vaixell allà amb un mariner que li diu, vine, que tinc seda, ella, gran símbol de la ingenuïtat.
0: Vine, que tinc seda.
1: Entra, aleshores el vaixell comença a tirar, ella es queda adormida perquè el mariner comença com a parlar i a cantar i quan es desperta ja és alta mar. Llavors li diu, no, jo vull que em tornis a terra, vull que em tornis a la costa, i ell li diu, no. Aleshores ella es lamenta i diu, ostres, no, diu, soc la més dissortada de les tres germanes. Diu, són tres germanes, diu, l'una és casada amb un duc, l'altra és princesa i jo, pobreta de mi, soc marinera. Però espera't, perquè aquí ve el gir dramàtic. Perquè llavors el mariner li diu, no, no, no, que jo sóc fill del rei d'Anglaterra i tu seràs reina. Val? Plot twist final. Llavors, sí, no t'ho esperes. Llavors, aquesta cançó popular tradicional catalana del segle XVI ens explica el Joan Amades, que és un folclorista català, que... O sigui, que la trobem en tot el territori català amb molt poquetes variacions, tant de versos com de música, no? I, de fet, explica que també en altres territoris europeus, com per exemple Múrcia, com per exemple Escòcia, el trobem amb algunes variacions. És a dir, és una història cantada popular d'origen oral, per tant no té autor, que s'ha repetit en diverses zones costaneres. Llavors tu dius, és una història d'amor? Home, és la història d'un segrest, més aviat, no? És així, però explica també el Joan Amades que es veu que era una cosa bastant habitual. Això de raptar donzelles, a l'època, segle XVI-XVII, raptar donzelles per després mercadejar amb elles com esclaves en un altre lloc. Fort, clar.
0: Fort, molt fort, sí.
1: Aquest té un final feliç, però quan veus una mica l'origen històric, no, d'aquesta situació que es podia donar, penses, carai. Per tant, els mariners en el nostre folclore tenen,
0: no
1: són, com una mica,
0: així.
1: Són com una mica red flag, saps què et vull dir? No hi ha una connotació positiva al voltant del mariner. Va, seguim amb més mars literaris.

0: Ara aquí aquest, la música no l'encaixo ara.
1: T'he posat Laia, dels Pets, perquè et vull parlar de la novel·la Laia, del Salvador Espriu.
0: Mm.
1: Mira, la primera dada que et vull donar és que l'Espriu l'escriu quan té 18 anys. 18
0: molt
1: anys!
0: Molt jove, molt
1: joveníssim.
0: Jove.
1: O sigui, era un superdotat, era un geni. De fet, aquell estiu abans, que estava escrivint la novel·la, devia tenir 17 anys, li envia una carta a un amic seu i li diu... Diu, estic escrivint una novel·leta de costums mariners que anomeno Laia. Pessimista, amarga, negra, com tot el que planejo. Ja en parlarem. Dius, tan jove que era, i una visió
0: molt,
1: de la vida...
0: Sí, molt recargolat, fins
1: sí,
0: i tot.
1: Sí, bastant desencisada. Llavors, la novel·leta que estava escrivint, que és la novel·la Laia, ens explica la vida de la Laia, des de la seva infància, maduresa, casament, amant, fill, i moltes morts al seu voltant. No? És com un personatge que porta enganxada amb ella una fatalitat terrible. Llavors, els personatges del poble on viu és que senten, és com que senten per ella una fascinació i a la vegada un rebuig enormes, no?
0: Perquè... Amor-odi, no?
1: Sí, total. I és una mica com a lector també el que vas sentint quan llegeixes la novel·la, perquè, clar, a la vegada la Laia personifica tota l'ambigüitat de la condició humana. O sigui, és bona, és dolenta, és víctima, és victimària, fa mal, li fan mal... Saps? És aquesta ningú és pur, no? Ni d'una sola peça, és a dir, tots tenim... I està molt ben escrita en aquest sentit, i des d'una mirada feminista és molt interessant, la Laia, perquè és una dona que no fa el que li toca fer. Ella mostra el seu desig, mostra el seu cos, és a dir, subverteix la moral i llavors tots els que hi ha al seu voltant...
0: Ai, clar, es trenca tot.
1: Desubicats que flipes, és com... Però... I això la col·loca totalment als marges, no? Llavors, a part de parlar de la Laia, el que té ganes també, el que ens explica l'Espriu en aquesta novel·la, és el poble on passa tot això. Només en una edició Mireia explica on passa. Diu el lloc de, on, de quin poble està passant. Només a l'edició del 51. La novel·la és de l'any 32. Cinera. Cinera, és, sabem, és l'anagrama d'Arenys. És Arenys escrit, llegit al revés, no? La seva estimada Arenys de Mar. Aleshores, a tota la seva obra poètica, Cinera és Arenys, no? És com la transposició mítica d'aquest lloc. Clar, és bonic perquè l'Espriu no va néixer a Arenys, els seus pares sí que eren d'Arenys, però ell hi va passar tots els estius, hi va passar moltes llargues temporades. I expliquen que quan arribava la família Espriu, tots sortien a veure perquè arribaven amb un cotxe molt gran, no? I tots sortien, arriben els Espriu, no? El que li agrada a ell de col·locar a Cinera la literatura és que t'explica aquest poble tancat, el mar sembla una finestra de llibertat però a la vegada t'ofega, i t'explica les passions, les misèries de tota aquesta gent que viu aquí, que depèn del mar, no? Que el mar també porta molta mort.
0: Per tant, és una posició també més altiva,
1: fins
0: no?
1: A cert punt, sí. Hi ha una mirada també de l'Arenys de l'època, i evidentment és el que et deia, és una transposició literària, no és l'Arenys tal qual. Llavors, jo crec que una cosa xula que hauríem de fer aquest estiu, la setmana passada us enviava Sitges, aquesta setmana us envio Arenys de Mar. O sigui, jo crec que hauríem de...
0: Quina feina.
1: Sí. Bueno, vas a Arenys, fas un banyet, la tomba de l'Espriu, saps?
0: Sí.
1: I vull que parlem una miqueta de l'Espriu. Ara t'he col·locat una mica amb aquest Arenys, no?, amb aquesta Cinera, però vull que parlem una mica de l'Espriu i vull que escoltem una cosa.
2: La fonètica és una cosa que no se puede borrar. Y además yo podría quizá esforzarme en hablar un castellano que les pareciera a ustedes menos abrupto, pero entonces tendría que hacer las L's vibrátiles y poner quizá la boca en forma de culo de gallina.
0: ¿Com? ¿Com ha anat això?
1: Diu que tendries que poner la boca en forma de culo de gallina, val? Jo crec que no pots no venerar algú que en una entrevista amb Joaquín Soler Serrano, és l'entrevista a fondo, tot seriós, tot tímid com era l'Espriu, parla de la fonètica catalana i de com parla castellà, dient jo podria esforçar-me una mica més, però tindria que poner la boca com en forma de culo de gallina. O sigui, i a més ho diu, si li veus la cara, ho diu impassible, saps? No amb una mitja rialleta, en plan, t'estic fent una broma. No. Doncs aquest és l'Espriu. Llavors, l'Espriu és un personatge que és molt enigmàtic i...
0: Quina por, també, ara des del punt de vista... Sí, anava a dir periodístic, eh?
1: Sí. Clar, aquí, què fas, no?
0: Aquí, això, com se soluciona? Però vaja.
1: L'altre dia, molt bé. això és un personatge totalment enigmàtic, que explicava això del cotxe quan anava a Arenys, però a més es veu que ell, quan arribava a Arenys de Mar, a casa seva s'omplia, no?, el seu pare, era amic de tots els més intel·lectuals del poble, el mossèn, l'historiador, no sé què. Llavors, quan estaven tots allà, el seu pare, que era l'espriu petit, li deia: Salvador, vine cap aquí, recita els Reis Gots. Això que se'ls sabia tots de memòria, llavors li agradava molt doncs, presumir d'aquest fill tan intel·ligent que tenia, no? L'Espriu, ell sempre explicava que els anys més millors de la seva vida van ser els anys d'universitat, que això ens passa una mica a tots.
0: Que idealitza, sí.
1: El que passa és que, clar, ell, els seus anys universitaris queden totalment truncats perquè l'any 36 hi ha l'aixecament militar, per tant estem parlant dels anys previs, no? Ell participa en aquest creuer, van fer un creuer bastant famós per tot el Mediterrani, pel Mar Egeu, bastants intel·lectuals, professors... van estar bastant de temps, i ell explica que va ser com un dels grans moments, i és allà, en aquest creuer, on coneix el Bartomeu Rosselló Pòrcel, que és el poeta mallorquí, no? Que van fer una amistat molt, molt, molt, molt, molt profunda. De fet, en algun moment s'havia dit si no hi havia alguna cosa més. Jo avui no em mullaré, jo crec. Diuen els estudiosos i tal que van ser molt amics, que mai va haver més que això. A veure, tampoc ho sabrem, no? També és veritat que el Bartomeu Rosselló Pòrcel mor molt jove, mor de tuberculosi amb 28 anys, i ells dos van ser això, super, super amics. Deia l'Espriu, és un d'aquests amics que només en fas un i el fas als anys d'universitat. I fins i tot diuen alguns que, evidentment, que no van tenir res perquè tots dos els havien interessat per la mateixa noia a la universitat.
0: Però tal com ho estàs dient, obres la porta, no?
1: Ja, una mica, no ho sé. Sí, és una cosa com que s'ha dit, saps? S'ha comentat. Hi ha una novel·la...
0: Cadascú que pensi el que
1: vulgui. Cadascú que pensi el que vulgui. Sí, hi ha una novel·la dels Sebastià Alsamora que recrea aquests anys i ell, per exemple, diu que no, eh? Que, no, diu, no, només els dos els hi va agradar Mercè Muntanyola. Vull dir que realment, potser no, no ho sé. És veritat, però que no se saben històries de l'Espriu, no es va casar mai. Clar, jo pensava, potser és que realment no li interessava l'amor. També podria ser, ens pot sorprendre, però
0: no, podria ser. No, pot ser, pot ser.
1: No com l'autor que t'explicaré ara, Mireia, que va tenir uns tràfecs amorosos importants.

0: boca.
1: Mira, feia molt temps que no sentia aquesta cançó.
2: Sí, eh?
1: Ara és un retorn a no sé on, exactament.
2: Sí, sí, és també bastant un retorn a estius de fa bastants anys.
1: Bastants anys, sí.
2: Van tocar l'any passat al Vendrell, jo hi vaig ser al concert.
1: Aquí ja hi tornem, és que em feu molta gràcia, arrossegar cap a la vostra zona, no? Vostra, ja associo també a la Vall Honesta, etc.
2: Van fer una mica de gira, no? Sí, els Lacs amb Busta van tornar.
1: Sí, sí, no, clar, els Lacs, vull dir, fan concerts, però...
2: Total, que t'he posat el Navegant Solitari per parlar-te de Víctor Hugo. Víctor Hugo, líder indiscutible del romanticisme francès, personatge universalment conegut. El que passa és que no és tan coneguda aquesta novel·leta que et vull explicar. Ell és molt conegut pels Miserables, però té una novel·leta que es diu Els treballadors de la mar, de l'any 66, val? Que ell l'escriu, i t'explico l'argument molt ràpidament. El protagonista, que és com un navegant solitari, com ens deien els Lacs amb Busto, viu en una illeta del canal de la Mànega, on Víctor Hugo va estar exiliat, i resulta que té un combat amb l'oceà perquè ha d'enfonsar-se a rescatar el motor de vapor d'un vaixell que ha naufragat. I per què l'ha de rescatar?
1: El motor.
2: Ha de salvar el vaixell, el motor. Aleshores ho fa perquè està enamorat de la neboda del propietari del vaixell. Aleshores pensa que així podrà aconseguir, doncs, l'amor de la neboda. Clar, t'explica totes les aventures èpiques al mar, no? No només l'àrdua feina del navegant, sinó també el combat contra les tempestes i contra éssers mitològics. De fet, hi ha una escena, un passatge molt famós, que és una lluita contra un pop gegant, no? És aquesta idea una mica de l'home en contra de la naturalesa indomable, que és una idea molt del romanticisme. Com sempre, farem spoiler a mitges. Amorosament, la història no acaba bé. Mira, està editada...
1: Previsible, també.
2: Previsible, sí. La teniu en català editada, traduïda per l'Anna Maria Corredor, una edició d'edicions de 1984 molt xula. Per tant, una lectura estiuenca també la tenim. No acaba bé, val? Però a mi m'interessa aquesta cosa amorosa complicada per parlar de la vida de Víctor Hugo. Resulta que Víctor Hugo es va casar amb una amiga de la família de tota la vida. Es van casar, el seu germà va tenir... una mica de desengany, perquè es veu que també havia cortejat aquesta dona. Doncs tota la vida va arrossegar...
1: Això és una... Sí, una
2: aquest dolor.
1: Una motxilarra. Sí.
2: Sí. Es van casar, van tenir 5 fills, 4 d'aquests fills van morir en condicions... en situació bastant tràgica. I és que t'explicaré ara una vida molt complexa. Però realment l'amor de tota la vida, el gran amor de Víctor Hugo va ser un amant que van estar junts més de 50 anys, fins i tot les...
1: És l'amor real, no?
2: Sí. Que era una dona, que era una actriu amb una carrera no gaire prometedora, es van conèixer en un ambient teatral, el que passa que aquesta actriu venia de viure a Alemanya amb el seu marit milionari. No? Aleshores, ells es van enamorar molt fort, van fer un casament místic, és a dir, van prometre que estarien sempre, sempre, sempre, sempre junts, tot i les parelles oficials, però al cap de poc, jo crec que Víctor Hugo se'n devia oblidar una mica d'això perquè va tenir un altre amant. Amb la mala sort que el marit de la noia... els va enganxar al llit.
1: El marit de l'amant.
2: De la segona amant.
1: De la segona amant.
2: De la segona amant els va enganxar.

0: com rotllo... No. Es veu que va quedar molt, molt desolada, aquesta, la segona, l'actriu. Va quedar molt desolada de saber-ho, però mai, mai, mai es van separar. De fet, va ser un amor, avui que parlem d'amor mariners, va ser un amor contra vent i marea, perquè van estar això junts, més de 50 anys, i al final de la seva vida, Víctor Hugo va dir, ha estat el meu gran amor. A mi el que m'agradaria saber, però, és, Víctor Hugo, a veure, tenint en compte tant de tràfic sexual... tanta literatura escrita, que a més va ser un activista de la Tercera República Francesa, un dels majors defensors dels drets de l'home, i que mai va estar exiliat no sé quants anys en una illa del Canal de la Mànega, com s'ho feia per gestionar-ho tot? O sigui, jo penso, la gent normal, amb una parella normal, una feina, jo no tinc temps d'escriure,
1: saps què t'ho dic? Sí.
0: Diria, com ho feies per escriure? O sigui, com gestiones una dona, dues amants... No ho sé, m'agradaria preguntar-li si mai tinc l'oportunitat. En fi, Víctor Hugo, tota una cosa. I ara va, última recomanació.
1: Vinga, som-hi.

0: Sílvia Pérez Cruz.
1: Sí, sí, fa molt d'estiu, vestida de nit. Res, mira, acabo amb una última recomanació d'Amor Mariner, que és un conte. És un conte d'un recull de contes que es diu Te deix amor la mar com a penyora. Te deix amor la mar com a penyora. Et deixo amor la mar com a penyora, de la Carme Riera, escriptora mallorquina.
0: Sí, sí,
1: és un recull de 17 contes. Si en tot l'estiu només heu de llegir un conte, llegiu el primer, que es diu Te deix amor la mar com a penyora. Ens explica una història d'amor super, super delicada, o això sembla, i quan tu vas llegint veus que la narradora t'ha fet mirar només on ella ha volgut, i al final, a l'última línia, dius, jo vull tornar a la primera pàgina, i em sembla que és el millor que pots dir d'un conte. Així que, recomanació d'estiu.
0: Apuntat queda.
1: I res, si us trobeu mariners i marineres, ja sabeu el que diu la literatura, així que...
0: Què tal el feeling de dimarts?
1: Bé.
0: El comprem, sí?
1: Sí. D'acord. I tant que sí.
0: Doncs endavant.
1: Aquí. Ens veiem ja la setmana que ve.
0: Ens veiem la setmana que ve, sí. Últim paraules d'amor de la temporada. Gràcies, Clara.
1: A tu.
0: Adéu, bona nit. Nosaltres ho anem deixant aquí, el 9C d'aquest dimarts. Si us deixem ara amb el Xavi Rocamora i el Tu diràs. Bona nit. Bona nit.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 7 de juliol, el dia que l'Argentina ha fet l'encara més difícil. S'ha classificat, sí, però és que a més ho ha fet remuntant un 0-2 en contra. Egipte ha fet l'1-0 al minut 15 de partit. Al minut 21 Messi ha fallat un penal, el que hauria suposat l'empat. Ja a la segona part Egipte ha fet un segon gol al minut 58 que l'àrbitre, però, ha anul·lat, i és 10 minuts després, però n'ha fet un altre. La selecció egipça situava al 0-2, resultat que s'ha mantingut fins a menys d'un quart d'hora del final, quan al minut 79 el Cuti Romero ha fet l'1-2 a passada de Messi. L'ex del Barça ha fet l'empat 4 minuts després, i ja en l'afegit Enzo Fernández ha fet el 3-2 definitiu.
2: Pica Julián, pica Messi. Por el segundo palo viene el centro. Viene para Nico. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol argentino! ¡Gol argentino, carajo! ¡Gol argentino! ¡Gol argentino! ¡Gol argentino! ¡Enzo Fernández! ¡Enzo!
1: Així han explicat els companys de Ràdio Mitre un altre dia històric per a l'Argentina de Leo Messi, un Messi que tot just després del xiulet final s'ha posat a plorar, desconsolat, just abans que els seus companys comencessin a mantenir.

0: Jean-Louis Messi ja porta 8 gols en aquest Mundial, 21 en total a la competició, i afegeix un altre rècord. Ja és el màxim assistent també dels Mundials, igualant les 10 passades de gol que va donant al seu temps l'alemany Fritz Walter. I, evidentment, té temps per ampliar aquests registres, començant pel partit de quarts de final que jugarà contra el vencedor del Suïssa-Colòmbia que ara tenim en joc. Clara Rodergues, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: I com va aquest partit?
1: De moment sense gols, el 33 de partit de Suïssa i Colòmbia 0-0, tot i que ho estan intentant les dues seleccions. Colòmbia, que és una de les sensacions segurament d'aquest Mundial, n'ha tingut una de molt clara amb un xut que ha tret el porter suís quan ja pràcticament cantaven el gol l'aficionat dels cafeters, els colombians, que avui omplen molt l'estadi d'aquest partit de vuitens de final. Suïssa 0, Colòmbia 0, pendents de quin serà el possible rival del rival baixat de l'Argentina.
0: Per tant, ja tenim pràcticament dibuixat tot el quadre de quarts de final d'aquest Mundial, a l'espera de saber el rival de l'Argentina. Per la banda esquerra del quadre tenim un França-Marroc, un partidàs, que jugarà dijous a les 10 de la nit, l'Espanya-Bèlgica de divendres a les 9 del vespre, i per la banda dreta del quadre, l'Anglaterra-Noruega, que es disputarà dissabte a les 11 de la nit, i més tard es jugaria aquest Argentina-Suïssa o Argentina-Colòmbia. Seria cap a les 3 de la matinada. I tot plegat el dia que a RAC1 us podem avançar que l'amistós que jugarà el Barça contra l'Udinese el 8 d'agost serà finalment un triangular en què també hi haurà el Nottingham Forest. Ho ampliarem d'aquí a una estona i també us direm que avui ha nascut la nova plataforma de contingut audiovisual del Barça que ha presentat el president Joan Laporta.
2: Avui al barcelonisme estem d'enhorabona perquè avui és l'estrena del Barça Play. Ho ha dit molt bé el Llorenç, és un espai audiovisual que està integrat a la nostra app i a la nostra web i serà una nova forma de relacionar-nos entre tots nosaltres, entre tots els socis.
0: Neix, doncs, Barça Play, avui que també hem vist Fermín, per cert, a la ciutat esportiva Joan Gamper, el migcampista blaugrana, ha estat 5 hores treballant en la seva recuperació, també hi eren Ter Stegen, Christensen i Gerard Martín, i en el decurs de la setmana també s'espera que arribi el tècnic Hansi Flick i el nou responsable de la preparació física blaugrana, Benjamin Kugel. Durant el Tu diràs, explicarem detalls d'aquesta nova figura, d'aquest nou home de confiança de Hansi Flick. El Barça, que dilluns que ve començarà ja la pretemporada, avui ho ha fet l'Espanyol amb les proves físiques, de fet dia prolífic a l'equip blanquiblau, perquè s'ha anunciat el segon reforç per la temporada que ve, el lateral Kildirski Hartman, el neerlandès de 24 anys, arriba cedit del Burnley i es presentarà demà com a nou jugador de l'Espanyol. Avui qui s'ha presentat és el primer reforç, el també lateral Àlex Calatrava, procedent del Castelló.
3: Bueno, desde el primer momento que vi el interés y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos y es lo que ha dicho él, que desde el principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar. No hay que dejar de intentarlo, que los sueños se cumplen y yo soy una muestra de ello.
0: Són les novetats del primer equip de l'Espanyol, però aquí no acaba la història perquè també ha fet oficial el retorn de Sergio García, en aquest cas com a tècnic del filial. Pel que fa als altres dos catalans, en aquest cas els de segona divisió, el Girona i el Sabadell, és demà quan començaran a treballar. Mentrestant, fora del futbol, al Tour de França, tenim nou líder a la general. És el noruec Torstein Trent, un dels ciclistes de l'escapada del dia que han arribat a Foix amb més de 12 minuts de marge respecte al gran grup on hi havia els favorits. Pogacar cau a la quarta posició a la general a gairebé 8 minuts del nou mallot groc. I en tennis, Jannik Sinner és el primer semifinalista de Wimbledon després de derrotar en 3 sets l'alemany Jan Lennard Straff. I també en pàgina poliesportiva, cap al final del Tu diràs, dedicarem una estona al bàsquet per intentar entendre tot el que està passant al Barça. Dani Aguilar, bona nit.
4: Hola, Xavi, bona nit.
0: Perquè a dia d'avui continuem sense saber quins jugadors reforçaran l'equip, però és que també continuem sense saber qui serà l'entrenador.
4: Sí, el més preocupant és que la primera opció està més complicada que mai. El Barça comença a activar i fer-ho de manera contundent noves vies a Paolo Galbiati. Recordo que el club va comunicar i que marxava provisionalment de la taula de negociació amb Baskonia, que demana tres vegades més del previst pel tall del tècnic italià. Per això, també ho sabem, pot tenir altres derivades, i és que jugadors de la mateixa agència de representació de Galbiati, com Toko Shengeli o sobretot Moses Wright, perillin en clau blaugrana. De fet, segons sabem a RAC1, Wright ja té altres opcions sobre la taula que són viables. Sigui com sigui, però, ja et dic, Xavi, que també ho has de llegir tot plegat en clau negociadora. És a dir, que si aquest moviment del Barça, contundent, pot acabar fent que el Baskonia estovi la seva posició en els propers dies, serà el Barça qui torni a apostar per Galbiati, que no està al 100% descartat. Dies, per tant, de molt moviment i, de moment, poca concreció cap Barça.
0: Ho comentarem cap al final del Tobiràs amb el Xavi Ballesteros i amb l'Àlex Gozalvo. Ara, però, quan passen 8 minuts de 11:15, fem una pausa i parlem d'aquest nou miracle argentí i la remuntada contra Egipte que classifica Leo Messi i companyia pels quarts de final del Mundial.
5: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
6: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
7: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
8: El teu cos continua aquí, però el teu cap fa dies que és a la platja. Pensant en aigües cristal·lines, en no saber ni quin dia és? Atrapa-lo, tens destinacions com la Riviera Maya o Punta Cana des de 940 euros per persona amb sortida des de Barcelona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
9: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
10: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
11: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
12: Sona bé.
11: 4,3 litres de consum al 100.
12: Sona Qashqai e-Power.
11: I el 0% TAE.
12: Sona que estreno Nissan.
11: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
15: 8544-8544.
14: Sèrie
15: 41.
14: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
5: Amb Xavi Rocamora.
16: Oh, oh. One more drink away from letting go. Oh, oh.
0: Ara falten 5 minuts per 11:15.
17: Messi, el centro, Cuti, cabeció! Cuti, Cuti, Cuti! Gol! Cuti, Cuti, Cuti! Gol! Cuti, Cuti, Cuti! Gol nuestro! Gol de Argentina! Descuenta el campeón del mundo. El campeón defiende su corona.
18: Va Leo, intenta un centro, el rebote para Leo otra vez, otro centro, queda sucia la jugada, no podía Julián, tiene que girar, el toque atrás, Messi, gol y gol y gol y gol y gol y gol y gol y gol y gol y gol y gol y gol.

0: que la figura resolgui la seva errada, va i ho torna a fer. Mm. I ho he vist amb una amiga que és anti-Messi, eh? És a dir, l'antagònic de l'Ernest Folk, d'aquestes persones que diuen que era, que si era la pandèmia del Barça, que si era un tumor, que menys mal que ens vam desempallegar d'ella, etc. I ella i la veia tota contenta de que caigués d'una vegada el mite, i se l'ha hagut d'empassar amb patates, perquè el mite és viu, el mite segueix sent mite, no admet cap mena de comparació amb cap ésser viu, i és una autèntica barbaritat. Una Argentina que pràcticament no juga res, l'últim quart d'hora, justament perquè tenia la grada 60.000 persones que havien venut el que fos per estar mirant-los i animant-los, els tios s'han posat en el tots, no només Messi, tots s'han posat el vestit de Superman i han aconseguit el que només Superman pot aconseguir.
1: Hem de ser un club molt malalt perquè hi hagi gent del Barça que desitgi la derrota de Messi. Però... o sigui, hem d'estar, jo crec que molt malament.
0: Jo no he dit que desitges la derrota, però...
1: Hi ha gent que ha d'estar molt malament.
0: Bueno, és que clar, haver-se d'empassar un mite com Messi quan no t'agrada Messi, és dur, ha de ser molt dur.
1: El que passa que jo crec que és més dur per la gent del... No, jo voldria pensar que és més dur per la gent del Madrid que adora Cristiano Ronaldo, no? O sigui, no m'imagino gent del Barça anti-Messi, però és veritat que això del Barça és tan estrany que poden passar coses molt estranyes,
2: Bueno, Messi se'n va i no surt la gent als carrers a protestar. O sigui, al final la gent ho va assumir.
1: Bueno, aquí...
2: No. Jo et dic coses que han passat. Estic fent la fotografia, no?
1: Sí.
2: Jo què és el que penso?
0: La gent va quedar paralitzada, Aquí 5 d'agost de 2021, la gent va quedar paralitzada que no ho enteníem. Aquelles llàgrimes ens van arribar a colpir a tots d'una manera tan ferotge que tampoc se'ns va ocórrer a ningú sortir a fer cap mena d'aquest lloc.
1: I el 5 d'agost a Catalunya crec que no hi ha hagut mai cap acció de protesta per res. El 5 d'agost.
2: Jo et vaig dir una cosa, és a dir, a mi el que més m'entristeix és que un mite que ha sigut emparat, que ha crescut i que s'ha fet gran al Barça, quan fan un reportatge d'ell, surten imatges d'Argentina, surten imatges d'aquest equip insuportable del PSG, i al final apareix una imatge del Barça. És a dir
1: que
2: tota la inversió, no econòmica, sinó fins i tot
1: emocional,
2: afectiva, emocional, que el Barça havia fet amb aquest jugador, tot això se'ns ha escapat entre les mans.
1: Bueno, ens vam disparar un tret al peu i vam decidir que Messi, a partir d'aquest moment, ja no seria nostre. Llavors, clar, això que dius tu és la primera conseqüència, a banda de les conseqüències en patrocinadors, d'imatge, d'audiències, de tot el que vulguis. Però l'última conseqüència és això que dius tu, que llavors Messi ja no és nostre. O sigui, Messi és primer d'Argentina, després de no sé quin equip de Miami... després de
2: el Paris Saint-Germain,
1: el
2: veus a vegades i mira, va vestit al Barça, no, s'assembla, el Paris, els colors del Paris Saint-Germain, no. I al final t'apareix una imatge al Barça, no? Igual que quan fan un documental del personatge.
1: Però això ha de ser recuperable.
2: Això
1: hauria de ser recuperable.
2: Jo crec que hi ha coses que són... que formen part també de la nostra identitat, o sigui, de la mateixa manera que el barcelonisme té coses molt bones, té unes altres que... aquesta manca de resposta davant de determinats moments.
0: I aquest fet incomprensible al final també alimenta la llegenda d'aquest jugador. Algun dia algú haurà de fer el gran documental que ens expliqui què va passar aquell fatídic dia, perquè el dia anterior es van despedir a les oficines de Can Barça en una abraçada, tot d'acord, i destapant ampolles de cava, que em consta. Perquè això és una informació. Aleshores, voldria saber què va passar entre aquelles ampolles de cava i el comunicat urgent, pràcticament, que va sortir la mateixa tarda de l'endemà anunciant la marxa de Leo Messi. Què va passar?
1: Estic molt d'acord, Lluís. És una gran pregunta i és que no ens han donat la resposta. És que què va passar aquell dia? Ningú ens ha explicat absolutament res. I la pregunta l'hem fet diverses vegades, però ningú té el valor, les ganes, però, el coratge...
0: però d'altra banda, tampoc. És que ni el club, ni l'entorn de Messi ha explicat què va succeir aquell dia.
1: És que incloca tothom. Incloca tothom. És ningú. Ningú ho ha volgut explicar.
0: Bueno, però en tot cas, gaudim-ho, Messi sí. està viu, Messi segueix sent el referent mundial del futbol, Messi és el jugador amb més gols en aquest

0: aquest mundial, no en la història, no, en aquest mundial lluitant contra autèntiques bèsties pardes, com Haaland, que vam veure ahir, Messi és el màxim golejador.
1: I sobre les respostes, potser ens estem acostant al moment de tenir-les, és a dir, a Messi no li queden tants anys per estar a l'elit o per estar en actiu, a la porta no li queden tants anys per deixar de ser president, és a dir, un cop convergeixin totes dues situacions, que Messi ja no és jugador de l'elit i que Joan Laporta ja no sigui president del Barça...
0: Com a mínim queden 5 anys, eh?
1: Sí, però és que venim que en fa, ho han dit, 5 d'agost del 21, és a dir, que ja en fa 5. Mira, estem a l'Equador, estem a l'Equador del camí, doncs mira, d'aquí 5 anys potser tindrem respostes. No ho sé, perquè potser s'ho volen emportar i s'acaba la història.
2: Sí, però ara farà 5 anys,
1: sí.
2: I no ho sabem.
1: No ho sabem. Jo vull pensar, per tenir una resposta algun dia, vull pensar que és perquè no és el moment, perquè tots dos encara estan en càrrecs que no els hi permet. Vull pensar, perquè això em porta també a que algun dia tindré una resposta, tant de bo sigui
2: segur,
1: així, tant de bo sigui
2: segur.
1: Així. En qualsevol cas, mira, però això em porta la pregunta recurrent també, perquè aquesta emprenyada que dius, Ernest, que és recurrent, també ho és la pregunta que ara us faré. L'altre dia, en un test del Damià, quan fem entrevista amb els jugadors, li feia a Dani Olmo, una de les preguntes al test era a quin jugador del Mundial fitxaries? I Dani Olmo, no sé si per evitar dir Julián Álvarez o perquè ho va dir seriosament, va dir Leo Messi. Vosaltres fitxaríeu ara, avui, a dia d'avui? És impossible, ja ho sé, però fitxaríeu Leo Messi pel Barça?
3: Però és que és un despropòsit ara fitxar Leo Messi. O sigui, què fitxes? Què fitxes? Ser el rellotge de l'àvia? O sigui, és que no sé què estem... O sigui, és anar a buscar en el bagul dels records que un Messi que ja, en fi, que està en la seva recta final de la carrera, per fer què? Per fer què? Per fer-li un homenatge? Podem fer sense fitxar-lo. Jo et diria, jo, per exemple, escolta, jo vaig veure l'altre dia Haaland i pensava, què passaria si Haaland... És una discussió que hem tingut fa uns moments, eh? Hi ha dos que sabem de futbol, que no diré qui és l'altre, que està a favor de fitxar el Haaland. Hi ha un que deia, però per què dieu? Què dieu? Però, ara bromes a part, però, home, hi ha alguns futbolistes que fa goig veure'ls, eh?
1: Oh, i tant.
3: Mundial, i Haaland, jo no sé si és un bon futbolista, però em sembla una força de la natura. I que amb un equip justet, començant per un porter que està a l'atur. O sigui, nosaltres vam agafar un porter jubilat, i aquí n'hi ha un a l'atur. O sigui, que, no? Jo estic... Saps què és el que em fa patir més aquesta temporada? Si ha de sortir
1: Chesney,
3: no? el porter suplent del Barça, però a més ens hem venut, teníem 82 porters i ens els hem venut tots, els hem col·locat, els hem regalat, els hem subestat, no sé el que hem fet, però ja pràcticament no n'hi han, i ens queda un senyor gran que, ostres, quan fa una declaració el veus encara més gran, perquè no sé, no...
0: Sí, el porter de Noruega perfectament podria ser el segon porter.
3: Home, no sé, algú que pot...
0: A veure, a mi em preocupa ara que estem parlant del Julián, de Haaland, de Messi. A mi em preocupa una cosa. Haaland va fer dos gols. Haaland fa 1,95 m.
3: Se'ls inventa ell?
0: Sí, fa 1,95 m i pesa 90 quilos. Una bèstia de la natura, com deia el Màrius. I li estava marcant un dels defenses centrals més sòlids del món, que és Gabriel Magalhães, que fa 1,92 m i també pesa quasi 90 quilos. Va passar per sobre d'ell.
1: Sí, sí.
0: Després, en la següent jugada, pràcticament, fora de l'àrea, sense poder agafar cap mena d'embranzida, a peu parat, com es diu vulgarment, deixa anar un autèntic fuet amb l'esquerra i la fica. Julián Álvarez no pot fer cap d'aquests dos gols. Ni pot té aquesta esquerra sense agafar embranzida, ni pot donar un salt per sobre a Gabriel Magalhães. I aquí jo em pregunto, si hem de tenir un davanter que està limitat a no poder fer tot tipus de gols, i aquí ja em poso una mica nerviós. I a la pregunta que tu em feies, fitxaries a Messi? Jo et responc amb una pregunta. Necessitem un nou? Em diràs que sí. Quin és el nou amb més gols d'aquest Mundial? I ja t'he respost.
1: La resposta és sí, no?
0: Clar.
1: També me l'imaginava, t'he de dir, també, eh? Sí. Ernest.
2: No, sí. Messi, si no és l'únic fitxatge... I si no em condiciona els altres fitxatges, la resposta és evidentment que sí, perquè l'impacte emocional, econòmic, social que suposaria la seva tornada seria bestial. bestial. És de Last Dance convertit en una mena d'atracció global a tot el planeta, la marca Barça disparada, l'eufòria de la gent disparada, etc. Dit això, no estic pensant que sigui l'únic davanter. Per cert, tornaríem a ser perillosos en les faltes de fora de l'àrea. Tornaríem a ser gent seriosa amb les faltes de fora de l'àrea, no aquests 5 anys de penitència ridícula que hem viscut.
1: Rashford ho ha mig millorat algun dia.
2: Sí, però clar, m'estàs posant que segurament ja no jugarà més al Barça.
0: No vull tallar res, però només un petit apunt que m'he deixat, que em sembla molt important. Aquest Mundial li està fent un gran favor al Barça, perquè ha col·locat el preu de mercat real de Julián Álvarez, i de cap manera són més de 100 milions. I ho ha vist sobretot l'Atlètic de Madrid. Per tant, segons quina petició en aquest moment, després d'aquest Mundial, resulta del tot còmic, i el Barça no hi pot caure.
2: I llavors, amb el davanter, jo ja sé que us agrada molt Haaland, i aquesta és la discussió que hem tingut abans de començar. Bueno, jo ja entenc que us agradin els tractors, no? Haaland és un tractor posat allà, és una... ho arrasa tot amb una força física descomunal, amb intel·ligència, és un grandíssim davanter. Però jo Haaland el veig al Barça i penso, hòstia, és molt estrany Haaland al Barça, però igual sóc jo. I per tant, com que dec ser jo sol, no passa res, fitxeu a Haaland i divertiu-vos amb aquella roca bestial i tal. Jo tinc la sensació que és una roca ficada allà, que en els jocs de combinació i d'elaboració ràpida, etc, tot allò és molt difícil de gestionar. I per això segueixo creient en Julián Álvarez, que, estant d'acord amb el Lluís, que veus el partit d'Argentina i és simplement el secretari de Messi, però ho són tots. Tots són els
1: secretaris. No, allà tots juguen per ells, sí.
2: Tots són els secretaris de Messi, i no ha brillat gens en aquest Mundial Julián Álvarez, per cert, com tampoc ha brillat Pedri, hi ha grans jugadors que no brillen i no per això deixen de ser bons, però dit això, jo crec que el joc dinàmic de Julián Álvarez, per mi, lliga molt més amb el Barça que el joc de Haaland. D'altra banda, crec que si Julián Álvarez ja és pràcticament infitxable, imagina't Haaland. No sé de què estem parlant. I posats a fitxar armaris, a mi m'agrada Harry Kane, perquè crec que té un sentit del joc col·lectiu molt més desenvolupat que Haaland. Posats en aquests armaris...
1: Clar, Harry Kane, ara falta saber que van avançar des de The Athletic que ja està fet, és a dir, que ell té molt al cap de renovar amb el Bayern de Múnich i, per tant, tampoc... No podrà ser una opció, tampoc, aquesta.
2: No, però dic que Haaland, algú pensa que és una opció mínima? Està de veritat en alguna mitja quiniela? No.
1: I ahir en parlàvem també, i em sembla que era, no sé si el Sape o algú que estava a la tertúlia d'ahir, deia, i si a sobre comences a pensar en tots els diners que has de pagar-li al representant, al pare, a l'amic, a la mare, etc, no acabaràs mai.
3: Sí, hem de fitxar orfes. Jo crec que això ens donaria unes grans possibilitats. Exacte. Buscar davanters centres orfes que ens costaria més barat.
1: No hi ha primes aquí de fitxatge ni històries. En fi, 4 minuts i 3 quarts de 12. Clara, per cert, com va això? Com 0-0, no hi ha gols aquí?
4: Fa oloreta pròrroga, la veritat, perquè tot i que Colòmbia ha fet un petit pas endavant poc abans de la segona pausa d'hidratació, el cert és que no acabem de tenir ocasions molt clares. De moment, aquest 0-0, queden 8 més l'afegit pel final.
1: 4 minuts, com deia, i 3 quarts de 12. Farem una pausa. Durant la pausa és el moment, del 902-47-700, la col·lecció de Wonder Goal que anirà a parar algun dels oients del Tu Diràs. Per tant, espavileu, la primera persona que truqui és qui se l'endurà. Ara venim.
5: RAC 1. Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta Zero, Baisho, Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEV. Vola alt.
6: Car Store Group. Sabadell, Vic i Manresa. Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
7: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
8: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya. RAC 1.
1: Ja sonen a la col·lecció Wonder Goal, ja venen els capibares, ja ho sabeu, eh? Els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Goal, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful, 15 seleccions sorpresa, un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, aquest és el vostre moment. Avui, de fet, serà el moment de la Dolors, que ja la tenim en línia. Dolors, com estàs? Bona nit.
9: Bona nit, molt bé.
1: D'on truques?
9: De Barcelona, del barri de Gràcia.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs ja saps com funciona, oi, això? M'has de dir qui es mereix, sí, i qui no es mereix el pack Wonder Goal. A qui li donem i a qui no li donem?
9: Doncs mira, s'ho mereix el Cobercí.
1: Perfecte, el millor central del Mundial, segurament, ara mateix.
9: Exacte.
1: Molt bé, i qui no li donaries?
9: I no s'ho mereix el senyor Trump.
1: Bona. Mira, primera vegada, de fet, hem tingut poc temps, ahir no va sortir, però avui sí que ha sortit el senyor Trump amb aquestes ingerències polítiques en el Mundial de Futbol, sí, que ens han donat una mica, doncs, sí, aquests dos dies que han passat, no? Aquestes últimes 48 hores. Doncs, Dolors, moltíssimes gràcies per trucar, lògicament per escoltar-nos. No pengis, que t'agafem les dades i tu aquesta col·lecció Wonder Goal. Moltíssimes gràcies.
9: Gràcies a vosaltres, bona nit.
1: Que vagi molt bé, bona nit. Doncs la Dolors, que ja té el pack Wonder Goal, per tant, ja
3: per
1: cert, tot fet.
3: Enteneu el que fa l'entrenador de la selecció portuguesa deixant que pugi la pilota Pau Cubarsí? És a dir,
1: no.
3: fan el que va fer Luis Enrique a Araujo. És a dir, aquest que la pugi ell, però és que aquest sap pujar la pilota.
0: No,
3: és
0: el que més sap. És que de tots els centrals que han anat al Mundial, el que millor puja la pilota i el que fa més passada trencant línies és Cobercí.
1: Ahir ho comentàvem durant el partit.
3: No s'entén què pretén.
1: O Cristiano no va entendre qui havia de pressionar, que és una altra opció.
3: Cristiano li van dir que estiu així per allà davant i si en veia alguna pilota sol. Clar, una altra cosa. És a dir, jo entenc que l'entrenador té un problema si tens Cristiano Ronaldo a la teva selecció. Per què? Perquè no està per jugar. No està per jugar. És un home al final de la seva carrera, que què vols? Que faci un gol per dir que no sé què, ha jugat 6 mundials i ha marcat... Sí, per millorar la teva biografia personal, sí. Però, home, vaja, ho va tenir molt fàcil la defensa espanyola.
0: I és un inconvenient pel seu entrenador. Qualsevol jove crec que hauria donat un rendiment superior. Se li nota, a més, que hi vol, però, clar, la joventut, la picaresca, l'astúcia, la rapidesa, la velocitat de Cobercí, o de Laporte, impedeix que Ronaldo tingui cap opció d'avançar-se a aquests jugadors que són molt més ràpids, que estan en una dinàmica de competició molt més exigent que en l'Al-Hilal, vale? Amb les defenses de l'Al-Hilal, de la Lliga Àrab, i per tant és que no hi ha color, és que no hi ha color.
2: Sí, aquesta és la diferència amb Messi, és a dir, Cristiano s'ha carregat a Portugal, Neymar, de fet, s'ha carregat a Brasil, se l'ha carregat també a Ancelotti i se l'han carregat els brasilers. Però Neymar, va demostrar que és un autèntic cretí amb el que va fer amb aquell penal dirigint-se al porter de Noruega.
1: Sí,
2: i és un cretí que no ha entès de què va aquest esport i un dia va decidir que no volia jugar a aquest esport. I Cristiano simplement se li ha passat el moment i no han sabut com retirar-lo, perquè el pes de Cristiano a Portugal és encara més bèstia que el de Neymar a Brasil. I la diferència és que Messi amb Argentina és al revés. Argentina gairebé només és Messi. Encara ara, a dia d'avui.
1: Doncs eliminat Cristiano, eliminat Neymar, en canvi Messi continua en el Mundial i per una banda del quadre en què evidentment que tot és perillós ara ja, perquè mira, si passa a Colòmbia, perquè és Colòmbia, si no, Anglaterra no, a semifinals.
2: No, Suïssa és un equip evidentment que sabem que les probabilitats que guanyi el Mundial són 0,00000 infinits zeros.
1: És correcte. De fet, Argentina, tothom desitja ara mateix que passi Suïssa.
2: Colòmbia potser és un 2%.
1: Sí.
2: Però Suïssa sabem que és 0,0.
1: I Colòmbia ha fet una gran primera fase de grups, perquè realment estava en el grup de Portugal, va acabar primer Colòmbia, segon Portugal. Avui, Clara, no sé com l'estàs veient, però
4: avui et dic, partit més igualat, un pèl més travada, potser Colòmbia que altres dies, però és cert que en aquesta segona part, com et dic, ha fet un pas endavant, però no acaben d'ocasions clares, realment. Jo recordo la de Luis Díaz de la primera part, que ha tret Covell, i a la segona són només dos xuts, una porteria que ha estat també de Luis Díaz bastant fàcil per porter, i una molt clara, aquesta sí, de Luis Suárez, que tot sol a la frontal ha xutat fatal, però ho tenia de cara per intentar fer el 0-1. Un minutet més afegit i anirem a la pròrroga. Per tant, avui potser s'allarga això.
2: Confirmeu-me la meva sospita. Messi ara està mirant aquest partit.
0: No.
2: Amb qui va?
1: Jo crec que va amb Suïssa. Sí. Home, avui, és que tothom a Argentina avui va amb Suïssa. Ara parlàvem amb companys que estan allà.
0: I ningú argentí està mirant aquest partit.
1: Això també és veritat. I si l'està mirant d'aquella manera. D'aquí sortirà, recordem, el rival de l'Argentina. Per tancar pàgina argentina, Clara, recordem algunes de les coses que s'han dit, reaccions tant d'argentins com d'egipcis.
4: Anem a escoltar. Ja m'ha explicat que ha estat un partit molt boig amb aquesta remuntada argentina en el tram final del partit i, evidentment, ho hem dit, que són molt passionals, molt emocionals, i Scaloni és un d'ells, una persona que s'emociona molt, i un cop més avui ho estava després del partit.
10: No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, dejado.
1: I s'ha anat. Sí, ja està.
4: Tot emocionat.
3: Jo, és dels personatges que en cau bé.
4: Sí.
3: És que a l'Argentina hi ha molts que en cauen fatal. Però crec que té un entrenador que és un senyor que mai diu una cosa fora de lloc.
2: Intel·ligent.
3: I sap les peces que té i com les pot fer jugar. Ja està. I els diu, escolta, quan no sabíeu què fer, el petitet, ja està.
1: No, ha creat l'ecosistema perfecte per embolcallar Leo Messi i portar-lo de moment a un Mundial. A veure què passa amb aquest, però de moment a un Mundial, que és el de Qatar 2022.
4: Més tard ja, i més calmat, més serè, a la roda de premsa, ha pogut explicar una mica millor el que significava el que havia viscut, dient que es fa entrenador una persona per dies com el d'avui.
11: Que yo me hice entrenador para, cuando dejé de jugar, tener estas emociones. Por eso, ¿no? Porque me gusta ser entrenador. Yo sufro igual que todos ustedes cuando estoy en el banco. Pero las emociones que te da un partido de fútbol, que nos da a nosotros los argentinos un partido de fútbol, yo creo que es inigualable. Y volver a recrear esa emoción para mí es algo increíble. Soy entrenador por esto.
4: Hem dit que Argentina era l'alegria, però a Egipte han acabat molt, molt enfadats per l'actuació arbitral, per aquest gol anul·lat, el 0-2 de Mustafa Sikko, que després ha acabat fent igualment el 0-2, que no ha acabat servint de res a Egipte. Molt enfadats amb l'actuació de l'àrbitre, defensor de l'Etexer. Escoltem precisament a Sikko.
12: No fair, referee no fair.
13: Injust, l'àrbitre no ha estat just. És una injustícia, una flagrant injustícia. Està malgastant els esforços de tota la nació des del primer partit. Ens ataca, no podem marxar així guanyant 2-0 contra l'Argentina. Aquest és un torneig manipulat. Volíem fer feliços els egipcis, però no hem pogut. No està a les nostres mans, està a les mans dels àrbitres. És un torneig manipulat. Felicitats a l'Argentina per guanyar la Copa del Món. Ja no necessiten res més.
4: En la mateixa línia també s'ha mostrat el seleccionador Hossam Hassan, que ha dit clarament que era un partit també manipulat, que ho havia vist tothom, que hi havia igual les conseqüències que puguin tenir les seves declaracions, que diu que FIFA vol que el Messi segueixi la competició, potser per un tema de màrqueting, i que no ho poden fer res que han estat millors que Argentina, però que han estat injustos avui amb ells. De fet, també hi ha una altra polèmica que he anat veient per les xarxes, i és que hi ha hagut un moment que del partit que el seleccionador ha fet un gest creuant els braços, sí. I s'explica a les xarxes, i ho he confirmat, i existeix aquest gest, és un gest per denunciar algun incident racista durant el partit. El seleccionador, Hossam Hassan, l'ha fet. Segons el protocol de la FIFA sobre aquest incident, s'hauria d'aturar el partit, però el que ha passat ha estat que l'Etixer li ha tret una targeta groga al seleccionador, i suposo que a partir d'aquí també aquesta emprenyada que han agafat tots plegats. Veurem si té alguna continuïtat, s'explica alguna cosa sobre aquesta acció que no ha acabat en res.
1: De fet, és el gest que va fer, no recordo quin jugador del Madrid, el dia de la famosa mà a la boca amb els insults racistes, que després el mateix jugador del Benfica va dir que no eren racistes sinó homòfobs, però aquell dia hi ha un jugador del Madrid que fa aquest gest, que
4: dia,
1: no recordo.
4: Si jo m'equivoco, que aquell dia l'àrbitre era el mateix, François Letexera, que avui no n'ha fet cas d'aquest gest del seleccionador. En tot cas, seguim escoltant veus. Ara l'Argentina, d'alegria de Messi, per exemple, protagonista, màxim golejador del Mundial, 8 gols, un més que Mbappé i Haaland, que encara han de... que segueixen vius al torneig, recordem-ho, França contra el Marroc i Noruega contra Anglaterra, ha dit que és una bogeria el que ha passat.
14: Creo que fue un alivio para todos por cómo se dio el partido, porque no es fácil levantar un 2-0, pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final. Y bueno, pudimos dar vuelta y es una locura lo que hizo este grupo hoy en esta eliminatoria. Muy, muy feliz, muy contento que la gente pueda seguir estando, pueda seguir disfrutando del pase, de lo que hacemos, y ojalá sigamos.
4: Y evidentemente le han plogut els elogis. Primer, el seleccionador Scaloni.
15: A esos chicos que lo ven a él y no pueden creer lo que están viendo, que lo tomen como ejemplo. Sin duda, es algo maravilloso, maravilloso. Es, bueno, lo que ven ustedes, porque podía haber dicho re penal y ya está, y se acabó, nos vamos, no hacen el 2-0 y ya está, y la vuelve a pedir, y vuelve a intentar, y se me pone la piel de gallina, de verdad.
4: I companys, escoltarem de forma consecutiva a Julián Álvarez, a Enzo Fernández, l'autor del gol, i a Leandro Paredes.
16: Ya no hay mucha palabra para describir, la Copa del Mundo que está haciendo es impresionante y nada, nosotros tratamos de ayudarlo, de acompañarlo, de disfrutar cada momento, que nada, es un monstruo.
17: Después las adversidades, porque venía también de errar un penal y siempre mostró ese coraje de ir para adelante, esa valentía, y para nosotros es un gran ejemplo, tanto para los jugadores como para todos los argentinos.
18: Que él disfrute de esta manera, que él termine así el partido emocionado, para nosotros es muy gratificante y seguramente sea un plus para seguir compitiendo, para seguir peleando, porque no queremos que sea nunca el último partido de lejos.
4: I un últim document que no té a veure amb el partit. Escoltàvem Julián, que avui ha estat titular, doncs fa uns dies, unes setmanes, es va pronunciar sobre el seu futur, va dir que volia sortir de l'Atlètic de Madrid. Avui li han insistit i, en canvi, avui ha estat prudent.
19: En España sabes que estamos muy preocupados con tu futuro, no sé si después de lo que pasó, lo que dijiste, ¿hay vuelta atrás o has cambiado de opinión?
20: No, estoy pensando en los cuartos de final, ahora se vienen cosas muy importantes, así que vamos con eso.
19: Gracias.
4: Avui no tenia ganes de parlar. L'Argentina als quarts, esperant rival del Suïssa a Colòmbia, que se'n va a la pròrroga 0-0, final.
1: Ho interpretem d'alguna manera, aquestes paraules de Julián,
3: sí,
1: avui?
3: No, sí. Clar, no toca... No. Escolta, vol dir que està on estava. O sigui, no rectifica res.
2: No, sí, no és perquè rectifiqui, però hi ha un missatge aquí, que és... Jo ja vaig fer el que havia de fer, nois. Clar. Sí, Barça i companyia, jo ja vaig fer el que havia de fer i més que això no ho faré de moment. Com a mínim fins que acabi el Mundial, vull dir, i ell ja se la va jugar.
1: Sí, llavors, sí.
2: A partir d'aquí jo ara torno a les meves obligacions i adeu-siau. Aquest és el missatge.
0: Messi està vivint el seu dia a dia. Sap que la cosa s'acaba, l'està gaudint molt i crec que no es planteja més enllà de les properes 24 hores. I així es va tirant i així es manté en el cim de la muntanya anomenada futbol.
1: I del gest de Julián, vaja, de les paraules de Julián dient ara no vull parlar més del meu futur, com ho interpretes tu?
0: No, jo crec que ja està pactat. Totes les parts han pactat d'esperar a la fi del Mundial. I quan dic totes les parts, és totes les parts, és a dir, l'Anton i el representant de Julián, el Futbol Club Barcelona, Julián mateix i l'Atlètic de Madrid.
1: Ja vam explicar, ho explicava el Sape ara fa uns dies, que aquesta oferta del Barça que deia el president Laporta que té data de caducitat, doncs bé, aquesta data de caducitat és just després del Mundial. El Mundial és quan aquesta oferta Laporta la retirarà o li dirà, senyor Cerezo, aquí s'acaba la història, a partir d'aquí facin el que creguin convenient, si és que no hi ha hagut una aproximació, lògicament, abans del dia 16 de juliol, 19 de juliol, perdó, és el dia de la final, potser uns dies més, 20, 21, 22, aquella setmana.
5: És que a vegades ens n'oblidem que el Barça ha de fitxar un nou, eh? És a dir, l'opció Julián, efectivament, i això em sembla molt ben plantejat, no pot ser eterna, perquè el Barça, abans que acabi el mercat de fitxatges, ha de fitxar un nou.
1: Per tant, no et creus el que diu Laporta, que ja tenim amb el que... ja fem amb el que tenim, eh? Això no t'ho creus.
5: Ja fem amb el que tenim, és veritat, però no amb el nou.
1: No, no, ell sobre el nou deia... Jo crec que una part més d'aquesta negociació, d'aquesta estratègia, deia, i si no ve un nou, no patim que tenim jugadors suficients. És a dir, tu creus que sí que falta un nou?
5: Bueno, no és que ho cregui jo, és que ho creu el cos tècnic, sí, perquè si no hauríem passat una oferta d'aquesta quantitat per Julián Álvarez. És a dir, Julián Álvarez no està fitxat com... o no es vol fitxar com una opció de luxe, com un més a més. No, no, se'l vol fitxar perquè Lewandowski... s'ha anat del Barça, era una peça essencial, era un especialista, i es considera que s'ha de continuar buscant un especialista, encara que les característiques de Julián Álvarez siguin molt diferents, aporti altres coses i tal, però clarament el Barça internament ha decidit que és prioritari fitxar un davanter. El Barça ho ha decidit. Ara, que el president, per negociar, per tenir més força de negociació, diu això, etc. Val, sí, em sembla perfecte,
1: estratègia,
5: però el qui creu que ha de fitxar un davanter és el club.
3: Jo crec que no enreda ningú, ni a l'Atlètic de Madrid, ni als aficionats, ni ningú. Jo crec que et diu el que té que dir, eh? Però, home, se t'ha anat un davanter centre que ha portat 30-40 gols a les últimes temporades, i ara què?
0: I no està confirmada la renovació, la continuïtat de Rafinha. Encara no està confirmada.
1: No, estem a l'espera també. Ara ell tornarà abans del que podíem pensar, perquè Brasil ha caigut a les primeres de canvi. Vaja, no les primeres de canvi, però les segones, perquè en aquestes primeres rondes de classificació ha caigut Brasil. El tindrem segurament més d'hora del que pensàvem aquí a Barcelona, i a veure com acaba tot plegat. Hi ha hagut dues informacions durant el Mundial, però que ràpidament el seu entorn s'ha encarregat de desmentir, de possibles cants de sirena que arribaven des de l'Aràbia Saudita, i que el seu entorn s'ha encarregat de desmentir. Veurem què passa.
3: S'ha dit també que tenia problemes personals.
1: Exacte.
3: Per inversions fetes per gent propera amb ell, i no ho sé, també és veritat que quants partits ha jugat aquesta temporada? Quantes vegades se'ns ha lesionat. Sí, no, pràcticament no ha jugat al Mundial.
1: No, el Mundial va jugar a...
3: Va fer el primer partit. Va sortir una estona i ja està. I, però és que aquesta temporada l'hem trobat molt a faltar.
0: Comptant totes les competicions, crec que són 26 partits.
1: Són molt poquets. Sí. És menys de la meitat dels partits.
5: Sí, tot i així, estem tots d'acord que Rafinha és un jugador molt important pel Barça, no tant pel que pot aportar esportivament, que també, com pel seu lideratge. És un jugador, a més, que va ser clau en la primera Lliga de Flick, clau, i en el tomb que va fer l'equip. Va ser una història personal èpica, diria, que ja tenia un peu i mig fora del club i l'entrenador el va convèncer, ell es va convèncer. Això va ser clau pel projecte. A la segona temporada, efectivament, s'ha lesionat i ha tingut problemes, i ha perdut pes. Jo crec que ha perdut pes sobretot per un moment crític, que és aquell sprint tràgic seu en el amistós en Brasil, que no va entendre ningú, que va molestar molt al club i jo crec que a l'afició.
0: Que ell és conscient i que estic segur que no tornaria a repetir.
5: Jo tinc els meus dubtes d'això, i crec que el pes que ha perdut Rafinha és per això. És a dir, per un jugador brasiler és com per un jugador argentí. La selecció és una qüestió religiosa. Sí, és una qüestió existencial. De fet, per això va esprintar d'aquella manera. Sí, per això. No és... Ostres, és que... No, hi havia gent que deia, no, és que no hi ha pensat. No, clar que hi ha pensat, però és Brasil. I llavors, amb tot això, Rafinha, es vengui o no es vengui, si ell vol continuar, jo crec que haurà de passar per una reflexió molt gran sobre quina és la seva implicació amb el Barça, com gestiona ell la selecció, i d'alguna manera haurà de fer una mena de reset, o si vols dir-ho així, de renovació de compromís. Mm-hmm. O sigui, fa falta una mena de catarsi amb Rafinha. Si ara torna aquí i tot això no es gestiona, l'any que ve és perillós per mi.
3: Si has de vendre Rafinha, l'has de vendre ara. És a dir, un futbolista que està a punt de complir 30 anys i que s'ha tirat un any sense jugar, has de prendre... Has de saber què vols fer amb ell.
5: Té valor, en el mercat?
3: Segurament, però després d'un any, no diré que en blanc, però quasi, el preu ha baixat. O sigui, no ha pujat. I els ulls, fins i tot, dels culers, ens hem quedat aquesta temporada...
5: Freds.
3: Per això, sí, bastant freds, no? Amb ganes de fer coses, perquè és un futbolista que és veritat que porta lideratge i que porta, en fi, valors que el club necessita, però...
1: I que és la projecció de Flick a la gespa, és a dir, Flick era la seva nineta als ulls, vull dir
0: que... I aquí volia anar jo. Rafinha no és només el que aporta tàcticament a l'equip, sinó el que aporta sistèmicament. Ell forma part del sistema i fa millor el sistema. La seva presència en el camp, sigui tenint un bon rendiment o un no tan bon rendiment, el Barça juga millor. Mm-hmm. Jo crec que la seva presència és important i hem de pensar que Anthony Gordon té un perfil molt diferent de Rafinha. Jo considerava un gran fitxatge perquè justament són dos jugadors que es poden no només complementar i poden estar els dos al mateix temps al terreny de joc, sinó que pots buscar alternatives tàcticament molt diferents posant a Rafinha o a Gordon per l'esquerra. Aleshores, perdre la possibilitat de buscar aquesta diferència, crec que seria una gran pèrdua per l'equip.
1: Deixeu-me saludar el Damià López, que també és a punt d'embarcar, és a punt de deixar Dallas per anar cap a Los Angeles, on juga la selecció espanyola divendres aquest partit de quarts de final. Dami, com estàs? Bona nit.
7: Què tal, Xavi? Molt bona nit.
1: Sí, no? A punt de volar.
7: Correctíssim, sí, som a l'aeroport de Dallas, i d'aquí a una estoneta ja volem cap a Los Angeles. Serà la segona vegada que aterrem a les terres californianes en aquest Mundial. Allà ja hi vam ser per cobrir els 700 de final, Espanya-Àustria, i bé, doncs el destí ens torna a portar a Los Angeles per aquests quarts de final entre Espanya i Bèlgica, que es disputaran divendres a les 9 de la nit, hora catalana, al SoFi Stadium, després que Espanya, amb un molt bon regust de boca, doncs hagi entrenat aquest matí, encara a Dallas, i ara, a la mateixa hora que nosaltres, doncs el combinat dirigit per Luis de la Fuente, doncs voli cap a Los Angeles, on ja es quedarà instal·lat per divendres, com diu Xavi, per aquest partidàs contra Bèlgica, que doncs bé, fa un parell de dies més o menys gairebé tothom pensava que podria ser contra els Estats Units, però amb tot l'embolic que hi ha hagut aquests últims dies s'ha anat desinflant el globo dels americans, i al final ahir, doncs, tots ho vam veure, Bèlgica els va passar per damunt.
1: A 4-1, a més, golejada, un molt bon partit de Bèlgica, sense cap mena de dubte el millor partit de Bèlgica d'aquest Mundial, perquè arribava amb uns quants dubtes la selecció belga, ningú donava un euro per aquesta gent, perquè entre el que havia passat amb l'arbitratge, el fet del bon paper de Estats Units durant aquests primers partits de Mundial, més tot l'embolcall que suposa el fet de ser anfitriona, doncs evidentment tothom donava com a grandíssima favorita a la selecció nord-americana, però mira, finalment Bèlgica, no sé si per la ràbia també continguda del que ha passat els últims dos dies amb Donald Trump com a protagonista, va treure aquest punt extra que no li havien vist i que ara sí que li han vist per classificar-se pels quarts i ser rival d'Espanya. Sobre la selecció espanyola, Dami, abans que volis, alguna novetat? Què ha passat avui?
7: Sí. Sí, no hi ha novetats importants, només t'explico que Pau Cubarsí i Laporte, doncs avui no han saltat a la gespa, s'han quedat al gimnàs que hi ha al Cotton Bowl de Dallas, on s'ha entrenat a Espanya aquests dies, en aquest entrenament de recuperació, que ara en els temps moderns se'n diu de compensació. Hem preguntat i ens han dit que no tenen cap problema, que simplement això, producte de l'esforç, hi van haver de jugar 90 minuts superexigents, en el primer partit realment d'exigència màxima d'Espanya en aquest Mundial contra Portugal. I bé, doncs un cop l'equip torni a entrenar demà al camp de Los Angeles Galaxy, on ja ho va fer els últims dies, doncs s'entrenarà amb normalitat i en principi, doncs bé, si no hi ha canvis, Luis de la Fuente podria repetir el mateix 11 que li ha donat bons resultats contra Aràbia, contra Àustria i contra Portugal. Tot han estat victòries i sense encaixar gol. Mm-hmm. Ara mateix Unai Simón està batent un rècord que serà difícil, una vegada li facin un gol, que algú el pugui, bé, va camí dels 600 minuts, que algú el pugui superar, doncs aquest 11 amb Cubarsí, amb Pedri per davant, amb Lamine i amb Dani Olmo, És veritat que els canvis que va introduir De La Fuente doncs, li van donar un gran resultat. Això és així, Miquel Merino va fer el gol i Ferran Torres, que és un jugador sempre discutit, vagi on vagi, ja pot jugar al València, al City, al Barça, amb Espanya, va fer una assistència descomunal pel gol de Miquel Merino. És a dir que, més enllà del que se li pugui discutir, ahir a De La Fuente els canvis li van sortir a la perfecció, en l'execució, en la idea i en el resultat. Per tant, aquest és l'11, el que ve traient el seleccionador espanyol, però és veritat que Ferran Torres i Miquel Merino venen apretant fort, però jo crec que continuarà amb la mateixa idea contra una Bèlgica que agrada, igual que agradava Àustria, perquè és un equip que té tècnica, que és sí. Un equip que són jugadors amb bon peu, però menys que Espanya, i que tampoc són especialment durs, és a dir, que deixen jugar. Per tant, de cara al que és la idea d'Espanya, no és que es vegin a semifinals, perquè no s'hi veuen, i a més s'ha vist aquest Mundial, qualsevol et pot guanyar i qualsevol equip és competitiu, però home, és un rival que agrada bastant al cos tècnic de Luis de la Fuente, la veritat.
1: Doncs, Dami, bon viatge, i demà parlem ja des de terres californianes, com dius, des de Los Angeles. Que vagi molt bé.
7: Molt bé, Xavi, una abraçada, fins demà.
1: Igualment, 7 minuts passant de les 12, recordeu el quadre, de fet, Quim Salvador, com estàs?
8: Hola, bona nit, molt bé.
1: Recordem el quadre i partits amb els horaris pertinents.
8: Doncs sí, els quarts de final començaran demà passat, dijous dia 9, a les 10 hora d'aquí, el partit es jugarà a Boston amb el França-Marroc. Divendres 10, a Los Angeles, a les 9 hora d'aquí, Bèlgica-Espanya. El dissabte 11, a les 11 de la nit, aquest es jugarà a Miami, Noruega-Anglaterra, i encara no sabem qui jugarà contra l'Argentina la matinada de diumenge 12 a les 3 de la matinada, és a dir, és la nit de dissabte, però ja és matinada de diumenge, perquè a tothom li quedi clar, 3 de la matinada de diumenge, Argentina o Suïssa o Colòmbia, d'aquí una estona ho sabrem, es jugarà a Kansas City.
5: Per tant, el primer dia del Mundial sense futbol és demà?
1: És demà. Demà és el primer dia. I ara venen uns quants més, perquè després de dissabte no hi ha partits fins dimarts, que és la primera semifinal, dimecres la segona, i dissabte i diumenge de la setmana que ve és tercer i quart lloc i la final, respectivament. Com van, Clara, a Suïssa i Colòmbia?
4: L'acaba de tenir Colòmbia, ocasió claríssima sortida d'un cor de remat, que entre Kobe, que no sé si l'arriba a fregar, i el travesser, han privat els colombians de fer el primer en una pròrroga, això sí, que fins ara no s'havia jugat absolutament a res. Faltes i més faltes.
5: El partit aquest és una castanya.
1: Una pilonga, sí.
5: És una castanya només apta per malalts, sí. Perquè és droga dura.
1: Algú et dirà que han sabut veure en aquest partit de Colòmbia, de Suïssa, un joc i un subterfugis. És una castanya important, perquè estem veient com a mínim des de l'estudi de RAC1. Ara, si algú ens vol vendre les mil meravelles, elles, evidentment, no, estarem i la rebrem amb els braços oberts.
5: I per cert, molt decebedor, perquè sobre el camp, com a mínim, Colòmbia té grans jugadors, eh?
1: Sí. No, i insisteixo que la imatge de Colòmbia durant el Mundial ha estat força bona a estones o a partits. Avui no és ni molt menys el cas. Parlant de les polèmiques, que ara parlem de la polèmica de Donald Trump, amb aquestes trucades a la FIFA, a Gianni Infantino, què us ha semblat tot això?
3: A mi hi ha una cosa que em fascina de Trump, i és que no només, diguem, atemoritza el món, sinó que després té una certa necessitat de ridiculitzar aquells que ha atemorit. És a dir, perquè tu pots dir-li, trucar a l'Infantino i dir, escolta, arregla'm això. Arreglam-ho. I tu calles i passa. No, ell després té la necessitat de dir-li, mira que burro aquest Infantino, que em fa la pilota, que li demano un favor i me'l fa, i a sobre em puc permetre fer-li llengota. O sigui, explicar-ho al món. Però no ho sé. Per això, jo em sembla que és molt important, davant d'un personatge com Donald Trump, no tenir por, perquè és un bocasses, dos, o una por, diguem, controlada.
1: Relativa.
3: I dos, plantar cara. Això t'ho diuen els que en tenen, per exemple, de gossos i tal, vull dir, aquells gossos perillosos. No pots perdre... No. Escolta, la comparació segurament és bastant equivocada, però davant d'aquests gossos que, en fi, que aporten perill, el que has de fer és no perdre la mirada al gos. Saps què vull dir? I això és una mica el mateix. Trump, tothom que li ha fet la pilota, la Meloni, l'Infantino, la Corina, tots han acabat ridiculitzats pel personatge. Llavors, escolta, mira, Pedro Sánchez, en fi, us agradarà o no us agradarà, però ell ha mantingut una actitud de dignitat i l'altre no hi ha volgut entrar. És curiós, eh? Sí, davant d'aquest aquest menysteniment de Sánchez cap a la figura de Trump, educat, però menysteniment, l'altre no hi ha volgut entrar.
1: Sí que sap.
3: I això, doncs no ho sé, m'hauria d'aprendre, per exemple, aquest senyor que fa d'anfitrió aquest vespre a Turquia, que és el secretari general de l'OTAN, no? Secretari general de l'OTAN és un tio que riu, no sé de què riu, perquè el món no està per riure, eh? O sigui, em sembla mal escollit, vull dir, els holandesos, en fi, és una gent que jo admiro, no? Però carai, d'entant en tant te'n toca un a la tòmbola que...
1: Sí, que... podria passar ràpid.
5: A veure, jo crec que estem parlant d'una de les grans...
0: Deixa'm fer abans un comentari de servei, quasi, perquè el Màrius ha donat un consell que és exactament el contrari del que has de fer davant d'un gos. Vull dir, soc...
3: Gossos perillosos.
0: Sí, sí, davant d'un gos perillós, sobretot no el reptis a la mirada. Has de deixar de mirar-lo, posar-te a costat i desplaçar-te lateralment, poc a poc, i que ell se senti que està dominant la situació. Sobretot no li plantis una mirada a un gos perillós perquè t'atacarà.
3: Jo
0: crec que era important perquè...
1: No, jo et dic una cosa. Avui, preparant el programa, l'últim que hagués pensat és que acabaríem parlant de consells...
0: Vaig trobar en aquesta situació i no miris fixament...
3: A mi m'ha passat amb un gos...
0: Amb un gos que t'estigui retant, no
3: el miris directament. I m'he plantat i em va passar una vegada que anava a Macedònia i em vaig trobar una cosa pitjor que un gos, que és un tipus que tenia molt mala pinta i que donava uns caps de puny un arbre d'aquí de Pau Casals, que vaig pensar, mentre em anava a cridar a mi, que pensava, si me'n fot un d'aquests a mi, em trencaran dos. Sí. I després jo el que vaig pensar és... I li vaig dir, baixet de la meva dona, com, i, no, en fi, i si fos un gos faria el mateix. Tens una possibilitat. D'un tio molt violent o d'un gos molt violent, tens sempre una possibilitat. Que és ser el primer en donar...
0: Bueno, aquest és un altre tema.
3: Un cop.
1: Fet aquest parèntesi.
5: Mentre anàvem parlant de gossos, Suïssa ha tingut l'ocasió més clara de tot el partit. Us aviso.
4: Sí, sí, sí. Entrada de Vargas per evitar el gol.
5: Bueno, és que no ha estat gol de miracle.
1: Cadascú té la seva història.
0: Parlem d'infantil.
5: A veure, parlem seriosament. O sigui, el que vam viure ahir és potser la tupinada més bèstia i escandalosa de la història del futbol, segur, i probablement de l'esport. Jo em nego a creure que això, un cop acabi el Mundial, no tingui conseqüències.
1: És a dir, Infantino,
5: ja sé que el món està podrit i estem en mans de pertorbats mentals, corruptes, perquè això és corrupció, violents, totalitaris... sí, ja ho sé, tot això. I la ultradreta mundial aquesta i tot això. Que, per cert, això simplement és una expressió d'aquesta ultradreta, per cert. Però jo em nego a pensar que ha passat l'episodi i ja està. Perquè el que vam veure ahir va ser un cop d'estat en què el titella Infantino, que està comprat, simplement obeïa ordres del seu amo, però a més d'una manera totalment pública i notòria. És a dir, és un suborn públic que està passant davant dels nostres nassos. No és una corrupció que calgui el Premi Pulitzer per investigar. Ens l'estan explicant, aquesta corrupció. És una corrupció mafiosa en format obert. Mm. I a més, confirmada pel propi president d'Estats Units. Llavors, jo vull pensar que ara... Molt bé, ara la pròpia competició ho tapa, venen els quarts de final, després de les semifinals, hi ha un campió, tal. Però vull pensar que a dins de la FIFA hi haurà un moviment consistent per expulsar aquest pallasso de la seva institució, entre altres coses, perquè si no se la carregarà. Si no, es carregarà aquesta joguina que dona molts diners...
3: Tots li deuen masses coses.
5: Perquè és una organització mafiosa, però vull pensar que ha posat en perill la pròpia organització. És a dir, que fins i tot per preservar el caràcter de la pròpia institució, algú pensarà que han de prescindir d'aquest senyor. Perquè si no... La FIFA entrarà en una deriva molt perillosa. La UEFA, que no és precisament una organització que siguin germanetes de la caritat, van sortir amb un comunicat molt dur perquè això mateix ho van veure. A mi em va sorprendre, per exemple, l'atavió de Bèlgica. la gent dient, ui, sí, Bèlgica ha dit que impugna... Jo no havia vist mai a la meva vida algú abans d'un partit dient que l'impugnarà. Home, això és tot el que s'ha usat. Tot això és el màxim que s'ha usat.
1: Jo en Bèlgica tinc el dubte si la Tavió de Bèlgica era justament perquè estava a les portes d'un partit de classificació per als quarts de final i justament la UEFA, si s'hi posa, és a instàncies... per el segon pla de Bèlgica.
3: És Tintín, eh? O sigui...
1: Sí, sí, és correcte. És correcte. Sí,
3: que és ara, que és un tipus que mai va escriure, un periodista que mai va escriure una
5: i ara, sí, sí. No, i ara a Donald Trump li ve un problema, perquè o guanya Bèlgica en aquesta banda del quadre, Espanya. O guanya Espanya. Sí. I si avança Espanya, això sí que pot ser una cosa terrorífica, que és que es planti Pedro Sánchez a la final.
1: I abans que el Màrius parlava de Pedro Sánchez, un possible enfrontament a Espanya-Estats Units, hauria calgut veure què hagués passat si Pedro Sánchez hagués decidit viatjar, sí, per exemple,
5: de maneres,
1: o no.
5: També ha anat bé això, perquè hem acabat amb la broma dels Estats Units.
1: Totalment.
5: Que és una de les pitjors seleccions.
1: Per I amb la broma de Donald Trump, també.
5: Una de les pitjors seleccions.
1: Sí, sí,
5: i
1: sí.
5: Un país on el futbol no pinta res. No en tenen ni idea de res. Uh-huh. Tenen aquesta lliga per una mica distreure's, però vull dir que no tenen clar ni el nom de l'esport. Tenen un problema amb...
1: Donald Trump segur que no, perquè no sap ni les normes ni s'ha pres.
5: Tenen un problema amb el nom de l'esport, el president no sap les normes, no els importa aquest esport. Vull dir, és un país que realment, o sigui, no se li hauria de donar mai l'organització d'aquest esport.
1: En porta dos ja, de moment, sí, dos, sí, sí. Als Estats Units. Vull dir que són dos, a més, en qüestió de 30 anys, que si mires el repartiment dels mundials dels últims anys, tampoc no hi ha països on no n'hi ha tants.
5: Tots sabem quin és el criteri.
1: Sí, que hagin repetit. En qualsevol cas, sí que caldrà veure com queda la figura d'Infantino. Què passa amb aquesta comunicat, per mi, històric de la UEFA, anant contra el pare? És a dir, mira, aquest senyor
3: però és que
1: el que ha passat...
3: Hi ha un president de la UEFA que aspira,
1: que aspira
3: també a ocupar,
1: sí, sí,
3: el lloc d'Infantino.
1: Que aspira.
3: Per això, diguem, públicament s'ha volgut mostrar com el tio que li planta cara.
1: I a veure què passa amb les seleccions, és a dir, a veure què li diuen a Infantino, si realment hi ha algú que se li puja les barbes o no, o això ho deixen amb una cosa més i s'acaba la història. En definitiva, és un dels capítols importants d'aquest Mundial, no cal dir-ho.
0: A veure, particularment em sembla gravíssim perquè no hi ha precedents d'un estat de corrupció polític com el que hem viscut declarat. És a dir, segur que hi ha hagut ingerències polítiques en altres moments de la història. La FIFA data de 1904, imagina't, en 122 anys hi ha hagut temps de que passessin coses. El COI, que és l'altre organisme esportiu internacional del mateix calat, com a mínim, és del 1894. I les dues organitzacions sempre han tingut com a gran eslògan que estan al marge dels estats, de les nacions, dels reis, dels presidents i, sobretot, de la política. I que només es regeixen, sí, per les normatives internes.
3: FIFA, el FIFA Gate, sí, ja sé que té a veure amb la corrupció, però també amb la corrupció política.
0: Sí, no, per
3: vull dir que ja han tingut l'escàndol, eh? Sí. Va tenir que plegar pràcticament tothom, sí, eh? Tot el Consell Executiu de la FIFA i el president.
0: Aleshores, el precedent és bestial. El precedent és terrible, perquè al final també ahir va quedar en entredit la igualtat competitiva. Queda violada aquesta igualtat competitiva entre una nació com Bèlgica i una nació com els Estats Units, on el president es pot permetre el luxe de fer una trucada. Ara, què passaria si la trucada la fes, doncs, el rei Felip de Bèlgica, i que un altre president es fiqui, i un altre president... I després una altra cosa. Aquí nosaltres ens regim per una normativa que és purament esportiva, i on una targeta vermella és el màxim càstig. Clar, no pot ser que un telèfon vermell pugui més que la targeta vermella, perquè aquest telèfon vermell és per altres coses, no és per incidir sobre la targeta vermella.
1: I tot per res, 4-1 i cap a casa, és a dir, passa a Bèlgica, golejada, ni se'l va veure a Balogun, és a dir, no va aparèixer en cap moment del partit, aquest senyor que va ser amnistiat no va aparèixer després de tot el partit aquell rebombol...
0: I podria quedar dient Infantino hauria de dimitir, és igual, és que no dimitirà.
1: No.
0: Però que la vergonya és majúscula, és internacional i a més, coneguda, és així.
5: Mm. No, i paradoxalment, li va fer un favor a Bèlgica?
1: I tant,
5: perquè,
1: i tant.
5: Perquè crec que Bèlgica va treure l'ànima que segurament no té, i el Balogun potser ha quedat destrossat.
1: Balogun ahir era un ànima en pena, és a dir, ahir perquè... flotava per la gespa sense saber l'home exactament què passava.
5: Sí, perquè...
1: I Bèlgica l'han revifat. Bèlgica era una selecció, no en diré morta, però és que era una selecció que ha arribat a aquestes alçades del Mundial que ni quarts ni hores, eh? Però mira, ara, de moment està quarts. Quim, parlant de polèmiques relacionades amb polítics o amb la política, atenció aquesta, perquè també porta cua, de Mbappé, davanter de la selecció francesa, com sabeu, i del Real Madrid, amb una senadora del Paraguai.
8: Sí, la senyora Celeste Amarilla, que l'acabà el partit de vuitens França-Paraguai, va publicar...
3: Celeste Amarilla és l'arcoiris, eh? És fantàstic. O sigui, el pare no l'estimava. O sigui, ja t'ho dic jo.
8: Doncs la senyora Celeste Amarilla, senadora del Paraguai, va publicar a l'acabar-se el partit França-Paraguai, que va ser força tens, va publicar a X, vaja, al Twitter per entendre'ns, eh? Sí. Un missatge molt ofensiu amb el davanter francès, dient, entre altres barbaritats, que Mbappé és un camerunès colonitzat, nou ric, que en lloc de llet materna xuclava cocos i que el més instruït que va escoltar de petit eren ximpanzés. Una estona després va esborrar la piulada, però ja s'havia fet notícia a mig món. Mbappé li va contestar, també a Twitter, dient-li racista i dona menyspreable, incompetent i indigna del seu càrrec. I avui la senyora Amarilla ha tornat a replicar amb una carta pública escrita en francès, en què diu que de seguida es va penedir del que havia escrit, que ella també és víctima de racisme per Sudaca, tal com ho ha escrit ella mateixa, i per arrels indígenes, i que a més diu que no té cap problema en França, que de fet va estudiar al Liceu francès. Diu que el problema és amb Mbappé pel seu comportament arrogant abans, durant i després del partit contra el Paraguai. Acusa a més el futbolista de violència de gènere, per haver-li dit dona menyspreable, li exigeix també una rectificació i una disculpa, i a més amenaça de denunciar-lo si no ho fa. I també n'ha parlat Celeste Amarilla, la podem sentir pels mitjans del seu país.
6: Mbappé no me pidió disculpa y tampoco tengo por qué dárselas. A ver, me retracté y por eso borré el post. Ese fue un desatino, es un patrón que detesto en realidad. Es lo aprendido por una persona de 62 años casi, que vivió en aquella sociedad mundial donde se le pegaba a los gays, donde decir negro de mierda era lo más usual.
8: En fi, és un fragment de tot el que ha dit la senyora Celeste Amarilla. Fins ara, Mbappé, no em consta que n'hagi dit res més, estic actualitzant xarxes i notícies i no surt res més, però
1: millor no.
8: Avui sí que feia dies ja que no teníem comunicat al Real Madrid, doncs patapam, comunicat al Real Madrid per defensar el seu futbolista i manifestar, llegeixo textualment, sumar rotundo rechazo a las lamentables manifestaciones racistas y xenófobas vertidas por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra nuestro jugador Kylian Mbappé. Nuestro club condena firmemente este tipo de declaraciones que son impropias de una representante política y muestra su pleno apoyo a nuestro jugador Kylian Mbappé. I també hi ha ficat cullerada el president de la FIFA, Gianni Infantino, per condemnar els insults racistes de la senyora Amarilla i afirmar que tot el món del futbol i la societat estan units en suport al capità de la selecció de França.
1: Home, ara qualsevol cosa li va bé a Infantino també, per intentar, saps, sortir d'allà on soc, a veure si em puc agafar aquella branca, que, ostres, no la veig gaire segura, però mira, m'hi agafo per si de cas i a partir d'aquí ja veurem si caic o no.
5: La branca Celeste Amarilla.
1: Sí, exacte, la branca Celeste Amarilla. No, és que no cal ni comentar-lo, però és un aspecte més d'aquest Mundial.
5: No, en canvi, mira, et diré una cosa, la resposta a Mbappé està molt bé.
1: Sí, i tant.
5: Mbappé, i no és la primera vegada que té una reacció sòlida i consistent amb temes així. Sí, és un jugador que a mi, a més a més, no em cau bé, vull dir que el trobo a vegades en el terreny de joc una mica arrogant, no m'agrada que es fiqui amb un porter quan acaba de marcar un penal, que ho fa, o sigui, no m'agrada, però fora del terreny de joc demostra que té el cervell ben posat.
1: Sí.
0: En el camp contra Paraguai va estar especialment superbi i bastant menyspreable.
1: D'aquí plora la criatura, de fet, sí. La senyora Celeste Amarilla, totes les barbaritats que ha dit és per aquells minuts finals del Paraguai-França.
0: Respecte al comentari que ha fet el Màrius, pitjor seria Amarillo Celeste que no Celeste Amarilla.
1: D'acord. 5 minuts i 2 quarts d'hora. Fem una pausa, que crec que...
5: La fiebre amarilla és perillós.
1: El moment suau.
5: L'agrairem.
1: Sí, jo crec que sí. Ara venim, fem això. Ara venim.
21: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
22: Da igual donde estés.
23: Da igual cómo lo vivas.
24: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
25: En la misma jugada.
9: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
10: cuando todo eso llega,
9: entonces sí, entonces somos una.
10: Somos una.
11: Somos un
23: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
24: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
25: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
24: Desbloqueja el Titan que portes dins.
26: Si el de delante sale de la rotonda, quieres que te avise, claro. Y si pagaste de más por tu coche, pues también. Si compraste tu coche entre 2006 y 2013, en cartel.es comprobamos si eres uno de los afectados por el cartel de coches y te ayudamos a reclamar, revisar, responder y resolver en cartel.es.
27: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
28: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
29: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
30: Sona bé.
29: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
30: Sona el nou Micra.
29: I el 0% TAE.
30: Sona que estreno Nissan.
29: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
31: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
32: RAC 1. Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller

0: Torna a descobrir el gust de la fruita, el sabor de l'estiu que esperes tot l'any. A Aitona Gourmet cultivem la fruita que més ens agrada menjar. La collim al punt exacte i te l'enviem directament a casa. També comença la temporada al nostre hort amb uns tomàquets espectaculars. Aitona Gourmet, dels nostres camps a la teva taula. Descobreix què estem collint avui a aitonagourmet.com.
1: Taró,
2: Blanes
1: i Santa Coloma de Farners.
2: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
1: Romautonissan.com.
2: Romauto.
3: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
4: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
6: Fàcil, intuïtiva i renovada.
7: Tu diràs amb Xavi Rocamora.
8: Sonen els senyals horaris de 12:15 de la matinada, el millor moment per dir-vos que el nou Jeep Compass ja és aquí, perquè alguns ho semblen, però altres ho són. Disponible en versions plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric, el nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya. Bé, ja ha aconseguit baixar una mica l'eufòria de l'inici de programa, no? D'aquesta victòria de...
9: Ho estem intentant.
8: De Messi, imagina't, d'Argentina, volia dir.
9: Intentant rebaixar, però costa avui, eh? Avui costa.
8: Va, que hem de parlar de quatre qüestions de Barça, començant perquè, ho explicàvem a l'inici d'aquest Tu diràs, aquell amistós famós del 8 d'agost finalment serà un triangular.
9: Sí, havíem explicat que aquell dia jugaria un partit contra l'Udinese, però a recurs podem explicar que finalment el format serà un triangular, on també serà el Nottingham Forest. Per tant, també l'equip anglès, hores d'ara s'està acabant de tancar amb tots dos equips aquest triangular de pretemporada.
8: I això és d'aquí no gaire ja, perquè el dia 13, és a dir, dilluns de la setmana que ve, comença el Barça ja a treballar, comença la pretemporada, lògicament encara en família, perquè falten molts dels jugadors, tots aquests mundialistes que han disputat la competició aquests dies, o que l'estan disputant encara, i a partir del 27 de juliol ja comença l'estatge de pretemporada a terres britàniques. Però és que avui també s'ha presentat Barça Play. Què és Barça Play, sap?
9: Doncs és una espai, perquè ens entenguem, una pestanya que hi haurà a la web i a l'app del club que aglutinarà tot el contingut multimèdia del Barça. Els socis hi tindran accés gratuït, els aficionats hauran de pagar per tenir-hi aquest accés. S'hi podran veure partits de pretemporada del primer equip de futbol, els del filial que juguin al Johan Cruyff, també partits de les categories inferiors dels equips del Barça, els dels Legends, a més de partits històrics i documentals. Avui fent-hi un cop d'ull, he vist que, per exemple, es podia veure el partit sencer del 5-0 al Camp Nou contra el Real Madrid del 94.
8: Això,
9: o el documental
8: bé
9: de Lamine, Revolució 304.
8: És el de TV3, no?
9: Sí.
8: Sí, el que va fer el Xavi Torres i companyia. Si no,
10: algun programa en viu, sape? A Barça Play.
9: I hi haurà també programació, sí. 24 hores, 7 dies a la setmana, hi haurà programació. No, Barça Play avui ho ha presentat
8: Per tant, prèvies de partits i postpartits no
9: tot
8: sabem.
9: El que hi hagi, tot el contingut que hi hagi ja només estarà aglutinat
8: aquí.
9: Barça Play. Sempre que vulguis buscar alguna cosa d'aquestes, doncs te n'has d'anar cap allà. Avui ho ha presentat el president Joan Laporta en un acte al Poble Nou.
8: Veurem, tant de bo funcioni, perquè de moment no han sabut tocar la tecla correcta en aquest aspecte. Després de Barça TV em refereixo, doncs hem anat fent proves a veure si aquesta és la definitiva i aconseguim alguna cosa.
11: Què valdrà? No, vull dir que entenc que hi haurà una quota de subscripció.
9: Pels socis no, i per la gent que no ho sigui, pels aficionats sí, que encara no
11: se sap.
9: No hem sabut quina serà la quantitat, però hauran de pagar alguna cosa, sí.
8: Per cert, Clara, minuts finals, per no dir instants finals ja d'aquesta pròrroga.
12: L'últim ho prova Suïssa ara per l'esquerra, una centrada que traurà sense problemes la defensa de Colòmbia. N'ha tingut una claríssima, Campaz per Colòmbia, un regal de la defensa suïssa dins l'àrea, tot sol davant Kobel, l'ha enviat als núvols. Per cert, ha entrat un ex del Barça, Jerry Mina, per el seu company que s'ha lesionat a l'eix de la defensa. Doncs ha entrat Jerry Mina, sí, amb aquest, 2 metres d'alçada.

0: M'agradaria, eh?
1: Per veure si pots rematar-ne alguna en aquests 30 segons més afegit que queden, si no anem als penals, que és el que t'hi pinta.
2: I a Rimina...
3: Va fer un bon mundial, favor.
1: Sí.
4: Mira, justament, sí, jo també pensava en aquell mundial.
5: El de Rússia, de Rimina, no?
1: Sí, 2018,
5: exacte.
1: Sí, sí.
5: I el Barça va treure, picossada, eh?
1: Ja,
2: va treure el que no s'hauria pensat mai que trauria. Jo crec que ja és oficial, el Suïssa-Colòmbia és el pitjor partit d'aquest mundial.
4: Sí, ho has pogut comprovar, oi?
3: No estic d'acord amb tu.
4: Infantino, ho ha dit Infantino o no? Perquè llavors és oficiós, potser, si no surt Infantino a dir-ho, aquest és el pitjor.
2: Exacte.
4: És oficiós.
2: Ara ho veurem.
1: Un minut i penals.
4: Doncs un minut, li falta aquest partit.
1: Més divertits.
4: Són els, o serien els segons penals de vuitens?
1: No, de vuitens. De vuitens...
4: Ara no la recordo tampoc. Ara penso, intento pensar, jo estic ja creuant.
1: Sí, jo igual.
4: Setzents, vuitens, però no sé si són...
3: Jo diria que vuitens no hi ha.
1: No
4: hi ha hagut penals, encara serien els primers.
1: Sí, sí, sí. Vam tenir-ne...
4: Al Països Baixos, Marroc, per exemple.
1: Vam tenir-ne 3 a 700, l'Austràlia d'Egipte, el Països Baixos, Marroc i l'Alemanya, Paraguai, i aquests seran els primers de vuitens, si es confirmen en aquests 20 segons que queden, que sí.
4: Sí, sí, perquè ara és una mica que el jugador sembla com si ja estiguessin fent-se la idea, no? De, va, anem, enfoquem els 11 metres i a veure què passa. Doncs mentre no comencen aquests penals, Sape, tenim notícia relacionada amb el lateral del Barça, sí. Joao Cancelo.
5: Segons ha explicat la cadena COPE, el Barça i l'Al Hilal estarien molt a prop de tancar un acord pel traspàs de Cancelo al Barça. Pagaria al Barça 10 milions d'euros.
4: 10 milions.
5: Pel lateral portuguès, que signaria per les properes dues temporades amb el Barça.
4: Que el Barça vol Joao Cancelo i que Joao Cancelo vol el Barça, això ja ho sabíem. 10 milions d'euros, us sembla una quantitat correcta?
6: Jo recordo que he llegit fa uns dies que el Barça no pagaria més de 10, que és bastant indicatiu.
5: No? Del que vols pagar, no?
6: Sí, del que vols pagar. I, bueno, jo crec que, en fi, 10 milions per un futbolista que ha estat aquí al Mundial i que jo crec que ha fet un magnífic retorn al Barça. És a dir, hem vist, jo crec, que la millor versió de Cancelo, que no té res a veure amb el que havíem vist dos anys abans, no?
4: Sí.
6: I a més, doncs, jo crec que és un jugador que es porta bé amb el rest de companys i que l'entrenador del Barça el protegeix perquè li ha tret. Li veu sortida, no? Li veu moltes possibilitats, que és un tio que corre bé la banda, que s'entra bé, bueno, que té xut, no? Uh-huh. Sembla... Potser li falta una mica com a... No és el millor defensor que podries tenir per aquell costat, però et pot solucionar molts partits.
2: Em sembla que és un molt bon complement i ajuda a construir els laterals que necessita el Barça, però el Barça té un problema amb els laterals. És a dir, que jo crec que o recupera la millor versió de Balde i de Koundé, que tots dos van fer una molt mala temporada...
6: Que tens la sensació que estan sí, una mica, sí. Si algú els vol, que aixequi la mà.
2: Vull dir que el Barça amb els laterals no es troba a l'elit europea i té un problema per competir en els grans partits a Europa. Segurament on es veu més és amb els laterals, també amb altres posicions, però on es veu més és aquí. Llavors, bueno, el pas de Cancelo era necessari, segurament és el millor dels tres ara mateix, paradoxalment, perquè ve d'una no lliga, però és un primer pas. O sigui, realment el Barça ha de pensar com activa els altres dos, perquè si no la temporada d'Europa es fallarà.
4: Sí, ja ho hem vist. Sí.
3: Em sembla molt bon preu, però també m'estranya, perquè en el seu moment l'Al Hilal en l'any 2024 va pagar 25 milions al City per ell, i Cancelo tenia una fitxa altíssima a l'Al Hilal perquè cobrava 15 milions nets per temporada i li quedava un nets sí per temporada, cert. Són 30 milions bruts aquí, sí. A Espanya, amb el sistema tributari espanyol.
4: Sí que és cert, Lluís, que hi ha hagut tot aquest problema que tenen ara a la Lliga Saudita, sí, dels estrangers. Es van emprenyar molt amb Joao perquè ell el van fitxar per 25 quilos, sí. Després van fitxar un altre estranger i ell l'apartaven, com quan teníem aquí Romario, Stoichkov, sí, sí, i companyia, que havien de descartar-ne,
3: sí,
4: un.
3: Sí, l'apartaven, doncs, però cobrava 30 milions nets, clar, bruts per temporada.
4: I allà sembla que van mig pactar que si hi havia una opció de sortida, doncs finalment l'acceptaria.
3: Sí, però el sistema de bueno, els pagos en el Barça estan molt lluny d'aquestes xifres.
4: Sí, sí.
3: Aleshores, no sé quina fitxa tindrà Cancelo en el Futbol Club Barcelona, però serà menys de la meitat del que percebia l'Al-Hilal.
4: Els diners ja els ha fet, les coses com són, sí. Perquè ell els diners els ha fet i ell vol o va boig per jugar al Barça, per tant aquí s'explicaria, no? Que és una gran cosa també,
5: De fet anava als entrenaments amb la samarreta sí, del Barça, que ho vam veure més d'una ocasió.
4: Queda al·lucinant, és una cosa estratosfèrica i aquí s'ha demostrat que efectivament anava boig per anar al Barça, perquè com dius baixaria el que percebia allà del que percebrà aquí, no té absolutament res a veure.
3: Res a veure, aquí està, m'imagino al voltant dels 10 milions i en allà percebia més de 30.
4: Sí, sí. Penals, Clara?
1: Sí, sí, penals, i veiem aficionats de Colòmbia que sí, s'encomanen sí, el que sigui per,
5: patint, com...
1: per aconseguir passar als quarts de final. Es farà el sorteig amb els capitans, amb Davinson Sánchez de Colòmbia i amb Granit Xhaka de Suïssa, va, i mira, Suïssa va. Que tria la porteria i veurem si...
5: Davinson va sonar pel Barça, eh?
4: Sí.
5: Quan estava a l'Ajax.
2: Puc fer una enquesta ràpid?
4: I tant.
2: Qui creieu que passa?
4: Colòmbia
2: o Suïssa?
4: Tu, Colòmbia.
1: Suïssa.
4: Jo, Suïssa, també.
2: Suïssa.
3: Colòmbia.
4: Sí, 4-2, bueno, no hem quedat? 4 Suïsses, 2 Colòmbia. No,
1: bàsicament... Però, estem sols, que...
4: Sí.
3: Bàsicament...
4: No. Tu has dit Suïssa.
1: Tu que sí?
4: Sabe també.
3: Jo ho he dit perquè comença a xutar en Colòmbia els penals. I...
4: Ah, comença Colòmbia.
5: Jo perquè és el rival que vull per Argentina.
4: Bueno, però... Ah, clar, ja t'explico.
5: Estem enfocats.
0: Sapé no entès la pregunta. Jo no he dit qui voleu.
5: Però estic tan enfocat que crec que passarà el que vull.
0: És que és igual, li torno a explicar la pregunta i li és igual.
4: Perquè ell està focalitzat amb Argentina.
5: Que m'has preguntat que crec que passarà. Però estic... El meu desig és tan fort que crec que sóc capaç de
1: transformar el futur, no?
5: La realitat. Sí,
3: només pel llenguatge no verbal, Suïssa ha guanyat el sorteig de la porteria i ha escollit la porteria que veiem en aquest moment que s'estan dirigint, i Colòmbia ha guanyat el sorteig d'allans a primer.
4: També et dic que veig tanta samarreta groga que haurà vist potser 10 samarretes vermelles.
2: Això és fatal, perquè Suïssa no té res a perdre en aquesta. És a dir, Suïssa perd això i Suïssa demà continua de la vida igual. Colòmbia perd aquesta tanda de penals i hi ha tragèdia.
3: Suïssa ha escollit aquesta porteria perquè hi ha un grupet de suïssos allà.
4: Exacte, haurà vist 10 samarretes vermelles.
3: Un grupet petit, eh?
6: Un fabricant de xocolata.
3: I
6: l'altre que vendre llotges de cobrar.
3: L'altre porteria encara devia ser pitjor, imagina't.
4: Doncs començarà llançant... Home, ens aturarem una mica aquí, no, Clara? A veure què passen els penals.
3: Aquest senyor l'ha enfocat diverses vegades.
0: Sí, clar, perquè...
4: Que comença a Colòmbia, va.
1: Sí, amb Juan Quintero, el dorsal 21 de Colòmbia, qui va ser jugador del Porto fa uns quants anys.
5: Està nerviós,
6: fet una cosa molt
5: nerviós. Nerviós.
3: Tot el planeta mirant-lo no era el moment.
4: No. Mira.
1: Amb la cama esquerra, el davant i té Kobel, recordem, el porter del Borussia Dortmund, el porter suís. I anirà Quintero, gol pel mig pràcticament, Quintero que fa el primer de la tanda per Colòmbia. Per tant, comença marcant, tornarà la pressió per Suïssa.
4: Hi ha hagut cop de puny a la taula, ara, de Messi, veient aquest partit. Ell vol segurament Suïssa, però de moment s'avança Colòmbia en el primer penal.
5: De manual, eh? Sí. Fora i pel mig i ja està. Au.
4: Problemes fora.
1: Sí, sí.
4: I pressió també, clar.
1: Evidentment, perquè ja sabem que normalment és el que dèiem, que qui comença xutant, doncs, té un petit avantatge. Ho celebra Quintero. Ui, què li passa a Jeremina? Està content, Jeremina, aplaudeix. L'àrbitre li ha de dir que torni a la seva posició.
4: També és cert que amb això d'ajutar segon, l'altre dia explicava Naveira que en aquest Mundial i l'anterior ha canviat, és a dir, que estan guanyant les tandes els que xuten segon, que històricament no acostuma a passar així.
1: I a dir el capità de Suïssa, Granit Xhaka, l'ex del Leverkusen, de l'Arsenal, entre d'altres, Camilo Vargas sota pals, també mirant cap al cel, encomanant-se a tot el que pugui per intentar aturar aquest llançament i fer que Colòmbia s'enfronti a l'Argentina als quarts de final. I anirà Xhaka també amb l'esquerra a punt d'aturar-la, a punt d'aturar-la. Vargas l'ha tocat amb la mà.
5: Uf, ja pot, ja
1: però ha acabat entrant plorant la pilota d'aquest llançament de Xhaka 1-1.
4: O sigui, t'has de sentir tan alleujat quan passa això, perquè és que l'he vista aturada, aquesta pilota.
5: I ha de fer tanta ràbia si ets el
4: porter. I tant.
5: Jo l'has tocat. Perquè la toca i se li va, eh?
4: Sí.
6: No és massa alt. Si hagués sigut una mica més alt, aquest porter, arriba.
4: Aquesta és de Ter Stegen, no? De mà forta, aquella que feia deixar la mà forta i la pilota l'aturava i la desviava. I va a Colòmbia.
1: Sí, i diria que hi va Sánchez, precisament Davinson Sánchez, el capità, el jugador que comentàvem fa una estona, que havia sonat pel Barça en el seu moment. El Sant Jaume un altre cop,
5: tenen un aficionat.
6: De què va disfressat?
5: No sé, sembla el papa.
4: Exacte.
5: Porta com un...
4: Amb ulleres grogues, però.
1: Sí, sí, porta un...
2: Inversions de temps i diners bestials i aconsegueixen que la seva cara doni la volta al món. Aquest senyor ho ha aconseguit.
4: I sense vergonya, clar, perquè aquí és de tenir molt poca dosi de vergonya.
6: Semblava el Rappel, no?
1: Sí, és veritat. Estic d'acord, estic d'acord. A veure, què fa Davison Sánchez d'un central? Veurem com xuta. Es mou Cobel per intentar posar-lo nerviós. S'ho pren amb calma. Ui, ui, ui, i ha botat sobre la línia, jo diria, o passat uns centímetres, per tant, falla.
2: S'ha de veure.
1: Davison Sánchez, el senyor Rappel, o el papa de Ramon que vulguis, que no s'ho pot creure, es posa les mans també a la cara de Davison Sánchez, i ens sabem fortíssim, molt alt, i bota sobre la línia, eh?
4: Sí, sí.
1: Bota sobre la línia, no és gol, però no ha arribat a creuar.
4: A més, van amb rellotge.
1: Claríssimament, aquí, no, van amb rellotge, sí, aquí és ràpid, aquí no necessites revisions com el Bernabéu. I, per tant, error de Colòmbia, Suïssa, que pot posar-se per davant.
2: Aquest xut, m'agradaria que em diguessin la velocitat, perquè jo crec que anava a 300 per...
4: Sí, sí, era un...
2: No calia.
4: No, el que passa que, clar, és allò d'anar a assegurar... T'has passat de potència o, en aquest cas, també d'alçada, perquè les dues. I va a Suïssa per fer el 2-1, és això, seria?
1: Sí, s'avançaria a Suïssa i va amb Duni. Em doni molt centrat a la pilota. A veure si fa alguna passa cap a l'esquerra. Ara sí ho fa, el dorsal 23, em doni. El llançament amb molta tranquil·litat.
4: Que bé,
1: ha enganyat el porter, em doni. Marca Suïssa, que es posa per davant.
4: I...
1: 1-2, anirem al tercer llançament de la tanda.
2: I Leo Messi comença a acariciar el seu gatet.
4: Ara sí. Ara està solucionant aquella petita esquerda que havia fet a la taula, l'està tapant amb el posagots i au, i avall. I ara guanya Suïssa 2-1, anem al tercer llançament, i va Colòmbia.
1: Sí, obligada a marcar, si no vol complicar-se la vida... I anirà, mira, Campàs, que és el jugador que ha fallat la més cara de la... Jo diria, pràcticament, del partit. Si més no de la pròrroga, perquè també hem tingut un remat al travesser, que hi penso.
2: Jo això dels entrenadors no ho entenc, perquè el millor jugador està tardant tant a llançar-los.
4: Ara és el tercer.
1: Ara és el tercer.
2: I no ha aparegut Luis Díaz.
4: Sí.
2: No.
1: I va Campàs, i ui, a punt d'aturar-lo. Ja passava per sota els braços a Cowell, a punt d'aturar-lo. Però marca Colòmbia, que respira, esperant a Campàs als seus, a l'afició... Perquè hi cregui, que cregui que és possible, que hi veurem com... Uf!
5: Una toca, també,
4: sí, sí, entre el colze i el maluc li passa aquesta pilota, per tant, a punt d'aturar-la, però no l'ha aturat. Li ha passat com el porter abans de Suïssa.
6: El
4: xute
6: d'adrenalina, quan veus que la pilota entra, deu ser brutal, eh?
5: Sí.
2: O, ara, o d'alleujament.
5: Abans no arriba aquest moment, Màrius, quan has de col·locar la pilota... mirar el porter i xutar...
2: I no veus porter,
6: Sí, hi ha molts que respiren profundament.
5: Sí. Sempre se'm ve al cap la imatge de Jukic abans de tirar aquell penal a Riazor.
4: Ui, noi, sí. Uf!
1: I anirà una altra defensa, en aquest cas a Kanji, l'ex del City, ara a l'Inter.
6: González, no es deia?
5: Sí.
1: A Kanji, que a Madrid els gols. Ai, mora meva, Kanji.
4: L'ha enviat a Dallas, l'ha enviat.
1: Kanji ha fet un tà, que també ha de tirar.
5: Sergio Ramos.
1: O un Ramos, també. Força de Ramos va ser pitjor i tot.
6: Molt alta.
1: Els núvols a Kanji, que desaprofita l'oportunitat.
2: És fins i tot difícil tirar-la tan alt, no?
4: Sí, no, molt desviada, per sobre el travesset. Per tant, perd l'avantatge, de moment, a Suïssa, que tenia del 2-1, passem al 2-2.
6: Messi li ha clavat l'ungle sense voler, el gat.
1: Intenten animar els companys a Kanji, que ha quedat tocat per aquest error, sobretot el capità Xhaka. I ara hi va Cucho, el Cucho Hernández, el davanter del Betis, un conegut de la Lliga Espanyola.
2: No, de moment...
1: James l'han substituït ja. Fa una estona. Sospira el Cucho per intentar posar per davant a Colòmbia. El llançament atura Cobel.
4: Sí, aquest l'ha parat. Déu-n'hi-do.
1: Atura Cobel, com ho celebra Cobel, que han d'avinar la trajectòria. Atura el llançament, per tant, torna a tenir...
2: Aquest sembla definitiu.
1: Torna a tenir l'oportunitat, i es lamenta Luis Díaz, perquè veu que se li complica la cosa. Torna a tenir oportunitat Suïssa d'avançar-se en aquesta tanda.
4: És de mèrit, aquesta, perquè anava bastant enganxada al pal. Sí, que és cert que l'alçada és alta.
6: És una gran parada.
4: Sí. No va ras aquesta pilota, que hauria complicat l'estirada, però és difícil aquesta aturada. Doncs estem potser en els instants finals d'aquesta tanda de penals. Augment avantatge... Estan empatats a dos gols, però amb possibilitat de Suïssa de posar-se per davant.
1: Sí, i anirà Cédric Iten.
3: I si la pica estarà a un gol.
1: Que ha entrat a la... Segona part. d'aquest partit, en el tram final del partit, el 87, amb la possibilitat de tornar a avançar a Suïssa. I va ahir, temps al mig, mira, fàcil, sense complicar-se, després de veure el que havia passat anteriorment, marca Iten, Suïssa per davant, Colòmbia obligada a marcar, i ara suposem que sí que anirà Luis Díaz.
2: El gatet de Leo Messi ronroneix.
4: Serà allò que s'està fregant amb la cama ja,
6: i Messi li ha posat la macromina per la clavada d'ungla del moment anterior.
1: I veiem la imatge de Kanji, que és la típica, que tu has fallat i quan veus que tot torna al seu lloc, sents una mica també d'alleujament del teu error.
5: Ja
1: i
5: no
1: Luis Díaz...
5: Ja no quedaré marcat.
1: No, exacte, de moment.
5: De moment.
1: Ja, si la cagues, una altra, no?
5: Sí,
4: doncs dos match balls per Suïssa, o una aturada de Kobel, o bé si marca Luis Díaz, que marqui també el jugador de Suïssa.
1: Pràcticament no volen ni mirar els aficionats cafeters. Luis Díaz, el futbolista del Bayern, té aquí tot el país pendent d'ell. I va Luis Díaz, ui, com ha enganyat, també, amb quina tranquil·litat... Fent una petita paradinha...
4: Ha aguantat, però Kobel l'ha aguantat força.
1: Bueno, Luis Díaz...
3: Ara l'has de picar, eh?
4: Ara sí.
1: Que no falla, s'abraça amb el seu porter, amb Camilo Vargas, per també donar-li ànims de cara a aquest cinquè i definitiu llançament si Suïssa marca. L'Argentina ja té rival, a la matinada de dissabte, diumenge, si Suïssa falla, doncs seguirem.
2: No, deu ser l'instant futbolístic més important de la història de Suïssa, que anem a veure ara.
4: Un d'ells. No sé si ha arribat a quarts mai Suïssa. Jo crec que sí, que a Suïssa algun quart de final haurà jugat, jo crec.
1: Fa un petó a la pilota Rubén Vargas, altre conegut de la Lliga Espanyola.
3: I més important de Vargas de tota la seva història.
4: Aquest sí.
1: El jugador del Sevilla que pot classificar Suïssa pels quarts de final, on jugaria contra la vigent campiona, contra l'Argentina de Leo Messi i companyia. Concentració de Rubén Vargas. Se la juga aquí el jugador suís, en el cinquè definitiu llançament. I va amb la cama dreta, s'acosta la pilota. Vargas i enganya. El porter i marca i Suïssa, per tant, podeu celebrar-ho els que volíeu Suïssa per Messi. Els que hem encertat que passaria Suïssa també. Suïssa elimina Colòmbia a la tanda de penals. Suïssa serà la rival de l'Argentina de Messi en els quarts de final, eufòria de la selecció europea, una més que passa, ho comentàvem abans fora de micròfon, només l'Argentina i Marroc seran les seleccions que no són europees en aquests quarts de final. Quina pinya de tots els jugadors suïssos, que també s'abraça amb Kobel, que també ha estat un heroi. Es lamenta Luis Díaz i tots els jugadors de Colòmbia, Suïssa classificada.
4: Doncs ja tenim aquest últim partit de quarts que ens faltava, aquest últim emparellament. Sabíem Argentina, faltava el rival i serà Suïssa. Aquest partit que deia la Clara, que jugarà dissabte a les 3 de la matinada, per tant, tancant la ronda de quarts de final. Tenim ja tot el quadre fet. Dijous, França-Marroc, a les 10 de la nit. Divendres, Espanya s'enfrontarà a Bèlgica a les 9 del vespre. I dissabte, els últims dos enfrontaments. El primer a les 11 de la nit, el que jugarà Anglaterra contra la selecció de Noruega, i a les 3 de la matinada, aquest Argentina-Suïssa. Les semifinals, la setmana que ve. Dimarts, la primera, que és la de l'Espanya, Marroc, França. Aquestes seleccions s'enfrontarien a la primera semifinal. L'altra banda del quadre, la semifinal va cap a dimecres, totes dues a les 9 del vespre, i ja el cap de setmana de la setmana que ve, els partits decisius, vaja, el decisiu sobretot, que és la final, a les 11 de la nit, diumenge 19 de juliol, a les 9 del vespre, a les 11 de la nit, és el tercer i quart lloc de dissabte, dia 18 de juliol. Clara, gràcies.
1: Bona nit.
4: I tancarem tertúlia, no?, amb un bon gust de boca per sàpig, com a mínim, que ja per mi és suficient, per tant, a partir d'aquí ja està.
3: No només per sàpig, també pel Lluís, i dir que la veritat és que Argentina ha tingut un gran sorteig, veient com està anant tot, perquè han passat, arribaran a la semifinal, després de venir a 16 a Cap Verd, després a Egipte, i després a Suïssa, si finalment eliminen a Suïssa. La veritat és que gran sorteig i gran calendari per Argentina.
5: I la fase de grups que ha tingut, també. Sí. Tenia Jordània...
4: Sí. Totalment, totalment. Doncs ho deixem aquí. Anava a dir-vos abans que marxeu que si us digués que l'equilibri perfecte existeix, és que potser no us ho creureu. Doncs sí, ara amb el nou Omoda 5S, que és ja no has de triar perquè tens la màxima eficiència, un superhíbrid i tota la potència que necessites per al teu dia a dia. Un SUV amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. Nou Omoda 5S, el millor dels dos mons, descobreix-lo a la xarxa xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Anem tancant tertúlia, no? Jo crec que ja n'hi ha prou. Màrius Carol, moltíssimes gràcies.
6: Un plaer, com sempre.
4: Fins dimarts que ve. Ernest Fol, que ens veiem dimarts.
2: Fins dimarts que ve, que és el nostre Les Dents d'aquesta temporada.
4: Sí, Les Dents, i veurem, perquè és l'Espanya-França, el Bèlgica-França, l'Espanya-Marroc... Veurem què passa en aquella primera semifinal. Lluís Carrasco, que vagi molt bé.
3: Fins dimarts,
4: que sigueu feliços. Tres quarts i mig d'una, una pausa i tornem.
7: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
8: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
9: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
8: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
9: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
10: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
11: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus. Ben.
12: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
13: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
12: Desbloqueja el Titan que portes dins.
14: Arriba el nou Omoda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
7: Diràs, amb Xavi Rocamora.

0: Falten 4 minuts perquè sigui la 1 de la matinada. Encara farem un parell de detalls més, o tocarem un parell de temes més relacionats amb el món del futbol. Ja dèiem que el Barça no comença a treballar, no comença la pretemporada fins a dilluns que ve, dilluns 13 de juliol, però és que avui mateix ja ha començat a treballar l'Espanyol. Ho ha fet amb les proves mèdiques. De fet, són dies en què els equips catalans aniran tornant paulatinament, gradualment, a l'Espanyol avui. Demà també ho fan els dos equips de catalans de la segona divisió, Girona i Sabadell, i com deia, el Barça serà l'últim d'aquests quatre equips catalans de les lligues professionals en entrar en joc. Començarem parlant precisament de l'equip blanquiblau de l'Espanyol, d'aquestes primeres proves mèdiques, d'aquest inici, doncs, de curs, amb novetats, a més, avui és un dia prolífic en quant a la informació blanquiblava es refereix, però anirem a pams i començarem parlant d'aquestes proves mèdiques i l'oficialitat del segon fitxatge de l'estiu, el neerlandès Kilinci Hartman. Oriol Jové, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, sí. Lateral esquerre de 24 anys que arriba cedit del Burnley anglès, nascut, com dius, als Països Baixos, amb lligams familiars a Curaçao i format al Feyenoord, club amb el qual va debutar amb 20 anys. L'estiu passat el va comprar el Burnley per 9 milions d'euros, el Burnley del qual és propietat Alan Pace, el president blanquiblau, justament. I en el marc de les relacions amb el Burnley s'entén, imagino, que al mes de gener Hartman estigués com a espectador al RCD Stadium, jornada 22 de Lliga, Espanyol a la vez. Això era l'Espanyol juga RAC1.
2: És Engongue o no, aquest jugador que ens estan mostrant de manera repetida? Hartman, crec que...
3: Hartman?
2: Que és.
3: A veure.
4: Hartman, del Burnley, l'han enganxat a la grada de l'RCD Stadium.
3: Ah, sí. No, Engongue segur que no és Hartman. Però...
4: Clar, si és del Burnley, estaria lligat a l'Espanyol.
2: Ah, compte que no sigui algun nom així que pugui sonar.
3: Però lateral esquerre, l'Espanyol en té dos. Pot estar de visita, no? Poder amb...
4: Home, l'han ensenyat molt, eh?
1: Imagina't.
0: Ho avança RAC1, podem dir.
1: Sí,
0: doncs,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Xavi Puig ho avança, fet, eh? Xavi Puig, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Ja està, això és un avançat a RAC1 en tota regla.
5: Vistaire.
0: Exacte.
5: Del món del futbol.
0: Absolutament.
1: Hartman va continuar la temporada amb el Burnley, va jugar 23 partits en la temporada del descens a la Championship, repartint 5 assistències, i arriba l'Espanyol havent debutat ja amb la selecció absoluta dels Països Baixos de la mà de Koeman. Aquestes han estat les primeres declaracions de Kilinci Hartman com a jugador blanquiblau.
6: Crec que especialment el Feyenoord era conegut per ser un jugador que juga amb emoció. Crec que això es pot veure al meu joc. Sempre intento fer-ho així, donar el meu màxim pel club. Si ho veus d'aquesta manera, crec que puc complementar-me bé, però tampoc vull veure'm només com un jugador amb intensitat, perquè crec que també puc aportar a vegades calma durant la intensitat, i això també és important.
7: As a player with intensity, because I think I can also bring like sometimes calm during intensity, which is also important, I think.
1: Hartman serà presentat demà a les 12 i estarà disponible per Manolo per incorporar-se de forma immediata als entrenaments.
0: Demà Hartman, avui qui s'ha presentat és el primer fitxatge, Àlex Calatrava.
1: Sí, el mitjapunta que arriba procedent del Castelló, equip amb el qual va marcar 14 gols i va donar 8 assistències l'any passat a segona divisió i al play-off d'ascens a primera. En la presentació ha deixat clar que jugar a l'Espanyol és molt especial per ell.
8: Bueno, desde el primer momento que vi el interés y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos, y es lo que ha dicho él, que desde el principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar. No hay que dejar de intentarlo, que los sueños se cumplen y yo soy una muestra de ello.
0: Comencen a arribar els reforços, doncs, al primer equip, també al filial, Oriol.
1: Sí, el filial de segona federació l'entrenarà Sergio García, llegenda del club, amb més de 200 partits, fins ara dirigit equips formatius de l'ADAM i de la selecció espanyola, i ara agafa les regnes del filial. A més, el primer equip femení, avui hem sabut que Paula Gutiérrez torna a l'Espanyol 9 anys després de la seva marxa. Ho fa procedent del Deportivo de la Corunya amb contracte per una temporada.
0: Doncs tot això, insistim, el dia que l'Espanyol ha començat ja a treballar amb aquestes primeres proves mèdiques, els catalans de segona comencen demà. Xavi Puig, el Girona, torna a la feina amb l'estrena de Quique Álvarez a la banqueta.
9: Sí, aquest dimecres proves mèdiques i dijous ja treball sobre la gespa a la ciutat esportiva Vilablareig. Entre els citats, les dues cares noves, el migcampista català Isan González i el davanter ucraïnès Alexander Pichur, de 2 metres i 4 centímetres, o Unagi, que ha jugat al Mundial, i Sigankov, que va tenir també compromisos amb la selecció un cop acabada la Lliga, s'incorporaran més tard. Estuani i David López, de moment sense contracte, no són a la llista de jugadors que començaran la pretemporada. A més, Justin, Porto, Esprilla, Benat i Francesc, encara recuperant-se de lesions, treballaran al marge del grup. Un Girona que farà un estatge a la Vall d'en Bas del 20 al 25 de juliol i que de moment té programats a la pretemporada amistosos contra l'Olot, l'Alavés, el Castelló, la presentació davant l'afició l'1 d'agost contra l'Arsenal i també partit contra el Nàstic.
0: I avui també hem sabut que Ángel Donato serà l'entrenador del filial del Girona amb Àlex Granell com a segon.
9: Donato té 35 anys, és d'Alacant, aquesta temporada ha entrenat el juvenil de l'Atlètic de Madrid, també ha estat entrenador del filial de l'Elx i ha estat 13 anys treballant al futbol base matalassers. El seu segon serà Àlex Granell, que fins ara treballava a la secretaria tècnica del filial.
0: Això el Girona, també novetat al Sabadell, ha anunciat Xavi la renovació de Miguelete.
9: Sí, davanter que va arribar al Sabadell ara fa dues temporades, ha renovat el seu contracte fins al 30 de juny del 2028. S'afegeix a les renovacions de recents de Caixeri, també de l'entrenador Ferran Costa.
0: I encara en futbol, avui, 7 de juliol, ha començat la Champions. Amb els primers partits de la ronda prèvia, Oriol.
1: Sí, la primera ronda en la qual participen 28 equips, dels quals 14 passaran a la segona ronda, on se n'hi afegiran 14 més, entre ells l'Estrella Roja, l'Slovan de Bratislava o el Dinamo de Zagreb. N'arribaran 14 de vius, per tant, a la tercera eliminatòria. Aquí se n'hi afegiran 6 més, entre ells el Bodo Glimt, sorprenent Bodo Glimt d'aquesta temporada, el Sant Gilois o l'Olympique de Lió, i 10 equips es plantaran a l'última ronda, on s'afegiran 4 clubs més, el Celtic, l'AEK d'Atenes, el Viking o el Linz, i dels 14 que jugaran aquesta quarta i última ronda en sortiran 7 equips que completaran els 36 que jugaran la propera edició de la Champions. Com diem, el camí previ a la Champions ha començat avui i ha començat amb els partits d'anada de la primera ronda, entre els campions de Lliga, per exemple, d'Hongria, de Romania, de Bulgària, d'Irlanda i d'Andorra. El campió d'Andorra, l'Inter d'Escaldes, que ha perdut per 3-1 al camp del Lincoln Red Teams de Gibraltar. La tornada és la setmana vinent al Principat, haurà de guanyar per 2 gols de diferència l'equip entrenat per Felip Ortiz. Per ser a la segona ronda, altres resultats: Ararat d'Armènia 2, Riga de Letònia 0, Zalgiris de Lituània 1, Drita de Kosovo 1, Saba Baku de l'Azerbaidjan 2, TNS de Gales 0, Vardar de Macedònia 0, QPS de Finlàndia 2, Floriana de Malta 2, Shamrock Rovers d'Irlanda 0, Banja Luka de Bòsnia 1, Levski de Sofia de Bulgària 1,
0: bé,
1: Trefiori de San Marino 0, Larne d'Irlanda del Nord 1, Klaksvik de les Illes Fèroe 2, Vicent de Luxemburg 1 i Vikingur de Reykjavik 1, Gior d'Hongria 0.
0: Ha perdut el Gior, doncs.
1: Sí, campió hongarès. Després de molts anys va recuperar el títol de la Lliga hongaresa, que els últims anys havia estat pel Ferencváros, i com a premi té jugar la primera ronda de la Champions.
0: Doncs ja està. Doncs ja teníem aquí els primers resultats de Champions d'aquí. Algun rival podria ser pel Barça. Evidentment, encara falten moltes setmanes.
1: Mira, el Cairat Almaty mateix juga aquesta primera ronda i va acabar la temporada passada la fase Lliga de la Champions. Juga demà el Cairat Almaty.
0: Home, el Gior no és el que va fer la campanada contra el Manchester United no fa tant, pot ser? Ara em sona. I ho buscarem.
1: Ho buscarem, ho buscarem.
0: Hem d'anar buscant coses, també et dic. Gràcies, Oriol.
1: Fins ara.
0: Quatre minuts passen de l'una de la matinada. Parlem de bàsquet, ja ho dèiem també, començant el Tu diràs, Dani, tota aquesta situació que travessa el Barça de bàsquet i que ens deixa unes quantes incerteses. No sabem qui serà l'entrenador, ens falten també noms pel que fa a reforços. Comencem per la banqueta, Dani. Què sabem ara mateix d'aquesta situació, de qui serà el proper entrenador del Barça?
10: A veure, anem a pams. Comencem, com dius, amb Galbiati. Com va explicar ahir Catalunya Ràdio, el Barça ha comunicat al tècnic i al seu agent que s'aixeca de la taula de negociació. T'ho explicava abans. Per què? Doncs perquè el club vitorià li demana 3 vegades més del previst pel tall del tècnic. Això és, segons el que se'ns ha explicat, prop d'un milió d'euros. De manera que el Barça, després dels estira i arrons amb el club vitorià, ha decidit deixar-ho aquí de manera momentània. I aquí, Xavi, t'hi afegeix un element, que és que el propietari de Baskonia és el mateix que el de l'Alavés, José Anquerejeta, amb el qual la porta no es vol barallar, per dir-ho de manera senzilla. És a dir, hores d'ara es reconeix al club que cal buscar altres opcions de manera urgent, i veurem a les properes hores si es concreta amb alguna opció real. Dit això, compte, des del Barça, per res, es descarta per res, Xavi, que si aquest moviment provoca que el Baskonia faci un pas enrere, dit d'una altra manera, s'estovi el Baskonia, el Barça tornaria a la taula. Per tant, entenem que hores d'ara tampoc podem descartar del tot l'italià. Per cert, que l'empipada de l'agència de representació és molt contundent, fins al punt que, d'altra banda, i això sí que complicaria la situació, no es descarta buscar altres destins a Galbiati.
0: En cas que Galbiati no pugui acabar sent una opció, el Barça té altres opcions reals, però?
10: Demà jo crec que a les properes hores es començarà a definir aquestes altres opcions reals. Insisteixo, el Barça ja ha assegurat que mira aquestes altres opcions. De moment han transcendit alguns noms que poc com molts són els noms d'entrenadors a priori nivell top que queden ara mateix lliure, però insisteixo, em fa l'efecte que, pel que ens diu una mica el nas, serà les properes hores quan podrem saber si realment hi ha aproximacions reals i fins i tot negociacions amb altres entrenadors.
0: Això pel que fa la banqueta, sí. I la plantilla?
10: Doncs clar, aquí hi ha la derivada, perquè com hem explicat, segurament el Barça no ha arribat a calibrar el moviment que ha fet en Galbiati, la derivada és que la mateixa agència de representació té jugadors com Toque Xenghelia o com Moses Wright. De fet, a RAC1 podem explicar que Moses Wright ja compta amb dues ofertes de dos equips que serien capaços d'abonar la clàusula de rescissió de Moses Wright.
0: Ah, la clàusula,
10: Sí, clar, Moses Wright ja ha signat amb el Barça, sí. Té contracte, però el que té és una clàusula de tall. Que aquesta clàusula de tall, en funció del contracte que sigui, és més o menys alta. Sí que sabem que hi ha dos equips que serien, ara mateix estarien en disposició de pagar-la, per tant, es podrien endur el jugador. Això ja, diguem-ne, comença a complicar encara tot una mica més, sobretot després dels casos de l'Ubabu Cabarrot, que ja serien jugadors que ni tan sols havien signat i que se'ls va escapar al Barça. Ara, en aquest cas, seria un jugador que ja ha signat, però insisteixo, encara queden moltíssimes coses per treballar, per reunir-se amb molta activitat, diguem-ne, els propers dies.
0: Alguna cosa més en clau Barça?
10: Sí, en clau Barça, en derivada, diguem-ne, amb el Real Madrid, que és el proper equip.
0: Això anava,
10: equip,
0: si no et volia preguntar, perquè mentrestant el Madrid
10: correcte,
0: va fer feina.
10: Correcte, és qui lligarà Timothy Lubabu Cabarro, que és el jugador que es va escapar i que va anar via Madrid. Avui el Madrid ja ha presentat, ha fet oficial la incorporació de Jaime Pradilla, reuneix amb Pedro Martínez al Real Madrid. De Pedro Martínez del València ja ha anunciat el seu substitut, que és Xavi Albert, i t'ho remato amb una notícia que és bona per al bàsquet català, Xavi, que és que tornarà a haver-hi bàsquet europeu masculí a Girona 20 anys després. Avui s'ha fet oficial, la FIBA Eurocup serà la competició de la qual formarà l'equip de Montxo, per tant tindrem 4 catalans en les 4 competicions continentals, Eurolliga, Eurocup, a Champions i a FIBA Eurocup, demà sortejos de Champions i de FIBA d'Eurocup, amb Penya i Manresa. De l'Eurolliga és notícia d'avui, ja és oficial, 24 equips d'aquí dues temporades, no en volies 20, doncs ara tens 24. En aquesta transició, més riurem, que fa l'Eurolliga cap a la transició de clubs amb llicència a franquícies, que és aquesta nova Eurolliga que ens ve.
0: Doncs ja que portes bones notícies, atenció amb aquesta, perquè Vueling, et quedarà esperat. Ah. Sí, i tant que sí. Us convida a gaudir en directe de l'última etapa del Tour. Ara parlarem del Tour de França. Doncs bé, Vueling us convida a gaudir en directe de l'última. Què et sembla? Que
10: no, ni la penúltima.
0: En directe, des de París, al perfil d'Instagram d'Esports RAC1 trobareu tots els detalls perquè pugueu participar i guanyar un vol doble per a dues persones directe, d'anada i tornada, operat per Vueling per viatjar de Barcelona a París. El diumenge 26 de juliol de 2026, lògicament.
10: Camps Elisis, no?
0: Sí, home.
5: Però Montmartre, també.
10: També. I pots anar a veure, vaja, de tot, una mica Torre Eiffel.
0: Tot el que és París, efectivament. Sí. Aquí està la gràcia del regal, que podeu anar a París el diumenge 26 de juliol, però també un o dos dies abans, i tornar el 26 de juliol o un dia després. Tot perquè pugueu dir de l'última etapa del Tour de França a París, i aquí no acaba la llista, és que és l'hòstia, això. És increïble.
10: A veure.
0: Perquè el premi també inclou un passi doble per la zona Gabriel Stan dels Camps Elisis de París el dia 26 de juliol.
10: Sí.
0: Entreu ja a l'Instagram d'Esport RAC1 perquè París, Daniel, París us espera. Gràcies a Vueling.
10: Merci.
0: Anem al Tour.
11: I una cançó que arribi. Ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
0: Qui serà, aquí? i qui arribarà vestit de grop a París. De moment, avui, el que hi ha hagut és un canvi de líder al Tour en una amb escapada i victòria per Pedersen, Xavi.
9: Sí, escapada que s'ha format ràpidament els primers quilòmetres, que ha anat augmentant fins a arribar a ser de 34 ciclistes, entre els que hi havia els catalans Joel Nicolau i també Àlex Molinar. Avui el gran grup amb els principals favorits ha deixat fer, l'UAE, el Bisma, el Decathlon, l'Astana i el Tudor. De fet, eren els únics 5 equips que no tenien representació en aquesta escapada. L'escapada s'ha anat fragmentant, la victòria se l'han acabat jugant 5-10 ciclistes, amb una victòria clara per Mats Pedersen del Lidl Trek, que tenia dos companys treballant per ell en aquesta línia d'arribada situada a Foix. Pogacar, Vingegaard i companyia han arribat a 12 minuts i 59 segons del guanyador de l'etapa. Per tant, a la general hi ha canvi de líder. El nou mallot groc és el noruec Thorstein Train de l'equip 1X, amb 29 segons d'avantatge sobre el nord-americà Sin Quinn i 3 minuts i 50 segons sobre el txec Vacek. Pogacar és ara quart a la general a 7 minuts i 53 segons del nou líder. El nou mallot groc, que ja va portar el mallot de líder de la Vuelta l'any passat, diu que això és una altra cosa.
12: Yeah, of course, Tour is Tours.
13: Esclar, el Tour és el Tour. S'ha de gaudir de cada etapa que el pugui portar. Intentarem allargar-ho al màxim possible. Hem d'anar dia a dia, però espero que en siguin uns quants.
14: Spend some time now.
9: Per cert, que el nou líder del Tour, Train, va superar un càncer testicular el 2022. Demà, cinquena etapa, plana entre l'Anemesa Nipó, de 158 quilòmetres. Podria ser una primera oportunitat pels sprinters.
0: Doncs Thorstein Train, que el tenim aquí mateix, eh? Que sí, Roger?
13: Correcte, jo mateix.
0: Doncs mira, ara parlarem amb ell de Wimbledon. Xavi, alguna cosa més? S'ha acabat, no?
9: S'ha acabat.
0: Demà més.
9: Demà més,
0: demà sí. Més. Gràcies, Xavi.
15: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
0: Roger Jofre, bona nit.
13: Bona nit.
0: A banda de doblar a la perfecció el nou líder de la general del Tour, també ens explicaràs com ha anat la jornada d'avui a Wimbledon. Han començat els quarts de final amb Jannik Sinner i Novak Djokovic passant ronda. De fet, són els primers classificats i s'enfrontaran en una de les semifinals del torneig.
13: Exacte, els dos tenistes han fet la feina avui i es disputaran un bitllet per a la final aquest divendres. El número 1 del món ha guanyat l'alemany Jan-Lennard Struff per la via ràpida en 3 sets, 7-5, 7-6 i 6-3. Amb aquesta victòria, Sinner torna a una penúltima ronda d'un Grand Slam després de caure a la segona fase en el Roland Garros. Per la seva banda, Djokovic ho ha tingut més complicat contra el número 4 del món, Oje Aliasim. El serbi i el canadenc han disputat un partit que ha durat més de 5 hores i que s'ha acabat decidint en el tie-break del 5è set, on el 7 vegades campió de Wimbledon s'ha imposat 4-10. Serà la 15a semifinal de Wimbledon de Djokovic, la 8a consecutiva, i el primer gran repte de Sinner en aquest torneig, amb una al·licient especial després que el serbi l'eliminés a l'Open Austràlia.
0: Aquests dos partits, però, no han sigut els únics que s'han disputat avui, eh?
13: No, perquè recordem que Alexander Zverev i el txec Legeca havien d'acabar el seu partit corresponent als vuitens de final. El vigent campió del Roland Garros s'ha imposat per 3-16-1 i demà jugarà els quarts contra el número 7 del món, Taylor Fritz. L'últim partit que tancarà aquesta ronda serà el Kovoli Ferry, a partir de 3:15 de la tarda. I en el quadre femení ja no queda cap de les quatre caps de sèrie en el torneig. Avui ha estat el torn de Jessica Pegula, que ha caigut en 3 sets contra la seva compatriota Coco Gauff. L'altra classificada de la jornada ha estat la txeca Carolina Mugova, que s'ha imposat en 2 sets a la japonesa Naomi Osaka.
0: I acabarem parlant del COI, parlant dels Jocs Olímpics. Atenció a aquesta notícia, Quim, perquè avui el Comitè Olímpic Internacional ha aixecat el veto a Rússia.
16: Sí, que estava vigent des de l'octubre del 2023. Recordem, hi va haver l'invasió russa a Ucraïna al febrer del 22 i el veto definitiu a la delegació russa es va fixar l'octubre del 23, quan el COI va penalitzar el Comitè Olímpic Rus per haver accionat i absorbit unilateralment les organitzacions esportives de les regions ucraïneses ocupades, el Donetsk, Kherson, Luhansk i Zaporizhia, violant així la Carta Olímpica. La Comissió d'Afers Jurídics del COI considera que això ja no és així i, per tant, suspèn la suspensió. Recordem que els Jocs Olímpics de París 2024 i els de Milà Cortina aquest hivern passat 2026, els atletes de Rússia només van poder competir individualment com atletes neutrals individuals, sota les sigles AIN, sense mostrar ni la bandera ni que sonés l'himne de la Federació Russa. Això sí, el veto s'aixeca de manera provisional. De moment, el COI ha anunciat que continuarà sense organitzar competicions a Rússia ni convidarà els seus representants, els representants del govern rus als seus esdeveniments, i ha afegit que la decisió sobre l'ús de la bandera, l'himne o altres símbols nacionals russos correspondrà des d'avui a cada federació internacional. Per tant, no estan encara organitzats, sinó que passa la pilota
0: sí.
16: a cada federació que organitzi alguna competició. I diu que en el cas dels Jocs Olímpics, la pròxima cita és Los Angeles Jocs d'estiu 2028, la decisió encara es prendrà més endavant. És a dir, Rússia, en principi, sí que participarà a Los Angeles 2028. Ja veurem, però, si podran lluir la bandera i l'himne o encara no. I encara en clau d'olimpisme, el Comitè Olímpic Internacional també ha inclòs avui el freeride, el programa dels Jocs d'hivern del 2030, que es faran als francesos. Això és bona notícia, sobretot per dos esportistes catalans, Núria Castanyol i Abel Moga, que tenen força opcions de participar-hi en el freeride olímpic, perquè són dos noms destacats del panorama internacional d'aquest esport. I, en canvi, desapareix la combinada nòrdica, que s'havia disputat en tots els Jocs d'hivern, però només en competició masculina. Era l'única competició que es feia només en modalitat masculina, les dones no hi participaven, doncs bé, s'ha acabat la combinada nòrdica entre el freeride.
0: Doncs notícia important avui, la relacionada amb l'olimpisme, perquè aquest aixecament del veto a Rússia acostuma a passar, pot ser aquella peça del domino que cau i se n'endú unes quantes per endavant. Ara veurem què fan les federacions, però el més normal o el més lògic seria que també comencessin les diferents federacions a aixecar els vetos que hi ha sobre l'esport rus o sobre els esportistes russos. Quim, gràcies.
16: Bona nit.
0: I ara l'últim minut.
13: Pellegrino Matarazzo renova amb la Reial Societat. L'entrenador campió de la Copa del Rei ha ampliat el seu vincle amb el club basc fins al 2028. També moviments de la banqueta de l'Atlètic de Madrid, perquè l'exjugador i capità de l'equip Gavi Fernández s'incorpora a l'estaf del Cholo Simeone. I encara en mercat, el València ha fitxat el migcampista japonès Rinosuke Satou, que arriba procedent del Tòquio amb un contracte per 5 temporades. A la Fórmula 1, Hamilton i Leclerc correran amb els seus Ferraris aquesta setmana al nou circuit de Madrid, el Madryn. Així doncs, l'escuderia italiana estrenarà la nova pista per gravar contingut promocional per l'equip. Recordem que aquest circuit acollirà el seu primer gran premi de l'11 al 13 de setembre d'aquest any. I en hoquei, el Barça ha fitxat a Davide Gavioli. El jugador italià arriba procedent del Ticino i signa per les pròximes dues temporades, fins al 30 de juny del 2028.
0: Roger, gràcies.
13: Bona nit.
14: Són 8:99.
17: Això és un fals nou.
14: Amb targeta?
17: Però si no he fet res.
18: A veure si ens movem.
17: Vaja, aquí juguen amb la pressió alta, eh?
19: Cada 4 anys apareixen nous experts mundials. Si tu també n'ets un, vine a Codere i et donem fins a 200 euros. Per experiència, Codere.
20: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18.

0: 3 minuts passen d'un quart de 2 de la matinada. Ho anirem deixant aquí. Agraïm, com sempre, a la Laia Biurrun i a l'Oriol Montfort, que des de la tècnica han fet possible el Tu diràs avui, així com a la redacció d'esports d'aquesta casa, de RAC1. Demà hi tornem a partir de 2:15. Gràcies un dia més per ser-hi, per escoltar-nos. Que vagi molt bé, descanseu. Bona nit.
1: Tu diràs.
2: RAC1. Notícies. Pol Prat.
3: Bona nit, ara passen 19 minuts de la una. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una nena de 6 anys que s'ha ofegat a les piscines municipals de Balaguer. És la primera mort de l'estiu per ofegament en una piscina de la demarcació de Lleida i la quarta a tot Catalunya. Segons han informat, tant la Paeria com Protecció Civil ha passat aquest dimarts a les piscines ubicades al barri de Secà. La criatura s'ha ofegat poc abans de les 8 del vespre i diversos usuaris i els dos socorristes l'han tret de l'aigua i li han estat fent maniobres de reanimació sense èxit. Al cap d'una estona s'hi han afegit 3 ambulàncies del SEM. Els sanitaris han continuat amb les tasques de reanimació, però malgrat tots els esforços no han pogut salvar-li la vida. En paral·lel, el SEM també ha activat un equip de psicòlegs. A causa d'aquesta tragèdia, la Paeria de Balaguer ha decretat un dia de dol oficial i ha suspès totes les activitats previstes per aquest dimecres, excepte els casals d'estiu. A banda, com que continua aquesta onada de calor, les piscines també es mantenen obertes com a refugi climàtic. Això sí, aquest dimecres es farà un minut de silenci a les 6 de la tarda al mateix recinte de les piscines en record de la nena. Com deien, els Mossos ja investiguen les causes de l'ofegament. A aquesta hora els bombers continuen treballant per estabilitzar l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental. Més de 24 hores després ja ha cremat més de 150 hectàrees i és l'únic que continua actiu a Catalunya. Les flames cremen a prop de diversos nuclis habitats del Vallès i a causa d'això encara hi ha 300 persones confinades, en aquest cas al Farell i també a Sant Sebastià de Montmajor. Malgrat això, els bombers són optimistes i després d'un dimarts en què han avançat força en les tasques d'extinció, esperen posar-li el peu al coll durant la matinada. N'ha parlat aquesta nit el cap de bombers David Borrell.
4: No podem dir que s'ha estabilitzat, però sí que tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret, doncs tot això ara diguéssim que ja està més estabilitzat.
3: En canvi, l'incendi de la Noia ja està estabilitzat, no com el de Sentmenat, que com dèiem continua actiu, i aquest dimarts s'ha aixecat ja l'ordre de confinament que afectava 30.000 persones. Els bombers també han donat per controlat el foc de les Gavarres, el primer gran foc de l'estiu, que ha cremat 2.200 hectàrees al Baix Empordà, i en paral·lel els bombers han treballat en altres incendis aquest dimarts, com una torre feta i florejacs a la Segarra, que també està estabilitzat. Aquest dimecres, el risc d'incendi serà encara més alt que aquest dimarts. El mapa del Pla Alfa dels agents rurals situa més de 200 municipis en risc extrem, són el doble que aquest dimarts, i 400 municipis més amb risc molt alt. Per aquest motiu s'amplien les restriccions i aquest dimecres estaran barrats els accessos a 7 espais naturals, un més que aquest dimarts. Estarà prohibit entrar també a Sant Llorenç del Munt i l'Obac, que se suma a Montserrat, a les Gavarres, a la Baronia de Rialb, a la Ribera Salada, al Montsec d'Aras i al Montsec de Rúbies. I abans dels esports encara us expliquem que a Barcelona hi ha prop de 90 veïns que estan passant la nit fora de casa per un esvoranc que ha aparegut aquest dimarts al barri del Puiget. És un forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat que ha aparegut justament on s'està construint el túnel de la línia 9 del metro. Tot apunta que aquest clot l'hauria causat la tuneladora, però encara s'està investigant. Durant tota la nit, els equips d'emergències estaran acabant d'omplir aquest forat amb formigó i aquest dimecres analitzaran si ha afectat els edificis que l'envolten, una norantena, i si és segur que aquests veïns tornin a casa seva. I ara els esports amb Oriol Jové.
5: Suïssa serà la rival de la selecció argentina als quarts de final del Mundial de Futbol. Els helvètics han superat fa uns minuts Colòmbia a la tanda de penals després d'empatar a 0 i s'enfrontaran a una Argentina que, de la seva banda, ha eliminat Egipte aquesta tarda guanyant per 3-2, un partit que perdien per 0-2 a menys de 15 minuts pel final. Els quarts arrencaran dijous a les 10 de la nit amb el partit entre França i el Marroc. Espanya s'enfrontarà a Bèlgica divendres a les 9 i la nit i matinada de dissabte a diumenge es jugaran els altres dos encreuaments. enfrontaments, el Noruega-Anglaterra i aquest Argentina-Suïssa. Això el dia que RAC1 ha pogut saber que el partit de pretemporada que el Barça havia de jugar el 8 d'agost contra l'Udinese finalment tindrà format de triangular i també hi participarà el Nottingham Forest. En tennis, Novak Djokovic s'ha classificat fa una estona per les semifinals de Wimbledon després de superar el canadenc Ogier Aliassime en 5 sets. Djokovic enfrontarà Jannik Sinner, número 1 del món, i aquest dimecres es definirà l'altra semifinal. I també aquest dimecres es reprendrà el Tour de França amb la cinquena etapa entre l'Anmesan i Pau de 158 quilòmetres. El noruec Torstein Train defensarà el mallot groc de líder.

0: I el temps aquesta matinada tornarà a ser de mal dormir a molts punts del país, però especialment a la costa i al prelitoral, amb termòmetres que difícilment baixaran dels 23 o 24 graus en tota la matinada. Una calor nocturna que donarà pas a un dimecres sufocant, amb una pujada encara més clara de les temperatures a les comarques de Girona i de Barcelona, on es podrien superar els 40 graus. Mentrestant, a Ponent i al sud del país tornaran a fregar-se puntualment els 43 o 44 graus i a la tarda descarregaran alguns xàfecs o tempestes, sobretot concentrats al Pirineu i al Prepirineu. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RAC1.cat.
1: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
2: a RAC1.cat.
1: El portal de RAC1.
3: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
4: Ciutadans de Catalunya.
1: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
5: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
6: Riu d'Aura.
7: Sí.
6: Manresa.
7: Sí.
6: Poble Sec.
7: Sí.
6: Sant Joan d'Espí.
7: Sí.
6: Igualada.
7: Sí.
6: Olesa.
7: Sí.
6: Joan Samora.
7: Sí.
6: Mataró.
7: Sí.
6: L'Eixample.
7: Sí.
6: Sant Just.
7: Sí.
6: Sabadell.
7: Sí.
6: Montcada i Reixac.
7: Sí.
6: Calella.
7: Sí.
6: Guinardó.
7: Sí.
6: Galets d'en Bas.
7: Sí.
8: A la competència, un programa d'humor basat en fet real.
5: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
9: Bon dia, Òscar Dalmau.
5: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
9: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
5: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
9: Heu de saber que entrem en una setmana d'alerta màxima al país. Un moment.
5: Què ha passat?
9: No, ara li explico.
5: No m'ho diguis. No m'ho diguis.
9: No li dic... Bueno, sí, li puc dir, perquè és una cosa relacionada...
5: La terapeuta dels mangos.
9: No té res a veure. No,
5: què
9: no,
5: ha dit? Ha tornat a declarar?
9: No, ha tornat a declarar.
5: No, la dona de Pedro Sánchez. L'han detingut?
9: No, l'han detingut.
5: Isabel Presley.
9: Què diu ara?
10: S'ha fet algo a la cara, eh?
9: No seria breaking...
5: També ho veieu vosaltres?
9: No seria breaking news.
5: Ho heu notat?
9: No hem notat res. La qüestió és que la notícia aquesta d'última hora...
5: Rosalía té un nou nòvio? Una nòvia?
9: No, escolti...
5: Nàvio?
9: No ho sabem.
5: Nàvio?
9: L'alerta màxima al país és per calor extrema.
5: Calor extrema?
9: Sí.
5: Jo tinc la solució.
9: Quina?
5: Ventilador de sostre.
9: Ja.
5: Nenes?
9: Ja, sí.
5: Ja perdeu el temps si no en teniu un, eh?
9: Un ventilador.
5: Ventilador de sostre és la nova ventilació creuada.
9: Sí, home, perfecte.
5: Sí, home, ja. La Conchitín però... se n'ha posat un de ventilador de sostre a l'habitació de matrimoni.
9: Ah, sí?
5: Però... I escolta'm, amb bombetes que té així com unes pales.
9: Sí?
5: Unes pales amples de mimbre, eh?
9: De vimes, sí.
5: Com de... Sabeu com de cabanya de Memòries d'Àfrica?
9: Sí.
5: Com maca aquella pel·lícula, eh? Memòries d'Àfrica?
9: Sí,
5: la cabanya que tenien aquells ventiladors de pales. Sí, però sabeu el que vull dir, no?
9: Sí, home, un ventilador, al final, és un ventilador.
5: Aquests ventiladors de sostre amb aspes de mimbre, com de puticlub, també.
9: A veure, però què diu, Angelines?
5: Sí. I va molt bé, el ventilador de sostre. També és veritat que la Conchitín no dorm perquè té poc el ventilador li caigui sobre en funcionament i la trituri tota, en carn picada per fer hamburguesa, no? Però hi ha molta inseguretat, també. No pots dormir, ni dormir tranquil·la pots,
9: aquesta calor. Sí, el tema és la calor per una banda i per l'altra banda relacionat és que la meitat de municipis del país estan en risc molt alt o extrem d'incendi per onada de calor, precisament, que sembla que s'allargarà més del previst. Ja ho va explicar ahir la Mònica Usart.
5: Sí, home, sí.
9: Que,
11: mentrestant continuem amb incendis a mig país, amb gent confinada, que de fet ara estan desconfinant Igualada, o la zona de l'Anoia, diguéssim.
9: Bueno, desconfinant Igualada fins al punt que hi ha gent aquí, eh?
11: Sí, però són refugiats climàtics.
5: A Igualada sempre han viscut confinats.
9: Què diu ara?
5: Sí, home, sí, gent que no surt d'allà, home. Jo és Cabralunya, home.
9: Però què diu ara Cabralunya? Però si està aquí, està 20 minuts, pràcticament.
5: Gent que avui han surt...
11: Van ser els primers confinats a la Covid. Sí, Alba Vergés, que era d'allà...
5: Aquesta senyora ha sortit avui, però no per venir-vos a veure.
9: No?
5: Lo d'avui és una excusa per venir a la ràdio, però en realitat el que vostè va és al Corte Inglés.
9: Sí, però què diu ara? Fa un Albert Batlle, un tia paca.
5: Sí, home,
12: és que al final a la Conca d'Òdena, no? Que tots vam descobrir que era una cosa.
9: Sí, bueno, tots, no, jo...

0: Torna a descobrir el gust de la fruita, el sabor de l'estiu que esperes tot l'any. A Aitona Gourmet cultivem la fruita que més ens agrada menjar. La collim al punt exacte i te l'enviem directament a casa. També comença la temporada al nostre hort amb uns tomàquets espectaculars. Aitona Gourmet, dels nostres camps a la teva taula. Descobreix què estem collint avui a aitonagourmet.com.
1: Que sempre us han agradat molt. Doncs llavors aquest incendi sí que us preocupa. Dir, hòstia, ara està cremant tot allò que ens han suspès el concert de Rosalía.
2: Vaig a Empordà. No sigui així. En tot cas, estem atents,
1: Sí, estem atents a com evolucionen els 4 incendis que cremen encara avui,
2: Ah, sí? Això que dèieu, sí, que han confinat milers de persones. Sí. Pot ser que quan hi ha un problema, el primer que fa el govern sigui confinar la gent.
1: Expliqui-li a aquesta senyora d'Igualada. Sí. Sí.
2: Toc de queda, estat d'emergència, l'exèrcit espanyol al carrer, i si de cas, doncs ja votareu un altre dia. És una cosa que... Com si la gent necessités excuses per quedar-se a casa. Que la gent ara ja només necessita fentanil i ChatGPT per sobreviure.
1: Sí, ja està.
2: És,
1: ja
2: que
1: està
2: ni, és que ja ni menjar, però fentanil baixen molt les ganes de...
1: Sí, no. Avi! Avi!
2: Vols veure una cosa que fa anys que no surt de casa?
3: Avui
2: a la competència hem de parlar d'altres qüestions. Hem de parlar també de...
3: Escolta'm una cosa, i la dona del Pedro Sánchez?
2: Ara, sí.
3: Ja l'han ficat a la presó?
2: No, home, no, què diu?
3: Ara?
2: No.
3: I ara?
2: La dona de Pedro Sánchez em penso que tenia prohibit sortir d'Espanya.
4: I va entrar el passaport,
2: sí, per risc de fuga. Allò que va dir el jutge, que com que anava amb policia espanyola, el més probable és que t'ajudin els policies a marxar, però finalment podrà viatjar a Londres.
3: Heu vist el machisme del locutor aquest, Del programa, que parla de la dona de Pedro Sánchez.
2: Ja, bueno, sí, perdó.
3: Com si no tingués nom i apellido.
2: Però si és vostè qui ha dit la dona de Pedro Sánchez primera.
3: No em canviïs de tema.
2: No, però el tema és que vostè...
3: No tornis a dir la dona de Pedro Sánchez i anomena-la pel seu nom.
2: Què?
3: Que té un nom i un apellido. Bueno. Begoña López.
2: Gómez.
3: El que sigui.
2: No, home, el que sigui. No, es diu Begoña Gómez, crec.
3: No, en cas, li hem dit Begoña de tota la vida.
2: De tota la vida? Des de quan coneix vostè aquesta senyora?
3: Jo de la tele,
2: De la tele, coneix la senyora de la tele.
3: És que sembla mentida, però la gent, quan mires la tele, la gent que surt per la tele, te la fas teva.
2: Sí?
3: És com de la família.
2: No comencem amb això.
3: Bé, el jutge li ha donat permís per anar a Londres.
2: Sí.
3: A mi?
4: Sí.
2: No,
4: vostè no.
3: Va
4: assistir a la graduació de la seva filla.
3: De la meva?
4: No, vostè no té filla, que jo recordi.
3: Això t'anava a dir? Vull dir, no.
4: No, de la filla de Pedro Sánchez i de Begoña Gómez. Però, en canvi, no li ha permès que acompanyi a Pedro Sánchez.
3: Jo?
2: No, vostè no.
4: Begoña Gómez, que el seu marit és Pedro Sánchez.
3: No s'entén el que esteu dient.
2: Home, no s'entén perquè vostè està interrompent tota l'estona.
4: Estem parlant de la dona de Pedro Sánchez.
3: Quan una dona demana la paraula, ja està, I es posen nerviosos els homes,
4: És cert, perquè...
5: És una cosa que fa molt vostè, demanar la paraula.
3: Sí.
4: El que deia, doncs, que el jutge li ha donat permís per anar a Londres, però, en canvi, no per anar a Turquia, perquè allà hi anava Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN, que començava avui.
3: Bueno, però digueu tot. Qui és el jutge del cas?
4: El cas aquest cas, ja ho saps, és un jutge que es diu Peinado.
3: Peinado, el juez Peinado.
4: Peinado, que és a punt de jubilar-se.
3: Sí.
4: I mentre estava deliberant per veure si li donava permís o no a Begoña Gómez, s'han anat de vacances.
3: Bueno.
4: I al final ha sigut el seu substitut que ha decidit que la dona de Pedro Sánchez no viatgi a Turquia, però sí a Londres.
3: O sigui, que hi ha un jutge.
2: Mig, eh?
3: Un jutge que està de vacances.
2: Sí.
3: I la Begoña López també se'n va de vacances a Londres.
2: No.
3: Mentre el seu marit... Està a Turquia. No hi veieu aquí un...
2: No.
3: Aneu unint els punts.
2: Però quins punts, o sigui...
3: A mi ja sabeu que no m'agrada gens ficar-me les coses de la vida dels altres.
2: Hòstia.
3: Jo, escolta, cadascú...
2: No, no.
3: Cadascú a casa seva, que faci el que vulgui, però aquí, en aquesta història, hi ha més banyes...
2: Un moment.
3: Perdona.
2: Està traient un tema que no ha tret ningú.
3: Hi ha més banyes en aquesta relació que el conte de les 7 cabretes i el llop.
2: Bueno, perdoneu, bon dia. Ara que parleu del conte de la pinya, com esteu?
3: Bon dia, Duque.
2: Com estàs?
3: Bon dia. Duque de Fallen, un
4: sempre més aplaudiments que diners.
2: No, jo sóc una de les 3 persones més humil del món.
4: Sí.
2: Sisplau.
4: Quines són les altres dues?
2: Jo quan estic cansat i jo quan estic actiu. Bueno,
4: escolta'm, què dius?
2: Com que dic que no em parlis amb aquesta veu, que llavors jo sí que em poso en risc d'incendi, Em poso com la noia.
4: Em
2: poso com Igualada. Em poso com Jorba. Em poso com Sant Martí de Tous. He sentit que parlàveu de Madrid.
4: Sí, estàvem parlant del jutge Peinado, del seu substitut, que ha donat permís a Begoña Gómez per anar a Londres, però no anar a Turquia, a Londres sí, Turquia no.
2: Bueno, total, que he sentit que parlàveu de Madrid perquè esteu fent una transició, que ja està bé, cap a ser la SER, o alguna cosa així, o la COPE,
4: ja
2: el que sigui.
4: Sí.
2: Així, Àlex, sisplau, truca, perquè tenim un corresponsal a Madrid,
4: és
2: i això ho sap tothom, i el sap el seu nom, tothom, Barça.

0: No. Venga, Tevi, molt el... Ai, Tevi, vaja.
1: Tevi, de fuera, te libo y de lo otro. What can I do for you, chocho?
0: Bon dia, Tevi. Soc Duque, bon dia.
1: Uy, hombre, ya era hora.
0: Ya...
1: Que no me llamas.
0: No,
1: hostia. Que no me llamas ni por casualidad, que me tienes más abandonado que un bote de champú en casa de Melendi.
0: Pero qué bien.
1: ¿Cómo va? ¿Cómo va por la catalana tierra?
0: Ve, una mica preocupas por los incendios, si te digo la verdad.
1: Pues hablando de incendios, ayer se me olvidó una señora debajo del secador.
0: Vaya.
1: Madre del amor hermoso, 6 horas y media.
0: ¿Qué dios ahora?
1: Y no nos dimos cuenta hasta que una clienta me dice, oye, te vi, ¿quién está asando pollo?
0: Ay.
1: Y digo, pobrecita la madre mía.
0: Madre mía, ¿y cómo está?
1: Pues muerta.
0: Ah, bueno.
1: Ahora tengo la policía científica tomando fotos.
0: Sí.
1: Y a Carles Porta grabándolo todo con una cámara.
0: Bueno, al final es perversiada, verimes capítulos. Pues bueno, qué desgracia también la señora, ¿no?
1: Sí, bueno, pero sí. Al final la vida sigue.
0: Bueno, sí, para ella no. Para ella no.
1: Yo tengo que seguir facturando, ¿sabes lo que te digo? Vale. A ver si van rápido y retiran el cadáver.
0: Sí.
1: Oye, hablando de desgracias,
0: ajá.
1: ¿Has visto lo de Begoña Gómez?
0: ¿Quién es?
1: Pero como que aquí es, pues la mujer del presidente, de Pedro Sánchez.
0: Ah, sí, algo estaban parlant aquí, que veo sí. Que al final podrán a la graduació de la nena a Londres, de la seva filla, malgrat que el jutge li ha retirat el passport.
1: Efectivamente, sí senyor, sí.
0: Que per cert, quina decepció, perquè com és que... Ets d'esquerres? Jo pensava que Pedro Sánchez portaria els nens a la pública.
2: Sí,
1: sí, home, a una escuela pública de Getafe va llevar a los niños. Bueno, de gilipollas. Pues
0: bueno,
1: ya lo dijo Pablo Iglesias también, y pues dijo, llevo a los niños a una escuela Paganini para poder dejar sitio en la pública a la familia que más lo necesite.
0: Ah, que es por buena persona, claro.
1: Pablo Iglesias, claro. Qué gran Lenin ha perdido España, pero qué gran gestor de restaurantes ha ganado Lavapiés. ¿Has estado en la tasca de Pablo Iglesias?
0: No.
1: La taberna Garibaldi.
0: No estaba en Garibaldi.
1: Fíjate, de vicepresidir el gobierno de un país entero a servir cañas y un platillo de cacahuetes.
0: Bueno.
1: Qué historia tan bonita de deconstrucción también,
2: Y que... El revés que Ábalos, ¿eh?
0: Y que Tevi, ¿tú crees que Pedro Sánchez acabará la legislatura?
1: ¿Ah, sí?
0: No, pregunto. Si acaba...
1: Ah, no pregunto, pues ni puta idea.
0: Ah, vale.
1: Aquí, mira, aquí vamos partido a partido y no hay enemigo pequeño.
0: Sí.
1: Ahora mismo el tema que nos preocupa aquí en la Villa y Corte es el viaje de Pedro Sánchez a Turquía, que vamos, en los metidos de Madrid, pues ya sabes lo que se comenta, ¿no?
0: Sí, que ya cimera de la OTAN hoy.
1: Bueno, esa es la versión oficial, pero vamos, todos sabemos que... vamos a ver, el que va a Sevilla pierde su silla.
0: Sí.
1: Y el que va a Turquía pierde su pelo.
0: Bueno, pero li regalen de nou, Tevi. Jo crec que Pedro Sánchez, de tota manera, el que s'ha dit, no s'ha de posar cabells, té mini tofa.
1: Sí.
0: Ell va a una cimera de la OTAN.
1: Sí, me sé de mucho que ponen como excusa que tienen una cumbre de la OTAN.
0: Sí.
1: De aquellas cumbres que entras calvo y sales con más pelo que la espalda de un jugador de balonmano.
0: Bueno, no pases ahora respecto a la gente del handball.
1: Se dejó que entra mi cliente preferido de toda la peluquería.
0: ¿Eh?
1: Hoy el juez Peinado.
0: No, presuntamente.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Ya de vacaciones? Sí, ¿qué quiere que le haga? ¿Corte, lavado y peinado? Ah, no, solo corte y lavado. Claro que peinado y evidente.
0: Bueno, corta...
1: Siempre le hago el mismo chiste.
0: Sí, farem una cosa que és parlar d'altres qüestions. Sí, deixem el nostre home a Madrid i continuem parlant de França, en aquest cas.
3: Sí, parlem de robatoris, perquè a França, després del robatori del Louvre, que ja vam explicar l'any passat, estan astorats perquè han entrat a robar en un altre museu.
0: Jo començo a pensar que la gent està confonent la botiga del museu amb el museu en si. Quants robatoris porten a França? Perquè un va ser el Louvre, un altre no sé on, el d'Orsay, o un altre no sé què.
3: No, para. En aquest cas...
2: Orsay
3: vol dir el museu d'Orsay.
0: Eh?
3: El Museu d'Orsay.
0: És Orsay, ho deia en Puyal.
3: Orsay. Que tampoc vol dir res, perquè seria offside, però... Perquè Orsay no vol dir res.
0: Bueno, però a mi també és... Jo no sóc un creador de llengua.
2: El Puyal sí va catalanitzar alguns termes.
0: Per exemple, Orsay.
3: I també deia flekit, en comptes de free kick.
0: No l'he entès en cap dels dos idiomes.
2: L'àrbitre ha xubat Hens, deia.
0: Hens? Però això és una marca de maionsa.
2: També és igual.
3: La gent el sentia molt, però no entenia res del partit, no passa res. En tot cas...
0: Jo a mi els partits per la ràdio...
2: Sí, li agraden?
0: No s'imaginar-m'ho.
2: No s'imagina.
0: Tres quarts de camp, en quin sentit? O sigui... Cap on?
2: La pilota arriba...
0: A tres quarts.
3: Bueno, doncs perquè és quan...
2: A la zona de tres quarts.
0: A la zona
2: de tres quarts.
3: És a tres quarts... atacant, diguéssim.
4: Tres quarts són pues, a les 12:45.
0: Exacte. És just l'hora que m'ha quedat. La porteria que hi ha als cors, o no, la porteria que hi ha
3: al nord.
2: N'hi ha dues de porteries, o l'una o l'altra.
0: És la ràdio, no ho sé. A mi se m'embarregen les dues. O sigui, jo és una cosa... Jo, el futbol per la ràdio no...
2: No, no l'acaba, eh? No l'acaba de...
3: Funciona força bé,
0: em fa companyia.
2: I per la tele?
0: Per la tele tampoc.
2: Pues digui-ho directament, no m'agrada el futbol, no el veig mai.
0: No, jo hi ha un problema, que és que tinc una cosa a la vista,
2: sí?
0: Que es diu, com les diu la cosa aquesta que tu tens?
3: Daltonisme.
0: L'altre.
2: Miopia.
3: Impermetropia, miopia...
5: Astigmatisme?
3: Atròfia del nervi òptic.
0: Una cosa, per què no has demanat la baixa?
3: I és que desgravo, abans del Jean Paul seria l'altre.
0: Bueno, doncs això, jo arribo a un punt...
2: Que ja no veu res, no?
0: Jo ja no veu res. Jo és tota l'estona que faries, clar.
2: Bueno, vostè porta 17 anys dient, jo això ja no ho veuré.
0: Ja no ho veuré.
2: Però és que és literal, eh?
0: Serà literal.
3: Bé, en tot cas, tornant a la notícia, parlàvem d'aquest robatori de l'any passat a l'Obre, però no té res a veure, tenim aquest nou robatori. En aquest cas hi ha hagut un grup de lladres emmascarats.
2: Emmascarats i tot!
0: Tornem als clàssics, eh?
2: Quina por, eh? I sobretot quina calor.
0: Sí, clar.
2: Lladres amb posar-te un passamuntanyes a aquesta època de l'any.
0: I a França, que també hi ha una de calor, i a París, concretament...
3: Sí, no és a París, eh? Això és un museu que es diu Museu Lalique.
5: La Ligue 1, no? És la seva lliga.
2: No el conec, aquest museu no el conec. Que està a prop de la Torre Eiffel.
3: No, aquest museu està en una població cap al nord-est de França.
2: Ah, doncs no m'interessa, no.
3: Té obra d'aquest...
2: A mi me dius França, jo... París.
3: Sí, eh?
2: És que no em mouria de París.
0: Als francesos també els dius França, i si no és de la resta de França, ells pensen París.
2: París,
0: és tot París i passa per París.
2: Sí, sí,
3: ja dius... París i camps, diguéssim.
2: Jo a París hi podria sobreviure amb dues paraules només.
0: Que són?
2: Cafè. Olé.
0: Olé.
2: És que jo seure en una terrassa d'aquelles amb les cadires i les tauletes fetes de canya, de ratan, d'aquelles canyes tan maques.
3: També li diré que cafè olé són tres paraules.
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Cafè olé.
3: No.
0: Olé, olé.
2: Sí, és olé.
0: Olé, com si anés a Sevilla.
2: Sí, cafè olé. Què vols dir? El cafè ben bo.
0: Sí, no.
2: Escolti'm, el cafè, olé!
0: No, cafè...
2: Això ho has de dir, el que passa que, bueno, amb entonació francesa, que no en sabeu. Sí, què ha fet Duolingo aquí, de francès?
3: De francès no ho sé,
2: pues
3: també en anglès. Però bé, sí, en tot cas, tornem al... Tornant a aquest robatori d'aquest museu del nord-est de França, és un museu que té obra d'un joier i vitraller de principis del segle XX, que es diu Lalique, per això es diu Lalique, el tema. Els lladres s'han endut una vintena de joies de cristall valorades en prop de 4 milions d'euros.
0: Home, déu-n'hi-do.
2: Joies de cristall.
3: Sí, eh?
5: Han buscat en espais de Zapatero.
2: No hi ha res més que m'agradi més que les joies de Swarovski. Nenes, Swarovski què?
3: Què?
2: Sí o no?
0: Però Swarovski no és una cosa així com...
2: Home, joies de cristall, escolta'm, les de Swarovski.
0: Sí,
3: bueno. No seria exactament...
2: No hi ha res que m'agradi més que les joies de Swarovski. Bueno, sí, les joies de debò.
0: Ah. Sí, bueno, clar.
2: Les que en lloc de cristall pues, són de rubis i de diamants, escolta, pues sí, encara, sí, millor, sí, m'agraden no? més encara.
0: Bueno,
2: sí.
0: Podem continuar?
2: L'Emperín té un cavallet de mar.
0: Sí.
2: Un cavallet de mar, ojo, eh? Fet de cristalls de Swarovski, eh?
0: Però al final...
2: Un cavallito de mar.
0: Mm-hmm.
2: És tan maco.
0: Sí.
2: Bueno. Perquè, bueno, tu dius, bueno, fas un llapis.
0: Sí.
2: De joies de cristall de Swarovski. No, bueno, és fàcil, perquè és una cosa recta.
0: Sí.
2: Ara, fes unes coses de curva i que tu després t'ho miris i diguis, és que és un cavallet de mar.
0: És que
2: realment ho han aconseguit.
3: Les Swarovski és el lladró que brilla una miqueta.
5: Perdona, jo tinc la sensació de que pot ser que sigui que tinguis la forma de cavallet de mar i hipocamp, que en diem els experts en biologia marina, pot ser que tinguis, o sigui, la forma feta en fusta, que li posis una mica de mel i que la rebossis en vidre de manera que quedi, o sigui, superfàcil.
2: Tu creus que les joies de Swarovski es fan així, eh?
5: Home, estic...
2: El mou, una mica d'ou, arrebossades i...
5: I si les fregeixes...
2: I endavant.
5: Te la menges.
3: Però que llavors, com passa la llum pel mig, si hi ha fusta?
5: Sí, perquè és matacrilat. Al final no era fusta.
3: Al final no era fusta.
2: Al final no, eh?
3: Bé, en tot cas, aquestes joies no són de Swarovski, són d'aquest joier, que és un joier modernista, i que... Què, vols
0: anar-hi? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Deixeu de ser pobres, sisplau. O sigui, no teniu prou amb la gent que ha vingut d'Igualada?
2: Bueno, deixeu en pau la gent d'Igualada.
0: I Montcada, Reixac.
3: I Mataró, també.
0: La senyora ha dit, som de Montcada, i el marit al costat diu...
2: De Reixac.
0: I Reixac.
3: Fa més classe.
0: Que queda més classe, no? I tal, bueno... Una cosa es volia...
2: Què passa, nani?
0: Deixeu de respirar tan fort que sembla que us donin l'oxigen gratis. Escolta, i us l'hagis de treure en un moment a l'altre i està tothom aquí com respirant. Escolta, molt
2: estem
0: fort.
2: Estem respirant, que... sí, què vols que fem? Què et sembla aquest robatori, nani, allà a França?
0: Quan dius que s'han endut els lladres?
2: Doncs mira, 20 joies valorades en 4 milions d'euros.
0: Quina merda de joies són aquestes? 20 joies? Entre 4 surt a 200.000 euros cada joia.
2: Bueno, escolta, sí. són calés, eh?
5: Què colla de ser calés, 200.000 euros? Joies de 200.000 euros no te les accepta ni Zapatero, com deia, hòstia. Si heu de robar, robeu bé. Hòstia, que fins i tot quan robeu no podeu dissimular que sou pobres. No, 220, ja no vull més.
2: Vaig a robar, però joies fetes de cristall.
0: No? I sou capaços d'anar a Hisenda i dir, bueno, quítame la mitat, no? Sí, és increïble. Voleu unes quantes pistes per saber si sou pobres o no?
2: Endavant.
0: Bueno, pistes per saber si sou pobres o no.
2: Sí.
0: Si per anar a la platja agafeu el cotxe i heu de pagar per aparcar lluny de l'aigua,
2: sí?
0: Sou pobres. Yeah. Sou gent de la púrria aquesta que diu, no, hem aparcat just a la platja i després han de caminar 8 quilòmetres menjant sorra, sota el sol, per arribar a una cala pleníssima de gent, semidespullada.
2: Sempre exageres, nani.
0: No exagero. Si per arribar a la platja has de caminar més de 3 metres carregant menjar, no ets un turista, ets un refugiat.
2: Gràcies, nani. Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
0: Tot seguirà repassant.
6: No cal moure't, recupera l'escoltar La Competència.
0: Vinga, i som-hi, que avui, a banda d'Igualada i de Montcada i Reixac, també hem de parlar de l'Hospitalet de Llobregat.
2: Ah, sí, menja molt bé.
0: Sí? Com?
2: Sí, amb la Pilarín, l'Amparín, la Conchitín, la Consolín, vam anar a passar un dia... Sí. Bueno, a l'Hospitalet de l'Infant volíem anar.
0: Sí, vale, sí.
2: Bueno, la Conchitín, que és una mica sa pasta amb les tecnologies, sí, ho va posar malament al Google Maps.
0: Sí.
2: I vam acabar a l'Hospitalet de Llobregat.
0: Bueno, sí, un viatge que havia de ser més o menys llarg des de Barcelona.
2: Sí, però bueno, vam dir, bueno, almenys hem estat 10 minuts.
0: Hem estat 10 minuts a l'Hospitalet.
2: Total, que vam dir, bueno, escolta, ja que hi som...
0: Sí, clar.
2: Doncs bueno...
0: Aprofitem, no, l'Hospitalet?
2: Escolta, vam veure allà, tothom es passejava menjant pel carrer el plat típic de l'Hospitalet de Llobregat.
0: Quin és el plat típic de l'Hospitalet?
2: Una llauna de cervesa i una bossa de pipes Tijuana.
0: Sí, però...
2: Així que vam dir, escolta...
0: Patrimoni de l'humanitat, eh? Per què diu ara?
2: Això no ens agradava gaire, vam dir, escolta, busquem un restaurant de debò.
0: A l'Hospitalet?
2: Un restaurant italià.
0: Ah, italià a l'Hospitalet, sí, bueno, sí, clar, sí, ja pot ser.
2: Donem-nos aquest capritxo. No us passa, nenes, que de tant en tant dius, escolta, avui em donaré un capritxo.
0: Una pizza. I aquest capritxo...
2: Avui menjarem pizza. Avui pizza margarita, per exemple.
0: Vale, molt bé.
2: Soc molt de pizza.
0: Vostè és molt de pizza,
2: sí,
0: eh?
2: La Consolina és més de calzone. Però
3: ja és una pizza, allò. Però de fet és una empanada argentina molt grossa.
2: Exacte.
5: Així calenta. Doncs
2: pues, escolta, vam anar a dinar a la Tagliatella.
0: Molt maco, la Tagliatella, típic de l'Hospitalet.
2: Escolta, no rigueu, eh? Uns plats. Uns plats.
0: Sí.
2: Bueno, allò semblaven girells. Sí. Escolta, vam menjar. Bueno, plens. Ah. Riu-te'n tu de la nova cuisina. Aquestes coses que et posen allà quatre engrut. No. Per digerir un plat de pasta de la Tagliatella necessites quatre estómacs.
0: Què dic ara?
2: Com les vaques.
0: Bueno, continuem parlant de l'Hospitalet, perquè en la propera dècada, no?
2: Sí, en els pròxims 10 anys s'hi construiran 10 hotels més.
0: A l'Hospitalet, sí. 10 hotels més a l'Hospitalet,
2: sí.
0: Però des de quan hi ha turisme?
2: No, prou d'aquesta ràbia contra els ajuntaments de tothom, eh? Sisplau,
0: què són els ajuntaments de tothom? Què són els ajuntaments de tothom?
2: Els ajuntaments on hi manen els socialistes.
0: Bueno, clar, sí, home.
2: Com el de l'Hospitalet de Llobregat.
0: Sí, home, escolti,
2: David Quirós,
0: sí,
2: l'alcalde.
0: Ah, no, sí. I què?
2: Escolta'm, que no tenen dret els hospitalencs i les hospitalenques de gaudir d'allò que porta el turisme.
0: Però què porta el turisme? El turisme porta misèria, pobresa, gent despullada amb barrets mexicans. Bueno, escolti, un futur negre pels nostres fills.
2: Com es nota
0: no
2: que
0: porta
2: no té...
0: res el turisme.
2: Es nota que no té una botiga de souvenirs.
0: Home, qui vol una botiga qui vol una botiga d'aquestes on hi pengen les samarretes amb fulleria la teva mare?
3: Aquesta samarreta no l'he vista jo, eh? Jo
0: sí,
3: I love latines.
7: I love mils.
0: I love mils, no sé què. Ole, ole, Espanya, el toro.
2: Escolta,
0: la sangria, el trencadís, és que són els fills de puta.
3: Calmis.
2: Escolteu, mireu, un altre ajuntament de tothom, per exemple.
0: Quina?
2: Perquè no em digueu, ets centralista, vas a fixar-te en l'Hospitalet de Llobregat.
0: Sí, quin centralisme és l'Hospitalet?
2: Doncs un altre ajuntament de tothom, el de Barcelona.
3: No, però també socialista.
2: Amb Jaume Collbon, això és un ajuntament de tothom.
3: Sí, què li sembla?
2: Jaume Collbon, i dona la benvinguda al tour.
0: Sí.
2: Pujat en una bicicleta del bici.
0: Ja ho vam veure.
2: Amb una gorra com si fos un nen de 8 anys.
3: Sí. Una gorra del tour.
2: Vestit amb un polo blanc i pantalons que fem llet, curt de cafè, com... vestit com de sortir a fer un geladet per Llafranc. Saps què et vull dir?
0: I tant, que el vam veure, i no l'he pogut desveure.
2: Doncs Collboni va dir que la sortida del Tour de França és l'esdeveniment més important que ha viscut Barcelona des dels Jocs Olímpics. No és emocionant, això?
0: Doncs això no parla molt bé de Barcelona,
2: com no? Com que no?
0: Home, si en 34 anys el millor que li ha passat a aquesta ciutat és reunir un bon grapat de senyors fent un esport i suant, algun dels quals fa uns anys, doncs, haguessin donat positiu en tot, bueno, estaríem parlant que Barcelona, què és, una capital o un gimnàs? Què és això?
5: Un gimnàs. Perdoneu una cosa, perquè aquí sí m'heu tocat el bor a peu, eh?
2: Sí.
5: El millor que li ha passat a Barcelona aquest segle és el 1 d'octubre. I tot el que vingui després i no sigui la llibertat del país és un intent d'esborrar la memòria dels catalans.
2: No, sisplau, no divideixi. És que està dividint famílies. Hi ha la gent del públic que està mirant a terra...
5: La gent del públic que
2: s'està barallant...
5: No, no s'estan barallant, la gent. La gent està... Esteu amb mi o no esteu amb mi?
7: Sí!
5: No una pallissa, un peronet. Contra tots em costaria, però un jo puc amb tots, m'entens?
2: No, violència no.
5: Com que...
2: Escolteu, prou
5: una miqueta sí, violència, una miqueta sí. D'entrada sí.
2: Escolteu, prou de donar males notícies. Donem-ne una bona.
0: Aviam.
2: Aquest any s'aturaran a Barcelona més d'un miler de creuers.
0: Hòstia.
2: Alegria! Vinga, un aplaudiment, home! Ja són aquí!
0: Home, però ja són aquí. No, no se m'acudeix pitjor notícia, perquè això sí que és una ruïna. Aquesta gent puja, s'enfilen per la Rambla com si fossin rates.
2: Sí, realment. I a més, el titular no menteix, eh? Més d'un miler de creuers s'aturaran...
5: S'aturaran.
2: Sí.
5: Al final, el joc de paraules és l'humor que més m'agrada.
2: Bé, pararan al port de Barcelona.
5: Pararan?
2: Pararà papà?
5: Pararà papà. Sí.
8: Doncs això fa que la ciutat sigui el principal port de la Mediterrània i d'Europa pel que fa als creuers.
5: Sí.
2: Ho veieu? No tot és dolent.
5: No, home, no.
2: Som capital, el món ens mira.
5: El món ens mira i el món ens roba la ciutat, el paisatge, la qualitat de vida, no deixen res, aquesta gent.
2: Però...
5: Havíem d'aturar els creuers, no han pogut ni Esquerra, ni els comuns, ni els junts, ni els socialistes, tot... Vinga, a robar carteres.
2: És molt difícil aturar un...
5: I després el problema és que et robin la cartera al centre de Barcelona. Són els altres els que roben més, eh? Vull dir, una cosa per l'altra.
2: No, però penseu en aquest turista americà que arriba aquí amb creuer, puja a la Rambla fins a plaça Catalunya i ha de tornar corrent perquè, clar, tenen 2 hores per les ciutats. En un creuer has d'anar una mica de bòlit.
0: Han d'anar per feina.
2: Vas de bòlit i pim-pum-pam, escolta'm. Però aquest turista americà, quan torni del creuer per la Mediterrània i torni a Nashville, pensarà... Com m'agrada la gastronomia i la cultura catalana.
0: Sí, senyor.
2: He d'aprendre a fer paella, sangria i a ballar sevillanes.
0: Lo nuestro.
2: Home. Bon dia, Justo.
9: Bon dia, Tutolom. Bon dia, Oscar Darmán. T'ha llevat aquest matí, t'has mirat terminal i has pensat, fa tanta calor a la nit que crec que mentre dormo passo d'estat sòlid a líquid com un calipo dins el meu cul.
2: Home, no així en aquestes paraules, però...
9: Doncs no pateixis, perquè per sort tenim problemes més grossos que et faran posar la calor en segon pla.
2: Home, no sé si és el millor consol. Espera, puja, aviam, que ara ve el cor. No ve encara.
9: Barcelona està llena de gràcia, Tornen els creuers, tornen els esdeveniments massius a la capital del país i torna el turisme. Ara, extreme version. Fins a l'Hospitalet.

0: No surt Moncada i Reixa, vamos allá. La primera cançó feta amb Google Maps, eh? S'està invisibilitzant. Vamos allá. Realment Barcelona ha d'estar molt malament perquè la gent decideixi apostar per l'Hospitalet de Llobregat per passar...
1: Home, si faran, 10, 12 nits, si faran 10 hotels en els pròxims 10 anys, eh?
0: Per això m'agradaria donar la benvinguda als turistes, proposar-los una ruta turística romàntica per l'Hospitalet, eh? La
1: ruta turística romàntica.
0: The New Paris. L'Hospitalet.
1: La nova París. Jo no
0: sé... Agafeu paper i boli. Paper and pen.
1: Paper and pen.
0: Vam allà.
2: Preciosa, todas sus playas. Desde Ros hasta Cambrils, Lloret, Salou i Calella, Sitges, Blanes i Conill, les Sant Joves de l'Escala...
1: No ha parlat encara de l'Hospitalet a Llobregat.
0: Li ha costat una mica calar les Anchoes de l'Escala, eh?
2: De Vic.
0: Col·locarem l'Hospitalet en el mapa de ritme mundial.
2: I tots...
0: Primera parada obligada per al turista que acaba l'Hospitalet.
2: Catalunya nacido.
0: No perdis l'IKEA del Centre Comercial Gran Via 2. Tasta un bon Frankfurt de por spam por un módico precio y empórtate souvenir un tamboret Marius. El típic tamboret de plàstic que te compras porque es barato y que després no saps on posar.
1: Home, però aviam, un moment, una ruta turística per l'Hospitalet, anar a l'IKEA...
0: Per què no?
1: Pues puja, puja.
2: Guardiola y Salomé.
1: Tenim una altra música...
0: L'Hospitalet te dona i te dona. Depèn de quina hora, també, pues te treu una mica. Bueno, la segona parada turística de l'Hospitalet, una visita ràpida a la Fira Gran Via.
1: Què hi han de fer allà?
0: No res.
1: Ah.
0: Allà se trobaran en gent en vestir, corbata i acreditació penjant del coll en la Fira de l'Hospitalet, que és l'equivalent de l'etiqueta que porten les vaques a l'orella, però per identificar los guiris adinerados. Els guiris volen trobar-se en gent de la seva estirpe que parla la seva llengua, a la Fira de Gran Via se sentiran com en casa. I anem con la última parada.
1: Última parada.
0: En aquesta mena de turisme per l'Hospitalet recomanem molt, molt, però que molt, l'edifici aquell vermell, con forma de gerro fino.
1: L'edifici aquell vermell, un gratacel que hi ha...
0: Sí.
3: Al costat de l'Ikea.
1: És un hotel.
0: Sí, sí, és un hotel. Ah, vale. Hotel... Te recomanamos eso. Vamos allá.
1: L'hotel Porta Fira.
0: Jo què sé, la gent no ho sap, la gent sap per l'edifici vermell este que està com abonyegado. Pues ya está. Eh?
1: Bueno, sí, no sé si ho descriuen així o ho descriuria així una guia turística.
0: El abonyegado, la gent no ho sap, però és una escultura en honor a tots els guiris que venen a Barcelona i Rodalia i acaben més vermells que la bandera del Japó. La part central, perquè la part de fora
1: sí, clar,
0: és la blanca.
1: Sí, sí, eh? Sí.
0: Jo no vull deixar ningú enrere. Tothom a l'Hospitalet. Vamos allá. I si tu, Oscar Darman, no saps com passar aquest estiu, tinc una proposta que t'encantarà.
1: Jo no he demanat res.
0: Que vols anar a pintar mandales mentre veus una copa? O unes quantes copes de vi fresquet, fresquet?
1: Ah, què collons té a veure ara pintar mandales amb una ruta turística?
0: Bueno, perquè estem aportant coses, perquè no sigui un viatge, perquè sigui una experiència.
1: A mi em dius pintar mandales i veure una copa de vi mentrestant, i a mi no m'atrau, però jo no bec.
0: Bueno, això ho diuen tots abans d'entrar al taller, i comencen pintant tan mandala i surten amb un Jackson Pollock sota el braç, eh? Allibera la teva creativitat i els teus dimonis i una mica de bilis si te passa con las copas. En el taller de mandalas y vino, Nelson Mandala. Allà.
1: Taller de mandalas y vi, Nelson Mandala, eh? Patrocina...
0: Justifica el teu alcoholisme con el arte. Al taller de mandalas y vi podràs pintar mandalas, podràs fer servir els colors que vulguis, perquè en el taller de Nelson Mandala no ens importen els colors. Pintem en blanc i pintem en negre.
1: Ja, ja.
0: Lo de cobrar també és en negre, solo. Vamos allá.
1: Ja, ja, ja.
0: No te surtis de la línia.
2: Qué bonita eres, se te ve mi natural. Me gusta cómo te mueves, eres la chica ideal.
0: El Nelson Mandala, no discriminem por el color.
1: Ha quedat clar, sí, ha quedat clar.
0: I si estàs negre d'aparcar a Barcelona, no te preocupis, perquè si ves en cotxe al taller de mandalas i vi Nelson Mandala, tenim el pàrquing privat apartheid, a dos carrers del local. I si t'agafa una...
1: Justa.
0: Eh?
1: Sí?
0: I si t'agafa una mica de gana, després de pintar mandales, una mica de monchi, perquè has aprofitat les copetes de vi per fumar-te un Yellow Submarine, al local del costat tenim l'hamburgueseria Ètica, on podràs satisfer el teu antull.
1: Quina hamburgueseria és?
0: Martin Burger King.
1: Vale. Deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí.
0: Estava... Espera, que estic llegint en diagonal, a veure si lo puedo decir por la entera.
1: Deixem-ho aquí perquè hem d'anar a publicitat, però quan tornem parlarem de...
3: De bicicletes, del bicing, de totes aquestes bicicletes que els turistes agafen, sobretot en ciutats com Barcelona, però també a la resta de Catalunya, i que després les deixen a qualsevol lloc.
1: Ah, sí, home.
3: Doncs hi ha un debat molt fort sobre
4: no
3: si...
4: No hi ha un debat, no hi ha un debat.
3: No hi ha debat.
4: No hi ha un debat, se tenen de... Se té de...
3: Bueno, en principi, per exemple, a Barcelona les han d'eliminar, però...
0: Exacte, les han d'eliminar una pira i fora.
3: Doncs sembla ser que no tots els grups polítics ja estan d'acord, i per tant ara en parlarem, sisplau.
1: Sí, podré parlar-ne jo?
3: De bicicletes, home, com a expert en bicicletes.
1: Com a expert en bicicletes.
0: És el seu tema. No,
1: com a expert en mobilitat.
5: Nosaltres som la competència.
6: Un gran programa.
1: De dilluns a divendres.
7: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar en el súper número 1 en fruta y verdura.
8: Tria el malaupell de gripau a 0,89 al quilo i estalvia't un 31%. I tria un quilo de nectarines a 1,99 i estalvia't un 31% amb Lidl Plus. Lidl, val la pena.
9: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
10: Sí, digui'm.
9: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens, adrenalina i jo, que els hi agradi a tots.
10: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
11: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
12: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A iLearn, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. iLearn, FP oficial, en futur reivindicatiu.
15: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

0: l'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
1: Melons Brutal!
2: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i queda atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
3: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
4: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
5: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
6: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
8: Sí.
7: I després a la meva mare, Olot.
8: Mm-hmm.
7: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
8: Molt bé.
7: Arribarem a tot?
8: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
11: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
12: Verisure. L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes. Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
13: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
12: Citroën.
13: Consulta Citroën.es.
14: M'estàs escoltant La Competència.
15: Emetent des del polígon Can Jardí.
16: Benvingut a l'Àfrica.
15: Serà una gran vellada.
14: Amb els Oscars.
17: Fabio Illa.
16: Aragó.
18: Ja tornem a ser aquí, 10 segons i 3 quarts del migdia. Ens acompanya la Noemí Polls. Bon dia i bona hora.
19: Hola, bon dia. Mira, Verisure han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I un altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa. El 9 vegades campió del món de motociclisme Marc Márquez. Perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes. Verisure t'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que en la seva alarma amb pany intel·ligent pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Així que truca al 900-903-744.
18: Ara mateix. Queda clar. Gràcies. Bueno, hem de parlar avui també de bicis, de Collboni, etcètera, etcètera. L'oposició a Barcelona ha demanat a l'alcalde, Jaume Collboni, que no elimini les bicicletes de lloguer compartit.
20: Això, centralistes, sempre esteu igual,
18: sí, ara hòstia. Ara què li passa, hòstia?
20: Però tot el dia parlen de Barcelona, collons.
18: No, la veritat, sí.
20: Escolta, i la gent de Contrades? Va, sí, aviam, la gent que ha vingut a veure'ns avui...